0: passar tranquil·lament,
1: sí,
0: no?
1: Home, sí,
0: perquè
1: sí,
0: ets
1: sí.
0: molt jove, no?
1: Sí, sí, sí. Tinc 22 anys. Sí, sí. Potser aparento una mica menys, però sí, vaig néixer el 2003.
0: Però és veritat que no surt, a internet.
1: No surt.
0: Jo, si entres per buscar informació sobre tu, l'edat...
1: És secreto.
0: És un misteri.
1: És un misteri.
0: Ara volem jugar una mica a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, no?
1: Total.
0: Aquelles actrius tan misterioses,
1: total,
0: no?
1: Total.
0: Júlia Mascort, actriu premiada a Màlaga. Premi a la millor actriu per Jo no moriré d'amor, la pel·lícula que protagonitzes, i que es va endur la Vitnaga d'Or al Festival de Màlaga. Veu fer un bingo total,
1: Bingo absolut. O sigui, de fet, nosaltres anàvem amb unes expectatives de lo més normals. Sí que és veritat, jo acabava just de veure la pel·lícula abans d'anar a Màlaga i, bueno, veure't també a la gran pantalla i tal, també és un tema, no? I jo realment, serà aquells moments de dir, és que no sé, o sigui, sé que és xula perquè confio molt, però necessito com algun feedback, alguna cosa... Estàvem anant a Màlaga, que hi havia pel·lícules molt bones, també, competint, i no ens ho esperàvem. Sí que és veritat que el primer passe veiem que la gent està molt emocionada, comencem a veure molt bon feedback, la premsa en parla bé, però, clar, no t'esperes, no?
0: Vau enlluernar el jurat, tant la pel·lícula com tu. També van premiar un company teu de repartiment.
1: Sí, el Tomàs.
0: Ah, sí. Però... La pel·lícula, van apostar per ella, però van apostar per tu també. Vau tenir oportunitat de comentar-ho amb algun membre del jurat després?
1: Bueno, sí que és veritat que fa una mica de respecte, no?, parlar amb el jurat, sobretot també tant abans, evidentment, com després, perquè els vas veient, no?, i coneixia que estava la Belén Funes, la Loreto Mauleón, bueno, hi havia un jurat molt potent.
0: Hi havia la Rosa Montero,
1: també,
0: no?,
1: la Rosa
0: grandíssima
1: Montero.
0: Escriptora.
1: Sí, sí, sí, sí, no, meravellós el jurat de Màlaga d'aquest any. I, bueno, comentar com a tal no, però sí que, bueno, ells estaven allà esperant el backstage i durant la gala, i jo quan vaig sortir a fer el discurs després ens vam abraçar tots plegats i va ser com bonic.
0: Jo no moriré d'amor és una òpera prima, encara que no ho sembli.
1: Sí.
0: És la primera pel·lícula de Marta Matute, us deveu mútuament una, no?
1: Totalment. I sempre estaré en deute amb ella. Jo li, de fet, ahir li vaig enviar un missatge, perquè, bueno, avui estrenem als cinemes, i estàvem molt emocionades, i potser em diu, exageres. Jo li vaig dir que m'has donat una vida, segons com, perquè és una oportunitat enorme, que com a actriu és un absolut regal, i sí que és veritat que ella també, no?, està molt contenta amb mi, però, ostres, en aquest cas, amb la de noies que van fer les proves, pues, jo estic molt, molt orgullosa, la veritat.
0: És una pel·lícula que et posa foco immediatament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A la primera,
1: Sí.
0: Primer gran protagonista, no? Vas passar a càsting?
1: Sí, sí, sí. Això va ser un càsting... Bueno, primer ens van demanar reenviar un vídeo presentant-nos... Això va ser l'abril del 2024 i no va ser fins a l'octubre que a mi em van citar físicament, no, a presencialment a Madrid. Però clar, no t'imagines, quan és una cosa tan oberta, és un càsting que inclús estava penjat a Instagram, rotllo, és una cosa de que busquen molta gent, busquen també gent que potser tampoc sigui actor, saps? O no sigui actriu. Llavors, sent catalana, assemblant-me tan poc a la Marta Matute, perquè abans assemblés molt poc, i sabent que era una història real, jo ho veia molt, molt cru. Però bueno, van ser això, 4 o 5 proves, i molt bé.
0: La pilota va entrar,
1: directe. Va entrar directe, sí, sí, sí.
0: Escolta, és una pel·lícula dura, Jo
1: sí.
0: Deia que deixa una mica amb el rotllet,
1: Sí.
0: Perquè és dura,
1: sí, sí,
0: però...
1: Sí.
0: Li pots donar la volta al tema, no?, i de
1: sí.
0: dir que és una pel·lícula en la que moltes persones poden trobar un acompanyament també, no?
1: Mm. Sí, sí, evidentment.
0: D'haver passat per el que passa al teu personatge, no?, la Clàudia, aquesta noia tan jove que s'ha d'enfrontar a un problema greu.
1: Sí, sí, tal com ho dius, el meu personatge amb 18 anys ha de lidiar amb el diagnòstic precoç de... Bueno, en aquest cas d'una demència frontotemporal de la seva mare als 50 i poc anys. I bueno, aquí entra un debat de si prioritzar la seva joventut, no?, o les coses que està descobrint, o realment anar a casa, cuidar, organitzar-se amb la seva família. Vull dir, que passa que per ella se li fa molt dur el procés, perquè bueno, ella no, ho troba molt injust, no?, que tan jove hagi d'estar vivint això. I sí, com tu dius, és dura, però jo crec que és molt necessària. I la Marta ho tenia molt clar des del principi, que no volia fer una cosa bueno, melodramàtica, no? O adornada, o... No, volia explicar tal qual la realitat, perquè la gent que evidentment ha passat per això, que són moltíssima gent, bueno, es podés sentir interpel·lat i podés sentir-se una mica menys sol, no? Mirant això, potser.
0: I perquè ella havia passat prèviament per aquesta mateixa situació.
1: Sí, sí, sí.
0: És la seva història.
1: És la seva història, sí.
0: La comparteix, per tant, no?
1: Total, sí, sí, sí, sí. La comparteix.
0: Això impressiona una mica, no?
1: Sí.
0: A l'hora d'interpretar-la és com dir, estic agafant el testimoni de la directora.
1: Sí, sí, totalment.
0: No?
1: A més, com que et passa la pilota, no? És com, bueno, jo ho vaig viure, representa-ho tu, i bueno, hi ha aquesta pressió d'aviam si seré capaç, si estaré a l'altura. A més, sé que és una història important d'explicar, vull dir, no és cap tonteria, vull dir, és una cosa important. I bueno, havia de fer un bon paper i... Però bueno, ja et dic, jo des del primer moment ja em vaig portar molt, molt, molt bé amb la Marta. Ella ens va donar a tots els actors un espai molt segur on apostar, on improvisar i on fer el nostre personatge també molt nostre. I res, a poc a poc, saps? Vam anar a poc a poc.
0: Júlia, és un caramel aquest personatge, no?
1: Totalment.
0: Tu li has tret tot el partit, eh? Quin va ser el moment més difícil? Les escenes més difícils.
1: Bueno.
0: Perquè ella esclata, no? En un moment donat és com una olla a pressió, no?
1: Sí. Bueno, en general, tot va ser bastant un repte perquè per qui vegi la pel·lícula veurà que hi ha molts salts temporals, no? Comença el meu personatge tenint 18 i fins que l'enfermetat crec que dura 6 anys, fins als 24, no... Bueno, s'acaba la pel·lícula, no? Llavors, clar, amb el cine res es roda cronològicament i el més difícil per mi va ser pues això, començar un dia, el primer dia de rodatge fent Clàudia 22 anys, després Clàudia 19, després... I això en un dia, saps? I cada vegada era com... Llavors, clar, em vaig haver de fer una guia com un Excel amb els anys i sobretot també tenir en compte com estava la meva mare en aquell moment, saps? Perquè, clar, ja, el meu personatge ha de tenir un arc de maduració important, saps? Que, bueno, que és degut a l'enfermetat i a com ella lidia amb tot això. Llavors era molt clau, pues això, per exemple, el segon dia de rodatge vam gravar l'última escena de la pel·li, llavors era com, hòstia, plan... Bueno.
0: Sí, sí. Nosaltres, al veure la pel·lícula, et preguntes immediatament d'on surt aquesta Júlia Mascort, però he vist que has tingut bons professors, no?
1: Sí.
0: Vas estudiar a l'estudi Laura Jou,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, sí, m'he format allà molts anys. De fet, l'any passat vaig acabar com la formació així com de joves, així com de 4 anys, però ja em portava com 6 o 7, vull dir, que vaig estar allà, bueno, picant pedra, crec molt en la formació i jo vaig estar molt bé allà, la veritat. Sí, sí, sí.
0: I a més estàs molt ben preparada, ets bilingüe, però parles anglès, també estàs disposada, no? Si surt una oferta de fora, cap allà que te'n vas, no?
1: Suposo que sí, que, o sigui, fa vertigen, però sí, sí. Amb això bé, perquè vaig estar estudiant a Irlanda un any, llavors tinc l'anglès així com una mica... Más o menos, sí.
0: More or less, no?
1: Sí.
0: I molt polifacètica, també. Si ara et demanés que cantessis, potser ho faries també,
1: pues
0: no?
1: Pues som-hi tots.
0: Sí.
1: Sí, no? Sí, és que els actors tenim una mica d'això, eh? Que si ens demanen de fer malabars, pues te'ls fem, saps? Vull dir.
0: Júlia Mascort, gràcies per visitar-nos i deixar-nos conèixer-te. A Màlaga no vam tenir temps, així els del cine anem d'aquí cap allà.
1: I tant.
0: Ara ens n'anem a Can.
1: Hòstia.
0: Tu no vens, no?
1: No, jo no vinc.
0: No tens pel·lícula encara.
1: No.
0: Tot arribarà, tot
1: bueno,
0: arribarà.
1: Bueno.
0: Ara s'està parlant precisament de Nova Onada, Nova Ola, de cinema espanyol, de cinema català, i jo crec que tu hi entres molt directe.
1: Bueno,
0: Júlia Mascort, que la pel·lícula, estic segura, que Jo no moriré d'amor, continuarà donant molt de joc, promet donar molt de joc a la temporada de premis, que tindràs ara per davant.
1: Aviam què passa.
0: Aviam moltes si gràcies. Pots fer vacances, no?, com a mínim,
1: sí,
0: i agafar
1: sí.
0: Forces.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Ara, a tope amb l'estrena.
1: Sí, completament, focalitzats en això.
0: Fusionada amb la pel·lícula, no?
1: Sí, totalment, totalment.
0: Júlia Mascort, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.

0: Esteu escoltant el Bada Cine a Ràdio 4. Aquest tema no era gratuït, era Kiefer Sutherland en versió musical d'Afnis Baldut, que la setmana passada, com anem a tanta velocitat, no vam comentar que Kiefer Sutherland, tu que parles sempre d'actors, qui fas Diana...
1: El tindríem per aquí.
0: La setmana hauríem de fer una Diana a Kiefer Sutherland, que ha passat per la sala Apolo.
1: El que passa que, clar, no tenim excusa cinematogràfica en aquest cas. Si a tu t'és igual, jo li foto pel dret i parlem de música la setmana que ve.
0: A tu no se t'ha passat mai pel cap això de formar la teva banda?
1: No, jo he aconseguit en un espectacle, sobretot, cobrar i cantar al mateix temps, que ja és una gran proesa, sense ser jo un cantant, diguéssim, destacable. Jo tinc el meu trauma amb això. Jo, si hagués pogut triar, seria una estrella del rock, però m'he quedat aquí. Fent teatre per Catalunya.
0: Déu-n'hi-do que hi ha, eh? Kevin Bacon penja molts vídeos, també cantant,
1: és que la música, és la música és l'únic art que no demana raonament. O sigui, és l'única cosa que t'entra, no?, com a persona humana i que no passa per la raó. O sigui, t'atreveça i ja està, i a cadascú li xoca d'alguna manera diferent, o no li afecta en res, però vull dir que llegeixes una novel·la, has d'aplicar el raonament. Veus una obra de teatre, estàs comprenent què passa. Veus un quadre, i també és bastant d'impressió, però també acabes pensant, bueno, si és figurinista, doncs aquí hi ha un bosc, aquí no, no? Però la música és com, pum, sonen unes notes i et transporta a algun lloc sense saber una mica per què. O sigui, però per mi és l'art més bèstia, jo crec que... I també que és un art amb el que tots sí que convivim. Qualsevol ésser humà, qualsevol cultura, qualsevol país del planeta. Lo de la música és el més transversal que existeix, jo crec.
0: Doncs ens el deixem stand-by, Kiefer Sutherland, per un Fem Diana, però
1: avui
0: li Fem Diana
1: una
0: a una actriu catalana que ha presentat pel·lícula al Festival de Cannes, Viva, i ella és Aina Clotet, meravellosa Aina Clotet,
1: que
0: és capaç d'actuar i dirigir-se a si mateixa.
1: Bueno, i havent escrit el text ella també. Vull dir, la història. Vull començar llegint això que ella mateixa diu. Jo sóc una gran apassionada de la meva professió i cada projecte el vull i el respecto per igual. La veritat és que si no sento aquesta força, ja no ho faig. Necessito fer-ho amb totes les vísceres i el cor. Em considero una persona molt motivada pel meu treball, m'agrada molt, i si trobo la possibilitat de ser motor d'històries, no deixo de fer-ho. La maternitat és un gran motor energètic, almenys per mi. Des que he estat mare, he activat molt més el meu esperit creatiu. Així es defineix Aina Clotet en diverses declaracions que li he trobat, actriu amb més d'una vintena de títols cinematogràfics a les esquenes i amb una àmplia trajectòria televisiva, fins a arribar al punt on és ara, que és una creadora, diguem-ne, complerta, com això que tu deies, no? On s'atreveix a escriure les històries, a escriure els diàlegs, perquè no només les històries, també són els diàlegs, interpretar-los i dirigir-los. Una mena de que li haurem de dir Kenneth Branagh aviat. Amb múltiples nominacions als Gaudí, dues biznagues de plata del Festival de Màlaga, un Premi Sant Jordi i el Premi a la millor actriu de Cannes Sèries d'ara ja fa 2 anys, Aina Clotet ens presenta, com tu deies, el seu primer llargmetratge, que també està tenint presència en aquest Festival de Cannes d'aquest any i que sembla que tindrà un recorregut més que destacable. Jo no he pogut veure la pel·lícula encara, tu ja sí,
0: jo sí,
1: perquè
0: i
1: sempre
0: ella
1: vas per endavant.
0: I posa molt de si mateixa en aquesta pel·lícula.
1: Trobes, eh? Doncs la veurem i ja tindrem el nostre debat. Però anem una mica als orígens d'Aina Clotet. On comença tot? Doncs a mitjans dels anys 90 a Estació d'Enllaç, la ja mítica sèrie setmanal de TV3 que va durar 4 anys i que comptava amb Aina Clotet com la nena de la sèrie, perquè ho era en aquells moments. Allà tenia 12 anys i feia de filla de la gran Mercè Arànega i de germana de la senyora Laia Marull. Diguéssim que una família, per formar-te com a actriu, potser és la millor família que podries tenir, no? Vull dir, va estar immillorable.
0: I tant.
1: Ella mateixa recorda aquell moment d'aquesta manera. Diu, va ser gràcies a aquesta sèrie i als grans actors amb els quals vaig treballar, com la Laia Marull, la Mercè Arànega, el Josep Maria Pou, el Ramon Madaula o la Marta Angelat, que vaig decidir ser actriu. Em van ensenyar respectar i estimar aquesta professió. Vaig començar allà amb 12 anys i vaig acabar l'última temporada amb 16. Vaig passar uns anys molt importants de la meva vida al seu costat i van ser uns grandíssims referents professionals i humans. No m'estranya. Comparteixo amb ella perfectament aquest sentiment. Tot i així, tot i aquesta voluntat de ser actriu, l'Aina es va llicenciar en en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra i va començar també la carrera d'Història de l'Art, però no la va acabar. A més, va estudiar també interpretació a l'Escola Nancy Tuñón de Barcelona, que fa unes poques setmanes va fer una gran celebració per celebrar el... No me'n recordo quin aniversari feien, la Nancy Tuñón, però bastants anys, potser 40 també. I és l'any 2015, quan ja porta una sòlida carrera com a actriu, que es llança a la direcció amb el seu primer curtmetratge. Es diu Tiger. Està protagonitzat per ella mateixa i pel Marcel Borràs, el seu company. El curt va ser presentat el 2016 al Festival de Cinema de Màlaga i va rebre una nominació com a millor curt a la 9a edició dels Premis Gaudí. I sobre aquest curt, ella mateixa diu això, diu: des que vaig acabar la carrera de comunicació audiovisual a la UPF, a la Pompeu Fabra de Barcelona, pensava que algun dia començaria a explicar les meves pròpies històries. I amb aquest curt vaig trobar la millor història per començar. Una parella a les portes de tenir el seu primer fill, just és el que estava vivint jo, i vaig tenir la immensa sort de comptar amb un equip de primera divisió que em va ajudar moltíssim. Estava embarassada de 7 mesos i, tot i que tenia una energia enorme, sense ells hagués estat impossible compaginar el fet de ser actriu i directora al mateix temps. Dona les gràcies al meu germà Marc, diu ella, la Cristina Lera i la Marta Baldó, que van ser imprescindibles. Cal comentar també que amb el Marc Clotet, fa l'any 2021, si no ho dic malament, van fundar la productora Funicular Films, amb la que van produir també l'exitosa sèrie Això no és Suècia, que també ha tingut bastant ressò internacional, i la pel·lícula aquesta...
0: I premis.
1: I la pel·lícula aquesta que tenim ara, que tenim per veure, aquesta pel·lícula, com tu deies, Viva, òpera prima d'Aina Clotet, a qui li desitgem tota la sort del món. No crec que li faci gaire falta, però des d'aquí li desitgem tota la sort que es pugui tenir.
0: Una dona que vol sentir-se viva i ha de decidir entre l'amor tranquil del marit, del company, o un amor
1: una mica més punyent. És la mítica cançó d'Anna Belén. Tu
0: un
1: noi
0: jove que se li creua i...
1: Hi ha una cançó molt bona que diu Entre dos amores voy a la deriva. No la sabeu, aquesta? Entre dos amores voy a la deriva. Uno me enloquece, el otro es mi guía. Pues una mica seria això el tema.
0: Viva.
1: Viva.
0: Viva Aina Clotet i viva, també li canvio el sentit a la paraula, Dafnis Balduz.
1: Ah, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, merci.
0: Pues la vida y el cine te hace regalos y a veces te da la posibilidad de ver una película como Enloquecida y recibir a Miguel Poveda. Hola, Miguel.
2: Hola, Conchita, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Es un regalo de verdad tenerte aquí, te lo digo seriamente, ¿eh?
2: Ah, pues muchas gracias.
0: Con
2: pues,
0: toda sinceridad.
2: Ay, qué alegría me da.
0: Y cariño. Bueno, el mismo cariño con el que te conocimos,
2: ¿sí?,
0: a través de Vigas Luna.
2: Correcto.
0: Yo recuerdo que Vigas me dijo: te voy a presentar a un artista que verás lo que va a dar de sí.
2: Ay, pobre, sí,
0: y
2: sí,
0: no
2: sí.
0: Se equivocaba, ¿eh?
2: Pues mira, no se equivocó, sigo dando ruido ahí.
0: Era La teta y la luna, ¿no?
2: La teta y la luna, La teta y la luna.
0: La película que te dio la oportunidad de colaborar por primera vez en cine, Miguel.
2: Sí, sí, que cerraba una trilogía que él empezaba con Jamón Jamón, continuaba con Huevos de Oro y cerraba con La teta y la luna, ¿no? Como retratos ibéricos, ¿no? Así lo llamaba él. Y para mí fue una sorpresa, una novedad, porque no, nunca me había planteado hacer carrera cinematográfica, ni ser actor, ni nada de esto. Y fue como, se vino dado así de forma casual, pero fue una experiencia muy enriquecedora, sí. Y conocerle a él, que ya eso fue un verdadero regalo, que luego continuó con los años. Mira, fíjate qué casualidad, que hace poco estaba ordenando cosas en casa y encontré postales que me firmaba, que me mandaba, textos que estamos escuchando en casa. Me escribía mucho después y mandaba dibujos hechos por él.
0: Era un artista.
2: Un artista, sí.
0: Integral.
2: Y muy cariñoso, muy cariñoso.
0: Es verdad. Otro recuerdo que tenemos con Miguel Poveda, estábamos ahora comentándoles de Cannes,
2: sí,
0: ahora que nos vamos al Festival de Cannes la próxima semana.
2: Sí.
0: Y en Cannes, el estreno de Almodóvar.
2: Los abrazos rotos.
0: Los abrazos rotos y esa fiesta. Y Almodóvar nos dijo: actuará Miguel Poveda.
2: Sí, fue maravilloso.
0: Qué barbaridad, ¿no?
2: Pues sí que fue una barbaridad, porque de repente, fíjate que también yo estaba haciendo en aquel entonces en mi disco de coplas, que ahora se cumplen más de 15 años y vamos a hacer una gira con ese disco, que fue maravilloso, ¿no? Y entonces yo quería contar con Alberto Iglesias y me dijo: no.

0: Va de cine a Ràdio 4, Carles Martínez de Genjo. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Sí, sí, ja comencem bé un dels festivals referents, no? És a dir, realment, quan parlem de Cannes, parlem del festival que marca no només les pel·lícules de la temporada, sinó també un festival que, d'alguna manera, sempre històricament ha posat el focus de filmografies o de països, inclús, en el mapa mundial, no? Perquè, clar, ara tenim de president de jurat a Park Chan-wook, director de Old Boy, la pel·lícula que va guanyar el Gran Premi del Jurat a Cannes el 2004, i d'alguna manera és una pel·li que va obrir les portes d'un coneixement del cinema coreà. Paràsitos, el 2020, també ajuda a consolidar aquest reconeixement, i després vindrien sèries com El Juego del Calamar, no? Però vull aportar una petita dada històrica, no? I és el fet que el 1951 Akira Kurosawa, gran director japonès, no?, va guanyar el Lleó d'Or al Festival de Venècia amb Rashomon, i això va obrir les portes al món del cinema japonès, no? Va ser aquest premi, va ser aquest festival. Llavors els festivals europeus tenen aquest poder, no?, d'obrir les portes al coneixement d'un cine, doncs, que pot venir d'Àsia, per exemple, no?
0: Rashomon, una pel·lícula que hem vist dintre de moltes altres després, no?, per la seva estructura.
1: Exactament,
0: sobretot, oi?
1: Exactament, aquella pel·lícula amb la Franca Potente, crec que es deia, ara no em surt el nom, una pel·lícula... És una història que ha inspirat moltes altres pel·lícules, en el sentit, concretament Rashomon, parlem, de quan una història, doncs, t'explica un fet des de diferents punts de vista, no? Un crim, i llavors dius, i qui té la veritat? Doncs Rashomon ens va ensenyar que fins i tot els fantasmes poden mentir, no? Que això és una idea molt, molt original. Corre Lola Corre és una pel·lícula dels anys 90 protagonitzada per Franca Potente. Exactament, exactament, que recupera d'alguna manera.
0: Abans del Perfume, abans que rodés El Perfume a Barcelona.
1: Exactament.
0: Aquest director alemany.
1: Aquesta narrativa rashomoniana, podríem dir. És a dir, és quasi un model narratiu de com explicar una història que, des de diferents punts de vista, la mateixa Sully, aquell Tom Hanks en aquella pel·lícula que fa de pilot d'avió, també, de sobte, doncs, un fet, que és un accident d'avió, te l'expliquen a partir de diferents punts de vista, no? Llavors, qui té la raó i qui està mentint o qui es vol aprofitar. És una manera de narrar, de fer guió en el cine, que ha perdurat, no? I que Rashomon va ser, doncs, la primera petjada en aquest sentit, no?
0: Carles, sempre portant nous punts de vista al cinema com a art cinematogràfic, i avui volies parlar-me d'Almodóvar i de Marga Navidad, que serà notícia a Cannes també.
1: Exactament.
0: Aquesta setmana que ve.
1: Exactament, exactament. Perquè és que Marga Navidad, és a dir, hi ha una qüestió molt, molt interessant en aquesta pel·lícula que venim comentant des de fa setmanes sobre aquest escriptor en crisi que interpreta Leonardo Sbaraglia i que vampiritza la vida de les persones que té al voltant per crear la seva nova ficció. Però hi ha una cosa molt, molt curiosa que m'agradaria destacar, i és que molta gent ha criticat aquesta estètica repetitiva del cinema d'Almodóvar, on de sobte veus aquests total looks de Prada i veus que tot està mesurat al mil·límetre amb productes de disseny, etc.
0: De seguida veus que és una pel·lícula d'Almodóvar.
1: Exactament. Això és un tret a favor, que tu reconeixes una pel·lícula d'Almodóvar, però no estic d'acord en que sigui una estètica buida, perquè en la nova pel·lícula, per exemple, Amarga Navidad, doncs compta, doncs, amb aquests responsables de disseny d'interiors, Carlota Casado i Miguel López, amb els que ja havia treballat, i aporta, doncs, una referencialitat molt interessant. Aporta una construcció dels interiors on els objectes no són neutrals, sinó que alimenten el llenguatge de la pel·lícula, no? De sobte veus un menjador i és com un espai psicològic, és un espai emocional. I pots identificar, és a dir, hi ha realment un coneixement de la moda molt important, perquè a sobte veus el gran confort de Le Corbusier, que és un sofà en forma de cub que va dissenyar el famós arquitecte suís, o veus un altre que està inspirat en l'obra original de Carlo Scarpa, que és un dels grans dissenyadors de la modernitat italiana, i jo crec que hi ha no només un coneixement, sinó un sentit, perquè, clar, veus el Quim Gutiérrez assegut, doncs, en aquest sofà inspirat en Carlo Scarpa, i hi ha una distància entre el personatge de Gutiérrez i l'escriptor que encarna Leonardo Sbaraglia, que està concentrat amb el que fa, no? Llavors, aquesta distància, aquesta fredor, el mateix sofà, d'alguna manera ho reflecteix, no? I amb això destaquem que Almodóvar sempre ha estat i serà un dels grans pintors de la història del cinema, però no és un pintor que pinti només amb els colors i amb la roba, sinó també amb els objectes que apareixen a les seves pel·lícules.
0: Li demanaré que em decori la casa, sí, quan no vulgui canviar-me de pis.
1: Però la factura s'ha de cara,
0: factura,
1: eh?
0: Sí.
1: Perquè donen un dineral entre els Prada, els sofàs aquests.
0: Hem de començar a estalviar.
1: Hi ha una làmpara de peu que es diu Calímaco de Tore Sotsas, que és allargada, sembla un instrument, i val, no sé si val 2.000 euros.
0: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, ja precant, perquè som molt a prop del començament del festival més important del món. Us donem les gràcies, amics del cine, per la confiança que dipositeu en aquest programa cada setmana. A la realització tècnica i control de so ha estat Irene Moreno, amb l'assistència de Jan Marquès. Joel Sevilla ha portat la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda Conxita Casanovas, que ja sabeu que cada diumenge a aquestes hores Va de Cine, aquí, a Ràdio 4, la teva, la millor. Una abraçada i fins diumenge que ve.

Això és Vés-te'n de la festa, una de les cançons del disc Uineta Verificada, que els que ahir van poder regaudir en directe aquí a Vilaseca van veure aquest directe potentíssim al costat del seu cos de ball, amb aquestes cançons que acaba de presentar fa molt poques setmanes amb aquesta artista emergent del país, Uineta. Què tal? Bona tarda. Us saludem des de Vilaseca, des del celler de Vilaseca, avui sota cobert perquè està plovent ara us ho explico. És la nostra cita anual i, com sempre, en aquesta 22a edició de la FIM de Vilaseca. Estem aquí per conèixer i descobrir talent emergent, que és el que ve aquí cada any a presentar-se. Som-hi!

Uineta va ser una de les protagonistes de la jornada d'ahir divendres en aquesta fin de Vilaseca que va començar, de fet, dijous. Ara mateix tenim, tinc davant el radar del meteorològic, el radar del temps, i tenim un bon núvol al damunt que està, doncs això, està mullant els carrers de Vilaseca. Però atenció, perquè si les previsions es compleixen, i es solen complir, a partir de les 6 de la tarda, això ha de parar-se, i al vespre, a partir de les 7 o les 8, en principi està núvol, però no hi haurà pluja. Per tant, els concerts que hi ha programats per avui, doncs es podran fer sense grans problemes. Això sí, caldrà venir una mica amb jaqueteta i abrigadet, perquè el temps refrescarà. Avui tindrem ocasió de veure actuacions de Saxeni, de Sodi, del Kelly, Isaia, de Silvio, de Xenia Casado, el concurs Kaila K, que serà d'aquí una estona, i també del proper convidat, que de seguida saludarem, que és un artista andorrà, que s'acaba de presentar amb un EP que ha publicat fa molt poquet i que avui portarà en directe a un dels escenaris d'aquesta FIM de Vilaseca. Si hi ha algun canvi, ens ho podrà explicar d'aquí una estona també el director de la fira, perquè també passarà per aquest set de ràdio que tenim muntat en el celler de Vilaseca i des d'on avui treballem amb l'Alejo del Peral, el control tècnic i qui et parla, Joan Arenyes. Per tant, si et sembla, gràcies per ser aquí, per escoltar-nos cada cap de setmana entre les 5 i les 7 de la tarda de l'FM, i si vols estar al cas de tot el que passarà en les pròximes hores i del que ha passat en aquesta FIM de Vilaseca, estigues atent, perquè intentarem explicar-t'ho tot, tot i tot. Ara anem per Macuca.

0: Això és Vulgar Drummer, destil·lat del millor pop internacional de tota la vida, de la mà d'aquest joveníssim artista que avui ens visita i que arriba des d'Andorra. Nicolás, què tal? Bona tarda.
1: Què passa, penya?
0: Macuca, ets andorrà pura cepa, pata negra?
2: Bueno.
1: A veure.
0: N'hi ha algun? Existeix o són unicorns?
1: Sí, no, n'hi ha, però...
0: Ah, sí? Però s'amaguen, no?
1: Ai.
0: D'on surts tu?
1: D'Andorra.
0: Bueno, ja.
1: Però... Sí, sóc un andorrà d'Escaldes, però jo sempre dic que sóc ciutadà del món perquè com faig música aquest és l'idioma universal.
0: Sí senyor, ben dit. De fet, el teu nom artístic ve de, ja si m'equivoco, de l'Eduard Makuka Nkosolo, que volia portar Zàmbia a la Lluna.
1: Sí.
0: Una idea molt boja.
1: Sí.
0: I tu t'hi has agafat, aquesta idea tan boja.
1: Sí, justament vaig agafar aquesta idea perquè... per boja que sembli, és semblant a... O sigui, el seu somni era semblant al meu, arribar el més alt possible.
0: Mm-hmm. Escolta, podríem començar per un repte, que seria portar Andorra a Eurovisió.
1: Opa, vinga.
0: No?
1: Sí.
0: Ningú t'ho ha proposat, això, o què?
1: Sí, ho hem parlat.
0: S'ha parlat, però...
1: S'ha parlat, però fa temps que no n'hi ha... No sé, és complicat, però...
0: Bueno, a veure, què fa falta? Calés. A veure, calés...
1: A veure, Andorra...
0: Per calés no cal patir.
1: Exacte.
0: Talent, hòstia.
1: Sí.
0: Doncs ja està. Si tenim calés, tenim talent, doncs tornem-nos-hi a posar.
1: Sí.
0: Una tele que d'allò i...
1: Tant de bo, sí.
0: Tu t'agradaria o què?
1: Sí, clar que sí.
0: Sí?
1: Jo per cantar on sigui, des de Londres hasta sota un pont o Eurovisió, a mi m'és igual.
0: Preguntava d'on t'has sortit, ja m'has dit que ets un andorrà d'Escaldes, però volia saber d'on has sortit musicalment parlant, com comença la teva història musical.
1: El primer que vaig fer musicalment va ser a l'escola, el primer dia de batxillerat.
0: Vas tocar la flauta travessera, no. La flauta dolça.
1: No, seria massa típic dir això.
0: Bueno, potser sí. jo vaig començar així.
1: va venir una...
0: Vas tocar el triangle, de fet.
1: Ah, opa.
0: Tling, sí.
1: Que guai. Va venir la directora del Cor Nacional d'Andorra.
0: Ojo.
1: A l'escola.
0: Uh-huh.
1: Per seleccionar a varios nens, a sis nens, em sembla, de tota la meva escola. I d'aquests sis nens, doncs, jo vaig estar un dels seleccionats. I des de llavors que estic a fons amb la música, sempre m'ha agradat la música dels 60, 70, 80, Michael Jackson, Janis Joplin, Elvis Presley, el que sigui.
0: Està bé, mal gust no tens, eh?
1: No, els meus pares, ja veus que...
0: Et fan de manager els pares o què?
1: Sí, bueno,
0: es pot dir així. Vas començar molt jove i encara ets molt jove. Quina edat tens ara mateix?
1: Sí, tinc 18 anys.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Sí. De fet, el meu aniversari és el dia de la música, el 21 de juny.
0: El 21 de juny.
1: Ahí està. Estava
0: fantàstic.
1: Tot preparat.
0: I, de fet, vas començar amb estudis de conservatori, no?
1: Sí. A la pandèmia vaig començar a fotre-li dur a la guitarra. I després vaig sortir i vaig dir, vinga, va, vaig en sèrio, faig classes allà a la Llacuna, que és el Conservatori d'Andorra, i pim-pam. I ara estic estudiant a París, producció musical als Abbey Road.
0: Abbey Road és a Londres, no?
1: Sí, però ja... Sí, exacte.
0: Si no,
1: però...
0: canviat de seu.
1: Sí. No, han fet una escola, i hi ha diverses escoles d'Abbey Road a diferents països, i París és el que em quedava més a prop.
0: Està bé. Escolta, has vingut directament des de París, aquí a Vilaseca, o què?
1: Sí.
0: En sèrio?
1: Sí, així de pas gaudia una miqueta de les vacances, estar amb la família, però sí.
0: De moment, fa pocs mesos vas publicar aquest EP amb el que et presentes, els Sumidors de Fang, i bé, déu-n'hi-do el soli que estàs fent. Tu estàs content amb el feedback que estàs tenint?
1: Sí, estic content, però sempre es pot anar millor.
0: Home, i tant.
1: Sí.
0: Però bueno, no està mal per començar, no?
1: No està malament, sí. A més, és el primer single que trec amb la discogràfica, un 98. Sí, està bé.
0: Bueno, n'heu tret dos ja, de singles, diria
1: sí,
0: jo, no?
1: Sí, hem tret dos singles, el de Vulgar Drummer, La Guerra No Està Bé, i ara acabem de treure un EP que es diu Somiadors de Funk.
0: Sí, exacte. De fet, és el teu primer disc en solitari, però que tu tenies una banda que et va fer fora.
1: Sí, de fet...
0: Això s'ha d'explicar.
1: Sí, de fet, la cançó aquesta de Vulgar Drummer parla d'això.
0: Parla d'això.
1: Exacte. Un vulgar drummer que vol protagonisme, encara que, bueno, tot el protagonisme s'ha de guanyar, no? Doncs la cançó parla sobre la gent que vol protagonisme sense treballar, sense esforçar-se.
0: Això és difícil.
1: Sí, sí.
0: I aquest drummer ets tu, representa?
1: No, era, justament era el drummer de la banda
0: que tenia. De la banda.
1: Sí, exacte. Sempre estan una mica locos els bateristes, eh?
0: Sí. Sí, sí. I hi ha algun baterista que a més canta, vull dir que... Bueno, si, si baterista i frontman és possible, a vegades.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot i que sigui el que es queda darrere.
1: Sí, clar, mira Phil Collins.
0: Exacte, sí. I no és l'únic. A tu... aquesta cançó d'alguna manera va curar la ferida de que el grup s'acabés,
1: sí, sí,
0: o què?
1: Sí. Sí, a més és el dudo aquest és com un per aquí m'entra i per aquí em surt. Mm-hmm. Sí, és un cant a la superació, no? Es podria dir així.
0: Per què Somiadors de fang? Què representa per tu aquest títol?
1: De fet és curiós el títol perquè tots quan neixem, o sigui, des que neixem fins a que morim, estem acompanyats amb la música. És a dir, quan neixem amb una nana i quan morim amb un rèquiem, i de fet el funk fa una mica el mateix, és com una metàfora. És a dir, el funk surt del res, o sigui, és com, amb el funk pots fer ceràmica, és a dir, pots fer formes,
0: pots moldejar,
1: exacte,
0: sí, sí.
1: I quan el deixes madurar, bueno, enfredar, doncs es torna dur, però també a la vegada és molt fràgil, és a dir, el pots tirar al terra i es trenca. I és una miqueta aquesta metàfora entre el funk i nosaltres les persones, perquè també són fràgils però durs a la vegada.
0: Per tu les cançons són el vehicle per explicar coses d'aquestes, aquesta filosofia i aquestes metàfores?
1: Sí, sí, bueno, les cançons sempre m'ajuden a superar coses o a explicar coses que em costaria dir-ho, perquè com deia Elvis Presley, si és difícil dir algo, canta-ho.
0: Mm-hmm. Gran filòsof, Elvis Presley.
1: Sí.
0: Escolta, tu cantes en català i cantes en anglès. De què depèn que cantes una cosa o una altra?
1: Sí, bueno, sempre com escolto música en anglès, doncs és més fàcil sempre composar en anglès i després ja ho passo al català,
0: sí?
1: A l'espanyol, el que sigui.
0: En guachi-guachi?
1: O... En guachi-guachi,
0: sí?
1: Al CG.
0: No, vull dir que aquell anglès de que, bueno, ja ho acabaré d'escriure després, vull dir.
1: Sí, no, bueno, a veure, el domino bastant, però no... Sí. Sí, sí.
0: La guerra no està bé és l'altre single que ara comentaves que has publicat, també té un missatge directe i humanista fins i tot, no?
1: Sí, sí, bueno, al final es diu Sol, no el títol, el...
0: Sí.
1: Sí, sí,
0: és una cançó pacifista.
1: Sí, sí, exactament.
0: Vull dir que, a veure, tot és molt clar, vull dir que no hi ha mitges tintes, diguéssim,
1: no,
0: ni dobles lectures...
1: És... Sí, és missatge
0: la guerra
1: clar,
0: no està bé.
1: Ahí està, pim-pam, directe, sí, sí, sí, sí.
0: Et declares fan, a part d'Elvis Presley, de tot el so del pop, algun pop concret, el pop britànic concretament? O...
1: Pop britànic? No ho sé, els Beatles, sí, suposo... Beatles. Lenny clar, Kravitz m'agrada molt.
0: Home, per favor, Lenny Kravitz.
1: Sí, sí, sí.
0: I Phil Spector, si ets a Phil Spector?
1: Ah, hòstia, sí, Phil Spector. Bueno, perquè va ser un gran productor, va crear el mur
0: com a persona ja és una altra
1: bueno,
0: cosa.
1: Bueno, clar, com a persona és una altra
0: com
1: cosa.
0: Com a productor era l'hòstia.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: És viu, per cert, tal que ho penso.
1: Hòstia, no ho sé, eh?
0: No a mirar-ho. És que, hòstia, ara estic amb el dubte, eh? Sí, Phil Spector?
1: Jo sé que estava a la presó.
0: Estava a la presó, però... perquè va matar una paia, sí. però pobre, no sé, ara l'hem matat i no sabem si encara és viu.
1: Clar.
0: No, va morir el 16 de gener l'any 2021.
1: Hòstia,
0: pobre.
1: Bueno.
0: Però com a productor era algú, sí, que va, sí, trencar i va innovar.
1: Sí, i de fet era un tio molt, molt, molt seriós, o sigui, que anava molt a lo que volia. O sigui, si vols una cosa, vas a per ella.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, molt, com seria la paraula? Hòstia, molt tossut, no? Com molt...
0: Sí, tossut seria una bona manera de dir-ho, no?
1: Sí, no... Sí,
0: amb molta
1: sí,
0: determinació.
1: Sí, sí, exacte, amb molta... Ahí.
0: I tu també intentes tenir aquesta determinació per aconseguir les coses?
1: Sí, sí, perquè al final si no ets dur amb tu mateix, no... ningú serà per tu. És a dir, hi ha molta gent, sobretot al món de la música, que et diu, ai, sí, està molt bé, sona guai. Però no és una resposta clara. De fet, a mi m'agrada més la gent que em diu que no li agrada, que això és una mierda, no sé què, perquè això,
0: ah, sí?
1: Això és una opinió real. Vull dir, la gent que sempre
0: diu... Bueno, una mica m'assoca, això, també, eh? Vull dir, encara que sí, encara que et fustiguin...
1: Clar,
0: que
1: no, no, però... Vull dir, m'agraden les opinions reals,
0: ah, sí,
1: sinceres.
0: Sí, perquè a vegades això, que algú t'ensaboni i dius,
1: sí,
0: ui, aquí...
1: Sí, clar, no? Clar.
0: Millor que et diguin la meitat, sí, per davant, això,
1: m'això
0: tens raó. Escolta, ara que estem parlant de productors, qui és el productor d'aquesta meravella de cançó de Vulgar Drama? Ets tu?
1: No, és... Temp Productions.
0: Bueno, clar, ara sí, ho entenc.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar. A veure, vius a Andorra, estudies a París i graves a Sabadell.
1: Ahí està.
0: Ostres.
1: Sí, sí, el trio combo perfecte.
0: Doncs, doncs és que sona molt bé, què t'haig d'explicar? Sí, la cançó és un single que té molta gràcia i de seguida vas encomanar als germans Ten, que tenen la mà trencada amb això. Sí. Ho vas tenir clar o vas tenir algun dubte?
1: No, ho vaig tenir clar. O sigui, estava a Andorra tal, amb un productor que, bueno, estava bé, no sé què, però vaig tenir l'oportunitat i vaig dir de una, venga. Perquè les coses s'han de fer en sèrio, s'ha d'anar per ello i ja està. Sí.
0: I amb això estàs. Avui aquí a Terrana, aquesta fira de film de Vilaseca, que no sé si havies vingut mai aquí.
1: Primer cop.
0: A PortAventura alguna vegada?
1: Sí, un cop.
0: Està aquí al costat,
1: sí,
0: això.
1: Sí, està aquí al costat.
0: Per tant, no coneixes la fira ni...
1: No, l'estic coneixent... Està bé, mola.
0: Ja fa més d'un dia que estàs per aquí donant voltes, sí. Ja has vist una mica l'ambientillo i els escenaris i la gent que ha actuat. Ha hagut alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció del que has pogut veure, que...
1: Bueno, sí, o sigui... És...
0: Vas veure Uinet ahir, per exemple, o què?
1: No ens vam quedar, perquè tenim l'hotel i tal, i així descansava.
0: Està bé, i del que vas veure ahir, vas veure alguna cosa que et va cridar l'atenció o no?
1: Sí, vam veure la Naina.
0: Naina. La va agradar o què?
1: Sí.
0: Home, canyera.
1: Sí, és canyera, sí. Però jo sempre he sigut més de música en directe.
0: Ah, bueno, allò no molt enllaunat.
1: Clar, sí, bueno.
0: Però mira, és que justament ahir ho comentàvem, jo vaig veure tres actuacions, i les tres eren sense músics, hi havia un baixista, no? Un guitarrista amb la Naina, però l'altre era tot bases pregravades,
1: sí.
0: I jo em sembla que el teu és totalment diferent, tu vols que hi hagi músics de veritat i hi hagi instruments de veritat, no?
1: Ahí està, sí, ho sents més, també tens, no sé, jo... jugo més amb la gent que hi ha a l'escenari i tal. Si no, em sento molt sol.
0: Et sents molt sol? Sí. Qui és la teva banda? Amb qui vindràs avui a tocar?
1: Avui vindré amb el Joan, baterista, Pol... tots són d'aquí, de Camp de Tarragona.
0: Sí,
1: el baterista és de Baix... de Montblanc, perdó. El guitarrista és de Baix i el baixista és de Reus.
0: I és la teva banda estable o els has reclutat per això?
1: Banda estable, ja està. Bé. Vaig tocar amb el Marc Quintillà, el Jordi Bericat, baixista de Jarabe de Palo i tal... Bona banda, tot guai. L'únic que el CGI em va demanar que canviés de banda per gent més jove.
0: Perquè eren massa cars.
1: Exacte, també.
0: Que ja ens coneixem amb el Jordi.
1: No és que siguin massa cars, però clar, per algú que és emergent i tal, bueno, sí.
0: Està bé. Vale, per tant, tenim, estàs estudiant a París.
1: Exacte.
0: Vius, el teu seu és a Andorra. Però els músics són de Tarragona.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Deus tenir un cotxe elèctric, com a mínim, perquè si no... que si no, la despesa en gasolina és important.
1: Sí.
0: Com ho fas? No, ara en sèrio. Com ho fas per coordinar-te amb la banda, per assajar? Els fas pujar a Andorra o què?
1: No, perquè com són tots d'aquí de Baix, són... Bueno, aquest any ja acaben d'estudiar de talla de músics, llavors quan hem d'assajar anem allà i ja està.
0: M'acuc actuar aquest vespre a partir de 3:15 de 8, no?
1: A les 9.
0: A les 9 en punt, al Parc de la Formiga, en un concert que dura 45 minuts, que és un format que a mi és ideal, 45 minuts és perfecte.
1: A mi m'encanta.
0: Ni curt ni llarg.
1: Sí.
0: Què hem d'esperar?
1: Passar-s'ho bé, canya, força i algo autèntic, sí.
0: Què és autèntic per tu?
1: Pues, no sé, ser tu mateix i ja està. No... Vull dir, no hi ha res com superpreparat, no és com supercomercial. O sigui, pot ser les cançons una mica, sí. Però el concert en si és molt proper.
0: És molt proper?
1: Sí.
0: Per tant, dius que això, que la gent connecti amb el que està passant a l'escenari, no? Que això, això és el complicat, eh?
1: Sí, perquè molts cops està tot com molt programat i tal, no? Ara, 1, 2, 3 i entra el moment xulo amb llums, no sé què, i... A veure, no sé, està bé, però... S'ha de sentir.
0: Una de les coses que ha cridat l'atenció de Macuc és la teva imatge, que em fa la feta que la cuides molt.
1: Sí.
0: Aquest punt roquer, aquesta estètica, que bé, que es veu cuidada, diguéssim, no? Fins a quin punt li dones importància a tu?
1: A veure, és molt important, quasi, o sigui, no diria més que la música, però és jugar un rol bastant important. Mira, per exemple, Michael Jackson, els Rolling Stone, és a dir, és gent que... Dius el seu nom i ja te la imagines al cap, no? Amb Michael Jackson, amb els seus passos de ball, el seu petinat així i tal. És molt important.
0: És el primer cop que actues al Principat o ja has tocat altres vegades per aquí baix, no?
1: Sí, vaig fer un concert al BAM de la Mercè.
0: Ah.

0: Clar, Vulgar de la Mer ha sonat molt a les ràdios, ha estat la número 10 més radiada a Catalunya el mes de novembre. O de
1: això els de Flaix, ja, que són molt pesats.
0: Sí, sí, sí.
1: Tenen quatre discos, els posen totes les tones mateixos.
0: Sí, bueno.
1: Jo vull inflar molt.
0: Ja està bé.
1: Sí. Però bueno, tenen molta audiència, també, sí, és veritat. Sí. Que t'han ajudat, diguéssim,
0: Sí.
1: Estàs content de la reacció dels mitjans, de les radiofórmules? Que no és fàcil entrar a les radiofórmules.
0: Clar, no és fàcil. El Sergi també m'ha ajudat molt amb això. Però sí.
1: Està bé. Escolta, Andorra i a Flashback, també et donen suport allà,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, la posen sempre allà, sí? A Andorra, sí.
1: Digue'm-ho, que jo vaig allà, els dic alguna cosa.
0: Dale.
1: No m'hi faltaria. Escolta'm, doncs vindrem a veure.
0: Vinga.
1: Sí. Que sapigueu que això... Bé, ara ha parat de ploure, però que no patiu, perquè a partir de les 6 de la tarda això s'ha de començar a obrir el cel, i a les 9 ho tindrem tot a punt per escoltar el directe de Macuca amb la seva proposta rockera, amb actitud i cançons boníssimes, o sigui que tenim els ingredients. A l'any que ve vull veure Eurovisió amb Andorra.
0: Vinga. Sí. Ens veiem allà.
1: Ens veiem a Andorra, si et sembla. Ens marxem amb aquesta que es diu La guerra no està bé.
0: Vinga.
1: Va, Macuca, gràcies per venir, molta sort i fins la pròxima.
0: Moltes gràcies a tu. A fondo!

cançons de Uineta en el seu disc Uineta Verificada, que ahir vam poder gaudir en directe a aquesta Film de Vilaseca. Des d'avui fem el programa Catalunya Express en directe, com fem ja des de fa moltes edicions, no m'atreviria a dir totes, però pràcticament totes. És la 22ena, el 22è any en què Ràdio 4 et porta el que està passant en aquesta fira de música emergent i familiar de Vilaseca. Una fira que comença, que va començar dijous passat, perquè a banda de la proposta de actuacions obertes al públic en general, hi ha tota una part professional de trobades entre músics, mànagers i programadors que conformen una programació que no veu el públic en general, però que també serveix, doncs, això, perquè els programadors puguin veure propostes noves i es facin negocis, que és el que es tracta, perquè això és una fira i les fires van d'això, de comprar i vendre el que després podrem veure en les diferents programacions dels ajuntaments, de festes majors i d'actes diversos al nostre país. Per aquí han passat, per exemple, artistes com Lil Dami, aquest any, vull dir, Lil Dami, Cristena, OK Déu, o, per exemple, aquesta banda que s'acaba de publicar, que s'acaba de presentar fa molt poques setmanes i que arriba des de Vic. Es diuen Muniats i van estar aquest dijous fent un showcase amb les cançons del seu disc de debut que barreja el jazz i el rock. Escoltem, per exemple, aquesta que es diu Voldria. Voldria.

Convertir-me en mainstream, tenir els premis de Hitchcock. Voldria cantar com un Mirlo i morir-me d'èxit. Si no és per la music, pel Tetris. Voldria que em toqués la Primitiva. Tenir la Tula de Messi per un dia. Passar-me tota la nit al llit amb l'Angelina mentre en Brad mira. T'imagines?

0: vaig veure lliure a Palestina. Voldria ballar batxat amb la Nati, tenir la màgia d'en Harry, les cordes vocals d'en Freddy. Tornar a tenir-ne 20, voldria 3 o 4 Grammys per aquest Tiny. Voldria tirar viva els Figa Flowers i aixecar-li el dit al rei d'Espanya. Que ningú dormís davant la caixa i que es llevessin de llit la vida iaia. Yo!
1: Edu, tio, ets molt pesat amb la guitarra, tio. Però molt pesat, tio. T'ho han dit molts cops, tio.

0: No esteu preparats.
1: De Vic, bigatans de pura cepa, que diuen aquesta colla que es diuen Muniats i que es van presentar aquest passat de dijous en aquesta fira professional de Vilaseca, la fira professional d'aquesta FIM de Vilaseca, que està dirigida per el nostre convidat d'ara, que és en Martí Marfà. Què tal, Martí?
2: Hola, Joan, com estàs?
1: Quina vista que tens, portar els Muniats.
2: Sí o què?
1: Home.
2: T'agraden o què?
1: A mi bueno, tens aquesta cosa bigatana, aquesta cosa descarada, no?, i fresca. Jo els veig una mica com els Oques Grasses, edició 2.0. No sé com els veus tu.
2: Ostres, és atrevit això que dius,
1: Sí, és molt atrevit. M'acabo de tirar a la piscina.
2: Déu-n'hi-do.
1: I no els he vist en directe,
2: Déu-n'hi-do.
1: I dic que, com va anar dijous? Els vas poder veure tu o no?
2: Sí, els vaig poder veure molt bé, molt bé. A veure, s'ha de dir que està, era el segon o tercer bolo que feien.
1: Sí, sí.
2: I per tant, bueno, tenen recorregut, han de polir cosetes, però, hòstia, és una proposta que jo, la que la vaig sentir, vaig veure aquests directes que havien gravat i tal, vam dir, hòstia, Això pinta molt bé, això apunta maneres, a més és un estil...
1: Bueno, és un estil... Que barreja moltes coses.
2: Barreja moltes coses.
1: Són molt descarats, no?
2: Exacte, són molt descarats, tenen una posada en escena així molt ben... O sigui, que sembla mentida que per acabar de començar ja tinguin tan clar quina és la seva línia estètica, també. Vull dir que, bueno, a veure, tot, pot passar de tot amb la música emergent, ja ho saps, i més amb grups aquests tan incipients, però... Però bueno, que si això tira endavant, podem sentir parlar, jo crec.
1: Segur. I més, ahir ho parlàvem no sé qui, jo no has portat molts anys venir a aquesta fira, ja ho saps, més anys que tu, segurament,
2: home,
1: perquè tu fa uns quants que estàs al capdavant.
2: Sí, poquets.
1: Poquets. Però Ràdio 4 sempre ha tingut la intenció de venir aquí i explicar el que passa en aquesta fira. I amb tots aquests anys que han anat venint, ens hem adonat que realment aquí... vens a fer descobertes i realment teniu un molt bon ull a l'hora de fer la tria del cardell. T'ho dic de veritat, no és per fer-te la pilota. I més últimament, els últims anys, que ho encerteu bastant. O sigui, el que passa per Vilaseca, després veus que creix i que es converteix en una cosa gran i important. I jo aquí he vist els primers concerts de moltes bandes, totes, Manel, Obeses, Mil i Una, el Petit de Calaril.
2: Sí, a veure, aquest era el nostre repte. Quan ens hi vam tornar a posar el 21 i jo vaig tenir l'encàrrec de dirigir-ho, aquest era la motxilla que tenia, i aquesta és una motxilla que pesa, perquè no és fàcil tenir aquest ull. Vull dir que les anteriors direccions van tenir la capacitat de fer això, i bueno, nosaltres, jo, i que no ho faig sol, també hi ha la Marta Meia amb l'assessorament artístic a la part emergent, i la Violeta Margana amb la part familiar, doncs intentem també seguir aquesta estela i estar a l'altura. I és veritat que, de la mateixa manera que n'hi ha moltes que les encertem, n'hi ha que no, perquè al final estem en una escena que és emergent, i l'escena emergent també és molt fràgil. I hi ha propostes que poden ser molt interessants, però si després no hi ha un recorregut, un acompanyament professional darrere, doncs tampoc, després no hi ha continuïtat, no? De fet, per això és una fira professional, i per això treballem molt també amb els professionals que acompanyen els músics, que estan al voltant dels músics, que distribueixen, que els programen, no? Perquè això és clau després, perquè la creativitat sola... La creativitat és la matèria prima, però la matèria prima sola...
1: No, hi ha d'haver una infraestructura darrere,
2: exacte,
1: no? Una cosa que tenen suport a tot això. I aquí es troba tota aquesta gent, no? Els programadors, els mànagers, els músics, i els que ho faciliten d'alguna manera perquè doncs això, les propostes dels músics tirin endavant i floreixin.
2: Totalment, una mica aquesta és la idea d'una fira professional, no? O sigui, habilitar l'espai perquè tota aquesta infraestructura, no?, tots els agents que la conformen i que la fan possible, doncs es trobin, interaccionin, trobin maneres de col·laboració, i la veritat és que això sí que jo penso que ho hem anat aconseguint aquests anys, que és una cita que el sector la té com a referència, i que a més aquests dies ens ho deien, que troben que és una cita relaxada,
1: sí,
2: que és una cita on es pot parlar amb tothom, que està molt a l'abast, que la gent que comença a posar-se també en aquest sector li és fàcil, no? Hi ha altres fires amb les quals nosaltres treballem molt, molt estretament, però que potser tenen un abast més gros, i per tant hi ha gent que potser passar primer per aquí o fer aquesta primera iniciació a través de la FIM, doncs li va bé. Vull dir que aquesta és una mica, segurament és el nostre valor diferencial, i és el que hem anat, diguem-ne, potenciant aquests anys.
1: Exactament, és una fira molt amable, que tal com tu dius, et permet interactuar amb tothom d'una manera molt, molt natural, i surten coses molt interessants d'aquí. Però anem a les coses pràctiques. No sé si aquesta pluja que està caient, i que a partir de les 6 de la tarda, en principi, de parar, us ha trastocat d'algun moment els plans d'avui, o en principi es manté tot tal qual?
2: Es manté gairebé tot tal qual, llevat que reubicat algunes actuacions. Ara mateix tenim el concurs que... que és aquest concurs de trap en català que l'hem reubicat per posar-lo a la Carpa Pro, que està cobert, que té la platea coberta, per dir-ho d'alguna manera. I aquest de moment és l'únic canvi significatiu que tenim ara, i probablement ara a les 6:45 tenim un petit comitè de pluja.
1: De crisi, diguéssim.
2: De crisi, on anem mirant allò dels radars i tal, i si tot va bé, doncs la resta ho mantindrem. La veritat és que heu de pensar que només hi ha un sol escenari que té la platea descoberta, que és l'escenari del Castell, i per tant, ja fa uns anys que el maig és traïdor en aquest sentit.
1: Bueno, el maig cada dia un raig.
2: Exacte.
1: Li fa honor al seu nom, al lema, diguéssim.
2: Doncs ja ho vam preveure, per tant, no cal patir, tot es manté, tota la programació es manté, i l'únic que pot passar és que alguna es reubiqui de lloc i es informa puntualment a les xarxes socials, i cap problema, tot endavant.
1: Més de 700 professionals acreditats aquest any.
2: És un rècord.
1: És un rècord.
2: Sí, la veritat és que estem molt contents. Veníem de l'any passat i l'altre que ens havíem, diguem-ne, assolit una xifra molt interessant de 600-650, i estàvem allà. I aquest any hem superat els 700, cosa que és un gran èxit, i no només això, sinó que aquí hi ha dues xifres, la xifra dels que s'apunten i la xifra dels que venen. Perquè a les fires sempre passa això, hi ha gent que s'apunta per estar a la xarxa i tenir els contactes i estar a la llotja virtual i tot això. I en aquest any l'afluència ha estat al·lucinant. La veritat és que l'àrea professional feia goig tant dijous com divendres i com aquest matí de dissabte, i estem supercontents perquè la veritat és que d'alguna manera és una de les nostres raons de ser, no? Que la gent respongui i que entengui que això és un espai útil i amable i còmode per treballar.
1: Jo no sé què heu fet aquest any, però sí que et puc dir, parlar de la meva experiència personal, que és el primer any, un dels anys que m'he trobat més. El fet de que hi hagi gent que diga, ah, vist que estàs a la fira, quedem per fer un cafè, per conèixer-nos, no sé què, per presentar-te, no sé quan. A mi, que sóc un de molts periodistes que hi ha aquí, m'ha passat això, suposo que la resta de programadors i managers devien tenir l'agenda com bastant complicada. Però aquest any ho he notat més que no pas altres anys, de gent de ganes de fer networking, diguéssim.
2: Clar, bueno, una mica aquesta era la idea, és el que passa, no?, en les fires que es comencen a consolidar, no?, que allò uns dies abans de la fira comences a rebre mails de gent convidant o explicant-te que serà la fira, i alguns convidant-te directament, i d'altres dient-te que a veure si podem quedar a tal hora a tal lloc. I això és una mica el que nosaltres hem de propiciar: l'espai, la infraestructura i la gent, diguem-ne, doncs que faci les trobades i les aliances que cregui convenients.
1: Que d'això es tracta. Però vaja, defenseu aquest model de fira slow, diguéssim, no? De que la gent vingui aquí tampoc amb l'estrès, sinó que gaudeixi una mica de l'entorn, sí, i del contacte amb la resta del sector.
2: Exacte. O sigui, això es basa bàsicament en això, en tenir un espai on es poden trobar tranquil·lament, tenir una escala també continguda, i també una cosa, és una fira d'itinerari únic, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha altres fires, doncs, que tu has de fer-te el teu itinerari, perquè hi ha moltes coses que passen alhora. A la Fim Vilaseca gairebé només hi ha una sola cosa cada hora, diguem-ne, cada franja horària, i això fa que també facilita, perquè, diguem-ne, tu vas una mica amb el fil de la programació, i no t'has de fer el teu itinerari específic, que això també implica una feina i un estrès i triar, i ara aquest no, i tot això, no?
1: Dins del calendari d'esdeveniments i de fires professionals en el món de la música o de l'art escènic en general, hi ha Fira de Tàrrega, hi ha el Mercat de Música Viva, hi ha la Fira Mediterrània, i vosaltres també esteu dins d'aquest calendari. Teniu alguna mena de... interactuar d'alguna manera amb la resta de fires? Teniu alguna mena de xarxa creada de fires que es fan durant l'any al país?
2: Sí, nosaltres hem anat establint durant aquests anys acords amb totes aquestes fires, especialment els mercats estratègics, perquè nosaltres creiem que la Fim Vilaseca és una fira estratègica i aspirem a l'acreditació de mercat estratègic tard o d'hora, no? I per tant hem fet diversos acords. L'últim que hem signat és aquest any amb Fira Tàrrega, que hem signat un acord, i aquest i hem programat conjuntament a Sound de Secà, que van actuar dijous i que també estaran a Tàrrega. Amb Fira Mediterrània tenim una relació molt estreta des del primer dia, i compartim moltes propostes, intercanviem i treballem junts. I també és important dir també que amb el Mercat de Música Viva de Vic, enguany, a part de tenir un acord d'intercanvi i de relació, també ens hem incorporat en un programa que es diu Acceleradora, que comparteix mercat i cases de la música, i nosaltres Nosaltres també, en el qual s'ha acollit aquest any la publicitat, que és un grup, és un quartet de, de pop-rock una mica garatgero en català, que seran, diguem-ne, acompanyats, impulsats, diguem-ne, per aquests tres agents, no?
1: Martí Marfà, a més de ser el director artístic d'aquesta fira, és un gran prescriptor musical. Bé, suposo que per això estàs aquí al capdavant d'això. I sembla que, ara em diràs tu si és veritat o no, heu detectat un retorn a les sonoritats elèctriques, al rock i l'electricitat, o què?
2: Sí, totalment, totalment. La veritat és que... Hòstia, ens pensàvem que la música urbana havia enterrat les guitarres elèctriques.
1: T'haig de dir per això, jo hi vaig veure tres concerts al vespre, tot era
2: tot bases, era urbana.
1: Tot sí. Era bases pregravades. Sí, i una guitarra, una sola guitarra en tota la nit vaig veure.
2: No, perquè ahir era una nit molt urbana, ja la vam fer expressament. Però aquesta nit, per exemple, tenim el Maco, que acaba d'Andorra i és un...
1: Ha estat aquí fa un moment.
2: Pues és un rockero total.
1: Un rockero, sí.
2: Tenim el Sodi, no?, amb el seu...
1: Aquest,
2: de Tarragona, Britpop. Tenim aquests que he esmentat, la publicitat, que també és un quartet. Vull dir que tota aquesta, o sigui, la banda clàssica de pop rock, de bateria, guitarres, baix, veu, torna, ens pensàvem que no, però torna.
1: Però és allò, la llei del pèndol, no?
2: Sí, la música i amb l'art en general és així, eh? Vull dir que... I després també, abans que deies els moniats, doncs totes aquestes sonoritats soul, funk, tota aquesta actualització o aquest retorn a les inspiracions dels 70, dels 80, tornen, teníem els moniats l'altre dia, i el mateix dia també. Ens han quedat uns dies bastant monogràfics, estilísticament, perquè el dijous van tocar moniats i després va tocar l'Hockey 10, sí, que jo li dic que és la Jackson 5 al catalana, diguem-ne.
1: Sí, bases de Prince, eren...
2: Exacte.
1: Té bases de Prince.
2: Sí, total. Sí. I alguns temes, això que dic, que són una mica Jackson 5.
1: Total. Sí.
2: I llavors hi ha tota aquesta altra onda, no? Aquesta onda de música negra, vuitantera, setantera, català, que també em sembla bastant interessant i molt... que molt alegra molt l'ànima, la veritat.
1: I aquesta discriminació per dies, que és volguda o ha sortit així, diguéssim?
2: Ha sortit... A veure... mira, la veritat és que és una mica de tot, és a dir, ha sortit una mica així perquè no sempre tots els artistes tenen totes les dates disponibles, però sí que després procurem que les coses tinguin una mica de coherència. I després també, com sabeu, això es treballa amb tots uns equips i tenim pues, els equips tècnics, no? Les persones que s'encarreguen de producció i del so, que també els hi beneficia, no? Els ajuda si tu un mateix dia poses dos o tres propostes del mateix estil.
1: Clar.
2: No? I llavors ens ha quedat una mica això, la primera nit tenia aquesta sonorita més de 70-80, bueno, del soul, funk i tal, ahir, com hem dit, la urbana, i avui tindrem coses més rockeres.
1: Més rockeres.
2: Sí.
1: I sense deixar de banda, que clar, a la FIM Vilaseca, si Fira de Música seria el nom, Emergent és el cognom, i Familiar és el segon cognom, i també hi dediqueu carinyo, diguéssim, a la promoció de música familiar, perquè hem passat el Pony Menut, Sardins en Llauna, i el diumenge tanquem amb la Colla Pirata.
2: Sí, de fet, és la secció que dediquem carinyo i que hi dediquem molts esforços en el sentit de suport a la creació. És a dir, nosaltres aquest any hem d'alguna manera articulat tot un seguit de... totes les accions que fem en pro del suport a la creació, però que ja venim temps fent-la, i que sobretot el dediquem a la música familiar, que així és com l'escena emergent, ho hem dit altres vegades, té molta oferta, molta creativitat i poca demanda, perquè no hi ha prou espais, diguem-ne, d'exhibició. A la música familiar passa exactament el mateix, és a dir, hi ha molta demanda, hi ha molt de públic i no hi ha suficientment oferta, i per tant o a part de suficientment oferta amb la qualitat i amb la innovació que nosaltres desitjaríem. Llavors hem fet un esforç en els últims anys per implicar-nos en produccions, per acompanyar propostes, etc. Aquest any, per exemple, ens vam implicar en la nova proposta de la Tres Quila Verdesca, Sardines en Llauna també els hem acompanyat. Vull dir que estem implicats, diguem-ne, en aquest segment, perquè creiem que hem de pensar en el públic menut com un públic amb tots els drets i amb un criteri i amb tan equiparable com l'adult, i per tant els hi hem d'oferir propostes que siguin potents, de qualitat, innovadores, de risc, etc.
1: No, i ara mateix una bona sortida per molts músics que veuen que en aquest nínxol hi ha molt camí per córrer.
2: Exacte, mira, justament el dijous vam tenir el Lildami.
1: Sí, un espectacle per canalla.
2: Exacte, un espectacle per escolars, superinteressant, per escolars d'institut, diguem-ne, de secundària, que és un espectacle molt interessant perquè... fa música i també fa conversa, diguem-ne, és com una entrevista amb el senyor Chen.
1: Ah, sí?
2: Sí, i per tant els explica, bueno, coses tan interessants i tan importants com per aquestes edats, com per què ell canta en català i la necessitat d'expressar-se en la llengua catalana per cantar música urbana, la cultura de l'esforç, la necessitat, bueno, de gestionar les veritats i les postveritats i tot això. Vull dir que és un artista amb un discurs superinteressant, amb el cap molt amoblat, i que treballar, aprofitar que treballi amb aquest tipus de públics és molt interessant, no? I per ell també està superbé, perquè diu, escolta'm, vaig a treballar al matí i al migdia sóc a casa a dinar, saps?
1: Clar, és que el Pont i Menut és el mateix cas.
2: Exacte.
1: Els hi va de conya tant una cosa com l'altra. I diuen, és que és això, pots fer dos concerts al mateix dia.
2: Exacte.
1: Un per públic familiar, l'altre per públic general, diguéssim. Escolta, Martí, no sé si les teniu i es poden donar, però xifres de volum de negoci que genera aquí o de contractacions que es fan, això està comptabilitzat?
2: Mira, no ho tenim comptabilitzat, perquè això requereix uns estudis una mica especialitzats. Clar. Que nosaltres encara no hem fet. Ens agradaria, bueno, el dia que siguem fira estratègica, doncs ho farem, perquè l'ISEC ho promou amb totes les fires estratègiques, però sí que recollim una mica cada any això, quins interessos els programadors han tingut amb les propostes que hi ha aquí i quina intenció tenen de programar-les. Estem normalment, o sigui, sempre els hi preguntem si de les propostes que han vist a la FIM tenen intenció de programar-ne alguna. Els programadors els hi programen. I aproximadament cada any ens situem en la forquilla entre el 70 i el 80%. O sigui, 70 i el 80% dels programadors diuen que hi ha alguna de les propostes que han vist a la FIM que la programaran.
1: Intenció de programar-la, està bé.
2: Cosa que això està molt bé.
1: Carai. Mm-hmm. Doncs ens quedem amb aquesta dada. Porta 5 anys al capdavant de la fira.
2: 6.
1: I teniu ja dates per l'any que ve. Vol dir que també estaràs al capdavant l'any que ve?
2: Sí, l'any que ve també.
1: 6 i 9 de maig.
2: Del 6 al 9 de maig, sí, exactament.
1: I quan acaba això, quan demà tanqueu la persiana d'aquesta edició, ja esteu treballant, de fet, el que ve, segurament.
2: Sí, de fet, jo el que em passa és que, clar, al final jo faig la direcció artística i aquests dies, d'alguna manera, sóc el que tinc menys feina.
1: Clar, tu ja ho tens fet.
2: Perquè jo ja ho tinc fet. I llavors el que em passa aquestes nits de la FIM és que dormo molt poc perquè ja estic pensant en la següent. Em va cap a tot taco i llavors ja penso en la següent. Després d'aquí uns dies ja em relaxaré i ja d'allò. Però sí, per mi d'alguna manera, quan tanco la programació tant professional com artística d'un any, ja em començo d'alguna manera a albirar el següent any.
1: Però jo crec que està molt ben dimensionada i ho teniu molt, molt, molt apamat. I una de les coses que s'agraeix als que venim a treballar o a veure és que tot va estar com un rellotge, vull dir que va tot bastant apamadet, i tal com tu deies abans, pots seguir els concerts sense haver de córrer ni haver-te de sacrificar o de triar una cosa o l'altra. Vull dir que en aquest sentit, un aplaudiment, perquè realment s'agraeix moltíssim que sigui
2: així.
1: Sí, sí.
2: Bueno, això és tot una consigna que a mi em vaig voler dir al principi tot els responsables tècnics, de dir, escolta'm, els programadors venen aquí a treballar, no ens podem endarrerir ni un minut en els inicis dels concerts, hem d'anar com un rellotge, perquè és un respecte a la seva feina i també perquè puguin, perquè els itineraris que ells s'han muntat o les reunions que han tingut després no els hi quedin descavalcades, no?
1: Exactament, doncs el Martí Marfà és el director artístic d'aquesta FIM de Vilaseca, que s'acabarà demà amb l'actuació de la Colla Pirata a partir de 11:45 del matí, aquí on estem ara mateix en directe, al celler de Vilaseca, un espai recuperat meravellós que val la pena venir a veure, ni que sigui, no, ja no cal ni gaudir de cap concert, venir a veure aquest edifici que és sensacional. Martí, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i enhorabona per la feina.
2: Gràcies a vosaltres i esteu convidats, com sempre, cada any.
1: Va, arribem a les notícies amb la Colla Pirata.

Ràdio 4. Catalunya Express. Amb Joan Arenas a Ràdio 4.

L'adaptació al català d'aquest clàssic dels Who, el My Generation, en la veu d'aquesta joveníssima banda tarragonina que avui podreu veure, si voleu, en directe en aquesta fira de Vilaseca, des d'on us saludem en directe, des del Catalunya Express, aquest dissabte a la tarda, avui és 19 de maig, són les 6 de la tarda i 8 minuts, i ens espera encara una hora al teu costat i al costat dels protagonistes d'aquesta fira de Vilaseca, com per exemple Naina, que va actuar-hi ahir i amb qui parlarem ara tot seguit.

0: Estem al Castell de Vilaseca parlant amb Naina, que és una de les artistes que actua, o va actuar, per quin sentiu, dissabte, ahir divendres, en el marc d'aquesta Fira de Vilaseca, que és una trobada tradicional per nosaltres aquí al Catalunya Express. És la Naina, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar així, molt agraïda perquè m'hagin convidat la primera vegada que estic i espero que no sigui l'última, la veritat.
0: Vas una mica perduda, perquè, és una experiència nova per tu. Com tantes deus estar visquent ara que tot just comença la carrera, imagino.
1: Sí, bueno, això acaba de començar, és un dels primers concerts de l'any i molt guai. Esperem que la gent que vinga disfrute molt del que tenim preparat per a ells i per a elles i a gaudir tots.
0: Estàs presentant un àlbum que crec que no és el primer que publiques, o sí?
1: És el primer LP complet, és el primer disc sencer complet. Sí que és veritat que vam arrencar amb Atrevida, que és un EP de 6 cançonetes, i després aquestes 6 cançons se van sumar al disc sencer, que és el de Vives o Mortes, que sí que és el primer disc que he fet.
0: Exacte, vam parlar amb tu fa uns mesos, parlant d'aquest llançament de Vives o Mortes, i vam tenir ocasió d'això, de veure'ns, però de manera virtual. Ara et posem, et veiem físicament aquí a Vilaseca, i no, suposo que és... El d'avui és una mica de tret de sortida d'una gira, pràcticament, no? Com ho planteges, el d'avui?
1: Mira, el directe està pensat única i exclusivament perquè la gent disfrute molt del concert, perquè al final jo el que demane quan vaig a un concert d'un artista que m'agrada és disfrutar, no?, de la música i de tot l'espectacle que ens tenen preparats. Així que el meu objectiu principal sempre en un concert és que la gent disfrute moltíssim, que disfrute tant de les cançons com del missatge que volem transmetre i sobretot que recordin aquest concert sempre i que tinguin ganes de tornar a veure'n un.
0: Has col·laborat amb Figaflaues, amb La Fúmiga, per un artista emergent com tu, superjove. Què han vist en tu per acceptar la col·laboració? Què creus?
1: Mira, la veritat que no els he preguntat directament què han vist, però sí que jo estic molt agraïda que artistes i projectes tan grans ja i tan consolidats en la indústria musical confien en este projecte, perquè al final estem en el punt zero de la partida encara i és un plaer poder comptar en aquestes veus tan boniques i que li sumen tantíssim a totes les cançons a la que s'empuixen.
0: Per qui va venir a veure ahir a Vilaseca i haurà vist el teu directe, però qui no t'hagi vist encara, què els hi prometem?
1: Mira, jo els puc prometre que van a disfrutar, que van a passar per totes les emocions per les que el disc intenta que la gent passi, que és que tu vas a poder anar al concert i vas a poder riure, vas a poder plorar, vas a poder abraçar al teu millor amic, a la teva millor amiga, a la teva família, a la teva parella, i vas a poder ballar. El que jo pretenc és que la gent se'n vagi del concert sense veu, perquè això voldrà dir que haurà cantat i haurà disfrutat i que se'n vagin a casa i que acaben rebentats, com diria jo.
0: Home, com a objectiu no està gens malament, que la gent es deixi anar una mica, que a València no ho sé, que aquí a vegades costa.
1: Mira, te diria que així jo estic molt contenta en el públic que ha vingut sempre als meus concerts, també és veritat que és de les primeres vegades que estic als Països Catalans, i així tot crec que és un públic superguai, crec que ens han rebut d'una manera increïble, esperem que continuï sent aixina, i sí que és veritat que són públics distints, però jo els tinc que estimar per igual.
0: Cites com a influències Beatles, Trueno, Oques Grasses i Amaya. Això és un còctel que no sé com gestiones tu.
1: Mira, he tingut la sort d'eixir d'una família de músics que m'han ensenyat moltíssimes coses, per exemple, els Beatles, que són com el grup de la meva vida, i tinc aquesta sort, no?, de tindre aquestes arrels que m'han ensenyat tantíssima música, i jo crec que el meu estil o l'estil que intento buscar és una barreja de totes aquestes coses que a mi m'han emocionat alguna vegada en la música.
0: Amb només 20 anys ara deus tenir, inicis aquesta carrera en solitari, però explica'm la teva família, que tu vens de família de músics.
1: Vinc d'una família de músics. Mira, mon pare, director de cors, mon tio, professor de música, ma tia, ballarina, la meva iaia tenia el professional de piano. Bueno, realment tota la meva família està envoltada d'art en general, ja siga ballar, ja siga música, ja siga pintura, i crec que això és el que ha fet que jo ara siga l'artista que soc i que crec que vull ser en un futur, i tot això és gràcies a aquestes persones que són la meva família.
0: T'has sentit una mica obligada a agafar aquest camí o ningú t'ha obligat?
1: No, gens, de fet, no apuntava maneres de menuda, no apuntava gens maneres i ningú se ho esperava, però sí que és veritat que jo he descobert una cosa en la música que no m'ha donat cap altre hobby ni cosa que he fet en la meva vida, i és que m'ha donat a gent, m'ha donat sentiments, és com el refugi on jo puc resguardar-me cada vegada que tinc un dia dolent o cada vegada que vull explicar alguna cosa que em posa feliç, i crec que això és el punt clau i el punt que no vull perdre mai, que és que la música no siga una feina, sinó siga sempre com l'amor de la meva vida.
0: D'alguna manera, i corregeix-me si m'equivoco, barreges això, música festiva i electrònica. Una mica és la teva proposta, seria passar per aquí. Suposo que em deixo coses, eh? Hi ha altres elements, imagino.
1: Bueno, és una barreja un poquet de tot. Sí que és veritat que el disc, com te dia abans, intenta passar per totes les fases possibles d'una vida d'una xiqueta de 9 anys, al final. Però m'agrada, en els estils musicals, poder crear emocions diferents en cada una de les persones que l'escolten, com tu has dit, música electrònica, pop, perquè al final és el que més he escoltat en la meva vida i del que més referències tinc. També m'agraden molt les balades i jo crec que un poquet de tot. Sempre dic que no m'agrada tancar-me en un estil com a tal, perquè jo que sé, igual mal sé un dia i m'agrada provar a fer una altra bachata o un reggaeton, no tinc ni idea, però crec que això és lo guai, poder anar descobrint-se poquet a poquet conforme va passant el temps.
0: Vam veure a la festa de Sant Jordi a l'Adam, veiem aquí que són bolos aquests, una mica de promoció, una mica per anar sembrant una mica, però bolos de veritat, diguéssim, això entre cometes, ens tens ja de programats aquest estiu al Principat?
1: A les meves xarxes la gent podrà trobar de moment tots els bolos que tenim tancats oficials. Sols vos puc prometre que anem a estar molt pel País Valencià, que anem a estar també molt per Catalunya, i és una cosa superguai poder anar arreu de tots aquests llocs a ensenyar el que tenim, i esperem que la gent disfrute allà on anem.
0: Això de ser l'artista revelació de la temporada, t'afegeix pressió per tu o tu ho portes bé?
1: Mira, jo intento no creure millors titulars. La veritat, preferís seguir en la meva bambolla des de casa, que estic molt a gust, amb els meus amics, en la meva família, i sols vull estar orgullosa de mi mateixa, que els meus estiguen orgullosos, més enllà de tots els titulars que poden haver de l'artista revelació o el llegat de tal o de no sé qui.
0: Però està bé que ho diguin també, no?
1: Home, està molt bé, perquè això significa que reconeixen tota la feina que estem fent i tot el que jo he estat fent durant tots aquests anys, així que molt contenta, òbviament.
0: Que has recordat que això de Naina venia de la teva germana, que et va posar el nom, oi que sí?
1: Va ser la meva cosina. La meva cosina, perquè quan jo era menuda em punxava molt que em diguera Naina, no sé per què, ella va trobar com mixe nom, i conforme em vaig fer major va ser com, bueno, és que Aina igual és un poc avorrit, i anem a fer-li com ixe regalet a la meva cosina, li va fer moltíssima il·lusió, i posar-me Naina al final, bueno, va ser un regalet d'ella cap a mi, perquè m'ha salvat, jo no tenia ni idea de quin nom posar-me, i mira, al final Naina.
0: Doncs Naina, que vagi molt bé el bolo, i gràcies per passar pels micròfons del programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.

Una cançó d'amor dedicada al seu país, al País Valencià, des del Algemesí, les cançons de Naina, en aquesta ocasió, acompanyada dels Ginestar. Però no us penseu que el seu concert d'ahir, aquí a la Fonda Vilaseca, va ser només això. Al contrari, va ser una càrrega d'electricitat i de bones vibracions amb la seva banda, un disc carregat de bachata, de ritmes electrònics i de molta festa, i al costat de cançons amb sentiment com aquest. Darrere de Naina vam poder veure també el Parc de la Formiga, la proposta d'un músic tarragoní que ho està patant moltíssim amb les seves cançons, també adreçades a la festa, a les pistes de ball. Estic parlant de Marcos, a qui escoltarem ara i a qui podrem conversar d'aquí un moment.

0: Estem amb Marcos, que ahir divendres va inaugurar el Parc de la Formiga, no sé si va inaugurar o no, però va portar a Vilaseca el Chimichanga Tour. Marcos, què tal?
1: Doncs molt bé, molt content.
0: Ara ho comentàvem, Marcos és l'artista que aquesta temporada ha passat més coses pel programa i té molt de mèrit, primer perquè no ho fa tothom, això de passar repetidament durant la mateixa temporada, sinó és que ell només té dues cançons per ensenyar, això és molt gros. Ens hem enamorat de tu.
1: Home, l'enamorament ha sigut mutu, perquè, bueno, molt contents, tio, ens portem bé, sembla que la cosa funciona, doncs per què no? Xerrarem les vegades que faci falta.
0: I tant, només faltaria. Explica'm una mica com es planteja aquest Chimichanga Tour que vas portar ahir a Vilaseca.
1: Doncs mira, a Vilaseca, a més, va ser molt especial, perquè va ser la primera data que ens van trucar per afegir a la gira. Ara s'han afegit quasi una vintena de dates més. Sí, sí, sí. I a més és molt curiós perquè quan es van trucar era el Chimichanga Tour, però ara es diu el Fastur.
0: Heu canviat a mig.
1: Sí, o sigui que és l'única data de la gira Chimichanga Tour del 2026.
0: que jo pensava, a veure, que només té dues cançons, quin xou fa?
1: Doncs res, jo canto 5 minuts i marxo. I la resta del temps, tothom... pues mira, disbaus i xerinola. No, home, no. No, fem... Tenim molta versió, el que passa que són versions molt versionades al meu estil, fem molts jocs amb el públic perquè m'agrada moltíssim la interacció amb el públic, no m'agrada estar al damunt de l'escenari d'una manera freda. I, bueno, hem dilatat un show de 45 minuts. Amb dues cançons.
2: Amb dues cançons, i com ho fas? Però ja té la variació.
1: Posar la cançó una darrere de l'altra.
0: En repeat. En bucle, diguéssim. Sí. Hi ha versions, hi ha cançons noves? Estrenes cançons en el show o encara no?
1: No, de moment no. Hi ha cançons noves, estan preparades, les tenim allà guardades, però de moment no estem presentant res nou. El que sí que estem és versionant cançons molt icòniques de tota la vida, d'una manera molt genuïna i de vegades inventant-nos la lletra. Per exemple, hi ha un vers del Llençat de l'Axambusto que la fem en merengue nosaltres i que saps al principi allò que era un crit així aleatori que deien exactament, doncs nosaltres a l'estudi dèiem, tio, jo crec que diu aguanta la manta i jo començo que tinc fred als peus i fred a les mans i va ser molt graciós i portem una manta allà al directe i li diem una increïble.
0: Escolta, de moment com està reaccionant la gent al teu show?
1: Doncs super, super mega bé. A més, clar, és que aquí hi ha un factor sorpresa, que és que era, que clar, jo porto molts anys al damunt dels escenaris amb orquestres, amb altres grups, amb altres formacions, i clar, la gent això no s'espera, perquè la gent és com que, bueno, ha vist o Chimichanga o un fenomen viral, puntual, no? I dius, bueno, anem a veure a un noi que ha tret el cap per allà, però no sap el que trobarem. I de sobte es troben un show molt festiu, molta interacció, i... com que no havia de ser així el show que pertany a un artista que acaba de destacar puntualment, no? Però bueno, sí que és una sorpresa bona. Uh-huh. Les expectatives estan, jo crec, per sota del que després passa allà al damunt de l'escenari.
0: El teu projecte es va donar a conèixer d'alguna manera a l'OPFES, en va ser finalista, i des d'aleshores, doncs això, has publicat dues cançons, has compartit les cançons en virals, amb això, aquesta festa que portes al damunt, i apostar una mica, doncs, això, per l'humor, no sé com ho defineixes, la teva proposta.
1: Bueno, definiríem... Sí que té un toc d'humor, clar que sí, perquè a més és com jo veig la vida, però sí, podríem dir que és una proposta totalment festiva. Uh-huh. O sigui, l'objectiu és portar com aquesta emoció de l'alegria i l'entusiasme a flor de pell i intentant fent uns jocs de paraules que la gent es quedi com superboja. O sigui, aquest seria una miqueta l'essència de l'estil.
0: Escolta, si encara hi havia algú que no coneixia, molta gent et va conèixer a través del programa Eufòria, on van fer la teva cançó, cosa que no és gaire habitual que passi amb una cançó i un artista que coneix poca gent encara.
1: Totalment, i gratament sorprès, perquè no, a més, ja sempre ho dic, no, que no hi va haver cap fil conductor, no va haver cap empenta, no, que deia, ostres, a veure si et podem fer i tal i qual, no va ser així. Va arribar a les mans de la direcció del programa musical, i els va agradar tant la cançó, i a més la cançó portava un mes al carrer, o sigui, la cançó encara no estava funcionant, i els va agradar molt, i mira, van donar amb la tecla, perquè aquella cançó ha estat la cançó amb més visualitzacions de tota l'edició d'Eufòria. Sí, sí, tota, l'actuació de l'Arian, si la busqueu al YouTube, doncs és la que té més visualitzacions de totes les actuacions de l'edició.
0: Tu ets de Tarragona, per tant ets de la zona, vius molt a prop de Vilaseca, i no sé si havies vingut a veure alguna altra edició de la FIM. Imagino que sí.
1: Sí, sí, totalment. L'any passat vam estar aquí, vam estar recolzant molts artistes que ja coneixíem, sobretot a la Gigi Ros. Uh-huh. I bé, molt bé. Aquesta fira és un luxe. A més, sempre estem acostumats, els de Tarragona, a reunir-nos amb la indústria cap a dalt, pujant, i quan venen a casa és com molt especial, no? És com que, ostres, esteu a casa meva, tio. I hi ha algun company que m'ha trobat, ostres, jo ara tinc 2 hores cap fins a casa. Dic, ostres, jo 2 minuts, no? Però així empatitzes amb mi.
0: No sé si avui tindràs temps de... Bé, ahir vas tenir temps de veure algun concert o tens previst de veure alguna de les coses que hi ha aquest any programades?
1: Sí, home, clar que sí. Ahir tenia moltes ganes de veure la Naina i, bueno, perquè la Naina és una artista que m'agrada molt i ens portem molt bé, una noia molt maca i...
0: Els coneixeu?
1: Sí, sí, sí, sí, vam coincidir a diferents events i, bueno, vaig gaudir moltíssim. Tenia moltes ganes de veure-la.
0: Jo, a banda d'això, de saludar-te i de que m'expliquis una mica la prèvia del concert, t'he convocat, perquè, tal com ja saps, tu ets de la zona, i volia que em fessis una mica de guia pels que vinguin de fora. Què es fa un cap de setmana en aquesta part del país, entre Tarragona, Vilaseca i Salou? Què proposes a cap de setmana, tu?
1: Doncs mira, tenim diferents propostes, no? Fem aquí la
0: guia turístic.
1: La guia turístic amb Marcos amb K. Primer, tenim el Port Aventura a 5 minuts, o sigui, és un bon moment per gaudir-hi. Després també tenim les platges de Salou, de la Pineda, que són molt boniques. A la nit hi ha un ambient super, super guai. I després la gent d'aquí, la gent, el caliu d'aquí, de la gent, això és molt guai. I sobretot quan hi ha festes majors, quan hi ha concerts, esdeveniments així al carrer, i hi ha tots els públics allà, hi ha nens, hi ha els iaios també, sumen a la festa, o sigui, un ambient molt xulo. Però jo crec que el resum seria aquest. Ah, bueno, clar, i després us heu de portar sempre, sempre, sempre les postres amb els festucs.
0: Ah, només faltaria. Escolta, però un divendres, un dissabte, on trobaríem de festa el Marcos? Que no tinguis polo, eh?
1: Uf, últimament tenim molta feina i no estem fotent massa festa quan no és al damunt de l'escenari, eh? Això és veritat. Però mira, podríem dir que... jo crec que em trobaríeu a les nits de Reus.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Allà hi ha moltíssim d'ambient. Sí, sí, sí. I ens ho passem força bé al centre, allà als carrerons.
0: Recordem un lloc, un bar.
1: Doncs mira, jo et diria... Mira, et vaig a dir un lloc super random amb el que anem de vegades als amics. Ara anàvem molt i ara hem de tornar al mateix passeig de la Pineda. Hi ha un pub super mega friki, super mega random, però que a mi m'agrada moltíssim perquè pots posar l'Spotify tu des de el que vulguis, sí, així de casolà és, que es diu Pecados.
0: Pecados,
1: ui.
0: Ui, el Pecados. Escolta, Marcos, és molt punto. Puc buscar Pecados aquí al Google Maps i potser ens hi trobem. Escolta, res, un plaer de saludar-te avui aquí en aquest d'allò, en aquesta fira de Vilaseca. I on et veurem, aquests 20 bolos, per on són? Que no els tens tots al cap, suposo, però bueno, algun.
1: Sí, a veure.

0: esborrar-la i tornar a publicar. Llavors estem esperant una mica, hem publicat les dates del maig, que sí que tenim 4 ja, fem una per setmana, i anirem publicant. Jo crec que el juny, juliol, potser tenim tot el cartell de la gira sencer.
1: Ok, per cert, que avui obres per Oïnet, em sembla, no? O compartiu cartell, diguéssim.
0: Sí, compartim cartell, no compartim escenari, perquè ens han separat.
1: Ah, no ho sabia, això.
0: Sí, però sí, clar, és una artista que està consolidant també a l'indústria, i els meus respectes per a ella i per a la seva proposta.
1: Vinga, doncs, que continuï la festa.
0: Sí, senyor. Fas tu aquí per tothom, som-hi.

La coctelera musical del nostre convidat d'aquesta hora, en Marcos, que hi va portar tota la seva festa en el Parc de la Formiga, dins aquesta fira de música al carrer de Vilaseca, que avui estem vivint en directe des del celler, aquí sota cobert, en aquesta tarda plujosa, però que es va destapant el cel, i no patiu perquè aquest vespre no plourà, per tant aquesta és la previsió, i si voleu podeu anar a veure el directe d'en Kelly Isaiah, amb qui parlem tot seguit.

0: Partit del Nord és un dels temes del nou àlbum del nostre convidat d'aquesta hora, que el podreu veure, si voleu, aquest vespre a partir de 9:45 a l'escenari del Castell de Vilaseca, en aquesta fira de música al carrer de Vilaseca, des d'on avui estem en directe. És en Kelly i Saia. Què tal, Kelly, com estàs?
1: Molt bones, molt bé.
0: Saps que ets un gran seductor, saps, oi?
1: Per què?
0: No, que ets algú que tens aquesta capacitat de, amb les distàncies curtes, guanyar-te la gent.
1: Bueno, doncs pues, me n'alegro molt.
0: El títol d'aquest disc és Odaro, dius que traduït vol dir cap endavant.
1: Exacte.
0: I no sé si ho dius en el sentit de que et trobes sempre haver de tornar a començar de nou.
1: Bueno, sí, amb tot, des de petit, no? Des que vaig sortir de Nigèria a venir cap a Catalunya m'ho vaig prendre així, com tornar a començar i cap endavant. I sincerament, tornar a començar mai m'ha tret la felicitat, sinó que m'ha afegit a la felicitat. Llavors és un lema perfecte per mi, per aquest disc.
0: Vam conèixer amb els Coers, la teva banda, que va estar al capdavant durant 10 anys, i ara és això, tornes a començar d'alguna manera amb aquest nou projecte que es diu Odaro, on d'alguna manera reivindiques la teva família i els seus orígens, no?
1: Exacte. Crec que per intentar començar a explicar un conte, és necessari començar pels inicis, no? I també li dono sentit a la tria de l'estil que estic fent. A tothom li quadra que li faci sol, balada, pop, i doncs de cop, igual si em coneixes de fa molt temps, igual no et quadra massa que estigui fent afro, però quan escoltes el missatge i veus que tinc un camí dibuixat des dels inicis, doncs entens per què estic fent el que estic fent. Llavors és important començar per la meva família, els meus inicis i els meus orígens.
0: Per tant, és el primer cop que et submergeixes en aquest estil musical?
1: Si sóc el primer, dius?
0: Si és el primer cop que ho fas.
1: Sí, és el primer cop que ho faig, així al 100%. Amb Coes vam fer un intent, tenim cançons com Ballarem, que ja començàvem ja a dir, ei, guaita, que tenim coses diferents, no? Tenim una cançó que es diu Àfrica, fins i tot amb alguna de les antigues, que potser ara no recordo els noms dels títols de les cançons, 100.000 cançons, ja tenia una mica aquest ritme, no? Ja tantejàvem una mica.
0: I per això t'ho preguntava, perquè a mi no se'm fa estrany escoltar Kelly i Saia amb aquests ritmes.
1: Sí, això sí que és veritat, però bueno, pensa que també hi ha gent que em coneix per altres llocs i gent que m'ha vist cantar de tot, i doncs intentar, doncs la idea era, doncs si m'escoltes ara has d'entendre que el que estic fent ara és el que sóc, per començar, perquè els inicis, doncs plasmar-ho en un disc i que, bueno, que sigui força interessant.
0: Kelly, tu ets fill de pastor, estàs criat en un entorn de la música i la religió van de la mà. Això també ho has incorporat en el teu discurs musical?
1: Sí, sempre. Igual no directament al missatge, sinó per l'absència d'alguns missatges. Què vull dir amb això? No em cal parlar de Déu en les meves cançons, perquè crec que cadascú ha de triar el seu propi camí, ha de parlar de les seves creences a la seva manera. Crec que els meus actes han de parlar més sobre l'amor que tinc per Déu i la meva salvació que no pas les meves paraules, perquè no cal convèncer amb les paraules sinó amb els meus actes. Llavors, el que sí que per mi és molt important és l'absència de dir tonteries. O sigui, si no dic tonteries a les meves cançons, ja m'estic posicionant.
0: La teva família, què en pensa de...
1: Estan encantats. Mon pare, per exemple, està molt content. Allà on va, la gent li diu, ostres, el teu fill, ens agrada molt el seu disc, i està content.
0: Clar, perquè, clar, amb algú amb el teu talent, que ha passat per talent shows, els ha guanyat, que t'hem vist això, liderar formacions, amb el teu carisma... Aquest fet de no donar-se mai per vençut, de seguir endavant, d'aixecar-se quan caus, ho tens molt interioritzat, te'n fa l'efecte.
1: És que, a part de tenir-ho interioritzat, ho tinc molt a la mà. O sigui, és molt fàcil per mi. Per què ho dic? La música a mi m'ha salvat. Llavors, com abandones allò que t'ha salvat? La música a mi cada dia em segueix guiant. O sigui, la música em fa millor persona. Llavors, abandonar-la és perillós per mi. De fet, jo sempre dic el mateix, jo no he triat la música, a mi la música m'ha triat. I llavors, no puc fer una altra cosa que no sigui això.
0: Escolta, encara hi ha gent que es sorprèn trobar un negre cantant en català.
1: Sí. Però que hi hagi gent que sobta de que un negre parli i canti en català i que a sobre amb un accent lleidatà, no és estrany per mi. O sigui, no, de fet, cada vegada m'agrada més que la gent li sobta això. Però el que sí que hem d'erradicar i que no pot ser i que cada vegada m'estic reivindicant més amb els meus discursos i missatges i lletres és gent que ja no s'aguanta, no? Aquesta ràbia d'escoltar el català. Ja se posicionen en criticar que un negre estigui cantant en català.
0: Sí,
1: o sigui, cada dia...
0: Els propis catalans?
1: Sí, bueno, tenim catalans que fan això, però tenim més cap a l'altra banda, uh-huh. Sí, els espanyols. O sigui, no sé què els hi passa, però crec que tenen al·lèrgia.
0: Vaja.
1: Als canvis.
0: Sí, i l'altre dia et sentíem una entrevista i deies que et surts molt de natural, vull dir que no és una cosa forçada en el teu cas, no?
1: És que em surt natural perquè és un mes dels meus idiomes, saps què vull dir? O sigui, i per mi és una benedicció poder surfejar per tantes onades i descobrir coses noves. O sigui, seguiré fent el que a mi m'agrada. O sigui, quants més caps indignats s'aixequen, més escriuré i més cantaré en català.
0: Està
1: de fet,
0: clar.
1: Acaben ajudant-me a fer un disc sense en català. Quan el meu primer... La meva primera opció no era fer un disc sencer, uh-huh, en català. Si et fixes, si vas a Spotify, veuràs que tinc cançons
0: en castellà.
1: En
0: anglès.
1: I en anglès. Què passa? Que quan la gent me diu que això és el que he de fer, doncs faré el contrari. Ja està.
0: Qui vingui a veure aquest vespre a partir de 3 quarts de 10 aquí a Vilaseca, què es trobarà?
1: Es trobarà música feta des del cor, es trobarà un grup de gent, no només Kelly ja, sinó la banda que porto. Es trobaran molt de talent sobre l'escenari, es trobaran gent que té moltes ganes de fer-se escoltar, i això és lo important. Es trobaran art, i és que no hi ha un altre. O sigui, hi haurà art sobre l'escenari.
0: Jo tinc la impressió de que aquest Odaro és realment és el Kelly de veritat, diguéssim. Fins ara has fet coses,
1: sí,
0: no? Però aquí és on ets tu realment.
1: Bueno, no et trec la raó, però sí que és veritat que tot el que he fet fins ara és Kelly de veritat, però l'única diferència és el moment en què estic. Ara mateix no estic en Unbroken, el primer àlbum de Coix. Uh-huh. No estic amb Des de les cendres. No estic amb una altra cosa. Ara mateix és el meu moment és Odaro, cap endavant. Saps què vull dir? Llavors, és el disc que més... Ara mateix que em representa. Demà ja no serà Odaro, demà serà una altra cosa, qui sap. Llavors, si em dius, jo crec que això que acabes de fer és el Kelly de veritat, te diré el mateix. El que vaig fer també és Kelly, passa que ara mateix, doncs, Kelly és això.
0: Mm. Un disc edit de manera independent, em sembla, i no sé si... també tries el camí costa amunt, diguéssim,
1: sí,
0: eh? No és el més fàcil.
1: Jo sempre.
0: No sé si has volgut o realment, bueno, doncs escolta, tires amb el que tens.
1: No, perquè sincerament, acabo, és el que t'he dit abans, la música a mi m'ha triat i acabo fent el que em surt del cor. Si faig el que em surti del cor, doncs qui diu que sigui fàcil? No ho és, de
0: no,
1: fàcil.
0: No ho és, per
1: però,
0: ningú, eh?
1: Però mira, tinc molta sort de que sense tenir res, començant, no? La gent del meu entorn no tenim perquè involucrar-se en el meu projecte, però ja es veia com tot s'està involucrant i tothom de la meva família, els meus amics, col·legues, tots se saben les cançons. Això és senyal molt bona. O sigui, no estan obligats ni obligades a saber o interessar-se per el que estàs fent. I ho han fet de manera autèntica, incondicional. I doncs això ja... és que no tinc res més a dir.
0: Ara que el disc que porta una setmana publicat, no sé quin feedback que estàs rebent. Com l'està acollint la gent?
1: Jo estic flipant, sincerament.
0: Sí? Sí. M'han dit que a xarxes ho estàs patant molt.
1: Sí, a les xarxes...
0: Jo és que no hi entenc gaire, però m'han dit que, ostres, el Kelly ho està fent molt bé a xarxes.
1: Les xarxes no sé què està passant, però,
0: sí?
1: Però a la gent li agrada molt tot el que dic, tot el que
0: publico. I això és estratègia? Algú t'està assessorant? O has estudiat tu?
1: Nosaltres ho estem fent.
0: Sí?
1: Tinc un equip... soc un privilegiat. Tinc un equip reduït, molt bo, que és el que t'he dit abans, o sigui, gent que creu molt en el meu projecte, doncs que m'anima a dir, vale, això mola, perquè és que no tenen per què per què interessar-se tant, saps? Uh-huh. I això són moltes hores. Si vens al meu estudi, veuràs a les parets, a la porta, està tot...
0: planificat, allà.
1: Sí, ah, sí? Tot de papers, tot de... Hem d'anar per aquí, per aquí, per aquí, però sense perdre...
0: Tenim un plan, eh?
1: Sí, però sense perdre l'essència.
0: Uh-huh.
1: Sí, i
0: però també penso per algú que això, que té una feina artística i creativa, o sigui, que jugar-s'ho tot a 10 segons, 30 segons de que la gent et vegi en una xarxa, ha de ser molt dur, això, també.
1: Sí, i és una mica
0: trist. Per tu i per tothom,
1: és,
0: eh?
1: Sí, és una mica trist, perquè el que fas és molt més que 10 segons.
0: Clar.
1: Saps què vull dir?
0: I tu jugues amb aquells 10 segons.
1: Un àlbum que dura 30 minuts et costa més o menys 2 anys de creació. Mm-hmm. Doncs quan tu publiques una primera cançó d'aquest, un teaser d'aquest àlbum, doncs com duri més de 30 segons, ja no li interessa a la gent. I és molt trist. Carai, porto 2 anys treballant amb això,
0: i
1: no?
0: I la gent està allà, l'escrol i...
1: Bueno, exacte, nosaltres hem intentat no pensar massa en això.
0: Clar.
1: Hem intentat ser nosaltres mateixos, hem intentat, doncs, si jo... És que sempre hi ha gent autèntica, sempre hi ha gent que d'alguna manera acaben connectant amb algo, sempre, sempre. Llavors, si hi ha gent que pot interessar-se pel teu projecte i gent que pot connectar, fes-ho de veritat, que ja es connectaran, i és el que estem fent. O sigui, no forcem la màquina, no estirem la corda massa fins que peti, no, ho fem a la nostra manera i a poc a poc.
0: Veig que tens fe, eh?
1: Sí, bueno, sí, jo sempre, sí, som molts anys i aquí seguiré.
0: Estàs remarcant molt que tens un equip al darrere.
1: Sí.
0: Suposo que és molt important,
1: és
0: això,
1: molt important.
0: És molt trobar gent que et recolzi i que vagin a la mateixa
1: és molt
0: sintonia.
1: Important, perquè quan jo vaig deixar Coers, una de les meves pors era, ostres, jo mai volia ser artista o cantant en solitari, ni quan vaig guanyar la Voz. Era una de les meves pors, trobar-me sol. No vull anar de gira i estic al cotxe i la banda ja arribarà perquè estem desconnectats. No he volgut mai això, perquè amb Coes tot va ser químic, va ser molt bonic, perquè sempre que anava... Jo em vaig treure la carrera a la carretera.
0: Ah, sí?
1: Claro, vaig treure la carrera a la carretera. O sigui, tots els exàmens els vaig estudiar de concerts, de gira. Tot sempre ho he fet a la carretera. I era bonic, perquè estem tots junts sempre. Llavors jo tenia por de que en el moment en què començo en solitari, ostres, què faré? Doncs com que tenia aquesta por, que no mentiré, doncs vaig intentar anar per això. El primer és construir un bon equip. I ara, ostres...
0: És important. Ja, o quina carrera tens?
1: Ah, filologia, soc filòleg.
0: Està bé. I en el futur et veus fent de filòleg o vols...
1: No, ja ho he fet...
0: Filologia és aquelles carreres que, bueno...
1: Sí,
0: no,
1: és, bueno, és que
0: mons
1: pares em van dir que podia fer música, però amb la condició de que havia de treure una carrera. Jo mateix sabia que havia de treure una carrera, just in case, per si
0: just
1: de cas,
0: case, exacte.
1: Però és igual, tenia clar que no em serviria de res. Però mira, m'ha servit al final. Em serveix per saber què se sent, no? Ser un estudiant, acabar la carrera... Bueno, em va donar direcció i disciplina, també.
0: I disciplina.
1: Clar. O sigui, no va ser fàcil treure una carrera mentre està de gira.
0: Pues té molt mèrit.
1: Sí, pot ser... Quan Coers estava a dalt, podia haver pensat, ja ho tinc tot, no em cal res, no sé què. No, però, clar, encara havia d'estudiar, anant a les festes majors de cada poble, estava estudiant, estava centrat.
0: Aquella estona entre la prova de so i el bolo...
1: Exacte, com que jo sóc el cantant i no haig de moure res més que un micro, doncs tenia temps per estudiar.
0: Ho tenies bé. Sí. No sé si coneixes la Fira de Vilaseca. Havia estat mai aquí?
1: No havia estat mai. Però m'han dit que és semblant a... A veure si ho dic bé.
0: Mercat de música de Vic.
1: Mercat de música de Vic,
0: sí, de l'estil.
1: Bueno, ja està. Si no ho he dit jo, ho ha soltat tu primer, llavors tenen raó. Tinc moltes ganes, eh?
0: Sí?
1: Moltes.
0: Com es presenta l'estiu?
1: L'estiu es presenta bé.
0: Sí?
1: Sí, es presenta bé, perquè molta gent es escriu a les xarxes, moltíssima gent. on tocaràs, on tocaràs. Estic fent una cosa que està funcionant moltíssim i ho puc dir, que fa molt temps que no ens veiem, per cert.
0: Sí, o sigui, clar, ens coneixem de Coerts, però...
1: Ens coneixem de Coerts de fa molt temps i aprofito per donar-te les gràcies cada vegada que ens has rebut amb aquesta alegria i il·lusió. I aprofito per dir que una de les... Si tenim estratègia, són, bueno, coses que ens neixen, no? Ens surten i anem provant. No és perquè ningú ens hagi ensenyat ni aconsellat. Llavors, per exemple, si tu vas a les meves xarxes socials ara mateix, no trobaràs dates de concerts.
0: Vaja.
1: No trobaràs, i sigui, igual que quan fèiem les cançons, la primera missió era fer les cançons, publicar-les a poc i perquè la gent tingui ganes de més. Què va passar? Doncs que abans tu treus un CD, o sigui, t'he dit que abans fa 5 anys o així, des que tot ho va petar malament, treus un CD, la gent escolta dos cançons. Nosaltres hem dit, a nosaltres no ens passarà. Jo no he estat 2 anys fent cançons perquè la gent escolti només dos cançons.
0: Clar.
1: Llavors he anat traient les cançons a poc a poc. I la gent cada vegada volia més, fins que vaig treure el disc sencer. Què ha fet la gent? Ja havien escoltat la meitat del disc, doncs hi havia una altra meitat per escoltar i tot el disc està anant bé. Sí, i llavors, què estic fent amb els concerts? Lo mateix. Si tantes ganes tens de veure'm en directe...
0: Estiguis atent.
1: I la data de Vilaseca la vaig treure fa 3 setmanes. Jo crec que és prou temps perquè la gent sàpigui
0: que si venen aquí podran veure en directe.
1: I el que no vull tampoc és, com que tens la data de Girona, i tu vius a, jo què sé, a Barcelona, i dius, bueno, ja anirà la data de Barcelona i Girona, que vagi els de Girona. No. Vull que la gent es mobilitzi. Vull que la gent, si tant t'agrada la meva música, que tant esforç ens ha costat, que la gent faci quilòmetres. I ho estan fent. I cada vegada que estic en un escenari, estic donant les gràcies a la gent per fer això. Avui, mira, faré un experiment. Preguntaré a la gent del públic d'on són.
0: Ah, jo hi estaré, jo penso venir a veure aquest vespre.
1: Pues farem això.
0: Sense dir dates, però tens bolos?
1: Puc dir dates, va.
0: Tens una bona cartera de bolos o no?
1: Puc dir algunes dates, perquè també hi ha alguns llocs que no ens deixaven dir res fins fa no res. Per exemple, els de Barcelona, que m'esteu escrivint moltíssim, aquest mes, 22 de maig, em podeu veure a la Festa Major de Montcada i Reixa.
0: Ah, fantàstic.
1: Sí, i puc dir una altra data
0: sí,
1: més?
0: Sí, tant.
1: Sí? Doncs el 5 de juny estem a Castell de Mur. Crec que és el Festival Perifèric Cultural.
0: Ah, fantàstic. I si en voleu més, busqueu les xarxes del Kelly i allà anirà avançant les coses. Escolta, se'ns acaba el programa, hem de marxar i t'agraïm moltíssim això, que hagis dedicat uns minuts a venir aquí a parlar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I ens veiem d'aquí una estona aquí al Castell de Vilaseca. Kelly, un plaer.
1: Gràcies, un plaer.
0: Nosaltres marxem amb la música de Kelly Isaia, amb el tema El Moment Just, i res, que si voleu venir, acaba de sortir el sol, vull dir que... Ja, mira, està arribant el Kelly i surt el sol, és fantàstic. I arribem al final del programa d'avui. Tornem la setmana que ve. La setmana que ve no, demà, que tenim programa demà, entre les 5 i les 7. Hem estat molt i molt de gust amb l'Alejo de Peral, el control tècnic, des de la Fira de Música al Carrer de Vilaseca. Fins demà, adeu-siau.

0: Ràdio 4.
1: M'encanta aquest transistor que has portat, Isabel.
2: Doncs sí, i no és un objecte qualsevol, ja veus
1: no,
2: tu, que és
1: no.
2: Ben senzillet,
1: sí.
2: Un puntet vintage,
1: sí.
2: Amb piles.
1: Amb piles,
2: molt important,
1: clar, molt
2: amb
1: útil,
2: piles
1: molt
2: i molt útil.
1: Útil. Si hi ha una apagada,
2: no, no, mira, a casa meva pot faltar tot menys piles, encara que et sembli mentida,
1: sí.
2: I òbviament existeixen altres reproductors,
1: i
2: la ràdio i
1: sí,
2: altres coses.
1: Sí,
2: però mira,
1: sí.
2: De debò et dic que, però més de tota la vida, no només fins ara, ja els meus pares i a casa meva hi havia ràdios per tot arreu, per totes les peces de la casa, la cuina, el bany,
1: sí.
2: Amb, naturalment, les habitacions... I jo mateixa, pues, no tinc cap mena d'inconvenient d'estudiar, treballar, cuinar,
1: dutxar-me,
2: anar-me'n a dormir,
1: sí.
2: Llevar-me. És que és imprescindible. O sigui, aquest programa és irrepetible. Doncs per mi la ràdio és imprescindible. I a més, com a mitjà, sóc una entusiasta de la ràdio, tota la vida ho he estat,
1: sí.
2: I a més també m'agrada molt el mitjà, o sigui, també he tingut en alguna ocasió...
1: Has fet ràdio, després
2: sí,
1: ho comentarem.
2: Sí, de tant en tant, però vull dir, em sento molt a gust, molt còmode i trobo que és una, no sé, un tet-a-tet molt, molt xulo, la veritat és que sí.
1: Avui la nostra irrepetible és la periodista i historiadora Isabel Margarit.

0: amb Carles Mesa.
1: Isabel Margarit, benvinguda a Irrepetibles.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Com dic, historiadora i periodista, de fet, doctora en història, amb una trajectòria vinculada sobretot a la revista Història i Vida. Allà has estat 40 anys de la teva vida.
2: Sí,
1: déu-n'hi-do. De fet, et vas jubilar, entre cometes jubilar, el desembre passat. I dic entre cometes perquè un no deixa de ser curiós, malgrat que no treballi, no?
2: I bàsicament, un no pot deixar de ser mai historiador.
1: Clar, clar.
2: I si també tens una inquietud per moltes coses, però sobretot doncs, també per escriure, per, en fi, per totes les inquietuds, i torno a repetir, que ens han mogut al llarg de tota la vida,
1: clar.
2: Això... neix i mor amb nosaltres. Per tant, tenim la gran sort de ser, d'haver pogut fer doncs, una tasca vocacional que, en el fons, continua amb nosaltres. Simplement són canvis d'etapes a la vida.
1: Mm-hmm. Ho aprofito, doncs, com a periodista, com a historiadora. Com observes el món en què vivim?
2: Ai, mira, com a periodista et diria, i ara com que ja estic en aquesta altra etapa, a l'altre lado de la barrera, puc dir que cada dia veig menys notícies, per no deprimir-me. No,
1: yeah.
2: I a més, i ara parlant seriosament, sí. Soc una persona que soc molt emocional i arriba un moment que fins i tot em podia somatitzar, o sigui,
1: yeah.
2: No m'agrada aquest món per on està derivant. No, doncs justament quan jo era joveneta i quan doncs tots teníem la idea del món, vaig néixer crec que en un bon moment de la història.
1: Uh-huh.
2: I aleshores teníem un món realment, com et diria jo, doncs esperançador. Semblava que les coses cada cop anirien a millor i en tots els termes tant d'Espanya com d'Europa com del món. I clar, jo vas veient en què s'està reduint tot, totes aquestes esperances, aquests ideals i tot. I la veritat, però bueno, tampoc vull dir que sigui pessimista. Penso que d'alguna manera, penso i crec molt en l'individu, en el ser humà, un per un. I crec que, en fi, els bons sentiments han de tornar a sorgir, s'han d'unir d'alguna manera per una mica remuntar aquesta
1: etapa. Aquesta és la clau, perquè som cada cop més individualistes.
2: Sí, però després et vas trobant... Vas parlant i vas veient, mira, jo des de fa realment 3-4 mesos, que és el temps que estic jubilada,
1: sí.
2: És molt curiós perquè potser no és que hagi perdut ni molt menys a la vista de la història, de l'estudi, de tot això, però tinc més oportunitat de tenir més contacte amb la gent, amb tothom. Gent de les botigues, ara mateix doncs, el taxista que he vingut, en fi, d'això. I vas veient coses tan maques en la gent que penses, tot això ha de sorgir, no ens podem deixar vèncer per aquest pessimisme. Hem de lluitar contra tot això.
1: Tot i que les guerres, per exemple, semblaven ja una qüestió d'una altra època, i són aquí una altra vegada.
2: I són aquí, i a més...
1: Bé, mai han marxat,
2: mai
1: tampoc,
2: han marxat,
1: eh? Mai han marxat.
2: Mai han marxat, però sobretot aquest abús, aquest... Uh-huh. En fi, tampoc sé ni quin qualificatiu fer servir perquè tot això ens supera, perquè fins ara, almenys les nostres generacions, tampoc hem conegut tant aquest nivell de traspassar determinades...
1: Sí, sí. Sí.
2: Lleis, determinades fronteres i tot això, doncs, com et deia abans, a mi hi ha moments que és que em sobrepassa, no sé, em supera i... però bueno, has de reaccionar i cal reaccionar i en aquesta vida jo crec que sí que he estat lluitadora, malgrat que la meva tendència natural en un primer moment dir stop, però després has de sortir, has de lluitar i has de creure i torno a repetir els bons sentiments.
1: Acostumada a explicar la història compartida, la història en majúscules, la història de la humanitat, avui expliquem la teva.
2: Gràcies.

0: Isabel Margarit Pérez, vas néixer a Barcelona el 1959, per tant, situem la teva infantesa als anys 60.
1: Sí.
0: Com la recordes?
1: Ai, mira, la recordo pues, una infantesa dins d'una família normal en tots els sentits, ni poc ni molt. Afortunadament, els meus pares em van donar tot, fonamentalment, amor, estima. I una cosa que jo, quan aquests dies pensava, crec que és molt important. Em vaig sentir molt estimada i molt emparada. Emparada no vol dir sobreprotegida, que igual també, que no ho sé, però després ja t'espaviles a la vida, tampoc està de més.
0: Sí.
1: Però sobretot emparada pels pares, pels tiets, pels padrins, o sigui, després pels amics. No sé, m'he sentit sempre, com et diria jo, que crec que és un sentiment que a vegades no es reivindica prou.
0: És veritat.
1: Però sentir, trobar que hi ha gent que et fa costat en moments importants de la vida, els bons i els dolents.
0: Sí.
1: Els bons també, que
0: tant,
1: també és important.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí, també, sí,
1: si de tant en tant,
0: no?
1: Si de tant en tant hi ha algun, val la pena també compartir-ho i que estiguin amb tu. I els dolents, doncs clar, evidentment no cal dir-ho. I a casa meva crec que sí, va haver-hi en aquest sentit molta complicitat, moltes bones estones, naturalment, com a tot arreu, pujades i baixades, altibaixos, en tots els ordres, però que, bueno, la memòria sempre pues, es queda sempre amb tot el bo, i, en fi, pues, ja et dic, una infantesa maca.
0: La teva mare historiadora?
1: La meva mare, a veure, historiadora. La meva mare era una persona que va fer magisteri, es va dedicar a ser professora de geografia i història,
0: i
1: d'una, a més, entusiasta vocacional. Què passa? Que quan es va casar, ella venia d'una família bastant tradicional,
0: aquelles
1: i el meu pare
0: passaven.
1: Era molt modern amb determinades coses, però
0: per
1: en aquest vestit no tant. Però, mira, la meva mare és meravellós, i bueno, és que si parlo amb ella em puc arribar a emocionar, fa pocs anys que falta, i per mi ha estat el puntal de la vida, probablement. Però és molt curiós, perquè la meva mare, una de les coses que més admiro d'ella és que podia haver-se frustrat i amargat profundament, i això, clar, naturalment és expansiu, amb una família. Què va? O sigui, tota aquesta capacitat que tenia pedagògica, de coneixement universal, perquè ella sí, bueno, geografia, història, però li interessava tot. Jo no, no va fer física quàntica, perquè bueno, aquí potser això no arribava, però era tot. O sigui, jo no, jo sóc molt més selectiva. Hi ha coses que m'encanten, hi ha coses que, mira, moriré.
0: O sigui, que sabia de tot.
1: No, més que saber l'interès, curiositat universal. Va morir amb 93 anys. Jo encara recollia un paper a casa que dels últims anys de la seva vida anava apuntant els països del món i les seves capitals, uns països que jo no sabia ni que existien, no hi ha les capitals dels països, increïble, però tot. I després una capacitat també d'empatia molt gran amb la gent. Per exemple, hi havia una cosa que m'ha quedat molt, molt marcada. No va exercir com a professora, va fer després molts cursos i moltes coses més com a alumna de diferents àrees, però el que sí que em va semblar impressionant és l'altruisme que tenia, o sigui, la importància que li donava l'educació. No només per les seves filles, sinó en general. Si una veïna sabia que tenia un nen, una nena que tenia certs problemes pues perquè el curs no li anava així, no es preocupi, que jo que vingui a casa i res, sense donar cap mena d'importància, i li donava un cop de mà i el nen o la nena vinga endavant. I una de les coses que més m'ha impressionat a la meva vida i que més he valorat a posteriori, ella tenia, va tenir un moment que tenia l'esquena molt delicada i a més, i teníem una senyora a casa que venia un cop a la setmana, cada 4 hores, un cop a la setmana. I ella va veure, va esbrinar, que aquesta senyora, doncs, tindria uns 50 i pico d'anys, no sabia escriure ni llegir. Clar, fins aleshores, aquesta senyora s'havia pogut espavilar la vida per intuïció. Havia d'agafar un autobús i... Ai, és que, perdone, m'he dejado les gafes, ¿me puede decir qué número es este?
0: Claro.
1: O no, al mercat, o, bueno, en fi, les coses bàsiques de la vida on és imprescindible almenys sumar i restar, fins tot multiplicar. I, bueno, i orientar-te en una ciutat com Barcelona. Quan ella ho va veure, li va dir, tal, senyora, tal, mire, cada dia que venga usted, si le parece bien, vamos a coger cada dia pues, media horita, una hora o lo que sea. Va comprar 4 cosetes d'aquestes carpetes, llibretes d'aquestes d'escriure i unes coses molt senzilletes. Li va ensenyar de ser-ho i al cap de 2 o 3 mesos aquesta senyora sabia moure's pel món. I sobretot una cosa molt, molt important, crec que li va tornar la dignitat. Perquè aquesta senyora ja havia arribat un moment que en la seva pròpia família, els seus fills i els seus nets, ja començava a sentir certa burla. Ah, és que clar, és que no sabes leer, és que no sabes escribir. I això, clar, quan ho va veure la meva mare, va dir, prou, I això crec que és el millor exemple de que una persona pugui recuperar. No hi ha una educació, una cultura, dignitat.
0: Per mi és meravellós.
1: Són exemples, són exemples que de debò, bueno, pues no sé.
0: I el teu pare a què es va dedicar? També
1: doncs mira,
0: molt aficionat a la història.
1: Per descomptat, la meva mare era entusiasta de la literatura, de la història en general. I el meu pare, mira, també, clar, va tenir la guerra entremig, evidentment, ell anava aquí al Col·legi Sant Miquel, que encara existeix, al carrer Montaner, però, bueno, la guerra, després l'home pues, va estudiar a l'escola industrial, una espècie, bueno, una matèria, una especialitat de química, però, bueno, després, francament, l'home pues, es va posar a treballar més o menys on va poder. Era un home molt inquiet, molt format i llegit. I, bueno, va entrar en una empresa de màquina química, agrícola, etc, etc, i en un moment donat, bueno, van fer una gestió amb l'amo, i es va quedar ahí amb l'empresa, perquè aquell senyor ja era gran, li va vendre, i bueno, la va desenvolupar una empresa que va ser importanteta, diguéssim, bueno, de la importància, no estem parlant de en fi, no, però bueno,
0: d'una multinacional,
1: local, no, però bueno, feia importació, exportació,
0: sí.
1: I bueno, va haver una època bona, després vam tenir de tot, a casa, o sigui, van haver-hi alts i baixos importants,
0: com però, a totes les cases,
1: però durant un temps bé, però li encantava la història, molt.
0: I m'imagino doncs la teva casa plena de llibres.
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, de llibres que a poc a poc, o sigui, de que a poc les llibreries cada cop eren més grans, em refereixo fins i tot al moble físic. Sí, llibres i després una cosa fantàstica, que clar, allò que diuen de Castellevin i el Galgo, o sigui, a la meva mare li agradava molt llegir, i també. Sí. El meu pare comprava entre 2 i 3 diaris al dia, brutal, o sigui, La Vanguardia sempre. I després, pues, quan va sortir El País, i a vegades El Periódico, o a vegades allò, El Noticiero, bueno, quan sortia El Noticiero, jo ho recordo per casa. Això, normalment 2 o 3. Després, la meva mare tenia sempre la tasca, de més de llegir els diaris, de mirar-los bé, sempre retallava, pues, què et diré jo, articles del Néstor Luján, d'en Permanyer, de no sé què, i els posaven en carpetes.
0: I els anaven guardant.
1: Sí, bueno, els que els interessava, òbviament. Diari el llançaven, però jo quedava arxivat, que encara tenim per casa, bueno, carpetes d'aquestes increïbles. Bueno, i després el meu pare, el que et deia jo ara, això sí que era molt particular, deia, era un amant, però amant, de les revistes, o sigui, els quioscos no haurien tancat mai per ell, perquè era devorador de revistes.
0: I tant és així que el 1968 van comprar el primer número de la revista Història i Vida.
1: Sí, mira, i...
0: Com és la vida,
1: Com és la vida.
0: Com és la vida.
1: Mira, no he pogut incloure, com que el límit de cançons està determinant, no he pogut incloure una cançó que em sembla meravellosa, la de Es Caprichoso el Azar, de Serrat, que em sembla una de les cançons més maques que s'han escrit mai. Però realment és Caprichoso el Azar, perquè, clar, quan va sortir el primer número de Història i Vida, jo tenia 8, 9 anys, bueno, més o menys, o sigui, evidentment, en aquests moments un es planteja normalment què farà a la seva vida.
0: O una mica, no?
1: Uai, no sé, no, que veuràs que jo anava per altre camí.
0: Ja ho sé,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, no. Total, que, bueno, pues que sí, i clar, pues Història i Vida, sí, des del número 1 el tenim a casa. Cada mes. I això sí que puc dir-te que des de ben petita a mi em feia molta gràcia aquesta revista. Molta. No em preguntis per què. Home, a veure, sempre m'han agradat més les lletres teòriques.
0: Que les ciències.
1: Que les ciències, la història... En fi, el tarannà d'Història i Vida, la filosofia d'Història i Vida, que penso que els que van concebre aquesta revista el tenien molt clar, i en aquell moment era molt novedós, doncs sempre el vaig trobar... O des de ben petita m'atreia. Jo recordo els estius, per exemple, que anava a follejar en la revista i ja tenia els meus... bueno, no anava a dir els meus articulistes preferits, però no sabia ni el que era la paraula articulista, però ja m'entens.
0: Clar,
1: Que sí, que em feia molta gràcia. Però després també comprava el Life, comprava l'Express, o sigui, quan dic boig, o sigui, t'ho imagina't quan... No vull dir noms, però aquestes botigues grans que hi ha quioscos de revistes magnífics...
0: Doncs això era casa teva.
1: O a París, per exemple, que tu vas allà i sembla que et tornes absolutament boja perquè no saps ni per on començar, encara, pues això era una mica casa meva. I ja dic, per mi era una meravella.
0: A veure, i quines anades i vingudes hi havia a les teves vocacions, si és que en vas tenir unes quantes, per acabar estudiant després a la Universitat de Barcelona Història.
1: Perquè en aquests camins així intermitjos de l'adolescència, que uno sap molt bé i et deixes orientar i guiar, perquè la primera pel·lícula que veus, el primer comentari que t'han fet... Jo volia estudiar medicina, o sigui, tu, calcula. No, hi vaig fer ciències, o sigui, fins a arribar a cou que alguna ment meravellosa, algun professor meravellós em va dir... Millor dit, recordo una professora que vaig tenir l'últim any del col·le, que em va dir que creia... com que són paraules seves, les dic, que tenia predisposició per escriure. I allò em va quedar, el subconscient. I clar, com que a mi realment les mates, física i química, home, em costaven i no m'agradaven gens.
0: Entre no t'agradaven?
1: No. Ja. Perquè el que diem sempre, igual una cosa no és que no t'agradi, és que puguis tenir més aptitud o també te les puguin fer arribar d'una manera pertinent, que tampoc vull jutjar, vull dir, toca com toca i ja està. El cas és que jo, en el cas contrari, sí que vaig tenir molt bon professorat i a més, òbviament, estava més predisposada.
0: I acabes estudiant història, anys 80. Com recordes aquells anys?
1: Mira, a la universitat, què et diré jo? És que jo vaig... si no recordo malament, el primer curs d'història el vaig fer a la facultat que abans estava aquí al costat del Camp del Barça, a la Diagonal. Total. I va ser, si no recordo malament, vam inaugurar la facultat. Però va ser el primer any va ser un desastre. No sé, vam anar 19 dies lectius.
0: I això per què? Què va passar?
1: Perquè eren moments bastant turbulents, hi havia moltes vagues d'entrar professorat, vagues socials, o sigui, hi havia bastanta efervescència, home, estem pensant anys 79-90,
0: Transició.
1: 80. Sí. Molta turbulència. Uh-huh. El primer any, que a més era un any genèric, d'assignatures genèriques, i francament, allò que penses, mare de Déu, vols dir que ara encertat. Vaig continuar.
0: I no sé si eres de les que s'adonaven que la història l'havien escrit els homes.
1: En aquell moment tampoc et plantejaves tant això, eh? També t'ho dic, eh? No sé, en aquell moment, sincerament, si t'haig de dir la veritat, poc després... A més, també et dic una cosa, eh? Proporcionalment, en la facultat vaig tenir unes quantes professores i esplèndides, professores femenines, refereixo, la Marina Picasso, Maria Luisa Rincón, que jo me'n recordo, vaig estar a punt de fer prehistòria i història antiga, que no sé què hauria estat fent ara, però per la meravella de professora que va ser aquella senyora, una meravella. Maria Ángeles Pérez Samper, que no sé si l'he citat ja, en fi, molt bon professorat femení, o sigui, en aquest sentit, des d'un punt de vista de docència, no ho notava tant. Home, òbviament, després, quan comences amb la bibliografia i amb la vida real i amb tot, te n'adones, evidentment, en fi, i de la necessitat de recerca, en aquest sentit.
0: Mira, justament sobre això, vull que escoltis el que ens deia la setmana passada la també historiadora Mary Nash, a l'Irrepetibles de Radio 5, quan ens explicava què va passar quan va descobrir, perquè ella va ser una pionera en el seu estudi, la importància de les dones durant la Guerra Civil Espanyola.
2: Algo que jo notava, però no tenia paraules per expressar, ni de manera consciente estava tan clara esta ausència, que era que les mujeres havien hecho història, que les mujeres estaven presentes i que protagonizaven, en este caso, muchos de los acontecimientos de la Guerra Civil.
0: Que no eran secundarias.
2: Yo había leído a Virginia Woolf que decía que las mujeres tenían que tener historia propia, como una habitación propia, historia propia. Pero hasta aquel momento no lo había visto de manera tan clara. Y aquí, claro, como historiadora, a diferencia de una escritora, no puedes inventar cosas. Son las fuentes, la documentación, que te permite alegar y documentar y argumentar la presencia, el protagonismo, las mujeres como, diríamos en lenguaje actual, sujetos históricos activos.
0: ¿Y te costó que te hicieran caso?
2: Realmente sí. Claro, es que
0: dijeron,
2: nadie...
0: te lo estás inventando.
2: No, exacto, lo estaba inventando. En aquel momento no existía historia de las mujeres, en absoluto. No solo esto, sino incluso entre los historiadores más progresistas del momento, en absoluto se daba importancia a las mujeres en la historia. Entonces, no solamente era una tradición conservadora, sino también toda la historiografía del momento negaba que las mujeres tuvieran una historia propia.
0: Afortunadament, la visió del passat ha canviat molt respecte
1: sí,
0: a les
1: molt,
0: dones.
1: Molt. No? I jo també vull comentar això. Jo, precisament, quan era estudiant, la Merinage era professora, i jo l'admirava sí. moltíssim. Ja teníem un referent en aquest sentit. No? O sigui, ja, per això et deia, d'alguna manera... No com ara, òbviament, però d'alguna manera començava a parlar-se.
0: Clar.
1: Des d'aquests referents, també des del mateix professorat, i després ja doncs, entre els propis companys i tot això. I evidentment, de seguida, clar, jo mateixa vaig ser conscient a l'hora d'investigar, de fer recerca de tot això, que naturalment hi havia molts camps d'estudi, però evidentment entre els camps que s'havien de prioritzar era aquest, i jo mateixa amb la meva pròpia recerca ja personal, privada, evidentment amb la revista també, però amb la personal i privada seguia i segueixo en aquest terreny perquè em sembla absolutament necessari, imprescindible.

0: Barcelona, 21 d'abril de 1981. Concert del Bosch. Situa'ns allà.
1: Uau.
0: Què?
1: Bueno. El meu primer concert del Bosch. És que això hem de dir-ho tot. I jo, pues mira,
0: quants hi ha hagut?
1: 80... Ui, tots els que he pogut.
0: Tots.
1: No, només a Barcelona, eh?
0: Els de Barcelona, almenys.
1: Només. Però bueno, sí. Els de Barcelona, haig de confessar que els darrers ja no he anat, perquè cada cop és més complicat trobar entrades. Més, però bueno, això ja és una altra història. Però vamos, els apoteòsics, tots. Aquest no va ser apoteòsic, perquè aquest, en el fons, bueno, donades les magnituds actuals dels darrers, en fi, de l'estadi olímpic...
0: Ja, sí,
1: en fi, etcètera,
0: ara tot
1: etcètera,
0: és molt espectacular.
1: Tot això és més el del Palau dels Esports era petit,
0: sí.
1: I en certa mesura encara una miqueta, diria jo, que per iniciats. Jo vaig anar amb una colla d'amics que som íntims, amics encara de tota la vida, que a més, en fi, ens vam conèixer allà al col·le amb dues de les noies i sent, bueno, són les meves millors amigues, també amb la Lluïra, bueno, en fi, etcètera, i amb els seus germans que eren més grans, i ells tenien a més molta cultura musical i estaven molt, molt, molt al dia, i clar, ens passaven totes les... en fi, tot el que sortia. I jo, bueno, vaig anar allà pensant, bueno, doncs bé, ja està.

0: I aleshores, ja, bueno, la deformació professional de cop i volta, i dic, ui, si això va ser 2 mesos després del cop d'estat.
1: És veritat.
0: O sigui, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, jo m'imagino la gent que, en el fons, quan passa una experiència col·lectiva com aquella, que, en fi, va ser com va ser, doncs, clar, jo m'imagino allà, tot de gent jove, clar, amb un
1: estall més o menys,
0: que tothom desfogar-se, i això, un fet catàrtic com aquest. I, bueno, doncs mira, o sigui, pues, perquè tants anys després et segueixes en recordant d'aquesta emoció, pues, mm-hmm, és que va ser important.
1: Com deia al principi, 40 anys vinculada a la revista Història i Vida, sí, aquella revista que compraven els teus pares.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si recordes com vas arribar-hi.
0: Sí, per suposat.
1: Com?
0: Mira, jo vaig... Bueno, com et deia, evidentment no era molt familiar per mi des d'un punt de vista de revista, mm-hmm, de publicació.
1: Sí.
0: Jo ja havia... Sí, ja havia acabat la carrera. Sí, sí, sí, jo havia acabat la carrera. I aleshores, no he comentat un fet que crec que és interessant. Els meus pares, com et comentaven, van estimar i em van, això que deia abans, protegir i emparar molt. Però tant la meva germana com a mi ens van donar un tipus d'educació que a mi m'agrada molt així, a posteriori. Una mica saber, com et diria jo, estudiar està molt bé, però sigues conscient també de lo important que és treballar des de ben joveneta. O sigui, això de que tu acabis al col·le, comencis cou i estudis i de... No. I aleshores, tant ella com jo, primer la meva germana, i com que jo sempre és gran, és més gran ella, i sempre l'he volgut una mica, bueno, sobretot quan era joveneta, emular, jo vaig seguir les seves passes. Vam començar a treballar a les tardes amb el meu pare i fent feina, pues, administrativa, bueno, pues, sí, agafar el telèfon, fer una factura, bueno, com a mi tot allò no m'agradava gens perquè no era, bueno, ni entenia moltes coses de les que feia, bueno, les que feia, si no les hauria fet, però ja m'entens, d'aquell món.
1: Sí, sí.
0: Però tu no pots imaginar-te lo important que va ser això per la meva vida, el que em va arribar a espavilar. Jo, com dic jo no sabia agafar un telèfon més que per parlar amb les meves amigues.
1: Clar,
0: si tu agafes un telèfon i havies de parlar amb un client, ni que sigui per passar el telèfon al teu pare o a una altra persona de l'empresa, ja t'entrava de tot. Bueno, però això va ser importantíssim. I a més, també això, a valorar que la vida, bueno, compatibilitzar una mica el món intel·lectual, però amb un altre món més laboral, més... també és molt òptim, eh? És molt bo. I, bueno, com et deia, tornant a Història i Vida, estava jo en aquesta etapa, havia acabat això, havia fet molts anys, a l'Institut Francès vaig fer tots els cursos que hi havia, ni més, no?, d'idioma, de civilització, d'art, de perfeccionament, perquè m'entusiasmava i m'entusiasma el francès com a idioma, com a literatura i com tot. I, bueno, anava fent això, vaig començar també a l'Institut Goethe, alemany, bueno, en fi, anava fent coses, però... treballava amb el pare. I aleshores amb aquestes... Jo deia, és que a mi m'agrada molt escriure, com podria jo començar a fer alguna cosa? I se'm va ocórrer enviar un article a Història i Vida.
1: Què dius?
0: De debò, o sigui, jo vaig començar primer, vaig fer un parell d'articles i me'ls van publicar, però, vamos, com després, en el futur, jo he fet amb tantes altres persones que han enviat coses i s'han publicat, però cadascú segueix la seva vida, no? I aleshores, pues sí, va ser així. I en un moment donat, l'any 87, malauradament, a la revista va haver-hi un equip, que està al carrer Tallers, per cert, que és tota una història.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una persona de l'equip, desgraciadament, que jo no la vaig arribar a conèixer, pobreta, va faltar, va morir, i aleshores van haver de necessitar una altra persona per l'equip. I, bueno, jo ja tenia 20 i pocs anys, havia acabat la carrera, tot com et deia, aquesta situació, tenia altres coses. Van dir, què podria interessar-te? Diu, mira, farem una sèrie de proves, vam fer 3 o 4 persones.
1: Ja entrar a plantilla, diguéssim.
0: Sí, per entrar a
1: plantilla. De la revista.
0: Dos o tres proves amb diferents persones i es van quedar amb mi. I mira, això va ser l'1 de juliol del 87, el primer dia que jo vaig trepitjar Història i Vida.
1: Fins que el 97, 10 anys després, et fan directora.
0: Sí, bueno, tot això. Jo vaig entrar com... Això és meravellós.
1: Fent, o sigui, de tot, suposo.
0: No, o sigui, no? Jo vaig entrar el millor que et pot passar aquesta vida.
1: Què?
0: Això com a auxiliar de redacció. O sigui,
1: sí.
0: Anar seguint tot el procés, menys maquetar, que mai he sabut maquetar, perquè això és una tècnica, és una professió.
1: Clar,
0: pura
1: una
0: i dura.
1: Especialització.
0: Una especialització,
1: sí, sí.
0: Però de la resta, el mateix, des d'agafar el telèfon i vendre números, sí, a Història i Vida quan se n'anaven de vacances, pues, el moment,
1: o sigui, de
0: donat...
1: de mica en mica.
0: Clar, conèixer des del principi tot.
1: T'ho proposen i què sents?
0: Pues el primer dia vaig sortir al carrer i em vaig posar a plorar directament.
1: Sí.
0: Clar.
1: Home, perquè no. Sabies que diries que sí.
0: Home, no, és que no ho vaig dubtar ni un sol moment. I, a més, és que, esclar, tu no... Bueno, clar, quan, en aquell moment que hi havia Història i Vida.

0: Néstor Luján,
1: clar,
0: Josep Maria Inó de la Sarte i Josep Tomàs Cabot, que és el
1: és
0: gran...
1: És que imagina tractar és... amb tota aquesta
0: bueno,
1: gent.
0: Bueno, i el tu,
1: amb aquestes firmes.
0: O sigui, el tu, Josep Tomàs Cabot, que va morir fa un any, poc més d'un any, a més, després que ens vam convertir, ja un cop ell també ja es va jubilar i tot,
1: amics.
0: La persona més, no sé, ja no sé ni quin qualificatiu, més generosa en tots els ordres, intel·lectual, personal, meravellosa, que més ha cregut en mi. Bueno, una meravella de persona, o sigui, el meu referent intel·lectual en aquesta vida, Josep Tomàs Cabot, un gran desconegut, malauradament, amb la seva vàlua, amb la vàlua que tenia. Però bueno, més enllà de tot això, clar, entrar en aquell món, i després amb unes companyes fantàstiques, la Pili, etcètera, etcètera, perquè Història i Vida, clar, que fèiem una revista cada mes, però també fèiem aperitius, fèiem, home, estan al Néstor
1: clar,
0: Luján,
1: sí.
0: Estan al Néstor Luján.
1: Unes bones taules,
0: no, allà tot es celebrava sants aniversaris, sí. Pues van ser 10 anys meravellosos.
1: Clar.
0: Només treballàvem els matins, molt cèntrics, i clar, jo aleshores em vaig poder començar a treballar seriosament amb una tesi doctoral. Amb aquell, com et diria jo, amb aquell escenari tan favorable d'actuacions intel·lectuals, doncs clar, em va retroalimentar la meva inquietud. I vaig dir, aquest és el moment, endavant. I bueno, vaig sentir també el que dèiem, mira, la paraula que dèiem abans, emparada, o sigui, emparada vol dir protegida en el sentit de comprensió, o sigui, que tu estàs fent alguna cosa en determinats moments de la teva vida, quan ets nen, quan ets jove, quan ets adolescent, quan comences professionalment i et sents que no et sents sola, que no et sents una mena de... No, que et sents que algú creu en tu, ni que sigui una sola persona. Mm-hmm. Això és meravellós.
1: Com a la família.
0: I tingut aquest privilegi a la vida.
1: Jo no sé si aquell juliol de 1987 vas arribar a pensar que estaries tant de temps a Història i Vida.
0: Bueno, i clar, com et diria jo, les coordenades en un moment així no tens ni idea. A més, Història i Vida sempre ha estat aquest producte meravellós que crec que a més ha de durar molt temps i durarà molt temps, però que sempre, clar, són sectors que a vegades és difícil el continuisme, tot això, els canvis que es van produir en moments determinats, i tothom hi havia de tant en tant, ja veien com globus onda, de que a veure si durava, si no durava, si això no... Però jo sempre estava... Jo era sempre ja estava
1: optimista.
0: Ui, tant, i a més, veia, endavant, o sigui, endavant, o sigui... I mira, i a més, pues també, mira, l'últim equip que he tingut, home, evidentment, no tots han estat flors i violes, evidentment,
1: com a tot arreu,
0: o sigui,
1: sí.
0: Molts moments a la vida professional de tota mena, vull dir, d'angoixes, d'això, de l'altre, però mira, per exemple, amb l'últim equip,
1: que
0: està actualment aquí deixat i sí. Estic encantada, portem encara per l'un present, però per mi és present, 25 anys junts. A veure,
1: és molt de temps.
0: És molt de temps. Molt de temps, o sigui, aleshores és que no sé com explicar-te, és creure i una mica transmetre aquesta filosofia que jo vaig rebre i que em vas fer sentir tan còmoda també, tan impulsada, perquè quan un creu en tu, t'impulsa a fer. No sé, t'impulsa si fracasses, doncs ja tornaràs però saps que tens al darrere, no sé...
1: Una xarxa. Saps...
0: Sí.
1: Una xarxa.
0: Sí, sí, almenys d'amics. Ja no dic sí, però mira, sí, bueno, hauria sortit i jo què sé, m'hauria tornat a reinventar. Però jo veia que creien, i que creien, i que malgrat tot creien. I en aquest sentit, i ara estic encantada, vull dir, com ha quedat, com està la revista, els projectes que s'estan fent i que s'intueixen, i que tot això té llarga vida. Molta història, però llarga vida.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles. T'agrada, eh?
1: Uau, sí, m'agrada.
0: T'agrada Morrison. Per què l'has escollit, aquesta?
1: Bueno, mira, em cau una llagrimeta perquè sí? Van Morrison és el meu pare. És el meu pare. És el record més gran que tinc del meu pare, que tenim tots del meu pare, perquè era veritable... El meu pare, a més, és que era una persona molt, si tu vols, d'una manera racional, però amb la música era molt visceral, si et diria. Jo la sentia molt de dintre. I aleshores, quan li agradava a algú, li agradava. I necessitava que tothom participés d'aquesta emoció. O sigui, no sé,
0: o sigui, l'escoltava sempre.
1: Molt. Bueno, home, no sempre, perquè també li encantava Bruce. El meu pare anava... És el que portava els discos a casa. Se n'anava al carrer Tallers, també. No dic noms, però tothom coneixem les botigues.
0: Sí, sí,
1: un altre que hi havia al carrer Balmes, que també era boníssima de música. Tampoc dic noms, però és un clàssic. I vinc, sempre portava revistes i discos, però clar, el Bruce, totes les grans, tota la discografia fantàstica que hi ha a casa de pes, diguéssim, o de, bueno, el CD, tots els
0: era
1: formats, fins als actuals. Spotify ja no va arribar a cobrar. Però bueno, ja m'entens, tot això era el meu pare. I la meva mare, evidentment, compartia. La meva mare també era molt de clàssica, eh? Li encantava la música clàssica i tot el dia estava, amb ràdio, no? Amb sentir música clàssica. Però mon pare, una meravella. Ara, després, Van Morrison a mi també, no només aquesta cançó, que a més aquesta cançó per mi és també des d'un punt de vista... Ara ja posem en un pla més, més abstracte, més així, però és com l'amor, és com la consecució de l'amor, de la plenitud, de la recerca vital, de l'amor. És una meravella, o sigui, que és aquest amor que sempre esperes a la vida, que arribarà, no arribarà, però que sempre, una mica com la cançó d'en Jack que començava,
0: doncs
1: és això, que al llarg de la vida hi ha coses que estan per fer, aventures, coneixences, aquesta filosofia vital, de que les coses no pots pensar que d'avui per demà arribaran. Calma, tranquil·litat. Si arriben, arribaran.
0: Però... Paraula d'historiadora.
1: Amb tranquil·litat.
0: Paraula d'historiadora. Com dic, som a Ràdio 4 Irrepetibles conversant amb la historiadora i també periodista Isabel Margarit, que ara fa només uns mesos ha dit adéu a la seva activitat laboral, quasi 3 dècades com a directora de la revista Història i Vida. I quan la revista complia 45 anys, això és l'any 2013, et vam entrevistar aquí a Ràdio Nacional al programa El Ojo Crítico i explicaves moltes coses.
2: Esta revista apostó por hablar abiertamente de temas que hasta entonces estaban vedados, como era, por ejemplo, pues hablar simplemente con naturalidad y con objetividad o con la mayor objetividad posible de hechos pues acontecidos, pues por ejemplo, durante la época de la República, durante la Guerra Civil, de un bando y de otro. Lo que hoy en día, pues habitual, normal, en aquel año 68 aquí todavía era realmente muy complejo y muy complicado. Pero afortunadamente, pues la astucia, la habilidad y la capacidad del equipo fundador de esta publicación pues logró llevar a término, bueno, con muchos obstáculos, pero llevar adelante esta idea hasta que, bueno, pues las cosas se fueron normalizando y ya ves, pues hasta entonces y hasta ahora, pues la publicación ha seguido haciendo su camino, tratando siempre pues de ser lo más ecuánime, lo más abierta, lo más plural y sobre todo, pues eso, tratar de acercar al lector esa historia con una agilidad, con una amenidad, con un atractivo, que eso no va en contra del rigor. Eso hay que tenerlo muy claro. El rigor se tiene que mantener siempre, pero la amenidad, la forma de transmitir, tiene que presidir este tipo de publicaciones.
0: Clar, deies, entre d'altres coses, que al principi la revista no podia expressar-se com volia. És a dir, no podia parlar amb naturalitat. I, per tant, aquella revista que es compraven els teus pares potser no era com havia de ser,
1: sí,
0: no? D'alguna manera.
1: Sí, sí, exacte. Havien de trampejar, diguéssim. Clar. Havien d'anar amb molta habilitat, perquè moltes vegades he anat, naturalment, doncs, amb tants anys, necessites moltes vegades doncs, fer recorreguts, històries, presentacions i coses, i fas repàs, no?, de tot el que s'havia publicat. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però, clar... Naturalment, òbviament, al llarg de la trajectòria de la publicació, aquesta sensació de... Bueno, pues que deuríem... És que, a més, en una sensació no era inventada per mi o especulada, era real. O sigui, fins a l'any 75, tots els números d'Història i Vida, tots els números mensuals d'Història i Vida, havien de passar per un censor. Jo, els que tenim a casa, fins i tot hi ha el segell de la censura.
0: Ah, sí?
1: Oh, i tant, i tant. O sigui que no són bromes. Però jugaven amb temes que potser, home, vull dir, m'imagino que tot el que hem estat traient durant, no sé, molts anys, afortunadament des de fa molt temps, doncs això hauria estat molt més complicat,
0: ja,
1: no?
0: Ja,
1: o directament impossible.
0: Sí.
1: Però sí, però de totes maneres jo penso que sí que va ser una porta oberta per iniciar un camí, no només per articles d'història, sinó pel concepte de la divulgació de la història, que és importantíssim. Cosa que a vegades, quan jo estudiava, per exemple, era un concepte que, segons com, en el món acadèmic no estava molt ben vist.
0: Ja.
1: Semblava que divulgar era...
0: Simplificar.
1: Podia arribar a fer banalització de la història.
0: Clar.
1: I és tot el contrari.
0: Però jo t'ho preguntava sobretot perquè no sé si una de les grans dificultats o una de les grans virtuts també és que la revista no tingui ideologia. Tot i que vosaltres, els col·laboradors, els redactors, tots la teniu com la tenim tots,
1: evidentment.
0: No?
1: Evidentment. És el que sempre pretenem.
0: Clar.
1: És, a veure, mantenir-se total.
0: O sigui, explicar les coses d'una forma...
1: Mantenir-se total i absolutament
0: escèptic. El més objectiva possible.
1: Mira, mantenir-se total i absolutament escèptic és...
0: Impossible.
1: És una quimera, vaja.
0: Sí.
1: Però el que està molt clar és que ens exigim, ens autoexigim, i amb això, i parlo en nom de tot l'equip que ja avui en dia ja, del que ja no soc responsable, però sé que continua igual, però des de sempre, hem intentat sempre de jugar amb uns fets objectius que això sí que crec que garanteixen aquesta objectivitat,
0: sí.
1: Que és sempre contrastar fonts, importantíssim, que aquestes fonts siguin plurals, i després sempre pensar que la història es renova, s'investiga. No quedar-nos amb un manual que es va escriure l'any que pot ser de referència, però que la història, afortunadament, hi ha arxius, fonts orals, el que comento, fonts arxivístiques, que poden donar amb un article un pes suficient d'objectivitat com perquè, bueno, i després, clar, tots aquests articles passaven per les nostres mans, per editar, i naturalment, si arribava un que veia un que es passava de... Doncs es retornava i ja està. O sigui, el que mai hem volgut fer és apologia de res, a ser possible. Perquè, en fi, els lectors són molts i més per la pròpia ètica.
0: Ets de les romàntiques del paper?
1: Mira, sí.
0: Sí.
1: Clarament, sí. O sigui, què vols que et digui? Amb altres coses, no, però això sí. Sí, sí, sí. I em costarà molt, eh? O sigui, el
0: clar,
1: dia que...
0: Però sembla que el futur és el format digital.
1: Mira, això, precisament en el teu programa he vist que hi havia discussions bastant favorables
0: sí.
1: En aquest sentit. Bueno,
0: hi ha visions de tot tipus sobre això.
1: Hi ha visions de tot tipus.
0: I adaptant-se als nous temps, Història i Vida també ha fet el salt al podcast. Escoltem un fragment del capítol dedicat a l'art robat per Hitler.
3: En 1938, Alemania se anexiona a Àustria, confisca sus tesoros artísticos y los deposita en un almacén del Palacio Imperial de Hofburg.
1: Hitler quedó tan encantado con esta fórmula que decidió aplicarla en todo el Reich. A finales de ese año, la llamada tasa de propiedad judía obligaba a los coleccionistas judíos a vender más piezas de valor.
3: Más tarde, ya con el inicio de las deportaciones a los campos de concentración y exterminio, este trámite ya no será necesario, por desgracia. Los bienes que los prisioneros dejan atrás se decomisan y subastan sin más contemplaciones.
1: Ya no hacía falta disimular ni buscar pretextos para confiscar cuadros, joyas o antigüedades. Y estos mismos principios acabarían aplicándose...
0: Codirigit per tu i per Anna Echevarria,
1: sí.
0: Vau aconseguir posicionar-vos com un referent de la divulgació sobre història, i això que és molt complicat en un mare magnum de podcast que hi ha ara mateix.
1: Ui, sí. Mira, amb els anys que hem fet el podcast, realment això ha estat un...
0: Dels més escoltats.
1: No, però més és que ha estat, o sigui, un boom, o sigui, una cosa d'aquelles que cada dia sortia un podcast
0: de tota mena.
1: Però, vamos, en el món de la història, en el terreny de la història, sí. Sí, sí, no, jo, la veritat, és una experiència per mi molt maca, perquè, com et deia, em sento a gust, em sembla una altra forma d'explicar la història.
0: Clar.
1: En el fons de...
0: Complicat, eh?
1: Molt.
0: Per no ser simplista. Perquè
1: bueno,
0: tot requereix context, no? Sobretot en el món de la història.
1: La feinada que significava un podcast, asseguro jo que era quasi com un número, o sigui, una barbaritat. Però, bueno, la veritat que molt contenta d'aquesta experiència i molt contenta de que ara l'Anna, precisament,
0: sí.
1: Hagi, bueno, formi part ja ja era, o sigui, ja ho era de la revista, però externa, des de feia molts anys, però ara ja és realment forma part de l'equip d'Història i Vida i estic encantada, perquè aquí que millor que ella, que l'Empar, el Paco i la Mercedes, o sigui, jo no sé quantos mosqueteros, però vamos, o mosqueteres, bueno, en plural, perquè són el Paco, el Super Paco també, o sigui que com veus els tinc una estima immensa i crec que també és recíproc.

0: Ara parlarem dels llibres que has escrit, Isabel, però sona zaz, perquè m'agradaria parlar de la teva vinculació amb París. La primera vegada als 18 anys.
1: Sí.
0: Des de llavors és la teva ciutat preferida.
1: Bueno, ara bueno. Diríem, a veure, ja en aquest punt de la vida prefereixo no posar el qualificatiu preferit.
0: Ja. A més, quedar-se amb una
1: sí,
0: complicat.
1: És una ciutat que m'ha atrapat per sempre. Sí. Em va atrapar als 18 anys i suposo que ja venia amb herència familiar,
0: sí,
1: que els meus pares, mira, jo que comentàvem al principi que el negoci i la feina del meu pare havien d'anar cada any a una fira que es feia a París i normalment anaven sempre la meva mare i ell. Quan vaig fer els 18 anys van dir, va, portem a la nena, portem a la nena també. Total, que vaig anar amb ells i, mare de Déu, o sigui, va ser un bateig parisenc que, vamos, o sigui, meravellós, meravellós, perquè, bueno, pues, ja, en fi, vaig poder veure... Bueno, no sé, hi ha moments, hi ha llocs al món que saps que són una mica el teu lloc al món, i probablement París és un dels meus llocs al món. No m'agradaria viure, no viure i ni parlar.
0: Només de visita.
1: No, no, de visita, però ja, eh? I sí que ha estat un lloc que des dels 18 anys, en tinc uns quants menys, com és evident, pues, quasi he pogut anar, quasi diria que cada any.
0: Ah,
1: i amb estadetes, allò que dius, vas veient com evoluciona la ciutat. I ara ja és una mica, sense que sembli pretensió, perquè a més tampoc conec molt món, eh? O sigui, jo soc, quan m'agrada un lloc, vaig moltes vegades, però sí, tampoc conec molt món. Però ja tinc el meu París, i aleshores m'hi trobo, saps allò, els meus carrers,
0: clar,
1: no sé, tal, qual, les llibreries, els quioscos, això, l'altre, la posta de sol des del Pont Neuf, bueno, doncs pues jo què sé, o sigui, tot allò que és, forma part del teu univers personal, i bueno, doncs pues és meravellós, i a més, punt d'inspiració també, històric i literari. Mm-hmm.
0: Perquè hem de dir que t'has especialitzat en biografies de grans personatges, especialment de dones influents, tot i que també has escrit, per exemple, de l'urbanista Ildefons Cerdà. I el 2010 vas publicar el llibre París era Mísia, amb l'esfera de los libros, que és la història de la pianista Mísia Godevska, una figura fonamental per entendre la vida cultural del París de la Belle Époque fins als anomenats feliços anys 20.

0: Aquesta és una de les seves composicions. És un personatge absolutament atractiu, Isabel, en tots els sentits, musa dels impressionistes i, per exemple, també a ella li diu molt la dissenyadora Coco Chanel.
1: Mira, és una època... jo, sense, ja una mica et diria off the record, jo vaig arribar a Missia per París, la veritat, per aquella època de París. Necessito tenir un lloc meravellós que m'inspiri i després trobar el personatge i redescobrir la vida del personatge a partir d'un context. I aleshores allà lligava tot. Aquell París de fi de segle fantàstic i creatiu, inspirador, conflictiu, en fi, de tot... I aquest personatge que de cop i volta va arribar a la meva vida, i quan va arribar a la meva vida dic, és que no se'n pot escapar, perquè ho té tot.
0: El coneixies?
1: El personatge sí. El que passa és que no havia, jo de dir, no havia caigut mai que podia ser objecte, però sí, ja era un personatge que ja feia molt temps que el perseguia. Però bueno, el moment de dir la quadratura del círculo per poder veure clar que jo tenia llibre, pues, que tenia un llibre, vaja, pues va ser en un moment donat i sí, realment em vaig volcar, vaig anar moltes vegades també a París, vaig recrear molt i em va semblar pues, això, un personatge enormement fàcil per articular tota aquesta vida d'aquell París i tots uns personatges que, clar, des de Proust, Coco Chanel, com deies tu, tots els pintors que la van envoltar, que la van admirar, els seus marits, en fi, era una història d'aquelles que dius...
0: Josep Maria Sert.
1: Per suposat. Bueno, una història truculenta, eh? O sigui, tremenda.
0: Tots dos eren grans seductors, he llegit.
1: Home, no. Tots els escenaris on van viure, tant a París com també, bueno, tota la història d'aquí, de la Costa Brava, que va acabar com el Rosari de l'Aurora. Bueno,
0: sí.
1: És molt interessant, la veritat és que sí. Però sempre, qualsevol llibre... i partit, diguéssim, d'una ciutat de referència, perquè a mi el món urbà com a escenari d'història i d'històries és sempre el que m'ha arribat, podríem dir, a, si tu vols,
0: d'aquí la teva tesi,
1: inspirar,
0: per exemple.
1: O parlar. Sí. O sigui, em parla. Els escenaris urbans o determinats escenaris urbans em parlen. I quan es produeix aquesta connexió, ja estem perduts.
0: Perquè... Més llibres, Isabel. Sí. El 1994 vas publicar Alma Mahler, La gran dama de la seducció.

0: I clar, Alma Mahler ens porta a Viena i, oh sorpresa, quan es va casar amb Gustav Mahler, li va prohibir que continués composant.
1: Allò que dèiem.
0: Sorpresa.
1: Sorpresa, sí, sí. Oh, i aquesta relació també és... I clar, aquí sí que tinc un punt de joc personal, perquè la vida de l'Alma Mahler ha estat moltes vegades una mica injustament tractada. L'han considerat simplement això, doncs, una musa, una, què et diré jo, una mecenes, una seductora, una devora hombres, una no sé què. I, vamos, realment era bastant més que tot això. I sincerament ho puc dir.
0: Molt
1: perquè,
0: invisibilitzada.
1: Perquè l'he treballat bastant i la segueixo treballant. I, per altra banda, Mahler és Mahler, o sigui, Mahler, l'univers Mahler fa molt temps que també em va atrapar i no m'ha deixat mai. O sigui, és probablement el compositor que més em commou, que més m'emociona. Bueno, no sé, és, per mi és això, és un món a part. I clar, aleshores em costa molt això, però bueno, en qualsevol cas era una història que, clar, era molt, molt, molt... molt llaminera per tractar-la, per aprofundir-la, per tractar-la d'estudiar i per reflectir-la d'alguna manera, doncs, en fi, amb un llibre.
0: Més llibres. La vida i l'època d'Alfonso XII, el 1998, amb l'editorial Planeta, o Eugenia de Montijo i Napoleón III, el 1999, amb Plaza i Janés. Ara que tens més temps... ¿Escriuràs?
1: Estoy en ello.
0: Ajá.
1: Estoy
0: ho sabia.
1: En ello, hombre. Ja se'm veu, ja se'm veu la cara d'il·lusió quan parlo d'això.
0: Sí. Alguna pista? Sí.
1: Bueno, no. Mira, no, només puc dir-te que com és natural i per deducció lògica, he tornat a un dels dos espais, en aquest cas a Viena.
0: A Viena.
1: A Viena. Però el punt de vista serà diferent. Mm-hmm. Serà diferent, bueno, diferent o enfocat o amb una perspectiva... Què he intentat? Mira, jo Viena la vaig conèixer a primers dels anys 80, pràcticament com París.
0: Sí.
1: Però l'aventura de Viena, París és, com et diria jo, és, ho associo més a la frescura de Saas, o sigui, al plaer, a la dispersió, al romanticisme, als estudis, al carnavalet, al museu carnavalet, al museu d'història, que és el meu lloc preferit del món, tot el que tu vulguis, però és més com per disfrutar de la ciutat. Viena, des de fa molts anys, s'ha convertit en un objectiu d'estudi. I no sé per què ni com m'ha arribat a seduir de tal manera i sempre, sempre, sempre, sempre vaig a més. I clar, contra més estudies un tema, més, més voltes li dones. I aleshores, part d'aquesta conversa que hem tingut abans i que reivindicàvem abans a l'inici de la conversa, de tractar d'extreure el paper que les dones han jugat a la història, doncs va una miqueta per aquí la cosa. Però bueno, en un altre context i en una altra situació...
0: O sigui que el proper viatge serà també a Viena.
1: Sí, home, jo espero que sí, que sí, perquè, en fi, és, ja dic, sempre és això el que et deia, quan les ciutats et parlen, tu has de sentir-les, has de saber que d'alguna manera o altra pots aprendre molt.
0: Isabel Margarit, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, a Ràdio 4. Ha estat un plaer compartir aquest temps amb tu. I marxem amb l'Adagietto de la cinquena de Mahler. Ja ho deies tu, que és important i fonamental per tu. Moltes gràcies.
1: Una carta d'amor commovedora, Alma, precisament.
0: Moltes gràcies,
1: gràcies,
0: Isabel.
1: Gràcies.
0: I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, butlletí de les 5. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: va Rashford, preparado. Mira fijamente a Courtois. Va el lanzamiento Rashford. El disparo.
1: ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Va a jugar Fermín. La mete dentro del área. Para Dani Olmo. Va a dejar para el tiburón.
1: ¡Gol, gol, gol!
2: Bon dia, bona sort, Catalunya. Benvinguts al despertador de Ràdio 4. El Barça ja la té al sac. S'emporta la segona lliga consecutiva amb el bo de Hansi Flick, amb un partit on Tagui va rebatre en el seu rival etern, en el Real Madrid, i per primera vegada es proclama campió després de derrotar els blancs. Ahir a l'Spotify Camp Nou es va convertir en una festa blaugrana i avui la celebració es celebrarà pels carrers de Barcelona. Després explicarem el detall d'aquesta celebració a la victòria del Futbol Club Barcelona amb gols de Rashford i de Ferran Torres, i que va fer vibrar per primera vegada el nou Spotify Camp Nou. Avui és 11 de maig del 2026. Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort.
3: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Batollador.
2: Comencem bé. Aquí tenia posat que era dilluns 27 d'abril del 2026.
4: Mec!
2: Dilluns 11 de maig del 2026. Avui el sol sortirà a 3:15 de 7 del matí. Es deixarà quan faltin 9 minuts per les 9 del vespre. Avui falten 67 dies per les vacances d'estiu. En aquest dilluns que s'espera una jornada bastant tranquil·la a Catalunya, amb predomini del sol i temperatures agradables a la majoria de comarques. Durant el matí hi haurà alguns núvols prims i intervals de núvols baixos al litoral, prelitoral i zones interiors, especialment al nord del país, però aniran desapareixent amb el pas de les hores. Montse, bon dia, bona sort.
5: Molt bon dia i bona sort. Ara m'ha vingut molt bé aquesta informació que m'has donat, Badó, perquè tinc roba estesa i patia perquè se'm mullés.
2: Doncs mira, jo fa temps que no tinc roba ja. Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
2: Que no vol dir que no la renti, eh? Que no vol dir que
5: bueno,
2: no m'agradi
5: jo. Fa servir uns altres mètodes.
2: Exacte, és que si no ho faig jo, no ho fa ningú. és la vida del solter. I no hi de manera que la meva filla que renti la roba.
6: Home, dona-li dos dies, eh? Sí. Dos dies la Gina està posant rentadores, els tenen roba, no, no. Cuinant...
2: I el fill també.
6: També, tots dos.
2: Està en aquella edat que tot és... No, el nen... Àlex! Tot pesa, tot, és que tot el dia... Tot pesa, de veritat, eh?
6: A mi em passa una mica el mateix, també, eh?
2: Bé, vas veure el partit a Barça o no?
6: Vaig veure el partit ahir, sí.
2: Aquest matí m'he llevat i tenia el Teixi, que malgrat tu i jo no som parella, i el teu pare per més el meu sogre, m'entens?
6: Sí, literal.
5: Sogre en funcions.
6: No,
2: m'ha enviat missatges de bon dia i anar comentant. Jo va haver-hi un moment que vaig dir 2-0, sí, tot resolt.
6: I ja ho tindríem, això.
2: Estem tots bé? Sí, doncs bona nit, cargons.
5: I
2: retirar. Per cert, aquest cap de setmana no és el següent, no?
6: El següent cap de setmana, el dia 22, comença la plec del cargol a Lleida.
2: Molt bé, doncs allà no estarem. Per cert, l'olor, no per ganes, eh? Sinó perquè...
6: Tenim altres plans, no?
2: Tenim altres plans, sí.
5: Algun any haurem d'anar.
2: Haig d'anar. La cala trau mal. Per cert, deixeu-me que us parli de l'olor.
6: L'olor.
2: Sou vosaltres...
5: Important.
2: Sou escrupulosos amb l'olor o no?
5: Sí.
2: Sí?
5: Sí, jo sí. A més, tinc olfacte força fi i m'afecta bastant, sí.
6: Jo m'encanta olora. En general.
2: Però hi ha olors que són...
5: Home, però agradables.
6: Pues no he pensat en olors a lletges. De sobte he pensat en olors bones.
2: Quin és l'olor que més t'agrada?
6: Eh?
2: En sèrio?
5: No?
2: És l'olor que més t'agrada?
6: Però que
5: quin codi esteu utilitzant? És a dir,
2: és l'olor que més t'agrada?
6: Sí.
5: Però si no, ho ha dit.
6: Sí.
2: Permets?
5: No, perquè, a veure, jo em poso...
2: No, perdona, un moment. Ja és més gran de 18 anys. Em pot contestar ella?
5: No, però escolta'm...
2: Un moment, sisplau. En sèrio?
6: Sí, és l'olor que més m'agrada.
2: Veus?
5: Ara parlo jo. Escolta'm, un moment.
2: Un moment, sisplau. És l'olor que més t'agrada?
6: És l'olor que més m'agrada.
2: I això?
6: Bueno, no ho sé. A mi m'agrada olorar... La gent, les persones. Algunes més que unes altres.
2: Ah, molt bé.
5: Digue. Ja sapigueu que això que esteu fent, jo és que em poso en la pell dels oients. Els oients
6: tota
5: no
6: raó.
5: Saben de què esteu parlant. Jo ho puc intuir,
2: jo, perdona,
5: però els oients
2: jo
5: no tenen ni idea.
2: Escolta'm.
6: Tens tota la
5: veritat. Llavors, clar, no defenso a ningú. Surto de la llada de l'oient.
2: Saben el mateix que jo, i jo estic preguntant i m'està contestant.
5: No.
6: Que cadascú... No sé, m'agrada l'olor corporal d'una persona que estimes quan fas una abraçada.
2: Sí. No, ja està. Doncs atenció, perquè l'olor pot canviar la confiança en els desconeguts.
6: Ah.
2: Diversos experiments han demostrat que les olors de l'entorn poden influir en com jutgem les altres persones. Per exemple, en ambients amb olors agradables, com la vainilla o els cítrics, la gent tendeix a ser més relaxada i confiada. En canvi, en espais amb males olors o olors més neutres, augmenta la prudència i la desconfiança. El cervell associa inconscientment les olors amb seguretat o perill, i això afecta les decisions socials sense que ens n'adonem. És a dir, si ve una persona, tu que t'anaran els olors corporals...
6: No en totes. Una en concret.
5: Home.
2: Bueno, doncs si ve una altra...
6: No vaig abraçant a la gent pel carrer per olorar-li el coll. No, una en concret.
2: I li perdones totes les olors?
6: Totes, és que cal.
2: És que bé.
6: Jo amb la gent que em cau malament, això ara ho entenc. Perquè la gent que em cau malament, dic, pues ara em tira un pet i ja m'ho ha dit.
2: Para. Què dius?
6: Dic ara que vegin perill aquí. Això té tot el sentit. Jo faig aquestes coses. Soc d'aquest tipus de persones. Dic, ara se caguen. I me cago jo.
2: Avui, dilluns 11 de maig, faré veure que no he sentit res. El calendari està bastant tranquil, però venim d'un cap de setmana carregadet de dies mundials i commemoracions curioses. Així que avui toca fer mirada enrere el que s'ha celebrat dissabte 9 i diumenge 10 de maig.
6: Si em permets, Badó, això és el mateix que dir que avui és el primer dia des que hem començat el Bon Dia i Bona Sort, el 8 de setembre del 2025, que el calendari està de 8.
5: Què dius?
6: T'ho juro. El 11 de maig està de 8 de dies mundials, locals, internacionals.
2: És el dia...
6: Llavors dic, cola-li,
2: és el dia perfecte per... I demà, l'any que ve ens en recordarem.
6: Sí?
2: Anem a institucionalitzar el dia 11 de maig...
6: Com a?
2: El dia del Bon Dia i Bona Sort.
6: Escolta, fora broma.
5: M'agrada. Bona idea.
2: Clar, després d'una victòria del Barça, ens ve perfecte, això.
6: Doncs mira, normal aquesta, eh? Recordes el cap de setmana, perquè el que ve ja et diré que és el dia mundial del Bon Dia i Bona Sort.
2: Podem fer el dia del Bon Dia i Bona Sort i el dia de les olors corporals.
6: Vinga, és bona idea.
2: Perfecte. Ahir, per cert, no, però abans, ahir, dissabte 9 de maig, era el dia d'Europa. Hem trobat el gust a la cançó, eh? Sí o no? Sí o no?
6: M'agrada.
2: No, però és que l'hem posat 15 vegades els últims 12 dies.
6: Doncs mira, el mateix, amb l'hora de 15 persones, se veu lo corporal.
2: Aquest dissabte es va celebrar el Dia d'Europa, una data que recorda la declaració de Schuman del 1950, considerada el punt de partida de la Unió Europea. Després de la Segona Guerra Mundial, Europa necessitava una idea nova, cooperar en comptes de destruir-la. I pot semblar molt institucional, però al final Europa també és això que tenim normalitzat avui. Moure'ns, estudiar o treballar entre països amb una facilitat que fa una dècada semblava impossible. Unes dècades que semblava impossible. Dissabte 9 de maig també era el Dia Mundial de les Aus Migratòries. Se'n parla del bon rotllo que donen les orenetes quan arriba el bon temps, eh?
6: Bueno, parla per tu, eh? A mi aquests bitxos, de vegades...
2: Ai, m'encanta, tot... quan veig les orenetes, és símbol, una senyal inequívoca de que comença el bon temps.
6: Vale, bueno, pues jo ho veig amb uns altres detalls.
2: No, parla. Amb què ho veus, tu?
6: Saps que vaig veure un vídeo aquest cap de setmana a xarxes d'un bitxo, però un bitxo que s'havia empotrat contra el vidre d'un cotxe... amb una velocitat considerable i va haver trencastat, eh? Bueno, la imatge és... No aneu a buscar-la.
2: Bueno, okay, que era un mosquit a la bèstia.
6: Què? Era, lo menos, era molt gran. Aquell bitxo era molt gran. Molt gran. Està, empotrat contra el vidre, li havia trencat el vidre.
2: Però tens més dades de la notícia o...?
6: Bueno, està mort. Està mort.
2: Molt bé. Dissabte 9 de maig, dèiem, era el dia de les aus migratòries. També dissabte es va celebrar aquest dia dedicat a les aus que recorren milers i milers de quilòmetres cada any, un recordatori que la natura no entén de fronteres i que el que passa en una part del món acaba afectant a la resta. Dissabte 9 de maig també va ser el Dia Mundial del Comerç Just. Una jornada per reivindicar un consum més responsable i condicions dignes pels productors, perquè darrere de moltes coses que comprem cada dia hi ha persones que sovint treballen en situacions molt dures. I el dissabte 9 de maig és el dia de, o va ser el dia del còmic gratis. Una iniciativa per fomentar la lectura de còmics i reivindicar-los com a cultura, perquè molts dels universos que avui dominen el cinema i les sèries van començar en una simple vinyeta.
6: No trobeu que s'ha perdut lo de llegir còmics?
2: Va, home, bueno, jo crec que és un sector com molt focalitzat.
6: Molt concret, però abans em donava la sensació que se'n parlava més. La gent...
5: Hi ha molts llibres infantils que són còmics.
6: Sí?
5: Sí, i col·leccions senceres perquè els nens comencin a llegir, i amb el còmic potser una bona manera també d'acostumar-los.
2: I quan
5: sí,
2: vas al Saló del Còmic a molta gent, també. Vull dir que
5: també
2: té,
5: per adults, sí.
2: Té
5: sí,
2: molt
5: sí,
2: seguiment.
6: Perquè és el Saló del Còmic, no?
2: Clar, però vull dir, veure, si la gent nominés, no hi hauria gent al Saló del
6: també
2: Còmic.
6: També és veritat. Bona apreciació, bona apreciació.
2: Ja està, podria canviar pel Saló de les Olors. El diumenge 10 de maig va ser el Dia Mundial del Lupus. Ahir es va donar visibilitat al lupus, una malaltia autoimmune crònica que afecta milions de persones, especialment a dones. És complicada de diagnosticar i moltes vegades invisible des de fora. Per això, dies com aquest són importants perquè hi ha malalties que no es veuen però es pateixen cada dia. Dit això, arrenquem aquest 11 de maig del 2026 i ho fem amb els principals titulars que avui són ressaca alguns del que va passar la jornada d'ahir.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: La notícia de portada avui, sense cap mena de dubte, és el Barça que es proclama campió de Lliga en imposar-se per 2-0 al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
5: L'equip blaugrana ha resolt el partit en els primers 20 minuts de la primera part amb gols de Marcus Rashford i Ferran Torres. L'equip dirigit per Hansi Flick ha dominat el partit des de l'inici amb una gran proposta intensa i ofensiva. Rashford ha estat qui ha avançat el Barça amb un gran llançament de falta, mentre que Ferran Torres ha ampliat les diferències després d'una jugada col·lectiva liderada per Fermín López i Dani Olmo.
2: I els 14 espanyols evacuats del creuer amb el brot de nantavirus, ja són a Madrid.
5: Els van evacuar ahir del vaixell i els van transportar a l'Hospital Militar Ulloa de Madrid per començar la quarantena. Els passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, es sotmetran a aïllament i a proves PCR per determinar si són portadors del virus. 94 persones s'han evacuat del vaixell i es preveu que avui acabi l'operació. Mentrestant, la veïna de Barcelona, que va tenir contacte amb un avió amb la dona neerlandesa que va morir per antivirus, s'ha donat negatiu en la prova PCR. Malgrat això, continuarà confinada i en observació a l'Hospital Clínic. També ha donat negatiu la dona ingressada a Alacant, tot i que ara fa tan sols ni una hora autoritats nord-americanes han informat que un dels seus repatriats al creuer ha estat positiu lleu en la prova PCR d'aquesta variant del virus i una altra persona presenta símptomes lleus.
2: I un dels francesos evacuats del creuer amb el brot d'antivirus va presentar símptomes mentre volava cap a París.
5: Així ho va confirmar ja a la tarda el primer ministre francès Sébastien Lecornu. Lecornu ha detallat que els 5 passatgers han estat posats en aïllament estricte fins a nou avís. Estan sent atesos mèdicament. Ha indicat també que se'ls faran proves mèdiques per conèixer el seu estat de salut.
2: I l'activista de la flotilla Bukasek ja és a Espanya.
5: L'activista va ser alliberat ahir per Israel després de 6 dies detingut i en vaga de fam, juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila, que també ha estat alliberat i es troba a Egipte a l'espera de viatjar al Brasil. Abu Keshek ha explicat que la seva llibertat no és una victòria perquè diu que queden encara milers de presos palestins que són torturats i també ha expressat la seva intenció de reunir-se amb els seus companys a Turquia.
2: L'Iran respon a la proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra.
5: Ho va fer ahir a través del mediador pakistanès i es centraria en una primera fase per posar fi al conflicte. Els dos bàndols estarien treballant en una entesa provisional per aturar la guerra i permetre el trànsit a través de l'estret d'Hormuz mentre es negocia un acord més complet.
2: Bé, ja anem acabant. No deixem el sector educatiu perquè l'oposició demana el cessament de Trapero per la infiltració policial en l'Assemblea de Professors.
5: Esquerra Republicana i la CUP han demanat el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la presumpta infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Junts i els Comuns han exigit explicacions tant a Trapero com la consellera d'Interior, Núria Parlon. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que no tenia coneixement del cas i ha expressat confiança plena en la professionalitat dels Mossos d'Esquadra.
2: Arribem a un quart de set del matí, anem pel temps. Noelia García, bon dia i bona sort.
4: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana a Catalunya amb un temps més estable. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes al Pirineu i a la província de Girona. Avui temperatures màximes de 23 graus a Tarragona i 24 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufa vent fluix de ponent, augmentant a moderat el litoral. És una informació d'AEMER.
2: Gràcies, Noelia, i molt bon dia. Ara sí, en punt, un quart de set.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Anem a bufar espelmes perquè estem d'aniversari. Quan fa que no és un aniversari, tu?
6: Que...
2: És que la veritat, aquesta, no sé, és que, si una pregunta tan senzilla com preguntar quan fa que no vas d'aniversari...
6: Escolta, estic feliç, ha guanyat el Barça, no sé, estic riallera, em fa gràcia tot avui.
2: Ahir vaig,
6: no.
2: Dissabte vaig estar a un aniversari...
6: Sí, tu vas estar-hi?
2: Per què duren 12 hores els aniversaris?
6: Bueno, la gent ara allarga, fa festes...
2: Diu, és que ho fem de dia, perquè així després de nit descanses, però clar, és que comences de dia...
6: Acabes, sí, acabes
2: a la mateixa hora que acabaries de nit. Si podem començar a les 8 de la tarda i acabar a les 2... Que no pas començar a les 11 del matí i acabar a les 2?
6: Sí, és que al final és així. Però bueno, la vida s'ha de celebrar.
2: Ahir anava millor... caminant pel poble com ànim en pena, caminaven i dius, que...
6: Tu vas passar bé, això vol dir que tu vas passar bé.
2: Sí, clar, m'ho vaig passar... Home, és un aniversari, els aniversaris, la gent va passar-s'ho bé.
6: No,
2: la monta una festa d'aniversari per passar-ho molt malament. No.
6: Qui quiere? Un amic teu.
2: Era la parella d'un amic. Bueno, la parella també és amiga, ja.
6: Molt bé,
2: de fet, vaig fer el discurs jo.
6: Què dius?
2: Em va tocar fer el discurs.
6: I què?
2: Era tan dolent el discurs que vaig dir, quan aixequi la mà dreta, tot rieu. I quan aixequi l'esquerra, aplaudiu. Per donar-li una mica d'empaque a la cosa. I va funcionar, tu.
6: Pues avui fliparàs amb els aniversaris que tenim, eh?
2: 11 de maig tenim aniversaris molt variats, des de noves estrelles del pop fins a mites absoluts de l'esport i la cultura. Ara, avui ens porta un poti-poti, eh?
6: Exacte. Comencem per una dona que m'encanta, que vaig tenir la sort de veure-la en directe l'any passat al Primavera Sound. Estic parlant...

0: aquesta l'hem posat, no, Montse, aquí? Una,
1: sí,
0: una,
1: i tant, ha sonat.
0: Boníssima, boníssima.
2: La dona que va començar com a actriu Disney, agafa l'ara. El canvi que ha fet musicalment és brutal. Aquest últim any doncs, ha explotat definitivament amb temes com aquest que sona, convertir-se en una de les noves reines del pop internacional. I té una cosa importantíssima avui, que té molta personalitat i sentit de l'humor. Aquesta dona és el que fa que la gent connecti amb ella. Mis dieces per Sabrina Carpenter. Però no és l'única que fa anys avui. Avui celebrem els 42 anys d'Andrés Iniesta.
0: Jo que aquesta gent que els 42 ja estan jubilats, passa el dia jugant a pàdel, aquest.
2: Enveja. Tot el dia.
0: Quina enveja. I tant, enveja.
2: Quina enveja. Bueno, tot el dia tampoc passaria jo jugant a pàdel. Un rato.
0: Bon parell de dies a la setmana, tres dies a la setmana.
2: Faria altres coses.
0: Quatre dies a la setmana.
2: El cas que avui abufarà 42 és pel més content per aquesta victòria del Barça. I és que hi ha gols que formen part de la història d'un país i el seu al Mundial del 2010... És un d'ells, eh? Andrés Iniesta és probablement un dels futbolistes més estimats que hem tingut. Elegància, humilitat i talent pur. Va formar part del millor Futbol Club Barcelona de la història al costat de Xavi i Messi, guanyant absolutament tot. I encara avui continua despertant un respecte gairebé unànime.
0: Lo d'Andrés Iniesta és que era molt estimat per moltes aficions, fins i tot per l'afició perica, que seria el rival de casa. Però, a més, tenia com molta estima de la resta d'aficions de l'estat. A formar part de la selecció, al donar el gol que va donar el Mundial a Espanya, doncs això li va fer valdre i guanyar-se la categoria d'home estimat del país. Eh?
2: Així és. Continuem felicitant pels seus 36 anys a Prince Royce.
3: Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos.
0: No hi ha prou temps a la vida per aprendre tantes cançons. Tu fas els aniversaris segons les cançons que t'agraden?
2: Bueno, de vegades sí, no t'ho puc negar, però és que aquest és un dels grans responsables de que la batxata arribés al públic més mainstream. Aquest home, Prince Royce, va aparèixer molt jove i ràpidament es va convertir en un fenomen global amb cançons romàntiques i que enganxen molt, com aquesta que sona. Té aquesta capacitat de fer temes que sonen a estiu, a festa i una mica desamor alhora, també, eh? Continuem, me carrego el que ve. No,
0: avui
2: no,
0: em fa 40... No, no.
2: Ah, sí, perfecte.
0: Em fa 47.
2: Letizia Casta.
4: Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur.
2: És una de les supermodels europees més important dels 90. Letizia Casta va ser imatge de grans marques internacionals i símbol, sens dubte, d'elegància francesa. Després també ha anat desenvolupant en carrera com a actriu, mantenint sempre aquesta aura sofisticada que té i molt cinematogràfica. I vull acabar amb una efemèride potentíssima en aquest cas, perquè un dia com avui va néixer Salvador Dalí.

0: importants i excèntrics del segle XX, Salvador Dalí no només pintava, creava un personatge constantment. El surrealisme, els rellotges tous, el bigot impossible, va convertir l'art en espectacle i la seva pròpia vida en una obra més. I encara avui continua sent una de les figures culturals més reconeixibles de tot el món. I fins aquí serien els aniversaris d'avui, que no han estat pocs.
1: Dies enrere parlàvem de la casa Salvador Dalí. Heu anat?
0: No he estat, no.
1: No, tu has estat?
2: Sí, fa molts anys.
1: És bon rotllo, aquella casa,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, no, jo no he estat
1: entres
0: mai.
1: Entres amb una atmosfera com molt psicodèlica,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, clar. Té una... Molt recomanable.
1: Sí, està molt bé. És una bona visita per fer nens, eh? I si no, per fer sols, amb parella, o sol.
2: Com
1: no,
2: vulgueu.
1: Amb qui vulgueu. D'aquí 8 minuts seran 6:45 del matí. Anem a la Infoplus. La veritat és que la gent es passa durant molts anys cultivant-se com a artista, com a sent una o un gran artista del que sigui, o de la música en aquest cas, i resulta que guanyen més diners amb OnlyFans que no passa amb les seves aptituds com a artista.
0: Al·lucinant.
1: No, és que aquesta us esclatarà al cap. Lily Allen revela que guanya més diners amb OnlyFans que amb la seva música.
3: Lily Allen ha sorprès en explicar que actualment obté més ingressos a través de la plataforma OnlyFans que amb les reproduccions de les seves cançons. Tot i continuar acumulant milions d'oients mensuals, una artista de gran èxit assegura que el contingut relacionat amb fotografies d'atenció dels seus peus s'ha convertit en un negoci molt més rendible. Allen cobra $10 per subscripció i afirma que rep nombroses peticions als seus seguidors, molts dels quals consideren que els seus peus són perfectes. Malgrat l'èxit econòmic de la plataforma, la cantant ha remarcat que manté, això sí, uns límits clars sobre el contingut que comparteix i que no té cap intenció de publicar material explícit més enllà d'una foto amb els seus peus.
0: Llàstima que tinc uns peus lletjos, eh?
1: No, però és curiós perquè la notícia es va publicar amb els peus de Lily Allen. A veure...
0: Uns peus normals, diríem, no?
2: Jo això no ho entenc, perdoneu, uns peus són uns peus.
0: És fort,
2: tota la vida,
0: és
2: no sé,
0: fort.
2: Vull dir, no li veig...
0: No,
2: hi haurà gent que sí,
0: no,
2: escolta, hi ha gent per tots.
0: I dic una cosa, que tinc més... O sigui, les reproduccions que jo, a nivell personal, he fet d'aquesta cançó que sona, de Fuck You, que és que em sembla un temazo, jo no sé com guanyo més diners amb l'altre, si aquesta cançó...
2: Preferim gaudir de la seva música que dels seus peus.
0: Jo sí. Jo em quedaria amb això, literal.
1: S'ha de gastar una fortuna aquesta dona en podòleg, eh? Perquè, clar, per tenir els peus, allò visible, sí que paguin 10 euros cada vegada. I atenció, perquè Instagram elimina milions de comptes falsos i moltes celebritats perden una gran quantitat de seguidors.
0: Doncs sí, Meta ha dut a terme una gran neteja de comptes a Instagram per reduir l'spam i eliminar perfils que incomplien les normes de la plataforma. L'objectiu, segons l'empresa, és garantir interaccions més reals i oferir dades més fiables als creadors de contingut. La mesura ha tingut un impacte directe en artistes, influencers i esportistes molt coneguts que han vist disminuir notablement el nombre de seguidors en poquíssimes hores. Una de les més afectades ha estat la Kylie Jenner, que hauria perdut prop de 15 milions de followers després de l'eliminació massiva de comptes sospitosos o inactius. Anem a repassar la llista de famosos.

0: ni s'han enterat.
1: Bueno. Ah, és que si són falsos tampoc no serveixen per res, no?
2: És que és fantàstic per això, perquè fas una bona neteja. A mi t'ha fet una bona neteja.
0: I atenció, nous detalls, i aquestes bastant dures, sobre els últims dies de Diego Armando Maradona, que apunten a negligències mèdiques i condicions precàries.
1: Les investigacions judicials sobre la mort de Diego Armando Maradona continuen revelant informació important sobre les seves últimes setmanes de vida. Durant la internació domiciliària a Tigre l'any 2020, diversos testimonis i peritatges mèdics coincideixen que l'exfutbolista vivia en un entorn inadequat pel seu estat delicat de salut, sense l'equipament mèdic necessari ni sense controls constants. Durant el judici, metges de la clínica Olivos van declarar que havien recomanat que Maradona continués ingressat en un centre especial i no en una casa particular. Segons els testimonis, la internació domiciliària no reunia les condicions mínimes per atendre un pacient d'alt risc. Els informes forenses també indiquen que Maradona hauria patit una llarga agonia abans de morir, amb signes físics que, segons els experts, haurien pogut ser detectats dies abans per qualsevol professional sanitari. A més, durant les audiències han aparegut àudios, correus electrònics i converses internes que podrien demostrar possibles irregularitats en la presa de decisions mèdiques i intents d'evitar responsabilitats legals. Alguns dels acusats fins i tot haurien reconegut que la recuperació domiciliària tenia poques possibilitats de funcionar correctament.
0: A veure, a tall d'exemple, una de les coses, Maradona estava en una planta baixa i el bany estava a la planta de dalt. Per fer les seves necessitats més bàsiques, com ja no tant d'evacuar, sinó de rentar-se, etc. Van tirar una manguera, o sigui, el netejaven amb una manguera.
1: Ara la Fiscalia Argentina sosté que el tractament rebut per Maradona va ser deficient, temerari, i la família acusa directament l'equip mèdic d'abandonament i de negligència. Actualment hi ha 7 professionals de la salut que estan afrontant càrrecs judicials per presumpta responsabilitat en la mort de l'exjugador.
0: I acabem. Shakira torna als himnes mundialistes amb el Dai Dai per al Mundial 2026. Dai Dai. És el primer dia que la posem al Bon Dia, Bona Sort, però us en fareu un fart. Vull dir, aquesta cançó està ja destinada a ser la matxacada de l'estiu.
2: Literal. A poc més d'un mes de l'inici del FIFA World Cup 2026, Shakira ha revolucionat els fans del futbol i la música presentant aquest avançament de Dai Dai, la cançó oficial del torneig que interpreta juntament amb Burna Boy. El videoclip enregistrat a Maracana Stadium inclou diversos homenatges als mundials anteriors i recupera elements icònics com les pilotes oficials del 2006, 2010 i 2014. Les imatges han despertat aquella nostàlgia dels seguidors que recorden grans èxits de la cantant, com per exemple Waka Waka o La La La.
0: Doncs Dai Dai ha cridat a ser una de les cançons de l'estiu. No sé si us acaba d'agradar la cançoneta.
2: L'he d'escoltar una mica més.
0: Sí?
2: L'he d'escoltar una mica.
0: Posa'm una mica més, que l'escolti. I ara t'agrada més?
2: Sí, cada cop més.
0: Veus? Doncs ja està, ja ho tenim.
1: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badollador.

0: Rashford, preparado. Mira fijamente a Courtois. Va al lanzamiento Rashford. El disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Del Barça!
1: Va a jugar Fermín. La mete dentro del área. Para Dani Olmo. Va a dejar para el tiburón.
2: El Barça es proclama campió de Lliga 2025-2026 després de derrotar el Real Madrid per 2-0 en un clàssic molt especial disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip blaugrana resol el partit en només 20 minuts amb gols de Marcus Rashford i Ferran Torres desencadenant l'eufòria a les grades. Vas veure el partit, Montse?
3: No el vaig poder veure, el vaig estar pendent, això sí, fins a l'últim moment. Volia dormir i no podia. No.
2: O sigui, vas passar del partit, en sèrio?
3: Una mica. No, passar no, perquè vaig estar pendent fins que va acabar. Mirant allò el resultat. El meu fill estava mirant-lo.
2: A veure.
3: Sí.
2: No vas veure el partit, no. però no te'n vas anar a dormir.
3: Me'n vaig anar a dormir amb la intenció d'anar a dormir, però no podia. I
2: no
3: anava,
2: ho puc creure.
3: Anava, sí. Anava estar, mirant el resultat. L'equip dirigit per Flick ha dominat el partit des de l'inici.

0: Inici amb una proposta intensa i ofensiva, Rashford va fer avançar el Barça amb un gran llançament de falta, mentre que Ferran Torres va ampliar les diferències després d'una jugada col·lectiva que van liderar Fermín López i Dani Olmo.
1: Bé, jo vaig a dormir, jo vaig veure la primera part, de fet, amb un lloc d'aquests de veure partit, amb tot el poble allà putós, tot el vestit de blaugrana. Vaig amb els meus fills, que feia una il·lusió tremenda, però vaig dir, saps què, li dono mitja part.
0: Sí, vas marxar a la mitja part?
1: No, i vaig fer bé de marxar a la mitja part, perquè és que no van haver-hi més gols.
0: Exacte.
1: Vaig dir adiós. Vaig pagar el compte i me'n vaig anar. Hansi Flick va dirigir el clàssic després de la mort del seu pare.
0: Sí, el clàssic va estar marcat també per un dur moment personal de Hansi Flick, que hores abans del partit va rebre la notícia de la mort del seu pare. Tot i el cop emocional, el tècnic alemany va decidir mantenir-se al cap davant de l'equip i dirigir el duel des de la banqueta. Al llarg dels anys, Flick havia explicat en diverses entrevistes la importància que havia tingut el seu pare en la seva vida i en la seva carrera esportiva. El tècnic recordava sovint els esforços de la seva família perquè pogués complir el somni de convertir-se en futbolista i entrenador professional.
1: Tot plegat en el capítol de reaccions, trobem la de Leo Messi, que va felicitar el Barça pel títol de Lliga.
0: Un dels missatges més comentats va ser el de Leo Messi, que va compartir una història a Instagram amb el text Campions i Visca el Barça, demostrant que continua molt vinculat emocionalment al club blaugrana. També van reaccionar altres jugadors com Luis Suárez i Gerard Piqué, que van voler celebrar el títol amb afició culé. Fins i tot el Real Madrid va mostrar esportivitat, felicitant públicament el Barça a través dels seus canals oficials i reconeixent el triomf blaugrana en la Lliga 25-26.
1: Home,
2: això està molt bé, de dir-vos, eh? Home, no, que menys no, no és habitual tampoc, eh?
1: És habitual.
2: Sí? Home, doncs molt bé. Doncs molt bé que feu aquestes coses habitualment.
1: És habitual. Home, és habitual que els equips rivals, doncs, felicitin els campions.
2: Home, és que vaig veure el partit i hi havia una mica de marro, eh? Aquella gent, de vegades se posa nervioseta, eh?
1: Què estàs dient? De què parles?
2: Sí. Targetes. Jo vaig veure això.
1: Què dius?
2: Ai, no.
1: A veure, va ser un partit pla, no va passar res.
2: Però no va passar res. Jo vaig veure una mica de marro al camp.
1: Quin partit estaves veient, tu?
2: Que jo estava veient aquest. Que per
1: cert.
2: Uns de blanc i els altres de vermell i blau.
1: A Lleida va haver invasió de camp i va acabar com el Rosario de l'Aurora, eh?
2: Veus? Coses passen.
1: Fins aquí el comentari esportiu de l'Ares. Després de proclamar-se campió de Lliga, guanyant el Clàssic, el Barça celebrarà aquest dilluns la tradicional rua de campions amb l'afició pels carrers de Barcelona. L'equip blaugrana oferirà els títols de Lliga i de la Supercopa d'Espanya aconseguits aquesta temporada, Montse.
0: La celebració començarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i recorrerà diversos punts emblemàtics de la ciutat amb un autobús descobert. El trajecte passarà per zones com Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i el Passeig de Gràcia, arribant fins a la Pedrera abans de tornar cap a l'estadi. Malgrat l'ambient festiu, el conjunt blaugrana encara manté un objectiu esportiu important, que és intentar guanyar els 3 partits que resten de la Lliga per arribar als 100 punts, que seria una xifra històrica. El proper compromís serà dimecres contra el Deportivo Alavés.
1: Va, canviem radicalment de tema, no deixem el món del futbol, perquè l'Espanyol sembla ser que manté la confiança amb Manolo González.
0: Malgrat els rumors després de la derrota contra el Sevilla, l'Espanyol no preveu cap canvi a la banqueta i Manolo González acabarà la temporada al capdavant de l'equip. Des del club consideren que un relleu ara només generaria més inestabilitat en un moment clau de la lluita per la permanència. L'entitat manté el suport al tècnic des de la propietat, la direcció esportiva i el vestidor. Tot i això, no es descarta que les dues parts revisin la situació un cop s'acabi la temporada.
1: I preocupació per l'Atlètic Club per la lesió de Nico Williams. Com són les coses? El Barça va anar darrere de Nico Williams per fitxar-lo a principi de temporada. Nico Williams al final va plantar el Barça i hauria sortit una temporada, però hauria sortit el tret per la culata.
0: Es va retirar lesionat durant el partit entre l'Atlètic Club i el València després de notar molèsties físiques en una acció d'atac. L'extrem internacional va demanar el canvi immediatament i va abandonar el terreny de joc amb un gest seriós i una evident frustració. La possible lesió arriba en un moment delicat de la temporada, amb l'Atlètic lluitant per assegurar-se una plaça europea i amb el Mundial molt a prop. Qualsevol problema muscular podria deixar Nico fora del tram final.
1: Queden 3 partits, però bueno, al final tothom té ganes de jugar els partits que queden. Va, 4:05 del matí. Posem-li música, Montse.
0: I quina música! Si hi ha un dia per sentir aquesta cançó,
1: sí, senyora,
0: és avui.
2: Home.
0: Anem a recuperar aquesta eufòria blaugrana amb una cançó que ens remet directament als millors temps del Barça. Tan aviat, tan bo, que es puguin repetir aviat. Coldplay,
1: esperem,
0: viva la vida.
1: Esperem.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
3: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
3: estem en la tardor.
0: Bon dia.
3: Bon dia per algú.
4: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
5: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
6: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
7: D'aquí 5 minuts, arribarem a 3 quarts de 7 del matí. Jo no sé si els titulars són unànimes avui, però segurament que, com a mínim, els esportius parlaran de la victòria del Barça. Comencem amb l'avantguàrdia.
8: Sí, l'avantguàrdia avui diu els evacuants espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. El periòdico fa referència a la victòria del Barça i diu Lliga de Somni. El País destaca un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV Ondius. El Mundo diu Moreno apunta la majoria absoluta mentre PSOE i Vox s'encallen. El diari ara titula Campions. La Razón, per la seva banda, diu Moreno manté la majoria absoluta i Montero aconsegueix el pitjor resultat del PSOE. I el diari ABC destaca el president espanyol Pedro Sánchez s'imposa a Canàries i allarga un dia d'evacuació del vaixell d'antivirus perquè encara queden 24 passatgers a bord.
7: Pel que fa a la premsa esportiva,
8: el diari Esport diu Campions i festa històrica i Mundo Deportivo, en la mateixa línia, diu Salut al campió.
1: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
7: Doncs saludats queden després de la victòria i a l'Spotify Camp Nou. Avui tot té aquell ambient, olor a festa blaugrana, eh?
9: Sí.
7: Anireu a rua, sí que bé.
9: Anirem?
7: Sí.
9: Hi ha rua avui?
7: Però si ho han dit, aquí.
9: Ah, sí? No,
7: però tu mentre fem el programa, què escoltes?
9: Jo t'escolto sempre, Badó. Hi ha coses que se'm passen. Hi ha rua, avui?
7: Avui hi ha rua. Clar,
9: no,
7: que
9: ja,
7: hi ha rua, hi ha celebració.
9: Sí, hi ha rua, hi ha rua.
7: Tu portaràs els nens a la rua o no?
9: No.
7: Ho tens claríssim, no?
9: Ho tinc claríssim, no? Perquè després hi ha molta excitació, molta eufòria, costa anar a dormir, jo vull descansar, escolta.
7: Montse,
9: Camino una estona per la tele i ja està.
7: Aquesta és una mala excusa.
9: Mira, quan siguin
7: grans... Són musculers,
9: que
7: els nens?
9: Ui, el gran molt, molt.
7: Home.
9: El petit passa una mica més, però el gran sí, molt. Ho viu i té el saber. El portaria,
7: jo crec que els...
9: Si fos tu, el portaria.
8: Aquí al mig de Barcelona.
7: Home, jo crec que jo, si fos tu, es portaria, i aprofitant la meva entesa, et porto els meus també i te'ls
9: endus
7: tu.
9: No, escolta, fem al revés. Te l'endollo jo, ja, eh? I te l'emportes tu.
7: Ja està, no?
9: A mi no conteu, que jo tinc la gala del SIDA aquesta nit, la Bipoli en red, jo estaré en una altra onda. Avui.
7: Molt bé. Doncs els que aneu a la rua, disfruteu molt. Per cert, cada cert temps ens surt aquí un... És que estic buscant un qualificatiu per parlar d'aquesta persona. Ens surt un...
9: Com una espècie de gurú, li diria.
7: És que no seria gurú, eh?
9: Una toia.
7: Marcos Llorente ja no és només futbolista de l'Atlètic de Madrid, ara també és una mena de gurú wellness, sol, fred, camina descalç, llum vermella, alimentació natural... Bé, totes aquestes coses que sembla ser que... Jo crec que li hem posat massa llum al cap i té un problema. Hi ha qui l'admira moltíssim i qui diu que està venent pseudociència per Instagram. A veure, explica'ns una miqueta tot això perquè em posa ordre.
9: A més m'agrada perquè la setmana passada vam comentar aquesta nova llei influencers que diu... Bueno, era a la Xina.
7: A la Xina.
9: A la Xina, sí. Justament, que deia precisament això, no? Que s'ha acabat això de que hi hagi gent que surti, de sobte sàpigui de tot, pues un que no és dermatòleg te parle de coses que tenen a veure la pell, allà han frenat allò. Aquí hauríem de començar.
7: És a dir, deixa'm focalitzar una miqueta més,
9: sí,
7: això. Si no ets metge, exacte, no pots parlar de medicina.
9: Totalment.
7: Si no ets, jo què sé, astròleg, no parlis de la Lluna ni dels planetes.
9: Exacte.
7: O sigui, que la gent, que, sobretot en el sentit més professional, eh?
9: Que parlem en propietat, una
7: exacte,
9: mica.
7: Que la gent que parli, que es posi coses en boca, doncs tingui
9: coneixements. El que seria de tota la vida els cunyats, els ho va de Nadal, no a les xarxes.
10: Literal, millor definit impossible, Montse. És una mica el cas de Marcos Llorente, eh? Perquè precisament barreja coses que, ojo,
9: sí que tenen alguna certa base científica, però fa altres afirmacions que la veritat que han estat

0: aquesta polèmica que ha tornat a revivar en els últims dies. Eh? També va passar el 2024, però ara torna amb força amb una última publicació que ha fet ell, ha disfressat, literal, d'un pot de crema solar amb missatges del rotllo protecció total contra tu biologia o bloqueando la vitamina D des de 1985. O sigui, fins i tot ell ha compartit gràfiques insinuants que com més cremes solars utilitzem, més casos de melanoma hi ha. Ojo, Marcos Llorente, cariño. Ell diu que no hem d'utilitzar cremes solars. Clar, alguns experts a la publicació, hi ha molts comentaris de gent experta, el que deien, diem, ojo, perquè dermatòlegs i metges han sortit en massa a desmentir-lo, explicant que correlació...
1: Però aquest home, amb quina base parla?
0: No, no, ell ho diu i ho diu convençut. Eh? No només que digui que el sol és bo, és que ell té un discurs que t'intenta convèncer de que no és necessari utilitzar cremes solars. De fet, ja el que us deia, metges dient que han sortit a dir que el dany solar és evidentment acumulatiu, i Marcos Llorente defensa aquesta idea del callo solar, que el cos, si l'exposes progressivament al sol, crea una mena de protecció natural i cada vegada necessita menys crema solar. Tu imagina't aquest home amb quasi 3 milions de seguidors, nois, amb la canalla que el segueixen, gent jove, tu imagina't un crio a les 3 de la tarda dient, pues bueno, aquí estic, que el sol és vida. Home, cuidado, cuidado.
1: Perdona, ell ha fet una crema solar, també?
0: No, ell s'ha disfressat de crema solar fent una mica una paròdia de que ens estem equivocant utilitzant crema solar.
1: Però en base... O sigui, qui li ha demanat que ell expliqui tot això?
0: Bueno, pues és aquesta cosa que dèiem, no? Ell, a base de llegir molt... Tens aquestes coses que de sobte surt com si fos...
2: És que és perillósíssim,
0: bueno,
2: això.
0: És molt perillós, com si sentés càtedra, t'ho explica.
2: Clar, hi ha gent que li dona credibilitat.
0: El cas és que, evidentment, que això sona molt místic, del rotllo som éssers connectats amb la natura, però, clar, la comunitat científica insisteix que aquest callo solar no és una protecció real contra la radiació ultraviolada ni contra el risc de càncer de pell, Marcos Llorente, que existeix. Hi ha una base científica. Però ell segueix, hi ha altres temes que amb ell l'inquieten, la tormenten i el perturben. Ell s'ha posat molt intens també amb el tema de caminar descalç. El famós grounding, que li diuen, la teoria diu que caminar sense sabates et connecta amb l'energia de la Terra i pot reduir la inflamació o l'estrès. Ara bé, científicament no està del tot demostrat. Que és còmodo? Sí, no et dic que no, però clar, que sí que diuen alguns experts és que caminar descalç en entorns segurs pot anar bé per la musculatura i la postura, però això de que te recarregues energia com si fossis un mòbil, escolta, aquí la científica, la comunitat científica
1: doncs
0: és una mica més
1: una cosa,
0: escèptica.
1: Jo no aniria caminant descalç per Caldetes, eh?
0: Que no aniries.
1: No, perquè no. També hi ha aquells amos de gossos que sempre diuen que deixen allà el regal. Vull dir,
0: imagina't.
1: A qualsevol moment...
0: Marcos Llorente diu que anem descalços per la vida. Tot el rato,
1: doncs,
0: tu imagines.
1: Doncs igual no caldria, eh?
2: No anar de vegades ni calçat, imagina't.
0: Imagina't. Una de les altres obsessions que té Marcos Llorente és el tema del fred. Dutxes gelades, banyeres amb gel, exposició extrema al fred, però extrema. Us he portat un vídeo, vale, que té milions de reproduccions, nois. Els comentaris, bueno, te quedaries enganxat als comentaris, i és ell, amb un reels, vale, on surt el despertador, el seu despertador, posa Pozuelo de Alarcón, 5 de la mañana, 0 graus. I me surt el tipo amb pantalons curtets a passejar els gossos.
1: Ah, està molt bé.
0: Pero amb un fred de caldeu. Anem a escoltarlo, por favor.
3: Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío. Muchos no lo saben, pero la ciencia ha demostrado que el frío, además de otros múltiples beneficios, eleva la melatonina a través de métodos directos
0: claro
3: e indirectos.
0: Que sí.
3: Es una hormona antioxidante que, entre otras muchas cosas, se encarga de los dos procesos más importantes de la célula, la apoptosis, muerte celular, y la autofagia, reciclaje celular. Lo malo del frío es que es gratis y poca gente te lo va a recomendar. Y ya sé lo que estáis pensando mucho,
0: sí,
3: pero no, ni me voy a resfriar ni me voy a poner malo.
0: Bueno,
3: al revés, es
0: bueno,
3: imposible que lo haga.
0: Bueno.
3: Porque como todo en esta vida, requiere un proceso y una adaptación.
0: Claro.
3: Yo
0: claro.
3: Ya he pasado por eso.
0: Sí, sí,
3: lo
0: sí.
3: Mismo
0: yo no
3: pasa
0: quiero pasar,
3: con
0: yo eres de para.
3: Como diría Jim Rohn, una persona a lo largo de su vida va a tener que pagar uno de estos precios.
1: Claro.
3: El precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento. Tu eliges qual.
1: En Jim Rohn no va dir que estàs una mica...
0: Però no sabeu, però veieu el to, de més, com ho explique? Si jo no et dic el fred, però si és veritat, hi ha molts casos...
1: Arriba un moment que tu acabes creient tant que ho expliques ja com no, però, si... Ho té tan interioritzat que ja ho explica perquè està convençut del que està dient.
0: No, no, i no et dic que no hi hagi, que no sé, que no hi hagi estudis que indiquin possibles beneficis en recuperació muscular sí. o activació corporal pel fred. O sigui, quantes vegades hem vist vídeos de dones, dermatòlogues, dient que l'aigua freda pel matí... Sí, això està genial, però quan m'ho veus com un, si fos una religió, carinyo, i em dius que no, que estàs convençut que tu no te refredes a les 5 del matí a 0 graus, bueno, potser ens està anant una miqueta a la flapa, carinyo. Però hi ha més, eh? Hi ha un tema que aquí jo he caigut una miqueta a quatre potes, nois, us ho he de reconèixer. Marcos Llorente m'ha convençut amb el tema de la llum vermella. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it. Marcos Llorente apareix en totes les seves aparicions públiques, apareix quan és de dia amb unes ulleres com a taronges i quan és de nit se posa unes amb vermelles, vale? Uh-huh. Llavors aquí parla del tema de la llum vermella, que són aquestes làmpades vermelles que alguns influencers com Marcos Llorente t'ho venen com si fossin tecnologia alienígena quasi, eh? I sí que existeix en aquest cas investigacions sobre fotobiomodulació que estan relacionades amb la pell o recuperació muscular, però els experts insisteixen que encara és un camp limitat. Què he fet jo? Jo és veritat que a casa he començat a posar punts de llum vermella i, escolta, els meus despertars són una mica menys durs.
1: Ah, sí? És veritat, costa.
0: No, però... de veritat. No, sí, de veritat.
1: Si has de posar punts de llum vermell.
0: Bueno, el tema de la il·luminació, doncs la làmpara que tinc al menjador...
1: No serveix la llum de l'estambai de la tele?
0: No, crec que no.
2: El punter làser, aquell de...
1: El punter làser, sí.
0: Però és veritat que en aquest cas, a mi, el tema de la llum vermella sí que em funciona. I acabem ja amb el tema de l'alimentació. Ella es defensa, evidentment, no menjar ultraprocessats, ni sucres, ni productes industrials. Evidentment, és una recomanació bastant compartida pel món en general.
1: Home, que et digui una de bona.
0: Però, un cop més, els comentaris d'alguns nutricionistes critiquen, en aquest cas, a Marcos Llorente, el to extrem d'algun discurs que té, que és una mica per llogar-hi cadires. El cas que reduir pantalles, llum artificial, excés de tecnologia, que sí, que hi ha una part de realitat, perquè és complicat, però que el gran debat amb Marcos Llorente és que moltes de les coses que diu parteixen d'idees i d'estudis parcials, però a xarxes socials, evidentment, tots acaben titulars absoluts. Així que Marcos Llorente posa una miqueta el fre de mà, que no són metges professionals, eh?
1: I ara passa a veure si el teu equip guanya alguna cosa.
0: D'aquí...
1: Home, aquest home que es dedica al futbol, tantes llums i tantes coses, pren una mica a xutar més la pilota. D'aquí a... Oh, és que és veritat, al final focalitzem tantes coses que ho deixem tot a mitges.
0: Sí, és veritat.
1: M'entens o no?
0: És veritat que preparant aquest tema, veient les fotos del seu fill a xarxes socials, i tu t'imagines amb un bebè petit que tenen ell i la seva dona no posar-li crema solar quan van a la platja? Perquè és que, clar,
1: home, jo crec que li posen crema 50, veritat,
0: Sí, crema 60? 50, però bé que ens diu a nosaltres que no ho fem, perquè és que... Bueno, és que és per llogar-hi cadires.
2: Sí, no.
0: És per llogar-hi cadires.
1: Ah, gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Badó.
1: Amb 8 arribem a les 7 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Vinga, va, que anem a les dades que us deixaran atònits. El Japó té més de 9 milions d'habitatges buits.
2: Buits?
1: Sí, buits, que no hi ha ningú. Una xifra de rècord causada principalment per l'envelliment de la població i la baixa natalitat. Això ha fet que hi hagin 9 milions d'habitatges buits. Segona dada. A Islàndia hi ha aproximadament una ovella per cada dues persones.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ja que la població ovina supera les 800.000. I atenció, ja a l'últim. TikTok registra més de 34 milions de vídeos publicats cada dia arreu del món.
2: Imagina't que la meitat només sigui Marcos Llorente i anem fatal, eh?
1: 30... I l'altra mirada del meu fill. 34 milions de vídeos publicats cada dia arreu del món.
4: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: L'he liat.
1: Que raro que l'hagis liat. anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Des del Real Automòbil Club de Catalunya, allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona sort.
5: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb un accident a la AP7 que deixa un carril de circulació tallat i fins a un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, ara mateix força intensitat amb tot el nus de la Trinitat, amb retencions que venen sobretot per la B20 des de Santa Coloma de Gramenet i que de retruc doncs deixa afectacions a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7, al terme del Papiol, en sentit sud, i també entre Mollet i Barberà del Vallès amb força l'antitud en direcció a Tarragona. Ara mateix al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. Amb 6, les 7 del matí.
4: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
1: De maig del 2026. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort. Primera de la setmana, avui que ens llevem amb un dia que dèiem que l'ambient, l'atmosfera, té un cert flaire blaugrana, eh?
2: Ja, felicitat avui, a l'ambient.
1: Avui es celebrarà aquesta rua del Barça. De seguida explicarem els punts on hi haurà aquest circuit de la rua en les celebracions d'aquesta segona lliga consecutiva dels de Hansi Flick. Cert, de fons, amenitzant això, aquell home que descansa en el pedestal Rastafari, el rei de Kingston Town, l'home que ens va posar la llum de la música reggae a través de les seves grans cançons. Avui fa 45 anys que va morir el rei del reggae, Bob Marley, una persona, un personatge, que va deixar un llegat musical i cultural que no s'apaga mai, Montse, un llegat que, juntament amb Rita Marley, doncs, que Rita Marley també va cantar moltes vegades.
2: Sí, i tant.
1: Ho va fer a Wilders, Melody Makers, i sobretot el que a mi em tenia fascinat era Ziggy Marley, que al final va tenir...
2: Boníssim.
1: Va tenir una cançó, eh? Vull dir,
2: però, sí, però Déu-n'hi-do, sí, la cançó que va tenir.
1: El Tomorrow People.
2: El Tomorrow People, brutal. Més que la resta de germans, no? Més repercussió. També és veritat que si ho compares amb l'ombra del seu pare, molt difícil arribar a un mínim.
1: És que era molt gran Bob Marley. Tu has vist la pel·lícula Bob Marley?
2: He vist algun documental de Bob Marley, crec que n'hi ha varis.
1: Hi ha una pel·lícula... Ara no sé si és pel·lícula... Em sembla que és pel·lícula, no sé si és pel·lícula seria. Però bé, en qualsevol cas, llàstima que la persona que el representa no crec que sigui la persona que tocaria.
2: Era un personatge complex, no?
1: Sí, bastant
2: difícil, suposo, també de triar, no?, algú que ho pugui fer. Avui, des del Bon Dia i Bona Sort, un petit homenatge, un petit record a aquesta persona que va ser influent, perquè no només va ser un músic, també va ser una icona cultural i social, va ser la primera superestrella sorgida del tercer món. La seva imatge, amb les seves rastes, el seu somriure, el seu bon rotllo, el seu carisma a l'escenari...
0: Sí, lo de les rastes, menys mal que la gent ja s'ho ha tret del cap, i mai millor dit,
1: eh? Ja està,
0: perquè...
1: ja està.
0: No, home, carinyo, no...
1: Per què?
0: Ja estaria.
2: Bueno, encara se'n veuen, no?
0: Ja estaria.
1: I tant, se'n veuen.
0: Si en veuen poques, per cert, per favor, renteu-vos el cabell. Això ho podia portar Bob Marley. No ho feu, la resta a casa vostra. És una guarrada, algú ho havia de dir. Fa fàstic. No ho feu, perquè no ho puc veure.
2: Bé, al marge...
0: No ho puc suportar.
1: Bueno, i si teniu ganes de fer-ho, perquè us ve de gust fer-ho, doncs...
2: No li ensenyeu a l'Ares.
1: Si veieu a l'Ares,
2: no
1: canvieu de cera
2: i ja està. L'amagat de l'Ares. Bé, com us deia, es va convertir en el logotip vivent d'una contracultura global en una època molt concreta. Ell provenia d'un barri molt humil de Trenchtown i va arribar fins als escenaris més grans del món, però també va canviar la història del reggae i va situar Jamaica en el mapa polític i cultural del segle XX.

0: per què us dic que va canviar la història del reggae? Doncs perquè abans de Bob Marley el reggae era vist com una curiositat caribenya, com una música molt local, molt de gueto, però
1: sí, molt localitzada,
0: molt localitzada, però ell juntament amb els seus músics, amb els seus wailers, va occidentalitzar lleugerament doncs, el so i va afegir elements d'altres gèneres musicals que aleshores triomfaven com el rock o el blues, amb solos de guitarra elèctrica, etc. Vull dir que va popularitzar, d'alguna manera, va democratitzar el reggae i va fer que arribés a molts més llocs. Això va fer doncs, que la música fos més digerible per les audiències globals i va ser un dels elements que va fer que el va convertir en estrella internacional. I a més va portar sempre aquesta cultura rastafari arreu del món a través de la seva música, que sovint parlava de temes espirituals que en aquella època, que també hi havia altres artistes, sobretot nord-americans, que defensaven valors socials i hi havia manifestacions per diferents motius, doncs va sumar aquest discurs també social a través de la seva música, com molts altres artistes de l'època. No, woman, no cry. Per exemple, aquesta mítica No Woman No Cry és una oda a la resiliència als guetos de Kingstown. També va donar veu als moviments d'alliberació a l'Àfrica i fins i tot va aconseguir que els dos líders de Jamaica, en aquella època Michael Manley i Edward Seaga, s'agafessin de les mans a l'escenari enmig d'una situació de gran violència civil al país. Ho va fer en el concert One Love People Concert. Per tant, la societat jamaicana el veia com un autèntic líder que unia el que no tenia solució.
1: Un concert on es va posar en valor sobretot la seguretat del concert perquè se volia empalar Bob Marley.
0: Sí, sí, de fet ara parlem d'això. Clar, ell no es va pronunciar políticament, no va dir que estava a favor d'un ni de l'altre, però sí que una part radical de la població va pensar doncs, que estava a favor d'un d'ells, de Michael Marley, concretament, perquè justament va coincidir un concert seu dos dies abans de les eleccions. I el van intentar assassinar, com deies, Badó, a casa seva dos dies abans d'un concert. Va patir aquest intent d'assassinat que no va fer en cap cas que se li traguessin les ganes d'actuar, perquè ell va anar cap allà, va pujar a l'escenari només 48 hores després de l'atac. I això va ser un dels fets que van fer doncs, que la seva llegenda augmentés i agafés més dimensió. A nivell musical, poca cosa a dir, bueno, o molta, però tampoc no ens esplaiarem. El món estava als seus peus ja en aquella època. La revista Time va escollir el seu disc Exodus del 77 com el millor àlbum del segle XX. Representa la culminació del seu so. I aquesta, One Love, va ser l'última cançó que va tocar en un concert abans de morir. Tenia només 36 anys.
2: Ostres,
0: però va patir
2: molt jove.
0: Molt jove. Va patir un càncer al peu, molt agressiu, que se li va estendre i que va acabar amb la seva vida. I avui, en el marc d'aquest 45è aniversari, doncs el seu impacte continua sent bestial. 75 milions de discos venuts i, atenció, segons la revista Forbes, és la vuitena celebritat morta que genera més diners.
1: Hombre.
0: Encara genera avui dia uns 13 milions de dòlars anuals. Genera més diners encara que John Lennon, que Prince o que Kobe Bryant, per exemple.
1: El llegat de Bob Marley, avui el bon dia i bona sort. Per cert, l'altre dia estava explicant, ho he dit en aquest programa, però li deia a la Montse, dic, podries afegir com això com un petit annex, que hi ha una casa de lloguer a Eivissa que els propietaris no ho diuen, però m'ho va dir l'avi. En sèrio, m'ho va dir l'avi, que resulta que tenen un llimoner que va plantar Bob Marley.
0: És boníssima aquesta història, boníssima.
1: No volen dir perquè no volen que sigui una font de peregrinatge.
0: És que, clar, tu dius això i gent de tot el món vindria a veure aquell llimoner i agafar i menjar una llimona d'aquell llimoner.
1: Ja la casa de lloguer són cases així com molt rurals. A més estan en una zona a prop de Santa Eulàlia.
0: No donis més detalls.
1: No, però és una zona molt seca que hi ha aquesta casa de lloguer i la del costat, que és la d'ells, és on hi ha el llimoner que va plantar Bob Marley, que l'avi va conèixer Bob Marley.
0: Increïble,
1: I li va llogar
0: aquesta
1: la casa.
0: Història.
1: I va estar amb Bob Marley. I sap que sap que Bob Marley va plantar el llimoner allà. I està el llimoner allà,
0: Doncs que ho sapigueu, Hi ha
1: boníssima.
0: El llimoner allà.
2: Tu tens una foto amb el llimoner?
1: Jo tinc foto només amb l'avi. El llimoner, dic el llimoner. Gràcies, Montse.
0: A tu. Estàs escoltant Bon dia i bona sort. Ràdio 4.
1: Vinga, a les 7 i 2 minuts del matí. Ara entrarem en aquesta segona hora, en aquell apartat de la vida, que una de dos. Si teniu fills, direu perquè tinc fills. Si no teniu fills, direu no penso tenir fills, que amb tot això ens ajuda a l'amic Barra d'Horta. I si teniu parella i la cosa està a punt de fer aigües, per això tenim la Bea, que ens ajudarà a esclarir els problemes. Com estàs?
3: Molt bé.
1: Benvinguda. Bé. Vas marxar de viatge o vas anar a algun lloc?
3: Sí.
1: On vas anar?
3: A Múnich.
1: I què tal?
3: Molt bé.
1: Sí? Està bé, Múnich,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí, s'està molt bé. Tinc molt molts bé. Amics allà.
1: És molt maco, Múnich, eh? És un viatge
2: no
1: molt
2: estat,
1: recomanable.
2: No he estat.
1: Jo tampoc. Redorta, què tal?
4: Bon dia. Refredat, encostipat.
1: Posa els cascos, si no s'acoplarà,
4: sí.
1: Això.
4: Bueno, doncs això, refredat, encostipat.
1: Vas veure el partit allò, no?
4: Home, clar, sí.
1: Sí. Bueno, no tan sí. Clar, eh?
4: Sí, home, per què no?
1: Perquè la Montse no el va veure.
4: No, la Montse no. No, el vaig veure. Devia estar corrent o jo què sé.
0: No, el vaig estar seguint, però no el vaig veure.
1: I jo vaig veure mitja part, i punt, ja està.
4: Estàs perdent molt, eh?
1: No, estic perdent molt. Vaig a llevar les 4 del matí.
0: Està matinant molt.
4: I què?
1: Eh?
4: I què?
1: Què vol dir?
4: I què?
1: Hem de rendir.
4: Què era contra el Madrid?
1: Però ho hem d'explicar després tot aquí. A més, van fer els dos gols i ja està, liquidat.
4: I després no et van despertar els petards i la gent cridant.
1: Doncs no.
0: No, a mi tampoc.
4: Ahir va haver-hi, com a mínim, a Cardedeu, que és on visc jo, va haver-hi menys ambient de victòria que altres vegades.
1: Ens estem començant a acostumar, això és un problema.
4: Sí, jo crec que sí.
1: Això és un problema. Ai, perdona, sí, que ens anava... Perdona, Uri, que t'estic despistant. Anem a la pregunta del dia. A veure, quin d'aquests dos objectes et sembla més antic, Montse? La roda o la piràmide de Keops?
0: Ostres, mira, per desmarcar-me diré la piràmide.
1: I tu, Bea?
3: La roda per portar-li la contrària.
4: La piràmide, segur.
1: La piràmide més antic, i tu?
2: Home, tot el que sigui piràmide és antic molt, moltíssim. Sí.
1: De seguida la resposta. Abans, però, comencem aquest 11 de maig amb el que ens donava com a notícia principal d'aquest despertar. El Barça es proclama campió de Lliga en imposar-se per 2-0 al Real Madrid al nou Spotify Camp Nou.
0: L'equip blaugrana resol el partit en els primers 20 minuts de la primera part amb gols de Marcus Rashford i Ferran Torres. L'equip dirigit per Hansi Flick va dominar el partit des de l'inici amb una proposta intensa i ofensiva. Rashford va fer avançar el Barça amb un gran llançament de falta, mentre que Ferran Torres va ampliar diferències després d'una jugada col·lectiva liderada per Fermín López i Dani Olmo.
1: Els 14 espanyols evacuats al creuer amb el brot d'antivirus ja són a Madrid.
0: Els van evacuar ahir del vaixell i es van transportar a l'Hospital Militar Ulloa de Madrid per començar la quarantena. Els passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, es sotmetran a aïllament i a proves PCR per determinar si són portadors del virus. 94 persones s'han evacuat del vaixell i es preveu que avui acabi l'operació. Mentrestant, la veïna de Barcelona, que va tenir contacte amb un avió amb la dona neerlandesa que va morir, ha donat negatiu en la prova PCR. Malgrat això, continuarà confinada i en observació a l'Hospital Clínic. També ha donat negatiu la dona ingressada a Alacant.
1: Un dels francesos evacuats al creuer amb el brot d'antivirus va presentar símptomes mentre volava a París.
0: Així ho va confirmar ahir a la tarda el primer ministre francès Sébastien Lecornu. Lecornu ha detallat que els 5 passatgers han estat posats en aïllament estricte fins a nou avís i estan sent atesos mèdicament. D'altra banda, fa poc hem conegut que les autoritats nord-americanes han informat que un dels seus repatriats ha donat positiu lleu i un altre presenta símptomes.
1: L'activista de la flotilla, Abu Keshek, ja és a Espanya.
0: L'activista va ser alliberat ahir per Israel després de 6 dies detingut i en vaga de fam, juntament amb el brasiler Thiago Ávila, que també ha estat alliberat. Abu Keshek ha explicat que la seva llibertat no és una victòria perquè diu que encara queden milers de presos palestins que són torturats. També ha expressat la seva intenció de reunir-se amb els seus companys a Turquia.
1: Mentrestant, l'Iran respon a la proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra.
0: Ho va fer ahir a través del mediador pakistanès i es centraria en una primera fase per aturar la guerra i permetre el trànsit a través de l'estret d'Hormuz. La resposta de Trump, però, deixa clar que l'acord no està a prop, ja que ha qualificat la resposta de l'Iran d'inacceptable.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, convoca una mesa sectorial per dijous vinent i els sindicats USTEC diuen que la convocatòria arriba tard.
0: Niubó ha convocat la mesa per valorar la situació i intentar reduir el clima de tensió, segons va explicar ahir en una entrevista a RAC1. La consellera també va valorar l'anunci de 17 jornades de vaga com a desproporcionat. Per la seva banda, l'USTEC diu que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues. També demanen al departament una proposta concreta sobre la taula. Recordem que demà dimarts tindrà lloc la primera jornada del nou cicle de vagues del sector educatiu a tot el territori català.
1: I acabem, i ho fem amb el sector educatiu una altra vegada, perquè l'oposició demana el cessament de Trapero per la infiltració policial en l'Assemblea de Professors.
0: Esquerra Republicana i la CUP han demanat el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la presumpta infiltració de Mossos d'Esquadra en una Assemblea de Professors. Junts i els Comuns han exigit explicacions funcions, tant a Trapero com a la consellera d'Interior, Núria Parlon. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que no tenia coneixement del cas i ha expressat confiança plena en la professionalitat dels Mossos d'Esquadra.
1: Anem novament pel temps, a veure com ens pinten aquest dilluns. Noelia García, des d'AMET, bon dia.
5: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana a Catalunya amb un temps més estable. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes al Pirineu i a la província de Girona. Avui temperatures màximes de 23 graus a Tarragona i 24 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufa vent fluix de ponent, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMER.
1: Gràcies, Noelia, i molt bon dia. Va, la pregunta, quins d'aquests dos objectes et sembla més antic? La roda o la piràmide de Keops?
0: La piràmide.
1: La piràmide.
3: La roda.
1: La roda.
4: La piràmide.
1: La piràmide.
2: Piràmide.
1: La piràmide.
4: La piràmide.
1: I com portaven els pedruscos?
4: És que, de fet, jo ho sabia perquè es deia això, que el mèrit de les piràmides és que s'havien fet sense la roda, saps?
0: És que, clar, imagina't,
4: clar, clar. Imagina't, sí, sí.
1: La roda es va inventar...
4: Bueno, portaven amb esclaus, per això, vull dir que no...
1: Que és igual, que...
4: Saps? Vull dir que l'agafaven...
1: La roda es va inventar aproximadament cap al 3.500 abans de Crist, mentre que la gran piràmide de Gizeh, la Keops, es va construir el 2600 abans de Crist.
2: Què dius? La roda és més
1: antiga? Així que la roda és uns quants segles més antiga.
2: Ostres!
4: Però no ho sabien.
1: No ho sabíeu.
4: No els hi van dir.
0: S'ho tenien amagat. Exacte. Els inventors ho van quedar per ells.
1: I ara què? Com us heu quedat? Tu, qui ha dit la roda?
2: Ella,
0: la
2: Bea.
0: No,
1: i tu què has dit?
0: Molt bé.
4: No, piràmide.
2: Piràmide.
4: Sí.
1: Ho has fet bé la setmana, eh?
4: Sí, sí, sí.
6: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
2: Intensitat, quan, se viene.
1: En sèrio que avui no, haguem de ser feliços, no és...
2: Però no, he pensat que no. He pensat que estic una mica esgotada amb tant Barça. He fet el meu per mi.
1: Pregunta-li a ton pare per què ha de ser feliç avui.
2: Mon pare, per això no m'escriu, t'escriu a tu quan guanyi el Barça.
1: Sabeu que el pare de l'Ares m'escriu a mi.
2: A mi què?
1: És que no escriu a l'Ares, m'escriu a mi.
0: Molt sap bé, que trobarà bé. Feedback amb tu, sap que hi haurà...
1: O sigui que m'he llevat aquest matí amb els missatges del pare de l'Ares i jo dient-li perdona que vaig a dormir la mitja part. Ja som campions, ja som campions. Bé, avui hem de ser feliços... Perquè toca ser feliços. Més enllà del Barça, sempre... Perquè hi ha gent que, mira, que el futbol ni li va ni li... Tu ets futbolera, tu?
3: No, sempre
4: li pregunta que no, i diu que no. Bueno, continua sense ser-ho.
3: Però si canvia, ja t'ho diré. No sé.
1: A mi un WhatsApp, eh? A veure si m'arriba al mateix moment que el pare de l'Ares. Bé, avui hem de ser feliços per què?
2: Doncs mira, per algo tan simple com per no deixar la vida per més endavant. És que hi ha molta gent que creu que té molt temps a la vida. Ah, escolta, potser no. Temps per descansar, per viatjar, per veure més a aquella gent que estimem. Temps per començar aquella vida que diem que volem. Ja ho faré, ja ho faré. Quan tinc més temps, quan estic més tranquil·la, quan et jubili. De cop la vida et recorda que no sempre espere, eh? Que hi ha coses que no avisen, que hi ha plans que, escolta, es queden a mig fer. Coses per gaudir, viatges pendents, converses que pensem que ja tindrem. I no és un discurs trist, al contrari. És trist que no hagi guanyat el Real Madrid. Però és un discurs sobre viure ara, sobre no deixar totes les ganes per més endavant, per més endavant, per un futur, perquè al final ens passem la vida preparant-nos, doncs, per viure i ens oblidem de viure mentrestant. I no dic que ho haguem de deixar-ho tot i anar-nos a l'altra punta del món, eh? Però recordar que la vida és avui, que la gent que estimen és avui, que les abraçades, els dinars, els moments tranquils són ara. Hem de ser feliços per cada dia que tenim al davant, perquè encara que de vegades ho oblidem, és el més valuós que tenim. Apunta-ho.
1: Doncs mira, si hem de ser feliços per això, que siguem feliços. Home. Clar que sí. No seria que et porti la contrària. D'aquí a 3 minuts, serà un quart de 8 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. Despertem en aquest 11 de maig del 2026. Tu no ets de futbol, però aquí... hi ha una bona colorada, que són molt futboleros i que avui estem molt contents.
3: Ho sé, però estic amb el Marc, a casa meva no hi ha hagut gaire soroll tampoc.
1: No hi ha hagut gaire soroll.
3: I jo ho he agraït que he pogut dormir.
1: Jo, mira, el lloc on vaig a veure els partits de futbol és en el mateix carrer de casa. És carrer de poble, tu saps, tu has
0: estat. Sí,
1: sí. És carrer de poble, maco, sí. De poble autèntic i és just a la cantonada, doncs hi ha un lloc que baixa les escales i queda com a sota, és tot com, és molt com bucòlic, té molt rotllo. Que tothom, grans, petits, tothom amb la samarreta del Barça, molt guai, i clar, hi ha molta gent que quan surt passen per davant de casa. Doncs ahir tampoc no em va despertar ningú, eh? No em vaig assabentar de res, eh? De fet, m'he llevat aquest matí sense saber si el Barça havia guanyat la Lliga o no.
3: Igual.
1: Però clar, clar, després del segon gol vaig dir, me vaig a dormir, això està dat i beneït. N'han de fer tres, aquesta gent, i no estaven per posar-ne ni un, saps? En fi, que felicitats a tota la colorada.

0: Avui és 11 de maig del 2026 i tal dia com avui, però un 11 de maig del 2000, no, perdoneu, del 1981.
1: Ho comentàvem abans, va morir Bob Marley, el músic jamaicà conegut com el rei del reggae.
0: També tal dia com avui, però del 1947...
1: L'ordinador Deep Blue va derrotar el campió del món d'escacs, Garry Kasparov, en 19 moviments després d'un error greu d'aquest últim.
2: El ajedrez mundial tiene desde ayer un nuevo mito que responde al nombre de Deep Blue. Se trata del ordenador diseñado por IBM que consiguió lo que está al alcance de pocos mortales, derrotar al campeón mundial, el ruso Garry Kasparov.
0: I tal dia com avui, però del 2010...
1: Un avió Airbus A330 de la companyia líbia Afriquilla Airways es va estavellar a l'aeroport de Trípoli, deixant 103 víctimes mortals. Només va sobreviure un nen holandès de 9 anys.
3: Nadie se explica viendo estas imágenes que haya un superviviente. Es este niño holandés. La televisión libia le ha grabado en su cama del hospital, pero no sabemos aún su nombre. Este médico explica que tiene las piernas rotas, pero que su vida no corre peligro.
1: Aquesta història va ser espectacular.
0: Déu-n'hi-do. A punt, un quart de 8 del matí. Mira, què creieu que pot provocar el fet de tenir gana? Sí, a vosaltres.
4: A mi em posa molt mala llet.
0: Mala llet, què
5: gana
0: més?
5: Jo l'ansietat.
0: Ansietat.
6: Jo mala llet.
0: Mala llet, també.
1: Triar malament el menjar.
0: Sí. Doncs la gana, entre tot això, que també és veritat que ho diu vosaltres, ens fa prendre pitjors decisions. I és que quan tenim gana, el cervell activa mecanismes de supervivència que prioritzen obtenir energia ràpida. Això fa que escollim opcions més impulsives, com menjar poc saludable, com deia la Montse, o prendre decisions poc racionals en diners o feina. Els estudis mostren que la gana redueix el control d'impulsos i que augmenta la recerca de recompenses immediates, encara que no siguin les millors a llarg termini. Per tant, quan tinguem gana, intentem no pensar gaire.
1: No triar coses.
0: Focalitzem les coses amb tranquil·litat. Què ha passat, Ares? Què t'has carregat, carinyo?
4: Home, que jo feia molt temps que no tenia un home als meus peus i he dit, corta!
0: No, què ha passat?
4: No, hem tingut un problema amb els auriculars.
0: Ah, no ha passat res.
4: M'ha quedat una peça dins.
0: No, és que
4: és un problema complicat. Si creus que aquest home està aquí per res, jo no ho he pogut arreglar.
0: És un quart i un minut de 8 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort, família.

0: cançó està justificada, aquesta, o no?
1: Home, no gaire, però la podem intentar justificar.
0: Tenies gana quan la vas escollir?
1: Home, no t'agrada, te'n veig molt.
0: M'encanta moltíssim.
1: Mira, realment no hi ha un motiu especial, però vaig pensar, anem a posar una cançó dels 80, un so d'aquell representatiu d'aquesta dècada.
0: És la nova versió?
1: I en teoria no, no he demanat la nova versió. Jo crec que, de fet, no sé si ni és aquesta la cançó. No em sona de res. A veure, deixem una mica que...
0: Igual és el remix, a veure.
1: Igual és el remix, a veure. Ara! Home, és que coneixíem aquests primers acords, són els més identificatius. Va, ens quedem amb aquest gran clàssic de Depeche Mode per recuperar aquesta banda, la de Dave Gahan, que ens va posar la pell de gallina i encara ho continua fent. Enjoy the silence.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
2: Un quart i sis d'avui del matí, amb els titulars que podreu trobar avui a la premsa escrita. Montse, comencem per La Vanguardia.
3: Que avui titula: els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. El Periódico, un titular curt referent a la victòria del Barça d'ahir, que diu: lliga de somni. El País destaca: un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV Ondius. El Mundo diu: Moreno apunta la majoria absoluta mentre PSOE i Vox en callen. El Diari Ara, amb una sola paraula, diu: campions. La Razón destaca: Moreno no manté la majoria absoluta i Montero aconsegueix el pitjor resultat del PSOE. I el diari ABC avui titula: el president espanyol Pedro Sánchez s'imposa a Canàries i allarga un dia l'evacuació del vaixell de l'antivirus perquè encara queden 24 passatgers a bord.
2: Anem amb la premsa esportiva.
3: Que se'n fan ressò, evidentment, de la victòria d'ahir del Barça. El diari Esport titula: campions i festa històrica. I el Mundo Deportivo diu: salut al campió.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Bé, ja donem per saludat a Marc Redorta, com sempre el nostre analista de les criatures. El Marc és l'antic conceptiu de Catalunya. Moment de llegir. Estem d'acord o no, Bea?
1: Sí, totalment.
0: Tu haguessis escoltat aquest home abans de tenir fills?
1: No, no hagués tingut.
0: Sí. És que
2: jo els he tornat. Els has tornat.
0: Moment de llegir les preguntes i consultes del pare Marc. La Cristina de Barcelona ens diu que demà tenim la primera visita al dentista, llegeixo textualment, amb la meva filla. Diu que li fa por. Què li puc dir per calmar-la?
2: Molt bé, doncs, Cristina, el meu consell és que li diguis que aneu al zoo i si de cas després ja improvises, una mica sobre la marxa. Aquest és el consell top d'avui. No, en sèrio, avui us prometo emocions fortes perquè portarem els crios per primera vegada al dentista i us asseguro que és una experiència molt interessant per analitzar, concretament per analitzar com els pot canviar radicalment la percepció d'una cosa en qüestió de segons. Deixeu-me que us posi un exemple. Segur que molts de vosaltres deveu tenir un iPhone. Oi que malgrat la pasta que us va costar l'aparell és encara millor del que pensàveu? Oi que us ofereix més del que preveieu? Doncs el dentista és el mateix, però a la inversa, vale? Els nens van amb certa desconfiança, però surten d'allà convençuts que és encara molt pitjor. Ara us ho explico en una secció que avui porta per títol...
0: És que... A veure, és molt necessari el dentista a la nostra vida. Molt. Però aquell soroll... Sí. No podien canviar el soroll. Sí.
2: No, tot. Ja, ara parlarem.
0: Tenim efecte de dentista?
2: Tenim efectes. Ves preparant.
0: A veure si ho tenim, eh? Jo el vaig portar al seu dia.
2: D'efectes de dentista?
0: Bé, t'explica el Redorta, a veure si... Allò que a més a més et toca en algun moment...
2: Bé, Uri.
0: A més, perdona, que vas quitxant amb aquell bicarbonat.
3: Oh, si ens vols torturar, Uri, ja saps com fer.
2: Amb aquella amargó.
0: I que et toca... I que et toca una...
3: Sensibilitat, sí, sí, sí. Aquella geniva.
0: Perdona, això és una motosierra.
2: Sí, sí,

0: tant per anar al dentista quan no ho heu fet, per exemple, la primera vegada que l'heu portat a una gelateria o a Euro Disney.
1: Per exemple.
0: No pateixis per Euro Disney, no pateixis, no pateixis. Vale? Per tant, el nen ja entra com amb aquella prevenció, amb aquella recança, amb les alertes activades i amb més desconfiança cap a aquell professional que un autònom entrant al despatx del seu gestor o l'assessor fiscal. Vale? Però és que allà la cosa no millora. L'escenografia, que dèiem ara, de la butaca, la làmpara, els aparells de higiene dental, no ajuden precisament a tranquil·litzar la criatura. De fet, quan li fan obrir la boca i li comencen a remenar les dents, ja està pensant que mai més us creurà quan li digueu que no pateixi per alguna cosa.
1: És veritat.
0: No cal que us digui que si la primera vegada que hi va, a més, li han de fer alguna petita intervenció, alguna coseta, val, per lleugera que sigui, el criu muntarà un pollo que sentirà fora de la consulta i fins a tres carrers més enllà. Per tant, si s'ha d'anar al dentista, callats com putes. Aquesta és la primera. Vale? Anem al zoo. Anem al zoo. Com a mínim que després no us pugui retreure que l'heu traccionat amb els vostres comentaris i perdeu encara més punts en el carnet de pares i mares. Però quan la cosa empitjora de veritat, és en el moment d'inscriure'ls a la sempre interessant extraescolar d'ortodòncia. Vale? Això, que els has de portar cada 15 dies...
2: Hi ha un extraescolar d'ortodòncia?
0: Que hi has de passar sí o sí. I cada 15 dies has d'anar allà... Explica-li.
2: Però què dius?
0: Ja. Sí, home, sí.
3: Extraescolar refereix a que...
0: A que t'hi toca anar un cop al mes o cada 15 dies a que li remenin els pinyos. Sí,
3: perdona, els dentistes són com els mecànics. Sempre troben alguna cosa que arreglar.
0: Això acostuma a passar quan tenen aproximadament entre 10 i 15 anys. I el curiós d'aquest cas és que, per mal que li facin a la criatura cada sessió, a vosaltres encara us en farà més, vale? Sí. Concretament a la butxaca.
3: Mm. Perdona, entre... Quina edat has dit? Entre quina...
0: Entre 10 i 15.
4: No, ara comença molt abans,
0: ara ja els fan abans.
4: Home, la meva amb 4 anys ja li haurien el paladassa.
3: Sí, la meva ja...
0: Però si té encara les dents de llet.
4: Precisament, però ara ho adelanten tot i representa que pagant ara t'estalvies pagar més endavant.
0: Et fotran els ferros abans de néixer.
3: La meva filla va en bici l'any ja fa... Els meus fills, els dos, anirien en Ferrari si no hagués portat el dentista.
0: I tot això, perquè d'aquí 4 dies es fotin fins al cul de kebabs i doritos, que et vull dir. Que no és per després menjar saludable i una cosa healthy, Per tant, en fi, ja està. Fins aquí, bon dia i bona sort.
3: Tu, els teus fills els has portat al dentista?
5: Sí.
3: I en petit o no?
5: Déu-n'hi-do. El gran, déu-n'hi-do, bastant, pobre. I el petit ara estava pensant que està en aquell moment en què té les dents de llet, evidentment, però ja li estan començant a sortir les definitives, i té una dent de cada, és a dir, veus la boca, té uns tamanys, dius, però com poden conviure amb una mateixa boca?
0: Vés estalviant.
5: Dents diferents. I hem d'anar-hi,
3: M'agrada posar una pròtesi que no podia tirar la llengua endavant perquè no tingués la mossegada oberta.
0: Sí, això hi hem passat també per aquí. Sí.
3: Després una altra que tenia que obrir més per...
0: Tengui.
3: Després els aparells que només posava per dormir.
0: Tengui.
3: I ara un cop hem fet tot això, ara resulta que ha de portar un altre cop Invisaligns. Perquè resulta que tot s'ha tornat a obrir.
0: Sí, ja passen aquestes coses a vegades.
5: És un horror, de veritat.
3: No podem esperar una mica a fer-ho tot de cop, ja està.
0: Això, del 10 al 15, no cal que li porteu. O sigui, han de caure les dents, tranquils.
5: No.
0: En fi,
3: molt bé.
5: I al final...
3: Anem a temes sèrios. Us agraden les croquetes?
5: Home, aquí no.
6: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
3: Per cert, ahir vaig demanar el sortiment de croquetes, les de pollastre molt bé, les altres, les d'origen desconegut, déu-n'hi-do, també està força bé, però les de... Les de peix eren una mica...
0: Sí.
3: T'ha d'agradar molt el peix.
0: T'ha d'agradar molt. És que el peix no es posa allà dintre.
3: És que no.
5: Tot el que no sigui bunyol de bacallà, tema peix... Bunyols de bacallà, molt a favor, eh?
3: Molt a favor dels bunyols de bacallà.
0: O de gamba de palamós, que també surt del mar, diríem, però clar, saps?
3: Bé, a veure, prepareu-vos que tenim regalasso. 900-630-630. Està triomfant aquí això, el bon dia, bona sort. Prepareu el paladar perquè regalem un premi per llepar-se els dits. Es celebra la segona edició de la Croqueta Crash al poble espanyol. Imagineu-vos, 8 dels millors restaurants de Barcelona competint per fer la millor croqueta. Música en directe, tallers i molt bon rotllo. Això està molt bé. Allà això ho pot viure tothom, però si ets oient del bon dia, bona sort, i truques i guanyes això, doncs t'emportes una entrada doble amb un menú complet per anar-hi el dia que et doni la gana. Si voleu tastar la millor croqueta de la ciutat i gaudir de l'ambient del poble espanyol, ja podeu trucar al 900-630-630. 900-630-630.

0: 6:30. Ens anem a menjar croquetes al poble espanyol. Mentrestant, sabies que...
1: Els gats no poden tastar el dolç? És a dir, han perdut un receptor genètic que fa que no percebin aquest sabor com ho fem nosaltres. Una pena pels gats.
0: En sèrio que un gat no li pots donar un caramel?
1: Se veu
2: sí,
1: que no.
2: Donar,
1: veu,
2: sí.
1: Caramel, va, però, li donaries a un gat? Això no. Estàs pensant. Jo li pensava un entrepà de nocilla o alguna cosa així.
0: Ah, molt millor. És veritat. Molt millor. Sabies que...
1: Hi ha un país on els focs artificials són patrimoni cultural. A Japó els focs artificials tenen una tradició artística molt elaborada i fins i tot competicions de nivell altíssim.
0: I sabies que...
1: El teu cos pot detectar abans el perill que naturalment conscient. El cervell pot reaccionar en mil·lèsimes de segon davant estímuls amenaçadors abans que tu siguis conscient del que passa.
0: Però això passa amb tot, eh?
1: Amb tota la vida?
0: No, amb tot. El cervell pren decisions que tu no les prens.
3: El reptilià.
0: Eh?
3: És el cervell reptilià.
0: El cervell reptilià.
1: Jo el tinc.
0: El reptilià, també.
1: Sí,
0: tant. I sabies que...
1: Hi ha un desert que floreix de cop. El desert d'Atacama, un dels més secs del món, pot omplir-se de flors després de pluges excepcionals.
0: Que maco, tu!
1: Què et sembla?
0: Que penses que és un miratge i no, i resulta que són allà uns jardins fantàstics. I sabies que...
1: Existeixen tempestes que no fan soroll, algunes descàrregues elèctriques es produeixen tan lluny que només es veu el llampec, però no arribes a sentir el tro, eh?
0: Està molt bé.
1: Sí.
0: I sabies que
1: el Barça ha guanyat? No ho has dit encara, eh? Ja està, ja acabat.
0: Sabies que tenim trucada?
1: Anem a la
0: trucada. Hola, bon dia, bona sort.
4: Bon dia.
0: Hola, què tal?
4: Bé, molt bé. Bon dia i bona sort.
0: Bon dia, bona sort. Amb qui parlo?
4: Amb Verònica.
0: A veure, Verònica, anem a pams. On estàs?
4: Digues. Ara mateix a prop de Mollet.
0: A prop del Vallès. Ets cool, tu o no, Verònica?
4: Bueno, no em paguen suficient, però una miqueta estan a prop.
0: Vas veure el partit ahir?
4: No, haig d'anar a dormir d'hora.
0: Ah, molt bé. A veure, Verònica...
4: Soc una dona que se'n va a dormir d'hora.
0: Sí, va, aquí en tenim unes quantes, eh?
4: Jo ho crec.
0: Verònica, dic, home, llevar-se el dilluns i ja de bon matí guanyar...
4: Home,
0: és una meravella,
4: home.
0: No? Sí o no?
4: Us ho agraeixo de tot cor.
0: Te'n vas al Poble Espanyol, al festival aquest, en aquesta segona edició de la croqueta Crash al Poble Espanyol, amb 8 dels millors restaurants a Barcelona competint per fer la millor croqueta amb música en directe, tallers, i t'emportes aquesta entrada doble amb menú complet per anar el dia que vulguis. Amb qui aniràs, Verònica?
4: Segurament amb algun amic.
0: Amb algun amic, molt bé.
1: Epa, una amigueta, Verònica?
4: Hombre, se'ls ha de cuidar, també.
1: Escolta, m'importes. A menjar croquetes i jo ja m'enamoro, Verònica. Ojo, m'importes.
4: Nena,
1: ojo, que aquest amic, en dos dies, ja estaré.
0: Però
4: escolta, bueno, si estàs allà a la porta, també t'hi convido, eh?
1: Home, ojo, que m'enamoro, Verònica, ho he dit, eh? Ha avisat, jo aviso, eh? Ja ens hi trobarem. Hi ha croquetes, ens trobarem.
0: Però, de veritat, amb quina facilitat passa de la croqueta a l'amor?
1: És que és el mateix.
4: És el plaer.
0: És el mateix.
1: Escolta-la, la Verònica. És que tot està relacionat.
4: Ai.
1: Clar que sí.
4: Ai.
1: Molt bé. Doncs ja ho tindríem, això.
0: Doncs ja està, ja hi posarem croquetes. Ja hi posarem croquetes a l'amor, Verònica. Gràcies. Gràcies a tu per escoltar-nos. Una abraçada. Feliç dilluns. Bon dia i bona sort. Adéu.
4: Bona sort. Vagi bé.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: 11 de maig del 2026, el dia que ens vam sabent que el Barça es proclama campió de la Lliga en imposar-se per 2-0 al Real Madrid al nou Spotify Camp Nou.
6: L'equip blaugrana va resoldre el partit en els primers 20 minuts de la primera part amb gols de Marcus Rashford i Ferran Torres. L'equip dirigit per Hansi Flick ha dominat el partit des de l'inici amb una proposta intensa i ofensiva. Rashford va fer avançar el Barça amb un gran llançament de falta, mentre que Ferran Torres ha ampliat diferències després d'una jornada col·lectiva liderada per Fermín López i Dani Olmo.
0: Els 14 espanyols evacuats del creuer amb el brot d'antivirus ja són a Madrid.
6: Els van evacuar ahir del vaixell i els van transportar a l'Hospital Militar Ulloa de Madrid per començar la quarantena. Els passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, es sotmetran a aïllament i a proves PCR per determinar si són portadors del virus. 94 persones s'han evacuat ja del vaixell i es preveu que avui acabi l'operació. Mentrestant, la veïna de Barcelona, que va tenir contacte en un avió amb la dona neerlandesa que va morir per antivirus, ha donat negatiu en la prova PCR. Malgrat això, continuarà confinada i en observació a l'Hospital Clínic. També ha donat negatiu la dona ingressada a Alacant.
0: Un dels francesos evacuats del creuer amb el brot d'antivirus va presentar presentar símptomes mentre volava a París.
6: Així ho va confirmar ahir a la tarda el primer ministre francès Sébastien Lecornu. Lecornu ha detallat que els 5 passatgers han estat posats en aïllament estricte fins a nou avís i estan sent atesos mèdicament. D'altra banda, hem sabut fa poc que les autoritats nord-americanes han informat que un dels seus repatriats ha donat positiu lleu i un altre presenta símptomes.
0: I l'activista de la flotilla Bukashek ja és a Espanya.
6: L'activista va ser alliberat ahir per Israel després de 6 dies detingut i en vaga de fam juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila, que també ha estat alliberat. Bukashek ha explicat que la seva llibertat no és una victòria perquè diu que queden encara milers de persones presos palestins que són torturats. Bukashek ha expressat la seva intenció de reunir-se amb els seus companys a Turquia.
0: I l'Iran respon a la proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra.
6: Ho va fer ahir a través del mediador pakistanès i es centraria en aturar la guerra i permetre el trànsit a través de l'estret d'Hormuz. La resposta de Donald Trump, però, deixa clar que l'acord no estaria a prop, ja que l'ha qualificat com a inacceptable.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, convoca una mesa sectorial per dijous vinent i els sindicats USTEC diu que la convocatòria arriba tard.
6: Niubó ha convocat la mesa per valorar la situació i per intentar reduir el clima de tensió. La consellera també ha valorat l'anunci de 17 jornades de vaga com a desproporcionat. Per la seva banda, l'USTEC diu que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues. També demanen al departament una proposta concreta sobre la taula. Recordem que demà dimarts tindrà lloc la primera jornada del nou cicle de vagues del sector educatiu a tot el territori català.
0: Amb el temps i el trànsit completem la informació. Comencem amb el temps. Noelia García des d'AEMET. Bon dia.
2: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana a Catalunya amb un temps més estable. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes al Pirineu i a la província de Girona. Avui temperatures màximes de 23 graus a Tarragona i 24 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufa vent fluix de ponent, augmentant a moderat el litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Anem pel trànsit des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia, bona sort.
3: Bon dia, comencem la setmana avui dilluns amb dos accidents actius. Un, el primer, a primera hora de la matinada, la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit sud deixa un carril tallat i un quilòmetre i mig de retencions. El segon accident ha estat fa una estona a la AP2 a l'altura d'Artesa de Lleida, que en direcció de Saragossa continua deixant els vehicles al voral. Al voltant i accessos de Barcelona, recordem, tenim el nus de la Trinitat que pateix encara molta congestió i complica de retruc les dues rondes cap al Llobregat. També des del Vallès arriben retencions, sobretot per la C58 des de Sant Quirze, sumat a aquesta lentitud també que impacta de ple a la ronda de dalt des dels túnels de Vallvidrera en el seu últim tram. També la AP7 presenta lentitud en direcció Tarragona a diversos punts com el Papiol i Mirasol, a Barberà del Vallès i també entre la Roca i Montornès. En sentit nord tenim 2,5 km de retencions també a la C60 a la Roca del Vallès. Per últim, des del Llobregat, la A2 i la B23, com és habitual, des de Pallejà i el Papiol, doncs ja sumen cues cap a la capital catalana amb tot el seu tram, sumat d'aquest quilòmetre de trànsit intens en sentit nord des de Gavà i el Prat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: La pregunta seria, pots estar bé sol o sola i alhora desitjar tenir parella? Doncs la resposta ens la porta la Bea... Què? Què? Ui, ui, el micro, digues, Eva.
7: Us la vaig portar fa dues setmanes, aquesta pregunta. Te'n recordes? Després de Sant Jordi. Avui us porto una de les frases més desesperants de l'amor. Saps quina frase és?
1: No.
7: No sé què vull. No sé si us l'han dit alguna vegada.
1: Un clàssic.
7: Això mateix, amb qualsevol de les seves variants. M'agrada estar amb tu, però no vull una relació ara. No et vull perdre, però tampoc puc donar-te el que vols. Necessito temps, estic en un moment complicat, o la clàssica enmig d'una infidelitat. T'estimo, però no sé si estic enamorat. El tema és que aquestes frases mai arriben soles, eh que no? Acostumen a venir acompanyades d'un ara sí, ara no. Ara s'acosta, ara s'allunya. Ara et convida a menjar croquetes, ara desapareix una estona. Un dia et busca, l'altre et deixa en vist. Ara et diu que et troba a faltar i després desapareix 4 dies. Un dia et diu que ets la persona més important de la seva vida i l'endemà que necessita espai. I a vegades passa que ens quedem allà, no?, intentant entendre què vol dir tot plegat. I aquí és on molts i moltes comencen el màster en traducció i interpretació d'incongruències, no? Analitzar WhatsApp, desxifrar intencions...
1: Clar, et tornes boja.
7: Buscar senyals, efectivament. Llavors, jo avui volia deixar molt clara una cosa, i és que si mai us trobeu en aquesta situació amb algú que dona senyals contradictòries, heu de saber que aquestes senyals, pel simple fet de ser contradictòries, ja us aporten moltíssima informació.
1: Clar, ja és una senyal en clar. Si, clar.
7: Exactament, la informació és que aquesta persona no està en un lloc clar, coherent, ni disponible per tenir una relació.
0: Per tant, next, no?
7: Per tant, next. Per tant, fora, no? És difícil perquè hi ha aquest punt de la brúixola interior, això sempre ho sap, no? Hi ha alguna cosa que grinyola de, aquí no és...
0: Sí, però un moment, deixa'm posar-me a l'altre costat. Va. Deixa'm posar-me a l'altre costat. No, aquesta persona, clar, perquè potser és una persona que sí, que li pot agradar una altra persona, però que no hi arriba fins al punt com per poder encetar una relació.
7: M'entens?
0: O que l'altra persona sí. també té condicionants que no fa que aquesta persona digui, em tiro a la piscina, saps?
7: A veure, no m'has perdut amb lo de la piscina, amb lo dels condicionants.
0: A mi m'agrades molt, d'acord?
7: Sí.
0: Estic molt bé quan estem junts, sí. ens ho passem molt bé,
7: sí.
0: però resulta que...
8: Tens 8 fills, per exemple.
7: No estic preparat per tenir una relació amb tu.
0: No estic preparat per tenir una relació amb tu i alguna cosa teva em grinyola que no...
9: Que no sabem no bé què és, no? Potser.
0: Exacte, no és que no estigui preparat, és que no m'acaba de quadrar tot. M'entens o no? Però m'agrades molt.
9: Clar. Objectivament, però... no? Saps? Diries, no hi ha cap sí. problema, però hi ha alguna cosa que no saps ben bé què és, frena. Que frena, no?
8: No saps, no saps fer croquetes, sí. jo què sé.
7: Aquí et diria, Badó, que estupendo que siguis clar i directe. El que passa que si tu tens aquest discurs i en paral·lel es comencen a generar dinàmiques on l'altra part, perquè això reforça molt, no?, que és el sistema aquest de reforç intermitent del cervell i genera molta addicció. L'altra persona, a lo millor, què tendim a fer? Ens col·loquem amb la il·lusió, no?, de, bueno, ara el Badó no ho veu clar. Però després de 4 cites més, segur que acabarà tal i qual, no? I llavors ens quedem allà. Jo et diria...
0: No, perdona, després hi ha 4 cites més i encara ho veus més complicat, m'entens o no?
7: Perquè llavors s'acaba, però n'hi ha que s'eternitzen. O sigui, hi ha gent que està molt còmoda en l'ambivalència dels grisos.
9: Ah, però no? La persona que ho pateix, ho passa fatal.
1: És que aquí... té a veure molt amb aquest discurs tota l'estona de, bueno, no, les etiquetes, tal, anem veient, sí. fluïm. Sí. Jo no vull fluir, jo vull les coses clares. No me facis perdre el temps, no, o no?
9: Total.
7: I fluir al final és anti-flow, això, no? Ja. Perquè si tu comences a fluir i el Badó està fluint a la seva manera, que la seva manera és, bueno, m'agrades, però no m'agrades prou, llavors avui et dic que sí, que anem al cine, però després en 3 setmanes no et dic res més, l'altra persona està fluint i ella voldria anar al cine cada setmana.
0: Però després, deixeu-me que torni a l'altre costat, perquè veus que hi ha dinàmiques de l'altra persona que són les que t'estan barrant el pas. Que t'estan barrant el pas? Sí, que t'estan barrant el pas.
8: T'has fotent en l'aire la secció, sí. pobra, que s'ho ha preparat.
0: No, però ell s'ha preparat des d'un costat. Jo estic a l'altre costat.
7: Jo la consulta tinc a tothom, eh? No, el que passa que aquí jo sí que apel·laria a un mínim sentit de la responsabilitat afectiva. Si tu veus que l'altra persona s'està enamorant bojament, que li està generant una dependència, i tu tens clar que l'altra persona... no t'agrada prou...
0: Doncs prou.
7: L'ideal és parar-ho.
0: Exacte.
7: No? Digues.
0: No, que estic d'acord, que estic, també em poso a l'altre costat i, escolta'm, parau.
7: Exacte.
0: Parau.
7: No, jo a tothom li dic el mateix. O sigui, la invitació seria parar-ho, no? I aleshores, quan hi ha incoherència entre el que una persona diu i el que una persona fa, ens hem de creure el que la persona fa. Llavors... El teu és un cas lleu, hi ha gent que et fa un...
0: No, és que, perdona, molt. és que he estat en aquest costat que estic expressant, vull dir...
7: Sí, però no deies per t'estimo molt.
0: Te l'explico amb coneixement de causa.
7: Sí, però deies t'estimo molt?
0: No.
7: Clar, perquè imagina't, t'estimo molt, però després no et truco.
0: Et tinc molta estima.
7: Com els italians, no? El ti voglio bene, que és un t'estimo, però encara no t'estimo tant.
0: Però hi havia coses de l'altre costat, que és allò que no et deixaven fer el pas. I al final va arribar un moment que deia, escolta'm, no ho sé, però vaig parar-ho.
7: Clar.
0: Vaig parar-ho, perquè vaig dir, no porta enlloc, això.
7: Doncs a mi m'alegra molt que ho paressis.
0: Molt bé,
7: perquè
0: gràcies.
7: Si no, l'altre no hi hagués patit.
1: Orgulloses de tu, Estembador, molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: Un moment.
8: Això la gent paga per fer-ho a la consulta, eh? Si tu ho fas gratis aquí els dilluns, saps? Però la gent li paga a la Bea per fer la consulta així.
0: Perdona,
7: Bea. No, i jo veig gent a l'altra banda que ho pateix moltíssim, no? Clar. Tothom pateix, però l'altra banda es pateix moltíssim. Aleshores, tu estàs veient, t'estimo molt, però després aquesta persona no et truca, no et pregunta per la teva vida, no s'implica, o se'n va al llit amb una altra persona, per això passa molt amb les infidelitats.
0: No era el cas.
7: Clar, o que et diguin, necessito temps, no? Res de posar la vida en pausa, no? Un necessito temps no és una invitació a quedar-te a la saleta d'espera fins que l'altra persona es decideix entregar-se i donar-ho tot, no? Si et demana temps, se li dona temps, no? Però no se li dona només temps, se li dona temps i se li dona espai, no? Ah, perquè partes, continues amb la teva vida, deixes d'estar pendent del que fa o deixa de fer, no? Perquè mentre toleres l'ambivalència dels grisos...
1: Ah, te'n vas amb un altre, te'n vas amb un altre.
9: Clar, però és lo difícil, no?
1: Camí, ja ens trobarem, si ens
9: trobarem. Però en el moment en què algú et diu necessito temps, la porta oberta la deixa, d'alguna manera o una altra. Llavors, clar, és molt difícil per l'altra persona tancar-la, no?
7: És això. Llavors s'ha de fer un esforç d'anclar-te en la realitat del que hi ha, no en la il·lusió del que t'agradaria, que acostuma a coincidir amb el que l'altra persona promet, no? Aleshores és, m'està dient això... Però jo el que estic vivint és una altra cosa, faig un esforç titànic i m'aparto.
0: Per tant, bé, ja per anar
7: tancant... Sí, tanquem-ho aquí.
0: Si tens aquesta... allò de que sí, però no, vull dir que et decideixis i deixis de fer patir la gent.
7: Bàsicament, i que et plantegis si tu vols estar en una relació on hagis d'estar interpretant constantment si l'altra persona t'estima o no.
0: Això no. Fora.
7: Fora.
0: Gràcies.
7: A vosaltres.
0: Et deixes escoltar un gran moment que ens ha deixat aquesta setmana?
7: Per favor.
0: Vinga, va.
10: Ahí va Rashford, preparado. Mira fijamente a Courtois. Va al lanzamiento Rashford. El disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Va a jugar Fermín. La mete dentro del área. Para Dani Olmo. Va a dejar para el tiburón.
0: És boníssim perquè estem escoltant la retransmissió que feien en aquesta casa i al mateix moment l'estan posant pel canal 24 hores, però en el mateix moment de la jugada.
9: Però és boníssim. I a més ens passa bastant això en aquest programa, eh? Que coincidim molt.
0: Semblava que la retransmissió fos ara en directe.
9: Totalment.
0: Bé, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga 2025-2026 després de derrotar el Real Madrid per 2-0 en aquest clàssic molt especial disputat al nou Camp Nou a Spotify. El nou Spotify Camp Nou. L'equip blaugrana ha resolt el partit en només 20 minuts amb gols de Marcus Rashford, que estàvem escoltant, i Ferran Torres, desencadenant l'eufòria a les grades.
9: L'equip dirigit per Hansi Flick va dominar el partit des de l'inici amb una proposta intensa i ofensiva. Rashford va fer avançar el Barça amb un gran llançament de falta, mentre que Ferran Torres ha ampliat les diferències després d'una jugada col·lectiva liderada per Fermín López i per Dani Olmo.
0: A veure, tot això, podríem explicar moltes coses, el temps no dona permès, eh? Però hi ha hagut reaccions, entre d'altres, de Leo Messi, que ha estat molt, molt agredida per part de tota la culerada. Tot plegat va passar en un dur moment on Hansi Flick encara estava de dol per la mort del seu pare, que coneixíem un dia abans, i després de proclamar-se campió de Lliga, guanyant el clàssic, el Barça celebra aquest dilluns la tradicional Rua de Campions amb l'afició pels carrers de Barcelona. L'equip blaugrana oferirà els títols de la Lliga i de la Supercopa d'Espanya aconseguits aquesta temporada.
9: I començarà a les 5 des de l'Spotify Camp Nou i recorrerà diversos punts emblemàtics de la ciutat. Passarà per zones com Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i el Passeig de Gràcia, arribant fins a la Pedrera abans de tornar cap a l'estadi.
0: Montse, gràcies.
9: A tu.
0: No marxis molt lluny, perquè... No t'entren ganes de que t'agradi el futbol, Bea?
7: Moltíssimes. A mi, si poses sarau, el que vulguis.
0: Va, anem a l'estop de l'any, Montse.
9: Ahir va actuar Eric Clapton a Barcelona després de molts anys sense fer-ho, amb les entrades pràcticament exaurides. Repassem 5 dels seus clàssics, com aquest My Father's Eyes. How did I get here? What have I done? També aquesta It's in the way that you use it. O la versió del clàssic del reggae que va fer del tema de Bob Marley, I Shot the Sheriff. I shot the sheriff. I la versió en plank d'un dels seus temes de Cream, aquesta Leila. Aquesta no és la versió en plac, sinó la versió dels Cream, però bé, també val la pena recuperar-la.
0: Sona bé, sona bé.
9: Sona molt bé. I per últim, una de les seves també emblemàtiques, Cocaine.
0: I amb aquesta marxem. Gràcies, Montse.
9: A tu, bon dia,
0: gràcies, Bea. Gràcies, Radorta. Molt callat avui amb la secció de la Bea.
8: Molt.
0: Res a dir,
8: Res a dir.
0: Gràcies, Anes.
1: Gràcies a tu, Radorta.
0: Gràcies, estimats oients del Bon Dia, Bona Sort i de Ràdio 4. Demà tornem, quan siguin en punt, les 6 del matí.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees i enhorabona als culers que avui s'han llevat feliços i campions de Lliga. Després de guanyar ahir per 2-0 al Reial Madrid, fins ben entrada la matinada, milers de blaugranes ho han celebrat a Plaça Catalunya. Però, futbol a banda, l'actualitat ve marcada per l'antivirus. La majoria dels passatgers del creuer ja són als seus països d'origen per fer l'aïllament. Els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, també han començat la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tot i l'èxit internacional de l'operatiu, que ha de finalitzar avui, el cap de setmana ha estat marcat per l'oposició frontal del president canari. I a Catalunya, una altra polèmica. Esquerra i els comuns han demanat el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents de paisà a una assemblea de docents que mantenen el seu pols al govern amb la convocatòria de 17 jornades de vaga. La primera serà demà dimarts a tot el territori. Comencem.

0: És la celebració d'aquesta nit al Camp Nou. El Barça és campió de Lliga en guanyar el Real Madrid per 2-0. Els Blaugrana sumen 29 títols al campionat. Després, aquí al Cafè d'Idees, en farem un ampli repàs. L'actualitat passa una setmana més per la crisi de l'antivirus. Aquesta és la primera nit de quarantena pels 14 espanyols, entre ells 5 catalans, a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Lorena Amo, bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. De moment cap té símptomes i no han donat positiu en les PCRs, però ja ha arribat el primer positiu entre els passatgers desembarcats de l'Ondius. És un nord-americà que durant el vol de tornada ha presentat símptomes lleus. També hi ha un altre americà amb símptomes i a França hi ha un altre possible cas que espera el resultat de la seva PCR. Se sabrà aquesta tarda. Pel que fa als casos a Espanya, la dona ingressada a Barcelona ha donat negatiu i es mantindrà en quarantena entre 3 i 6 setmanes a l'Hospital Clínic de Barcelona. També ha donat negatiu al segon test de la dona ingressada a Alacant, a qui se li repetirà d'aquí a 48 hores. Les dues dones van estar en contacte amb la dona holandesa morta.
0: L'operació de desembarcament ha sigut històrica. Centenars d'efectius de la Guàrdia Civil, de la Unitat Militar d'Emergències i personal sanitari han format part d'un operatiu que ha seguit el món sencer. L'Ondius s'acostarà a la dàrsena per repostar, perquè quan baixin els passatgers que hi falten, marxarà cap al port de Rotterdam amb el cadàver de la segona persona morta, la trentena de tripulants i l'equipatge dels viatgers.
2: L'operatiu començava 20 minuts abans de les 8 del matí, amb la pujada del personal de sanitat exterior. Els primers a abandonar el vaixell van ser els 14 espanyols a quarts de 10 del matí. Dos autobusos els van conduir fins a l'aeroport, on els esperava un avió militar. Va enlairar-se cap al migdia rumb a Madrid, on tots van ser ingressats a l'Hospital Gómez Ullà per fer-ne la quarantena. El segon grup, els 5 francesos, entre els quals un passatger que presenta símptomes. A quarts d'una del migdia, el grup de canadencs tocava terra. En aquest avió han viatjat 27 persones de diverses nacionalitats. La seva destinació, als Països Baixos.
3: Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, pues yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
2: I a la tarda desembarcaven els britànics, seguits pels turcs i els irlandesos. El desembarcament del primer dia acabava a les 9 de la nit amb els nacionals d'Estats Units. En total, ja han abandonat el creuer 93 persones.
0: 24 passatgers segueixen a aquesta hora a l'interior del creuer pendents que arribin els dos últims vols. L'operatiu de desembarcament i trasllat és un repte per la bioseguretat que ha implicat una coordinació internacional sense precedents. El port de Granadilla... No podem anar al port de Granadilla, doncs anem al Clínic. Allà hi ha el nostre company Fran Recio, perquè hem de dir que les dues persones ingressades a Alacant i Barcelona per ser contacte d'antivirus han donat negatiu a la PCR, però per seguretat caldrà repetir la prova. A la porta del Clínic, com dèiem, hi ha el company Fran Recio. Fran, hola, bon dia.
4: Ho ha confirmat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, resultat negatiu en aquesta primera prova PCR a la dona aïllada en aquest Hospital Clínic de Barcelona des de dissabte i que va ser contacte de la segona víctima mortal d'antivirus en un avió. Tot i això, la dona seguirà aïllada en aquest hospital perquè el període d'incubació d'aquesta malaltia és llarg, de fins a 6 setmanes. La segona prova PCR se li realitzarà en 7 dies, tot i que a hores d'ara no presenta símptomes compatibles amb antivirus.
0: Qui sí que ha agraït públicament la col·laboració pel trasllat dels passatgers del creuer ha estat el Papa Lleó XIV. Recordem que el dia 10 de juny té previst visitar les Canàries en el seu viatge a Espanya.
1: I la Global Summit Flotilla ha celebrat l'alliberament del català d'origen palestí de l'altre activista detingut per Israel, el brasiler Tiago Ávila. L'organització ho ha qualificat de victòria de la pressió internacional. Abu Keshek ha explicat que tornarà a unir-se a la missió per portar ajuda humanitària a Gaza.
0: I escoltem així com ha explicat la seva vaga de fam i set a la presó d'Escaló, on, segons la seva defensa, han estat aïllats amb una llum intensa encesa a les 24 hores i, en definitiva, torturats. Abu Keshek ha afirmat que la seva prioritat encara és denunciar la situació de milers de presos palestins que diu pateixen tortures i violacions contínues a Israel.
5: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino...
1: I per això, en uns dies viatjarà a Turquia, on la Global Summit Flotilla reagrupa els vaixells i celebra una assemblea general per definir el futur de la missió que porta ajuda humanitària a Palestina. El govern d'Israel ja ha avisat que no permetrà cap vulneració del bloqueig naval de Gaza.
0: El vaixell d'Open Arms creuarà per primer cop l'Atlàntic per portar plaques solars a Cuba.
1: El Baleia Astral sortirà demà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units durant les plaques solars a un hospital pediàtric, a més d'aliments i recursos bàsics a la illa. Amb aquesta acció humanitària, Open Arms vol denunciar la greu crisi energètica que viu Cuba, que no rep petroli des de desembre perquè el govern de Donald Trump ho impedeix.
0: I 24 passatgers segueixen a aquesta hora a l'interior del creuer, pendents que arribin els dos últims vols. L'operatiu de desembarcament i trasllat és un repte per la bioseguretat, com us explicàvem abans, que ha implicat una coordinació internacional sense precedents. Anem al port de Granadilla. Hi ha la redactora de Televisió Espanyola a Tenerife, Escarlata Dios. Escarlata, buenos días. ¿Cómo está previsto que siga hoy el operativo?
6: ¿Qué tal? Buen día. Pues hoy está previsto, de hecho estamos muy pendientes a que comience ese repostaje y también habituallamiento del crucero que sigue fondeado aquí en el interior del puerto de Granadilla, en Tenerife. A partir de ahí continuarán esos traslados, segunda jornada hoy de desembarco de esas personas, 24, como bien decías tú ahora, que quedan dentro del barco, 18 personas de diferentes nacionalidades que serán repatriadas en un avión de Países Bajos y otras 6 en uno de Australia. Unas repatriaciones que están previsto terminen a las 6 de la tarde. En el interior del buque quedarían otras 34 personas, todos tripulantes, que volverían a Países Bajos por mar dentro de ese buque, que sería desinfectado allí al llegar, al igual que todo el resto de material que quede en el interior del barco.
7: La societat pràcticament està vivint a les fosques amb tot el que comporta, neveres, però sobretot pels serveis socials com la sanitat o l'educació, són elements que el seu perjudici és terrible. Les UCIs no es poden apagar perquè Donald Trump decideixi invadir països, bombardejar altres països, segrestar presidents.
0: Els 14 espanyols del creuer Ondius, entre els que hi ha 5 catalans, ja estan en quarantena. El que queda pendent encara de saber és de quants dies. Segons l'OMS, són 42 dies d'aïllament, tot i que la justícia madrilenya només n'ha autoritzat 7.
1: L'Organització Mundial de la Salut recomana els 42 dies perquè el virus pot trigar a manifestar-se fins a 6 setmanes després del contacte. De moment, els 14 han accedit a fer l'aïllament. Un cop a l'hospital han estat traslladats a una planta exclusiva per a ells, on ja els han fet una PCR i estan ingressats en habitacions individuals. No podran rebre cap visita i només tractaran amb el personal mèdic. Si algú comença a tenir símptomes, serà traslladat a la planta 22, on hi ha la unitat d'aïllament més important de l'estat, preparada per a malalties molt infeccioses com l'Ebola. Ho explica José García, responsable de prevenció de l'hospital.
8: Que no van a tener contacto con nadie, repito, nadie que no sea las personas que les van a atender. No va a haber ningún contacto, se han minimizado todo.
9: Porque nosotros estamos acostumbrados a tratar con enfermedades infectocontagiosas, o sea, que es que esto no es una novedad, pero nosotros estamos tranquilos y sobre todo preparados.
1: Estem pendents també d'un cas sospitós d'antivirus a la remota illa de Tristan de Acuña, una de les parades que van fer el creuer durant la seva travessa. El govern de Downing Street ha enviat l'exèrcit fins a l'illa Britànica, una operació militar amb 6 paracaigudistes i 2 metges que s'encarregaran de monitorar el pacient que ja fa alguns dies va començar a presentar símptomes.
0: La relació entre el govern central i el Canari continua molt tensa, fins a tal punt que just abans de que arribés al creuer, el president Clavijo va intentar que no fondegés.
1: De fet, cap representant del govern canari ha estat present al port per fer costat durant les operacions de repatriació al govern i a l'OMS. Pedro Sánchez, des d'Andalusia, donava les gràcies als ciutadans canaris i es referia a Clavijo sense anomenar-lo, al que llançava una pregunta. Mentre Sanitat insisteix que no hi ha ratolins al vaixell, però el president canari segueix dient que hi pot haver risc de contagi perquè el creuer ha d'estar-se un dia més del previst.
10: ¿Para qué sirve la política? No sirve para desinformar, tampoco sirve para alarmar.
11: No vamos a ser cómplices.
12: El vector de riesgo de contagio superior desde los propios roedores.
1: L'altre intercanvi de retrets ha estat a les xarxes socials. El ministre Ángel Víctor Torres i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es desmentien mútuament. Ayuso deia que sí que havia respost una trucada del ministre i que la utilitzaven per tapar la crisi. El ministre també en xarxes ha insistit que era l'única presidenta que no li havia respost al missatge.
0: I recte final a l'Audiència Nacional del judici contra els Pujol. Quatre empresaris de renom han d'aclarir els pagaments milionaris al fill gran de l'expresident.
1: En principi són les darreres quatre sessions del judici per l'herència oculta a Andorra per part de la família Pujol-Ferrusola. Una setmana on cada part presentarà les seves conclusions i sabrem si el fiscal i l'advocat de l'Estat mantindran les penes pels 17 acusats. El judici quedarà vist per sentència després d'una instrucció de 12 anys.
0: I un altre judici, el de la Kitchen, entra en la sisena setmana amb la declaració dels testimonis i amb les pericials de policies i també d'inspectors d'Hisenda.
1: És ja la recta final d'aquest judici contra l'exministre d'Interior Fernández Díaz i la seva cúpula per presumptament haver organitzat un dispositiu parapolicial des del Ministeri per robar informació compromesa a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui declaren com a testimonis agents de la Policia Nacional i començarà la fase pericial. És previst que compareguin membres de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, del Centre Criptològic i funcionaris de l'Agència Tributària.
0: Ensenyament reunirà la taula sectorial dijous i no avui, com reclamaven els sindicats que mantenen les jornades de vaga del sector. Així ho ha anunciat la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
1: Els sindicats, però, Gemma, diuen que dijous serà tard i que la reunió s'hauria de convocar avui mateix, abans de les mobilitzacions que començaran demà. Exigeixen a la consellera que es comprometi a reobrir les negociacions i demanen una proposta concreta sobre la taula per evitar les 17 jornades de vaga. Diuen que no participaran en reunions únicament per normalitzar la situació sense abordar les reivindicacions del col·lectiu, mentre Niubó creu que encara hi ha marge per l'acord.
0: I avui és el primer dia laborable que es torna a pagar Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat. I és que, segons el govern, ja s'ha recuperat el 96% del servei.
1: De fet, des d'aquest dissabte, els usuaris de Rodalies de Catalunya ja tornen a pagar el bitllet i els abonaments per pujar al tren, tot i que encara no funcionen de forma normalitzada les línies R3, R13, R15, R2 Sud, ni tampoc els regionals que passen pels túnels del Garraf. El servei de Franc, com a conseqüència de l'accident a Gelida, i també per compensar els usuaris dels talls i retards constants a la xarxa, han suposat més de 50 milions d'euros per Renfe.
0: I la via diplomàtica per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà torna a estancar-se. Donald Trump assegura que la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau és del tot inacceptable.
1: I el règim dels ayatolàs insisteixen que no faran res per complaure Trump ni cediran a pressions de Washington. I això es tradueix, segons mitjans propers a la Guàrdia Revolucionària, a que l'Iran hauria exigit poder exportar petroli, que s'aixequin les sancions i posar fi al bloqueig de l'estret d'Hormuz, que hauria de quedar sota domini persa. La Casa Blanca rebutja de ple aquestes exigències i, malgrat que Trump fa dies que diu que l'acord està a punt, les negociacions tornen a la casella de sortida.
0: I Netanyahu ha declarat que la guerra a Iran encara no ha acabat i ha fet referència a l'urani enriquit que té el país persa.
1: Ho ha dit Gemma, el líder israelià, en una entrevista qui ha insistit que les reserves d'urani enriquit de Teheran han de ser eliminades i ha assenyalat que encara queden moltes tasques pendents per neutralitzar les capacitats militars del règim. De la seva banda, el Ministeri de Salut del Líban ha dit que els bombardejos israelians sobre territori libanès han provocat ja més de 2.800 víctimes mortals i més de 8.600 ferits.
0: El Regne Unit ara és clau pel futur de Keir Starmer després de la desfeta electoral de fa uns dies. Es va negar a dimitir i ara assegura que pensa presentar-se a la reelecció. Avui compareixerà per intentar impulsar el seu govern.
1: El primer ministre explicarà els seus plans per intentar fer front a la pressió dins del seu propi partit pels mals resultats electorals. Ja són uns 40 laboristes els que li demanen que fixi una data per la seva dimissió. Volen una transició ordenada, a la que de moment Starmer es resisteix. Caldrien més de 80 parlamentaris per forçar la votació d'un nou primer ministre.

0: El Barça ja és campió de la Lliga per segona temporada consecutiva i ho ha aconseguit d'una manera molt especial. Per primer cop a la història, els blaugranes van guanyar el títol en el Clàssic davant el Real Madrid. El nostre company Andrés Rubio ho va viure de ben a prop.
1: Aquesta plaça Catalunya es va convertir en una gran festa per celebrar la Lliga número 29 del Barça. Milers d'aficionats van sortir al carrer per segon any consecutiu, perquè des de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta, el Barça no sap el que és perdre una Lliga. Qualsevol celebració sempre és agradable, però si s'aconsegueix davant l'etern rival, sempre és millor. Aquesta tarda, a partir de les 5, serà la gran rua pels carrers del centre de Barcelona perquè tothom pugui gaudir amb l'equip.
0: El Barça va guanyar el Camp Nou per 2-0 davant un Real Madrid sense Mbappé i sense rumb en una jornada molt dura per Hansi Flick per la mort del seu pare el mateix dia del Clàssic.
2: Sí, el tècnic alemany va rebre el condol de tothom a la gespa. De fet, el partit va començar amb un minut de silenci per recordar el pare de Hansi Flick. Els gols del Barça van arribar a la primera part. El primer amb una falta llançada magistralment per Rashford. I després amb una jugada entre Dani Olmo i Ferran Torres. El Madrid no va trobar la manera d'impedir que el Barça sumés la seva 29a Lliga. Escoltem Ronald Araujo.
3: Salir campeón de Liga es tremendo, es el trabajo de todo el año. Por cómo se dio también contra nuestro mayor rival, de la manera que se dio, jugando, ganando. Y después por el míster, esta mañana nos comunicó lo que había pasado. Pero ha sido muy valiente el míster.
0: I aquesta nit final a Vallecas pel Girona, els de Mitchell han de guanyar el Camp del Rayo si volen sortir de la zona de descens.
2: I és que ara mateix, Gemma, el Girona és només a un punt per sobre de la zona del descens. A Vallecas, els blanquivermells miraran de trencar una mala ratxa de 3 derrotes seguides. A l'equip de Mitchell li falta el gol. En aquest sentit, l'entrenador es mostra satisfet pel retorn del davanter Abel Ruiz.
4: Abel torna a la convocatòria. No pot jugar Brian per sanció i Doni ha fet una setmana quasi completa d'entrenament, però no està disponible.
0: Seguim amb el focus a Girona. L'Espar ho va tenir a tocar, però no es va poder classificar per la final de la Lliga Femenina de Bàsquet.
2: A Fontejau, les gironines havien de guanyar almenys d'un punt de diferència al València per classificar-se per l'eliminatòria pel títol, però al final només van empatar 73. Les de Roberto Íñiguez van tenir el bitllet per a la final a la mà, però el tir de Koulibaly, molt ben defensada, no va entrar. Ara el València es jugarà el títol contra el Saragossa.
0: Nit gran de les festes de maig de Badalona amb més de 500 drons que ahir van fer un espectacle al cel de la ciutat incorporant focs d'artifici en ple vol.
2: La pirotècnia va ser la gran novetat afegida a la llum i la música dels drons, marcant una fita en aquest tipus de produccions. En la seva nit més especial, la de la cremada del dimoni, els milers de persones que s'aplegaven a la platja dels pescadors van veure com al cel de Badalona es recreaven elements com el dimoni, el pont del petroli o fins i tot el bàsquet. Avui és Sant Anastasi, patró de la ciutat.
0: Felicitats, doncs, als badalonins. I a Barcelona, l'espectacle ha estat a càrrec del músic britànic Eric Clapton, que 22 anys després ha tornat a portar el seu blues al Palau Sant Jordi.
2: I ho va fer, Gemma, durant una hora i mitja exactes. Eric Clapton ha fet un recorregut pels seus clàssics, com, per exemple, Badge, de l'època del grup Cream, Tears in Heaven o Night Shot the Sheriff. Tot i superar ja els 80 anys, el britànic ha tornat a demostrar per què és considerat un dels guitarristes més influents de la història del blues i del rock.
0: I anem ja amb el temps, Sergi Lores, bon dia. Després d'un cap de setmana amb una mica de tot, aquest dilluns tornarà a repetir-se aquest temps primaveral?
5: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, aquest dilluns continuarem amb aquest ambient típic de la primavera i del mes de maig, amb sol, fresca matinal, suavitat al migdia i de nou amb alguns ruixats a la tarda. A hores d'ara l'ambient torna a ser fresquet, sobretot cap a l'interior i especialment en àrees del Pirineu, aquí amb valors al voltant dels 5 graus, cap a l'interior per damunt dels 10 graus, però cap a la costa ambient fins i tot suau. A hores d'ara la mínima es queda entre els 13 i puntualment als 18 graus, i és que tret de l'àrea pirinenca on la temperatura ha quedat més baixa, en àrees del litoral i del prelitoral, aquí el termòmetre de nit i matinada ha pujat respecte a ahir. Tot plegat amb molta calma després dels ruixats i tronades que hi van arribar per les comarques de Ponent, també de la Vall de l'Ebre, i van deixar poca quantitat de precipitació, i a hores d'ara amb un temps doncs tranquil, només amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que enterboleixen el cel. Però en general, insisteixo, s'imposa la calma a tot arreu, núvols alts i mitjans fins i tot que decoren el cel, amb aquest empedrat, per exemple, que veien des de les masies de Voltregà. Ja sabeu què diu el refrany, el cel cabretes, el terra pastetes, i és que avui un dia més tornarà a repetir aquesta tònica de temps de ruixats i tronades de tarda, com va passar ahir, però només avui en algunes comarques de l'extrem nord de Catalunya. I és que continuem amb aquesta borrasca instal·lada enfront de les costes de Portugal, a l'oest de la península Ibèrica, molt aire fred en alçada, que un dia més reactivarà la inestabilitat a partir del migdia, però només en alguns indrets, no a tot arreu. De fet, aquest matí el que esperem és això, bancs de boira a moltes planes i fondalades de l'interior, a la resta sol enterbolita per aquests núvols alts i mitjans, que a mesura que vagi avançant el matí s'aniran desfent, el cel quedarà força blau i només abans del migdia creixeran nuvolades en àrees de la Pirineu. De fet, a la tarda esperem ruixats i alguna tempesta, però concentrada sobretot en àrees de l'Alt Pirineu i també cap a l'extrem nord de les comarques gironines. A la resta, en general, s'acabarà imposant un bon sol, tot plegat amb temperatures que pugen cap a les comarques de Barcelona, també a les de Tarragona, en canvi baixen una miqueta cap al Pirineu i especialment cap a l'Empordà. Per tant, màximes que es quedaran al voltant dels 18-20 graus cap a l'àrea pirinenca, però la resta acabarem passant dels 20 a 25 graus, les més altes cap al Vallès, cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre, on Gemma acabarem fregant o superant els 25 a 27 graus.
0: I Sergi, aquesta setmana sembla que no ens podrem desfer de les jaquetes ni tampoc dels paraigües, oi?
5: Doncs no, Gemma, de fet, se'ns presenta una setmana força mogudeta. I això per què? Doncs mireu, de cara demà es mantindrà aquesta borrasca atlàntica enfront de les costes de Portugal, a l'oest de la península, i demà ens enviarà una línia d'inestabilitat força activa que reactivarà els ruixats i les tempestes a moltes comarques. Ara bé, de cara a aquests pròxims dies, entre l'anticicló instal·lat sobre les Açores, on hi continuarà permanent i persistentment durant aquests pròxims dies, i una borrasca que es despenjarà pel nord d'Anglaterra i que acabarà viatjant cap al centre d'Europa, s'acabarà canalitzant vent del nord i aire fred en alçada que tornarà a reactivar la inestabilitat en algunes comarques del nord de Catalunya i fins i tot ens portaria algunes nevades. De fet, aquesta entrada de nord el que comportarà també és l'arribada d'una massa d'aire fred pràcticament d'origen polar que especialment notarem a mesura que avanci la setmana i especialment entre dijous, divendres i dissabte al matí, amb valors pròxims als 5 graus tan sols a uns 1.500 metres d'alçada. Per tant, demà haurem de sortir de casa amb el paraigua perquè entre el migdia i la tarda els ruixats i les tempestes s'estendran pràcticament per tot el territori català. Ja entre dimecres, dijous i divendres els ruixats quedarien concentrats cap a les comarques del nord-est i també cap al Pirineu, on s'esperen nevades per sota dels 1.500 metres d'alçada, sobretot divendres i encara també dissabte. Per tant, de cara a aquesta setmana tornarem a veure aquesta estampa hivernal del Pirineu força emblanquinat amb gruixos de més de 20 a 40 centímetres, especialment cap a la cara nord pirinenca. Tot plegat amb temperatures que tendiran a anar a la baixa, especialment a partir de dijous i al matí de divendres i dissabte, especialment, seran freds, pràcticament de principis de primavera, del mes de març, amb glaçades al Pirineu, valors al voltant dels 5 a 10 graus cap a l'interior i entorn als 10 graus tan sols cap a la costa, i les temperatures màximes també tendiran a recular. Demà encara farà caloreta, sobretot cap a Ponent i cap a l'Ebre, però després els termòmetres durant el migdia amb prou feines acabaran passant dels 20 graus fins i tot cap al Pirineu i cap al nord-est. De cara a divendres ens quedarem entre els 15-18 graus. Per tant, de cara a divendres estarem parlant de temperatures entre 2 i fins a 7 graus inferiors a les que pertocaria per aquestes alçades del mes de maig. Per tant, Gemma, sembla ser que ens plantarem a mitjans de mes amb un maig que voldria marcejar amb aquestes temperatures pràcticament de principis de primavera.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Les 8 i 17, anem amb el repàs de la premsa. Patrícia Masses, bon dia.
6: Bon dia.
0: I avui hi ha dos grans temes a les portades. La victòria del Barça i l'antivirus.
6: Sí, si us sembla, comencem per l'antivirus. Els diaris que li dediquen més espai a la portada són El País i El Mundo. El País, per exemple, titula "Un gran operatiu desactiva la crisi de l'Ondius" i ens ensenya a un grup de passatgers desembarcant ahir al port de Granadilla, a Tenerife, en presència de la UME. El Mundo se centra en aquest estira i arronsa entre el govern d'Espanya i el Canari i titula "Els 6 dies de missatges i esbroncada amb el govern que van irritar a Clavijo" i destaquen que el seu equip afirma que els hi van dir que no tenien ni idea. La fotografia de portada és un dels viatgers espanyols sent desinfectat després d'arribar ahir a l'aeroport de Tenerife abans de volar cap a Madrid.
2: Però anem a coses més alegres. El Barça i aquesta portada de La Vanguardia mantejant Hansi Flick, no?
6: Sí, titulen "La Lliga amb el millor final possible" i veiem precisament l'entrenador del Barça, Hansi Flick, sent mantejat per tots els jugadors, tot i que al final va ser un dia molt alegre, però Hansi Flick va tenir un dia una mica complicat, ja que, com m'explicava abans, hores abans del partit va morir el seu pare. Destaquem també la portada del periòdico, que ens ensenya tot l'equip, encapçalat per Ronald Araujo, aixecant aquesta Copa de Lliga. Titulen "Lliga de somni" i diuen que Hansi Flick va humiliar el Real Madrid.
0: Per tots els aficionats del Barça, avui és un dia d'aquells que és per guardar-se els diaris. Mireu, el Mundo Deportivo fa una doble portada amb la paraula campeón, campió, Patrícia?
6: Sí, sembla que no es decidien en quina imatge posar i les han pujat totes. Veiem a Ronald Araujo aixecant la Lliga, també a Ferran Torres celebrant després d'aquest segon gol amb els genolls al terra. Titulen "Salut al campió", que és un dels càntics que més es va escoltar ahir al Camp Nou. L'Esport, també en la mateixa línia.
0: És molt elegant dient "Salut al campió", eh?
6: Sí.
0: Et saltes la primera part, no?
6: ens la saltem.
0: Perquè... Va, segueix.
6: L'Esport va en la mateixa línia, titula "Campions i festa històrica" i destaquen que diuen que el Madrid va anar sempre a remolc i Kylian Mbappé es va esborrar del partit. Pel que fa als dos diaris esportius editats a Madrid, l'As diu "Alirón para la historia" i el Marca "Alirón sin rival". I els dos diaris també destaquen que el Real Madrid va ser inferior i diuen que no va tenir ànima.
2: I qui diu a La Vanguardia que una segona lliga dels mateixos jugadors és més important que una primera? Això diuen?
6: Ho explica avui el Joan Ju Pallàs, perquè diu que la segona lliga el que fa és remetre a la constància, reafirmar el camí fet i també ratificar la feina. Explica que aquest projecte, el projecte del Barça, porta el nom i cognom de Hansi Flick, que l'equip és molt jove i té vocació de permanència. I això és el que més distingeix l'equip, el Barça, respecte al Real Madrid, que diu que és un exanimal competitiu, avui caigut i decaigut. També fa un paral·lelisme de la relació dels entrenadors dels equips amb les aficions. Diu que el barcelonisme adora Flick, en canvi el madridisme ha perdut el carnet d'identitat i ara estan invocant a José Mourinho.
0: Doncs per parlar d'aquest partit hem demanat al Fran Robert, el nostre company d'esports d'aquí de Ràdio Televisió Espanyola, que vingués al plató del Cafè d'Idees. Fran, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com estàs? Com vas veure el partit? T'esperaves que el Barça fos així de superior?
7: Sí, m'esperava un Barça molt superior al Real Madrid. Clar, veus el 2-0 i dius, ostres, potser el partit no va ser un bany del Barça. Jo crec que sí.
0: Sí?
7: Jo crec que sí.
0: Hauria pogut ser perfectament un 4-0, un
7: 5-0. La millor notícia pel Madrid era la tornada de Courtois. Que es quedés Mbappé a casa tampoc era tan perjudicial. És veritat que Mbappé fa gols, però a vegades el Madrid juga millor sense Mbappé. Però Courtois va salvar els mobles una altra vegada. Ferran Torres en va tenir dues de molt clares. Podria haver estat una golejada, però més enllà d'això, el Barça va fer el que va voler. Pedri és un animal, és la brúixola, al mig del camp del Barça ho tenia tot controladíssim i Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, és que no...
0: Anaven perduts, eh?
7: Anaven molt perduts i això és el que demostra que aquesta lliga doncs, és tan valuosa i tan merescuda pel Barça.
0: És valuosa, merescuda i és molt especial, Frank, perquè és guanyar la lliga davant del Real Madrid.
7: Clar, és com
0: és
7: una...
0: És el que tothom destaca, que ho fa molt, molt diferent.
7: Sí, no havia passat mai i és com una final. Jo ara entenc per què el madridisme moltes vegades diu no m'agradaria tenir una final de la Champions contra el Barça, perquè en una final ja sabem que el Barça doncs, li té presa la mesura al Madrid i fins i tot guanyada la moral. I per això va ser tan emocionant, el nou estadi, amb crits de campions, una nit gloriosa.
2: Era el primer clàssic al nou estadi, també,
7: clar,
2: no?
7: Clar, clar.
2: Un estadi que corejava Pedri, com bé dius, va ser sí. el nom que més sonava. Tu en quin moment vas dir, això ja està guanyat?
7: D'ahir, abans del partit? Abans de començar el partit, jo tenia bastant clar que el Barça guanyaria.
0: Abans de començar, ja has dit això, ja està guanyat.
7: Un clàssic és un clàssic, però és que el Madrid... jo feia molts anys que no recordava un Madrid tan desastrós i, sobretot, també a nivell intern. Per això també sonava Mourinho, ara ho deies. És que sembla que és l'únic que pot reconduir una mica la situació. Sí, sí.
0: Amb la font de Canaletes en obres, els aficionats han hagut d'anar una mica més amunt per celebrar la Lliga. Han estat a plaça Catalunya i allà hi ha el Sergi Molera. Sergi, encara hi ha restes de la celebració?
8: Bon dia, Gemma. Doncs la veritat és que està tot força net. Sembla mentida que fa poques hores aquí hi haguessin 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, en els moments de màxima afluència, celebrant aquesta segona lliga consecutiva del Barça, que es va allargar fins ben entrada la matinada aquesta celebració, perquè a més era molt especial, com dèieu, per aquesta victòria també davant del Real Madrid, que no havia passat mai a la història guanyar una lliga justament en un clàssic. A més, es van afegir a la celebració Alejandro Valde i Marc Casado, que van estar aquí a plaça Catalunya, i tampoc va faltar la típica passejada ja clàssica en bicicleta, de Pedri, Dani Olmo, Eric García, aquest any però sense Íñigo Martínez. Això ha estat aquesta nit. Avui però la festa del Barça continua amb la Rua, que començarà a les 5 de la tarda amb inici i retorn al Camp Nou, passant per la Travessera de les Corts, fins al carrer Numància, pel carrer París, pel carrer Balmes. Després, quan hagin passat el carrer Palai, rodejaran precisament aquí la plaça Catalunya per pujar fins al Passeig de Gràcia, on arribaran a la Pedrera, on serà un dels punts més importants d'aquesta celebració, i ja després ja enfilar cap al Camp Nou de tornada, on no hi haurà celebració a l'estadi. De fet, serà una celebració una mica agradolça, perquè, com comentàveu, no hi serà Hansi Flick, que avui precisament viatja a Alemanya per assistir al funeral del seu pare.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Doncs deixem que li pregunti al Fran Rovira, aquesta Rua a les 5 de la tarda, que ens deia el Sergi. Suposo que la podrem veure aquí, en aquesta casa, la podrem seguir.
7: Sí, sí, la seguirem a Ràdio Televisió Espanyola, com va passar la temporada anterior. Als carrers de Barcelona, per celebrar el triplet nacional 2025-2026, van sortir 670.000 persones. Va ser tot un rècord. Veurem què passa avui. Com deia el Sergi, comença a les 5 de la tarda amb anada i tornada al Camp Nou, que això també és una novetat, i acabarà sobre les 10 de la nit aproximadament. No s'entrarà dins l'estadi, per tant, festa grossa avui a Barcelona, i és normal, perquè és l'antiga número 29 i, això no es guanya cada dia.
0: Molt bé, gràcies, Fran.
7: Gràcies.
0: Patrícia, continuem el repàs de la premsa. Una notícia esportiva, segur que molts de vostès han vist un anunci que ens ha cridat molt l'atenció, és l'anunci d'Adidas, que surten totes les estrelles d'aquest moment del futbol. Però la Vanguardia ens en porta detalls.
6: Sí, aquest anunci ha

0: Sari o Lamine Yamal a Rocafont de Mataró van començar a jugar a futbol.
1: Doncs deixem el Barça i el futbol ja a banda, perquè tenim les seleccions andaluses a tocar i hi ha diaris que ja fan enquestes.
0: Sí, tots els resultats són força semblants. Parlarem, per exemple, del baròmetre del 40B per al País i la Cadena SER, que mostra com una opció, l'opció més probable, una majoria absoluta pel Partit Popular, que aconseguiria dos escons menys dels que ja tenia, en total serien uns 56, i doblarien diputats. El PSOE Vox creixeria només un escó i arribaria fins als 15. Aquesta és l'enquesta del País, però també tenim el sondeig elaborat per Sigma 2 per El Mundo, que diu que els populars aconseguirien el 44,7% dels vots. Això seria 1,6 punts més que els que van aconseguir ara fa 4 anys, i això, traduït a escons, seria entre 55 i 58. Per tant, també aconseguirien la majoria absoluta. El PSOE tindria entre 27 i 30 escons i Vox no passaria dels 14.
2: I alerta la notícia que ens explica el País, perquè diu que Andalusia vol blindar la selectivitat amb detectors de freqüència. Què és això, Patrícia?
0: Sí, ja hi ha 4 comunitats autònomes que han dit que la propera convocatòria de la selectivitat utilitzarien aquests detectors de freqüència per evitar que la gent copiï i faci ús de la intel·ligència artificial. Són Galícia, Múrcia, Catalunya i l'Aragó, i també n'hi ha 8 que estan estudiant a aplicar-ho. Andalusia, Astúries, Balears, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana, Navarra i el País Basc. I el càstig que preveuen aplicar als tribunals en el cas de que trobin algun alumne que està fent trampes i està utilitzant la intel·ligència artificial, seria la nul·litat de la prova, per tant, li posarien un 0.
2: Éreu de copiar a l'escola? No, Lorena?
1: No.
0: Jo no, em feia molta por.
1: Sí,
2: no. Jo no contesto.
1: On t'ho posaves? A la mà?
2: No, copiava de... Jo feia així. Anava mirant un costat a l'altre, endavant, i havia arribat a passar un examen a una persona.
1: M'estressava.
2: Escriu-me'l i torna-me'l. Sí, sí. Seguim.
1: Sí, sí. Molta gràcia, t'he imaginat allà. Va, canviem de tema, va.
2: El mateix pentinat, el serrell. Jo provo com sigui.
1: La contra del diari Ara. Aquest suspendrà, potser, el de la contra.
0: Sí. Xavier Bosch titula Trapero 2 punts, pues molt bé, pues adiós. I diu que per un error policial molt greu amb tics antidemocràtics, Salvador Illa ha quedat entre l'espasa i l'Austec. Explica que aquest final de curs serà calent, amb 17 jornades de vaga convocades, i que el govern ha perdut força negociadora davant el sindicat majoritari de mestres després d'infiltrar 2 agents de paisà en una assemblea de docents per fer, suposadament, una avaluació de riscos.
2: Doncs acabem ja amb els premis BAFTA de televisió, que s'han entregat aquesta passada nit a Londres.
0: S'ha coronat la sèrie britànica Adolescència amb 4 màscares daurades, inclosa la de millor minissèrie dramàtica. Owen Cooper, l'actor protagonista, que només té 16 anys, es va emportar el de millor actor de repartiment. Aquest drama criminal que està a la plataforma de Netflix ja acumula 142 milions de visualitzacions i és el segon títol més vist de la història de la plataforma, només per darrere de la primera temporada de Miércoles.
2: Molt bé, doncs gràcies, Patrícia. Lorena, anem a l'entrevista política del dia. Avui, la que va ser alcaldessa de Barcelona i presidenta de la Fundació Sentit Comú, Ada Colau, ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
3: Acabar con la impunidad del Estado de Israel para que deje de cometer esos mismos crímenes que hoy está cometiendo con la siguiente flotilla, donde hubo una detención ilegal y donde hoy tienen secuestrados con una detención ilegal y con torturas a otros 2 miembros, Saif y Tiago, de los que exigimos su inmediata liberación. Estas actuaciones queremos que sirvan precisamente para acelerar la presión internacional, que puedan ayudar a su liberación y en general a que se detenga el genocidio en Gaza.
4: Que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
5: Hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
6: Hem de donar espai també, repeteixo, les cúpules dels partits perquè puguin parlar. Per primera vegada podem tenir un espai que ara mateix està orfe a l'esquerra del PSOE, liderat per les esquerres sobiranistes, on el dret a l'autodeterminació no estigui posat en dubte.
2: Ja és amb nosaltres la que va ser alcaldessa de Barcelona, com dèiem, presidenta de la Fundació Sentit Comú. Ada Colau, bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Benvinguda al Cafè d'Idees.
7: Gràcies.
2: Escolti, una de les notícies d'aquest cap de setmana, sens dubte, és l'arribada a Barcelona de l'activista proper.

0: Martí, Saif Abu-Keshek, que juntament amb Tiago Ávila han estat detinguts per Israel durant més de 10 dies després de participar en la flotilla. Vostè ha pogut parlar amb ell?
1: Encara no he pogut parlar amb ell. Suposo que no té el telèfon que tenia.
0: Doncs,
1: i la veritat és que en tinc moltes ganes.
0: Ara mateix el tenim aquí amb nosaltres, perquè l'estàvem perseguint i per fi podem saludar. Saif, molt bon dia. Gràcies per atendre'ns. Oh.
2: Hola, buenos días Ada, ¿cómo estás?
0: Buenos
2: es cierto
0: días.
2: Que aún estoy desconectado, aún sin teléfono ni nada, pero pues, me alegro de escucharte y verte.
0: Ada Colau te quiere saludar, Saif, y te quiere, supongo, hacer alguna pregunta de cómo estás, Ada.
1: Pues nada, Saif, que sepas que lo sabes ya, que hemos sufrido un montón. Yo ayer porque llegué tarde de un viaje, si no también habría estado en el aeropuerto, porque también sé lo que es llegar al aeropuerto desde una cárcel israelí. Seguro que contigo todos nos temíamos que iba a ser muchísimo peor. Y ya sé que tú tienes muy claro que la gente en Palestina lo está pasando peor todavía, pero bueno, estamos muy contentas de que estés aquí, porque la verdad es que lo hemos pasado muy mal, así que un fuerte abrazo a ti y a toda la familia, y qué bien teneros aquí, de verdad.
2: Sí, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para agradecer a todo el esfuerzo que se ha hecho. Si fuese sin este trabajo continuo a nivel social y a nivel político del gobierno catalán y del gobierno, no hubiera salido. Tú sabes perfectamente cómo funcionan y lo que han hecho, la impunidad de salir a 700 millas para interceptarnos. La próxima nos van a encontrar en Ibiza.
0: Saif, ¿cómo han sido esos días allí? ¿Cómo han estado aquests días allá a Israel? Explica'ns.
2: Bueno, Ada también ha pasado por esta experiencia. Lamentablemente, nuestra suerte nos ha tocado directamente con el Shabak. Entonces, con la primera intercepción que nos han hecho, nos llevaron a un barco grande con unos 180 personas, donde al final nos separaron a Tiago y a mí. Y después nos trasladaron con otro barco militar de nave para llegar a Ashkelon. Y después al centro de la detención de Shabak. Desde llegué el sábado por la mañana y desde que llegué no pararon de interrogatorio uno después de otro. Pero yo estoy convencido que, porque yo escuchaba los gritos de otros palestinos que estaban detenidos en el mismo sitio. Nunca nos han tratado peor como tratan al resto de palestinos. Las torturas, las violaciones que escuchamos son tremendas, pero en este aspecto Israel violó todos los derechos que conocemos desde el momento de interceptarnos hasta que nos han puesto en libertad. De hecho, ellos cerraron la investigación, ni siquiera hemos pasado por juez para salir, para entender cómo funciona la ilegalidad de este gobierno.
0: Saif, precisamente Ada Colau la semana pasada estuvo en la Audiencia Nacional porque ha ratificado una denuncia contra el gobierno de Israel por torturas y por detención ilegal. ¿Usted presentará denuncia?
2: Claro que sí. No solo una, porque ellos lo que no solo han hecho el daño a nosotros, las personas que fueran también agredidas en el mismo barco, hemos visto fotos tremendas. Es cierto que las fotos que salen, bueno, nos duele mucho tratar a las personas de esta forma, pero también ten en cuenta que ellos dejaron nuestros barcos sueltos ahí en el mar, poniendo en riesgo cualquier barco que va por este mismo camino, sin ningún control. Algunos también, personas, me contaron ayer que un barco lo dejaron ya sin funcionar con la gente dentro. Es decir, poniendo la vida de todas las personas en riesgo que fue rescatado luego por Open Arms.
0: Saif, pues nada más, només preguntar-li com es troba, perquè recordem que vostè ha estat uns dies en vaga de fam, en vaga de set, no ha volgut veure, no volia parlar. Com es troba ara que ha passat la primera nit a casa?
2: Pues primero estoy, no dejo de hablar. Ada me conoce que me cuesta un poco estar quieto, pero a ver, la dinámica que querían crear en este proceso es un control total sobre todo tu aspecto. Me decían, nosotros aquí te vamos a dejar años, nunca vas a volver a ver a tu madre, incluso si sales de aquí nunca lo vamos a dejar que salga para visitarte, vamos a estar detrás de ti, detrás de tus niños. Entonces este mecanismo lo tenían todos los días, y tú, Ada sabe, tú tienes tres cosas que puedes controlar, porque a mí me despiertan cualquier hora, no puedo controlar el dormir y tampoco sé por dónde voy, porque me llevan atado, con ciego, es decir, lo único que controlas, comer, beber y hablar. Entonces yo iba escalando poco a poco. Desde el primer momento de la intercepción anuncié huelga de hambre, porque yo sabía que al final me iba a tocar llevarme ahí. Y luego subieron los insultos, subieron las violaciones de derechos en el interrogatorio. Pasé horas en un interrogatorio solo recibiendo amenazas. No es que me estaban preguntando, no, amenaza después de otra, después de otra. Entonces yo llegué a un límite de decir, ok, ahora es el momento de dejar de beber. Estuve unos 12 días en huelga de hambre y 5 o 6 en agua. Pero me encuentro bien. Entonces digo que llevo años intentando perder kilos y no me funcionaba y ahora he perdido 15.
0: 15 kilos.
2: Tampoco los quiero recuperar todos, pero algunos sí.
0: Muy bien, pues Saif, moltíssimes gràcies. Sé que ja ha dit que està esperant tornar, que vostè no es vol estar gaires dies aquí, sinó que vol tornar amb la flotilla.
2: Mañana mismo, sí. Mañana mismo volvemos y hago aquí un llamamiento para la manifestación de este fin de semana de Barcelona. Las movilizaciones en mar es un elemento, pero es un elemento más de muchas otras actividades que se hace. Y aquí realmente en Cataluña tenemos una sociedad sana, una sociedad despierta, pero eso significa que tenemos que estar más al costado de la calle, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir luchando, no solo por Palestina. Lo que pasa en Palestina refleja todos nuestros derechos, refleja el tipo de mundo y tipo de humanidad que queremos tener. Entonces, convoco de aquí a todo el mundo para estar en la mañana del fin de semana.
0: Muy bien, Saif. Gracias.
2: Gracias.
0: Por mi parte y también a Ada Colau. Dejo que sea ella la que le despida.
1: Un fuerte abrazo, Saif. Desde luego.
2: Gracias.
1: Es una ilusión saber que la flotilla va a continuar porque es necesario, así que ya estaremos acompañando desde tierra.
2: Gracias. Gracias,
0: Saif. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: Bé, doncs Ada Colau ha estat gairebé per sorpresa que hàgim pogut contactar amb el Saif, sí. Perquè com vostè diu, no podia contactar amb ell. També a nosaltres ens estava costant molt, però tenim un equip tan fantàstic aquí al Cafè d'Idees que finalment ho han aconseguit. Deia que vostè va estar a l'audiència, va ratificar la denúncia.
1: Sí, efectivament, sí, vam estar, també va estar la Sali, la companya del Saif, vam aprofitar sobretot per denunciar la situació en la que estaven i per seguir fent pressió perquè es deixessin anar. Jo crec que aquí també s'ha vist, no?, que la forta mobilització que hi ha a Catalunya i a Espanya ha fet que el govern es mogués molt més que en ocasions anteriors amb altres flotilles i això ha donat algun resultat perquè els han deixat anar i no estava clar, realment temien per la seva vida, vull dir que realment hem patit molt. No sabíem que anaven a per ells, sabíem que el tipus d'operació que vam fer a Grècia era absolutament inaudita, que, o sigui, que un país a més de 1.000 quilòmetres vagi, intervingui i s'emporti a dues persones és una cosa que viola tot el dret internacional i que Europa no s'ha vist mai. I, per tant, no podem normalitzar. I això d'anar a la Fiscalia de l'Audiència té a veure amb això, amb no normalitzar el que és la barbàrie i que ens posa tots en perill, insistim. O sigui, que efectivament qui més ho està patint és la població de Palestina, que està patint genocidi, el que no està escrit des de fa 2 anys i mig i des de fa molt més de temps. Però és que això ens posa perill a tots i, malauradament, els aconteixements ens estan donant la raó, perquè ara Israel segueix amb l'escalada i segueix amb un genocidi a Líban i escalant el conflicte a tota la regió, perquè Netanyahu té una ordre de detenció internacional. Aquest senyor és un criminal declarat i sap que l'única manera de mantenir-se en el poder és mantenir el conflicte. Per tant, l'única manera d'aturar això és acabar amb la impunitat de Netanyahu i això es fa aïllant a l'estat d'Israel. I aquí és la Unió Europea la que clarament ha de moure fitxa. Estem forçant que el govern d'Espanya, que el Partit Socialista al principi no estava en aquestes posicions, però hem aconseguit que es mogui i que hi hagi moviments. Lo de Fiscalia ho valorem com una cosa molt important perquè pot servir, o sigui, no és tant el nostre cas individual el que portem a Fiscalia, sinó que el que estem aportant és proves que es puguin sumar a una causa que ja està oberta a l'acord penal internacional perquè els diferents responsables siguin detinguts i hagin d'assumir la seva responsabilitat.
0: Jo en aquest sentit li volia preguntar, diu que la Unió Europea s'hauria de moure més, tot i que Pedro Sánchez, alguna vegada crec que ha dit que és un dels líders que més es mou, podria fer més, i Pedro
1: tant,
0: Sánchez?
1: I tant, per començar amb el tema d'armes. O sigui, Espanya és veritat que ha fet més que altres països europeus i això ho hem de celebrar i crec que és mèrit de la mobilització social fortíssima que hi ha hagut i també de que hi ha uns socis polítics minoritaris però que estan al govern i que també han empès des de dins. Però no és suficient. O sigui, ara mateix Espanya en la retòrica s'ha posicionat més que cap govern europeu, ha reconegut l'estat de Palestina, ha fet moviments importants, però ha fet una suspensió de tràfic d'armes que no és real. I això hi ha tot d'informes del centre de l'AS i d'altres entitats que es dediquen a això, periodistes com Olga Rodríguez, del diario.es, que perfectament han documentat com no només Pedro Sánchez no ha aturat el tràfic d'armes amb moltes empreses que tenen interessos a l'Israel que està cometent genocidi, sinó que fins i tot ha augmentat en els, just en els darrers anys aquest tràfic d'armes. I clar, quan es va declarar la suspensió del comerç d'armes, resulta que hi havia una clàusula que deia amb excepcions segons l'interès general. Això no ens serveix, o sigui, ens serveix que realment sigui contundent i talli, perquè només si talles el finançament, i això ja ho ha dit també molt bé la relatora de Nacions Unides, aquí al darrere hi ha un grandíssim negoci darrere de Netanyahu, darrere de Trump, està la gran indústria bèl·lica, que és una de les grans indústries, malauradament, del món. Hi ha les grans tecnològiques que tenen més poder i fins i tot més pressupost que molts estats. Hi ha grans fons d'inversió, especuladors, immobiliaris que després venen a especular a les nostres ciutats. Hi ha aquests grans poders fàctics econòmics, estan al darrere. No és casualitat que després de Rasa Gaza, Netanyahu i Trump el que diuen és que volen fer un resort a sobre de les cendres de milers de persones innocents assassinades. Aquest és el model de barbàrie cap al que ens porten. I l'única manera d'aturar això és acabar amb la impunitat de tota aquesta barbària. I amb això la Unió Europea pot fer molt, perquè pot suspendre l'acord comercial, aïllar econòmicament a Israel, i això li posaria les coses molt més difícils.
0: Tanco la plana internacional, vull parlar amb vostè també de política més aquí a casa nostra, perquè veig que hi ha molts moviments a l'esquerra del PSOE. Ha aparegut aquesta proposta de Gabriel Rufián per fer un front comú a les esquerres, i vostè ha dit que hi està d'acord.
1: Absolutament, o sigui, benvinguts aquests moviments, que em consten que alguns són més públics, altres són més discrets. O sigui, a mi em consta que, per exemple, les companyes, les coordinadores de Comuns, la Gemma Tarafa i la Candela López, porten mesos parlant en molts espais polítics de forma discreta, perquè hi ha converses que s'han de fer de forma discreta, mm-hmm. perquè la gent pugui confiar, no? I després es puguin presentar altres coses més públicament. Així que, afortunadament, em consta que hi ha moltes converses i que es mouen coses, i afortunadament doncs, també hi ha potser posicionaments més inesperats fa un temps, com pot ser el de Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, que des del primer moment jo he celebrat i abraçat com una senyal molt positiva. O sigui, crec que estem en un moment històric d'excepcionalitat, mm-hmm. no és un moment qualsevol, estem veient una onada reaccionària a nivell global, i això arriba també a l'estat espanyol. No estem al marge d'aquesta onada reaccionària. I ara mateix, sí, hi ha un govern de coalició progressista que resisteix, però que està resistint. Tots som conscients.
0: Què vol dir que està resistint?
1: Està resistint doncs, amb una majoria parlamentària molt precària, que li limita les actuacions, i amb unes enquestes que diuen que Pedro Sánchez no té la victòria per res garantida, i que les esquerres estan empitjorant els seus resultats en aquestes enquestes per haver comès errors i per haver tingut precisament problemes de desunió, no? I de soroll intern.
0: Bueno, o sigui, està resistint, això... però ho estan fent bé els ministres de Sumar, a criteri de vostè?
1: Jo crec que tothom està fent el màxim que pot, no? Crec que estan fent coses i que val la pena aquest govern de coalició, com dic. Primer, està fent que Espanya no passi com a la resta d'Europa i no governi la dreta i l'extrema dreta. I, per tant, només això, ja, evidentment, no? Igual que diu Gabriel Rufián, s'ha de sostenir aquest govern i ens n'hem d'alegrar. Ara bé, i els ministres doncs, estan fent coses. Segueix doncs, la ministra Yolanda Díaz augmentant el salari mínim de forma contundent, uh-huh. que és absolutament necessari. Hem aconseguit, per exemple, que el Partit Socialista per fi fes la regularització que el moviment de persones migrades portaven molt de temps reclamant, fent una feina extraordinària de base, recollint signatures amb un esforç enorme. Bueno, doncs, al principi el Partit Socialista no volia, ho hem aconseguit. Per tant, s'han aconseguit coses importants? Sí. Suficients? No. Això també ho hem de dir. La situació és complexa, hi ha una majoria parlamentària que depèn també de forces de dretes, com és el cas de Junts per Catalunya, per tant, sobretot mesures econòmiques, per exemple, les que pertoquen habitatge, costen molt més. Aleshores, no és el millor govern possible. O sigui, és un govern que és positiu? Sí. Estem aturant la dreta i l'extrema dreta? No és poc. Per tant, estem resistint. Però aquest temps l'hauríem d'utilitzar per molt ràpidament fer autocrítica en sentit constructiu, no tant llepar-nos les ferides, sinó sobretot dir què podem fer millor i posar-nos-hi ràpidament. I és el que ens està demanant la gent claríssimament, mm-hmm. que això també crec que el Gabriel ho diu a moltes entrevistes, i a mi em passa el mateix. Allà on vaig, tothom diu, si us plau, espavileu, feu un front ampli, feu un front transversal, aneu tots junts,
0: però
1: garantiu que no es perd ni un sol vot d'esquerres i que fem un projecte il·lusionant per poder tenir un govern d'esquerres valent, no?, que pugui tenir un horitzó de transformació i no de retrocés, que és el que volen el Partit Popular
0: però,
1: i Vox.
0: Miri, en aquest tema de Rufián, vostè la setmana passada va dir que no li importaria que fos ell qui encapçalés la candidatura. Perquè... Però, en canvi, he vist que Junqueras l'altre dia va dir que no ha anat a la presó, que, o sigui, que ha anat a la presó per Catalunya i no perquè vostè, Ada Colau, fos diputada d'Esquerra.
1: No li tinc en compte aquesta,
0: no li van molestar comentari. Aquestes paraules?
1: No, mire, jo crec, de veritat, sí, el que ens està demanant la gent un cop més, estem en un moment excepcional. Estem parlant de que pot governar PP i Vox, i això què vol dir? O sigui, vol dir un retrocés enorme, vol dir privatització de serveis públics, ho estem veient en algunes comunitats autònomes, vol dir empitjorar encara més en temes com habitatge, que és un tema central, vol dir coses més greus, com per exemple que el model que tenen, que és Trump, no? Pues que ens puguin posar un ICE a les nostres ciutats, que vagi perseguint gent innocent pels carrers, segrestant-la, deportant-la o fins i tot assassinant-la, com està fent Trump, que és una cosa que semblava impensable fa pocs anys. Tot això està en joc. Per tant, poca broma, no? És moment realment de mirar endavant i tot el que puguem fer millor, fer-ho amb gran generositat. I llavors jo crec que tant Junqueras com jo, que som persones, o jo què sé, Pablo Iglesias, no?, que venim d'un cicle més llarg, que tenim experiència, que segur que ens podríem entretenir a fer-nos retrets els uns als altres, però no és el que ens demana la gent, que estiguem fent-nos retrets. Ens demana que, com que és evident que tenim molt més en comú que allò que ens separa, que ens posem d'acord i que fem amb generositat un front ampli, transversal, democràtic, progressista, on estigui el màxim de gent possible, no sobra ningú, i on no es perdi ni un sol vot. Això és el que ens està demanant. A mi m'ho diuen constantment, li diuen a Gabriel Rufián i li diuen a un munt de gent. Aleshores, tothom que pugui ajudar, que s'hi posi. Si no tens ganes d'ajudar, si no t'hi veus amb cor, si el que sigui, doncs millor apartar-se i posar-nos al costat, no passa res, es pot ajudar d'altres maneres, no? Però jo crec que ara mateix el que necessita clarament la política i el proper cicle electoral és que existeixi aquest front ampli, perquè Pedro Sánchez sol no se'n sortirà, però ni de lluny, o sigui, ho diuen totes les enquestes. Fa falta un espai d'esquerres amb horitzó transformador, valent, ampli, que també tingui en compte, a més, la pluralitat, o sigui, que no sigui monocolor, sinó que, afortunadament, l'Estat és plurinacional, és divers, això és una riquesa, i això s'ha de veure expressat amb una força àmplia que pugui treure el millor resultat possible.
0: Clar, però vostè m'ha parlat de parlar amb de Junqueras i em parla també de Podemos, de Pablo Iglesias. Potser aquí és més complicat entendre's?
1: No, absolutament, no. Ha de ser fàcil.
0: Va veure que Andalusia van acordar una candidatura, però immediatament després Pablo Iglesias va sortir a criticar-ho. També Irene Montero, Yone Belarra, no participen als actes d'Antonio Maillo. Què li sembla?
1: A mi em sap greu, crec que no és la millor manera aquesta, però en tot cas tinc claríssim que una opció d'esquerres guanyadora que ha de ser el més àmplia possible ha d'apuntar en Podemos. És a dir, igual que dic... El de sempre què és? Pues que cada partit polític defensi la seva posició i es desmarqui del que té al costat, no? Crec que no és moment de fer això. Crec que és moment de molta generositat, crec que és moment de no quedar-se amb el retret petit de l'última vegada que ens va passar això, que ens va passar allò. Crec que hem de mirar el que està en joc i jo crec que hi ha un espai molt ampli que la gent identifica perfectament, on Gabriel Rufián, per exemple, si és boníssim comunicant amb la gent, perquè ho és, o sigui, realment aquests anys ha après a comunicar i és dels millors comunicadors que hi ha ara mateix, no? I ha trencat la bombolla i això ha connectat amb un sentiment popular, no?, que vol aquest front ampli. Doncs benvingut sigui Gabriel Rufián, que és d'esquerra, doncs estupendo que sigui d'esquerra.
0: Irene Montero... Sí, però sense Oriol Junqueras no és possible. És a dir, per això li deia aquella frase d'Oriol Junqueras...
1: Jo espero que Oriol Junqueras també faci aquesta reflexió, no?, que crec que estem fent moltes, de dir poden haver-hi coses que ens costin, poden haver-hi coses que ens agradin més o menys, podem tenir batalles del passat on uns estem emprenyats per una cosa i els altres per una altra, però el moment ara... requereix, a més ho diuen les enquestes, quan el Gabriel Rufián va fer un pas endavant en aquest sentit, clarament la gent va dir que és el que s'està esperant. Per tant, jo també espero que això Esquerra Republicana ho sàpiga valorar i entengui que té un paper històric en la construcció d'aquest front ampli d'esquerres a l'Estat i que els necessitem, que els necessitem i que els volem. I per tant, igual que en Podemos, dic Irene Montero, hem pogut tenir alguna diferència en el passat, però jo tinc claríssim que a part de que ella i el Pablo han patit una persecució terrible, no?, com pocs polítics en aquest estat, i han aguantat el que no està escrit, no?, a part d'això, són persones que tenen experiència, que tenen talent també, que tenen molt a portar, no? Però no és una persona sola, això sí que seria un error. Jo crec que ara hem de treballar en una cosa més coral, més àmplia, igual que parlem de Gabriel Rufián i parlem d'Irene Montero, també diria Mònica Oltra. És una meravella que Mònica Oltra s'hagi recuperat després del lawfare terrorífic. Jo crec que el pitjor lawfare que s'ha fet en tot el país és el que ha patit Mònica Oltra, d'una forma, amb un viatge masclista claríssim, no? I tot el que ha patit aquesta dona s'ha recuperat perquè és forta i ara amb una il·lusió increïble doncs, va també a fer una candidatura el més àmplia possible per guanyar la ciutat de València. Doncs amb Mònica Oltra també, evidentment que amb Mònica Oltra, a mi no cal ni que m'ho demani, li donaré suport incondicional. I crec que això és el que la gent està esperant de nosaltres.
0: Vostè diu donaria suport, però també es col·locaria al capdavant, és a dir, la candidatura d'aquest front d'esquerres estatal no té candidat de moment. Vostè estaria disposada a ser-ho?
1: Jo crec que de moment no té candidat al front d'esquerres perquè primer hi ha unes converses que s'han d'acabar de produir on tothom ha de tenir clar efectivament per què estem, per fer un front el més ampli possible, on hi han d'haver diverses cares, no una sola. Seria un error que un cop més se centrés tot en una cara perquè també és molt més fàcilment atacable un espai que té una única cara. El nostre espai és plural, aprofitem aquesta riquesa i aquesta fortalesa i que siguin diverses les cares, no? I després, en el darrer moment, que es faci el procés per veure qui és més útil per encapçalar, doncs, en funció de les enquestes, d'unes primàries o del sistema que sigui.
0: I vostè s'hi posaria?
1: Jo ja he dit molt clarament, i li dic aquí sempre vostè m'aconsegueix treure paraules molt clares i em caracteritzo també per parlar molt clarament, jo no vull ser candidata, crec que he estat al capdavant d'una institució amb molta responsabilitat durant 8 anys i he fet tot el que he pogut i estic orgullosa, també sé el cost que té això d'estar en primera línia institucional i el que sí tinc clar és que al moment m'interpel·la i vull ajudar en tot el que pugui, o sigui, estic disposada a implicar-me al màxim, no defujo, no? El fet de que si li demanem als altres que s'hi posin, doncs ens hi hem de posar a tots perquè tots som necessaris i jo estic disposada a ajudar, però també crec que seria un error, un dels errors que crec que hem d'aprendre dels últims anys és que quan nosaltres vam començar aquest cicle d'il·lusió, no? De candidatures que van irrompre amb molta força, amb capacitat de transformar i de fer polítiques que ens deien que eren impossibles, una de les característiques, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, és que hi havia un moviment popular que acompanyava aquest procés. Ara ens han passat moltes coses, moltes difícils, la pandèmia, per exemple, no? Que va desactivar molta mobilització social, i crec que, així com dic que és molt important que tots els espais polítics d'esquerres ens entenem i anem junts en un front ampli, sense exclusions i sense retrets, mirant cap endavant, igual que dic això, també dic que crec que no pot ser només un acord entre direccions de partits i tancat per dalt. Crec que també fa falta moviment des de baix. Jo crec que aquí puc ser útil. Ho he estat al llarg de la meva vida, tinc dècades d'activisme i crec que s'ha de parlar amb moviment veïnal, amb moviments socials, s'ha de parlar amb sindicats, s'ha de parlar amb la cultura, s'ha de parlar amb molts actors socials, també perquè diguin la seva, o sigui, què creuen que s'ha fet malament els darrers anys, quins són els temes més importants i més urgents, què els hi falta per il·lusionar-se amb un nou projecte que no sigui només de resistència a l'extrema dreta, sinó que tingui una alternativa de societat il·lusionant, que ens faci somiar i que ens engresqui, no?, per anar massivament, no només a votar, sinó a fer canvis importants, per exemple, en temes com habitatge, que ja no és simplement donar unes ajudes o fer uns quants pisos públics més, sinó que hem d'acabar amb l'especulació directament. No?
0: Hem vist actes de Gabriel Rufián amb Emilio Delgado, hem vist actes amb Irene Montero, ja ha previst algun acte de Rufián amb Ada Colau?
1: Jo encantada, si ell vol, no li exigiré pas, vull dir, però que si es pot ser útil, jo estic disposada a fer actes amb totes les persones de les formacions d'esquerres, perquè totes són necessàries i allà on puguem sumar, crec que totes hi hem de ser.
0: Vostè va ser alcaldessa de Barcelona 8 anys, com veu ara la ciutat? Està sent un bon alcalde Jaume Collboni?
1: Doncs, a veure, em sap greu dir-ho, la veritat, nosaltres vam votar la investidura de Jaume Collboni, amb els que només ens separaven 300 vots, ho vam dir obertament, com un mal menor per evitar que hi hagués un govern de dretes liderat per Junts, no? Perquè clarament el senyor Trias, amb tot el respecte i afecte que li pugui tenir a nivell personal, però va dir clarament que volia desmuntar el model de ciutat que nosaltres havíem fet. Per tant, crec que vam fer bé fent un vot útil, no? del mal menor, però em sap molt greu que s'hagi confirmat que eren el mal menor i prou, i res més que el mal menor, perquè el senyor Collboni no té model de ciutat, no té projecte, ja porta pràcticament 3 anys, no? En el càrrec, no té idees per la ciutat, s'ha aturat Barcelona i I malauradament, una cosa que és habitual en el Partit Socialista, veiem un senyor Collboni que el que vol és no tenir problemes, no tenir conflictes, passar discretament per quedar-se i flotar en el poder, ocupar-lo sense tenir polèmiques amb qui té poder. I aleshores hem vist un senyor Collboni que cedeix a la pressió dels grans poders de la ciutat, de les grans elites, amb episodis especialment ridículs, com el de la Fórmula 1 a Passeig de Gràcia, per exemple. Però més enllà d'això, és que les úniques polítiques que està fent és entregar les claus dels pisos que nosaltres vam deixar en construcció. Però és que ni tan sols està posant nous solars perquè en el proper mandat es puguin entregar noves claus de nous pisos, que és un dels temes més importants de la ciutat. Nosaltres vam fer més habitatge públic que cap altra administració durant el nostre mandat. Fer habitatge públic porta temps, no? Perquè has de fer el projecte, la construcció, l'adjudicació, és un procés d'anys, i ara el senyor Collboni el que fa és fotos amb les claus dels pisos que nosaltres vam deixar en marxa, però no està fent ni tan sols nous pisos per al mandat vinent. Aleshores, no sé si és que ell no pensa revalidar com a alcalde o és que realment només està pensant en quedar-se quiet i no molestar ningú per intentar així de forma discreta que el tornin a reescollir per la mínima. No?
0: Per cert, que el 9-10 de juny el papa Lleó XIV visita la ciutat i l'Ajuntament cedirà l'estadi olímpic Lluís Companys per un dels esdeveniments. Vostè ho hauria fet?
1: No, i crec que també aquí, doncs mira, les esquerres hem votat juntes perquè Comuns i Esquerra hem votat en contra d'aquesta iniciativa del senyor Collboni perquè no té raó de ser. És a dir, primer, l'Església té els seus propis espais per fer els actes que vulgui, només faltaria. Vull dir, té la Sagrada Família, que és un dels espais més emblemàtics del món, per tant, té els seus espais per fer els seus actes. Si a més volen l'estadi, que és públic, doncs ha de pagar com tothom, simplement. Ho pot fer, però ha de pagar, no? O sigui, acabem de tenir Manolo García i tants altres artistes estupendos a l'estadi que pagaran la seva quota per fer servir aquella infraestructura i perquè ho ha de fer, no? La cultura i no ho ha de fer una església. És evident que no és de rebut i que és un ús arbitrari de la infraestructura pública que jo crec que no és positiva.
0: Senyora Colau, vostè és mare de dues criatures.
1: Sí.
0: Per això li vull preguntar per la vaga de mestres, que comença ara amb 17 jornades. Hi ha dos aspectes. Un, la vaga de mestres, l'altre, tota la polèmica que hi ha al voltant del major Trapero, perquè s'ha sabut que es van infiltrar dues agents de Mossos a una assemblea de docents. Hi ha partits que estan demanant responsabilitats a Trapero, que dimiteixi directament. Li volia preguntar què en pensa. Qui creu que ha d'assumir responsabilitats? Ha de dimitir Trapero?
1: El primer és tot el suport als i les mestres. Precisament com a mare de dues criatures i també en el període que vaig ser alcaldessa, que vaig visitar moltíssimes escoles de la ciutat, sé que els i les mestres estan fent una feina extraordinària sense els recursos suficients i sense el suport suficient. És així, és un fet. O sigui, ara mateix hi ha una complexitat a les aules que té a veure amb moltes coses, també, per exemple, amb la pandèmia, també amb la diversitat creixent de la nostra societat, de nens i nenes que tenen necessitats especials i que hi ha un decret d'escola inclusiva que en la lletra és fantàstic perquè diu els nens i nenes que tinguin necessitats especials no els hem de treure de les escoles, s'han de poder incorporar a les escoles. A tots ens encanta aquest decret, però aquest decret és paper mullat si no hi poses recursos. I això és el que s'han demanat els mestres i les mestres, que poder atendre amb qualitat a les nostres criatures i no estar cada dia simplement salvant la situació, que de fet l'escola pública, ho dic amb tota la contundència, s'aguanta sobretot i en gran part per l'entrega i la vocació dels i les mestres, perquè van més enllà de la seva obligació de complir amb un horari i estar amb les criatures, perquè els hi han d'ensenyar, els han d'ajudar a créixer, els han d'ajudar a resoldre els seus conflictes quotidians, a més atendre les necessitats especials. O sigui, és que ni tu ni jo podríem fer el que fan molts mestres.
0: Per tant, suport total a la vaga, encara que siguin aquests 17 jornades, que ahir va dir la consellera que ho trobava desproporcionat.
1: Jo el que trobo desproporcionat i m'escandalitza, i sóc molt contundent amb això, és què està fent el govern Illa amb les i els mestres, perquè això ja dura fa temps, perquè no han sabut seure i parlar directament amb les mestres, i en lloc de parlar amb les mestres i escoltar i anar a les escoles i visitar i veure exactament quina és la situació, que la consellera i el president vagin a les escoles, no a una ni a dues, sinó a moltes, i vegin quina és la realitat, i després a veure si es comportarien com s'estan comportant. A mi em fa vergonya, com a ciutadana de Catalunya, que el president Illa, president del PSC, s'estigui comportant com si fos del Partit Popular en aquesta matèria, perquè això és el que faria la dreta. No només no seu amb les mestres, no només no visita les escoles, sinó canvia polítiques policies, fins i tot policies infiltrats a una assemblea on s'estan preparant democràticament les vagues, que és un dret fonamental recollit en la Constitució. O sigui, a mi se'm cau la cara de vergonya. De veritat, crec que és gravíssim i que efectivament hi haurien d'haver dimissions. No es pot normalitzar una política repressiva d'aquest nivell a la comunitat educativa. O sigui, és un pilar democràtic de la nostra societat.
0: Dimissions d'aquí?
1: Crec que a mi no em toca dir-ho, però crec que, per lògica, s'han de demanar dimissions de qui sigui el responsable tècnic d'aquesta decisió concreta, no?, d'enviar policies a les escoles i concretament policies infiltrats, però no només tècnic. Jo després encara m'he quedat més perplexa quan he vist responsables polítics que sortien a tancar files i a dir que donaven ple suport a aquesta actuació. Perquè una cosa és que com a responsable polític tu no t'hagis enterat o t'hagis enterat a mitges i després et sorprenguis. Però veure que no sorprenen i que tanquen files amb aquesta decisió, que insisteixo seria una mesura del Partit Popular tranquil·lament, doncs potser també hi ha d'haver una dimissió política.
0: De la consellera?
1: No diré jo què ha de ser, però el president Illa ha de donar la cara i ha de dir si efectivament segueix defensant aquestes actuacions que són pròpia de la dreta o rectifica i força algun tipus de dimissió per assumir la responsabilitat d'uns fets que són molt greus i que crec que no hem de normalitzar.
0: Ada Colau, ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver vingut a fer aquest repàs de l'actualitat. Per cert, vostè és culer.
1: I tant. I
0: va veure ahir el partit.
1: No el vaig veure perquè vaig arribar tard, però vaig celebrar molt el resultat, molt contenta. Sí, sí.
0: Sí. La lliga, una nova lliga pel Barça.
1: Sí, sí,
0: doncs Ada Colau, gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Cafè d'Idees.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara continuem.

0: El professor de comunicació política de la Pompeu és el Toni Aire i és aquí amb nosaltres. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Gemma.
0: I també el periodista i editor, què has dit?
1: I visca el barcelonisme.
0: I visca el barcelonisme. Ernest Folk, bon dia.
2: Bon dia, i visca el Barça.
0: Visca el Barça. Esteu radiants,
1: ja
0: avui.
1: Ja hi som tots.
0: Ma, molt feliços.
2: Ma, molt, molt, perquè ahir va ser un dia històric, eh? Sí. És a dir, és la primera vegada que el Barça li guanya la Lliga al Madrid i, a més, home, hi ha una doble
0: satisfacció. Se li guanya la Lliga al Madrid jugant contra...
2: I, perdoneu, hi ha una cosa inconfessable, que hi ha una doble satisfacció. Home, haver guanyat una Lliga amb tota justícia, sí. I, segona, fer entrar el Madrid en un túnel molt fosc. Sí. O sigui, el Madrid es troba en una situació molt complicada.
0: Sí, sí. Molt complicada,
3: que estan mirant a l'horitzó el Mourinho, que sé que és inquietant, sí. Però a la vegada és com dir, ja han de back to basics, han
0: però
3: de tornar...
0: Però el partit us va agradar? Deixa'm el Madrid. No, el partit us va agradar?
3: El Barça, a mi em va agradar perquè, bueno, podríem haver superrematat, no? Hauria sigut encara com més humiliant, però jo crec que va ser un partit senyor, un partit que demostrava el lideratge, un partit liderat per un Hansi Flick, que deixa'm dir que jo vaig trobar que, a més, era com el senyor que és, no? És a dir, després de viure la circumstància que ha viscut personal, de perdre el seu pare en aquell dia, doncs aquella fermesa, diu, aquella seguretat que et dona tenir aquella persona al volant. I deixa'm recordar, perquè jo ja saps que li tinc una estima especial, qui va apostar per ell en el seu dia, que és Joan Laporta, que estava de president electe, però també vivint-ho com si fos un dels nois de la Pedrera, que també ho estaven gaudint moltíssim. Jo conversi veient, agafant el megàfon i parlant en català, ja sé que són bàsics, però com que no han passat sempre, Araujo també fent la seva intervenció català, no sé, va ser com molt bonic, com una comunió entre afició, jugadors i club molt maca.
2: Va ser un partit molt curiós en el qual el Barça en pocs minuts va certificar la seva superioritat, sí, sí. La superioritat que estava ja assumida pel Barça i pel Madrid. I en certa manera la segona part va ser una mena de pacte. Una mena de pacte no verbalitzat, evidentment, de dir tu em deixes guanyar la Lliga i jo no et faré mal. I el Madrid va haver-hi moments que, imagina't la situació d'inferioritat en què es troba, que el Madrid ja signava el 2-0.
3: El 2-0.
2: O sigui, el donava per bo.
3: Sí, que no els hi caigués una maneta, perquè clar, és que estan parlant qui era, minut 18 i ja anàvem
2: 2-0.
3: I per tant, sí, va ser una gran festa i avui seguirà, perquè és clar, hi haurà tota la celebració amb la rua, és a dir, tota la festa major.
0: La nostra companya, l'Escarlata, dius, canvio radicalment de temes, està al port de Tenerife, abans ja contactàvem amb ella, perquè sabeu que aquest cap de setmana s'ha fet aquest operatiu de desembarcament del vaixell. Encara queden persones allà, per això seria bo recordar l'última hora. Escarlata, hola, bon dia, buenos días. ¿Cuál es la última hora desde allí, desde el puerto de Tenerife?
4: ¿Qué tal? Buen día. Pues en estos momentos, no sé si lo puedes ver justo detrás de mí, si lo pueden ver, ese barco está realizando esas labores de avituallamiento y también de repostaje. Empezaba puntual a las 7 de la mañana, tal y como se ha llevado todo este operativo de forma puntual. También lo hacía esa operación de repostaje con un barco cisterna, un petrolero de abastecimiento en una operación ship to ship que se llama barco a barco, para que el crucero en ningún caso deje de estar fondeado y no atraque en puerto. Así que se garantiza que el crucero sigue fondeado, eso sí, en el interior del puerto de Granadilla. Y estamos muy pendientes también de cómo continúa toda la jornada hasta aquí, hasta este puerto de Granadilla. En torno a las 10 de la mañana está previsto que lleguen los ministros, y también durante toda la jornada se continuará con ese traslado, tanto de los pasajeros, 6 de ellos, en cuanto esté el vuelo procedente de Australia, que repatriará a sus compatriotas australianos, 6 personas, como decimos, y otras 18 personas que son parte, ojo, de la tripulación. 18 personas que serían repatriados en un avión de Países Bajos.
0: Muy bien, Escarlata, gràcies per aquesta informació en directe des d'allà. Ara mateix tornarem a parlar d'aquesta qüestió, però faig un parèntesi per l'entrevista de Colau, Ernest, perquè m'agrada sempre quin titular hi heu vist o com l'heu vist a la que va ser alcaldessa de Barcelona, Ernest.
2: Home, per mi el titular és que ha estat elegant amb Junqueras i duríssima amb el PSC. I crec que Ada Colau, que és un referent molt important de l'esquerra i transversal, crec que amb això està marcant un camí molt clar, que és hem de provocar la unitat de l'esquerra, amb això ha estat molt clara, i alhora hem de marcar perfil clarament davant del PSC. Crec que això ha quedat avui claríssim.
0: Ha quedat claríssim, és veritat. Ha estat amable, dius tu, amb Junqueras, quan Junqueras
2: elegant.
0: No...
2: He dit elegant.
0: Quan Junqueras no ho va ser gaire amb ella, no, Toni?
2: No.
0: És molt difícil el que pretenen d'aquesta unió de l'esquerra, dels comuns, amb Esquerra Republicana, no, Toni?
3: Bé, però és un clàssic dins de l'espai del que abans era Iniciativa per Catalunya, ara els comuns, és un clàssic que vulguin ser la cola d'impacte de les esquerres, entre altres coses perquè ells per ells sols ja saben que no van enlloc, és a dir, sempre necessiten ser o la crossa del PSC o el company de viatge, diguéssim, imprescindible de tripartits o fórmules que vagin més enllà, i en això són coherents, és a dir, Ada Colau va haver un moment en què ella va poder liderar això i a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, li va costar, i d'aquí el record que té de Jaume Collboni com maltracta.
0: Escolteu, aquest operatiu del que parlàvem del cap de setmana ha sigut realment un operatiu altament complex, desenes de països implicats per traslladar aquests passatgers als seus països d'orígens. Mm-hmm. Ahir van sortir del creuer 94, els espanyols van ser els primers. Doncs la persona que ha coordinat tot aquest operatiu des d'allà, des de Tenerife, és la Virginia Barcones, que és directora general de Protecció Civil i Emergències, i ens atén ara des del port de Granadilla. Senyora Barcones, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, gracias por atendernos. Los 14 españoles están ya en el Gómez Ulla. ¿Sabe algo de ellos? ¿Sabe cómo se encuentran? ¿Siguen sin síntomas?
1: Las últimas noticias que tengo es que están bien, están haciendo allí su cuarentena y no tengo conocimiento de que haya ninguna novedad, por lo tanto, han pasado la noche bien y están descansando.
0: ¿Cuántos pasajeros quedan en el barco? ¿Cuántos tienen que desembarcar aún en el día de hoy?
1: Pasajeros en el barco quedan 6 que van a ir en un avión a Australia y luego queda la parte de la tripulación que va a desembarcar. Como ya saben, porque ya llevamos muchos días, son 61 personas, la tripulación tiene un mínimo de navegación de 18 y el armador, junto con el país de la bandera, Países Bajos, ha considerado que va a viajar con 30 personas de tripulación y va a haber un vuelo a Países Bajos, fletado por el gobierno de Países Bajos, que va a llevar a esa otra parte de la tripulación que va a desembarcar hoy. Ayer bajaron unos pocos, entre ellos nuestra compatriota. Saben que había 13 pasajeros y una persona de tripulación. Otras 5 personas de la tripulación se fueron a sus países de origen y hoy finalizamos la parte del desembarco con esos 6 pasajeros y la parte de la tripulación que va a bajar.
0: Directora, respecto al operativo, que todo el mundo aplaude porque realmente se ha llevado todo con perfecta normalidad, pero ¿qué punto ha sido el más complicado de llevar a cabo y si todo ha salido según lo previsto?
1: La complicación era que todas las piezas, que todos los eslabones de la cadena encajaran, que se fueran ejecutando de manera absolutamente coordinada según habíamos planificado. Desde esas labores en el puerto con el barco donde la Capitanía Marítima y los excelentes profesionales que trabajan aquí han realizado maniobras muy complejas de fondeo, de traer con las falúas a todos esos pasajeros y a la tripulación hasta la dársena, una rampa importante que hay para subir ya a lo que es el puerto, para subir al muelle, donde han estado asistidos además de la Guardia Civil, de los GEAS, y a partir de ahí realizar todas las labores de control, montar los autobuses, hacer ese tránsito escoltado y custodiado hasta la pista del aeropuerto, donde directamente entraban ya en los aviones. Una gran labor logística de coordinación que exigía que todo el mundo cumpliera el plan como estaba previsto. Y la otra gran complejidad es que esto es una operación internacional donde hay 23 países soberanos implicados y donde está actuando el Mecanismo Europeo de Protección Civil con los 37 países que son miembros de él.
0: Una cosa más, señora Barcones. El presidente canario, Fernando Clavijo, ya sabe que dudaba de la labor del Ministerio y alertaba del riesgo de que ratas nadadoras infectadas bajaran del barco, nadaran y propagaran el antivirus en las islas. Lo he dicho con un cierto tono de ironía porque evidentemente todo el mundo ha desmentido que esto pudiera suceder. Pero ante esta polémica, ¿Protección Civil ha activado alguna medida física extrema en el puerto? de la granadilla?
1: Yo es que creo en la ciencia. Y creo en la ciencia de manera profunda. Y dejo que sean los profesionales los que informen hasta las ideas más excéntricas que pueda haber. Y creo que los profesionales informaron por escrito, se transmitió esa información y que la gestión de las crisis exige rigor, ciencia y creer en las instituciones.
0: Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Em pregunto com es combat la desinformació en una crisi sanitària d'aquesta mena, perquè tot i que ho hem dit amb ironia i amb un cert somriure, és molt greu que es vulgui desinformar i crear alarmisme a partir d'un fet com aquest de l'antivirus.
2: Quan ja ho havíem vist tot, han aparegut en el panorama polític d'Espanya les rates Michael Phelps, no? Que són capaces de batre rècords de natació i tal. Bueno, és que estem rient, és patètic, però és que realment és on ha situat el debat a Fernando Clavijo. Home, hem vist que sanitàriament hi ha la cepa dels Andes de l'antivirus i políticament hem vist que hi ha, diguem-ne, la cepa canària madrilenya de l'antivirus, que vol dir una altra vegada usar el que sigui per intentar enderrocar Pedro Sánchez.
0: Per qui no estigui tan posat en el dia a dia i que digui, però ara que els hi veiem aquestes rates, és perquè el president Clavijo primer va fer tot el possible per evitar el desembarcament, però va acabar enviant un missatge a la ministra, Mònica García, això sempre segons la versió del ministeri que ell no ha desmentit, on li deia que els ratolins podien saltar del vaixell, anar nedant, i que havia buscat a la intel·ligència artificial on es deia les rates són excel·lents nedadores.
2: Sí, però molt ràpid. Què? No estem davant d'un president que el que vol és protegir la seva població. El que estem és estem davant d'un intoxicador que el que vol és fer agitació política i, com sempre, agitar la coctelera i veure què es mou amb tot això. Per cert, ell és de Coalició Canària, però és exactament la mateixa metodologia que el PP i que la dreta madrilenya.
3: Bueno, i s'han tingut... Pensa que Ángel Víctor Torres, que ara és ministre del Govern d'Espanya, va ser l'anterior president de les Canàries, és amb qui tenen el gran antagonisme. Ángel Víctor Torres, que ha de governar a dia d'avui amb el PP, amb Coalició a les Canàries. Jo amb això crec que va ser un error de comunicació política claríssimament. És a dir, primer recórrer la intel·ligència artificial per venir a buscar arguments, segona, no depurar-ho mínimament ni passar-ho per un filtre, que segurament el govern canari en té, de científics i de persones que podrien assessorar, però jo em poso en el lloc de Clavijo, que no s'ha descrit clàssicament per aquest tipus de declaracions ni pel xoc frontal, i també em poso en el lloc d'un president que ha viscut una crisi com la dels immigrants, per exemple, dura, amb la que tothom hi va posar el focus perquè va tenir un discurs precisament bastant elevat i de drets humans, i que s'ha sentit abandonat en alguns moments. És a dir, no dic només a nivell de govern d'Espanya, sinó que s'han sentit com que les Canàries són molt enllà. Aleshores, si ens posem en el lloc d'algú que presideix una comunitat que normalment ja se sent bastant allunyada de tot plegat, amb la idea de... Tots ho hem vist als mitjans de comunicació aquests dies, com hem elevat una mica l'alarma del que podia ser i com han hagut de sortir les autoritats a dir que això no és el coronavirus. Però, clar, molta gent et diu, també ens deien al principi d'allò que no seria res. Imagina't això que s'apropi a una illa, amb les pors que pot generar. Jo crec que la reacció humana era lògica, la reacció política segurament també, la reacció de comunicació crec que no s'ha
2: hagut d'encertar. Ja, però no pot ser, Toni. No, perdona, no pot ser que tu se t'apropa un vaixell amb gent malalta, el que sigui, i la solució sembla que sigui tirar-los al mar, diguem-ne.
3: No, però no van dir això. Van dir que el govern d'Espanya no els estava donant les explicacions.
2: No, però abans va dir que el vaixell no era benvingut. Abans va dir que el vaixell no era benvingut.
0: El doctor Salvador Massip, que és director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, catedràtic de la Universitat de Leicester. Professor Massip, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: I ens veu aquí comentant les rates voladores.
5: Nedadores. De la pandèmia.
0: Professor Massip, creu que s'ha fet bé la gestió d'aquesta crisi? Ha estat l'adequada?
5: Crec que sí. I així que sempre criticàvem durant la pandèmia alguns polítics que no havien fet bé o que la gestió no s'havia portat bé, aquest cop crec que el govern espanyol ha donat una mostra d'organització i de fer les coses ben fetes. Com dèieu abans, no pots fiar-te de la IA per prendre decisions de salut, has de fiar als experts. Això sembla que és el que ha fet el govern espanyol. Hem tingut fins i tot l'OMS aquí lloant la gestió. Com bé dèieu ara, és una qüestió també de drets humans i d'humanitat. S'ha d'atendre a la gent, no es pots deixar tirats al mar, i les Canàries en el primer port que estava preparat amb les condicions per fer-ho. Jo crec que tot això s'ha fet com s'havia de fer.
0: Professor Massip, ara haurem d'estar atents perquè m'arriba una informació que diu que França confirma que la persona evacuada del creuer amb símptomes ha donat positiu d'antivirus. Mm. La que teníem a Barcelona i la de Can han donat negatiu de moment. Un passatger que està volant als Estats Units ha donat positiu. Aquest degoteig és el que ara veurem a partir d'ara, aquests dies, positius i negatius, i no ens hem d'alarmar?
5: No. Això és esperable. Recordem que és un virus que es transmet molt malament i que té una incubació llarga, fins a uns 40 dies. Per tant, hi ha hagut uns contagis al vaixell. El vaixell és un caldo de cultiu, és una zona molt especial en el sentit que està tothom tancat en un lloc molt petit durant molt de temps. Per tant, és lògic que hi hagin hagut més contagis. Insisteixo que són contagis de persones que han estat molt directament en contacte amb positius. Això no pot, en principi, desembocar en una crisi de salut com la que vam veure amb el coronavirus. No és un cas de que es pugui escampar la infecció d'una manera exponencial, com passa amb virus que es transmeten fàcilment per l'aire, com era el SARS-CoV-2. Per tant, és simplement això, esperar que vagin sortint aquests casos que aniran gotejant, tenir-los molt controlats, que és el que sembla que estan fent les autoritats. Ara ja és una mica la responsabilitat de cada país com s'encarrega dels seus casos sospitosos o de les persones de contacte, però sembla que tot s'està fent bé, recordem, perquè aquest és un virus que el coneixem. No està, això no és la Covid. La Covid era un virus que ens arribava totalment nou, que no sabíem què feia, no sabíem ni com es transmetia, no sabíem ni què era de greu. Aquest és un virus que coneixem de fa dècades, no ha canviat en aquest sentit, no és un virus que ens estigui sorprenent. Aquests brots els ha anat fent. Aquest brot en parlem molt perquè ha sigut molt mediàtic, perquè és molt visible, però brots com aquests n'hi ha hagut al llarg de les últimes dècades i s'han tractat d'aquesta manera i s'acaben solucionant doncs, això amb unes desenes de casos i s'acaben morint per si mateix el brot.
0: Val. Professor Massip, el saludo al Toni Aire.
3: Bon dia, professor Massip. Una pregunta sobre el que és l'entorn mèdic, és a dir, entitats com la OMS i tantes altres, vivim uns temps en què hi ha poders importants que les discutien. Bueno, m'agradaria que ens parlés del paper que ha tingut en aquesta crisi, de la fins i tot la presència que va tenir el seu líder aquí en el moment del desembarcament i el paper que hi tindran a partir d'ara en els diferents països. És a dir, ara què cal esperar que es passi i que com actuïn les autoritats sanitàries al respecte d'aquestes persones, el seguiment que s'ha de fer perquè també la gent tingui la certesa la tranquil·litat de que això està controlat, no?
5: És molt bona pregunta, perquè al cap i a la fi aquí xoquem, com veiem en la pandèmia, amb dos temes, el sanitari i el legal. No? No pots tenir unes persones retingudes durant 40 dies en un vaixell, i a més logísticament és complex, per tant han d'anar marxant als seus països, però això s'hauria de fer sota una supervisió, sota un control una mica central. I això és una cosa que dèiem, parlàvem molt durant la pandèmia, doncs que un organisme com l'OMS és necessari en el sentit de coordinar aquesta mena d'accions. No? I en aquests moments, si els experts vehiculitzats per l'OMS o per on sigui poden assessorar a tots els països perquè tothom ho faci bé, perquè no s'escampi això, perquè s'estigui fent com s'està fent amb el govern espanyol, que sembla que ho està fent de la manera correcta, que cada país segueixi aquests protocols que són coneguts, insisteixo, no estem davant de protocols inventats nous o perquè no sabem com funcionen, sabem perfectament què cal fer. Doncs aquest seria una mica aquest paper d'un organisme per sobre dels governs que pogués assessorar, si no obligar, si més no, assessorar i supervisar tot aquest que es fa de la manera adequada.
0: Ernest Folk.
2: Salvador, bon dia. Mira, ahir el diari El País feia una reconstrucció molt detallada de com havia començat el virus a dins del creuer. Els primers símptomes van aparèixer la primera setmana d'abril, després, al cap de dues setmanes, va haver-hi el primer mort, la vídua que va baixar a algunes illes i ho va transmetre a altra gent, etc. Bueno, hi ha alguns passatgers a dins del vaixell que de forma discreta han anat dient, home, creiem que es va tardar molt a reaccionar. Tu, com a expert en la matèria, creus que s'hauria pogut actuar una mica abans? Creus que van badar una mica? Creus que van tenir masses dubtes? Ja sé que, com diuen l'expressió famosa toro pasado, tots som Manolete, diguem, però creus que hi havia coses a millorar, diguem, ara veient tota la història?
5: Jo crec que sí, crec que diferenciar la gestió que s'ha fet posteriorment i la que s'està veient ara, que crec, com deia, que em sembla correcta, a la que es va fer al principi de la crisi. Amb un vaixell, que com deia és un ecosistema tancat, molt propens a que es propaguin malalties infeccioses, s'ha d'anar molt més en compte. Si tens una mort amb un vaixell que no saps de què és, tanques el vaixell, no deixes que la gent se'n vagi. Això és una cosa, és un tipus de premissa, un tipus d'actuació que hauria de tenir molt més clar un capità d'un vaixell, hauria de ser una normativa que estigués més establerta. El que vam veure, per exemple, el vídeo del capità del vaixell el primer dia comunicant als passatgers que no passa res, que s'ha mort una persona de causes naturals i que no és contagiós, això no pot passar, això no pots tenir, el que dèieu abans, no? Una gestió de la comunicació s'ha de fer ben feta. No pots afirmar coses que no saps encara. I qualsevol mort amb un vaixell, o qualsevol cas amb un vaixell d'una malaltia que no saps què és, s'ha de tractar com a possible malaltia contagiosa i amb el gran risc que representa tenir-la en un entorn tancat com un vaixell. Per tant, crec que aquesta primera fase no es va fer correctament i hauria de servir potser com a toc d'alerta. És el primer cas d'un brot d'una malaltia tan seriosa com un antivirus amb un vaixell. I de brots amb vaixells en veiem moltíssims. Llegeu a la premsa fa uns dies que hi ha hagut un norovirus, que és una malaltia gastrointestinal. Això és típic en vaixells, aquests brots passen, però algun d'ells pot ser d'un virus seriós, un virus tan mortal com aquest. Per tant, a partir d'ara crec que hi hauria d'haver-hi una normativa més clara de com lidiar amb aquests casos al principi, quan no saps què és. O sigui, és molt lògic que al principi no sàpigues com tractar-ho. Per tant, la prudència, un cop més tornant al que dèiem a la Covid, no? Davant la incertesa, davant el desconeixement, sobretot prudència, a veure què passa.
0: Mm-hmm. Salvador, acabem ja, però jo vull aprofitar que vostè ens parla des de Leicester per dir que ara mateix hi ha ciutadans que estan volant tots els seus països, o ja han arribat. També passa amb el Regne Unit, és a dir, primer s'està posant molta atenció, i quants n'hi ha que hagin volat cap allà?
5: Jo sàpiga, em ve un anglès cap aquí. La veritat és que és un cas que aquí no s'ha viscut amb tanta intensitat, segurament perquè el fet que el vaixell estigui davant les costes espanyoles ha fet que surti més a la premsa espanyola i se'n parli més. El Regne Unit s'està tractant com un cas més, com un cas potser no tanta rellevància, sobretot no tanta rellevància política, que és el que dèieu abans també, no? Que això s'ha fet servir a Espanya com a eina d'atac als teus rivals polítics, que això és una mica també la pena que fa, no? Que no hàgim après res des de la pandèmia, que això ja es feia a la pandèmia i se segueix fent en lloc d'ajudar i treballar conjuntament. Doncs crec que això potser és una mica el que altres països, potser, si més no els que estic veient jo, no ho han fet servir com a arma política com s'està fent a Espanya.
0: Ah, però sí, preocupa el cas que ha hagut a Tristan da Cunha, que crec que els militars han enviat l'exèrcit allà, oi?
5: Sí, això és molt interessant també el tema de la gestió dels militars. Clar, recordeu també durant la pandèmia les primeres comunicacions que feien els militars. L'antivirus, curiosament, és un virus que coneixen els militars millor que la resta de persones, perquè la investigació científica de l'antivirus es fa sobretot a partir del món militar, perquè són malalties que es contagien als soldats quan van a zones, per exemple, a Corea, és on es va descobrir per primera vegada, no? I, per tant, el govern dels Estats Units i l'exèrcit dels Estats Units és, per exemple, un dels que ha fet més investigació en aquest tema. La implicació de l'exèrcit en aquests casos, ja sabeu que comunicativament és una cosa que s'ha de fer amb cura, perquè no ens interessa transmetre, jo crec jo, aquesta imatge de que això s'ha de militaritzar, però en aquest cas potser...

0: No tornaré a fer la broma de les rates, que deia Clavijo, que ja n'hem parlat prou, tot i que pots afegir el que vulguis. Però sí que et volia preguntar què buscava Clavijo amb aquesta oposició frontal, perquè el Toni Aira fa un moment mig defensava o entenia la postura de Clavijo erigint-se en el representant de la por dels canaris.
1: No, jo volia dir que li ha fallat la comunicació, i passar el filtre de la ciència per coses que et digui la IA, però que no ve de zero, diguéssim. Clavijo no s'havia mostrat amb un pla així com ara tan caricaturat amb la qüestió dels immigrants, per exemple.
0: La pregunta legítima, Lluís, seria si un president s'ha de sumar a la por dels seus conciutadans o ha de contenir la sensació d'alarma. I ell clarament s'ha sumat a la por.
2: Primer, deixa'm que et digui que simpatitzo amb la perspectiva analítica d'en Toni Aira. És a dir, quan hi ha un discurs, quan un polític fa una estratègia política, fa un discurs o planteja una direcció política, hem d'entendre que aquestes narratives se sustenten en algun tipus de pilars, no? Perquè si no, acabem fent anàlisis anecdòtics, no? Des de la meva perspectiva, si jo ho miro des d'aquesta mirada que fa el Toni Aira, jo crec que, bueno, es poden abordar aquest tipus de qüestions de crisis, de amenaces exteriors, de crisis d'aquesta naturalesa, des de dues perspectives, no? En aquest cas concret, des de dues perspectives. La primera és des d'una perspectiva d'autointerès, d'egoisme, de mirar, diguéssim, els teus propis interessos, que seria no en mi patio trasero, que sol dir, no? És a dir, molt bé, els problemes, aquí hi ha un problema, però que no sigui a casa meva, que sigui a casa d'algú altre. No? Aquesta seria la perspectiva més autointeressada. La segona seria més relacionada amb valors, no? És d'empatia, de solidaritat, de respecte a les organitzacions internacionals. I la pregunta és per què un govern ha optat per fer un fil conductor basat més en l'autointerès i no en mi patio trasero, altres qüestions més d'empatia i de comprensió en termes de valors. La pregunta és per què. I jo això ho ficaria en un context on hi ha un discurs d'extrema dreta molt basat en el nacionalisme, en el chauvinisme del benestar, on es prioritza primero los españoles, no? On es prioritza les qüestions més autointeressades, més de protecció del nacional, de protecció de lo nostre, en confrontació al que pugui passar a les altres persones. Per tant, en aquest context, diguéssim, de confrontació en un espai de la dreta, on l'element d'autointerès està en la posició central, genera incentius als polítics a no jugar al terreny dels valors, sinó jugar al terreny de l'autointerès, no? I, per tant, s'ha de tenir, diguéssim, molta més generositat per passar, diguéssim, d'aquests estímuls primari més de curt termini per ser generós, no? I passar els valors, no? Per tant, jo ho entenc en aquest entorn, si possiblement si no tinguéssim aquesta pressió de l'extrema dreta, del nacionalisme, del chauvinisme, del benestar, potser no ens haguéssim trobat amb aquesta crisi.
0: Ernest.
3: Lluís, bon dia. Tu ara estaves parlant de la soca canària de l'antivirus. A mi m'interessa la soca madrilenya. Llavors, no, perquè ha passat una cosa molt curiosa, que és l'antivirus quan arriba a Espanya, no, es transforma, Madrid l'agafa, llavors comença la toxicitat. I quan el PP estava, diguem, en ple ús del ventilador de l'antivirus, no, va sortir Feijó dient que la gestió és caòtica, començava a sortir el PP en bloc, el PP es troba en el ridícul espantós d'Ayuso a Mèxic i tota la qüestió d'Hernán Cortés. Ayuso ha de tornar fent-se la víctima. Llavors, una mica, no sé si tens la sensació, penso que Ayuso va dinamitar tota l'estratègia del PP i el PP s'ha quedat com a mitges d'aquest intent d'expansionar l'antivirus i fer-lo com un núvol tòxic al voltant de Pedro Sánchez. Tu què creus exactament? Què ha passat i en quin punt es troba el PP respecte a aquest antivirus?
2: Mira, en condicions de normalitat, si els partits polítics estiguessin ben assentats, no tinguessin nervis per què serà el seu futur, segurament aquesta crisi el govern prendria iniciativa i l'oposició tancaria files entorn al govern i deixaria que el govern actués amb llibertat, no? Però no ha passat això. Per què? Què sol passar quan hi ha una amenaça exterior i l'oposició tanca files entorn al govern? Que genera un efecte d'impuls de la popularitat dels governants, és el rally around the flag, que se'l dia en anglès, no? I això és el que, precisament, el Partit Popular ha intentat cortocircuitar.

0: repercutar en crítiques sobre falta d'informació, algunes crítiques que, bueno, formen part més de la normalitat de l'oposició, que és falta d'informació, una gestió fallida, i d'altres ja, pues, que superen aquest tipus de declaracions com les rates nedadores, no? Que aquest cas no és del Partit Popular, però entrant en aquest terreny. Segurament no s'ha donat aquesta generositat per part del Partit Popular en una situació de crisi, oferir-li suport al govern, precisament per això, perquè el Partit Popular, de nou, està en una situació molt tensionada, amb una competició ferotge amb Vox, no té un electorat ben assentat, i per tant els nervis fa que els partits no siguin generosos. Els nervis fa que els partits pensin més a curt termini, que pensin més en no perdre posicions a curt termini, que en presentar-se com uns partits de govern assentats, generosos, que avui t'ajudo a tu com a governant perquè demà jo seré governant i tu m'ajudaràs.
1: Lluís, parlem de les eleccions andaluses. Comença l'última setmana de campanya. Ahir va haver actes centrals amb Sánchez a Càdiz, traient pit per aquest operatiu del que parlàvem. Espanya sempre cumple, va dir. I Feijó a Màlaga acusant Sánchez per la mort de dos guàrdies civils el matí de dijous, quan perseguien una llanxa de narcos, recordem-ho.
2: ¿Para qué sirve la política? No sirve para desinformar, tampoco sirve para alarmar.
3: Nadie ha perdido perdón, nadie se ha hecho cargo. El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos. La política es asumir las responsabilidades.
1: Obrim capítol eleccions andaluses, Lluís, amb una enquesta que estic veient avui del Mundo, que Moreno apuntala la majoria absoluta, mentre PSOE i Vox diu l'enquesta se atascan. Com ho veus tu, Lluís?
0: Doncs deixa'm que et faci una radiografia en mig minut. Jo crec que el Partit Popular, dintre de les seves bases electorals, segueix fort. Juanma Moreno té unes valoracions extraordinàries dintre dels votants del Partit Popular. Segueixen tenint una valoració molt bona de la gestió. Per tant, en termes, diguéssim, de mobilització de les bases electorals del propi Partit Popular, no és un problema. El problema que té el Partit Popular i que fan aquestes eleccions tan interessants i que algunes enquestes diuen que guanyarà per majoria absoluta i altra no, ve per els votants, diguéssim, que colinden amb l'espai del centre, amb el Partit Socialista. Allà sí que han caigut substancialment la valoració del líder, la valoració de la gestió, les transferències, diguéssim, d'aquest, el que diem aquí a Catalunya, del votant dual, no? Aquell votant que vota un partit a les eleccions autonòmiques i un altre partit a les eleccions generals. Hi havia un votant dual que s'aproximava a 200.000 votants que votava el Partit Socialista en eleccions generals, però el Partit Popular de Juanma Moreno a les autonòmiques. Aquest votant dual s'està deteriorant. Ara estaria entorn als 140-160.000. Per tant, això podria ser una caiguda d'un escó o dos. Per tant, sí que estem veient un desgast per part d'aquest espai colindant, que era molt important per Juanma Moreno, que era l'element, el fet diferencial de Juanma Moreno, i això li sumem una extremada mobilització, o no extremada mobilització, però un augment substancial de la mobilització a l'esquerra. L'interès per la campanya electoral respecte a fa 4 anys entre l'esquerra ha augmentat 20 punts, que és un augment molt substancial. És de dintre una esquerra desafecta i desmobilitzada, tenim ja ara allà una esquerra, no diria particularment mobilitzada, però no particularment desmobilitzada, que és el que ens fa veure com Adelante Andalucía i Por Andalucía trauran uns resultats extraordinaris o molt millors dels que tenien. Tot això fa que, clar, Juanma Moreno manté les bases, però comença a deteriorar aquells elements que la feien tenir majoria absoluta, i per això estem veient que està a la frontera, no? I això és el que fa que sigui tan interessant aquestes eleccions, perquè jo no sabria aventurar-te, veient les dades preelectorals, un photo finish, clar.
4: Sí, no, em sembla interessantíssim, perquè a més jo em venia, quan abans parlàvem del tema sobre si l'antivirus o no, avui al País sortia una peça de la Anabel Díez que deia el PP sortia el riesgo de meter l'antivirus en la campanya andaluza, que em semblava interessant, perquè evidentment el PP, amb el context que vivim de la megapolarització, la competència amb Vox, etc., no li donarà res al govern d'Espanya, però podria haver entrat molt més contundent i no ho ha fet. Per què? I ara quan el Lluís ho centrava, perquè en certa manera em fa la sensació que és una qüestió també d'agenda, no, Lluís? És a dir, de centrar el debat d'aquests dies amb el que és agenda andalusa 100%, perquè aquest deu ser l'espai de confort en el que es troba bé i còmode i que es pot defensar Juanma Moreno Bonilla.
0: I que no sigui...
4: Perdó?
0: i que no sigui sanitat, i que no sigui de sanitat. No, sí, qüestió sanitària, es pensa que la preocupació per la sanitat com a problema a Andalusia s'ha multiplicat per 4 en els últims 4 anys. És a dir, que la qüestió sanitària millor no tocar-la.
4: La crisi del càncer de mama va ser un problema. El problema aquí, Lluís, el pot tenir, perquè parlaves de l'esquerra del PSOE, parlàvem del PP, però i el PSOE, és a dir, troba el seu espai? Maria Jesús Montero, com pot trobar el seu espai en aquesta campanya? I malgrat
1: no el troba, i de fet va baixant, no?
4: Sí, aquest és el meu dubte és, primer, com el troba o com creu que el pot trobar el Lluís o per què no el troba, i segona, si malgrat que no fos la campanya a la seva vida, per aquelles coses de l'aritmètica parlamentària, al final, si no té majoria absoluta Juanma Moreno Bonilla, poguessin arribar a sumar les esquerres, o si això queda molt lluny.
0: Si aconsegueix el Partit Popular una majoria absoluta el proper diumenge, serà molt probablement perquè el Partit Socialista no ha aconseguit traslladar aquest desgast que té Juanma Moreno en un espai colindant amb el Partit Socialista, perquè ja et dic, l'esquerra del Partit Socialista està fent els deures, clarament està forta, i és el que gripa és el Partit Socialista. Quin seria el principal problema del Partit Socialista? És que el anirem veient, i ja l'hem anat veient en aquests últims 4 fotogrames del cicle electoral. És a dir, si tu poses un ministre del govern central com a candidat, el que estàs fent és un efecte de contagi importantíssim de l'arena nacional a l'arena autonòmica. I l'arena nacional, doncs, en fi, actualment, a no ser que hi hagi un terratrèmol que no sapiguem veure ara mateix, estem en un canvi de cicle, no? I, per tant, aquest canvi de cicle es contagia inevitablement al nivell autonòmic, però, clar, si poses un ministre, es contagia encara més, no? El que s'hauria de buscar és que aquest contagi no sigui... minimitzar el contagi. I la forma de minimitzar aquest contagi és convocar eleccions i que el cicle canviï. És a dir, perquè ho dic, perquè aquest any, bé, tenim 4 fotogrames, però l'any que ve hi ha moltíssims alcaldes que és a dir, hi ha milers d'eleccions. Milers, cada alcaldia és una elecció, no? On trobaran que aquest contagi de nivell nacional a nivell autonòmic i local farà molt mal al Partit Socialista, no? Per tant, el Partit Socialista, bueno, en fi, està jugant a les cartes, diguéssim, de veure si li millora a nivell nacional per tenir opcions de tornar a governar, però no està pensant en l'efecte contagi que això genera en els seus companys a nivell autonòmic i local. I això, bueno, ja ho hem discutit moltes vegades, això ens diu molt de com són els partits avui en dia, no? Partits hipercentralitzats, on el líder té menys capacitat de control per part de les bases i per part dels quadres intermitjos, no les bases, sinó les elites dirigents intermitges, cada cop tenen menys capacitat de controlar els governants.
1: Molt bé, doncs ho veurem diumenge i ho comentarem, els resultats de les eleccions a Andalusia. Lluís Orriols, gràcies, molt bon dia.
0: Un plaer, bon dia.
1: Molt bon dia. Escolteu, en un altre plànol molt diferent, la setmana a Catalunya té cites importants. Vaga de metges, dijous, reunió del govern amb els sindicats. La consellera ha convocat la mesa sectorial per intentar aconseguir un acord, Ernest. Però hi ha aquesta polèmica per la infiltració de mosses de paisà a una assemblea de mestres, perdó. Abans ho hem parlat amb Ada Colau, que ha estat duríssima. És quan ha dit que la política que feia el Partit Socialista era semblant a la política del PP.
5: Bueno, és que jo crec que amb això té raó. I la primera cosa, Gemma, és que plou sobre mullat. És a dir, vull recordar que ja va haver-hi la proposta d'enviar Mossos a les escoles. Va dir, no, aniran de paisà, no aniran armats. Home, només faltaria. Sí. I ara, després d'allò, resulta que s'infiltra, per cert, de manera patètica, perquè els enganxen al minut 1, vull dir, sí, que si infiltres, com a mínim fes-ho bé, en una assemblea de mestres, no en una organització terrorista, no en una organització jihadista, no, en una assemblea de mestres li poses 2 Mossos. Això no només és impresentable, sinó que hi hauria d'haver conseqüències. No. Davant de...
1: Però conseqüències de què? De dimissió de Trapero? Dimissió de...
5: Conseqüències vull dir que t'has d'explicar molt bé. I has d'explicar per què has infiltrat.
4: Però això no són
5: la policia.
1: Junqueras demana la dimissió
5: d'una assemblea on s'estava parlant de si fan falta llapis, de si fan falta psicòlegs, de si fan falta recursos, i envies 2 Mossos. Això, perdona, si ho hagués fet PP, Junts, o qualsevol partit... Bueno, però... Perdona, acabo. O qualsevol partit de la dreta estaríem dient amb raó que això són coses de la dreta.
4: O qualsevol
1: Toni,
4: altre.
1: Fes-me breu que tinc l'autor més venut.
4: Ara hi vaig, però...
1: Més venut, de Sant Jordi...
4: Ara hi venim.
1: Assegut a la taula.
4: No, el concepte és que no és només que ho hagués fet la dreta, que ho hagués fet qualsevol altre govern. És a dir, si ho hagués fet Esquerra, estaríem dient que ha fet el ridícul històric, etc. El problema és que l'Ernest deia això ha de tenir conseqüències, però explicacions no són conseqüències, perquè explicacions en democràcia és un mínim que han de donar els governs a propòsit del que fan i de les seves falles. El problema està és que ningú els hi està demanant res de fons, de veritat, perquè fixa't que ara es centra el focus, per exemple, amb Trapero, no, potser per qüestions a vegades de males químiques personals des de l'oposició, però també per estalviar-se demanar la dimissió de la consellera Parlon. I jo, la imatge de fons que tinc és que com que hem passat del país del mambo al balneari, i en aquest país no tenim terme mig, aquí no passa res, i si hagués passat això en qualsevol altre govern, això seria un escàndol de primera divisió i estaríem tots parlant-ne i esperant les conseqüències últimes, però com que ha passat ara, que això, tu vas al Parlament i allò és com, diguéssim, el balneari a Battlecreek, me'n recordo una mítica pel·lícula de fa molts anys, doncs segurament no passarà res.
1: Creus que no passarà res?
4: És probable.
1: Ho veurem, va. Us deia que aquest Sant Jordi ha estat l'autor més venut de no ficció en català amb el Manual de Defensa del Català. És un llibre breu, un llibre molt irònic, com tot el que fa aquest personatge, sobre la necessitat que els catalanoparlants deixem de recular en l'ús de la nostra llengua. He dit personatge amb tot el carinyo, eh?
6: Sí, no,
1: Òscar,
6: no,
1: Andreu.
6: Ho accepto, bon dia.
1: Te'n recordes que tu i jo havíem treballat junts a Ràdio Barcelona fa molts anys?
6: I tant, i sempre t'ho agraeixo. Quan era
1: a mi no, a mi no sí, m'has d'agrair res.
6: Sí, home, tu i el teu equip, a la Gemma Puigvoltes, quan era un nen prodigi del guió, vau decidir que m'havíeu de donar una oportunitat.
1: I què va passar?
6: Que ho vaig fer més o menys bé. Vaig cobrir una baixa i quan es va acabar la baixa i vaig estar a punt de crear un conflicte entre el Pakistan i la Índia perquè no vaig documentar bé un tema sobre amenaça nuclear, vaig aprendre moltes coses. Gràcies a tu i gràcies a tota la gent de la ràdio.
4: Però aquí els que no ho sabem, no hem captat què va passar entre el Pakistan i la Índia.
1: Jo me'n recordo què va passar. Diu que... Era broma.
6: Però hi havia...
1: fantàstic.
6: Sí, i m'ho vaig passar molt bé, però sí que és veritat que em va tocar un tema, un dels primers temes que em va tocar com a...
1: Però m'ho estaves dient seriosament, jo pensava que feies broma.
6: No.
1: Em va tocar un tema que era molt complicat.
6: Bé, era les tensions nuclears entre el Pakistan i la Índia. Va ser una setmana, va passar molt ràpid. A mi no em va passar molt ràpid, com veus, encara me'n recordo. I a l'hora de corregir el tema, en Jordi, tota la...
1: Tot l'equip em van dir...
6: Crec que això no funciona així. I si això surt per antena, s'esdevindrà aquesta guerra nuclear. I allò no va sortir per antena, afortunadament. Em vaig dedicar a l'humor a partir d'aleshores.
1: Quants anys fa d'això, Òscar?
6: 24, 25, potser més. Era el cicle passat, literalment. Això ens fa una mica grans a tots, però és que érem molt, molt, molt joves i ara només som joves. Era l'any 98, em penso. Era l'any 98 del cicle passat.
4: I t'ha clavadíssim, sap l'any i tot, eh?
1: Sí. Òscar, enhorabona.
6: Enhorabona
1: pel llibre i per haver venut tant el dia de Sant Jordi.
6: Sí.
1: Com ho vas viure aquell dia? Devia ser una bogeria, no?
6: Va ser una bogeria absoluta. No m'ho esperava. M'esperava que anés bé, perquè el llibre va sortir el dia 7, el dia del meu aniversari, com sabeu, el dia 7 d'abril, i les coses, va començar a vendre's com molt bé i portàvem una inèrcia...
1: Quants anys has fet?
6: No me'n recordo. Estic en aquella edat que ja no sé si són 51 o 52. Ho hauria de mirar la Viquipèdia.
7: Quina sort.
6: 51, em penso. I aleshores ja venia com amb molta inèrcia i de sobte les cues, que el llibre s'esgotés en molts llocs, va ser com molt emocionant. No m'ho esperava del tot.
5: I segueix, eh?
1: Tu ets editor del llibre, no?
5: Bueno, l'Ester Pujol està a l'editora,
1: però jo estic aquí de l'Òscar.
5: A Bacus, molt, molt feliços d'haver publicat el llibre de l'Andreu, però és que anem per la tercera edició i 30.000 exemplars impresos, ja.
6: Exacte.
5: No, vull dir que no estem parlant d'un èxit, eh? Estem dient internament que estem parlant d'una altra cosa, és un fenomen social. Això és un fenomen social. I l'Òscar tot ho fa amb conya i li treu importància, Però és veritat, Òscar, i t'he vist pel carrer i la gent et para pel carrer amb el llibre.
6: Sí, i gent que em convida a no canviar de llengua, gent de Madrid, gent de Colòmbia, gent que va venir en aquestes cues que es van produir i m'explicaven el seu cas, que eren casos... No són gaire especials en la mesura que en aquest país hem fet de la gent que venia de fora, com ara els meus pares, hem fet nous parlants. Això, fins ara, ha funcionat a aquesta màquina.
1: Nous parlants, tot i que tu en el llibre expliques que el teu pare no deia paraules en català, més que escudella i cardolla.
6: Fricandó i moixernons, probablement. Exacte. El meu pare era parlava un andalús molt, molt peculiar, fins al punt que la meva primera noia no es volia quedar, la meva primera nòvia no es volia quedar soles amb el meu pare perquè no l'entenia. I aquesta noia era de Sevilla. El meu pare era andalús i parlava, bueno, una cosa que és el castellà que jo tinc quan m'adreço, quan parlo amb el meu germà. Doncs això, em vaig adonar que la cosa funcionava molt quan va venir gent, mira, aquesta és la meva dona de Sigüenza, i diu, deixa'm parlar a mi. La dona de Sigüenza va continuar parlant amb mi en català, gent de Madrid també parlant en català, i convidant-me a mi a que no canvies de llengua. Una cosa com... Jo ja he decidit que no canviaré de llengua, que és una cosa molt natural, que els catalans de Catalunya parlin català. És
1: aquesta és la tesi del llibre, eh? La tesi del llibre, sí, basat en un monòleg que tu fas, sí, que té molt èxit, crida els ocells de colors llampants.
6: Exacte.
1: Basat en aquest monòleg, la tesi del llibre és que no canviem mai de llengua, encara que l'altra persona no ens entengui.
6: És que la meva teoria és que l'altra persona ha de fer un petit esforç per entendre, que és el que fem totes les persones quan anem a treballar a l'estranger, que si anem a Alemanya, per guanyar-nos la vida a Alemanya haurem d'aprendre l'alemany, si anem als Estats Units o si anem a treballar a Madrid hem d'entendre perfectament l'espanyol, si no, no tindrem feina. Aleshores, com que la majoria de persones que hi ha a l'altra banda són de llengua, diguem, que venen de la mateixa arrel, etcètera, etcètera, jo el que proposo és un seguit d'estratègies perquè a l'altra banda se n'adonin que nosaltres li donem molta importància a la llengua perquè de la llengua penja una cultura, de la cultura penja una manera de fer política, penja un país, una manera de veure el món.
1: Clar, l'estratègia és... Ara estic recordant així de memòria un taxista que tu li parlaves molt a poc a poc.
6: Sí, molt a poc a poc.
1: Vocalitzant
6: i
1: molt.
6: Sí, com si fos Marcel Marceau, no?, sí, aquella hora del matí.
1: I perquè... que va dir, tu ets de poble, no?, que em demanis que parlis en català vol dir que ets de poble.
6: Clar. O sigui... El tio primer es va girar i em va donar el mòbil obert pel Google Maps perquè li posés l'adreça. L'adreça era Tarradellas en Francesc Macià, que no és una adreça... No li he demanat un lloc d'estranyíssim, li vaig dir, no preocupis, jo et faré el favor d'indicar-te, a més, començarà a sonar aquesta llengua, perquè, clar, si tothom li canvia de llengua, aquest senyor es pensarà que el català no serveix per res, i a mi el català em serveix per tot, i a tothom, més o menys, que estigui en aquest país, li ha de servir per tot. Total, que vam arribar allà i en última instància em diu... Tu te ves ser de pueblo, no? Dic, per què? Diu, perquè hables sempre en català. Dic, sí, sóc d'un poble molt petit, molt petit, molt petit, un llogaret que hi ha al final d'una vall, un lloc que no coneixeràs i que es diu Terrassa. I el tio diu, ah, sí, sabia que eres de pueblo. O sigui, com donant per descompte. Com de desconnectat has d'estar del país com per pensar que Terrassa és una aldea.
5: Òscar, amb això que estàs dient, aquest cap de setmana, amb un dinar familiar, m'he trobat que el teu llibre generava un debat.
6: Aviam.
5: Ja generava un debat.
1: Quin era el debat?
5: I tot de gent entusiasta i tal. I llavors hi havia una altra persona que deia, jo, estant d'acord amb les tesis de l'Òscar, crec que el que planteja és que el castellà és l'enemic.
6: Que el castellà és
5: l'enemic. Jo et dic, es va generar un debat. Llavors és, per defensar el català, cal atacar una altra llengua, deia aquesta persona, i es va generar aquest debat. I la pregunta és, tu saps que aquest debat s'ha generat i saps que hi ha gent que també reacciona d'aquesta manera. Què els hi diries?
6: Jo els diria que, així com els espanyols no imposen l'espanyol, que l'espanyol és necessari, els catalans no imposem el català, fem que el català sigui necessari. Ja està, no és una qüestió de... I, en tot cas, si el català ha de guanyar un espai a Catalunya, cosa que és totalment natural, el més lògic és que els altres hagin de fer una passa enrere. I quan dic el castellà, dic també l'anglès. Dic, saps aquestes cartes que vas pel centre de Barcelona i quan dic el centre la cosa s'està eixamplant molt perquè és com un atacadoli que ja no apareixen en cap idioma llatí, per dir-ho d'alguna manera. Vas a un restaurant, i ja no t'atenen en castellà, que és una cosa que no em preocupa, però no m'atenen directament amb la meva llengua, cosa que havia passat. I aleshores el problema no és d'enfrontament, i en tot cas el conflicte l'han creat aquells que han volgut imposar la seva llengua sobre la nostra, i ho han intentat durant 300 anys de totes les maneres, amb violència moltes vegades i d'altres maneres amb un somriure a la boca.
1: Tu parles de diferents tipologies de catalanoparlants, sí.
6: Ha donat per molt aquests 300 anys, ha fet que nosaltres ens comportem de manera una mica peculiar vist des de fora. Si fas una passa enrere, doncs ja hi ha de tot. Ja és els catalans que són capaços de parlar una frase en català i una altra en castellà, una català en castellà. Aquest l'anomeno el català no parlant de Schrödinger, perquè parla i no parla el català alhora, parla dues llengües malament. Hi ha el Rocco Siffredi, que són els empresaris que contracten a gent sense, bueno, que contracten a gent tenint en compte que hi ha contracte amb gent de segona categoria perquè no els donen la possibilitat d'aprendre la llengua i per tant, dic Rocco Siffredi perquè el català els rellisca per aquella part, m'entens?
1: Sí, se la passen pels pebrots, dius.
6: Exacte, sí.
1: El català se'l passen pels pebrots.
6: I els sous que paguen els seus treballadors són inversament proporcionals a la cura que tenen per la llengua.
1: I l'almogàver.
6: L'almogàver és la persona que s'hi posa al 100%.
1: Tu ets l'almogàver.
6: Jo, sincerament, no del tot. Jo hi ha un moment que decideixo, en comptes de demanar tres vegades el full de reclamacions i de trucar als Mossos i tot això, faig un monòleg i l'escampo per tot arreu. És la meva manera de comportar-me com un almogàver, que no ho he estat els 36 primers anys de la meva vida.
4: Segurament per això el llibre, deia l'Ernest, que més que un èxit editorial, que ho és un fenomen. Jo crec que potser també perquè omple un cert espai emocional o ha tocat una certa tecla. És a dir, ara quan l'Òscar descrivia a la seva família, jo dels meus quatre avis només en tenia un que havia nascut a Catalunya i que parlava el català, el Iaio Fernando. Els altres eren dos gallecs per part de pare i una navarresa, que no van parlar mai un borrall de català. Els meus avis gallecs sempre gallec a casa, sempre. I la iaia Lourdes, la de Pamplona, doncs ella parlava castellà. El concepte és que ells sí que, malgrat això, perquè era un altre temps, sí que van identificar gent treballadora que havia vingut aquí per guanyar-se la vida a Catalunya, havia aconseguit és que els seus fills, els meu pare i la meva mare, havien de tenir una educació aquí en català i que els seus nets havien de créixer i prosperar en aquest país, i sempre parlaven d'això, i estaven feliços i orgullosos de l'escolarització en català i de que parléssim català. Ara nosaltres som catalanoparlants, tot i que la meva llengua materna era el castellà, perquè a casa els avis i els pares és el que... Clar, ara, jo ho he vist claríssimament, i l'emoció dels meus pares i dels meus avis quan vam tenir les primeres carreres i vam treballar en català i ens integrem aquí, és espectacular i és molt emocionant. Però jo no sé si aquest ascensor social que es lligava abans a la llengua, per exemple, caríssimament com a eina d'integració, ara passa amb les persones que venen d'altres indrets. I no sé si les institucions fa la sensació que t'acompanyin o que t'han d'acompanyar, perquè evidentment sí que es fan campanyes des del govern, no? Has de parlar el català, etc. Però no sé si hi ha aquell component extra de liderar-ho o de creure-hi de veritat. Llavors, jo crec que això socialment es viu un cert neguit que és normal davant de les onades migratòries, per exemple, llatinoamericanes, que no necessiten d'aquest català, com no necessitàvem els meus avis.
1: Però tu no creus, Toni, que qui ho ha de liderar també, o co-liderar, és la ciutadania?
4: No, clar, és la ciutadania, però...
1: El que canvia d'idioma, el que se'n va al castellà...
4: Jo crec que això ha sigut clàssicament així, és a dir, evidentment ha de partir de base, però les institucions hi són també per liderar.
6: I ara no cal carregar-ho tot en els ciutadans, que està bé, jo dic que el primer pas és parlar-lo, perquè si no sí que desapareix definitivament, però hi ha uns representants polítics, hi ha jutges, hi ha mitjans de comunicació, hi ha policies, a tota aquesta gent també se'ls ha de demanar, perquè estem en una situació d'injustícia, i per tant, com que estem en una situació d'injustícia, això s'ha de revertir, ja està. No demanem ni més ni menys.
4: I tu quan veus, per exemple, perquè jo el president Illa normalment, jo li reconeixo moltes coses que fa bé, però amb el tema de la llengua, hi ha hagut moments, no? Jo recordo, per exemple, fa unes setmanes amb el Carlos Alsina, que se li va criticar que mentre l'Alsina deia Lleida, parlant en castellà, el president deia Lérida, però no sé quantes vegades. En campanya va dir allò del Bajo Llobregat o de Lérida una altra vegada. És a dir, és un representant institucional que és catalanoparlant, per exemple, d'origen, però que té aquesta mirada, que no ho sé, que a vegades grinyola, no? És d'un punt de vista del lideratge institucional.
1: Jo crec, Toni, que és la mirada també de qui ve d'una època en què dèiem Fernando.
4: Sí. No, l'Avi Fernando...
1: És que aquí dèiem Fernando.
4: Sí,
1: o Arturo. Dèiem Manolo i dèiem Carlos.
4: I dèiem Arturo.
5: I dèiem Teixo.
1: i dèiem Techo.
6: Bueno, però sí, però és mi... president de Catalunya, eh? No sé si s'ho pot permetre, això.
1: I no s'ho pot permetre.
6: Jo vinc també d'un context absolutament castellano parlant en el 90%, i en la vida se'm passaria pel cap dir Lleida, i menys si sou representant...
1: Lérida.
6: Bueno, veus? Imagina't. No he dit ni Lérida fent el contraefecte. No se'm passaria, i menys sent el president de la Generalitat. No sé, en algun moment es deu haver fos alguna cosa. No li trobo el sentit. No ho sé. Bueno, sí, no ho he sentit, que ell tampoc vol...
0: Incomodar.
6: Conflicte, clar, ni incomodar, ni conflicte. L'objectiu del PSC, i concretament del president, és pacificar i que aquí no passi res. I, per tant, doncs, com menys coses passin, millor. Però és que està passant una cosa molt grossa, que és aquesta mena de passos enrere del català. I no només això. El 2007 ens deixa a l'intempèrie a molta gent que creiem en l'autodeterminació del país, i ens deixa defensant unes coses que són tan bàsiques com que els catalans parlin en català a Catalunya, que tinguin aquest dret.
1: Abans m'has dit, Òscar, és una cosa que jo no havia... No era almogàver els primers 36 anys de la meva vida.
6: Sí.
1: No se m'ha escapat, que has dit els primers 36 anys. Sí, ara en tens 51.
6: Sí.
1: Què va passar quan vas fer 37 anys?
6: No, han passat moltes coses durant aquests 36 anys. Jo sempre ho dic, que sóc com de foc lent. Jo em faig a foc lent i prenc determinacions, però les prenc... O sigui, hi ha moltes gotes que fan vessar el got de dir o faig el pas ara o no el toco. Vull dir que jo havia tret 3 discos en castellà, que jo, la llengua que parlo amb el meu millor amic, amb el meu pare, amb el meu germà, és el castellà, que a mi em costava això que comentava el Toni.
1: Llegeixes en castellà, per exemple?
6: No, ja no. O sigui, ara per
1: què?
6: Millorar...
1: Per activar?
6: Per millorar la llengua. El que havia deixat d'escriure bé és el català, que paradoxalment és la llengua de la meva mare. La llengua que em lliura la meva mare és el català. Jo, quan entro a 2009 a fer un programa de ràdio amb el meu soci, amb l'Òscar Dalmau, me n'adono que a l'hora d'improvisar no puc improvisar en català perquè em falten les paraules, ho he de fer en castellà tota l'estona. I el que decideixo és, entre altres coses, començar a llegir, jo llegi sempre molt, però en aquest cas a llegir tota l'estona autors que, d'altra banda, descobreixen això que molts m'havien estat amagats. I m'havien estat amagats de molta manera, i que molts se l'havien intentat apropiar cert espanyolisme. En aquest sentit, començo a escoltar... Doncs a Pla, per exemple. I a Sagarra, d'alguna manera, també. I a Rodera, quan han pogut. I a mossèn Cinto Verdaguer, també. El règim se l'intenta apropiar. Quan descobreixo això, i clar, descobreixo la meva llengua i descobreixo una cosa que és absolutament efervescent, una cosa viva, descobreixo després dels articulistes, a Montserrat Roig, a Quim Monzó, amb Bernils, etcètera, etcètera, i per mi això m'explota la cara i descobreixo un país on val la pena fer arrels, on val la pena centrar-se, i un país a la llengua del qual et projecta cap al futur. Això està molt bé.
1: Acabem ja, queden 2 minuts. Ahir els jugadors del Barça, alguns d'ells, abans ho deia el Toni, trepitjant la gespa, parlaven en català.
4: Araujo.
1: Sí. Déu-n'hi-do el català que es parla ara a Can Barça, no?
6: Sí, és allò del quilòmetre zero que està molt bé. No cal buscar l'excel·lència a fora quan la tens a casa. De vegades, fins i tot, és de mala educació anar a buscar fora una cosa que tens aquí. En el cas dels jugadors del Barça, és això, s'està jugant al millor nivell, s'està aconseguint un Barça dels millors de la història, s'està aconseguint amb gent d'aquí. I ja et dic, no és una cosa folclòrica, és una cosa que és que són molt bons.
4: Jo soc més crític amb aquest ús del català.
1: Has de ser crític amb 20 segons.
4: Molt ràpid, perquè només apareixen les celebracions de forma massiva. Llavors, en el dia a dia se'n tornen a oblidar i tornen al castellà.
0: Els Covarsí, companyia, i Casagó no, eh?
1: Covarsí, català, Dani Olmo s'expressa en català, Valdi s'expressa en català, Damiña Mal s'expressa en català.
0: Han fet vídeos en català parlant de música catalana, per exemple. Jo crec que és veritat que no és l'espai que seria més català-friendly o més amigable per això, però que déu-n'hi-do les passes que es fan, a vegades petites, potser massa i tot, per això llibres com aquests estan... Jo crec que molta gent els espera.
1: Veieu la silueta de Joan Gaspar, que va entrar?
6: Sí,
1: és que el Barça, clar, ja ho saben, ha guanyat la Lliga i li hem donat a Joan Gaspar que vingui aquí a celebrar-ho amb nosaltres.
0: Ha refredat.
1: Òscar Andreu, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, de veritat. Ernest, vinga, que tinguis bona setmana.
0: Gràcies.
1: Toni.
0: Gràcies.
1: Aquí a Ràdio 4, a partir d'ara, es queden amb el Xavi Freixas, amb el nostre company, i nosaltres continuem amb més Cafè d'Idees, amb el Pitu Abril, la Carme Barceló i... amb en Joan Gaspar celebrant aquesta Lliga del Barça. Ara, les notícies.
7: Són les 10.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. El Ministeri de Sanitat anuncia que la quarantena pels 14 passatgers espanyols del creuer amb brot d'antivirus començarà a comptar a partir del 6 de maig i s'estendrà 42 dies. Més detalls, Àlex Eloi.
9: Bon dia. Ho ha dit el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, durant una entrevista a la Hora de la Una de Televisió Espanyola, on ha assenyalat que aquesta data s'ha designat en anàlisi conjunta amb l'Organització Mundial de la Salut, el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties i el Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries d'Espanya.
10: La OMS ha considerado que, conjuntamente con el CDC y con nosotros, que sería adecuado ese día 6 de mayo, tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco, y entonces ya, con posterioridad, habría que extender esos 42 días.
9: Mentre s'està a l'espera dels resultats de les PCR, Padilla ha explicat que aquesta primera setmana serà més estricta i els pacients no podran rebre visites. A partir d'aquí es tornarà a reavaluar la situació en funció de si apareixen nous casos, com el confirmat aquest matí d'una francesa evacuada del vaixell, també del que acabem de saber un estatunidenc que acaba de donar positiu amb símptomes lleus. D'altra banda, darreres hores del creuer a Canàries abans que torni a Països Baixos, ara mateix queden 6 passatgers i la tripulació. Ho ha explicat Virginia Barcones, directora general de Protecció Civil i Emergències, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
11: Passajeros en el barco quedan 6 que van a ir en un avión a Australia y luego queda la parte de la tripulación que va a desembarcar. Y el armador, junto con el país de la bandera Países Bajos, ha considerado que va a viajar con 30 personas de tripulación.
9: El dispositiu haurà acabat avui per complet a les 7 de la tarda.
7: I avui és el primer dia laborable en què els usuaris de Rodalies tornen a pagar per pujar al tren, un cop solucionats els principals punts negres de la xarxa ferroviària detectats, recordem, arran de l'accident mortal de Gelida. A l'estació de Sants Iés, Cristina Martín, bon dia.
12: Bon dia. Avui ha tocat tornar a comprar l'abonament per utilitzar Rodalies. A primera hora del matí hi ha qui s'ha trobat les taquilles tancades i no ha pogut adquirir el bitllet. Molts usuaris creuen que encara falta perquè Rodalies funcioni com toca.
13: Jo acabo de coger el tren Sant Joan Despí i no podia coger bitllets.
14: Hem vingut a la màquina, hem pogut treure els dos bitllets i ara veurem com va el tren.
15: Venir per la via del mar fins a Tarragona és una odissea i tenint en compte això que torni a ser de pagament em sembla trist.
16: No té sentit que sigui de pagament quan hauria de ser gratuït fins que tot es solucioni.
12: Renfe informa que ha reforçat el personal d'atenció a les estacions per facilitar la compra de l'abonament mensual amb un cost de 20 euros. La gratuïtat del servei de Rodalies durant 3 mesos i mig ha tingut un cost de més de 50 milions d'euros.
7: Gràcies, Cristina. I dels tribunals, el judici del cas Pujol enfila aquesta setmana a la recta final. A aquesta hora compareixen els últims 4 acusats que queden per declarar la causa. Es tracta d'empresaris que van fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusol a Espanya i a l'estranger. Tots ells insisteixen en la legalitat de les operacions. Seguint el judici en directe, la nostra companya Núria Alcalà. Bon dia.
17: Bon dia. Declara l'hoteler Alejandro Guerrero, que està defensant operacions de compra com a 2 edificis d'apartaments de luxe a Eivissa que van reportar al primogènit els Pujol més de 25 milions d'euros en concepte d'intermediari. Fiscalia i Advocacia de l'Estat han qüestionat que no hi hagués contractes i que el primogènit no participés en la redacció dels projectes. Guerrero ha defensat que no es va formalitzar cap contracte per la confiança que hi havia en Pujol Ferrusola i justifica el pagament pels contactes claus que va portar al projecte.
18: El señor Pujol lo que tiene su activo son los contactos que tiene y a las personas que me pudo presentar. Ni en el caso, por ejemplo, de Eivissa, tiene sentido que lo haga él el dossier para inversores, porque quien conoce bien la promoción, la cuenta de explotación previsional, el estudio de mercado, etcétera, soy yo.
17: Guerrero continua aquesta hora responent a les defenses. La sessió, recordem, acollirà la declaració d'empresaris destacats acusats en aquesta causa, entre ells Luis Delso, responsable d'Isolux, i Josep Cornador, de la constructora Copisa.
7: Gràcies, Núria. I en plana laboral, Nissan i els sindicats comencen avui les negociacions de l'ERO, que afecta els 3 centres que el fabricant japonès manté a Catalunya. Climent Sabater.
19: Els sindicats esperen que la direcció de Nissan doni la xifra de sortides als 3 centres afectats ubicats al tècnic de zona franca i el de recanvis i àrees flexibles ubicats al Prat de Llobregat. L'empresa ha citat la part social avui a 11:45 per començar a negociar un ERO que, segons temen els sindicats, pot afectar més de la meitat dels 569 treballadors que Nissan té a Catalunya i fins i tot pot comportar el tancament d'algun dels centres. L'expedient que es comença a negociar avui és part del pla del fabricant japonès a Europa, on planteja 900 sortides, el 10% de la plantilla de Nissan al continent.
7: I en esports, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga i aconsegueix la 29a Lliga de la seva història després d'imposar-se amb autoritat per 2-0 al Madrid. Àlex Eloi.
9: Sí, Ronald Araujo va ser l'encarregat d'aixecar el títol que va desfermar l'emoció entre l'afició, que després l'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya.
20: És que el Barça ha sigut una barbaritat, un partit molt fàcil, el Madrid estava totalment desmuntat, els hem superat des del minut 1.
21: Comptant l'afició, els jugadors, els colors... No sé, és com molta alegria que sento i estic molt contenta.
22: És increïble aquesta sensació, contra el màxim rival.
23: Crec que ens mereixíem tots els culers una victòria així, una victòria a casa amb la nostra gent, i el que he dit abans, ho recordarem per sempre i ha sigut un dia molt especial.
9: Com és tradició, aquesta tarda l'equip farà la celebració oficial pels carrers de Barcelona amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda des del Camp Nou i recorrerà diferents punts emblemàtics de la ciutat fins a tornar novament a l'estadi. Més d'una trentena de línies de bus patiran afectacions. TMB recomana l'ús del metro, que funcionarà fins a les 12 de la nit.
7: I això és tot. De moment, tornem amb més notícies a les 11.
8: Ràdio 4.
24: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 7 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
24: I el Barça campió de Lliga.

0: Felicitats, Lluís Carrasco.
1: Mai, felicitats a tots els culers del país, evidentment.
0: Quantes hores has dormit, badollador?
2: Molt poques, molt poques. Però ens hem llevat bé, eh?
0: Ressaca de les bones, eh?
2: Sí, sí, molt bona, molt
0: aquest
2: bona.
0: Aquest dilluns t'acompanyo en el sentiment, Gonzalo Bernardos.
3: Mira, el primer que jo crec que aquesta lliga no l'ha guanyat el Barça, sinó
2: ja estem,
3: que l'ha perdut ja el Madrid.
2: Ja, ja, ja estem, ja estem.
3: El nivell del Madrid aquesta temporada ha estat baixíssim degut a que el director esportiu del Madrid ja no és el que era. El director esportiu
2: sí,
3: és en Florentino.
2: La de l'Espanyol ha estat molt bé, aquesta, de temporada.
0: Bé, escolta, deixa'm saludar a aquesta hora Jordi Martí, un dels grans periodistes esportius d'aquest país. Jordi, bon dia, felicitats també.
4: Bon dia i bona hora, moltes gràcies. I felicitats també als teus companys de taula.
0: Sí, senyor.
4: Tots, esclar.
0: Sí, senyor, a pràcticament tots, eh? Hi ha alguna excepció.
3: Tenim no, jo, el a mi no felicitis, eh?
0: Esteu tocats i enfonsats, Gonzalo.
4: Per això t'ho dic.
3: Estem en segona.
0: Pinta fatal,
3: Xavi,
0: això.
3: En
0: sí?
3: Segona.
0: Joan López Alegre deia el mateix l'altre dia. Abans del partit amb el Sevilla ja va dir, ho veig fatal, això.
3: No, jo el veig fatal des de fa temps.
0: Grandíssim Hansi Flick, eh? Aquí aquesta tarda, per cert, també veurem a la rua, Jordi Martí.
4: Sí, ell participarà a la rua, fa un nou esforç, després d'haver perdut el seu pare en aquestes darreres hores, però realment fas molt bé de remarcar-lo, perquè la Masia és una mica la que ha sostingut i aguanta el Tinglado, però qui dona força al Tinglado, qui l'ha modelat, qui li ha donat forma, li ha donat les eines necessàries per competir i guanyar partits, és Hansi Flick. A Hansi Flick li devem moltíssimes coses, li devem un estil, li devem estat capaç d'haver revertit la situació d'alguns futbolistes, i una cosa molt interessant, que és que fixa't que, a pesar de les dificultats, lesions, aquest any no s'ha pogut competir amb Rafinha ni amb Lewandowski, però ha sigut capaç de no posar-se nerviós, de no perdre el pols i d'anar trobant sempre solucions.
0: Sí, senyor. I aquesta nit, aparició estel·lar de Caçador i Balde a la plaça Catalunya de Barcelona, i lògicament, previsible, Joan Laporta on era? Lluís, a l'U de Gas?
3: Em falta una luz de gas.
0: Què passa, tu? El Pau també hi era.
3: Ah!
0: De fet, aquest vídeo me l'ha enviat lo Pau de Pons a quarts de sis
3: ja
0: de la matinada.
3: I el tindrem aquí, el Pau de Pons, no, o està dormint?
0: Avui el deixarem dormir, si et sembla bé, Lluís Carrasco.
1: Home, sí? Ja s'ha convertit en el puesto emblemàtic dels triomfs del laportisme, eh? Ja no hi ha el del barcelonisme, però mentre Laporta sigui president i de moment té 5 anys més, la veritat és que tot sembla indicar que l'U de Gas serà el punt de trobada dels triomfs.
0: Tu però vas dir que Laporta no acabaria els 5 anys. Tu com ho veus, Jordi Martí? El Carrasco diu que no.
1: Sí. Hola, Jordi.
4: Bon dia, Lluís, bon dia. Jo crec que sí que els acabarà. Sincerament, no veig cap motiu pel qual Laporta ho hagi de deixar abans d'hora, no? A més, diguem-ne que ara s'obre un mandat encara més il·lusionant, que és un mandat també que coincideix no només amb la força esportiva, sinó amb la recuperació econòmica. Coincideix amb la recuperació econòmica, perquè ja hem vist que l'obertura del Camp Nou és un cabal de fons nous que permetran, diguem-ne, atacar el reforç de la plantilla de cara a la propera temporada i començar, diguem-ne, a equilibrar els números, entre altres coses, fer una cosa que el Barça no pot fer, que és fitxar i inscriure els futbolistes amb normalitat. Això és una cosa que en els últims 4 anys el Barça no ha pogut fer perquè gasta més del que ingressa i ara començarà a ingressar més del que gasta i, per tant, podrà inscriure i reforçar-se amb normalitat.
1: No va ser tant que no acabaria el mandat. El que vaig dir és que no descartava que un cop tingués l'obra feta, és a dir, que acabés el Spotify Camp Nou amb tot el seu esplendor i tingués alguna Champions, passés el seu relleu a un Delfí o a una persona de la seva confiança per acabar el mandat. És això. Però sí, en realitat, com deia el Jordi, tenim una generació amb una mitjana d'edat de 22-23 anys en l'equip titular, que és un autèntic escàndol, i crec que en aquest moment és el pànic d'Europa, perquè si aquests xavals, per poc que madurin correctament, i Flick és una garantia d'aquesta maduració i aquesta maduresa, la veritat és que tenim un equip campió per molts anys.
3: La clau de l'èxit del Barça ha estat no tenir diners. Si hagués tingut diners, segurament hauria fet fitxatges de 4 pèls i aquesta generació no estaria a primera divisió.
1: És possible, però en tot cas no ho sabrem mai.
3: Fixa't l'alineació titular del Madrid i l'alineació titular del Barça ahir. Madrid, 2 espanyols. Barça, 9. La majoria de la cantera del Barça i el superporter de l'Espanyol. I això significa que Florentino ha llançat els diners, perquè aquest sí que tenia diners, gastar-se més de 60 milions per Carreras i Hugessen, dos defenses que tampoc són cap meravella, ha estat un veritable desastre.
1: Això i l'identitat. Això, he tingut l'ocasió de veure algun partit des de les primeres fileres del nou Spotify Camp Nou i sentir que els jugadors entre ells juguen en català per demanar la pilota, per passar-la, per desmarcar-se, per fer combinacions, per fer cobertures entre Gerard Martín, entre Cubarsí, entre Fermín, entre Eric García, etc, etc.
3: T'ha faltat la mínia mal, eh?
1: I sentir que parlen en català els jugadors del Barça competint em sembla una meravella.
3: Saps perfectament que a primera divisió procedeixi d'on procedeixi el jugador, l'idioma és el castellà.
0: I aquesta tarda la gran rua pels carrers de Barcelona, quina comença la festa? Jordi Vila, quin serà el seu recorregut?
5: Doncs mira, la rua sortirà a les 5 de la tarda des de l'Spotify Camp Nou. El recorregut avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer de Numància i continuarà pel carrer Berlín i el carrer París fins a arribar a Balmes. Des d'allí, la comitiva baixarà fins a la Gran Via de les Corts Catalanes, recorrerà en direcció al centre de la ciutat fins a arribar al Passeig de Gràcia. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. La rua continuarà pujant pel Passeig de Gràcia fins a l'alçada de la Pedrera, on es preveu un dels tres moments de màxima animació. El trajecte de tornada es farà pel carrer de Provença fins a Aribau, connectant novament amb el carrer París i l'Avinguda Sarrià, fins a arribar una altra vegada a la travessera de les Corts. Finalitzarà davant de l'Spotify Camp Nou. Es preveu un recorregut de una mica més de 4 hores, eh? Durant la desfilada es preveu que duri això, més de 4 hores. Hi haurà la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra que vetllaran, doncs, això, pel bon trànsit i la seguretat. Xavi.
0: Molt bé. Adó, t'has molt callat.
6: No, no, estic escoltant atentament els que en saben. No, a mi m'ha agradat molt el postpartit, veure una altra vegada el Dani Olmo amb el Pedri agafant el Bissing, que ja s'ha convertit en un... Està institucionalitzat quan el Barça guanya alguna cosa, veure'ls això. Valde celebrant-ho a Plaça Catalunya. Hi han coses que han colpit una mica al minut de silenci, després la porta que es va posar, que li van caure llàgrimes, recordant la figura del pare de Hansi Flick. Ens ha deixat molts moments molt macos aquesta victòria del Barça i guanyar la Lliga davant del Real Madrid, que no ho havien viscut mai els culers, jo crec que ha estat ja orgàsmic.
0: Bé, és un quart d'11. Gràcies, Jordi Martí. Merci, que vagi bé. Una abraçada gran.
4: Una abraçada. Adéu-siau. I moltes gràcies.
0: Gràcies. A tu, que vagi bé. Aquest matí també i sobretot estem pendents de l'antivirus, primer dia de quarantena. I una última hora, França confirma el seu primer cas positiu dels 5 francesos repatriats que estan en aïllament. Hi ha una dona que acaba de donar positiu. I un dels 17 nord-americans del creuer també ha donat positiu fa poques hores. Mentrestant, cap dels 14 espanyols, entre ells, recordem-ho, 5 catalans, té cap símptoma fins ara. Doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, bon dia i moltíssimes gràcies per ser aquí en directe al matí de Ràdio 4.
7: Molt bon dia.
0: Bon dia, doctor. De bona hora, ho dèiem, els 14 espanyols que són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid faran una setmana, diu, de quarantena i després ja es veurà, perquè Sanitat vol que duri 42 dies, encara que siguin asimptomàtics, però necessita renovar l'aval d'un jutge cada setmana. Per anar bé s'haurien d'estar 6 setmanes, encara que no presentin cap símptoma?
7: Jo crec que el tema no és que calgui un jutge o no, sinó veure el seguiment d'aquestes persones. Els països intenten fer el millor. Anglaterra, establir una quarantena a casa seva de cada un dels que han tornat. I ningú s'ha estranyat, perquè és la conducta habitual. Els CDC europeus recomanen una autoquarantena a casa seva sempre que sigui possible. El tema no és on estan. Podrien estar a casa, en un hotel o a l'hospital militar. El que cal és saber qui són, tenir-los localitzats, trucar-los cada dia si no estan a prop, i veure que al mínim símptoma passin a ser pacients i llavors sí, han d'anar a les unitats d'aïllament. Mentre estàs en quarantena no estem parlant d'aïllament, estem parlant de precaució. Si estàs a casa teva, doncs no estiguis tot el dia a la taula amb la família, doncs estàs a l'habitació, surts de tant en tant, no hi ha cap motiu per ser més extrem. Però amb el que està pacient, amb el que està malalt, sí. Això a mi em sembla raonable, que amb els malalts es faci estricte i amb els demés es vagi fent. Què ha fet el Ministeri? Pues d'entrada posar una mica d'ordre. Claredat. I després, a la mida que es vegi i no passem d'aquests tres morts, per exemple, que seria una molt bona notícia, dir, bueno, doncs això ja comença a estar aturat, encara que surtin casos, que era esperable.
0: Ah, bé, de seguida continuem parlant amb el doctor Cervantes, una autèntica eminència. Abans, però, deixeu-me dir que avui també vindrà, passarà per aquest programa, la doctora Montse Folch, la nutricionista de les estrelles. Avui diu que ens parlarà d'un aliment que s'ha posat molt de moda, sobretot entre els esportistes d'elit, per millorar el rendiment i evitar les rampes. Interessant, això. Lluís Carrasco.
1: Molt interessant.
0: Sabrem quin és aquest aliment d'aquí una estona. Molt interessant. Eh? I
3: no
0: ara
3: fan tant que el futbolista se'l mengin, perquè
0: la
3: seva dieta no és fantàstica.
0: Què vols dir ara? Què dius? Que t'emboliques?
3: Sí, que un tema és el que diu el nutricionista del club de futbol i un altre tema és el que mengen els futbolistes.
1: No, però els futbolistes que tenen rampa, curiosament, sempre estan guanyant i estan perdent temps, perquè els que estan perdent mai tenen rampa.
0: I ara que la Generalitat diu que els metges podran receptar fer esport, ens preguntem en quin punt es troba aquesta iniciativa, si ja s'ha començat a receptar l'esport com a medicina, podríem dir, com a tractament, i com ha rebut la proposta els primers pacients. En parlarem amb el director estratègic d'atenció primària i comunitària del Departament de Salut, amb el doctor Rafael Ruiz. Molts metges avui al programa. Sí, Jordi Vila.
5: Bon, farem salut, Xavi, farem salut.
0: Exacte. I us presentarem el llibre El arte de no complicar-se la vida. Això m'interessa a mi. Parlarem amb el seu autor, l'Alexis Racionero, no?
5: Sí, i li demanarem com ho hem de fer per ser feliços de manera senzilla,
0: És que per què ens compliquem tant la vida, Carrasco?
1: Bueno, perquè és que som així. És que si no ens compliquessin la vida no estarien...
0: D'anem aprenent amb l'edat o tampoc?
1: No!
0: Al contrari.
1: No, i jo no vull aprendre massa, tampoc. No penso madurar, ja t'ho dic ara.
0: Però ens hem d'aprendre les coses millor, sí? Doctor i Gonzalo Bernardós.
3: Depèn de quines. Però, escolta, jo sempre dic que no busco problemes, però a vegades els problemes em persegueixen. I quan te persegueixen, els de fer front. Jo el que estic fart és que busquem la felicitat. Senyores i senyors, no. Si un no és desgraciat alguna vegada a la seva vida, no pot ser feliç.
0: Bé, escolta, no us ho perdeu, perquè segur que serà tota una classe d'optimisme i ens donarà un munt de consells per afrontar els problemes amb energia positiva.
5: I Xavi, a més, l'Alexis Racionero és l'autor també del mètode Flick. Així que li podem preguntar...
0: I tant,
5: com
0: li preguntarem?
5: I tant.
0: Què consisteix el mètode Flick?
1: Vull dir, com pots saber que estàs en un període de felicitat si no ho has passat putes abans. Per tant, té molta raó.
3: No, i pensa una altra cosa, que el que és feliç sempre és que moltes vegades no dona massa de sí,
0: Bé, escolta, Bernardos, ara em diràs que ja ho saps tot, però això t'interessarà com a professor que ets de la Universitat de Barcelona. Avui us descobrirem les claus per esbrinar si un text és original o ha estat redactat amb intel·ligència artificial, Jordi.
5: Sí, l'escriptor i divulgador Francesc Miralles diu que detectar-ho és facilíssim i al matí de Ràdio 4 doncs, volem que ens ho expliqui tots els secrets per detectar si un text està fet per IA o no.
3: Te faig un resum?
0: Veus com ho sabia?
3: Si porta moltes comes, té tota la perspectiva de ser intel·ligència artificial. Si en lloc de posar parèntesis, poses guions, també té la perspectiva. I te diré l'altre, que és definitiu. Si està ben escrit, no és dels alumnes.
0: Mare meva, això és preocupant, eh?
5: Li preguntarem quines són les estructures i paraules que ens han de fer saltar les alarmes per veure si un text està escrit amb intel·ligència artificial.
3: Mirant només dos paràgrafs, ja ho saps. Perquè la veritat, tal com escriuen els alumnes, que és la majoria molt deficient, no s'assembla a res a com escriu la intel·ligència artificial.
0: Bé, i avui qui cantarà en directe en aquest programa és David Canal.

0: I com sempre, regalarem un dinar o sopar per dues persones. Avui, en un restaurant amb estrella Michelin, si voleu anar,
1: caramba,
0: ens heu de trucar al 900-454-455 i encertar el so del dia. Avui és aquest. Mare meva. Jordi Vila, que has triat aquí?
2: És un ocell preciós.
0: Preciós.
2: Preciós no, el següent, preciosíssim. I és moníssim. Oh.
0: Doncs ja podeu anar trucant, si voleu, al 900-454-455. És un quart i mig d'onze ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: De seguida parlarem també de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que considera desproporcionades les vagues d'educació. Gonzalo Bernardos, ara de seguida parlem d'aquest tema, anuncia una mesa sectorial per aquest dijous on ja estan convocats tots els sindicats. No sé si servirà de gran cosa, tenint en compte que el govern continua defensant l'aplicació de l'acord que va arribar amb Comissions i la UGT. Abans, però, tenim la sort de tenir aquí a l'estudi el doctor Manel Cervantes, que durant anys ha estat cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctor, podem estar tranquils, encara que es vagin confirmant nous positius d'antivirus? Perquè la gent al carrer no parla de res més, del Barça i de l'antivirus. N'estem una mica farts perquè se'n parla a tota hora i a tot arreu, però a la vegada, lògicament, és un tema que ens preocupa. I encara hi ha dubtes interrogants. A peu de carrer, eh? Els experts, des del primer dia, ens dieu que podem estar tranquils.
4: A veure, jo no estaria tranquil si fos un dels pacients que està al vaixell durant més d'un mes, havent-hi casos que no se sap exactament d'on venen. Per cert, també poden venir de ratolins, encara que estiguem a aquestes alçades on tothom ho ha descartat. M'estranya molt que en un vaixell on han de dinar mesos i tenir aliments no pugui haver-hi algun ratolí. Però és igual, ja ho trobaran. Si és un ratolí, ja han dit els argentins que seu no és. Igual que els canaris, aquí no entren. Igual que els americans, que, bueno, s'hi venen, però que primer estiguin desinfectats. No? A veure, això és una cosa global, al món, que fa 30 anys o 40 que existeix, conegut amb nom i cognoms, l'antivirus, que probablement fa centenars d'anys que existeix, i que ha fet epidèmies molt greus a les guerres, a la guerra de Crimea i a la guerra de Corea. Milers de morts, probablement, per culpa d'això. Fora d'aquí, hi ha brots que de tant en tant afecten a 20, 30, 50 persones, als Estats Units, a la Xina, aquí, i de tant en tant mor gent. Però mor gent igual ara que fa un mes i que fa 6 mesos. A la llista de virus perillosos pel futur, si es transmetés, està l'antivirus, junt amb 20 o 30 més. Jo no estic gens preocupat perquè això pugui arribar a ser una malaltia d'aquí, que es quedi a les nostres ciutats, perquè és molt difícil, no ha passat mai. Per tant, no ho descartem, estudiem-ho bé, però no parlem gaire més. Però
0: la gent, per exemple, es pregunta també, pot aparèixer una nova variant d'antivirus més contagiosa? Pot passar això? El Gonzalo fa que sí amb el cap, com de dir sí, és un dubte que tinc.
4: I poden venir extraterrestres? Clar que sí. Jo no diria segur que no, però és molt poc probable, tant una cosa com l'altra.
0: Queda clar que la majoria de mutacions de la malaltia no representen un perill a gran escala, doctor.
4: Fins ara.
0: Important subratllar-ho fins ara.
4: Fins ara no ha passat amb l'antivirus. És molt més fàcil que passi amb la grip i no veig tanta preocupació.
0: El director de l'Organització Mundial de la Salut ho té claríssim, també. Això no és un altre Covid. Així de clau ha dit aquest cap de setmana, per exemple. Sí?
4: Això vol dir que és una malaltia que quan es contagia, no es contagia d'un a 20 a 50, sinó que és una malaltia que probablement pot contagiar a un, a dos, i aquests encara poden contagiar una mica més. Per això ara tenim la cua del vaixell, però que serà la cua molt probablement. Ja estan passant els dies, ja portem més de 6 setmanes.
0: Però sortiran nous positius?
4: Encara poden sortir, perquè aquesta gent que ara ha tornat, si expliquen que tenen mal de coll, seran sospitosos, els hi faran, i alguna PCR pot sortir positiva. Però fixeu-vos, fa dies que no hi ha cap mort més, I els 3 morts que hi ha hagut han sigut gent que han mort sense atenció sanitària.
5: Però la pregunta, doctor, és molt clara. Quants contagiats hi ha a Espanya avui?
4: 0.
5: Aquí vaig.
0: Sí. I cap símptoma de moment als 14.
5: S'està fent alarmisme d'una malaltia que Espanya té 0 casos. Aleshores, clar, si no fos perquè és un vaixell i li podríem fer una pel·lícula que es digués el vaixell de la mort, que no volia ningú, que no pot atre aquí, que no pot anar aquí, que ha de quedar-se Cap Verd, que a Canàries no el volen, per fer política, no per fer sanitat, perquè el president de Canàries diu que no, per fer política, per poder criticar la política de vigilància que està aplicant el PSOE. Perquè si no, no, evidentment que hauria atracat. Per tant, de zero casos, sisplau, no fem una pel·lícula. La pel·lícula ja existeix.
1: El tema s'anomena pànic al coronavirus bis. I pànic al coronavirus bis perquè està succeint el mateix que va succeir en els mesos previs al coronavirus.

0: Adéu, Gonzalo Bernardos.
1: Són uns arguments molt interessants. No puc aportar gaire més. Les dues posicions ja estan. Per cert, Fernando Simón, amb el seu càrrec de responsable d'epidemiologia, ho va fer molt bé. Com a responsable de comunicació, les primeres setmanes va tenir aquest lapsus, que també vam tenir molts. Això està molt lluny. Això està a la Xina. Això abans no arribi...
0: Molts vol dir que tu també ho vas dir, això.
1: Jo vaig dir exactament...
0: Que no arribaria a Catalunya?
1: El 27 de desembre va sortir que hi havia una alerta de pandèmia a la Xina.
0: Uh-huh.
1: M'ho vaig estudiar aquella setmana. Com era responsable del Comitè d'Infeccions de l'Hospital, vam decidir que el primer dia de gener ens trobaríem per parlar d'això i per preparar i tot això. Quina era la nostra hipòtesi? Això pot arribar. Hauríem de tenir un parell d'habitacions per si venen aquests malalts.
0: Ah.
1: Tot això era molt aviat, però ens vam equivocar, perquè ens va espantar el que podia venir, però no vam calcular la magnitud i no la podíem saber. I vam tenir 600 malalts ingressats alhora.
2: Sí, però, doctor, hi ha dos vessants. Una és la vessant mèdica i l'altra és la vessant psicològica. La vessant mèdica, l'altre dia oferia una informació al Mundo que em semblava molt interessant. En una festa de 62 persones, amb el coronavirus es van contagiar 51. En una festa d'un nombre similar, amb l'antivirus només 5. Per tant, en base a la història, la capacitat de contagi és molt diferent. Però què passa? Que la gent, no tothom mira les estadístiques, ni tothom s'informa adequadament per als mitjans d'aquelles persones que saben, sinó normalment en el món de les xarxes socials per aquell que diu més mentides i més alarma. Perquè quan més menteixes i més alarma generis, més surts en les xarxes socials. I què passa? Doncs que té por. I aquesta por fa que no es cregui del tot el que realment li diuen els experts.
1: De totes maneres, si, per exemple, un dels problemes amb els antivirus és que no hi ha vacuna.
0: Ni tractament.
1: Si en tinguéssim, les crítiques serien: això no ens hem de posar, les vacunes són molt perilloses, només faltaria, i no, la gent no la voldria. Ho sento, la gent, si no s'informa bé, doncs tenim un problema global com a societat. Dit això, els polítics, aquesta cosa tan especial d'Espanya, igual té un matís, els antivirus han tingut problemes a diversos llocs per les pressions econòmiques. Us explicaré un exemple molt curt. Estats Units, primers antivirus que es detecten, anys 90 també, a prop del Canyón del Colorado. Allò li diuen la regió dels Four Corners, les quatre cantonades, perquè és just on hi ha la frontera de quatre estats. Vale? Hi ha els malalts, es tracten, alguns moren, altres milloren, i bueno, els viròlegs diuen: quin nom li posem? I un va dir: home, com estem a la zona de la nació Navajo, posem-li Navajovirus. Bueno, por favor, això és una cosa que discriminarà la gent, estem senyalant fora, no? Bueno, doncs pues Four Corners Virus, associació d'hotelers de Four Corners Virus. De cap manera, que aquí nosaltres vivim del turisme. Sí. Poca broma, que algú hagi pensat: ostres, antivirus i Canàries a la mateixa frase, no la volem, Que les reserves baixaran la setmana que ve.
2: És que aquesta va ser una de les principals raons de Fernando Clavijo, president de Canàries, que no m'espatlli el tema una temporada turística que té la perspectiva de ser la més bona de la història.
1: Però clar, amb zero casos, això costa una mica d'entendre.
0: Bé, escolteu, permeteu-me un breu parèntesi, passa un minut de 2:15 ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Serà només un minut perquè Rodalia reforça personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. S'incorporen una setantena de persones el primer dia laborable, aquest dilluns, en què el servei torna a ser de pagament. Sapiguem com estan les coses ara mateix a l'estació de Sants de Barcelona. Anem en directe cap allà i tenim a la nostra companya dels serveis informatius, Cristina Martín. Què ens expliques, Cristina? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs avui hi ha hagut una mica de tot. A primera hora del matí hi ha qui s'ha trobat les taquilles tancades i no ha pogut adquirir el bitllet. A les màquines hi havia més gent de l'habitual. Això sí, tots tenien la presa de sempre per no perdre el tren. També hi ha viatgers que no eren conscients de la gratuïtat de Rodalies durant aquests mesos perquè utilitzen altres abonaments com la T-Usual o la T-Jove. Però com qualsevol dia Rodalies, molts usuaris creuen que encara falta perquè el servei funcioni com toca.
5: Pues te digo la verdad, yo acabo de coger el tren año antes pi y no he podido coger billete.
6: Hem vingut a la màquina, hem pogut treure els dos bitllets i ara veurem com va el tren.
7: Venir per la via del mar fins a Tarragona és una odissea. I tenint en compte això, que torni a ser de pagament, em sembla trist.
8: No té sentit que

0: sigui de pagament quan hauria de ser gratuït fins que tot es solucioni.
1: La fi de la gratuïtat arriba després de recuperar la setmana passada la circulació en línies amb molts usuaris com la R4. Altres línies com la R3 o la R8 encara tenen pendent recuperar la situació que hi havia a finals de gener.
2: Moltíssimes gràcies, Cristina. Qualsevol novetat anem parlant. Gràcies. Fins ara mateix.
1: Fins ara.
2: Des de Dignitat a les Vies, què ens han dit al matí de Ràdio 4, Jordi?
3: Doncs, vaja, que critiquen aquesta mesura perquè alerten que el servei de Rodalies continua patint deficiències importants. Ana Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies.
2: Sentim-la.
4: El servei encara no funciona perquè ens estiguin aplicant tarifes. La gent, a part que està estomacada a les andanes perquè estan esgotats, a sobre no compleixen amb els temps de viatges. Per a algunes persones encara es duplica, inclús triplica. Hi ha una xarxa plena de límits temporals de velocitat, que això l'únic que detecta és que la xarxa no està bé.
3: I des de Dignitat a les Vies també critiquen que amb la tornada del cobrament del bitllet de Rodalia s'han apujat les tarifes i que continua havent una manca greu d'informació a l'usuari.
2: Gonzalo.
5: El servei de Rodalies continua tenint molts problemes. No té cap sentit que el preu sigui el mateix del que era o inclús superior. Això significa, per part del govern de Catalunya i de l'Estat espanyol, manca de sensibilitat. Per exemple, a l'AVE, que ara triga bastant més a anar de Barcelona a Madrid, els preus ja tornen a ser els que eren, sent el servei més car en alguns dies i, a més, sent bastant pitjor, perquè trigues bastant més en arribar-hi.
2: Lluís Carrasco.
6: Una vergonya coneguda. Una vergonya més que estem patint els usuaris i els consumidors i els ciutadans de Catalunya de les inversions que fa un estat absolutament colonialista, que només inverteix quan li interessa, a qui li interessa, com li interessa i en el moment que li interessa. La veritat és que és absolutament esgotador i ja no sé què més.
2: Bé, el doctor Manel Cervantes és aquí a l'estudi, ha estat cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Partaulí de Sabadell durant anys. Doctor, ara parlàvem dels polítics, del president de les Canàries, de Fernando Clavijo. Justament el Ministeri de Sanitat ha hagut de sortir a desmentir que els ratolins transmissors de l'antivirus puguin nedar entre el creuer i la costa, com va suggerir el president de les Canàries. El ratolí de russacua llarga de la Patagònia, el petit rossegador que transmet l'antivirus, no viu en zones portuàries i, per tant, no és esperable que pugui colonitzar el nostre territori si hi hagués a la remota possibilitat de la seva presència al creuer. Déu-n'hi-do.
7: És interessant, eh? Ha sumat amb la mateixa frase les rates i els creuers o els vaixells. La pesta i dotzenes de malalties greus de la humanitat amb milions de morts han vingut per les rates que abandonaven el barco i arribaven a port.
2: Ah.
7: I portaven elles i les puces que tenien enganxades un reguitzell de moltes malalties greus. Però estem passat del segle XIX enrere. O sigui, això no és previsible en cap d'aquests ratolins o com es diguin que han vingut d'allà. Si alguna por hauria de tenir Canàries de les rates, és els milers de vaixells que venen de l'Àsia i de l'Àfrica cada dia a descarregar a Canàries. És un dels tres ports més importants del tràfic internacional en aquest moment. I ningú està preocupat per això. Ah. O sigui, no, em sembla, no sé si per distreure o... Perquè sobre això ho va llegir la intel·ligència artificial, eh? No va dir que ho sapigués de base. Ho va dir així. He llegit avui intel·ligència artificial.
2: Bé, exactament com es contagia l'antivirus? És el contacte estret? Com ha de ser aquest contacte? És a dir, si tu passes pel costat d'una persona amb antivirus i li dius bon dia i et diu bon dia, difícilment et contagiaràs. Entenc.
7: És impossible, no és que sigui difícil. Dels milers de casos d'antivirus que diagnostiquen cada dos anys,
2: sí,
7: el 99,9% és a partir de respirar residus d'aquests ratolins.
2: Uh-huh.
7: Entrar en un lloc habitualment rural o de càmping o un campament militar i escombrar per eliminar les restes de lo que hi hagi. Si ha estat aquell campament o aquella casa uns mesos sense fer servir, doncs el dia que vagis hi haurà pols de ratolí segur.
2: Però si allò si comparteixes seient no, amb una persona no, fins infectada
7: fins
2: fa, i mantens
7: fins
2: una conversa...
7: Fins fa 5 anys, sí, aquí s'acabava la història. No hi havia hagut cap cas demostrat de transmissió de persona a persona.
2: D'acord.
7: I aleshores, a una soca específica, i només una, sí, dels 80 o 90 antivirus que es coneixen, mm-hmm, es va veure que hi havia alguna infermera que s'havia contagiat mentre atenia aquest pacient. Això va passar dues vegades, una a Xile i una a Argentina. I a partir d'allà han sortit alguns treballs d'alguns llocs multitudinaris, una festa on va haver-hi també uns quants casos. Parlem de 10, 12 o 15 casos. I molts altres no ho han trobat, això. Amb el mateix virus, l'antivirus de los Andes, la majoria de les vegades no es troba cap contagi persona a persona. Cap ni un, ni a la família, ni a la dona, ni als fills.
5: Doctor,
7: o sigui, de tant en tant hi ha algun cas que pot contagiar.
5: Això és el que alarma. Perquè inicialment les primeres declaracions fan que diuen que no hi és possible la connexió persona a persona, el contagi persona a persona, i en canvi després apareixen, doncs que sí, que és difícil. Després, que només és la variant de los Andes, i així successivament. I això també genera, per part de moltes famílies i persones, doncs, una por que no sé si és justificada o no.
7: Però aquí fallem els intermediaris, perquè la gent no va a llegir el New England o l'Lancet de Medicina aviam com se contagia l'antivirus. Hi ha algú entremig que no fa bé la seva feina.
5: Evidentment.
7: El primer que explica a on passen els casos dels Andes, quants n'hi han cada any i quants pocs brots de persona a persona hi ha hagut, doncs ha de reconèixer que el risc no és zero, però que és molt i molt baix. I és una cosa que havent-hi 50 o 100 casos, depèn de l'any, a Argentina, no he vist mai cap diari que estigui preocupat a l'Argentina
5: de
7: que tenen aquest virus.
5: És que el responsable polític i fins i tot algun responsable mèdic pot dir: aquí farem una declaració que tranquil·litzarà la població, perquè això políticament moltes vegades ven molt. I asseguren coses que després no es compleixen,
7: Gonzalo,
5: perquè o no tenen tota la informació o fan una declaració política en lloc de mèdica.
2: Lluís Carrasco,
6: Gonzalo,
2: sisplau.
6: Però estem a la Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, estem a la Ràdio Pública d'Espanya, estem amb l'obligació de no fer alarmisme.
2: Correcte.
6: Clar, si jo et sento anar a tu, em preocupo, però gràcies a tu tens al costat una eminència.
2: Per això portem
6: la medicina
2: a l'eminència, el doctor Manel Cervantes.
7: No s'han de dir mentides, Lluís, no s'han de dir mentides.
6: No, però és que no has dit cap mentida quan has dit que no hi ha ni un sol cas a tot Espanya.
7: No, però em dius que
6: sóc
7: una eminència, jo no sóc cap eminència.
6: Ets una persona referent.
2: A peu de carrer hi ha gent que no les té totes i la nostra funció és també i sobretot portar experts com el doctor Cervantes.
6: Nosaltres no som polítics, Gonzalo. I si el metge especialista ens diu: no patim, no hi ha cap cas a Espanya, no hi ha cap motiu per l'alarmisme. Sí, per totes les precaucions, però no per l'alarmisme.
5: Lluís, tu saps perfectament que és una tertúlia plural, i aquí jo no
6: és que no és opinatiu.
5: Perdona,
6: aquest tema no és opinatiu.
5: Perdona.
6: És científic.
5: Aquest és el tema. Aquest és el tema. Quan tu dius que no és opinatiu, ja tenim un problema, perquè és com si hi haguessi una única veritat, i això a la gent no li agrada. Jo aquí estic exposant no la meva opinió, sinó l'opinió d'una part de la societat.
2: No, les preguntes que es fa una part de la societat.
5: Exacte.
2: I portem el doctor,
5: Xavi,
2: Cervantes perquè respongui a aquests
5: Xavi,
2: dubtes. T'ha quedat claríssim.
5: T'agafo i et dic
2: el que
5: una
2: no
5: anècdota.
2: Podem és posar en dubte el que diuen els experts.
5: Aquest cap de setmana m'han aturat dues persones pel carrer dient que t'escoltaven a tu en Ràdio 4 i que menys mal que la tertúlia la setmana passada no tothom deia el mateix i jo expulsava el que creu una part de la població, que segurament està equivocada, però que la gent té por. Xavi, tu saps perfectament, les notícies de l'antivirus estan 600 molt seguides. Per què? Perquè preocupa.
2: Doncs per això portem eminències com el doctor Cervantes per respondre tots aquests dubtes que una part de la població té, com tu.
7: Jo sóc un metge jubilat que s'ha dedicat tota la vida a malalties infeccioses, però no sóc cap eminència, que quedi clar. Dit això, jo tampoc crec que la gent estigui molt preocupada per l'antivirus, Perdona, però no. O sigui, deu haver-hi voltants i voltants. Al meu voltant no conec cap.
6: Les persones informades no, com a mínim.
2: Home, no. Hi ha gent que té el petit dubte de...
7: Home, clar, de
2: serà més del
7: passa,
2: que diuen això...
7: Surt cada dia al diari...
2: Doctor Fernández, expliqui'ns-ho. Serà més del que diuen això...
6: Les persones que han tingut el neguit, la preocupació i la intel·ligència d'instruir-se i de saber si realment hi havia motiu per l'alarmisme, veuen que no. Que els nanos poden anar tranquil·lament a escola, que els joves poden anar tranquil·lament a la universitat, que els treballadors poden anar tranquil·lament a treballar i que els nostres avis poden anar tranquil·lament a passejar.
2: Sí.
6: I que no hi ha cap perill.
2: Soc hipocondríac i des del primer dia, parlant amb doctors com tu, dic que estic tranquil, sent hipocondríac. Gonzalo, per ser que et veig tan preocupat, la mascareta no la portes.
5: A veure, Xavi,
2: és a dir,
5: Xavi,
2: no prediquis el que potser,
5: mira,
2: no creus.
5: Xavi, jo no estic preocupat. No el vaig estar per el coronavirus. Perquè amb el, quan
2: no,
5: va,
2: però hem de ser responsables.
5: Quan va passar el coronavirus vaig dir, si em toca, em toca. El que no faré és agafar i tenir pànic. Per tant, en aquest sentit, quin és el meu paper en aquesta tertúlia? És posar el que opina una part de la societat.
2: I escoltar sobretot la resposta del doctor...
5: I jo et puc dir...
2: I escoltar sobretot la resposta del doctor Fernández. El que pots dir, ho has dit. Ja està.
7: El que passa és que té molta raó el Gonzalo en una cosa.
2: A veure.
7: No ajuden segons quines intervencions, i no parlo de negacionistes. Per exemple...
2: El president de les Canàries no ha ajudat.
7: La informació... les primeres 48 hores, quan es va parlar de Canàries, va venir del president de les Canàries i de dues ministres.
2: Ah.
7: I jo em vaig quedar molt preocupat de la seva exposició, no de lo que passava.
2: Per què?
7: Perquè no són encertats, perquè un ministre no pot dir hi haurà un aïllament obligatori i 10 minuts després un altre ministre
2: correcte,
7: del mateix govern
2: es contradiuen.
7: Dir que no pot ser de cap manera un aïllament respiratori i l'altre que sí. A veure,
2: les vam sentir,
7: l'aïllament,
2: totes
7: dues. Que no és l'aïllament, la precaució en quarantena d'aquests casos que ara s'atendran, que són persones sanes, no em preocupa gens. És igual com es faci, mentre es segueixin, mentre estiguem segurs de que sabem on viuen, quin telèfon tenen i on estan avui, no hi ha cap pega. Sentit comú, no? Això ho saben les famílies, no cal que vagi un gran metge especialista. I això és el de menys. A mi el que em preocupa és que hi hagi un malalt i perquè estem aquí barallant-nos on ha d'anar, es mori. Perquè si es fan les coses bé, no es morirà. Això té remei. A Canàries va haver-hi un dia un avió unes quantes hores esperant si podia marxar cap a Holanda o no perquè fallava alguna cosa elèctrica.
2: Sí.
7: I portava un malalt, no un contacte. Un malalt que va estar unes quantes hores en un aeroport sense que l'atengués, tenint un hospital a 10 minuts que el podia atendre.
2: Ah,
7: no, aquí no el baixarem pas, sí. Que aquí no queremos que nos entren los virus ni con ratas ni con personas.
2: Baixíssim.
7: I no lo vamos a hundir porque es muy grande este barco. Ah. Si fos un cayuco ja en parlaríem.
2: Baixíssim contagi, però certament des del primer dia s'ha dit que, recordo el secretari de Salut Pública, dient que la mortalitat és d'entre el 30 i el 50%. Jo entenc que això sí que fa por i preocupa, de dir, es contagia poc, però si l'enganxes...
7: El secretari de Salut Pública d'aquí i el secretari d'Estat de Sanitat són els que han portat seny a les declaracions oficials.
2: Uh-huh.
7: I s'ha imposat, pel que estic veient, el seu discurs aquests últims dies. Uh-huh. Quan parlen ells, la gent no s'esvera.
2: Correcte.
7: I no està dient cap mentida. I preocupen, perquè ells van dir, ostres, la mortalitat és molt alta, vigilem. Però clar, per agafar aquest virus has de tenir algunes condicions que no tenim la població general a casa nostra. No circula per aquí.
2: Aquest cap de setmana llegia Josep Corbella, periodista científic de La Vanguardia, col·laborador habitual d'aquest programa, i deia, hi haurà nous casos confirmats, es confirmaran, sí, però no passa absolutament res. Sortiran nous casos, nous positius, però no passa absolutament res. Aquests són els titulars que tranquil·litzen, sí,
7: hem
2: i que tenen aquesta base científica, que és la que ens hem de creure també i sobretot.
7: Hem de dedicar els esforços sanitaris a atendre bé allà on estiguin aquests casos.
2: I efectivament han sortit dos casos aquestes últimes hores, després de llegir aquest article, un nord-americà i una dona a França.
7: Perquè anava per 12 i ara em sembla que potser...
2: nord-americà.
7: Hi ha un francès
2: i una francesa, una dona francesa.
7: Però en canvi ja hem restat les dues sospites d'aquí, perquè la senyora, que per desgràcia feia més por que hagués
2: transmès,
7: són els que van estar en contacte amb la dona del primer mort, que va morir de seguida, a més a més.
2: Sí, l'endemà.
7: Clar, estem parlant de contacte estret. Per la navegació aèria es considera un contacte estret, un vol de llarga durada, i està dues files endavant o enrere d'on estava el malalt.
2: D'acord.
7: Per què? Perquè sempre que s'ha trobat un cas de contagi de malaltia infecciosa ha sigut així. No hi havia el que anava 10 seients de davant que s'hagi contagiat. Doncs aquesta senyora va coincidir amb la noia que va estar aquí i amb la d'Alacant amb una 10 minuts i amb l'altra 3 hores. Però la hostesa que la va atendre i amb la que es va discutir per veure si podia o no podia volar, va estar quasi mitja hora discutint amb ella. I aquesta també va ser sospitosa. També ha sortit negativa. O sigui, de moment, fora del vaixell,
2: correcte,
7: no ho ha agafat ningú.
2: Tots els casos enregistrats, si no m'equivoco, són de contagis que van tenir lloc abans del 2 de maig, quan es va descobrir que l'antivirus era dins el creuer, i experts que donen per fet això, que els propers dies i setmanes apareixeran nous casos de contagis anteriors al 2 de maig, no només entre els passatgers del vaixell, sinó potser també entre passatgers d'avions que van estar en contacte amb persones que van sortir del vaixell el 23 d'abril, justament el dia de Sant Jordi, doctor Cervantes.
7: Del primer vol de la senyora, que va ser de Santa Helena a Sud-àfrica.
2: Correcte.
7: Sí, que hi ha un viatge relativament llarg. Tampoc és molt llarg, però aquí es podria pensar que el risc podia ser una mica més alt. No se sabien qui eren aquesta gent, i ara els està buscant, els estan localitzant. I el meu criteri, jo intentaria localitzar més gent dels avions, no només la fila
5: per tant,
7: de
5: doctor, davant. El que es contagia és que pot tenir una predisposició a contagiar-se, per la senzilla raó que dues persones amb la mateixa durada de contacte i el mateix tipus de contacte, un no agafa el virus i un altre sí.
7: Amb totes les malalties.
5: Amb totes les malalties.
7: Totes. Des de la tuberculosi sabem això. No tothom té el mateix risc i no sabem per què. Defenses genètiques...
5: Li volia fer una comparació amb l'èbola. Quines característiques similars té l'èbola? L'èbola és un virus que mata moltíssima gent, però que té una capacitat de contagi relativament petita, perquè com els mata ràpidament, ja és més difícil contagiar-se. Com s'assemblaria a l'antivirus a l'èbola?
7: L'antivirus tindria una mortalitat molt greu, del 30-50%, amb petites soques, no amb totes. Aquesta dels Andes és una que sí, la de New Mexico, aquella de la discussió del nom, també, i en canvi la majoria que hi ha a Europa i Àsia fan una insuficiència renal, que és important, però si tens un hospital que tingui diàlisi s'arregla. O sigui, la gravetat és només d'alguna soca. De l'èbola van sortint una darrere de l'altra, s'acaba una, surt una altra, i probablement és que l'origen de l'èbola està en uns virus que estan a milions, precisament, amb els ratpenats, com el coronavirus. O sigui que l'èbola... Hi ha una font estable d'animals infectats, és un contagi molt fàcil i molt ràpid, i és molt greu. Com és tan greu, i ho deies molt bé, restem una miqueta al perill perquè la gent es mora i contagia poc temps. Però resulta que la roba que portaven s'hi contagia. Que quan en molts països on hi ha èbola es fa la cerimònia d'enterrament, s'ha de netejar per les dones de la tribu el cadàver, i això empitjorava. Ara tot això s'està tallant perquè la cultura arriba a tot arreu. Jo sóc optimista amb la societat, podem fer les coses millor. Ahir els jugadors del Madrid van anar a saludar i felicitar jugadors del Barça i l'entrenador de forma sobre amb abraçades per la situació personal. Això s'ho imagina algú fa 2, 3, 5 anys? No passava, eh? No anàvem mai a felicitar-lo.
8: Ni tornarà a passar
7: doncs,
8: si ve
7: doncs ahir va passar.
2: Què dius, Lluís?
8: Ni tornarà a passar si ve Mourinho. Doncs aquesta és la pena.
7: Si ha passat això, jo sóc optimista també amb l'Ebola.
5: Doctor, no amb l'Espanyol no felicita.
2: Gonzalo.
5: Les menyspreen.
2: D'un en un. Ara no. Sentíem el Lluís Carrasco, sisplau, Lluís, endavant.
8: Deia que és una pena que està sonant el nom de Mourinho per venir i dos equips que haurien de ser això, dos grans rivals no poden convertir-se en enemics. I malauradament hi ha líders, i Mourinho n'és un, que inculca aquest odi, aquesta, una rivalitat mal entesa.
2: Recordem que la quarantena dels 14 espanyols ha començat a comptar des del 6 de maig, i durarà 42 dies amb aquest tema, aquest tràmit del jutge cada setmana, però vaja, de durar 42 dies previsiblement, no? Entre 3 i 6 setmanes, sí. Seran més 6 que 3.
7: Això és optatiu, no està molt clar quin ha de ser.
2: Ja.
7: Si tu actues amb una forma... diguéssim, conservadora, dius, a veure, hi ha algun cas que s'hagi infectat al cap de 20 dies? Sí, doncs 20 dies. Ostres, però hi va haver-hi un que van ser 40 dies. Bueno, doncs 40. Lo habitual són les dues primeres setmanes, però la seguretat més absoluta és a partir dels 40, de les 6 setmanes. Llavors, què es pot fer? Diria a la gent, molt cuidado amb aquests dies, vostè faci coses sense perill, però pot estar a casa seva, o ha d'estar aquí tancat, amb unes condicions concretes que, si són agradables, a lo millor la gent no li importa, però que han d'estar molt justificades. L'Agència Europea recomana la quarantena, i no es mulla on, i diu que es pot fer perfectament a casa, si hi ha condicions a casa. Si a casa viviu 10 persones, no.
2: Dues PCRs negatives, la senyora d'Alacant, i la primera PCR també negativa, la senyora que tenim en quarantena aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona. Per tant, bones notícies també en aquest sentit, Gonzalo.
5: No, jo li deia, i Jo no em fiaria de quarantenes a casa, eh? Jo crec que totes les quarantenes han d'estar a l'hospital. Perquè persones que poden fer quarantena a casa, de cop i volta diuen, estic cansat d'estar a casa i surto al carrer.
2: Aclarim això, doctor Cervantes, perquè quedi convençut el senyor Bernardos, i si algú més pensa com ell.
8: És més fàcil a Catalunya agafar una malaltia infecciosa perquè et mossega un gos fent, jo què sé, bicicleta, que no pas agafar l'antivirus.
2: No. Doctor Cervantes. No, doctor Bernardos, doctor Cervantes.
7: Si hi hagués un cas d'Ebola, jo convenceria el pacient de que s'ha d'estar aïllat en un hospital on estarà més ben vigilat, perquè la situació de risc és molt alta.
8: I més grans.
7: No, amb les altres malalties, no. Llavors, i a part de que teòricament pensis en un hospital estaria millor que en un altre, a l'hora de la veritat has de demostrar que això és així. Això no s'ha demostrat mai. Per què? Perquè no és pràctic en un lloc on tens els hospitals plens. Com has de fer quarantenes de centenars de persones que no estan malaltes? No té cap sentit. Tancar una persona en una unitat d'aïllament que tens una a cada gran ciutat, o sigui, a Barcelona hi ha un o dos llits d'aïllament d'aquests entre cometes d'alt. A Madrid hi ha el del Gomedulla i un altre hospital de Madrid, i prou. S'ha acabat a tot Espanya. Per què? Perquè no hi ha casos d'Ebola per omplir aquests llits. I poca cosa més que l'Ebola ha d'ocupar aquests llits. L'antivirus l'ocuparà si sortís, però no els contactes. Els contactes són gent sana, que hem de procurar que no ho contagin a ningú més. I jo crec que si això s'explica, la majoria de la gent estaria d'acord en fer les coses correctament.
2: Sí, senyor.
7: Pel coronavirus, què es va fer? Fer els aïllaments a hotels. Ho recordeu?
2: I tant.
7: Van llogar hotels.
2: I tant.
7: Quan van fer falta, fins i tot, van tenir malalts.
2: Els primers confinats, si no recordo malament, de tot l'estat va ser en un hotel de Canàries.
7: És possible, sí. Perquè van començar a haver-hi allà i a Mallorca. No recordo qui va ser el primer que es va confinar. Però,
5: és que ara hi ha pocs contagiats. I per si de cas...
7: No, n'hi ha pocs, n'hi ha cap.
2: Queda claríssim, eh, doctor?
7: Bueno, és que no hi ha cap.
5: Vull dir, persones que es poden contagiar, o persones que han estat contacte
2: Gonzalo,
5: i que s'arregumana quarantena.
2: 7 o 8 com tu podeu generar un alarmisme...
8: Mare de Déu.
2: Un alarmisme, Gonzalo Bernardos, infundat, sense cap sentit, per la mort de Déu, escoltem els que en saben.
7: Hi ha una cosa que sí que és molt clara i molt didàctica. Podem estar donant-li voltes moltes hores.
2: Entenc la por d'algunes persones, però per això ho aclarim tot plegat.
7: Però el que sí ha passat de veritat és que una de les persones que anava al vaixell, junt amb 29 més, perquè crec que van ser 30, van decidir, quan van veure que es moria aquell bon home, que ells allà no es quedaven, van anar a la illa aquesta de Santa Helena, com Napoleón, i apa, cap aquí. I un d'aquests és un bon home, submarinista, que és navarrès, i que la setmana passada, Televisió Espanyola va tenir a bé entrevistar-lo passejant pels carrers de Pamplona, tan ample, sense cap precaució, ni aïllament, ni a casa, perquè deia, a mi nadie m'ha dit nada. Això sí que és un problema molt greu de la sanitat, però això no té res a veure amb l'altre.
5: Això és el que dic.
7: Això ho solucionaríem fent que l'aïllament hagués sigut obligatori a casa. No, si no n'hi havia, no l'havien localitzat.
5: Doctor,
7: això sí que és important.
5: Era el mes de febrer, i en la ràdio més escoltada d'aquest país, anomenat Catalunya, una persona de la tertúlia deia el coronavirus és una broma.
2: Gonzalo, no té res a veure.
5: Ho sé. No té res a veure.
2: Allò era desconegut, Gonzalo.
5: No té res a veure objectivament.
2: Em sorprèn que un tio intel·ligent com tu li costi tant d'entendre...
5: Perdona, jo reflecteixo...
2: Les brillants explicacions del doctor Cervantes.
7: Molta gent diu que les vacunes maten.
2: Quin interès, Gonzalo. Encara ho diuen avui, això.
5: Jo reflecteixo el que pensa una part de la població.
2: Queda clar, això.
5: No és la meva idea.
2: D'acord, però ja s'ha plantejat i ja s'ha aclarit. Jo aquest cap de setmana... M'he trobat gent que parlava d'això. Estem tips que tot el dia es parli del mateix, però a la vegada tenim dubtes i alguns un punt de por. Dic, escolteu, dilluns portem el doctor Cervantes i ho aclarim. Aquest era el meu objectiu i jo crec que s'ha complert, que t'agraeixo tantíssim que hagis volgut venir presencial aquí a l'estudi, perquè és important aquesta tasca, també i sobretot des d'una ràdio pública, com deia abans el company Lluís Carrasco, Gonzalo Bernardos. Per tant, jo em quedo, jo que sóc hipocondríac, em quedo tranquil·líssim,
5: Xavi,
2: doctor Cervantes.
5: Xavi,
2: deixa'm sentir el doctor.
5: No, jo estic molt tranquil, però...
2: Deixa'm sentir el doctor, perquè els teus peros no ajuden.
7: Jo quan vaig sentir, bueno, el dilluns passat, només fa una setmana, que teníem aquest vaixell amb pacients infectats, vaig mirar Google Maps a veure on està en Cabo Verde. Jo sé més o menys on era, però no tinc gaire idea. No hi he sigut mai allà. I vaig mirar, quina sort, Canàries està a prop. Si hi ha malalts d'aquests que es posen molt fumuts, tenen un hospital que té tot el... Bueno, unes UCIs preparades amb oxigens especials i tal. I vaig veure, hi ha Rabat i hi ha Canàries. El que quedarà per la història és que Rabat va dir aquí no, encara que no s'ha fet propaganda, i Canàries, encara que el diari sembla que sí, també vam dir aquí poden venir. Jo crec que això és una mostra del que s'ha de fer. No amagar el cap sota l'ala, no enganyar, no dir això no és res, però sí dir això és una cosa que hem de vigilar molt bé a la gent que ho agafa, que els hem de tractar, que hem de col·laborar tot el món. O sigui, no pot ser que cada país digui que s'ha de fer. No, escolta, això hi ha una cosa que es diu l'OMS, afortunadament, i que els governs populistes del món es volen carregar, per cert. Perquè, clar, l'OMS és independent, no és de cap govern. El president dels Estats Units, per més poder que tingui, no li pot dir a l'OMS qui ha de fer quarantena i qui no.
5: Per això els Estats Units ara estan contra l'OMS i tens tota la raó. L'OMS és una entitat independent que vela per la salut a tot el món i que a mi em sembla que pràcticament sempre fa intervencions molt acurades.
7: Sí, totalment d'acord.
2: Ara que parlàveu dels Estats Units, recordem que s'ha confirmat un cas d'una senyora a França i també un positiu en antivirus d'un dels evacuats als Estats Units. Doncs ara, l'última hora és que hi ha un altre nord-americà que presenta símptomes. Que presenta símptomes, eh? No estem parlant d'un tercer cas confirmat aquestes últimes hores. Són dos, una a França, un altre nord-americà i aquest altre ara dels Estats Units que presenta símptomes d'antivirus.
7: Sí, de fet, fins i tot al final podem quedar només amb un, però alternant, perquè el positiu és un positiu amb un PCR molt dèbil, que s'haurà de confirmar demà o demà passat, i el que té símptomes amb PCR negativa, potser demà és el que és cas.
2: Correcte.
7: Això sí que no ens ha de preocupar informativament que sigui un o l'altre.
2: I sobre la quarantena, els espanyols, el que dèiem, recordem-ho, subratllem-ho, sanitat vol 42 dies, però 7 d'estrictes i després una miqueta està per veure, això, doctor, el que dèiem.
7: Qualsevol de les dues coses estarà bé. No ens hem de preocupar, si es fan bé les coses.
5: Jo una última cosa.
2: Doncs no sé si m'agrada que diguis una cosa abans d'acabar.
5: Sí, t'agradarà. L'èbola existeix sempre i ens preocupa relativament poc. Jo tinc la teoria que es preocupa relativament poc perquè afecta principalment africans. Si aquest virus, l'antivirus, hagués afectat només als africans, jo crec que la gent estaria molt menys preocupada. És una desgràcia, però estic convençut que és així.
7: Però ja ho hem vist amb l'Ebola. Vam tenir dos espanyols a Madrid que lamentablement van morir i el que li ha quedat a la gent és que a l'infermera li vam matar el gos.
2: Molt bé. Doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Partaulí de Sabadell, t'ho agraeixo moltíssim. Ha estat un luxe tenir-te aquí, en aquest programa, i ens quedem tots molt tranquils. Moltíssimes gràcies, de veritat. Aquest programa és casa teva per quan vulguis.
7: Doctor, és un plaer.
2: Doctor Bernardo, que són les 11 i hem de sentir les notícies.
5: Li puc elogiar?
7: Jo primer.
2: Són les 11, les notícies. Ara tornem.
7: És un plaer discutir amb tu.
9: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bon dia. El Ministeri de Sanitat anuncia que la quarantena pels 14 passatgers espanyols, 5 d'ells residents a Catalunya, del creuer amb brot d'antivirus ingressats al Gómez Ullà de Madrid, començarà a comptar a partir del 6 de maig i s'estendrà 42 dies, Àlex Eloi.
11: Ho ha dit el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, durant una entrevista a la Hora de la Una de Televisió Espanyola.
12: La OMS ha considerado que, conjuntamente con el CDC y con nosotros, que sería adecuado ese día 6 de mayo, tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco y entonces ya con posterioridad habría que extender esos 42 días.
11: Mentre s'està a l'espera dels resultats de les PCR, Padilla ha explicat que aquesta primera setmana serà més estricta i els pacients no podran rebre visites. A partir d'aquí es tornarà a reavaluar la situació en funció que apareguin nous casos, com el confirmat aquest matí d'una francesa i un estatunidenc evacuats del vaixell. De moment, tots els ingressats del Gómez Ullà, a l'hospital, han passat bé la nit i continuen sense símptomes, segons ha confirmat a Ràdio 4 la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcón.
13: Están bien, están haciendo allí su cuarentena y no tengo conocimiento de que haya ninguna novedad, por lo tanto, han pasado la noche bien y están descansando.
11: A hores d'ara queda per desembarcada l'Ondius, 6 passatgers d'Austràlia i una trentena de membres de la tripulació de Països Baixos. La resta, una trentena més, viatjaran amb el vaixell, com ha determinat l'armador. I la previsió és que salpin a les 7 de la tarda, un cop finalitzin les tasques de repostatge del creuer, complint amb el compromís del govern espanyol amb el govern canari.
10: Queixes i malestar entre els usuaris de Rodalies el primer dia feiner que el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos de gratuïtat arran de la crisi desfermada per l'accident de Gelida. A l'estació de Sants hi ha la Cristina Martín. Bon dia.
14: Normalitat des de Sants en el primer dia feiner que es torna a pagar pel servei de Rodalies. Aquest matí s'han vist més usuaris que els habituals davant de les màquines per comprar de nou els bitllets. S'acaba la gratuïtat del servei, però les queixes continuen.
15: Hem vingut a la màquina, hem pogut treure els 2 bitllets i ara veurem com va el tren.
16: Avui sembla que va bé, però cada dia n'hi ha enrediments dels trens.
17: Es podia haver allargat més el plaç de no pagament perquè, tot i que no estan havent les incidències que hi estaven havent fa un parell de mesos o aquests últims mesos, el servei encara no funciona bé.
18: El servicio es el mismo, no hay ninguna diferencia y esto a ver si va mejor.
14: Renfe informa que ha reforçat el personal d'atenció a les estacions per facilitar la compra de l'abonament mensual de Rodalies amb un cost de 20 euros.
10: I el judici del cas Pujol continua la declaració d'exdirectius de les constructores que van fer pagaments milionaris a Jordi Pujol Ferrusola per la seva mediació en diverses operacions immobiliàries i financeres a Espanya i a l'estranger. Els acusats insisteixen que aquells negocis, Núria Calà, van ser legals.
19: Sí, declara aquesta hora Luis Delso, que és responsable de la constructora Isolux, qui respon pels pagaments a Jordi Pujol Ferrusola pel seu assessorament en concret en projectes a Mèxic i Gabon entre els anys 2002 i 2006. Una operació d'un complex turístic a Nova Califòrnia, per exemple, li va reportar a Pujol Ferrusola 11 milions d'euros. Segons la Fiscalia, els pagaments no tenen cap justificació. Delso, en canvi, apunta a la seva mediació amb contactes de pes al país.
20: ¿Y qué papel había jugado Jordi Pujol Ferrusola?
21: Influir para que me recibiera y poder explicarle yo al gobernador de Nuevo León que preferíamos hacer la obra solos y que si no iba a haber muchos problemas porque la parte mexicana no quería poner su parte.
19: I manté que mai es va girar cap pagament dels que es van fer a Pujol Ferrusola a cap compte a Andorra, com ha assegurat les acusacions. Delso declara aquesta hora a l'Advocacia de l'Estat.
10: Més enllà del vessant esportiu, el Clàssic ha deixat també diversos anunciats i denunciats identificats per part dels Mossos d'Esquadra. Ens ho explica Sergi Bassoles.
22: Victòria Blaugrana, al marge, la policia catalana va interposar 7 denúncies administratives al Camp Nou per possessió de substàncies estupefaents i pertinença d'armes. A banda, 4 aficionats van ser denunciats per ús de simbologia prohibida, introducció o tinença de bengales i per falsificació de l'entrada. De la seva banda, el Barça va expulsar 25 persones de l'estadi per diferents incompliments de la normativa interna. En quant al dispositiu en contra la revenda il·legal d'entrades, els Mossos van identificar 45 persones i en van denunciar administrativament 4. La policia catalana també va interposar 4 denúncies pertinença de substàncies o armes i una per apropiació indeguda en el marc del transport públic. I finalment, a Plaça Catalunya, on va tenir lloc la celebració d'una victòria que corona els blaugranes com a campions de Lliga, es van identificar 4 persones en una actuació preventiva i de control de l'espai públic.
10: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
9: Ràdio 4.
23: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
24: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
23: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
25: Podríem llevar-nos a les 8.
23: Però per què, si ens encanta?
26: Badó, no puc més.
27: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
26: Badó, em passa el programa de tardes.
27: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
23: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
28: Bon dia i bona sort.
29: Bon dia i bona sort.
28: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
30: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
31: Cada I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
32: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
33: Com sempre, salut i per dir.
0: jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
1: La veritat per davant de tot.
2: Andy, i jo no penso dir la paraula.
0: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
2: M'he quedat esparverada.
3: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
2: Nena, nena, nena, nena.
4: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12 ara mateix. Doctora Montse Folch, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia,
1: guapíssima,
2: molt bé.
1: Guapíssima, com sempre.
2: No, gràcies.
1: De veritat t'ho dic, eh? Mira que un dilluns de ressaca, de bon rotllo, això sí. Vas veure el partit, suposo. O no?
2: A mitges. He de dir que no massa.
1: No massa.
2: No el vaig veure.
1: No ets massa futbolera, diguéssim.
2: A veure, depèn. Depèn del partit, depèn del dia, depèn, però ja. És, ahir
1: home,
2: no
1: però
2: vaig poder.
1: Ahir era el partit.
2: Sí, ja ho entenc. El meu fill el va veure. I jo, com va?
1: I tant,
2: això
1: i tant.
3: Sí, jo l'estava escoltant per la ràdio, anava fent algun guió per avui, anava escoltant, a veure, estava bastant encantat que ens l'endurien al sac, eh?
1: Sí, home, Lliga. Sí, jo també ho tenia clar, però vaja, els culers són patidors. I
3: és veritat,
1: que sempre
3: és
1: hi ha
3: veritat, és veritat.
1: Allò que...
3: Sí,
1: que sorpresa.
3: I a més que amb el Madrid que te la pot fotre, perdó, fins l'últim segon, eh?
1: Bé, escolta'm, aquest matí parlarem de moltes coses aquí al matí de Ràdio 4, com sempre, Jordi Vila.
3: Sí, tant.
1: L'art de no complicar-se la vida, això m'interessa molt, ja t'ho he dit abans.
3: Sí, mira, sí, és l'últim llibre...
1: Perquè ens compliquem sols.
3: L'últim llibre d'Alexis Racionero, eh? Fill de Luis Racionero, és escriptor, també és coach, sí. Divulgador de ioga, i moltes altres coses, i amb ella doncs, això, ens preguntarem, és possible viure sense complicacions? Per què ens compliquem,
1: tant la vida? La vida, Montse?
3: Sí.
1: Per què ens compliquem tant la vida?
2: Jo crec que això depèn del tarannà de cadascú. Hi ha gent que se la complica molt i hi ha gent que no se la complica tant.
1: O a vegades te la compliquen.
2: Bueno, però si te la compliquen és perquè...
1: És que te la deixes complicar.
2: És perquè te la deixes complicar.
1: Sí, senyora.
2: Al final és comportar un impermeable, dic jo.
3: Ell ens explicarà que un bon antídot per no complicar-nos la vida és tenir una vida senzilla. Eh? Una vida... Yeah. I que veu molt de les ensenyances d'Orient, no? El zen, la meditació, tot això, ens ho explicarà.
1: Sí, sí. A veure que ens explica d'aquí una estona, perquè m'interessa moltíssim, ja t'ho dic. Aclarirem també les claus per esbrinar si un text és original o ha estat fet amb intel·ligència artificial, que al final ja no saps què creure't en aquesta vida. El Gonzalo Bernardos abans deia, si aporta moltes comes, ho contrastarem, això del Bernardos, amb qui realment en sap. Compte, si posen guions en lloc de parèntesi, vol dir que és IA també, no? No ho sé. I si, no, això és el més preocupant. Si està ben escrit... No està fet per un alumne, dic, doncs, noi.
3: Ja.
1: Si segons un professor d'Economia a la Universitat de Barcelona això és així, i ens hem de preocupar bastant o molt, eh?
3: I això li preguntarem al Francesc Miralles, escriptor i divulgador. També té la mà trencada amb tot el que fa referència a la saviesa d'Orient, i això li preguntarem com podem detectar si un text està fet per IA.
1: I ara els metges poden receptar, fer esport. Montse, novetat, això, de la Generalitat.
2: Oficial?
1: Sí, una iniciativa oficialment, si poden receptar, fer esport. D'aquesta manera, durant quants dies, aquesta és la pauta, i ho has de fer així o aixà.
3: En principi és una iniciativa que comença ara el mes de maig. Fins ara, era una recomanació.
2: Sí.
3: Però a partir d'aquest mes ja es pot...
1: Et fan una recepta?
3: És una recepta. Ha d'anar doncs, a aquest centre esportiu, et posen en contacte amb un preparador físic i aleshores doncs, fas un pla d'exercici.
1: I et diuen al centre el que has d'anar.
3: Sí, sí. Hi ha una coordinació perquè això està impulsat tant pel Departament d'Esports com pel Departament de Salut de la Generalitat.
1: Avui en parlarem amb el doctor Rafael Ruiz, que és director estratègic d'Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut. En efecte, ho aclarirem, tot plegat. D'aquí a una estona. I la música ens la portarà el David Canal. Avui ens ho passarem bé aquí.
3: I tant.
1: Quina manera d'aixecar el dilluns, tu.
3: Un dels grans rumberos que sempre passen per la tercera hora del matí de Ràdio 4.
1: Bé, i com sempre, regalem un dinar o sopar per dues persones. Avui en un restaurant amb estrella Michelin. Heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va. Que bonic. Dius que és preciós l'ocell aquest, no, Jordi Vila?
3: Sí, és preciós, és molt mono, és un dels ocells més petits del món, i mira, donarem una altra pista.
1: Dels més petits del món?
3: Sí, dona una altra pista, Xavi.
1: Sí.
3: Mira, el bec és negre i prim, relativament llarg i corbat, i tenen una llarga llengua en forma de túbula.
1: Ah, carai.
3: Ni no.
1: Ara sí que has donat pistes interessants.
3: Sí.
1: 900, truqueu, 900, 454... 455-900. 454, 455... Quina calor que fa! Et veig aquí amb el ventall. Sí. Montse Folk, jo estic igual.
2: Ara m'ha agafat un
1: d'allò.
2: Un...
1: A mi m'agafa sovint, això.
2: Una sufocamenta d'aquestes.
3: Li anava a preguntar si has anat a la Fèria d'Abril i t'has portat aquest vano.
2: No, aquest any no he anat a la Fira d'Abril.
1: Ets habitual de la Fèria?
2: Home, durant 13 anys vaig estar anant cada any.
1: Què dius ara?
2: Sí.
1: A mi m'encanta.
2: A mi també m'agrada,
1: però fa anys que no hi vaig, però m'encanta,
2: ara
1: de veritat.
2: Ara ja fa 2 anys o 3 que no he anat, també. Ah. Però a mi també m'agrada, eh?
1: Què ens expliques avui, Montse Folk?
2: Doncs el que vulgueu, a veure, temes de cogombrets amb vinagre, no?
1: Ah, és aquest l'aliment? Aquest que s'ha posat de moda entre esportistes d'elit, sobretot, no?
2: A veure, he sentit...
1: Són cogombrets amb vinagre, els de tota la vida.
2: El suc.
1: Ah, el suc?
2: El suc perquè porta... Al final, no, el suc no. El caldito, o sigui, tu poses els cogombres...
1: El suc del pot.
2: El suc del pot, amb aigua i sal. I al final és cogombra, aigua i sal.
1: I vinagre,
2: doncs aquella
1: no?
2: Aigua... Perdona. Vinagre, perdó.
1: No, t'anava a dir vinagre, no, també, sí.
2: Sí.
1: I això tu veus...
2: Sí, són cogombrets amb vina.
1: Sort que riem fins i tot els dilluns, a aquest programa.
3: No, és un molt bon símptoma. Riure és un gran símptoma.
1: És molt bo.
2: Doncs tu veus i porta molts minerals. Bueno, a veure, això està... S'ha posat ara com de moda amb els esportistes. Què passa? Quan fem esport, sues, perds aigua, sí. I una manera de recuperar-la, doncs, és d'aquesta manera. Jo, de fet, jo ja me'l bevia, el suc aquest dels cogombres. A mi m'agraden molt. Llavors, què passa? Que com porta molta sal... Bueno, porta molta sal. Porta sal, que és una de les coses que hauríem de vigilar, que no fossin dels més salats, perquè al final la sal tampoc és bona a abusar. Uh-huh. Com porta sal, aquesta aigua que hem perdut per la suor, doncs amb la sal ajuda a recuperar-la, perquè ja sabem que la sal reté aigua en el cos.
1: D'acord.
2: Per tant, és una manera de recuperació més ràpida.
1: I té més rampes i tot això.
2: I fa que la recuperació de la rampa sigui una mica més ràpida.
1: Més ràpida, també.
2: I que no hi hagi tanta...
1: Au, a comprar cogombrets, mira. Jordi Vila.
3: A casa dels cogombres sempre els feia ma mare, doncs, allò, amanits, no? Amb una mica de sal, una mica d'oli, un toc de vinagre, eh? O de vegades amb llimona. Però, diguem, el suc de cogombres...
1: El cogombre és una cosa que agrada molt...
3: O no agrada.
1: O no agrada gens.
3: És veritat.
1: Jo tinc algun amic que diu, és que només que toqui l'amanida, encara que me'l treguin, ja no em puc menjar aquell enciam.
2: A mi no m'agrada gens. Em recorda
1: sí.
2: El meló.
1: Em recorda el meló.
2: El cogombre i el meló no puc, però en canvi els cogombrets amb vinagre sí.
1: Sí, d'acord.
2: No tenen res a veure. Sí.
1: I el cogombre amanit, veritat, com deia ara el Jordi Vila, amanit com ho hem fet
2: perfecte,
1: tota la vida a casa.
2: A qui li agradi...
1: Té els mateixos efectes que els cogombrets, que el suc aquest, o no?
2: Bueno, a veure, és que el suc... És que potser ho hem dit, potser ho he dit malament, eh? No és el suc de cogombrets, és l'aigua dels cogombres amb vinagre. Ah. Llavors, els cogombres normals, doncs sí que porten... Bueno, és un molt bon... És un molt bon vegetal, perquè porta... molta quantitat d'aigua, per tant és molt lleuger i per les dietes, per exemple, que es necessita poques calories, és una bona opció. També s'utilitza molt en cosmètica perquè és antiinflamatori per aquesta quantitat d'aigua que aporta. Llavors, si ho tens fresquet, encara més, no? Però com tots els vegetals, és molt indicat i més ara a l'estiu, a la gent que li agrada les amanides, perfecte. Molt lleuger.
3: Perfecte. Per tant, és el suc de cogombres, que no és el mateix que suc de cogombrets amb vinagre. Serien coses diferents, eh?
2: No és clar, és que potser ho estem dient malament. El suc de cogombrets no és el suc, és l'aigua en el que estan els cogombrets.
3: D'acord.
1: Ningú entengui que s'ha de triturar el cogombret, diguéssim. És l'aigua. És com aquells que es veuen l'aigua de les escopinyes, els barbaretxos que diem a casa.
3: Sí.
2: Jo també me'l bec. Jo m'ho bec tot.
1: És bo?
2: Vull dir, tot...
1: És bo, el suc de les escopinyes?
2: Sí, és el mateix. Al final,
1: el fet
2: és...
1: que estigui en una llauna, a vegades penso, no sé, això.
2: A veure, el fet que estigui en una llauna no n'hem d'abusar de les llaunes, tampoc, perquè poden portar el bisfenol, que es diu que és un producte que pot arribar a ser tòxic per l'organisme.
1: Uh-huh.
2: Per tant, sí que les llaunes hem d'observar si estan en bona situació, és a dir, que no estiguin tocades, que no estiguin rovellades, que no hi hagi i que no estiguin inflades, doncs, hem de vigilar, no abusar tampoc, però, per exemple, 2, 3, 4 llaunes a la setmana, en principi, si estan en bones condicions, no té per què sentar malament.
1: Molt bé.
2: Però sí, sí, es parla moltes vegades a les dones embarassades que no prenguin massa llaunes, precisament per aquest possible perill que podria representar el bisfenol aquest.
3: I parlant de llaunes, volíem posar sobre la taula també si mengem sardines en llauna, no?
1: Perquè sí, això... la sardina és boníssima, però la de llauna també?
2: També.
1: És tan
2: també
1: bona com l'altra?
2: També. És a dir, pensa que, a més, porta a l'oli que l'hem de... Això sí, hem de procurar que sigui oli d'oliva.
1: Tu en menges, habitualment?
2: Jo sí. A mi m'encanten les sardines en llauna. Ja. A més, com és proteïna d'alta qualitat i porta greix, o sigui, naturalment,
1: no?
2: Omega 3, doncs, què passa? Que sacia molt. Llavors, si tu et menges una llauna de sardines i ho poses amb pa amb tomàquet o el poses amb una amanida, és un plat...
1: Ara em fas agafar ganes de comprar-ne. És que em fa una mica de cosa, a mi, el tema sardina de llauna.
2: Per què?
1: No ho sé.
2: Per la llauna?
1: No, per... no sé. Com penso com està fet, això?
2: No, és, al final hem de vigilar que no tingui massa condimentació. Igualment hauria de ser sal i aigua. És que la sardina, al final, i oli.
1: Ja.
2: Clar, que jo sempre m'oblido.
1: Ja, però penso que hi posen la sardina crua.
2: Bueno, està adobada.
1: Sí, clar.
2: Clar, llavors...
1: Però no està cuita, aleshores ja...
2: Sí. Uf. No.
1: Són maniàtics, són fastigosets.
2: No, home, no. Bueno, perquè tu recordes les sardines de tota la vida. A mi també m'agrada les sardines, però tu les fas i fas una olor a la casa i no sé què. Llavors és molt més pràctic. Què passa? Que no s'ha de cuinar, és un producte que el pots tenir ràpid, és un producte molt saludable, és un producte que realment per la salut és molt bo.
1: D'acord.
2: I per tant, per fer dietes també seria molt bo, perquè té aquest poder saciant.
3: A casa les sardines les menjàvem escabetxades, amb all, les posàvem a macerar durant un parell de dies, amb vinagre, bueno, i la veritat és que estaven...
1: dies n'hi ha prou.
3: Boníssimes. Sí, jo recordo entre dos, potser una mica més, dos, tres dies.
2: La sardina, a més, per les dones és molt interessant, bueno, i els homes també, però les dones que tenim a vegades més problemes de calcificació i tal, doncs porta molta quantitat de calci si la menges amb l'espina. Sobretot si...
1: Ah, t'has de menjar l'espina?
2: No, t'has no. Si la menges...
1: És aconsellable?
2: És aconsellable. Per això, a vegades, si et molesta l'espina de la sardina gran... És més fàcil menjar les sardinetes petites.
1: D'acord.
2: Que aquestes tenen la raspa aquesta és més petitona.
1: D'acord. Mira, prenc nota d'això, no ho sabia.
2: Molt interessant.
1: Sempre aprenem coses interessantíssimes amb la Montse Folk.
3: En el meu cas, jo, l'espina, quan les sardines o els peixos són molt grans, que jo la parto, diguem, no me la menjo. Sí que quan fas peixeta, jo que pescadito frito, en aquest cas sí,
2: Que el pescadito frito també és molt bo. Mm. És a dir, a vegades pensem...
1: Encara que sigui fregit.
2: El peix fregit, què passa? El peix fregit és peix i oli.
3: Sí, sí.
2: Oli calent, ja està, no passa res més.
1: Si l'oli és net,
2: clar,
1: i no està reutilitzat,
2: aquest no? Aquest és el tema, és a dir, si és un oli en bones condicions, que no s'ha recremat, intentem que sigui oli d'oliva que potser aguanta millor les altes temperatures, i no passa res, què passa? Que sí que té més calories, ja està, és l'única cosa que passa.
1: Ah.
2: És com l'arrebossat, tampoc és dolent, és a dir, és que a vegades, no, jo no menjo mai fregits ni arrebossats, bueno, per què no?
1: Perquè un dia no passa res.
2: Ni dos, ni tres, i sobretot si no tens problemes de sobrepès, no passa res.
1: Veus, Jordi?
3: Sí, mira, jo últimament ara, a l'hora de sopar, els ous que feia Ferrats, ara els faig passats per aigua.
2: Bueno, t'estalvies calories.
3: Sí.
2: Això és l'única cosa.
1: Tampoc ara... és l'ou ferrat.
3: Sí, no, que és molt bo, però també és més sa un ou passat per aigua, no?
2: No.
3: No necessàriament.
2: No necessàriament. No. És el que comentaven. Si tu fas un ou ferrat amb bon oli...
3: Amb bon oli, clar.
2: I aquest és el tema, amb bon oli i que no sigui recremat i molt reutilitzat.
3: Ja.
2: Doncs és tan saludable com l'ou passat per aigua, o l'ou dur, la truita... Tot, o sigui, el tema és la qualitat de l'oli. Sí,
1: ara no paro de llegir tot arreu, que es poden menjar ous cada dia.
2: Sí.
1: Que no passa res.
2: No passa res.
1: Va haver una època que era ai, que si el colesterol, que si no sé què, compta amb els ous, i ara de cop i volta els ous són boníssims.
2: Què passa? Que el rovell de l'ou és el que té colesterol, realment. Mm-hmm. Però el colesterol de la sang no el puja el rovell de l'ou, el puja si mengem molt, doncs, els embotits, bàsicament seria,
1: D'acord.
2: És a dir, el greix saturat d'origen animal, els embotits, el bacon, totes aquestes, aquests greixos sí que pugen, la mantega, sí que pugen el colesterol sanguini, però no el del... De fet, l'ou és una proteïna molt completa, que es diu del valor biològic, com la carn, és a dir, porta tots els aminoàcids que necessitem. Per tant, ou i carn serien... De fet, si menges ou, t'atipa molt. T'atipa, no? Tens un poder saciant molt gran. Com la carn vermella, que també sacia molt.
1: D'acord.
2: Per tant, ou, proteïna molt bona a nivell de salut.
1: Prenem nota, també, sí, sí. Jordi Vila. I com més t'agradin, queda clar. Sí? Ara, no reutilitzis l'oli.
3: No. Això també és veritat, que hem de fer una revisió d'hàbits que fem a casa perquè siguin més saludables. Sí.
1: I si volem fer una mica de dieta per aprimar-nos, quins plats podríem fer ràpids, equilibrats i bons utilitzant conserves en general?
2: Clar, jo diria conserves, envasos al buit, i seria molt fàcil. És a dir, tu sempre pots tenir envasos al buit que tinguis pernil, salmó, pernil dolç, sí, gall dindi, tot això ho pots tenir. També pots tenir les llaunes d'escopinyes, de navalles, de la sardina, de la tonyina, tot això, gambetes que també les pots tenir en pot de vidre, o els llegums també els podem tenir, que també són... A nivell de conserves, els llegums i les sardines serien de les més saludables.
1: D'acord.
2: Perquè és el que dèiem, al final és aigua i sal.
1: Llegums tot o alguna d'especialment recomanable?
2: No, les que si et senten bé, totes serien recomanables. La persona que té, a lo millor, meteorisme, és a dir, gasos, potser la llentia, en principi, ben mastegada com sempre, doncs és la que, en principi, causa menys gasos.
1: Menys. La llentia.
2: Sí, i també depèn de com estiguin cuinades, si les cuines així amb fonoll o, doncs, en principi, també, i si no de postre, un iogurt també pot ajudar a solucionar una miqueta aquests gasos.
1: Natural sense sucre, si pot ser.
2: Natural sense sucre, sí, pot ser. Sí.
1: Sí,
2: costa, eh? Costa de trobar sense sucre.
1: No, però és bo.
2: T'has d'anar a mirar.
1: A mi m'agrada, sí, aquell punt àcid.
2: Clar, tot t'acostumes, també. Perquè si estàs acostumat al iogurt amb el sucre, doncs, home, substitueix i... Després t'acostumes al sabor del iogurt. Mira, se m'està fent la boca aigua.
1: Sí.
2: Bueno, espera, que tenim aquí les proteïnes amb llauna, amb conserva o amb envasos al buit. Vale? Ja tenim aquestes. I després sempre podem tenir els vegetals a mà. És a dir, podem tenir els cogollos, les endívies, els tomàquets i, si no, els xerris que s'aguanten. Ara el tomàquet s'aguanta molt a l'estiu i tenim molta varietat. I, si no, els xerris tenen molta... O l'endívia. L'endívia també s'aguanta molt. Jo no diria d'agafar les bosses d'enciams, però bueno, és una possibilitat, però hem d'intentar cada vegada més fer els vegetals i les fruites fresques, no? I els plàstics intentar eliminar-los el més que puguem, no?
3: Ara que has parlat de l'endívia, tu creus que l'endívia és un vegetal que agrada a tothom per aquest toc una mica amarg? A casa també les menjaven sempre amb roquefort, no? Que és un clàssic, no?
2: Ja. Home,
1: a tothom no agrada... No agrada a tothom, però
2: a tu no t'agrada,
1: si entenc,
2: no?
1: El que vols dir, ho dic per la... No?
3: Aquest... Sí, que té com aquest regust amarg, sí, no?
1: Però tot el que és amarg, dieu que va bé pel fetge, per exemple.
2: En principi, pot tenir una relació, com la carxofa, que també és aquest regustet amarg, en principi són... I també et diria que si et menges si t'agrada el sabor de l'endívia, si et menges el tronchito, que jo li dic, el tronxo de l'endívia mentre estàs cuinant, allò també et sacia molt. Allò que estàs cuinant, et menges el tronxo i mira, ja arribes a l'hora de menjar, potser... Si tens tema de primar, clar, si la persona no té problemes de sobrepès, pots menjar el que vulguis, quan vulguis, a l'hora que vulguis, però si t'has de controlar una mica, el tronxo és molt bo per saciar.
1: Hi ha persones que es mengen el gengibre mossegades, tu? El pal de Pons, per exemple.
2: Ja.
1: Que s'ha de tenir estómac, perquè...
2: Jo això, sí, és molt saludable, el gengibre, però... Sí, s'ha de tenir estómac.
1: És un gust potent. Diu, al principi costa acostumar-t'hi, però després el portes a sobre, més els que es dediquen a cantar.
2: Sí.
1: Diu que va molt bé, no hauríem de prendre nota nosaltres, també per la veu.
3: Sí, dona molta força i potència.
2: Sí, per la veu. Doncs sí, i és molt saludable, és per segons quines persones, si a lo millor tens una mica de gastritis o refluxes, a lo millor no...
1: Ja.
2: Però clar, això, però sí que és molt saludable. I ratllat o a trossets. Hi ha persones que els porten, bueno, si el Pau ho porta, com en vasos i ratlladet o a trossets.
1: Ah, no, ell porta la patata directament al gengibre, a la butxaca
2: i a mossegades.
3: No, també es venen...
1: És de Pons.
3: També es venen en format com de caramels, ensucrats. I
2: clar,
3: això passa millor,
1: però no deu ser el mateix.
2: Home, no, el sucre l'hem d'intentar reduir el màxim que puguem.
1: Mare meva.
2: Però espera, que no hem parlat encara dels plats combinats fàcils, ràpids i gustecitos
1: ara,
2: per aprimar.
1: Atenció, agafeu paper i
2: ja
1: boli.
2: Ja tenim per una banda la proteïna aquesta que hem dit, amb conserves, amb vasos al buit, vale? I també per una altra tenim, que m'he deixat, per exemple, ara tenim els gazpachos o els purés de verdura, tot això, sempre ho podem tenir preparat a casa, no? Llavors tu agafes, doncs, al gazpacho li poses virutes de pernil, virutes de d'oudou, l'oudou també sempre el podem tenir a casa, sí. Virutes de pernil, d'oudou, del que tu vulguis, formatge ratllat per sobre, i ja tens un plat combinat perquè ja hem fet la fibra i la proteïna que hem de tenir, en principi, que cobrir a l'hora de dinar i també a l'hora de sopar. Llavors pot ser un sopar lleuger o també un dinar d'estiu o un plat de tomàquet i llavors li posem la sardina.

0: Clar, és a dir o qualsevol...
1: Espàrrecs verds, no? Per això, millor espàrrecs verds, no? Qualsevol espàrrec.
2: Blancs.
0: Qualsevol sí. Espàrrec que t'agradi.
2: Els que porten de Navarra, aquells blancs gruixuts, quan són així naturals.
0: Uf, són boníssims.
2: Allò és espectacular.
0: Mira, és una altra conserva que podem tenir. Llavors,
2: també se'n fa aquí gavà, per exemple. Mm-hmm. Compte.
0: Agafes aquests espàrrecs i pernil i ja ho tens. O meló amb pernil, ja ho tens. Pinya amb pernil, pinya amb formatge. Tot això són combinacions...
2: El meló diu que és més indigest, no? Que altres...
0: Hi ha persones que diu que a la nit els hi senta malament.
1: Especialment a la nit es diu, sí.
0: Si et senta malament, no te'l mengis a la nit, te'l menges al migdia.
2: D'acord.
0: Ja està. O sigui, al final és sentit comú, eh? Ah. I si et senta malament el pernil, doncs agafes la pinya i fas pinya amb pernil. És un plat equilibrat perquè fas la fibra i la proteïna. I és fantàstic. O fas una amanida i li poses cigrons o llenties. Si a la nit no et senten bé, doncs ho fas al migdia igualment.
2: Hi ha gent que diu que la pinya li fa sortir llagues a la boca.
0: Sí, perquè porta l'àcid acètic, que és una mica, evidentment, és un àcid que pot irritar molt la mucosa.
2: Bona per la salut, eh?
0: Sí, bueno, com totes les fruites.
2: És bona.
0: I és molt saciant. I el tronxito, jo vinga, llamem els tronxitos, també és molt saciant.
2: Uh-huh.
0: És a dir, que tots els tronxos aquests de les verdures i dels vegetals i de les fruites les hem d'aprofitar, també. Cuinar-les bullides o si no, directament.
2: Bé, i ara que arrenca amb força la temporada, la campanya de cireres a Catalunya, què me'n dius d'aquesta fruita que és estrella avui i ho serà també i sobretot durant les properes setmanes?
0: Bona, eh? Sí, podem fer... Les cireres, clar, porten potser una miqueta més de quantitat de fructosa per 100 grams que millor...
2: De les fruites que porta més sucre. És veritat, això?
0: Sí, porta més quantitat. El que passa és que tot depèn de la quantitat que mengis. Llavors, si tu saps agafar, depèn de la persona, no? Si tu saps agafar un grapat... Un grapat a vegades està en relació la mà amb la persona. És a dir, tu agafes un grapat, jo tinc una capacitat a la meva mà. Un home que sigui alt i tal, té una altra capacitat. Per tant, menjarà més. Un grapadet i això ja és suficient, ok, el problema... Perdó, i si no tens problemes, com dèiem abans, de sobrepès, no tens problemes d'indigestions i tal, menja les que vulguis. Però si tens problemes d'indigestió o de sobrepès, doncs amb un grapat seria suficient i ben mastegades.
2: Yeah.
0: I si te les menges per la nit, té un efecte com la melatonina. Té una mica de melatonina i t'ajuda a descansar.
2: Bé.
0: Les cireres, eh?
2: Sí. Més sucre quan més madures són. Quan és allò tan negre
0: com
2: que agraden
0: tota
2: tant, perquè són més dolces, en efecte, per
0: aquest motiu. Concentren més el sucre, sí.
2: Molt bé.
0: Clar, com totes les fruites, també les que són dessecades, també concentren nutrients, però concentren molta quantitat de sucre.
2: Ah.
0: Llavors, doncs, bueno, són saludables, molt perquè concentren... Per exemple, les orellanes concentren molta quantitat de vitamina A.
2: Les orellanes són els albercocs, no?
0: Els albercocs sec. I...
2: Obercocs, auricrocs... A Obercoc, se'n diu que depèn del poble, això
0: sí.
2: Té 50.000 noms, aquesta fruita.
0: Sí, com la verzínia, no? Jo li dic aubergínia, jo li dic.
2: Aubergínia.
0: O sigui, cadascú aquí depèn del poble.
2: La riquesa dialectal d'aquest país,
0: sí.
2: Tu. Molt bé, Montse. Carai, mira, Francesc Miralles, com estàs? Bon dia.
3: Molt bones.
2: Bones.
3: Content d'estar amb vosaltres.
2: I com ens agrada tot això que ens explica la doctora Folk, eh?
3: Home, dona ganes ja de posar-se a cuinar.
2: Sí?
0: Amb això quasi no cuines, eh?
3: No,
0: fixa't que pim-pim-pim és per les persones que no volen cuinar.
3: Tallar una mica la fruita i tot això, no?
0: Sí, tallar-la, sí.
2: Escriptor, sí. Divulgador... Parlem d'això de la IA, no? I que ja no saps què creure't i què no creure't en aquesta vida, eh? Sí?
3: Sí, a veure, és una tecnologia molt nova
2: sí.
3: I quan una cosa arriba de bé i nou, necessitem un temps per adaptar-nos i saber de quina manera la podem utilitzar amb intel·ligència, no? Llavors, ara mateix, curiosament, la intel·ligència artificial... Molta gent la fa servir de forma molt estúpida, amb la qual cosa no es fa més llestos, sinó que fins i tot posa en risc les seves feines. Podem donar exemples d'això.
2: Ah, molt bé. Ara de seguida en parlarem. Jordi Vila.
1: Jo estic molt content perquè, mira, amb el Francesc Miralles ara feia molt que no coincidíem, des de l'època amb la... que participaves amb la Sílvia Tarragona.
3: Sí.
1: I res, avui això ens vam parlar de com identificar, no?, si un text està escrit amb
3: això
1: IA
3: fàcil,
1: o,
3: sí.
1: O no. Així que molta atenció, eh? Molta atenció, oients.
2: Molt bé. Montse.
0: Xavi.
2: Quan tornaràs?
0: Quan vulgueu.
2: T'hi voldríem cada dia, aquí, tots en aquest
0: vinga,
2: programa.
0: Cada dia vinc.
2: Perquè ens agrades i els oients també.
1: Home, ens hem deixat sobre la taula pel proper dia, no?, que ens parlis d'aquests aliments que estan de moda i que fan servir els esports d'elit.
0: Ah, perfecte,
1: ho deixem...
2: Però ja ho hem dit, això, els cogombrets, el suc.
1: Això? Era això? Ah, d'acord. Doncs
2: Jordi
1: mira,
2: Vila.
1: Ja estava entrant...
2: És que no, està de ressaca, no, Jordi. Està...
0: Bueno, hi ha molts més aliments que poden estar.
1: Hi ha molts més aliments.
2: Com ara quins, sí. Montse.
0: No sé, jo...

0: preservar-lo.
1: No, és que justament estàvem passant res. Quan... No.
2: Ens passa tots això, tu. Vinga. Més faltaria, vinga, 3 hores.
1: Visca els dilluns.
0: Bona setmana, Tito. Vinga.
2: Molt amable, Montse.
0: Adéu.
2: Un petó molt gran.
0: Igualment.
2: Sí? Perfecte. Què dius? Aquest matí...
1: El... Xavi, es nota que és dilluns.
2: Oh, i tant. Bé, vinga, no passa res. Francesc Miralles, aquest matí el Gonzalo Bernardos, que és professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, diu, noi, quan veus moltes comes, miau. Miau. No sé si és veritat o no,
3: no
2: això.
3: No és un tema de comes.
2: No és un tema de comes. No. Quan posen guions en lloc de parèntesi...
3: A veure, per exemple, quan un alumne de 10 anys t'envia un text de 20 línies on no hi ha ni una sola falta d'ortografia, cap paraula mal transcrita i cap coma o punt fora de lloc, dius, no ho ha fet ell.
2: I no només de 10 anys, segons el Gonzalo, que és professor a la universitat...
3: Sí, no ho fa servir tothom.
2: Diu, quan està ben escrit...
3: És IA.
2: Diu, segons ell, diu, exacte, no és dels alumnes, no està fet pels alumnes. Que exacte, dic, això ens preocupa, Gonzalo.
3: Hi ha més pistes. Que
2: quines?
3: Hi ha certs vicis que té la IA i que la gent que la fa servir fem veure... Perquè no hi ha cap problema d'enviar un text a mia si dius que ve de ChatGPT o d'on sigui. El problema és quan el vols fer passar per teu. Aquí ja estàs enganyant, no? Llavors, de vegades, els que la fan servir d'aquesta forma ni tan sols es prenen l'esforç de maquillar-ho una mica. Llavors, què és típic de la IA? Doncs, per exemple, les enumeracions. 1.1, 1.2, 1.2.3... Els substantius, tots en majúscula, no? Dir, per exemple... La capsa de les sorpreses, la C majúscula, la S majúscula. Ah. Això en alemany s'escriu així, però en castellà o en català els substantius van en minúscula a no ser que comenci el paràgraf. Després, un text divulgatiu que té molts topos. Això també és típic de la IA. I repetició de fórmules, de paraules, absència d'errors i un estil general que és avorrit de llegir, que és informatiu, però és avorrit, on no hi ha l'anècdota o el sentit de l'humor, això és IA.
2: Ah, carai, tu.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ara potser també els ensenyarem a de dir el que han de retocar perquè no els pillin, perquè no els enganxin.
3: Oh, clar, diguéssim. Si l'has de retocar molt, al final et surt més a compte escriure-ho tu.
2: Ja.
3: Jo puc posar un exemple d'una escriptora molt bona amiga que em deia, em va molt bé la IA perquè em contesta tots els mails. Jo li vaig dir, bueno, m'agradaria... veure-ho en directe, això. Diu, sí, mira, diu, m'han escrit d'aquesta llibreria que em demanen que faci una presentació, ara els hi contesto en la IA. Llavors, ella programa una resposta, però primer ho supervisa. No? I li va donant prompts. Diu, no, està bé el que has escrit, però digue-li que aquest dia només tinc aquests dos horaris. I fa un segon correu. Diu, sí, però digue-li també que si no hi ha 10 persones... Dic, acabaràs abans si ho escrius.
2: Exacte,
3: tu.
2: Exacte,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Si hem de donar tantes instruccions i hem de promptejar tant, acabes abans d'escriure.
2: Al final et surt a compte fer-ho.
3: Exacte.
2: Sí, directament i tot. Sí. Exacte.
3: Passa que hi ha una fascinació ara mateix, fins i tot per part de molt intel·ligent, d'aquesta màgia que tots vam tenir quan érem estudiants. No? O sigui, quan anaves a la universitat i et faltava una setmana i havies d'entregar un treball i no l'havies començat, pensaves, o sigui, si hi hagués un botó que jo pogués apretar i aquests 20 folis estiguessin escrits,
2: yeah.
3: Doncs aquesta màgia és la que hi ha ara. Hi ha molta gent que està fascinada pel fet que donen una petita ordre i sembla que han fet molt, però en realitat, clar, no han fet res.
1: I això, hem de recordar això. Això ens pot convertir en menys intel·ligents?
3: Sí,
1: ens pot atontar més, això?
3: Totalment.
2: Home, clar,
3: totalment,
2: se'ns perquè... encallarà el cervell si al final no el farem anar.
3: Mira, jo vaig a moltes escoles a parlar de creativitat, de com generar idees, i en un exercici típic que fem, que és d'on surten les idees, doncs et diuen, li preguntaria al ChatGPT, li preguntaria a Google. Jo dic, ja, però què li preguntaries? Que em doni un argument per una novel·la de ciència-ficció, ja. Llavors, estem substituint la creativitat natural que algunes persones tenen, o tothom té en més gran o més petita mesura, per una cosa automatitzada, estàndard, avorrida, que el que fa és que tu siguis prescindible.
1: Dona'ns més detalls, no?, per diferenciar un text fet per nosaltres d'un text amb IA. Per exemple, hi ha paraules amb les quals la intel·ligència artificial s'equivoca?
3: No s'equivoquen les paraules, es pot equivocar amb la informació. Perquè, aviam, hem d'entendre que la IA treballa amb informació a l'engròs. No hi ha un criteri. No és com quan tu presentes una tesi doctoral, no? Llavors, treballa amb tota la informació que hi ha a la xarxa. I a la xarxa hi ha informació que és bona, informació que és inventada o que l'ha escrit gent que no sap del tema. Per tant, tu has d'estar comprovant tota l'estona...
1: Has d'estar contrastant.
3: Sí, perquè, per exemple, jo he fet la prova d'editar l'autor francès, digue'm quines obres hi ha traduïdes al castellà, la meitat es va equivocar perquè les va traduir directament dels títols en francès i aquí no es diuen així o no les han publicat, i me les va posar totes d'Editorial Planeta, quan només 3 o 4 són de Planeta.
2: Ja.
3: Perquè la IA li passa com als indis, no? O als japonesos. No sap dir no ho sé. Sinó que et dona una resposta, diu, prefereixo donar alguna cosa...
2: Que no passa encara, admetre que no.
3: Encara que sigui dubtosa, no?
2: Però tot això entenc que s'anirà perfeccionant, no?
3: S'anirà perfeccionant i, de fet, la IA es perfecciona amb l'usuari. Jo, per exemple, si jo m'hagués posat a corregir el que havia donat sobre aquest autor francès, el proper li dona bé.
1: És el
3: però
1: que es,
3: jo,
1: és el
3: però
1: que
3: jo em
1: diu...
3: nego a ensinistrar la IA.
1: És el que, és el que anem a dir.
3: No
1: hi ha gent que ensinistra,
3: sí,
1: no?
3: O sigui, si
1: la IA,
3: tu,
1: no? Perquè per
3: si
1: la vagi millorant, no?
3: I... Va millorant per tu i pels altres. És una feina col·lectiva.
1: Un altre aspecte que hem vist que potser ens pot, pot fer que detectem que un text no està escrit per la intel·ligència artificial és que la IA habitualment té manca de sentit de l'humor.
3: Sí,
1: és possible,
3: i,
1: això?
3: I d'anècdotes, i de girs, i de coses que siguin com sorprenents per l'actor. O sigui, normalment la IA té l'estil que pot tenir un fulletó, jo et diria fins i tot que la Wikipedia, els articles que els fan persones, és més divertit que llegir-hi, perquè hi ha una informació una mica més fresca. La IA, clar, el que fa és treballar per probabilitat, no? Si tu, per exemple, li dius a la IA, explica com es pot lligar amb una coreana, llavors et farà un text de 8-10 línies que és un compendi, una síntesi de milers de respostes que s'han donat en xats i en situacions a internet sobre aquest tema. Per tant, és la resposta més comuna, la resposta menys sorprenent. Per tant, tot el que llegim en un text generat per la IA acostuma a sonar a lloc comú.
2: Mm-hmm. Carai, tu.
3: Perquè ho és.
2: Tu la fas servir per alguna cosa, la IA?
3: No, a mi em surt sota la finestreta de Google, perquè la tinc com preinstal·lada no sé com, i em serveix com qui mira... Per exemple, si poso una pel·lícula i vull saber quan l'estrenen, allà em diu, mira, s'ha estrenat el dia... I per això sí que la faig servir, però no la faig servir per redactar.
2: Poca cosa més.
3: Poca cosa més, sí.
2: Bé, prenc nota.
3: O quan busco un resum, no? Dic, a veure, em pots dir quines són les obres principals de Bert Hellinger? Pues aquí és útil, no? Però igual te n'enumera 3 o 4 i... Ja saps quines són. La faig servir de diccionari, d'enciclopèdia.
2: Abans deies que, segons com, si ens passem de la ratlla amb això de la IA, acabarem atontats.
3: Sí, perquè acabarem no pensant. Igual que ara hi ha molta gent que pràcticament no sap sumar i restar, perquè tot
2: exacte.
3: Es fa amb la calculadora del mòbil,
2: exacte.
3: I que molta gent no sap escriure a mà, perquè ho fem tot en tecles, doncs pot arribar un moment en què no sàpigues pensar en res.
2: Totalment, totalment. En medicina, però en canvi sí que
3: home,
2: està suposant
3: sí.
2: avenços importants. Això sí que m'agrada, diguéssim.
3: Aquí,
2: la part positiva de la IA.
3: Sí, perquè la IA és analítica i té la capacitat de treballar amb milions de dates i de buscar baremos i d'arribar a conclusions de manera molt ràpida.
2: Això està molt bé.
3: És una molt bona eina.
2: Sí, senyor. Diu que ha de ser capaç de diagnosticar un càncer de mama que les mamografies són incapaces de detectar encara.
3: Això és
2: quan
3: fantàstic.
2: Quan està en una fase molt, molt inicial. O allò que diuen que et dirà de quin mal has de morir els propers 20 anys, que això també i sobretot podria salvar moltes vides.
3: Això pot salvar moltes vides. Jo el que estic en compte és que es faci servir la IA per tasques que són estrictament humanes i creatives.
2: Sí, o per fer-te el diagnòstic,
3: sí,
2: perquè
3: bueno,
2: aleshores s'han disparat les agressions al personal sanitari per culpa de la IA i del doctor Google, perquè la gent va allà i ja té clar el que té perquè li ha dit la IA o el doctor Google.
3: Exacte.
2: I aleshores el metge, que és qui en sap, ja pot dir missa.
3: Exacte.
2: És gros i greu, això, també.
3: Es pensen que és inapel·lable, no?
2: Sí.
3: Llavors, sí que és cert... Mira, quan una persona ha de generar idees noves... Jo diria sempre que no comenci per la IA. Encara que la IA et donarà moltes opcions, si tu vols practicar el pensament lateral, disruptiu, has de començar pensant tu, i després la IA ja t'ajudarà. I després tot el merder que ha hagut amb aquests terapeutes que són IAs, als Estats Units, no? Que hi havia com subscripcions, aplicacions, que et feia de psicòleg, no? I que té una sèrie de respostes estàndard, doncs si tens ansietat, si no has pogut dormir, això i l'altre... anava donant conversa una mica com el sistema operatiu de la pel·lícula Her. Doncs moltes d'aquestes aplicacions s'han hagut de tancar per denúncies.
0: Mm-hmm.
3: Perquè, clar, com no hi ha el criteri humà, doncs pot donar un consell, una recomanació o una guia per a algú que potser està en situació de risc o no detectar el risc d'aquesta persona que potser té pensaments de suïcidi.
0: Mm-hmm. Carai.
1: També hem de dir que hi ha molt tipus d'IA. Hi ha gent que fa pagament i té una IA professional que té una quota determinada i quan més quota hi pagues, la IA et fa més coses. Tinc una amiga que publica llibres, que tots els seus hobbies els va vehiculant per la IA i que està encantadíssim.
3: No és avorrit,
1: això. És com una eina de coneixement.
0: Sí. Que hi ha gent que l'utilitza i l'utilitzarà i serà...
1: I que ha arribat per quedar-se, Xavi.
0: Dóna'ns consells per tota aquesta gent que habitualment utilitza la IA, quins haurien de ser una miqueta els límits que s'haurien de plantejar?
3: O sigui, aquí, que no es deixin substituir per la IA.
0: Exacte.
3: Que es deixin, potser, aconsellar, completar, corregir per la IA, però que no es deixi substituir. Perquè si no ens trobarem en situacions com un amic que tinc que va conèixer una persona i estava pendent d'una primera cita amb aquesta persona. I li va demanar a la IA quin havia de ser el primer WhatsApp, canviés donant les característiques d'edat de la persona, on treballa, caràcter... Llavors, l'IA li va fer un primer missatge i ell li va enviar.
1: Sí.
3: Llavors, ella li va contestar. Llavors, ell li va dir, m'ha contestat això, ara què li dic? I l'IA va fer una altra resposta per enviar per WhatsApp. Jo li vaig dir, t'adones que si ella està fent servir el ChatGPT estan parlant dos robots aquí? No, ni tu ni ella, no? Llavors, aquest és el perill, no? Que l'IA... deixar que la IA et substitueixi.
1: I com a escriptor, Francesc, has tingut la tentació d'utilitzar-la?
3: Com a escriptor he tingut moltes experiències. Jo no la faig servir, zero. O sigui, 0%. Ni per un text previ, ni per res. Però com jo superviso moltes obres,
1: sí,
3: i a vegades em fan consultes, veig que molta gent ho fa servir i posa en risc la seva carrera, no? Perquè, exemple pràctic, no? En una revista a la que col·laboro, de sobte, un dels articulistes envia un text d'un estil totalment diferent del que havia fet abans. Amb ple de topos, numeració... Aquestes coses que hem dit, no?
1: Sí.
3: Un to molt més neutre, molt més avorrit, no? Llavors, la directora, la redactora en cap, diu, això no s'assembla a l'últim que tu vas donar, no? No sé com aquesta persona es va justificar o va enviar una nova versió, però clar, el proper cop que es vulgui publicar un article d'aquest tema... el que dirà la redactora en cap és ja li dono el botó jo, que em surt gratis. Estàs perdent la teva feina.
1: Sí, ho he vist
3: també supervisant un assaig sobre creativitat amb la persona que l'havia d'escriure em va enviar un índex fet a mia. Jo vaig dir, escolta, dic, si en teoria tu ets una persona creativa, no em pots enviar aquests llocs comuns. Hauries de fer alguna cosa que surti directament de tu. Llavors, crec que hi ha molta confusió. Hi ha molta mandra i hi ha molta fascinació pel que per mi és una aparença d'intel·ligència. No és intel·ligència, realment.
0: Bé, l'altre dia llegia, parlàvem dels perills d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer la declaració de la renda, ara que estem en plena campanya, i hi havia un expert que deia la intel·ligència artificial és una mala aliada a l'hora de fer la teva declaració de la renda i fins i tot pot fer que Hisenda t'acabi multant.
3: Perquè pot ser que introdueixi errors que tu no detectis.
0: Tu te'n fiaries de fer la declaració de la renda amb la IA?
3: No, o sigui, confio molt més en la persona que em porta els papers, no?
0: Amb el gestor,
3: sí,
0: o gestora.
3: Sí, sí.
0: Correcte. Sí, sí. Altres perills de la IA, que haguem de... perills i riscos.
3: Bueno, hi ha un perill ecològic, que sabeu que per poder mantenir aquests servidors es gasta moltíssima aigua i molts recursos. O sigui, no és a canvi de res, això. I això em vaig assabentant en una escola de nens que havien estudiat això. Sí, mantenir tota la maquinària que fa que la IA sigui tan ràpida és un immens cost energètic.
0: Uh-huh.
3: Llavors, hi ha també aquesta part, no? I que si ja estàvem enganxats a les pantalles pels grups de WhatsApp, el que són totes les aplicacions, no? Les xarxes socials, si a sobre coses que fèiem nosaltres també les fem en una pantalla amb la IA, ja arribarà un moment que no tindrem vida analògica,
0: bé,
3: que serem robots.
0: Els perills de la intel·ligència artificial, segons ella mateixa. Has fet mai l'exercici
3: no,
0: de preguntar-li?
3: Segur que contesta alguna cosa raonable.
0: M'agradaria saber-ho, això.
3: Segur que
0: és
3: fa...
0: a dir, quan... Escolta,
3: me'n puc
0: refiar de tu? Quins perills tens, intel·ligència artificial?
3: Això està bé. Això està bé.
0: Què deu respondre?
3: Respondrà coses que tenen molt de sentit.
0: Mira... Interessant. Ara ho provarem. És Jordi Vila?
1: Sí, ara ho estava
0: mirant.
1: Ja ho
0: està buscant. Ja ho està buscant.
1: Ho estava mirant, sí.
0: A veure quina resposta ens dona Chat GPT sobre aquesta pregunta de dir, escolta, per què no me'n puc acabar de refiar de tu? Quins perills em suposa?
3: Sí.
0: Fer segons què...
3: Mira, jo ara et poso un exemple. Hi havia una IA d'aquestes que van amb veu, que estava en període de proves, i que l'havia dissenyat un equip d'una persona que jo conec, que era exactament com la Samantha de Her, no? La pel·lícula on surt el Joaquín Fénix.
0: Què diu? Què diu, Jordi?
1: Mira, riscos immediats i ètics. Això, riscos d'utilitzar la intel·ligència artificial. Biaixos i discriminació. Les IA aprenen de dades creades per humans que sovint contenen prejudicis. Desinformació i manipulació. La capacitat de generar contingut hiperrealista facilita la creació de campanyes de desinformació a gran escala. Privadesa i vigilància. L'ús massiu de dades personals per entrar a models i la possibilitat de vigilància automatitzada per part de governs o empreses posen en risc la intimitat i l'autonomia individual. I, finalment, pèrdua de llocs de treball. L'automatització de tasques, tant manuals com cognitives, pot provocar un desplaçament laboral significatiu en diversos sectors econòmics. Això l'hem preguntat a la IA, quins riscos té la intel·ligència artificial.
3: Contesta bé.
1: Més o menys, per aquí, eh? Entre altres riscos. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, escolta, Francesc Miralles, digues,
3: digues. T'adones que ho ha explicat d'una manera avorrida? O sigui, que és informatiu, però que no hem frisat escoltant això.
1: Francesc, tu que ets escriptor, estàs en algun nou llibre... treballant algun nou llibre?
3: Sí, estic treballant un nou llibre que serà per la primavera que ve, però sí, ara mateix estic aquí amb vosaltres.
1: No, d'acord.
0: Per Sant Jordi de l'any que ve.
3: Per Sant Jordi l'any que ve.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Perfecte.
3: Ja en parlarem llavors.
1: De filosofia oriental, potser?
3: No, serà una novel·la.
1: D'acord.
0: Molt bé, fantàstic això. Francesc Miralles, escriptor i divulgador. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres aquí al matí de Ràdio 4.
3: Un plaer.
0: Igualment, home. Fins quan vulguis. Que vagi bé. 10 minuts i les 12.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
0: A quina hora arriba el racionero? Que tinc ganes d'escoltar-lo.
1: Doncs mira, hem quedat amb ell ara a les 12. A les 12.
0: A falta poc, ja.
1: Home, li he dit, arriba 5 minuts abans, perquè sé, Xavi, que a tu t'agrada sempre que arriben els convidats.
0: Que entrin. Sobretot Marta Inglés dona l'ordre que entrin, a mesura que vagin arribant, que no me n'acabo de sortir mai, d'això. El trenir hi va haver un que em va dir, diu, saps què em diuen? Que m'amagui, perquè diuen, si et veu el Xavi et farà entrar. Però si a mi m'agrada que entrin. Com pot ser això, Jordi Vila?
1: És veritat.
0: Entraran
1: tots? Això és veritat. Tothom que passa per aquí, va, que entri, vinga, va. I bé, dona aquell punt així de dinamisme, d'espontaneïtat, no? Sí.
0: I ara amb qui parlem, Jordi?
1: Doncs mira, parlarem amb el doctor Rafael Ruiz, perquè amb ell volem parlar d'aquest tema. L'esport es pot receptar com a medicina? Aquesta és la pregunta que ens formulem. Doncs la resposta és que sí, Xavi. Els departaments d'esport i salut de la Generalitat han acordat posar en marxa un nou programa de prescripció esportiva que comença a implantar-se ja a 80 municipis aquest mes de maig.
0: Doctor Rafael Ruiz, com estem? Bon dia, gràcies.
5: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Home, gràcies a tu per ser-hi també, de veritat. Ja era hora, diuen molts, no? Tota la vida ho hem sabut, que l'esport és salut, no?
5: Sí, sí, realment des de fa molt de temps, no, que hi ha evidència científica que l'activitat esportiva, doncs, això ens pot ajudar en molts casos, doncs, a millorar el nostre estat de salut i en casos, doncs, que ja tinguem algun diagnòstic de patologia crònica, doncs, a controlar aquests factors de risc i controlar a l'estat general. Per tant, és una cosa que ja fa temps que sabem, sí.
0: Ja està en marxa això?
5: Això es posa en marxa durant aquest mes. S'estan acabant ja de definir, diguem, els circuits informàtics, però sí, la idea és que aquest mes de maig, doncs, ja es posi en marxa. Ja hem fet la presentació a 50 equips d'atenció primària.
0: Sí.
5: Aquesta setmana també acabarem de lligar, doncs, els circuits en cadascun dels territoris, perquè tenim equips de totes les regions sanitàries del país. I la idea és que sí, que ja es pugui començar a fer aquesta prescripció aquest mes de maig.
0: Molt bé. Escolta, fins ara, des dels centres d'atenció primària, anaves al metge, et recomanaven fer esport. Mm-hmm. Ara això passarà a ser, diguéssim, una mena de recepta. Per què és tan important aquesta diferència? Al capdavall no ve a ser una mica el mateix?
5: Sí, no. Em sembla, és molt oportuna aquesta pregunta, perquè realment jo crec que la clau d'aquest nou programa és que com dius, no? La prescripció d'esport o la recomanació d'esport ja es feia fins ara, però ara el que assegurem és que un cop es faci la prescripció es farà a un lloc concret, a un, diguem, un dispositiu o un recurs esportiu de del territori en el que visqui aquesta persona i que, per tant, en allà, al centre esportiu, al poliesportiu, a la piscina, allà on vagi es faci aquesta recomanació, hi haurà una persona del Departament d'Esports esperant a un especialista, diguem, en activitat esportiva, esperant aquest ciutadà, aquesta persona que se li ha prescrit l'activitat esportiva i, per tant, li farà un programa específic adequat a les seves circumstàncies.
0: Sobretot,
5: per tant, diem que tanquem el cercle. No?
0: Dic, sobretot, en quins casos receptareu aquesta activitat esportiva, doctor?
5: Sí, doncs, bàsicament, hi ha uns criteris d'inclusió que hem prioritzat, sobretot en persones que tinguin algun factor de risc cardiovascular, sí, que no tinguin malaltia, diguem, que no tinguin una malaltia, però que estiguin en risc, com pot ser persones amb diabetes, persones amb hipertensió, amb obesitat, amb algunes alteracions, diguem, analítiques. Això per una banda, i per l'altra, doncs, persones amb un diagnòstic d'ansietat o de depressió, que també tenim evidència científica que demostra que l'activitat esportiva amb aquests pacients, doncs, també els ajuda a millorar la seva sintomatologia.
0: I quina seria la dosi aconsellable? Entenc que cada cas és un món, lògicament, però vull dir d'entrada, allò que diuen, no sé, caminar una hora al dia és suficient. Si fas això, n'hi ha prou. Ara, que sigui a un ritme una mica marcat, és a dir, no et vagis encantant mirant aparadors i anant a pas de tortuga.
5: Exacte. No, la OMS amb això ja ens dona unes pautes, no?, del que seria una activitat física que diríem vigorosa o molt activa, no? I que això caldria, doncs, fer entre 75 i 150 minuts a la setmana, o si no, doncs, entre 150 i 300 minuts a la setmana d'una activitat física una mica més lleugera, com caminar a un ritme més viu, etcètera, etcètera.
0: D'acord, d'acord.
5: Més o menys ho tenim bastant pautat. Sí.
0: Molt bé. Gràcies per recordar aquestes pautes de l'Organització Mundial de la Salut, perquè és important això, eh? Mentre no anem al metge, no ens facin la recepta per fer esport, prenem nota del que ens diu el doctor Rafael Ruiz, Jordi Vila.
1: Per tant, el CAP en recepta, doncs, aquest exercici físic, ens posa en contacte amb un equipament esportiu del nostre municipi i a partir d'aquí dieu vosaltres que es durà a terme un programa d'una durada aproximada de 6 mesos per cada pacient. Mm-hmm. És així, no? 6 mesos?
5: Sí, aquesta és la idea, de que aquesta activitat estarà o bé serà gratuïta o bé estarà molt, molt finançada d'una manera, diguem, més simbòlica durant 6 mesos perquè aquesta persona pugui començar a tenir aquest hàbit i aquesta rutina esportiva.
1: I una vegada acabi en aquests 6 mesos, serà el pacient que de motu propi voldrà continuar? És el que espereu, que continuï aquesta activitat física?
5: Aquesta és la nostra intenció. De fet, també una de les coses que farem amb aquest programa serà avaluar-ho, no?, per veure quanta gent que inicia l'activitat al cap de 6 mesos continua. La nostra idea, i per lo que hem pogut revisar documentació i d'evidència, doncs és que molta gent, un número molt alt, un cop comencen aquests 6 mesos, després, doncs tenen aquesta activitat perquè realment, doncs, veuen els efectes i veuen la millora que suposa fer aquesta activitat diària.
1: Ens preguntem si hi ha suficients equipaments esportius municipals, els municipis en els quals es vol implementar, doncs, aquest programa, que puguin acollir a tots els pacients derivats. Tenim suficient infraestructura esportiva, suficients entrenadors físics que es puguin coordinar amb els centres d'atenció primària?
5: Tenim una infraestructura molt potent. De fet, aquí el Departament d'Esports ha fet una feina de mapeig de tots els recursos i actius esportius i penseu que hem incorporat, doncs, des d'això, des de poliesportius, gimnasos, piscines, també alguns recursos a l'aire lliure, en parcs o zones verdes, doncs, que en els quals hi ha circuits per poder fer una activitat. I això és una de les coses que també ens permet poder ajustar a diferents perfils de pacients, doncs, l'activitat que recomanem, no? Algú li agrada més l'esport d'aigua, alguns més l'esport a l'aire lliure, d'altres més amb el gimnàs. Per tant, podrem adaptar i podrem, diguem, fer un trajo a mida de cadascun dels pacients que fem aquesta
0: per professió. Franges d'edat?
5: Sí, és una de les coses que tindrem en compte, clar, perquè, òbviament, nosaltres Aquesta fase inicial l'orientem molt cap a adults, com deia, amb factors de risc cardiovascular i amb diagnòstics, però és veritat que una de les coses que volem explorar en el futur és tot el tema de la població infantil i juvenil i intentar doncs, això activar el seu oci i fer un oci més actiu. Això serà en una segona fase, no ara, però sí que és veritat que aleshores haurem d'adaptar les activitats.
0: I la gent gran, perquè el doctor Cugat diu si et jubiles i et deixes anar, en 4 dies el clot. Així de clar, eh? Ho ha dit el doctor Cugat en aquest programa. És veritat, hi ha gent que diu, mira, he treballat tota la vida de cambrer. Tu saps els quilòmetres que feia cada dia amunt i avall, i a la que et jubiles i et deixes anar al sofà? Miau.
5: Sí, sí. No, no, és que l'activitat física és... Amb això no... no. Que hem d'adaptar aquesta activitat, però l'exercici físic l'hem de mantenir tota la vida.
0: Sí, senyor. Doctor Rafael Ruiz, director estratègic d'Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut, moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies per totes aquestes explicacions. I sempre que ho vulgueu, al matí a Ràdio 4 al vostre costat. Gràcies, important tot això que ens dius. Merci.
5: Una abraçada.
0: Adéu. Mira, t'esperava amb candeletes, a tu. Sí? Tot el matí? Vull que arribi, vull que arribi. Eh? Jordi Vila, ja el tenim aquí.
1: Ja el tenim aquí, l'Alexis Racionero.
0: Racionero, com estàs?
1: Per què ens compliquem la vida?
0: Per què ens compliquem tant la vida? O ens la deixem complicar, que som una calamitat, home. Ara ho aprendrem, tot això. I el David Canal, on és el rumbero?
1: Doncs ara entrarà. Deu venir per voleries, està venint per voleries.
0: Eh? Fem una cosa, sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix!

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A poques hores que el creuer Ondius salpi cap als Països Baixos, dos dels evacuats, una ciutadana francesa i un estadounidenc, han donat positiu per antivirus, mentre que els 14 espanyols, 5 d'ells catalans, ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, continuen sense presentar símptomes a l'espera del resultat de les PCRs. Mentrestant, es mantenen els dubtes sobre la transmissió del virus.
2: Si bé part de la comunitat científica sosté que el contagi entre humans en requereix un contacte molt estret, l'epidemiòleg Jorge Elías, entrevistat a Televisió Espanyola, assenyala que l'antivirus es transmet més del que es pensava i cada cop hi ha més contagis entre humans.
3: Toda persona que has estado, por lo menos con un caso de hantavirus o con un caso sintomático, por lo menos 30 minutos a una distancia de un metro o menos. Esa es la definición de contacto estrecho.
0: Gràcies, Àlex Eloi. I en plan econòmic, els preus de l'habitatge de lloguer van pujar un 3,5% l'any 2024, el seu increment més gran des del 2019, i encadenen així 10 anys seguits a l'alça, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Les pujades més grans es van produir a la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Andalusia, amb pujades del 5, el 4 i el 3,8% respectivament. Les comunitats on menys van pujar els lloguers són Astúries, Castella i Lleó, Catalunya i La Rioja. Els últims 10 anys, des del 2014, els preus del lloguer s'han encarit de mitjana a l'estat espanyol més d'un 23%. A partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies en període lectiu per sobre dels 27 graus, el que equival a un quart del curs escolar, segons l'informe elaborat per la Fundació Equitat.org. Però també alerten que els edificis dels centres educatius no estan preparats per garantir les condicions adequades per l'ensenyament. Marga Esparza.
4: La meitat dels centres públics de Catalunya no estan preparats per l'actual context climàtic. No s'han reformat amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits d'aïllament, materials o ventilació. I l'informe de la Fundació Equitat.org alerta que la calor excessiva impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Des de l'informe recomanen adaptar els edificis a una major eficiència energètica i, de forma paral·lela, aplicar un pla de xoc immediat. Isabel Ruiz, professora investigadora de la UOC i coautora de l'informe.
5: Ventiladors de sostre que fan una gran diferència i que no tenen res a veure amb els ventiladors de peu, no? Creen una circulació d'aire que redueix molt més la temperatura. Que hi pugui haver-hi ventilació nocturna. Hem de també assegurar que hi hagi ombra natural al pati, fonts d'aigua i espais estratègics escolars que estiguin climatitzats, com poden ser els menjadors.
4: L'estudi mostra que totes aquestes adaptacions, que s'inclouen en un pla d'entre 5 i 10 anys, costarien un màxim de 130 milions l'any.
0: I de les escoles als tribunals, l'Audiència Provincial d'Astúries ha condemnat a 10 anys i 10 mesos de presó dels 25 que demanava la Fiscalia als pares que van mantenir tancats durant gairebé 3 anys i mig els seus 3 fills en una casa situada als afores d'Oviedo.
2: La sentència els condemna a cadascun d'ells a 2 anys i 4 mesos de presó per un delicte de violència psíquica habitual en l'àmbit familiar i a altres 6 mesos de presó per un delicte d'abandonament de família, mentre que els absol del delicte de detenció il·legal del qual estaven acusats. D'aquesta manera, els progenitors, un alemany de 53 anys i una dona de 48 amb doble nacionalitat, alemanya i estatunidenca, estaran inhabilitats durant 3 anys i 4 mesos per exercir la pàtria potestat o tutela, temps durant el qual tampoc podran comunicar-se amb ells i, en concepte de responsabilitat civil, hauran d'indemnitzar-los a cadascun d'ells amb 30.000 euros.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista Gerard Piqué amb 200.000 euros per ús d'informació privilegiada. L'organisme considera que l'any 2021 l'exjugador del Barça va obtenir aquesta informació privilegiada a l'hora de comprar accions de l'empresa Aspi, una companyia amb l'influencer José Elías com a principal accionista.
2: Segons la CNMV, va ser ell qui va informar Piqué que l'empresa rebria una oferta de venda en els propers dies, i aquesta oferta incloïa un preu per acció superior milió el que Piqué havia pagat. Per tant, l'exfutbolista va poder embutxacar-se en només uns dies una plusvàlua d'uns 50.000 euros. La CNMV tipifica aquests fets com una infracció molt greu i imposa, com dèiem, una multa de 200.000 euros per Piqué i una altra de 100.000 per a José Elías, unes multes que es podrien recórrer davant l'Audiència Nacional.
0: Això és tot de moment. Tornem amb més informació a la una.
1: Ràdio 4.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
8: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: Mig quart d'una. David Canal, com estàs? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
9: Contents
10: bon
9: dia, de veure't.
10: I jo també, jo encantat sí? d'estar aquí, jo, ja ho sabeu, Xavi.
9: Com va la ressaca al Barça?
10: Bueno, és que no sóc gaire futbolero, però sí que vaig sentir molts crits i molts aldarulls per allà davant de casa, vull dir que ja...
9: I algun
10: ja
9: petard que semblava una bomba.
10: Que van guanyar, tu.
9: Mare
10: vull
9: meva.
10: Dir que felicitats a tots els culers.
9: Gràcies, home. Sí o no? Alexis, culer?
11: Jo no he trobat la moto, imagina't, com porto la ressaca, però bé.
9: Vas anar a Plaça Catalunya o no?
11: És que estava veient el futbol al costat. Ara estic sense el seient encara i estava en un local per allà al Raval i al sortir estava tot ple de policia, gent que baixava.
9: Tu vas trobar.
11: M'ho vaig trobar
9: no
11: tot.
9: No vas ni buscar, però tu vas trobar.
11: És igual,
9: clar,
11: vaig arribar a casa i avui he dit, bueno, la moto serà per allà.
9: A quina hora has arribat a casa?
11: A les dues, una cosa així.
9: Encara, sí. Has pogut dormir una estona.
11: Sí.
9: Mira, avui també ens acompanyen el Pere Massana Ràfols, propietari del restaurant Massana, amb una estrella Michelin. Com estem, Pere? Bon dia.
12: Bon dia, doncs també contents d'estar aquí i d'haver celebrat ahir una mica també la victòria de la
9: Igualment, i moltes gràcies. Això va de Peres avui, pare i fill. Pere Massana Roger, cap de cuina, com estàs?
13: Exacte, molt bé.
9: Tu doncs, ets el que remenes la cassola.
13: Jo sóc el que remeno la cassola, sí.
9: O la fas remenar.
13: Bueno,
9: una mica tot.
13: Una mica tot. Uns dies toca una cosa, uns dies toca l'altra.
9: Molt bé. On sou? On és el restaurant Massana, per qui no ho sàpiga? A Girona?
12: Sí, el restaurant Massana és a Girona capital. Sí, i aquest any fem els 40 anys.
9: Ah, 40 anys, Déu-n'hi-do,
12: sí, vam obrir l'any 86. Sí.
9: Ah, l'any 86, vas obrir
12: sí,
9: tu mateix?
12: Vaig obrir jo mateix amb la meva dona, sí, amb l'Anna.
9: Molt bé, i fins avui, espera't, va per llarg, això.
12: De moment, sí. Sembla que sí.
13: Esperem no tirar-ho tot a la bessura, la feina feta.
9: Com et quedes quan et donen una estrella Michelin?
13: Bueno, això la va rebre ell, per tant...
9: Com et vas quedar?
12: De moment, bueno, et quedes una mica sorprès d'entrada perquè l'inici del restaurant Massana no es va muntar mai pensant en estrelles. Es va muntar venint d'un poble petit i anar fent, vull dir... Bé. Mantenir una família endavant i prou.
9: Escolta'm, mira, fa molta estona que espero l'Alexis Racionero, perquè ha fet un llibre que és El arte de no complicar-se la vida. Que jo me'l penso comprar immediatament, aquest llibre, Alexis, perquè som fatals. La raça humana, no? O com a mínim molts, ens compliquem o ens compliquen i per tant ens deixem complicar, com deia abans la doctora Montse Folch, la vida.
11: Doncs sí, la veritat és que ens encanta complicar-nos la vida. I fent el llibre, la veritat és que a l'arribar al final del llibre dic alguna així com que reconec que he fracassat perquè continuo complicant la vida.
9: Et continues ara. Complicant la vida?
11: Sí, perquè...
9: Però no tant.
11: No tant, com a mínim. A veure, en el llibre jo crec que he pogut veure alguna cosa que ens ajuda a no complicar-nos la vida, no? Una, per exemple, és deixar de voler tenir la raó sempre, no? Que sempre volem tenir la raó i sempre a tots ens sembla tan important
9: tenir la raó.
11: I al final potser no és tan important.
9: I voler fer veure que ho saps tot i ningú ho sabem tot.
11: Per exemple.
10: L'esgotador i això. Una qüestió d'ego, no? Això és l'ego mateix,
11: sí,
10: no?
11: Sí, sí. És
10: que voler tenir la raó és...
11: Sí, sí.
10: L'ego aquest, no? Que de...
9: Hòstia, és ridícul, això. Però és així, som així.
10: Sí, total.
9: I sempre volem tenir la raó.
11: I quan ets professor, jo he sigut profe de cine a l'ESCAC 20 anys i així, i estudies molt i d'això...
10: Et vas
11: creient, no? Et posen allà a la tarima i tu ets allà l'autoritat i que lo sé todo. I, bueno, hi ha moments que, afortunadament, jo feia unes classes com molt de debat socràtic, no? D'obrir veus perquè et donaves compte que tothom sap moltes coses i que és bo compartir i comunicar i no estar pues, amb la raó absoluta, no?
9: I parles del mètode Flick?
11: Bueno, el mètode Flick és anterior.
13: El llibre anterior, sí.
11: Sí, és el llibre anterior. Home, amb el mètode Flick ens hem deixat de complicar la vida, perquè mira el Madrid com se la compliquen.
9: Sí, noi.
11: I aquí va venir aquest senyor amb una disciplina i unes idees clares, i el que ha fet amb una pedrera, amb uns jugadors d'aquí, joves i així, és fantàstic, no? I el sentit de grup i tot això, no? Que sempre diem que al final un equip pot tenir moltes estrelles, però si no hi ha cohesió...
9: Quan Xavi Hernández va entrar en campanya, Joan Laporta va ser contundent en la seva resposta i li va dir el que passava és que amb els mateixos jugadors perdíem amb el Xavi Hernández i ara amb els mateixos jugadors guanyem.
11: Clar.
9: I va fotre un bon zasca.
11: És que és així.
13: Quina és la clau d'aquest mètode Flick? La disciplina?
11: Home, n'hi ha diverses, però jo crec que la principal és entendre això, que un equip de futbol és un equip. I a partir d'aquí, recol·locar els jugadors i motivar-los, no? El cas Rafinha, que ens el volíem treure de sobre tots, i de sobte el Rafinha amb el Flick pues, és un fenomen, no?
9: Correcte.
11: I com ha sabut pues, anar integrant, no? Jo crec que quan va marxar el central que teníem, no? L'Íñigo Martínez, això va fer mal, perquè compensava molt bé la joventut del Cubarsí i ell, que era gran, no? O sigui, una clau del mètode és això, la combinació de gent amb experiència i joves. I falta puteria per això, encara, per guanyar la Champions.
13: Però s'ha de tenir molta psicologia, no?, per tenir aquesta mà ferma, madura, tenir aquesta proximitat amb els jugadors i tenir aquella psicologia de saber quin és el millor en cada posició, no? I saber gestionar els egos de cada una d'aquestes estrelles blaugranes.
9: I sobretot tenir en compte que també hi ha gent molt joveneta.
11: Sí. No, i amb això una cosa que està molt bé és el valor de les abraçades, no? És com un pare. Fa de pare a tots, no?
9: Sí, senyor.
11: En el Gavi i el Fermín, que per cert es van discutir a principi de temporada per històries sentimentals d'aquestes que ens compliquen la vida, però el cas és que, bueno, pues que els sap portar, no? I són criatures que hi ha la milla mà el mateix, no? I tot el jaleo que va haver-hi amb el pare, pues bueno, el Flick... També una cosa que està molt bé és que quan va als mitjans de comunicació el punyetero parla en anglès. Estic segur que parla castellà i que el domina.
9: Sí.
11: Però, clar, tu dones rodes de premsa en anglès en aquest país, que la gent no en sap gaire, i, clar, no tens problemes. Parla poc i en anglès.
9: En sap.
13: Això forma part del mètode.
11: Home, clar, és que si no et malinterpreten.
9: És un tio llest, aquest.
11: És que si no domines molt bé l'idioma... Et poden prendre el número. No?
13: Has parlat de les abraçades. Ens aniria tot millor si, per exemple, arribéssim a la feina, el primer que féssim és abraçar els nostres companys de feina, els companys dels altres equips de redacció, o seria una bona eina dir, mira, arribem i ens abracem.
11: Sí, la veritat és que la gent del Mediterrani ja som bastant així.
9: Però hi ha gent que som esquerps.
11: Ja, la fama aquesta que els catalans som serios.
9: Cada esquerps, dia abraçades no sé per aquí. Quantos. Marta Inglés, com ho veus, tu, això? Que no cal?
11: No,
9: la Marta
11: no,
9: també. No deixeu-me tranquil, a mi, que tinc prou feina aquí al control, portant tot aquest tinglado.
13: A mi m'agrada això, d'abraçar la gent.
9: Tu sí, on hi ha que s'abracen els arbres?
11: Això anava a dir, compte que no acabis abraçant els arbres.
9: Sí,
11: que
9: jo tinc un amic
11: això,
9: que ho fa, això.
11: Jo faig ioga, però no abraço arbres.
13: Com li va això d'abraçar els arbres?
9: Diu que bé. Però jo no hi acabo de trobar la gràcia. Ho vaig provar un dia i no, què vols que et digui? Em vaig quedar una mica igual.
11: El que està bé, per això, és connectar amb la natura. O sigui, conyes a part, viure amb els cicles de la natura també és una cosa molt interessant.
9: I per abraçar-te un plàtan d'aquests aquí a Barcelona...
11: No, això et pots ofegar de l'èlgia.
9: Exacte, amb el pol·len agressiu que té això, o ara el fruit aquest que caia el dia de Sant Jordi, que ja no era pol·len, no ho sé. Ai, senyor. Escolta, per què ens compliquem tant la vida? A banda de voler tenir sempre la raó, que deies abans... Què més?
11: Bueno, hi ha una altra cosa que és això, que és molt de l'estoïcisme, que és que volem que les coses siguin com nosaltres volem.
9: Ja.
11: No? I al final la realitat és com és. Llavors, si deixem d'estar volent controlar la realitat, és a dir, el control ens acaba complicant la vida, perquè genera expectatives i tot això, no?
9: Uh-huh.
11: I, bueno, lo bo de la pandèmia i això és que ens va ensenyar que al final no planifiquis tant, perquè al final les coses són el que són.
9: I tant.
10: I un dia per l'altre et pot canviar...
9: I això esperava, això, en ple segle XXI.
11: Jo acabo el llibre parlant d'una cita d'Alan Watts, que era un orientalista de Califòrnia, que parlava de Zen, de budisme i de moltes coses, i que parla de que com que la vida ha de ser una sorpresa i que has de deixar que sigui una sorpresa contínua, no?
10: Sí, no, perquè hi ha de vegades que, per exemple, tu fas plans, va, aquest cap de setmana farem tot així, i sempre, quan no et surt algú bé, ja et vens a baix. En canvi, quan improvises, les coses crec que flueixen millor.
9: Sí, no? Això sempre s'ha dit, no? Sí. Que és quan surt millor.
12: Hi ha la frustració. Sí. Ara ens...
10: Perquè,
12: jo veig
10: exacte.
12: Que ens frustrem sí. més davant d'algú que volem fer i que no ho aconseguim, que poder 50 anys enrere.
10: Ah.
12: No?
10: Sí, sí.
12: Ara és tot immediat, ha de ser ja
9: i amb
12: valor positiu.
11: Sí.
12: I jo ho estic veient que també tractem amb molts companys joves i col·legues joves que amb la vista d'aquests 40 anys ja, que hi ha una frustració molt més ràpida que la que hi podia haver, doncs, poder uns anys enrere, i tu en tindràs poder més donar més raó d'això, no ho sé, si tinc raó o no.
11: Sí. I una cosa que ens complica molt també és la dispersió. O sigui, d'una banda tenim aquestes expectatives altes i després és que estem amb la ment dispersa. O sigui, hi ha tant soroll i tants estímuls que això, volem coses immediates, ràpides, moltes, i al final no gaudim de l'experiència. O sigui, és millor una cosa a la vegada, no? Això que diuen l'atenció plena. Doncs és que si estàs amb el gos, estàs amb el gos passejant i deixa el mòbil.
9: Exacte.
11: I si estàs cuinant...
13: Pensant en el que farem després... O...
11: Sí. Cuinar és la millor meditació informal. Jo ho faig moltíssim. I rentar plats. Vull dir, i estàs allà concentrat en això i aprens a enfocar la ment, no?
9: Sí, senyor.
10: Ara estem amb una mica la cultura aquesta d'usar i tirar, no?
11: Tot.
10: De les coses passen molt ràpid, inclús si entres a l'Instagram o entres a TikTok,
11: sí.
10: Dopamina ràpida i barata,
11: Reels de 6 segons i vinga,
10: perquè això
11: i
10: jo crec que ho han fet molt bé, aquests.
11: Ja.
10: Perquè aconsegueixen que estiguis enganxat.
11: Això
10: ho han fet molt bé.
11: I que no t'enteris.
10: Perquè pots estar allà, anar passant, i passa una hora i no te n'has enterat.
14: Sobre aquest tema del soroll mental, com podem saber que tenim aquest soroll mental, que això ens està fent que tinguem una vida pitjor de la que voldríem, no?
11: Una cosa bàsica per saber-ho és aturar-se. Parar. O sigui, una cosa tan fàcil com... Sempre, no?, em pregunten, no sé què, què hem de fer? És que el que hem de fer és deixar de fer.
9: Sí, senyor.
11: O sigui, deixar de fer moltes coses. I sobretot parar, no?, perquè quan t'atures, llavors connectes. I tens l'empatia amb el que t'està passant, no? A mi una forma d'aturar-me és viatjar. M'estic movent, és com una contradicció, no?, perquè viatges i et mous, però és que et surts d'on estàs i llavors atures i dius, bueno, aquí què està passant aquesta temporada, no? I llavors això...
14: Però quins són els símptomes d'aquest soroll mental?
11: Aquests símptomes, pues, la mente de mono, de mico, que diuen de que no pares, de que tot va ràpid i que et van passant els dies i et va passant la vida i de sobte has arribat a un punt del que sigui, d'un projecte del que igual tu no volies i estàs allà col·locat. El no dormir, l'estrès, l'ansietat... I el símptoma també és que et veus dispers, no? Que et veus incapaç d'estar fent una sola cosa, d'estar quiet, d'estar tranquil. O sigui, són valors que poden venir molt del budisme zen japonès, no?
14: Amb què en parles, en aquest llibre, L'arte de no complicar-se la vida,
11: Sí, perquè jo he estat molt d'Índia, he anat molt a Índia, faig yoga, meditació i així, i m'encanta la Índia perquè és com el nostre Raval. És un caos, està ple de vida i passen mil coses alhora i és energia pura, però de sobte te'n vas al Japó, que jo no hi viuria, però trobes un equilibri, un ordre, una pausa i un silenci que, clar, t'endreça, no? I al final dius, bueno, està molt bé tot aquest lío, som mediterranis, jo sóc hiperactiu, sóc àries, sóc energia, però para.
14: un consell pràctic, no?, per aplicar aquest zen japonès, que després en comentes altres eines, no?, però sí, ens centrem en aquest zen japonès, en el nostre dia a dia, aquí a Barcelona, a Occident, o a Catalunya, com ho podem fer?
11: Mira, hi ha dues coses. Jo el que no faria és la imposició de quedar-te en silenci i tancar els ulls. Perquè aquesta també tinc un llibre sobre meditar i dic que hi ha moltes formes de meditar i que cadascú s'ha de trobar la seva, i aquesta concret és com la més difícil. Pues t'aixeques al matí i si tens unes plantes, pues et dediques a no sé, 15 minuts a podar la planta, cuidar la planta, mirar la terra, algo que et connecti amb la natura.
9: Correcte.
11: I l'altre, el que els deia, no?, amb els peres, pues això, rentar plats o cuinar. Mm-hmm. Però fer-ho no amb l'angoixa de tinc pressa i m'estic fent l'esmorzar i arribo tard.
9: Gaudint, clar, el que fas, no? Clar. Allò un cap de setmana que dediques un matí, no?, a cuinar
11: això. I
9: a foc lent.
11: Sí.
9: L'altre dia i va venir un restaurant que diu que la ceba, per reduir-la, si estan 30 hores, tu.
11: Pues mira.
13: Sí, sí, i fàcilment. I 48, potser.
9: Sí, sí.
13: Sí, sí, dos dies ben bons.
9: Santa paciència.
13: Santa paciència, sí. El que li anava a preguntar és... Clar, nosaltres és el nostre dia a dia, no?, lo de cuinar, per tant, necessitem un altre tip, un altre consell, perquè aquest per nosaltres, hòstia, ens costa de fer-lo funcionar, perquè, clar, a mi el fet de cuinar, per exemple, o rentar plats m'implica tornar a connectar amb la feina, no? Per tant, jo personalment necessito un altre consell.
11: Un altre, això s'explica molt bé en una pel·lícula de Wim Wenders que es diu Perfect Days, que és d'un senyor que neteja lavabos, i que de sobte, a l'hora de dinar, amb el tàper o el que sigui, està aturat al banc, en un carrer o en un parc, i és el fet d'entrenar la contemplació. Mm. Contemplar, què vol dir? Quedar-te mirant, per exemple, les fulles dels arbres, això al Japó posen noms de tot, igual que hi ha l'ikigai, que ara he vist el francès fa un moment, pues també hi ha el komorebi. Pues el komorebi és veure com la llum es filtra entre els arbres, no? I fa aquest moviment. I la contemplació és perquè et quedes com quan mires un quadre, no? Fixa en una cosa. Pot ser el mar, pot ser les fulles dels arbres, pot ser el que sigui, però atura la mirada en alguna cosa i dedica-li temps. Perquè sempre estem amb el temps del pensament. Quant temps necessito per veure que aquí posa Ràdio 4? Pues 2 segons. Vale, però si em quedo 40 segons, què passarà?
14: I quan ens ho expliques i sabem que això és el més bo per nosaltres, aquest punt de parar, de concentrar-nos, de saborir el present, per què no ho fem? Perquè això ens ho han explicat moltíssimes vegades, però clar, estem immersos en una voràgine de vida, no? La feina, el personal, perquè... per què no ho fem? Per què no parem?
11: Perquè a l'ego li fa por, i l'ego vol estar confortable.
14: Tenim pors o què ens passa?
11: Bueno, el nostre ego sap que si s'atura, sabrà coses. I potser sabrà coses i se n'adonarà de coses o sentirà coses que no li agradaran. I com l'ego està buscant el confort, pues el que fa és posar-se una pastanaga que mai agafes, no? Però això s'entén, per exemple, amb el dol, no? Jo ara he perdut a la mare de la meva filla amb 57 anys, després de lluitar amb un càncer, i vam fer el funeral i tot això. I, a veure, això t'ensenya dues coses. T'ensenya, una, el que veritablement és important.
9: Sí, senyor.
11: No? Que dius, això sí que és important. No tantes històries que a vegades ens posem i que el cap comença a accelerar, no? Dius, bueno, pues que la mort forma part de la vida, és una ensenyança samurai i és una ensenyança que no et diu que et moriràs i que xungo. El que et diu és aprofita i no et queixis i cada dia tens una oportunitat, no? I el que deia de l'ego i això de la mort ho portava perquè amb el dol ho fem moltíssim, el no deixar-nos sentir el dol, perquè la ment sap que li farà mal, que li farà pupa. Però és que t'has d'aturar en algun moment i dir, vaig a connectar amb les emocions que tinc i a plorar el dol i la pèrdua, no?
9: Quants llibres has fet en total?
11: Crec que em porto 17.
9: Me'ls compraré tots. No, t'ho prometo, t'ho dic de veritat, eh? Ja que hi passa gent per aquest programa.
12: Sí, perquè, no, i a més que quan ho escoltes te'n dones compte que et vas fent la teva pròpia reflexió i vas dient, hòstia, sí, que burro que sóc per això, que burro que sóc per allò.
9: Totalment.
12: Jo ara l'estic escoltant. Tot això ho sé, perquè tinc una edat que ja ho tinc que saber, però continuem amb el lío.
9: Sí.
12: Continuem a dintre aquesta roda de hàmster.
9: Sí, ja ho sabem, però no ho sabem, no ho fem,
12: però no sabem
9: apliquem,
12: reaccionar.
9: No,
12: és
9: no.
12: Quan tenim fred, estem a dintre el llit, sabem que ens falta una manta i no ens aixequem a buscar la manta. Mm-hmm. I tenim fred, i ho sabem. I quan estàs despert i dret, que t'has afaitat, dius, em havia d'haver aixecat a buscar una manta. I ara jo estic...
13: Ara ja m'ha notat el coll.
12: Ara ja m'ha notat el coll. I ara jo estic pensant... Sí. Ostres, les tres últimes coses que hem anat fent no els haurien d'haver fet, o fets d'una altra manera, no? Per tant, et dono la reflexió.
11: A mi també em passa, per això, Pere. O sigui, que una cosa és que ho sàpigues i necessites molta disciplina per portar-ho a la pràctica.
12: Per tant, és molt interessant.
9: Què? Estem tocats per la ressaca, home, avui.
13: Bueno, és que, a veure, sí. Jo sóc gironí, però sóc culer.
9: Nosaltres som culers, però també som gironins.
13: Exacte, vale.
12: Sí, veritat, ens interessa, avui, ens interessa avui guanyar.
13: Exacte, nosaltres sí, ahir
9: No feu com l'espanyol, pobre.
12: Això. Sí. Ens interessa guanyar.
9: Aquí. Va, Carla, com estàs? Villegas, mítela. Això vol dir que has de cantar, nen.
10: Sí, no, això ja...
9: Quan entra la Carla, això vol dir que el David Canal hi ha de posar una mica de música i d'alegria...
14: Un dels nostres rumberos més sonats.
9: Exacte, sí senyor. Està afinat això o no?
10: Sí. Passa que avui porto una corda nova perquè aquest cap de setmana em vaig petar una.
9: Què ha passat?
10: Bueno, que ja es peten.
9: Rescat massa.
14: El que passa és que...
9: Cada quant se solen petar les cordes de guitarra, si la toques sovint com tu?
10: Clar, depèn del volum de bolos, depèn de
9: com sigui la corda...
10: Sí.
9: És que els bons...
10: I a part les cordes, també influeix molt la temperatura, la humitat, la pressió, perquè són coses tan primes i tant d'això que de seguida...
14: Però vaja, i és veritat que quan canvies una corda es va desafinant i l'has de refinar els primers... No?
10: Sí,
14: es desafina més ràpid, no?
10: La tens a tensar i adaptar.
14: Sí, sí, sí.
10: Fins que no d'allò...
9: Molt
10: bé. Vinga, va.
9: Doncs endavant i quan vulguis.
10: Vinga, va.
9: David Canal.
10: Aniré a fer un... Farem una cançó de Joaquín Sabina, tu.
9: Ole! Molt bé, tu.
10: Del Quim Sabina, tu.
15: Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky de ron.

0: Va por ustedes, carajo.
1: Sí, senyor. Em poso dret, tio. Que bo ets. Com ho fas? Clar, i sí. Com ho sents? És que sí o sí, Peres? Ah, Alexis.
2: Ha sigut un espectacle, David.
1: Jordi Vila, quin espectacle.
3: Sí, sí, sí, sí, un xuto d'energia positiva. Hosti, tu, que...
1: sí. N'arribes a ser molt de bo, David Canal.
4: Vaig fent.
1: Ah, parlem una mica al restaurant, home.
4: Gràcies.
1: Què hi feu?
2: Què hi fem?
1: Què destacaríeu, així, per començar? Això... quatre plats...
2: A veure, a destacar, crec que aquí no faria honor al meu pare si no parlés del Magret, del nostre Magret, que la carta, de fet, el tenim de l'any 1986.
1: Sí.
2: Que al final és un plat que bueno, aparentment es va fer segurament sense...
5: Amb la ignorància, amb tota la ignorància.
2: No anava
5: ganes
2: dir,
5: amb
2: canvi, la ignorància, no?
5: Amb ganes de canvi, però... Sí.
2: Però bueno, que és un plat que, hòstia, a dia d'avui el continuem tinguent al menú degustació. Ho comento com a cosa una mica simpàtica, que ja pots anar fent plats, crees coses noves, no? I a l'hora de sortir al client, parlar amb el client, agafes i dius, bueno, va, mulla't, quin plat t'ha agradat més? El Magret. Sí, i allà és com... és dir, hòstia, pues fixa't, un plat que aquest any fa 40 anys... no? Que encara sí. Funcioni dia d'avui. Per sí. Mi és un honor, no és pas sí. Dir hòstia un altre cop, és un honor i per tant crec que s'ha de dir aquest plat.
5: No, a veure, jo penso que el Massana ha tingut una evolució de cuina molt important i amb tècnica, no? I això ho han anat aportant companys que hem anat tinguent i després el meu fill que ha donat voltes i ha anat aportant el que jo... com a pare i com a professional crec que ens millora, no? Que ens millora. Nosaltres treballàvem d'una manera molt, molt intuïtiva, molt intuïtiva, i la intuïció també és bona, no? Però bé, quan, per res, per rematar allò del Magret, no? Nosaltres arribem al 86, fem les primeres presentacions amb ànec de la província de Girona, en aquell moment d'una casa d'ànecs, i comencem a fer menús degustació i mostres d'ànec, però fins a treballar els cors, les potes, els pedrers, les llengües, la tripa...
1: Què dius, ara?
5: Sí, sí, sí.
1: Les llengües, també, eh?
5: Sí, les llengües, sí, sí.
4: Tot, les llengües. Gairebé és com el porc, no?
5: Porc, ja.
4: S'aprofita tot.
1: Més el bec, potser.
5: Exacte, de la tripa, un civet de tripa, dels cors, unes burxetes... I arriba el moment de l'ànec, del Magret, perdó,
1: sí.
5: I nosaltres veiem que en aquell moment, el 86, hi ha una tendència molt elevada a la cuina francesa.
1: Ah.
5: I els Magrets ens venen molt d'allà i es feien molt d'una manera tallar més gruixut, amb una reducció d'una nata líquida amb uns fruits vermells, amb uns gers, amb coses d'aquestes que poder els més grandets els ho recordarem, no? Mm-hmm. Era aquell moment encara del filet, el pebrever i el roquefort, eh?
1: Sí, noi.
5: Doncs nosaltres teníem una brasa molt gran, perquè venim d'un restaurant de brasa, i vam dir, doncs ho anem a fer diferent. El anem a marinar, el anem a macerar, el anem a fer a la brasa. Ara torna, la brasa torna, però... Però aquell moment era diferent, no?, com a cosa gastronòmica.
1: I a banda del semblava que només s'hi menja ànec en aquest restaurant, el Massana.
5: No.
2: Ah, també, per acabar la pregunta...
1: Posa exemples, posa.
2: A veure, el mar i muntanya d'anguila i cansalada ibèrica, crec que és un plat que s'ha de provar. Sí. Fem una versió així, un rotllo suquet d'anguila, així amb una emulsió de safrà i...

0: salsa ben reduïda, potser 24 o 30 hores, com comentaves abans. I després, a veure, altres plats, també el colomí, ens agrada treballar molt també amb caça,
1: bolets,
0: quan trufes. Quan és època de bolets i tòfona, també, hòstia,
2: fotem
0: un bon festival.
2: El Xavi García, el nostre boletaire de capçalera, diu que en un parell de setmanes es començaran a fer ceps.
0: Bueno,
2: que ja em ve aquests dies des de Terol, per exemple.
0: Em venen, sí, exacte, però per aquestes pluges i aquest temps, sí.
2: Pinta bé, es veu.
0: Home, pinta bé. Els ceps els fots amb una salsa de rostit, uns fruits secs, una llema d'ou, una tòfona que haurà de ser d'estiu, perquè ja no n'hi ha
3: d'allà. I un vel de cansalada.
2: Però, hòstia, això ha de ser espectacular.
3: Sí, això ja ho hem estat fent, ja fa una setmaneta que estem treballant, això.
2: Molt bé, molt bé.
4: De caça, què feu?
0: De caça, quan és època de llebre, ens encanta fer la llebre a la Royal, que crec que és un plat que espera una mica, però precisament perquè és que des de que t'entra a la cuina fins a que la pot servir el client, passa una setmana fàcilment. Sí. Vull dir, entre marinar, entre cuinar, desusar, arreglar salses...
2: Perquè quedi tendre, aquestes foten molt exercici a la muntanya.
0: És tot, és pura fibra.
3: Són plats que els has de tenir...
2: Si no, tu has de menjar amb motosarra, això.
3: Sí, ell que s'ho està mirant, de la part tècnica, però hi ha una part amb aquests plats, són plats molt acadèmics, que els hi has de tenir molt de respecte per atrevir-te, perquè quan el fas i el serveixes has d'estar més enllà de la això pròpia. I nosaltres ho fèiem i el Pere la va millorar, la recepta de la llebre.
4: La feia el Bocuse, que la feia amb foie.
3: Però són plats que has de respectar això. Molt.
2: Ara, qui no vol anar de franc al Massana? Ui, tothom, ves? Tothom.
3: Ja podeu venir, esteu convidats.
2: Aneu trucant al 900-454-455. Gràcies, Pere, pare. Gràcies, Pere, pare. Molt bé. I de postre, què feu?
3: Els d'aquesta taula.
0: De postre, bueno, a veure, de postre, per mi, dels meus preferits... tenim un ou, que és curiós perquè tampoc puc desvelar totes les sorpreses, però...
2: Un ou de què? De gallina o de xocolates?
0: Aparentment és de gallina.
2: Ai, Déu meu.
0: Però al final el que fem és mantenir tota una estructura perquè sembli, amb la llema d'ou, doncs, que el rovell d'ou, que és de mango, la clara, que és una mousse de iogurt, la clova, que és de xocolata blanca, no? I el que fem, en vez de posar-ho allà al plat, doncs, bueno, és fer una mica de moviment i una mica de show i ho estrellem allà a la taula i, bueno, el client, n'hi ha que s'ho pren millor que altres, però en general té bona acceptació.
2: Clar que sí, tu diràs. Sí.
3: Hi ha un bon obrador de pastisseria, tenim un bon cap de pastisseria i entenem que el postre és molt important, també, i que no estigui també... El postre sol ser molt, molt igual a molts llocs, no? Però hem de mirar de diferenciar-nos. I ho logrem.
2: Més o menys, de mitjana. Per quan surt això?
3: Per tot això, el postre sol, dius?
2: No, home, no, el postre sol.
3: Ho entenia. No, a veure, el menú degustació, que és un menú degustació llarg, surt a 165 euros ara, més beguda. Però si vas a la carta, perquè entenem que el restaurant ha de tenir carta i menú degustació, és més complicat, però has de fer, però jo crec que a partir de 80-90 més begudes seria això.
2: Què li donareu a l'oient que guanyi, que vindrà acompanyat de qui vulgui, d'una persona, però de la que vulgui?
0: Exacte,
2: lògicament.
0: Bueno, teníem una sorpresa, Xavi, que és això, l'oient, ja, bueno, les normes no les poseu vosaltres, però òbviament que al final, doncs, bueno, molt, molt agraïts d'estar aquí i de poder, doncs, convidar a dos persones que estiguin escoltant el programa, al restaurant, i òbviament, doncs, que facin aquest menú degustació.
2: Perfecte. Sí. Carai, nois, doncs, afanyeu-vos, no sé si us heu trucat i teniu tant d'honor, però...
3: No, però hem parlat d'uns quants plats, però poden sempre mirar la nostra pàgina, veure el menú, veure tot el que hi ha, que es facin...
5: Aquest menú de degustació, quants plats són?
3: Són 16 o 17 passes.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Entre aperitius, plats principals...
2: Heu sortit tip com un lladre.
3: Tampoc som partidaris d'aquells menús tan llargs que es feien, que inclús no tenim ni...
0: Perquè hi ha cares que diuen que ja és prou llarg.
5: Home, 16 platets, jo el trobo una mica llarg, eh?
2: Home, però no, són platets.
5: Són tastets.
2: Que et pensis que et porten un cabàs de cada cosa.
3: Ja, però pensa que hi ha menús de 25-30 plats, eh? Això és complicat.
2: Bé, això el restaurant Massana, a Girona, però tenim a l'Alexis Racionero, que volem més consells per no complicar-nos tant la vida. Som una calamitat, Alexis. A veure si n'aprenem una mica i ens ho fem una mica més fàcil, això, perquè si no, al final saltarem per la finestra.
1: Un altre és menjar bé, per exemple. No? Ara que parlem de cuina i tot això...
2: I amb bona companyia.
1: Home, si és amb bona companyia,
2: millor. Si vas de mal rotllo...
1: Sí, no, sí. No. Però no, és molt important del que ens alimentem. I ja no només a nivell de menjar, sinó que moltes vegades no som conscients de tot allò que estem consumint, i estem consumint molta porqueria.
2: Yeah.
1: I aquest soroll mental del que parlàvem abans, no? Vull dir, si t'alimentes de porqueria, vull dir, si anava a dir una bestiesa...
2: Porqueria, però, què vols dir, per exemple?
1: Pues no sé, estàs escoltant un president d'un país curiós que estem sentint darrerament a la tele i que sembla un actor, no? I estàs davant d'això, o estàs posant les notícies d'una cadena que sempre està amb la por, o estàs, no sé, no? O veiem pel·lícules de psicòpates, no? Jo, sent profe de cine, un dia un alumne em va venir i em va dir «Professor, ¿por qué pones siempre en silencio los corderos y películas tan oscuras?» I potser acaba de posar Seven, no? Coses així,
5: això,
1: no?
5: Això ho dius tu, clar. Vull dir que ens han acostumat una mica que tu, sí, estàs dinant i estàs mirant les notícies i veus que
1: estàs menjant
5: desgràcies i tal, i sembla, sí, que tu vas normalitzant-ho, això.
1: No, i també, doncs... Pues, no? Sí, i el que un està llegint, vull dir, és que és tot el que ens arriba, hem de tenir cura de dir, bueno, això ho vull o no ho vull, no?
4: I Alexis, en aquest llibre, L'arte de no complicar-se la vida, ens reveles que en un món que premia l'acumulació, la senzillesa, fas molt èmfasi en la senzillesa, és l'acte de rebel·lia més gran. Què vols dir amb això? Per què hem de tendir a la senzillesa?
1: Perquè ens agrada lo complicat. Mm-hmm. I llavors hem d'anar a l'altre extrem, no? Aquí també hi ha un tema important, que són els diners, no? I que això pot generar controvèrsia, no? Que algú, pues, de seguida, no te compliques la vida. Clar, si tens diners, pues, no te compliques la vida, pues, al tanto. Perquè, justament, mireu les herències quan hi ha diners.
2: Sí, noi.
1: La gent es mata, i fins i tot es maten abans, no?
2: Uh-huh.
1: En canvi, clar, vull dir, quan no hi ha diners, clar que poden haver-hi un altre tipus de complicacions a la vida. Però a partir d'un punt mig... diguéssim que els diners estan bé, però si en tens masses, això de viure en l'opulència, que hem estat la societat opulenta des de mitjans del segle XX, fins ara, que no hem parat i no hem parat i no hem parat, doncs ara sembla que per fer qualsevol cosa has de pagar.
4: I vivim en una societat de consum que contínuament, sí, ens llença inputs per comprar.
1: I per acumular.
4: Per tant, hem de ser més austers, sí, a nosaltres mateixos.
1: Sí.
4: I com, per on hem de començar, no? Per convertir-nos en més austers?
1: Pues, per exemple, començar a fer coses que no costin diners. O sigui, anar a un bon restaurant, jo sí que ho faria. I anar a un bon espectacle de futbol.
5: Perquè és una experiència,
1: així, sí,
5: no?
1: Clar, perquè és una experiència. Jo vaig fer un llibre que es diu La fisiologia del gusto, que parlava molt de la cuina tradicional i així, pel Ferran Adrià, i a veure, jo defenso que el menjar i el vi et canvia l'estat d'ànim. I aquest és una altra de les claus per no complicar-te la vida, no? Si sempre vas amb un estat d'ànim emprenyat, no? Si vas com el culer, que allò típic del culer, que ai, que el fallarà, i que el fallarà, doncs pues xuta el Messi el penal i va al pal, i el falla i et compliques la vida, no? Al final, doncs, pues, bueno, si vas com a la porta, que no se sap com, però se'n surt de tot, i guanyarem i no sé quantos, pues això també és una part interessant, no? De que hem de vigilar les experiències que ens arriben i, no? I del que ens nodrim, i després, pues, tenim molt en compte, pues, amb què t'enfoques. I l'estat d'ànim amb el que vius, no? I això és com una meditació, però al matí, si t'aixeques i dediques aquests moments a meditar amb les plantes o fer el que sigui, i a dir-te, bueno, pues avui estaré bé, estaré atent a les coses, i simplificar té molt a veure amb valorar, pues, lo petit.
4: Les petites coses, no?
1: Clar, donar-li un valor a que treure el gos no sigui una tortura, que sigui un plaer.
2: Clar. Correcte, sí senyor. Sí, senyor.
1: No, i anar a recollir els fills al col·le.
2: També hi ha persones que tendeixen a complicar-se menys la vida. Eh? Hi ha que dius, quina sort, sí, tenir aquest caràcter i ser com és.
1: Sí, aquí és on podríem idealitzar les societats mal anomenades primitives, no? O la vida en el camp. Vull dir, la gent de pagès... Jo, quan el meu pare vivia a Cinclaus i això, i veia el senyor Falgàs, que arribava allà, mirava el cel, mirava els núvols, deia, mira, la tramuntana entrarà d'aquí 3 dies, però de moment podem aprofitar que no sé què. I la vida anava amb una altra cadència i d'una altra manera.
2: Sí, noi. Cada cop anem a pitjor, noi, en general.
1: Bueno, no sé si a pitjor, però, sí no, però estem com una cabra.
3: Aquesta informació tan ràpida que tenim de tot, perquè aquest senyor que mirava el cel i deia la tramuntana,
2: sí, senyor,
3: no tenia internet, no tenia diaris... No. Per tant, aquesta informació tan bèstia que avui passa algú a l'altra punta de món i ho sabem tot de seguida, poder també ens crea aquesta rapidesa o aquesta angoixa. O poder, no ho sé, eh? No ho sé, poder alguna d'això.
1: Hi ha un temazo.
2: Digues.
1: Hi ha un temazo.
2: Espera, el temazo després de l'Oient, que tenim a la Clara en línia. Bon dia, Clara, com estàs?
6: Bon dia.
2: Des d'on truques?
6: Des de Sabadell.
2: Des de Sabadell. Molt bé, perfecte. Doncs ho has d'encertar, això, eh? Perquè ja veus quin restaurant tenim amb estrella Michelin. Sí?
6: Sí, mare meva.
2: Cap a Almassana, va, cap a Girona. Què et sembla que és això, Clara? Sí? Ho tens clar o no?
6: Jo diria que per les pistes que heu donat i tal, jo diria que és un colibrí.
2: És o no és això? Sí? Sí, senyora!
4: Sí, senyora! Sí.
2: Som-hi! Què n'ets de bona?
1: A la primera.
2: Quina orella que tens?
4: Home, hem donat moltes pistes, també. Senyora.
2: Sí, senyora! Carai, Clara, quina sort i quina enveja!
6: Sí, sí, que bé, oi?
2: Amb qui aniràs? Ja ho tens clar o encara t'ho has de rumiar?
6: Doncs probablement amb una amiga que no vaig poder celebrar el seu aniversari perquè treballava i vaig dir, mira, tindré el detall.
2: Et sortirà de franc, eh?
6: Sí, sí.
2: Cap a Girona, Pere.
0: Doncs, Clara, eh?
2: Sí, sí.
0: Un plaer, et rebrem amb els braços oberts a Girona i amb moltes ganes de que vinguis. I, bueno, felicitats. Jo, la veritat és que només pel soroll m'hagués costat dir-ho la primera, però, per tant, felicitats i t'esperem amb moltes ganes.
2: Quin dia tanqueu?
6: Moltes gràcies.
0: El diumenge i el dilluns.
2: Diumenge i dilluns,
0: els dies de descans,
2: Clara?
0: Sí.
2: Ara...
6: Vale, perfecte, m'apunto.
2: Molt bé, no pengis, que la Sílvia García del Pozo prendrà nota de les teves dades i, sobretot, abans d'anar a Girona, truca, reserva abans. Sí, no fos cas que fessis el viatge i t'ho trobessis ple, això. Sí?
6: Vale, perfecte.
2: I ens trucaràs i ens explicaràs com ha anat l'experiència. D'acord, Clara?
6: I tant, perfecte.
2: Molt amable i gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. Merci.
6: A vosaltres,
2: adéu. Adéu,
0: gràcies.
2: Adéu. Ara hem fet allò de retenir... Atenció, oients, que no marxi ningú. Atenció, que ens ha d'explicar l'Alexis. Què dius?
1: No, que un temazo és... La IA ens complica la vida o no?
2: Han parlat avui d'això. Ja fa més trampa que això.
5: Clar, suposo que també depèn de com utilitzem les coses.
2: Acabarem atontats, ens ha dit el senyor que ha vingut, que en sabia. Que acabarem més atontats del que estem.
4: Què ens diu la filosofia oriental sobre això, que tu tens la mà trencada sobre aquest tema, què ens diu?
1: A veure, jo m'agafaria allò de la filosofia oriental i l'occidental.
4: Sí.
1: Hem de fugir de Sant Google. És a dir, portem una dècada que Google és Déu. I això és el dogmatisme, no il·lustrat, sinó absurd.
2: El doctor Google, que dèiem abans, llavors, les agressions als metges que s'han disparat per culpa del doctor Google i de la IA.
1: Tot, o sigui, i ara pues, li preguntem tot, que està molt bé, com a eina ens pot servir de moltes coses. Tu vols comprar una nevera i saber si t'entra en un cotxe i no en un altre, i et diu els centímetres amb caixa, sense de costat i del revés. Però clar, si tot passa per aquí... Fins i tot viatjant, no? Estàs viatjant, jo que porto grups a Índia de tant en tant i això, i la meva companya viatjant, doncs anava, li preguntava tot a la IA, no? I al final dius, però si ho tens aquí davant, no? Pues una mica un element que veurem on ens porta, no?
5: Clar, avui en dia les tecnologies suposo que també ens fan, entre cometes, com més tontos. És com, per exemple, abans, quan no hi havia el GPS... miraves mapa, preguntaves a la gent, inclús tu et comunicaves més amb la gent, no? Perquè ja ho diuen, que preguntant pots arribar a Roma, no?
1: És que hi ha un
5: valor... Ja anem perdent aquestes coses,
1: sí,
5: no?
1: Sí, hi ha un valor fonamental, que és la curiositat.
5: Clar.
1: No? Que això és el llibre anterior meu, que es diu Shoshin, que sortia d'un altre que es diu Mushin, que és com un joc de paraules, però la qüestió és que Shoshin és beginner's mind, la mente del principiante, i és viu la vida sempre amb curiositat.
4: Ara que has fet referència a aquest llibre, Mushin, Zen i saviesa samurai per la vida quotidiana, de la filosofia samurai, no? Què podem aprendre per complicar-nos menys la vida, no?
1: Sobretot dos coses, o tres, en plan ràpid. Una, que necessitem espiritualitat a la nostra vida. O sigui, aquesta gent eren guerrers, però practicaven el Zen. Llavors tenien una component de disciplina militar, però alhora disciplina meditant. L'altra cosa dels samurais, que això em fa pensar molt pues, amb la meva parella, la Marité, que ha mort ara fa poc, que jo li deia que ets una samurai, és la capacitat d'entendre que la mort està amb nosaltres. Si tens un càncer durant 25 anys i convius amb això, estàs dansant a la vida i a la mort. I entendre pues, això que dèiem abans, no? De que no fem tantes boles i tants problemes i tants conflictes.
2: Correcte.
1: I valorem el que tenim i simplifiquem una mica l'assumpte, no?
2: I tant, i tant.
4: I també fa referència a l'estoïcisme clàssic, que és aquesta filosofia del període hel·lènic grec, que posa en valor doncs, això, l'autodisciplina, la moral, la cerca de la virtut, la diferència entre la veritat i la falsedat, no? També aquest concepte també el treballes en aquest llibre.
1: Sí, home, la veritat i la falsedat és una cosa complicada, però el que és molt important dels estoics és concentra't en les coses que depenen de tu.
2: Coneixes, saps qui és Rafael Santandreu?
1: Sí.
2: Psicòleg.
1: Sí.
2: Més llegit de no-ficció a Espanya en algunes èpoques.
1: Sí.
2: És col·laborador habitual d'aquest programa. I ell, mira, frases seves. Com més tinguis, més infeliç seràs.
1: Per exemple.
2: El problema és convertir els desitjos en necessitats absolutes. Res és tan important. Ens tornem bojos perquè donem massa importància a tots en aquesta vida. No estem fets per viure en parella, diu. Quan et crees una necessitat inventada com és tenir parella, ja has begut oli, diu el Sant Andreu.
1: Vaja.
2: Sí. L'exigència és el factor mataparelles número 1.
1: Això pot ser, sí.
2: Tenir parella és avorrit, molt pesat i mata el desig sexual. El desig sexual desapareix als 3 anys i al cap de 5 anys estem cansats de la parella. Diu que cada 5 anys s'hauria de canviar. Bueno, què riu el Jordi
1: Vila? Depèn. Pots no d'inventar.
2: El 50% de les parelles joves no duren més de 10 anys. Diu, i espera't, que això anirà més. Diu, d'aquí 20 anys se separarà el 90% de les parelles, de les noves, entenc que es vagin fent a partir d'ara.
1: Això sí, això pot ser.
2: Ai, senyor. Ser infidel és una necessitat com beure aigua per hidratar-se. No, és gros.
0: Hòstia, és gros.
1: Es complica la vida. Va fort.
0: Més va increixent, això.
2: Cada titular...
1: Sí, va pujant.
3: Amb 2 minuts més, en vés d'anar cap a Girona, ens anem a l'aeroport i fotem el canvi.
2: Diu que el 50% dels homes i el 33% de les dones són infidels vàries vegades al llarg de la seva relació. Déu-n'hi-do, nois i noies.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí? Jordi Vila.
4: Ens estem complicant el programa, Xavi, però podria ser interessant.
2: Això ho diu el Rafael Santandreu, no ho diem ni tu ni jo.
4: No.
0: Alexis, sort que has comentat abans allò de treure la importància a les coses. No?
1: Pues sí.
2: Hi ha vida més enllà de la vida? Un altre habitual del programa és el doctor Sant Segarra, també.
1: Ah, vale.
2: Que jo pensava que no, i després de parlar amb ell i sentir experiències que ha explicat del que va viure mentre va treballar com a cirurgià de prestigi a l'Hospital de Bellvitge, dius, potser sí, calla.
1: Sembla que aquesta ment que tenim és molt més, no? Que estem treballant amb una part del cervell reduït. La gent, quan està a punt de morir, mira, el pare de la meva parella que va morir fa poc, va morir el mateix dia, 8 hores després. I feia 6 anys que estava, pues, que havia tingut un ictus i que no hi era. I en el moment que va sentir que la filla marxava...
2: Al cap de 8 hores...
1: Va marxar amb la filla.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, que aquestes coses passen.
2: Sí.
1: I els dos sedats i sense noció de res, pues, completament connectats. Uau, hi ha energia. Energia hi ha. Sí. I sincronicitat, també.
4: Mira, en aquest l'arte de no complicar-se la vida trobarem fragments del teu diari personal.
2: Sí. Prometo que me'l compraré, però immediatament. Sí. Aquest, i alguns dels 17. Sí, això és bo.
4: En aquest diari personal expliques en primera persona i de forma molt honesta alguns dels intents i fracassos d'aconseguir aquesta vida més senzilla i plena. No sé si ens pots compartir algun d'aquests episodis més personals.
2: Sí.
1: Hombre, recordo una cosa sobre l'ego, que és quan ets professor, arriba un moment que et quedes amb allò de dir, bueno, però si ho explico tot, què em quedo per mi? No? Ho sabran tot, els meus secrets de cuina, intel·lectuals i del que sigui, no? Però arriba un moment que et dones compte d'això que els hinduistes diuen dharma, que és com la teva vocació, no? I te n'adones que si tu estàs compartint, i ara ho comparteixo pues, escrivint llibres o mantinc una classe de cine o en les classes de ioga o així, però que si estàs compartint, al final has de compartir. I allà és on em vaig donar compte de que potser sí que em podia treure una mica l'ego de dir soy l'estrellita, que es guarda una part per ell, i explica-ho tot.
4: I ara que parlem d'egos, Alexis Racionero, ets el fill de Luis Racionero. Aquesta, el fet que el teu pare sigui Luis Racionero, això com t'ha influenciat a la teva vida?
1: És un, home, home, diguéssim que no és fàcil ser fill d'un senyor així, però vaig ser molt afortunat perquè, entre altres coses, em va donar una cultura gastronòmica. Anàvem molt a la Borgonya a beure vi, a grans restaurants i així, i m'ha donat molta cultura i una capacitat, pues, de pensament, no? I d'entendre que està bé llegir cada dia i aprendre coses, perquè aquest cap nostre es va ampliant. I quan més amplies el cap, diguéssim que més possibilitats tens de veure la realitat de formes variades, no? I l'únic que em fa pena del meu pare és que ell va acabar pensant-se que tenia la raó, sobretot, que era un savi, i que ho era, però, força, clar, sabia, força, força. Però sabia tant més que els altres, per ell mateix, que al final et tornes dogmàtic, no? Ah. I jo el que vull, pues, és mirar de no acabar així, però òbviament l'estimo i el respecto molt, no?
3: Jo la pregunta que et volia fer és sobre l'arte de no complicar-se la vida. És, estem preparats per no complicar-nos la vida tota la vida? Perquè
1: no,
3: o
1: crec,
3: no ens el volem complicar quan la tenim complicada. I quan ja estem en aquesta postura que busquem, necessitem alguna cosa més.
1: Mira, jo ara estic preparant un llibre que vinculo el cicle de la vida amb la natura i amb espais de la natura. I jo crec que hi ha dos moments a la vida on estem preparats per no complicar-nos a la vida, que és la infància i la vellesa. I, en canvi, a la maduresa, que és quan estem pujant a la muntanya, al cim de la nostra vida, allà ens compliquem la vida, sí o sí.
2: Sí o sí.
1: Però jo crec que la vellesa és un camí de deixar anar, d'entendre que res és tan important, i que aprofita que el temps s'acaba, tempus fugit, que
3: sí,
1: diu la processó de Verges.
2: Quan sortirà aquest llibre, Alexis?
1: Aquest, encara l'estic fent.
2: Ja l'estàs fent?
1: Sí.
2: Vull dir, però va per llarg, la cosa.
1: No, home, no, el tindré fet en 4 mesos o 5, i després, pues, no sé.
2: Jo t'hi tindria cada setmana, en aquest programa, Alexis.
1: Pues quan vulguis,
2: sí.
1: Home.
2: Sí, home. No, de veritat, t'ho dic.
1: Sí, home, que sí.
2: És un molt bon col·laborador habitual, perquè...
4: I per això li vam insistir molt que pogués sí, estar tota la tercera hora, no?
2: Mare meva, quin luxe.
4: Sabíem que seria una gran entrevista.
2: Racionero. De veritat t'ho dic. Sí, sí, tot aquell, hem de posar una mica de música, home, que tenim el David Canal aquí.
0: David.
2: Sí? Que s'acaba això, 3 minuts i la 1.
5: Doncs vinga, va, som-hi.

0: porto
1: Vinga, jo. Vinga, que tornem demà amb Jordi Barbet, Alejandro López Fonta, Carles Magraner, Yolanda Segura, la d'Ustec, demà vaga tot Catalunya. Jordi Bota, aprendrem català. Dia Mundial de la Infermeria, en parlarem amb la directora d'Infermeria de l'Hospital de Sant Pau. I qui més? Home, pastisseria Hoffman. Lo Pau de Pons! I aprendrem a jugar a la botifarra. Fins demà, bon dia a tothom.
2: És la una.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia, última hora sobre l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, acaba de confirmar que els 14 espanyols traslladats a l'Hospital Militar de Madrid es troben en bon estat i que estan a l'espera dels resultats de la PCR. Més detalls, Pau Alemany.
4: Els resultats de les proves es coneixeran aquesta tarda i en cas de ser negatius en antivirus s'hauran de repetir en 7 dies. La ministra subratlla que estan en contacte amb els 14 espanyols que viatjaven al creuer, 5 dels quals són catalans. Quant als passatgers d'altres països, encara queden més de 50 que seran traslladats a l'aeroport al llarg del dia, tal com informa la ministra de Sanitat.
5: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos.
4: També durant les pròximes hores es realitzaran les tasques de repostatge ja habitualment abans que el creuer posi rumb cap a Països Baixos.
2: El sindicat majoritari de l'educació USTEC estudia portar als tribunals la infiltració de Mossos en assemblees de mestres mentre preparaven les protestes i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Àlex, Eloi, més detalls, bon dia.
6: Bon dia. El sindicat sol·licitarà formalment al Departament d'Interior l'accés a tots els informes, actes, diligències, fitxers i comunicacions relacionades amb assemblees, vagues i mobilitzacions educatives. Així mateix, l'organització sindical ha anunciat que portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i que està valorant la interposició d'una demanda per vulneració de drets fonamentals davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert la porta a analitzar l'oportunitat i proporcionalitat d'actuacions policials com la infiltració de Mossos en l'assemblea docent. Parlon ha assegurat que es prendran les decisions que siguin oportunes. No obstant això, ha tornat a tancar files amb el cos policial i amb el seu màxim responsable polític, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
7: Per tant, la confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: I als tribunals, al judici del cas Pujol, continuen les declaracions dels empresaris que van fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusola a Espanya i l'estranger. Tots ells han insistit en la legalitat de les operacions i neguen que rebessin irregularment concessions d'obra pública, Núria Alcalà.
8: Sí, defensen la mediació del fill gran de l'expresident en operacions immobiliàries i financeres a Espanya i a l'estranger. Segons la Fiscalia, aquestes operacions eren fictícies i ocultaven en realitat el pagament de comissions a canvi d'obra pública. L'expresident de la constructora Isolux, Luis Delso, ha precisat que l'empresa va ser adjudicatària de diverses obres pel valor de més de 800 milions d'euros. La majoria, però, van ser, ha dit, amb el govern del tripartit.
9: De las adjudicaciones del gobierno Pujol bajan a 92.870. O sea, todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
8: Els empresaris han insistit que les tasques de Pujol Ferrusola eren reals, defensen els pagaments milionaris per la seva mediació amb lobbies per implantar els seus projectes, tot plegat malgrat no s'emetien factures o es feien contractes amb conceptes genèrics.
2: Gràcies, Núria, per aquesta última hora en directe. I a poc més d'un mes perquè comenci l'estiu, el govern es prepara per evitar els megaincendis a Catalunya. L'executiu de Salvador Illa treballa per reduir considerablement la massa forestal creant eixos de confinament que evitin que els focs de sisena generació saltin d'un massís a un altre, Sergi Bassoles.
10: Una estratègia amb què el govern es proposa actuar sobre un territori cada cop més vulnerable al foc. El 65% de la superfície catalana és forestal i amb el canvi climàtic el risc es declari un incendi de sisena generació impossible de controlar augmenta. Consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Perquè les característiques d'alguns dels incendis de cara al futur poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana.
10: Una de les principals novetats és la de crear eixos de confinament, espais oberts i sense massa forestal que dificultin la propagació de grans incendis. El govern treballa amb la voluntat de fer-ne 14, el que afectaria a unes 220.000 hectàrees. No obstant això, la prioritat immediata de l'executiu de Salvador Illa són 5 trams. Són 5 trams. Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
0: 5 trams de prioritaris, Igualada, Martorell, d'acord, Santa Coloma, Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Salrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló.
10: Un dels objectius de l'executiu català és que en aquestes zones on s'ha de retirar massa forestal s'instal·lin, per exemple, plaques fotovoltaiques.
2: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
3: Ràdio 4.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
13: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
14: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
15: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
16: Com sempre, salut i perdit.
17: Jo dic que sí, perquè és la Samantha. I no volia jo ara portar-li la contrària.
18: La veritat per davant de tot.
19: Andy i... jo no penso dir la paraula.
20: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
21: M'he quedat esparverada.
22: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
23: Nena.
24: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
24: Compromesos amb la bona informació.
3: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. Bona tarda, culers. Perquè avui és un gran dia per la culerada. El Barça ha guanyat aquesta segona lliga consecutiva amb una bellesa que va més enllà del resultat, eh? L'ha guanyada mirant cap a casa. I és que en temps de comptes estrets, diguéssim, de mercats on el Barça no arriba, a la norma 1, ups, fair plays, fitxatges impossibles, doncs la resposta aquests dos anys i aquesta temporada un cop més ha estat tornar a la Masia, a la paciència i al talent criat en silenci. I és que hi ha alguna cosa profundament romàntica en veure una generació tan jove, tan culer, sostenir el pes d'un club enorme sense demanar permís al futur. I és que aquest títol no només parla de futbol, eh? Parla d'identitat, de resistència i d'una manera de creure quan no hi havia gaire marge per comprar esperança. Jo crec que per això aquesta lliga emociona tant, perquè el Barça no només ha tornat a guanyar-la, sinó que el Barça ha tornat a recordar qui era. Hola, Maria García Coll, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé, molt feliç. Estic molt contenta.
1: Tu estaves ahir al Camp Nou?
2: Efectivament. Ahir
1: com vas viure des d'allà?
2: Vaig ser al Camp Nou, va ser espectacular. Ara ho repassarem. A més, ja es notava com un ambient des del principi.
1: Molt maco, no?
2: Molt bonic. A més, de que tots anàvem a viure una cosa històrica, no? Molt probablement, perquè un empat, recordem que també ens valia
1: també,
2: un empat.
1: Veritat,
2: vull dir,
1: sí,
2: un 0-0, sí, que hagués sigut un partit que miren i tal. El Barça també hagués guanyat la Lliga. Per tant, tots estàvem allà al Camp Nou ple a petar 62.000 persones.
1: Facturació rècord, es veu.
2: Sí, sí, sí, milions d'euros, que ara ja podem fitxar, perquè ja...
1: Ah, sí?
2: Home, ja tenim tots aquests diners. Bueno, si ens deixen,
1: no
2: si ens deixen.
1: Això, perquè, clar. Un dels senyors que va lliurar la copa ahir, el senyor Tebas.
2: Exacte,
1: Teva,
2: i que a més va dir que el Barça no ho guanyaria tot. Ell ho va dir.
1: Home, perdona, però és que si tu recordes d'on venim...
2: No.
1: D'on venim? Venim de l'estiu 2024.
2: Sí, sí, sí.
1: Real Madrid, campió de la Champions. Campió de la Lliga,
2: sí,
1: també. I acaba de fitxar Kylian Mbappé. Llavors, el millor jugador del planeta, sense cap mena de dubte. La situació era terrible. La volta que li ha donat Hansi Flick a tot plegat i aquest equip, és que per mi és un miracle el que s'ha construït i té molt valor aquesta segona lliga.
2: Sí, a més hi ha molts memes de molts creadors de contingut, sobretot Ibai Llanos, no?, que s'ha fet molt famós, un vídeo que deia, home, és que si el Madrid fitxa Mbappé serà 10 anys de títol sense parar.
1: Ho pensàvem tots, això ho pensàvem tots. És que ara no podem anar d'aquest...
2: No, tens raó, ningú sabia, ha sigut una sorpresa.
1: És una realitat amb el mateix equip que el Xavi Hernández, el mateix, un resultat absolutament diferent i sobretot una il·lusió en la gent i el que dèiem, la cantera, la Masia.
2: Que són família.
1: Aquests nanos
2: ara,
1: que van anar...
2: Ara ho veurem.
1: Bueno, ara ho analitzarem
2: són
1: tot.
2: Són família entre ells.
1: Sí, sí, sí. En fi, enhorabona, culers. Nosaltres, a la 1:10, ja et podem començar a explicar què passarà aquí avui. Amb el gran Jaume Tudel al control, perquè tot soni perfecte, i tenim el Joel Sevilla a la producció. A més, ha arribat d'Eivissa. Li notes, no?, una miqueta el flow...
2: Sí, sí, sí. Flow ibicenco.
1: I la pell, està moreno, el tio.
2: Sí, sí, sí.
1: A més, ha vingut amb samarreta blanca, saps?, per treure pit. Està orgullós. Que tenim els virals més culers de la història de seguida, eh?
2: Mm-hmm, i tant. Els farem aquí. Ja
1: tenim tots els àudios de tot el que va passar
2: tot el que
1: després.
2: Ha passat. Bueno, és que no us vull fer spoiler, però jugadors del Barça al carrer, antics presidents del Barça banyant-se a la Barceloneta, fantàstic.
1: Impressionant.

0: Sonant molt bé, com et dic, amb el Jaume Tudela i també amb el Edu Ortega al control. I nosaltres, després dels virals d'avui i d'aquesta festa culer, entrevistarem a una artista catalana que és brutal. Es diu Maig, té un nou projecte que brilla molt i volem saber de què va tot plegat aquí al Xavi Fornia. Després, què tenim? Segona hora amb l'Anna Flotats. Parlarem del seu llibre Golosines Virtuales i de com les pantalles estan, doncs, amenaçant coses molt importants en els més joves de la nostra societat, i no tan joves, eh? Bé, ja saps, després arriba Eva Albiol per analitzar l'actualitat des de l'edició migdia i tot l'equip dels serveis informatius, i a la tercera hora de programa, Alberto Montes amb les advertències, i convidem a un artista que ja porta 5 àlbums i avui ve aquí a presentar, de fet, el 5è, que és Luis Cepeda.
1: És fantàstic. A més, ell, on ell arriba sempre hi ha molta gent darrere, perquè la veritat és que té fans
0: molts,
1: des del principi.
0: Moltes,
1: sí. Ell ja tocava música abans d'entrar a Operación Triunfo, que va ser quan el vam conèixer gairebé tots, i ara ha tret nou projecte i tenim moltes ganes, doncs, de parlar amb ell.
0: Avui en directe, Cepeda, al Xavi Fornia.

després de molts i molts mesos de patiment, de molts partits, de lesions, hi ha hagut de tot aquesta temporada. El Barça es va proclamar campió de Lliga per primer cop a la història contra el Real Madrid.

0: Moment històric, ho hem dit. Ho hem dit també. Jo era al Camp Nou, només arribar ja vam fer aquell mosaic. Una cosa fantàstica, espectacular. Cantant l'himne a capella, ja podem notar que seria una nit fantàstica, marcaria història, que faria història al Barça. Xavi, no sé tu com ho vas viure, com es va viure des de casa. Segur que ho vas veure millor que jo, perquè al camp hi ha molta emoció, però no es veu tan bé.
1: Molt tranquil, i és veritat que estava patint per si la gala em demanava un biberon just a les 9 en punt, però vaig ser ràpid i li vaig dir, escolta, avui...
0: Sopes abans.
1: No, la vam banyar, va ser l'hora del banyito, va ser 6:45. I sí, va sopar tranquil·lament la carn i la verdureta a les 7, i ja vaig preparar el terreny, i després un mini vive a 9:15. Perfecte, la gala ho va entendre perfecte, es va dormir i vaig veure el partit sencer.
0: Estupendo. Oh, no, a més brutal. Aquest golaç que ara vèiem de falta de Rashford, l'estàvem veient.
1: Marcus Rashford, quin gol! És dels millors gols que he vist de falta,
0: A més, Rashford, jo he de dir que a mi personalment és un jugador que no m'agrada.
1: Molt irregular.
0: Però... de les poques coses que fa bé són gols de falta. O sigui, n'ha marcat 2 aquesta temporada,
1: és que és perfecte.
0: I ens va bé, només
1: seca.
0: Per les faltes.
1: Sí.
0: I Ferran Torres, també molt bon gol d'una jugada espectacular.
1: I lluita, que lluita molt el Ferran.
0: De Dani Olmo. No sé si tu també tenies la sensació, quan al minut 20 ja anàvem 2-0, de que seria un resultat més avoltat.
1: Ho vam pensar tots.
0: Jo crec que sí.
1: Això olora a golejada. Jo crec que el mateix Barça va dir, escolta, què hem de fer avui?
0: Ens calmem.
1: Hem de guanyar, ja està.
0: Sí,
1: o empatar.
0: Sí.
1: Vull dir... I el Barça va parar el partit. De fet, Pedri, que és el rellotge, va decidir que el partit s'havia acabat 2-0.
0: Ben fet, també.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Ara bé, com no podia ser d'una altra manera, això ens ha donat moments icònics que s'han fet virals. Avui ens ha costat molt de triar això, Xavi?
1: És que hi havia... Teníem família tan material avui que hem dit, si hem de fer el repàs real de tot el contingut post-campions de Lliga... No hi ha programa, les 3 hores se'ns queden curtes.
0: Sí.
1: Però bé, va, comencem, que ho passarem molt bé.
0: Poc després del xiulet que marcava el final del partit, els jugadors ja van començar a celebrar-ho a la gespa. Va haver-hi un moment icònic on Fermín va agafar un megàfon de la grada d'animació. Semblava que ningú s'animava a parlar i va ser ell, perquè, com diu ell, hay que bajar al barro.
1: Hay que bajar al barro.
0: Va posar-se a cantar això.
1: Pau Cubarsí amb el megàfon, cantant un dia de partit, un mític ja himne també, diríem, és un himne alternatiu que es canta molt al Camp Nou, oi?
0: Sí, totalment.
1: I el del Bombo era el Rafinha.
0: Sí, van agafar. Ells són com una família, són una grada d'animació, són nanos que han viscut a la Masia, que han crescut,
1: clar,
0: que ho han mamat des de petits, per això també defensen els seus colors, el seu club, també defensen a l'afició, com va fer Gavi, perquè va haver de posar els punts sobre les is a Vinícius per quan es va encarar en la grada, ell ho va explicar, mira.
2: Que és un jugador caliente como yo.
3: Ahí. ¿Qué te está diciendo ahí?
2: No, creo que estaba diciendo algo a la grada y entonces le he dicho algo. Pero bueno, al final Vinicius es un jugadorazo, obviamente.
4: ¿Le contestaste en representación de la grada?
2: Sí.
3: ¿Qué le dijiste?
2: Bueno, nada, dije que se callara la boca y ya está. Pero como te he dicho, son cosas que pasan en el campo.
1: Es que me encanta,
2: una cosa es dentro del campo y otra cosa fuera. Obviamente dentro pues tengo que defender mis colores, mi club y mis compañeros y voy a muerte.
0: ¿Y va a muerte?
1: És el que tu deies, Maria, ho viuen com ho viuríem nosaltres, no?
0: Sí.
1: I bé, també diu molt dels valors del Barça i del que han après aquests nois a la Masia,
0: I per això crec que també són un equip que il·lusiona, ens veiem reflectits amb ells, i si aquí al Xavi Forni a divendres ja parlàvem de mems de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, Eric García explicava també, quan es va acabar el partit a 3CAT, que entre els companys també se'n van enviar de memes.
5: Quants memes us heu enviat de Tchouaméni i Valverde?
6: Bueno, òbviament que va ser algo que va xocar l'equip, però bueno, avui disfrutarem de la victòria i deixarem que ells facin el que hagin de fer.
5: S'hagués de dir que es continuïn pegant.
6: No.
0: No sé.
1: T'imagines? Hauria molat, no? Eric García dient, i deixarem que ells segueixin fent la velada de l'any 7.
0: T'imagines que els jugadors del Barça es van enviar al Xavi Forni a divendres i van dir, mira, perquè clar, aquí vam repassar tots els mems.
1: Tots els mems d'aquest combat de... MMA és el
0: MD,
1: que...
0: Sí.
1: MDMA és una altra cosa, Maria.
0: Perdó.
1: MMA, això és el que lluita el Matador, no? El Topuria.
0: Sí, el John Cena, també, sí, no? Això és una altra cosa, em sembla,
1: però,
0: bueno, és que jo
1: John
0: de lluitador...
1: John Cena fa altres coses, no? És igual. Bé, seguim repassant tot el que va succeir després d'acabar aquest Barça-Madrid que va donar-li la Lliga número 29 al Barça.
0: I hi ha coses, Xavi, que ja s'estan tornant tradicions a Can Barça, no? Si es van fer a la Lliga de que vam guanyar l'any passat, s'han tornat a fer aquest any. Una de les que més ens agrada és que els nostres jugadors, com Casador i Valde, van anar a Plaça Catalunya. L'any passat ja ho va fer el Casador
1: no
0: sol.
1: No estan bé, de veritat, no estan bé.
0: Pot passar qualsevol cosa.
1: No, que... En fi, és increïble.
0: Van anar a Plaça Catalunya, van anar... el Valde es menjava una hamburguesa dins el cotxe. Van anar cap a Plaça Catalunya i Valde va retransmetre en directe el moment on van arribar a Plaça Catalunya i era aquest.

0: Clar, és Casado amb el Valde. És un directe, un live d'Instagram que va fer Alejandro Valde, oi?
1: Sí, sí, sí. Increïble.
0: És increïble. I no només Valde i Casado han sortit al carrer a celebrar la Lliga amb l'afició, també ho ha fet el porter del Barça, Wojciech Szczęsny, que està vivint una segona joventut.
1: Totalment. A més, s'ha trobat amb uns aficionats. Ell porta aquest barret de palla, que jo crec que avui a la rua també el veurem. Es va trobar amb uns aficionats i van gravar el moment. I clar, Szczęsny té un càntic propi. I li van cantar això.
2: Szczęsny fumador. No, no, no, no, no, no, no.
1: I ell ho celebrava, eh?
0: Li encanta.
2: Szczęsny fumador. Szczęsny fumador.
0: Un home, com bé deies, Maria, un home retirat, eh?
1: Sí, sí, sí, un senyor que estava retirat
0: a Marbella,
1: fumant, bevent, i de cop li diuen, escolta, vols venir al Barça? I el tio diu que sí, i guanya dues lligues consecutives.
0: I és el més culer del món.
1: Home.
0: És espectacular. Més tradicions. La nit va ser llarga, eh?
1: Molt. A més, hi ha una altra tradició que ja no és anar a Canaletes, en aquest cas a Plaça Catalunya, sinó és agafar el Bicing la nit que guanyen la Lliga. Recordem que l'any passat ho van fer Dani Olmo, ho va fer Pedri, ho van fer Íñigo Martínez per anar a veure Ferran Torres, que estava ingressat a l'hospital, que l'acabaven d'operar d'apendicitis, i tot i que avui, bueno, ahir, a la nit no anaven a visitar ningú, o això creiem, poder sí, van agafar el Bicing per la Diagonal, van ser Pedri, va ser Olmo, i ho van gravar també, ho va retransmetre, ho va penjar Dani Olmo al seu Instagram.
3: Otra más, chavales.
4: Gracias.
3: De Pedri, Pedri!
0: La imatge Verano realment és de Verano Azul. És tan entranyable, aquest equip. Jo crec que per això ha arribat tant al cor de la gent.
1: Sí, connecten molt. És el que faríem tots nosaltres.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, no, que són nois planers.
1: Clar.
0: I el més excèntric també connecta, que és la Minyamal. O sigui, que seria l'estrelleta, diguéssim, no? Una miqueta el sí.
1: Totalment.
0: El que té un impacte mediàtic més gran o que podria generar més rebuig. No, que a més, és tan honest quan parla que és que et fa gràcia.
1: Sí, sí.
0: Bé, la Minyamal, que per ser ahir es va apropar també a Olivia Rodrigo.
1: Sí.
0: Va ser Olivia Rodrigo a la Min, i es van fer un selfie, van estar parlant també, i he llegit, no sé si això serà veritat o no, perquè sabeu que l'estrella internacional Olivia Rodrigo era la protagonista de la samarreta del clàssic d'ahir, aquest acord que tenim amb Spotify.
1: Mm.
0: Doncs que van dir que van sortir en el mateix cotxe Olivia Rodrigo i Gerard Martín.
1: Increïble.
0: Del mateix local, després de celebrar la Lliga, van pujar al mateix cotxe.
1: Uau.
0: No és una informació
1: no
0: confirmada per Vanessa Hogarth, hem de parlar amb ella perquè és l'experta en premsa del cor. No van anar en bicicleta, es van pujar al mateix cotxe, en principi, suposadament, Gerard Martín i Olivia Rodrigo. I clar, tothom, X, ja està celebrant el poder de la classe obrera, no?
1: Seguirem investigant,
0: sempre Gerard Martín.
1: Seguirem investigant aquesta informació. El que sí que podem confirmar és que també parlem de tradicions que són noves, però hi ha algunes que repeteixen i que venen de lluny, perquè anem uns quants anys enrere a Londres, al 1992, quan el Barça guanya la seva primera Champions a Wembley, i l'aleshores president Joan Gaspar es banya al riu Tàmesis.
0: Ah, sí, sí.
1: Clar, des del Chiringuito de Jugones han agafat aquesta tradició, ho han reinventat, ja ho van fer l'any passat. Joan Gaspar es va banyar a la platja de la Barceloneta. Va ser una bogeria.
0: Amb el Jota, no?
1: Jota Jordi amb el
0: i amb el Toni Freixa.
1: Sí. I aquest any ho han repetit, mira.
5: Jota Jordi, adelante, Barceloneta. Todo vuestro.
6: Pasillo, vamos.
5: Vamos. Ahí está, mira, mira. El agua a todos.
6: Señor del precio este.
5: Por favor. Mira esta Freixa, mira Freixa ahí.
7: Calzoncillos, tú.
5: Mira, Gaspar se baña ya. Todo, ¿eh? Mira.
7: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
5: Bravo.
7: Volve, bravo.
5: Bravo. Las promesas se cumplen. Qué bonito
7: claro que
5: es
7: sí.
5: Eso.
1: Carme Barceló comentant-ho, també.
0: Home, des del plató.
1: Companya, increïble.
0: Sí, sí, sí.
1: Joan Gaspar, que recordem, té 80 anys, aquest senyor, eh?
0: Sí, però no ho sembla, eh?
1: No, no, sí, és superactiu i a més, té molt enganxe amb els culers que no l'hem viscut, perquè jo el 92 no hi era, no el vaig veure com a president, però en canvi a la gent li enganxa molt, perquè era un president també molt culer i molt patidor.
0: Però llavors el 92 ell era, si no estic equivocat,
1: vicepresident
0: del Núñez.
1: Imagina, com que no hi era.
0: Va ser president anys després, que va ser, de fet, terrible l'època Gaspar. Ell mateix, també és que és una persona molt, molt honesta, molt directa, ell diu que ha estat el pitjor president de la història del Barça. Però bé, I, evidentment, el que és, serà president del Barça, que això en un mes, no? Un parell de mesos?
1: Sí, l'1 de juliol, em sembla, president electe actualment.
0: Sí. Joan Laporta.
1: Joan Laporta, això sí que és traïció de veritat.
0: Home.
1: És celebrar els títols a Ludvegas.
0: A Ludvegas.
1: Sonava aquesta cançó a Rosalia i ell ballava a ritme de Rosalia a Ludvegas.
0: Que és ja el mític ball del Joan Laporta, sí, que vam veure quan va guanyar les eleccions, que és, diguéssim, una miqueta trumpista, no? Una mica el moviment, una mica, és una mica, sí, Trump, sí, amb més gràcia, segurament, no?, que el Donald Trump, però sí, sí, va, sí, per aquí, sí, el concepte, sí, sí, del ball.
1: El van enganxar també sortint ja del Camp Nou amb el cotxe, amb la finestra del cotxe baixada, li anàvem preguntant què, ahora celebrarlo, no? Sí, sí, no va dir on, però tothom ho sabia.
0: Evidentment, és casa seva, Luz de Gas.
1: Sí, sí,
0: jo recordo quan van dir que Ronaldinho s'estava construint un túnel des de casa, uau, seva, que connectés amb Luz de Gas. Jo t'ho dic, no m'ho van dir ni una ni dues persones i, a més, les fonts eren molt bones.
1: És que podia ser veritat.
0: Clar, però que aquí entra una sèrie de permisos i de coses. I, bueno, bàsicament,
1: permisos,
0: això és una il·legalitat brillant. M'hagués fet una gràcia, però clar, t'ho imaginat un túnel des de casa per connectar amb Luz de Gas, eh?
1: És com el túnel que diuen que hi ha entre el Vaticà i el Castelló de Sant'Angelo, sí, a Roma. Diuen que hi ha un túnel secret. Crec que això és real, eh? No sé si és mentida o no, però no és que no s'ha acabat de confirmar, perquè els papes, quan havien de sortir d'alguna manera secreta, anaven en aquest
0: amenaces,
1: túnel, no?
0: Clar, sí.
1: I sortien pel Castelló de Sant'Angelo a Roma, no? Que està molt a prop, al Vaticà, el Castelló de Sant'Angelo.
0: Llavors, Dan Brown,
1: doncs, seria, exacte, el que diu Da Vinci. I seria com una mica això, no? Un passeig secret. Podríem fer un entre el despatx de la porta al Camp Nou i l'ús de gas.
0: Increïble.
1: Com un tobogan.
0: Increïble,
1: Joan
0: Laporta.
1: Hi ha una mica més, des de...
0: Hi ha una miqueta més, sí. Per cert, tu que vas ser al camp,
1: sí,
0: qui es va escoltar allà?
1: Va haver-hi càntics de tot. Ahir l'afició ho vam fer molt bé. Hem de dir que l'afició del Barça no som la més animada de la història.
0: No, ja ho sabíem.
1: Però ahir sí que hi havia campions, campions... Cono, quédate, que aquesta em va agradar molt.
0: Cono, quédate.
1: Li cantaven Arbeloa, Cono, quédate. Clar, tothom, no volem que marxi perquè ens està donant moltes, pobre, alegries als culers. Però una de les que jo crec que ens va crear més l'atenció, mira, va ser... Vam ser molt originals, perquè vam cridar això.
0: Que se peguen!
1: Que se peguen!
0: Ahí, al Camp Nou cantant, que se peguen! Clar, sí, és que, a veure, la broma era, evidentment, sí, fàcil.
1: També Vinicius Balón de Playa, aquesta li canten a tots els camps, però també ho vam cantar.
0: De fet, veu llançar moltes, sí, pilotes de platja, no?
1: Vam llançar, va haver un moment que corrien 5 o 6 pilotes de platja,
0: sí,
1: per la grada.
0: Sí, les vaig veure per la tele.
1: Sí, i a més, va haver un moment, jo estava al gol sud, on es va acostar la pilota de platja, doncs s'anava acostant al camp i la gent la tirava enrere, no? Clar, evidentment.

0: Crec que va ser Tchouaméni. La va agafar, li va passar a Courtois i Courtois la va rebentar i la va llançar fora. Però va haver-hi un moment on els jugadors del Madrid es passaven la pilota de platja. Ojalà. I quan va saltar al camp, la gent va començar a cantar Vinicius, cógela, la pilota de platja. Són coses que si no estàs al camp no les sents.
1: Això és...
0: Va caure una pilota de platja al camp, van parar el joc i tothom, Vinicius, cógela, Vinicius, cógela. Clar,
1: realment...
0: La va passar a Courtois i Courtois la va treure al camp.
1: Realment, Maria, és, el moment és històric perquè ningú s'esperava. La davallada del Real Madrid, recordem que venien de guanyar Champions i Lliga fa un parell de temporades, només 2 anys, i acabaven de fitxar Kylian Mbappé. Ningú esperava això i ara mateix és un polvorín, com diuen gairebé tots els diaris de Madrid, aquest vestuari que jo no sé què farà Florentino Pérez. Sona amb molta força José Mourinho,
0: sí,
1: i no sé si s'acaba confirmant com pot acabar aquest vestidor ara mateix. La situació és que és terrible.
0: Deia
1: I
0: Julen més... Klopp, també, però crec que
1: no,
0: ha dit que no.
1: Ell ja ha dit que no.
0: Per
1: ja,
0: això.
1: No.
0: I Kylian Mbappé, ara ho deies, que ho comentàvem divendres també, està rient del Madrid.
1: No.
0: S'està rient, s'estan enfotent del Madrid. Ahir, quan anaven perdent 2-0, va penjar una foto al seu Instagram.
1: Però per què fa això?
0: De la tele, i va posar a la Madrid. O sigui, no has anat al camp. Estàs veient-ho per la tele i poses a la Madrid. Te n'estàs enfotent? O sigui, de veritat. L'afició del Madrid està molt enfadada.
1: Els mateixos madridistes ja estan dient que és un cavallo de Troia. Que és culer.
0: Mira.
1: En fi, és...
0: Que vingui al Barça,
1: No, gràcies. No.
0: De veritat, no fitxaries aquí Mbappé.
1: No, home, no, que el Barça corre a tothom. El Barça és un equip modern, ara.
0: Però
1: esforcen tots, pressionen tots.
0: Jo,
1: mira, a mi s'importen aquest nano, el del Valle...
0: Sí, boníssim.
1: Aquest és un Mbappé que treballa. Olisse.
0: Saps a què fitxaria jo? El Kane. Em diràs, és molt gran, tal, és espectacular.
1: Uf.
0: No el fitxaries perquè et faci el mateix que ha fet Lewandowski aquests anys?
1: Jo és que sóc de Julián Álvarez. De Julián. A més, crec que aquest nano ha nascut per jugar al Barça. Per com interpreta el joc...
0: Ara que ja hem guanyat la Lliga i estem fent política ficció de fitxatges.
1: Però és que diuen bones fonts també,
0: diuen que
1: el Julián es veu que ja li ha dit a l'Atlético o li està començant ja a deixar entreveure que vol marxar aquest estiu. Vol marxar, ja veurem si al Paris Saint-Germain o a qualsevol altre club que posi 150 milions, que jo crec que és el que demanarà l'Atlético.
0: No sé si el Barça.
1: No, el Barça no pot. Si el Barça no pot ni renovar...
0: Lewandowski. Ostres, jo vull Lewandowski. A mi m'agrada molt.
1: Bé, ja veurem. Diuen la Juve, també, Lewandowski.
0: Sí, perquè...
1: A Chicago no
0: ho
1: veig.
0: Com totes les velles glòries, no? La Juventus ha agafat diverses velles glòries. No sé, jo vull que es quedi al Barça, Lewandowski, és que a mi m'agrada molt.
1: Fent vestidor una miqueta
0: d'equip.
1: Sí,
0: no pel Chesney, perquè tenim un senyor retirat fumador, que no juga un minut.
1: Dos polacs fent el mateix, no?
0: Exacte.
1: Lewandowski i Chesney fent d'avis.
0: A més, ja teníem l'Íñigo, que ens va marxar també, doncs
1: veritat,
0: que es quedi,
1: sí.
0: No sé.
1: Bé, veurem, us llegim, família, @xavifornia, tant a X com a Instagram també, com veu viure la victòria del Barça d'ahir. O potser si sou madridistes, també ens agradaria molt saber-ho. Si sou merengues, què en penseu de tot plegat? I aquí faríeu fora?
0: Si teniu ganes
1: d'escriure. Aquí faríeu fora? Jo crec que els madridistes, a dia d'avui, farien fora mitja plantilla.
0: Sí, jo crec que sí. Ahir al Chiringuito de Jugones també ho comentaven. Tomás Roncero, molt enfadat.
1: Molt.
0: Edu Aguirre, molt enfadat.
1: Edu Aguirre estava plorant.
0: Sí. A més, ara Edu Aguirre s'ha de preparar per la velada de l'any. Jo crec que els hi pot demanar consell a Tchouaméni i a Valverde, no? Pot anar, ja que és tan amic dels jugadors del Real Madrid.
1: Sí, sobretot del Cristiano.
0: Pot anar i dir-los, escolta...
1: Té de gust, Maria... És que jo estaria parlant del post...
0: Després en parlarem més amb l'Alberte.
1: Això t'anava a dir. Amb l'Alberte i connectarem en directe amb els darrers minuts abans del tret de sortida d'aquesta rua de celebració que comença, si no estic equivocat, a les 5 de la tarda.
0: Exacte, des del Camp Nou.
1: Doncs cap allà dos quarts de tres, més o menys, connectarem amb el nostre company Jorge Agüero, oi?
0: Sí, serà aquí a l'estudi, Jorge Agüero.
1: Ah, vindrà aquí. Perfecte.
0: I després se n'anirà directe cap a la rua.
1: Perfecte. Bé, va, seguim. I és que després del futbol, aquí una altra de les nostres grans passions és la música. I si és d'aquí de casa, encara més. Obrirem les portes de Xavifòrnia a una artista catalana que té un futur espectacular per endavant.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Maria, molt contents perquè ens visita talent d'aquí de casa, que a més està en explosió total i que jo crec que té un present espectacular. És maig.
1: Sí, dic, no vull fer jo l'espoiler, fes-lo tu.
0: És maig i el mes vinent serà juny, però l'artista maig arriba a prou. Què és prou? Doncs és un àlbum, és... Tot això ho fa, jo crec, amb alguna cosa més que... amb la sensació de que és un debut. Jo crec que arriba amb una mena de cops sobre la taula, i és que la barcelonina, que fins ara ja havia deixat
1: barcelonina
0: pistes...
1: Barcelonina i del Poblenou.
0: Clar, sí.
1: Com la ràdio.
0: Sí, fort. És com la ràdio. Que ens havia deixat pistes que, amb cançons abans, com per exemple Vull perquè no puc, o El pis del Born, doncs ha publicat ara ja el seu primer disc llarg, diguéssim. És un treball de 9 cançons que s'allunya del pop urbà més evident i s'atreveix amb un so més cru, més guitarrer i més honest, Maria.
1: I atenció, perquè aquí hi ha una vida potent. La Maig no només presenta cançons, sinó que també un caràcter prou, que parla de límits, de cansament, de voler explicar sense tanta disfressa d'aquell moment en què deixes de demanar permís i expliques per fi doncs, com et sents.

0: Què, com us sona això?
1: Oh, és com respirar de sobte després d'estar sota l'aigua 3 dies, saps?
2: I quanta veritat i quantes coses que a vegades costa dir, no? I que sí. La Maig ho explica d'aquesta manera, aquest son, és fantàstic.
1: Sí, però jo parlava més del so, de la producció.
2: Ah, sí, jo és que m'he quedat amb aquestes lletres espectaculars.
1: És veritat que ens agrada molt el so urbà. El so urbano, que sí, que ens aixeca, que la ballem, però, ostres, tornar a escoltar cançons així és una sensació molt, molt excitant. Bé, parlem del 22 de maig també, perquè arriba aquest just a la seva presentació allà, a Rasmatàs, és el 22 de maig. Com estàs, Maria Solà? Molt bona tarda, Maig.
3: Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí. Quina bona presentació, uau, estic flipant, eh? M'estic posant aquí en un pedestal.
1: A veure, només hem fet de mirall, no?
3: Sí. Vull dir,
1: tu t'has assegut i nosaltres som un mirall. O sigui,
3: moltes
1: tampoc
3: gràcies.
1: No hem dit cap mentida.
3: Oh.
1: Bé, molt fort, perquè abans de començar aquesta entrevista havíem parlat abans una miqueta i fora de micròfon, i tu vas néixer el 2 de maig.
3: Vaig néixer el 2 de maig, correcte. I tu també
1: I
3: vas néixer
1: també.
3: El
1: 2
2: de maig. Xavi Martínez, sí, i tanta
3: sí.
2: gent.
3: Sí, i estan dient el Beckham...
2: Tanta celebritat.
1: La Roca.
3: Sí.
1: I la Maria García Coll es va casar el 3 de maig.
2: Efectivament.
1: Sí, passen coses al maig.
3: Està passen
2: tot,
3: coses
2: tot relacionat.
3: A part del polen, passen polen. Coses.
1: Exacte. Calla, que aquest any és insuportable.
3: És horrorós, és horrorós. Sí. O sigui, el Poblenou, a més, que està ple de plataners...
1: No, és impossible.
3: Sí, sí.
1: I Sant Cugat igual, jo és que sóc de Sant Cugat i no sé què passa.
2: I Caldes també. Sí.
1: I Caldes també està ple de plataners.
3: Tot arreu, sí.
1: Prou, els plataners. Sí, prou, que és el títol, és un títol fort, és gairebé un crit, no?
3: És un crit, definitivament, s'ha de dir cridant.
1: Sí.
3: Sí, o sigui, és un àlbum que es crida.
1: A qui li dius prou? O li dius prou a una etapa, a una
3: li
1: versió?
3: Li dic prou a tantes coses, li dic prou a... Però és que també prou... ho considero una paraula positiva, vale? Perquè a vegades se li atribueix aquest caràcter més agressiu o més negatiu, i en veritat prou, pot ser també que no hi ha hagut prou.
1: Amiga.
3: Exacte. Clar. Llavors és com vol seguir. Però aprendre a dir que no i aprendre a dir que o sigui, a dir les coses clares és la clau per anar bé en la vida, no? I aquest any ho he après, i per això s'ha de dir prou.
1: He posat
3: molts límits. També perquè ha sigut un any, o sigui, jo què sé, vaig actuar al Primavera Sound, vaig fer coses molt boges.
1: Sí, veritat.
3: I tot passava molt ràpid i de cop i volta passaven moltes coses, i hi ha moments on sents que has de fer tot el que t'arriba perquè dius, buah, és que si no m'aprofito aquesta oportunitat, doncs no tornarà a passar. Però també has de dir prou a sentir aquesta necessitat d'agradar o de dir que sí tot el rato, saps?
2: A més, tens només 20 anys, i ara escoltàvem la lletra que vaig de fer, a més, i que ara estiguis dient que has posat límits, que saps quan dir prou, com ara ho sentíem, no? M'agrada una frase que deia pensar-te, però no com quan érem junts. Clar, vull dir, aquestes coses que a vegades, tan joves, i a vegades ens dona la sensació que anem aprenent, però sembla que tu tens molt clar i que això ho trasllades a la teva música, també, no?
3: Sí, o sigui... Vull perquè no puc, va ser el primer tema com de l'àlbum que vaig dir, vale, això és un àlbum, i va sortir com després de molts, com una fase on jo estava amb un bloqueig com creatiu bastant heavy, i va ser fer aquest tema i vaig dir, joder, cunde, saps? I vaig tirar cap allà. Sí, no sé, va ser com, mola.
1: I... Clar, t'estàs allunyant del pop urbà. Més previsible, diguéssim. No? Entres en un terreny roquer, més cru, més despullat. Tu necessitaves això? Era una necessitat artística o era gairebé una necessitat vital?
3: Era necessitat vital. O sigui, també perquè ha sigut des d'un punt de reconnectar molt amb els primers referents musicals que vaig tenir jo. O sigui, jo vaig créixer escoltant The Cure al cotxe. Patti Smith va ser el primer concert on vaig anar.
1: Wow.
3: Soc superfan de The Strokes, de tanta gent, del rock dels 60, de les xiques Yeyes, de Concha Velasco, o sigui, hi ha tants referents com més rockers que he tingut durant tota la vida, i pues, aquest any ha sigut un any molt introspectiu, i una d'aquestes introspeccions va ser pues, tornar a escoltar música de quan era petita, no?
2: aquests referents també els veiem a l'estètica, no? Que has
0: Correcte.
2: Fet servir pel sí, teu sí, disc, sí. Perquè veiem una noia molt jove, però que alhora va vestida i representa una estètica doncs, de gairebé dels anys 70. No?
0: Sí.
2: Com ha sigut
0: sí, sí,
2: això?
0: Sí. Doncs va ser super... O sigui, va anar molt lligat de la mà amb el so, no? Vaig estar... O sigui, ha sigut un any on he estat investigant moltíssim sobre aquesta estètica i com el moviment revolucionari de les noies... Pues això, el concepte de xica ye-ye, que a mi em flipa com... Va ser no només un moviment estètic, també polític. I sentia que al ser el meu primer àlbum volia representar aquest moviment com de dona forta i empoderada. També perquè és un àlbum on jo m'he empoderat molt, no? I això.
2: Ara que ja ha sortit l'àlbum, no sé què és el que ha rebut de la gent quan l'han escoltat. Ara ho dèiem, d'aquí molt poquet, el dia 22, a Ras Matàs, presentaràs aquest disc. Deies que queden molt poquetes entrades, que la gent té moltes ganes de venir. Com ho està rebent tot això?
0: Doncs molt guai, tio. O sigui, a més, amb els adelantos que m'han anat traient, he rebut com... O sigui, m'he sentit molt bona rebuda i la gent tant a xarxes com de tu a tu o amics meus que mai m'havien dit buah, mola un tema teu, de cop i volta els hi mola els temes que estic traient.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, sí. O sigui, el meu millor amic, el Bernat, que l'altre, o sigui, me'n recordo quan em vaig treure bull perquè no puc i em va dir tia, això mola. I és una persona que no expressa mai el que sent. O sigui, és un home com d'aquells com molt...
1: Molt cap endins.
0: Molt cap endins.
1: Sí, sí.
0: I el fet de que em digués tia, això mola... Ja a mi va ser el millor que em poden dir. Sí, sí.
2: Ara que veiem que molta gent jove s'està animant a fer música en català, a fer pop en català, veiem però que cadascú s'ha de distingir una mica i la Maig té una personalitat molt marcada. No sé si això de que et diguin que ets una nova promesa o això ja et queda petit i ara amb el Ras Matàs que faràs amb aquest disc vols dir jo estic aquí, jo faig música de veritat.
0: No sé, o sigui, jo vaig fluint i intento evitar escoltar massa els comentaris o les coses que em puguin dir, tant positives com negatives, perquè al final quan et diuen masses coses positives, de cop i volta estàs en un núvol raro i llavors se't puja l'ego i es fa pal, saps? Llavors és com que intento fer música des d'un punt molt més de necessitat que de pues, intentar marcar un procedent, no? Perquè saps com aquestes coses, no sé, que també tant de bo, però això, no sé.
1: Tu com portes el tema de les xarxes? Perquè jo tinc la sensació que darrerament, en els darrers anys, als artistes se li està exigint que a part de fer cançons, d'actuar bé, de fer gires, d'estar sempre estupenda, també facin contingut propi. No sé si això per tu és una mica mandra o t'agrada.
0: Depèn del dia. Hi ha dies on he de fer, jo què sé, un vídeo a TikTok perquè sé que he de treure tema i que ha d'haver-hi promo d'algun lloc, no? Jo sóc generació Z, visc crònicament online, llavors és bastant orgànic per mi penjar contingut. Sí que no em veuria fent, per exemple... blogs a YouTube o sent com creadora de contingut en sec, perquè trobo que ja hi ha prous...
1: Sí que hi ha, sí.
0: Que hi ha gent, hi ha no, però que hi ha gent amb prou qualitat i que jo què sé, o sigui, tinc un col·lega que es dedica a això plenament i em sembla el més lícit del món, saps? I jo no em surt, saps? Fer com aquest contingut més com parlat a càmera o coses així. Jo faig més TikToks de... pues canta el meu tema i ja està, saps?
1: Sí.
0: I ja em va bé, llavors.
1: I el tema de les opinions dels desconeguts, dels anònims a les xarxes, t'ha afectat d'alguna manera en algun moment o no li dones massa importància?
0: O sigui, jo he treballat molt amb la meva psicòloga, llavors és com...
1: Que guai!
0: Ara mateix estic en un punt de molta tranquil·litat, també perquè sóc molt conscient de la meva identitat i això em fa com estar molt tranquil·la amb el que puguin dir de mi, perquè jo sé molt bé qui sóc. Llavors no m'afecta tant.
1: Uau!
2: Que important això, eh?
1: Ho té claríssim. Total. I quina sensació també de tenir els peus a terra i alhora està molt treballada, no?, a nivell de consciència.
0: Psicòleg. És superimportant el psicòleg.
2: Sí. Suposo que a casa també t'ho deuen dir, això. No?
0: Sí, els meus pares són... O sigui, jo m'estimo moltíssim els meus pares perquè ells, quan estic de bajona, intenten, pues,
3: pujar-me cap a dalt i quan em veuen massa pujada em baixen cap a terra i diuen, Maria, va, espavila, saps?
1: Espavila.
3: Sí, sí, sí. Llavors estic molt agraïda també amb el meu equip que em cuiden moltíssim i que em fan pues, això aterrar quan ho necessito.
1: Què tal veus ara mateix la indústria musical catalana?
3: Jo, doncs pues, molt bé, no? O sigui, estic... ja m'ho vau preguntar fa un anyet amb l'IP. I ho veig com en un moment molt maco, perquè trobo que cada vegada hi ha més artistes fent música en català com joves, perquè al final ja havia arribat un punt on... O sigui, joves em refereixo a molt joves, o sigui, gent de 18-19 anys, pues, investigant, no?, la música i amb una llengua que no trobava que en certs gèneres no estava prou explorat. I superint amb aquesta explosió, la veritat.
1: Si li va millor a més gent, t'anirà millor a tu també, no? Vull dir, al final jo crec que tot ajuda, que
3: total,
1: hi hagi un ecosistema
3: total,
1: català important.
3: Totalment, totalment, sí, sí. I també mola que hi ha com nous referents, no? O sigui, es veu com Tallets, Fiaflaues, Musca, Julieta, han sigut com quatre persones que han pues, realment marcat un precedent en la música en català.
1: Totalment.
3: I han fet que molta més gent es motivi a treure nova música. De fet, jo vaig plantejar-me això de treure música perquè vaig començar a escoltar Musca i vaig dir, hòstia, que curiós com no havia vist aquests gèneres cantat en català, no? O jo què sé, parlem d'altres llengües com pot ser el gallec, que em surten ara molts nois, o sigui, hi ha un duet, no me'n recordo el seu nom, però que fan música batxates en gallec.
1: Boníssim.
3: És increïble. O en basc, o sigui, jo hi ha un grup que es diu Eire, que m'encanten, que són basques i fan com un pop molt xulo, o Cetac, o gent així. O sigui, m'encanta veure com les llengües regionals, no?, sent explorades.
1: I que arriben a la resta de comunitats.
3: Total.
1: Perquè l'altre dia, no sé quin artista ens va visitar també, ens deia això, que li feia gràcia perquè es veu que a Madrid es percep la música en català com un gènere, molt graciós.
2: Com exòtic, sí. A més a més.
3: Sí,
1: sí, però com un gènere, saps? Com si fos pop,
2: música en
1: rock,
2: català.
1: Música en català, no? Que ell deia, no, si estem fent un format que és igual en castellà, sí. que la llengua només és una via d'expressar-se, no? Que la música
3: totalment.
1: És universal. Però que està començant a arribar molt, per exemple, a Madrid, la música en català.
2: Tu deies que ara també vas a Madrid, no?
3: Sí, aniré a Madrid a fer un petit showcase. Encara no està tancada la data, llavors no us ho puc dir exactament, però serà molt un format com molt reduït. També estem intentant tancar bolos per València, m'encantaria anar a València, mai he estat com de turisme, sempre he passat de llarg i m'encantaria, igual que el País Basc o fins i tot Andalusia, que tinc família per allà i m'encantaria.
1: On tens?
3: A Huelva.
1: A Huelva, meravella, meravella.
3: Sí, sí, sí.
1: Andalusia és impressionant.
2: I tant. Sí. Has treballat aquest disc amb el Joan Borràs i això també correcte. Entenc que t'ha marcat un so, no? T'ha ajudat a trobar, potser, el que encara tu sola, que havies fet EPs, que ja havies tret singles, potser et costava una mica d'acabar d'entrar en aquest disc?
3: Sí, o sigui, jo, a mi, amb aquest disc, he prioritzat com la sensació de confiança. O sigui, l'he treballat pues, amb el Gela, que és amb qui vaig començar a fer música, i amb el Joan hem fet aquest equip, i hem creat com una sensació de família, que això, al final, a l'hora d'explorar com les teves emocions i a l'hora d'escriure i tot, si necessites estar en un ambient de confiança, no? Llavors, el fet de confiar tant amb l'equip ha fet que jo pugui expressar-me en aquest sentit, saps?
1: I després, que hi ha una cosa molt curiosa també aquí, jo crec que és molt important, que en una escena on sovint es premia molt la immediatesa i molt la imatge i el cop ràpid impacte, diguéssim, més superficial, tu estàs arribant aquí amb un disc que, penso, que demana escolta i que té molt de caràcter. Tu tens la sensació que avui costa més defensar una veu pròpia que fer soroll? Que fer soroll és molt senzill?
3: Fer soroll... Hi ha mètodes i mètodes, no? O sigui, depèn de com vulguis fer soroll. Jo crec que, jo què sé, poseu un exemple, Vivi Trix ha fet molt soroll. Pot ser més buit o més ple, no sé, aquí no entraré perquè cadascú té els seus gustos, no? Però sí que és veritat que és difícil actualment com crear una identitat on estem en una generació on és que ho vaig veure a Manu Guix l'altre dia en una entrevista que parlava de Spotify costa 10 euros al mes i un disco abans et costava 15, saps? O sigui, i la gent encara demana que sigui més barat i és com, d'alguna manera s'està com desvaluant la música i realment és car de fer. Fer música és car i és molt curro i hi ha molts dies on penses com, buah, he de treure tema per la sensació de que tens por d'acabar en l'oblit si no treus tema, perquè al final la gent pues, crema els temes super ràpid i jo peco molt de també cremar temes ràpid. Llavors amb aquest àlbum he pensat, vaig a fer l'exercici de no pensar en necessito fer temes, sinó en jo com a Maria necessito expressar això i per això estic fent aquest àlbum, saps? I no pensar en què pensaran els altres, es cansaran molt ràpid o no sé quantos, que és molt fàcil caure-hi.
2: Important, no? Això de...
1: Molt.
2: De necessito explicar això, si no, no... El que deies, no? Que al final fas un TikTok amb la teva cançó, però que no... Perquè és que la gent es cansa molt ràpid de tot, no? També. Llavors, també, no sé si aquest títol, no? Prou, també és una mica dir prou a tot això, als estímuls, a la vida ràpida, a cansar-nos ràpid de les coses.
3: Totalment. Prou és global en totes les coses que et poden negativitzar, no?, la vida.
1: Doncs ha estat un superplaer, de veritat. Gràcies per venir al programa, que ja saps que és casa teva. I bé, 22 de maig, Ras Matas, que allà presentes l'àlbum. Encara queden entrades, no?
3: Correcte, encara queden entrades.
1: Molt bé, Maria. Doncs bé, vine't més aviat. Quan puguis i vulguis, com ets del Poblenou, ho tens aquí prop. Si no estàs a Madrid o estàs a...
3: Et faig un truc i...
1: Vinga, va.
3: Perfecte.
2: Celebrem el vostre aniversari o el que vulgueu.
1: Això, l'any vinent podríem fer un programa especial el 2 de maig.
3: Seria molt graciós.
1: Sí, especial maig, el 2 de maig.
2: Estupendo.
1: Que...
3: Increïble.
1: Ah, no, que caurà un diumenge.
2: Un diumenge.
1: D'aquí dos. Quan llencis, ja n'hi ha prou. Enhorabona per aquest àlbum, maig, prou i tota la sort en el que està per venir.
3: Moltes gràcies, igualment. Sense pensar-ho, ja fa 5 minuts. Vinga, va.

0: per moltes i molts que esteu preguntant. De fet, el tema de la rua del Barça d'aquesta tarda, hi ha moltes persones, molts oients també, que no són de Barcelona, Maria, no són de la capital catalana, clar, són de Girona, són
1: la
0: de Lleida...
1: La gran majoria de la gent.
0: Clar, però que vol ser-hi. S'ho poden muntar amb les feines, amb els estudis, i volen ser-hi avui. Aquesta rua del Barça que tornarà a omplir avui dilluns Barcelona per celebrar la Lliga i la Supercopa també. Així que, com el Barça torna a estar de festa, després d'aquest duel contra el Real Madrid, el clàssic d'ahir, 29, la Lliga número 29 del Barça, que avui sortirà al carrer. I aquest recorregut que en uns minutets ens ho explicarà el Jorge Agüero, el nostre company d'esports de Ràdio 4.
1: Serà aquí amb nosaltres i després anirà corrents cap a la rua.
0: Sí, però ja podem avançar que aquest recorregut de la celebració dels Champions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la Rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer de Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà pel carrer de Balmes. Després girarà per la Gran Via i pujarà pel passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració, la Pedrera. I pel que fa al trajecte de tornada cap al Camp Nou, la Rua continuarà pels carrers de Provença, Aribau i París, i posteriorment passarà per l'avinguda Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. I tot plegat comença a les 5 de la tarda.
1: No sé, Xavi, fem porres, a veure qui creus que serà l'MVP d'aquesta Rua.
0: Oh, m'encanta, sí. A veure, jo crec que un valor segur és Chesney.
1: Segur, sempre...
0: Chesney.
1: L'any passat li vam preguntar a Flick... I va dir Cobercí.
0: Cobercí.
1: I ja el vam veure i me'l m'agafo.
0: És veritat, ahir va ser l'animada de la festa,
1: Per tant, no sé si avui Casador segur que també...
0: Casador segur, Araujo sempre també s'apunta.
1: Araujo també, molt content que ahir va parlar amb l'afició, sí. També ho va fer Hansi Flick. Sí, sí, el Flick que també, doncs, crec que té moltes ganes de celebrar aquesta Lliga.
0: Pobret, sí.
1: Sí, a més, Lewandowski, no?, que també viu una segona joventut.
0: Sí, i veurem si és un comiat, també ja veurem.
1: Ai, no m'ho diguis, això, que no vull que marxi.
0: Ets molt Lewandowski, tu.
1: M'agrada molt, sí. Tant de... La seva dona és la Lewandowski.
0: Clar. Bé, arribarem a les dues ja, al moment del butlletí. Actualitzem la informació amb les companyes i els companys dels serveis informatius de Ràdio 4 i després més, perquè hem de parlar d'un llibre que, de fet, tracta un dels temes més preocupants de la nostra societat i és el més tòxic que tenen les pantalles en els més joves. De seguida, però abans, Gian Anto, Zeina, que ens porten a la informació. A les dues...

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, estudia portar als tribunals la infiltració de Mossos a les assemblees de mestres mentre preparaven les protestes i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Escoltem Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat, en declaracions a Ràdio 4.
2: Són uns fets que considerem una vulneració gravíssima del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical, que a més considerem que formen part d'una actuació policial sostinguda contra el personal educatiu i per la qual cosa també exigim la dimissió immediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè considerem responsable d'emparar una actuació que és incompatible amb els drets fonamentals i amb el respecte a l'activitat sindical i als espais assemblearis.
0: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert la porta a analitzar l'oportunitat i proporcionalitat d'actuacions policials com la infiltració de Mossos a l'Assemblea Docent de la setmana passada. Parlon assegura que es prendran les decisions que siguin oportunes. No obstant això, ha tornat a tancar files amb el cos policial i amb el seu màxim responsable polític, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: Per tant, la confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: Més qüestions. Els últims passatgers que queden al creuer amb el brot d'antivirus seran traslladats finalment aquesta tarda a Països Baixos en un únic vol, tot i que en un primer moment estava previst un altre vol cap a Austràlia, Pau Alemany.
4: Els australians que queden al vaixell viatjaran directament als Països Baixos, que s'encarregaran posteriorment de la seva repatriació. Així n'ha informat la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano.
4: D'aquesta manera, durant les pròximes hores desembarcaran 22 dels 54 passatgers que encara són a bord. La resta, els altres 32, són membres de la tripulació que romandran per fer el trasllat fins a Països Baixos, lloc d'origen del vaixell. Per la seva banda, el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, remarca que s'han comès errors durant l'operació de trasllat.
6: Tocarà avaluar què ha ido fallando en toda esa escaleta que se trabajó para esta operación que sigue en curso.
4: I que l'executiu de les illes no es deu al govern de l'Estat, sinó als canaris.
0: El curs vinent, Barcelona comptarà amb 5.000 places més per aprendre català gràcies a l'aportació de 2,3 milions més al Consorci de Normalització Lingüística, que serviran per contractar 23 professors més de forma estable. Més detalls, Maite Boada.
7: El dèficit de places de català a Barcelona, xifrat en 5.000 en alguns trimestres de l'any, s'atacarà ara amb la creació de 5.000 places més i l'aportació de 2,2 milions més per part de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci de Normalització Lingüística. Això suposa que a la capital catalana es passaran de 30.500 places a 35.500 i a una inversió total de 3,1 milions. Per l'alcalde es tracta d'unes xifres mai assolides abans en favor de l'aprenentatge de la llengua.
8: Són xifres històriques les que estem assolint en aquests moments des del punt de vista de l'oferta de cursos en català. Mai s'havien ofert tants cursos de català a la ciutat de Barcelona com farem ara.
7: Amb aquesta empenta, Jaume Collboni ha dit que es demostra el compromís de la ciutat amb la llengua i també es combaten alguns discursos d'odi. Pel conseller de Normalització Lingüística, Francesc Xavier Vila, la demanda és potent i calia donar resposta. Alguns cursos es faran també en dissabte.
0: Gràcies, Maite. I la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el seu departament assumirà a partir de l'1 de gener del 2027 el servei de seguiment de les prestacions econòmiques als joves extutelats. Fins ara, la Unió Temporal d'Empreses formada per les fundacions Mercè, Fontanilla i Resilis feien el seguiment de la situació socioeconòmica d'aquests joves, però aquestes fundacions van ser investigades per l'Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats. Mònica Martínez Bravo.
9: Hem transformat la prestació per joves extutelats, que ara es tramita de manera semiautomàtica a partir de dades administratives. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTI Resilis Mercè Fontanilles, acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca en personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
0: I acabem amb un apunt d'esports perquè tenim una última hora de l'Espanyol, Dani Esclusa.
10: El club blanquiblau ha anunciat aquest mateix matí la incorporació d'un nou director esportiu. Es tracta de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, l'executiu gadità, gran artífex de l'exitós Sevilla del segle XXI i que ha passat també per equips com la Roma o l'Aston Villa, agafarà les regnes de l'estructura esportiva del conjunt perico amb l'objectiu de construir un nou projecte pel club. Esperem, això sí, que amb l'equip a primera divisió la pròxima temporada.
0: Gràcies, Dani. Això és tot. Més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: De seguida obrim la porta d'aquest estudi a l'Anna Flotats, que avui ens presenta el seu llibre Golosines Virtuales, que jo crec que has d'escoltar. Això ho has de sentir, i si pots compartir en uns minutets quan pugem al podcast a alguna persona que ho pugui necessitar, perquè jo crec que estem totes i tots en el mateix problema. Bé, de seguida, i també avançar que després de l'edició migdia, que això serà 2:45, tindrem a la tercera hora de programa a l'Alberto Montes per analitzar també tota la festa del Barça i de tot el que va passar ahir, i un artista convidat, Luis Cepeda, que torna amb nou àlbum, Maria, el cinquè disc de Cepeda, que a més no té pèls a la llengua, eh? El Cepeda parla clar i català.
1: Amb ell li és igual tot.
0: Sí.
1: I gallec, també,
0: i gallec,
1: perquè és gallec.
0: És gallec.
1: El Cepeda li és igual tot, sempre ha sigut polèmic.
0: Sempre.
1: I a més, ja als seus fans i a les seves fans és el que els agrada tan bé d'ell,
0: sí,
1: no? Que
0: sí,
1: diu
0: sí,
1: les coses, li és igual com siguin, ell parla, parla clar, és un noi fantàstic, té uns valors espectaculars. Ho vam veure a l'Acadèmia d'Hotel, sí, 2017, perquè va sortir d'allà, tot i que ell ja feia música abans de tot això. Va ser un dels triomfitors més grans d'edat. I cosa que vol dir que la música, al final, no tens per què començar a fer-la amb 19 anys, com ara sentíem a la Maig, no? Que és un moment fantàstic,
0: sí,
1: però també és un moment fantàstic fer-ho amb 30, 35, els que siguin, no? Luis Cepeda.
0: Però abans...
1: És fantàstic.
0: Però abans, Maria, aquest llibre que és fantàstic. Anna Flotats presenta Golosines Virtuales. A més, ho fa en un moment especialment delicat, quan moltes famílies ja han entès que les pantalles no són només un hàbit, sinó un terreny on també es juga l'educació afectiva, l'educació sexual i l'educació emocional dels fills i les filles. Maria, aquí ho han comentat molt, això, amb els experts.
1: Totalment, aquí en parlem molt perquè és un tema, Xavi, que està al dia a dia, i el llibre posa nom a una idea molt gràfica i molt afectiva. Les xarxes, els videojocs, la pornografia i notificacions que funcionen com a aquestes golosines virtuals, que es diu el llibre, no? Productes pensats per enganxar i per colonitzar l'atenció als menors, doncs, a les xarxes.
0: Sí, i l'Anna Flotats, que és especialista en educació afectivo-sexual, que no planteja només una alarma moral, sinó... Jo crec que això va d'una pregunta bastant més incòmoda, que seria... qui està educant avui els adolescents en, o els nens en sexualitat, en desig, en vincle, no? Els estan educant els adults o l'algoritme?
1: I per això aquest llibre proposa apagar per connectar i defensa posar límits sense trencar aquest vincle, una idea que connecta de ple amb un malestar molt actual. Pares que estan desbordats, joves hiperconnectats, una pornografia en línia que ja no és un tema marginal, sinó que és un desafiament generacional i que cada vegada doncs, les persones es troben i els nens es troben amb aquesta pornografia amb unes edats més primerenques, no?
0: Hola, Anna Flotats, benvinguda. Com estàs? Bona tarda.
2: Un plaer estar un altre cop al vostre programa.
0: És un plaer tenir-te.
2: Sí,
0: i amb
2: sí,
0: aquest somriure infinit.
2: És que fa il·lusió, que carai.
0: Que guai.
2: Sí, sí.
0: No, bona vibra, bona vibra.
2: Sí.
0: En un llibre que potser algú dirà, ostres, sí que estem malament, no? Clar, el títol, Golosines Virtuals, que ja per si és molt potent, perquè està convertint una cosa aparentment inofensiva en una alerta molt clara. Tu en quin moment vas veure que les xarxes, els videojocs, la pornografia ja no eren simplement entreteniment, sinó productes dissenyats per enganxar?
2: Bueno, ja fa anys que utilitzo aquesta analogia quan vaig a fer tallers a les aules o faig xerrades amb els pares i mares de les golosines virtuals o llaminadures virtuals, perquè penso que és un exemple molt clar, una manera molt clara de que els menors d'edat es facin una imatge, no, mental, doncs de i creïn una relació abstracta entre el que seria una dieta equilibrada i saludable a nivell alimentari i el que seria també, doncs, que han de tenir una dieta digital equilibrada i saludable. És a dir, no anem en contra de les pantalles, però des de ben petitons i petitones hem d'intentar, doncs, acompanyar els nostres menors, no, acompanyar-los a que tinguin un criteri, comencin a ser crítics amb certs productes audiovisuals i vagin adquirint uns hàbits, com les mares i les famílies, no? Doncs moltes vegades els hi posem un plat a taula d'unes verdures, no? Allò et posen unes bledes i dius, oh, jo no vull bledes. I dius, no, és que és saludable per tu, això és bo. N'has de menjar ni que sigui una micona. Doncs fer el mateix amb els productes audiovisuals, ensenyar-los, doncs, que hi han productes audiovisuals que són com xutxers i no podem estar menjant xutxers cada dia.
0: L'altre dia, ho comentava en Maria aquí al programa, bé, titulars i després articles científics que et deixen molt fred. Vull dir, a mi se'm va posar la pell de gallina quan vaig llegir aquest mateix, no?, que acabo d'obrir ara mateix. Las sociedades médicas recetan cero uso de pantallas a menores de 6 años tras presentar 70 pruebas científicas. Dicen, es el mayor hackeo cerebral de la historia. Clar.
2: Clar.
0: És més greu del que sembla.
2: Sí, però en aquí un dels pilars, una de les coses que deixo molt clara en el llibre és que el més important és nosaltres com a adults fer donar un bon exemple i ser coherents amb les nostres accions
0: clar,
2: i actituds.
0: Clar, clar, clar.
2: Perquè, clar, el que no pot ser és que una persona adulta es dediqui doncs, a navegar per les xarxes socials per simplement passar el temps i anar investigant, no?, la vida, la intimitat d'altres persones sense cap més objectiu, no? I llavors, doncs, per altra banda, doncs, dir als nostres fills i filles que no tinguin aquestes xarxes socials. Igualment amb els videojocs. Jo veig moltes vegades que són els mateixos pares, saps?, familiars que estan enganxats als videojocs. I en aquest sentit, són ells els que van promovent, doncs, que estiguin més hores en aquests, bueno, jugant, no?, en determinats entorns d'oci virtual, pues, que són llaminadures virtuals i en funció de l'edat tampoc ho haurien de fer. Vull dir que és complicat.
0: És que els adults també estem enganxats.
1: Sí, exacte. I és complicat també, sobretot pels que sou, els que sou pares, Xavi, perquè
0: sí.
1: Al final és el que dius, no hi hauria d'haver-hi gairebé zero contacte amb les pantalles dels 0 als 6 anys, però és que estem veient estudis que ens diuen això i, a més, Anna, tu al llibre planteges una pregunta que és molt complicada, que és com evitar delegar l'educació sexual dels fills a un algoritme, no? Perquè moltes famílies ja s'estan trobant, hi ha estudis que diuen que el primer contacte amb la pornografia és als 8, als 7 anys de manera accidental per internet, no? No sé si hi ha moltes famílies que encara no han entès que això està passant i que encara costa parlar-ho amb els fills, no?
2: Sí, sí. Moltes vegades jo els dic a les famílies que realment... perquè hi ha adults que diuen, no, jo tinc xarxes socials i a mi no m'arriba res de pornografia. Nosaltres ens hem de posar a la ment dels menors i hem de pensar en les curiositats que tenen i els entorns on ells es mouen. Una persona menor d'edat segurament doncs, tindrà una curiositat a lo millor doncs, per un videojoc. I buscant sobre aquell videojoc a través d'internet fàcilment poden entrar en una pàgina porno. És així de clar. O a través dels videojocs, si juguen online, doncs poden acabar tenint contacte amb aquests continguts. No només són les xarxes socials, és l'oci virtual. I aquí és molt important l'acompanyament familiar. El que jo sí que dic és que no és un no a les pantalles, perquè jo penso que no podem excloure d'aquest món virtual, d'aquesta dualitat, als menors d'edat. O sigui, el que jo tampoc no estic a favor és de dir no hi ha mòbils fins als 16 anys. Hem de fer una educació virtual progressiva, que nosaltres com a adults els ensenyem a estar en aquest món, perquè ells, en el fons, han d'estar aquí, però no saben com han d'estar-hi. I hem d'anar-los acompanyant, clar, a poc, i ensenyar-los a com utilitzar-ho, que sigui una eina per ells. No a fer-los esclaus d'això.
1: Ni excloure'ls però... d'una realitat,
2: clar,
1: no? Perquè s'ho trobaran i s'ho troben.
2: Clar. I nosaltres com a adults, doncs, dim, tu, com, per l'edat que tens, doncs no pots tenir xarxes socials d'aquest tipus, de creació i difusió de contingut audiovisual, doncs perquè hi ha perills en allà. Però aquestes redes socials, aquestes xarxes existeixen, no? I tu informar-los d'això i explicar-los els perills que hi ha. En aquest sentit, els hem de fer còmplices, no? I aprendre juntament amb ells, perquè ara ja estem parlant de xarxes socials i això, però en el llibre també parlo dels nous entorns, com el metavers, d'acord? Aquest és un entorn que, com a famílies, hem d'anar investigant sobre això, perquè, desgraciadament, la legislació va molt més a poc que aquests nous mons que són fascinants, però que realment també hi ha perills que hem d'intentar doncs, que els nostres fills i filles acabin caient en aquests perills.
0: I és que està tan introduït a la nostra vida, ja més de forma nativa, no? Quan neix aquestes personetes ara, les darreres generacions que estem rebent al món, que no entenc com no pot haver-hi encara una assignatura a les escoles, a primària, directament, una assignatura que fos precisament a això.
2: Sí, sí.
0: I aquí on s'expliquessin els perills i clar, les advertències necessàries per, diguéssim, de forma inconscient ja gairebé, aprendre-ho, no?
2: Sí, en aquí jo crec que... Clar, jo, per exemple, vaig a fer tallers i els tallers, com a molt, són d'una hora i mitja, dues, d'acord? I aquí sempre els dic a les famílies, el treball l'heu de fer a casa. Igual que us esteu esmerant que els vostres fills i filles aprenguin la importància de tenir una dieta alimentària equilibrada per al seu benestar i la seva salut, doncs hem de fer el mateix, però amb el món virtual. Perquè no deixa de ser doncs, un entorn que estarà amb nosaltres, jo crec que no veuré el final d'aquest món virtual, però els hem d'acompanyar perquè no se sentin sols, perquè aquesta soledat que veiem moltes vegades a l'adolescència o en preadolescents també està relacionada amb això, el que no saben com s'hauran de relacionar o com relacionar-se amb aquests entorns, perquè veuen que és important per la societat, perquè la població adulta és el que els hi transmetem, que és important aquest món virtual. I com que és important, ells tenen aquesta ansietat de com m'haig de presentar, com haig d'estar, quina relació haig d'establir jo amb aquest món virtual. I això no ho podem obviar i hem d'estar al seu costat.
1: Parles del metavers, Anna, també d'aquest món virtual, però introdueixes un tema que ja fa molts mesos que està a l'ordre del dia, que és la intel·ligència artificial, dins d'aquest debat, no? Creus que el problema no és només que els nens i els fills vegin que cada vegada hi ha aquests sistemes més refinats per retenir-los, per manipular la seva atenció, clar, cada vegada tot és més personalitzat, no? Ara tot li pregunten al ChatGPT, ja ningú busca gaire bé a Google, i si busques a Google... et quedes amb la intel·ligència artificial de Google, amb el que et surt al davant, no? Clar, també és complicat quan estàs intentant educar, acompanyar un adolescent, un jove, que es troba coses que a vegades el pot entendre més el ChatGPT que no els pares, no? Sí. I això també és complicat.
0: Sí, sí.
1: Clar, com s'explica això?
2: Clar, aquí, doncs, és realment complicat, però també és fascinant. Ho hem de mirar des d'un punt positiu, eh? Mm. Penso que hem de buscar la part positiva de totes aquestes noves tecnologies que estem vivint i que estan emergent. I com a famílies, anar-los i transmetent i no parar de dir-ho, no? És com el recollir l'habitació, que sempre els estàs dient i sempre la veus desordenada, i al final un dia la trobes recollida, quan són adults i van a viure sols, tenen la casa fantàstica, doncs el mateix. Els hi hem d'anar transmetent que han de ser eines. Eines, doncs, per treballar millor, per ser millors persones, d'acord? Per potenciar les nostres virtuts. Però, com a eines, en el moment en què tu necessites un consell com a persona, d'acord? Pensar, desenvolupar el teu pensament, d'acord? Sempre ho has d'agafar com una eina, no que pensi per tu. I en aquest sentit, sempre, sempre, sempre, quan tu vols un consell, el que sigui, anar a buscar persones que t'estimen, persones que t'acompanyen, que t'han acompanyat al llarg de la vida i amb qui tu confies. Perquè aquells consells seran els que realment t'acompanyaran i t'aniran bé.
1: I qüestionar-ho, no, ser
2: qüestionar-ho,
1: crític també,
2: ser
1: no?
2: Crític, clar, també. Evidentment, amb tot. Però, i també, moltes vegades, estar en el ChatGPT amb ells i buscar alguna cosa perquè el ChatGPT s'equivoqui, saps? I una mica ensenyar-los de... No, és que, mira, veus, s'equivoca. No és perfecte, també és imperfecte.
0: Clar, vivim en una època en què es parla moltíssim de salut mental, però potser menys... de com internet està modelant el desig, el cos i la mateixa idea de relació, no? Estem arribant tard a aquesta conversa.
2: És que hi ha molta feina per fer, però realment els codis del llenguatge de la sexualitat, com parlo jo aquí en el llibre també, doncs estan canviant, val? Està canviant la manera d'aprendre, la manera de viure la sexualitat, i això com a famílies doncs ho tenim complicat perquè no té res a veure amb com ho vam viure nosaltres com a pares, mares, no? I en aquest sentit doncs el tempo mateix de la narrativa de la sexualitat canvia completament en aquest món virtual. Passem d'un tempo on una sexualitat en el món real on el temps ha de parar perquè tu puguis conèixer el teu cos, gaudir del teu cos, compartir, no? Cuidar a una altra persona, sentir-te cuidat, no? Descobrir el que sents i acompanyar i gaudir d'una sexualitat plena, no? I amb consentiment, etc. En aquest món real. I llavors passem en els codis, en la narrativa de lo que és la sexualitat virtual, on hi ha el ritme, el marca, doncs, el propi ritme del món virtual, que és frenètic, d'acord? I en allà, doncs, ja és tot molt més calculat, per algoritmes moltes vegades. I en aquest sentit, doncs, l'objectiu final és un objectiu bàsicament carnal i superficial, que és aconseguir el màxim plaer sexual en el mínim temps possible. I això és el que diem aquesta golosina virtual peligrosa, que és la pornografia.
1: I la rapidesa, tota l'esclar, no?
2: L'objectiu és tenir el màxim plaer possible en el mínim temps possible i, per tant, també sense que impliqui cap tipus d'esforç. Perquè si algo és bonic també en la sexualitat real, que jo dic, és que ens hem d'esforçar.
0: I tant.
2: Perquè tu t'has d'arreglar, potser, doncs, per cridar l'atenció a aquella persona que li agrades. Has de pensar què li diràs, com t'acostaràs, quina mirada faràs. Tot això és un esforç, cuidar una relació. Tot això desapareix en aquest món virtual.
0: No, i atraure l'altra persona a nivell mental, per exemple, no?
1: Ens ho diu molt, això. L'Aiva Moreno, Xavi, això també ens ho diu molt. L'altre dia
0: sempre.
1: Ens deia que també al final acostumem el cervell a coses ràpides.
2: Clar.
1: I que no entenem el sexe d'una manera d'anar lent, de tot el que deia...
0: Així anem.
1: No?
0: I així tenim la frustració generalitzada que hi ha a la societat. Líders, que ho repetim molt, però és terrible. Líders en ansiolítics i antidepressius.
2: Clar, i hem de pensar que això, a més, amb l'adolescència, o per adolescència, no? Que tenim uns menors d'edat amb unes ànsies de descobrir el món tremendes, curiositat, no?, per la sexualitat. Moltes vegades no tenen, doncs, coneixements, molts coneixements, doncs, perquè les famílies tampoc els hi han aportat.
0: Yeah.
2: I al millor tenen mals coneixements, doncs, perquè han vist pornografia, no? En aquest aspecte tenim com un el que diríem en castellà, un lienzo en blanco.
0: Sí.
2: I això la indústria pornogràfica ho sap. I clar, sap que la població més fàcil de controlar i d'utilitzar perquè acabin sent addictes als seus productes són els menors d'edat. I acabem trobant, doncs, menors d'edat i també persones adultes, òbviament, amb masturbació compulsiva, que no saben què pot ser, doncs, tenir desig i plaer sexual sense tenir un producte pornogràfic davant que visualitzar.
0: Que bèstia,
2: això és molt trist.
0: És molt bèstia.
2: Sí, sí, les zones claus de la pornografia. Però clar, això no s'explica perquè fa vergonya. Hi ha molta gent que no va buscar ajuda, que jo aquí, doncs, aprofito per dir, doncs, que s'ha de buscar ajuda perquè hi ha solució, val? I s'ha de buscar ajuda perquè acabes condicionant tot el teu dia a dia, com qualsevol addicció, en aquell producte pornogràfic, a visualitzar allò, perquè ho necessita, ho demana el teu cos.
0: No, és bestial. És que t'has carregat el teu desig natural. O sigui, el que tu explicaves també ara mateix, no? Com és el procés tan maco i alhora tan emocional també, no? I mental, moltes vegades.
1: Gent molt jove que està així. O sigui, estem parlant d'adolescents, de persones de 16, 17, 18 anys.
0: Totalment, Maria. I les pràctiques que aprenen, no? Que aquesta és una altra, que diuen això és como cajón que no cierra, hablando mal y pronto, no va així. La vida sexual no és així o no hauria de ser així moltes vegades. Potser un dia puntuada... Mutu propio, perfecto, però vull dir que no és el món real una pel·lícula pornogràfica.
2: Mm-hmm. Bueno, una mica és acompanyar-los perquè aprenguin a parar el temps i aprendre a sentir, no? Sempre els dic, és tan bonic aquestes edats a l'adolescència, no? Aquella electricitat de quan t'acostes i notes. Dic, això és el que heu de sentir, perquè sexualitat és acariciar-te, acaronar-te. Això és sexualitat també, d'acord? I se'ls hi ha de dir.
1: Tu que tens, Anna, tants contactes amb tants pares, que deies ara que fas xerrades, que també venen a preguntar-te què és el que més et demanen, el que més els hi preocupa, si ara ens està escoltant algun pare, alguna mare, alguna família que diu, ostres, doncs jo, és que em passa justament això que esteu dient, però no sé cap on tirar, no sé què fer, què és el que més et pregunten?
2: Una de les coses que em pregunten molt és quan començo a parlar de sexualitat, val? Això és una de les preguntes estrella, d'acord? I sempre els dic que és que ja amb les teves conductes, amb el teu dia a dia, tu estàs parlant, el teu cos està parlant de sexualitat. Tu com et relaciones amb la teva parella, si en tens, d'acord? El consentiment no només és el consentiment sexual. En aquest sentit, la sexualitat la portem des de que naixem i hem d'anar acompanyant i naturalitzant la sexualitat i una mica també en funció de les inquietuds dels nostres propis fills i filles, doncs, anar-ho naturalitzant. Una vegada una família em deia, diu, vam anar al zoo i vam veure com s'estaven reproduint i em va fer cosa, i ens estan jugant, i vaig dir, dic, home, és un moment molt bonic
1: per explicar-ho,
2: perquè, clar, la gent de pagès ho té fàcil, si té un ramat, doncs, a dir, mira, ara s'estan reproduint, la reproducció és una cosa natural, i tampoc l'hem d'anar tapant i encoixinant, perquè, en el fons, hi ha situacions del dia a dia que et poden donar peu a parlar, les cançons, d'acord? Hi ha cançons on el consentiment és, un pilar que parla una llibre és el pilar de conservar la nostra intimitat, d'acord? Perquè en el món virtual la podem perdre sense donar-nos compte. Doncs utilitzar aquests inputs a nivell audiovisual, a pel·lícules, sèries, etc., doncs per anar parlant d'aquestes coses importants, del consentiment, de la intimitat, d'acord? De l'empatia, del respecte, doncs tot això són, això és sexualitat.
0: Estem davant d'un desafiament generacional, no?
2: Sí.
0: Tu sents que estem davant d'una crisi educativa comparable potser a altres grans sacsejades culturals? Només que aquí ha arribat disfressada de comoditat i entreteniment?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí, però ens hem d'agafar com un repte, jo crec que positivament, i no tirar la tovallola com a pares i mares, perquè jo veig moltes famílies que estan espantades, perquè veuen que se'ls diuen és que estic perdent el control, el meu fill jugava poc a videojocs i ara juga molt a videojocs, desconnectem. O sigui, si veiem que els nostres fills i filles se'ns descontrola, perdem les riendes, que diríem, doncs, de la nostra comunicació, d'acord? Que el nostre fill o filla està més absent, està més angoixat, el veiem més trist, el que sigui, desconnectem. Hi ha alguna cosa que encara no és capaç d'on t'apair i el seu cervell no ho està acceptant bé. Hem d'anar jugant aquestes cartes perquè la legislació no ens acompanya i per més, moltes vegades diuen, no, jo poso controls parentals. No estem parlant de controls parentals, estem parlant de ser guies digitals i aquí ens hem de ficar les piles. I nosaltres com a adults, doncs, posar-nos allà i dir, mira, estic aprenent al teu costat i aprendrem junts, tu. I si ens equivoquem, ens equivocarem plegats. Però jo no et deixaré sol o sola, saps?
0: Sí, donar la certesa de que estem.
2: Clar, que estem.
0: Està present, no?
2: Exacte. Sí.
1: Que important això, eh? No controls parentals, sinó guies digitals.
0: Sí, això m'agrada molt.
2: Sí. Molt. És que és tal qual.
1: Sí. I nosaltres, al final, o també el Xavi, la meva generació, sí que hem crescut una mica, i potser ara, quan tenim fills, podem, doncs, introduir-los perquè ho hem viscut, però, clar, hi ha moltes persones de generacions més grans que no ho han viscut i que estan aprenent alhora que aprenen els fills, no?
2: Doncs aprendre plegats. Ah. De fet, en una altra entrevista comentava l'altre dia que vaig anar a veure l'exposició aquesta de Barcelona dels últims dies de Pompeia. Doncs la recomano perquè en allà justament tens una part que és una immersió al metavers i una altra que és una activitat de realitat virtual. I això, fer-ho en família, és una manera de dir, mira, aquestes noves tecnologies poden ser molt potents perquè tu puguis viure una mica com vivien fa molts anys. Altres cultures, no? Estàs aprenent cultura, estàs aprenent història, doncs utilitzant com a eines aquestes noves tecnologies, però per exemple, per anar al metavers a fer oci virtual, a passejar-te per allà, jo què sé,

0: Són 2:15.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda, dilluns, d'Eufòria Blaugrana.
2: És que el Barça ha sigut una barbaritat, un partit molt fàcil, el Madrid estava totalment desmuntat, els hem superat des del minut 1.
3: I tant, l'afició, els jugadors, els colors... No sé, és com molta alegria que sento i estic molt contenta.
4: És increïble aquesta sensació, contra el màxim rival.
5: Crec que ens mereixíem tots els culers una victòria així, una victòria a casa amb la nostra gent i el que he dit abans, ho recordarem per sempre i ha sigut un dia molt especial.
0: El Barça ja és campió de Lliga després d'imposar-se ahir al Real Madrid per 2-0 en un clàssic decisiu. L'equip català celebrarà el títol aquesta tarda a partir de les 5 de la tarda amb una gran rua pels carrers de Barcelona. De seguida els explicarem tots els detalls mentre sortim el compte enrere per tancar la crisi sanitària del creuer, on DioSanitat ha confirmat que els 14 passatgers espanyols afectats pel brot d'antivirus hauran de complir una quarantena de 42 dies. Fins al 17 de juny, una decisió consensuada amb organismes internacionals. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
6: La OMS ha considerado que, conjuntamente con el CDC y con nosotros, que sería adecuado ese día 6 de mayo, tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco, y entonces ya con posterioridad habría que extender esos 42 días.
0: Per tant, la primera setmana serà clau. Els passatgers estaran aïllats i sense visites mentre s'esperen els resultats de les PCR. I és que el brot continua deixant nous casos. Aquest matí s'ha confirmat el positiu d'una passatgera francesa evacuada del vaixell i en les últimes hores també el d'un ciutadà nord-americà. Mentrestant, el creuer es prepara per abandonar Canàries. Els últims desembarcaments es faran abans de les 7 de la tarda i després posarà rumb a Països Baixos. Ho ha explicat així la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Ara mateix hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
0: Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Èric Sobrevia a la producció i de l'Albert Bacas a control central. Doncs molta atenció als desplaçaments aquesta tarda a Barcelona per la Rua del Barça, Maite Boada.
8: Sí, així és. L'Ajuntament recomana fer servir el metro tant per veure la rua en directe com per desplaçar-se en general, ja que el pas de l'autocar del Barça i també els vehicles de seguretat i mobilitat que els acompanyaran suposarà que les patrulles de la Guàrdia Urbana vagin tancant el trànsit entre les 5 i les 10 de la nit a la zona, sobretot de les Corts i de l'Eixample. La part més conflictiva s'espera, però, que sigui al carrer Balmes, Gran Via, Passeig de Gràcia, Provença i Aribau. Els desviaments afectaran una trentena de línies d'autobús, dues rutes de bus turístic i les estacions de metro per on passa la rua es reforçaran.
0: Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, el tram més conflictiu per agafar la mobilitat a les retencions es troba a l'autopista AP7. Hi ha uns 9 quilòmetres, 8-9 quilòmetres de retencions intermitents entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Tot plegat per un vehicle avariat de fa ja una estona, deixa un sol carril obert en sentit sud, en sentit Tarragona, i d'aquí les aturades. Tots els vehicles passen per un sol carril i això fa aquest coll d'ampolla que genera aquest tram llarg de retencions. És la principal incidència ara mateix a la xarxa viària, la resta es pot anar circulant més o menys bé. Destacarem, això sí, un tram afectat per obres, en aquest cas a l'autovia 2, a l'altura d'Esparreguera. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, uns 2 quilòmetres de retenció aquí també, en aquest tram de l'autovia de Lleida, i la ronda litoral de Barcelona, aturada a la zona de Sant Adrià, en sentit Trinitat, i també al voltant de Moll de la Fusta, de la Barceloneta, en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
10: Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat d'evolució al Pirineu, a la província de Girona i a la zona dels ports, amb probables ruixats dispersos a l'extrem nord. Les temperatures diurnes avui baixen al litoral i prelitoral de Girona i a la Vall d'Aran, pugen al litoral nord de Tarragona i al sud de Barcelona i es mantenen sense canvis a la

0: resta de la comunitat. Màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida, 23 a Tarragona.
1: Passen gairebé 5 minuts a 2:15.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
1: I avui es posarà punt final a l'operatiu especial desplegat al voltant del creuer afectat pel brot d'antivirus, amb els últims trasllats dels passatgers que encara continuen a bord. Un cop completat el dispositiu, només hi quedarà la tripulació encarregada de conduir el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers s'han confirmat dos casos positius i un altre de sospitós. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquests dos casos s'han detectat a França i als Estats Units, tal com han confirmat les autoritats dels respectius països. Els 14 espanyols que viatjaven al vaixell, per contra, es troben en bon estat, tal com detalla la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
3: Mònica García, ok. Si la PCR surt negativa, s'haurà de repetir en 7 dies per confirmar els resultats. Si surt positiva, en canvi, es realitzarà un trasllat a una planta especialitzada de l'Hospital Gómez Ulla a Madrid. En tot cas, els afectats hauran de fer una quarantena de gairebé 40 dies. Quant a les pròximes passes de l'operació de trasllats dels estrangers, en unes hores arribarà l'últim avió de repatriació que sortirà cap als Països Baixos, tot i que en un principi també n'hi havia un altre cap a Austràlia. La ministra de Sanitat explica així els pròxims moviments.
4: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos.
3: Aquesta trentena de persones són els membres de la tripulació encarregats de portar el vaixell des de les Canàries fins als Països Baixos.
1: Bé, doncs, amb el brot d'antivirus com a punt de partida, el conflicte entre el govern espanyol i el de les Canàries no sembla encaminat a rebaixar la tensió, mentre que PP i Vox també intensifiquen les crítiques contra Pedro Sánchez. Anem cap a la Cambra Baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
5: Bona tarda. El govern celebra l'èxit de l'operació.
4: Profundamente orgullosos de un país que, bueno, pues que es capaz, ¿no?, de hacer un operativo de estas características.
5: I retreu al president canari la seva manca de col·laboració. Molt crítica. El secretari d'Estat de Sanitat aquest matí a Ràdio Nacional, Javier Padilla, lamenta que el govern canari hagi perdut l'oportunitat d'estar present en un dispositiu sense precedents.
6: Tenía la posibilidad de estar de este lado transmitiendo una imagen de solvencia, de calidad, de todos los sistemas y los servicios públicos de Canarias y ha decidido ponerse del otro lado. Cada cual tiene que responsabilitzar-se de les accions.
5: El govern canari no descarta portar el govern central davant els tribunals. El seu president, Fernando Clavijo, diu que va seguir el dispositiu a la seu de la presidència i que han estat sempre lleials.
7: Entiendo que los políticos que no tienen responsabilidades directas en operativos de tanta complejidad no debemos estar estorbando. Aquello no es un plató, aquello no es un show reality, sino realmente es un operativo muy complejo en el que tienen que estar quienes tienen que tomar la decisión.
5: Clavijo es queixa que la ministra hagi fet servir una conversa privada per ridiculitzar-lo. El PP també ho lamenta. Borja Semper.
8: Intentar desacreditar al presidente Clavijo faltando al respeto con memes, pues parece razonable que a él no le guste y que algunos pensemos que tampoco es justo y no es razonable.
5: Vox continúa parlant de cortina de fum.
9: ¿Puede ponernos en peligro solamente para tapar casos de corrupción? Estamos convencidos de...
5: I Podem lamenta que l'oposició aprofiti també aquesta vegada per fer partidisme.
1: Doncs estem a les portes de la primera jornada de vaga unitària del personal educatiu. El sindicat majoritari de mestres USTEC ha anunciat en un comunicat que estudia portar a la justícia la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el seu executiu manté la mà estesa a Toni Condé.
10: Des d'USTEC demanen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la infiltració dels Mossos a una assemblea de docents. Consideren aquests fets incompatibles amb els drets fonamentals. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Exigim la dimissió immediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè considerem responsable d'emparar una actuació que és incompatible amb els drets fonamentals.
10: La consellera Niubó ha reivindicat l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres i ha manifestat voluntat de treballar i parlar amb els sindicats convocants de la vaga de demà. Emplaça a seure a la mesa sectorial d'aquest dijous a tots els sindicats amb representació per reconduir la situació.
12: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
10: Aquestes declaracions han tingut lloc al Palau de la Generalitat, on la consellera d'Educació, junt amb el president Salvador Illa, han signat un acord juntament amb entitats municipals per a invertir 100 milions d'euros en la reforma d'escoles públiques. L'objectiu és adequar els centres envellits, ja que, segons ha informat la consellera, un 26,5% dels edificis de les escoles a Catalunya són construïts abans de 1960.
1: Doncs la consellera d'Interior ha obert la porta a analitzar l'oportunitat i la proporcionalitat d'actuacions policials com la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra a l'assemblea docent de la setmana passada. Els agents van ser detectats, recordem, en una trobada on estàvem preparant accions vinculades a les diferents vagues convocades aquests dies. Núria Parlon ha assegurat que s'avaluaran els fets i que es prendran les decisions que siguin oportunes, però alhora ha volgut tancar files amb el cos policial i amb el seu màxim responsable polític, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
13: Per tant, la confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Una altra notícia destacada educativa del matí: a partir del 2030 es preveu que els centres educatius puguin viure fins a 65 dies de curs amb temperatura superior als 27 graus. Això equival aproximadament a un quart del calendari escolar, segons un informe elaborat per la Fundació Equitat.org. L'alerta també diu que molts edificis escolars no estan preparats per garantir unes condicions adequades d'aprenentatge davant d'aquest augment de la calor, Marga Esparza.
14: La meitat dels centres públics de Catalunya no estan preparats per l'actual context climàtic. No s'han reformat amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits d'aïllament, materials o ventilació. I l'informe de la Fundació Equitat.org alerta que la calor excessiva impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Des de l'informe recomanen adaptar els edificis a una major eficiència energètica i, de forma paral·lela, aplicar un pla de xoc immediat. Isabel Ruiz, professora investigadora de la UOC i coautora de l'informe.
15: Ventiladors de sostre que fan una gran diferència i que no tenen res a veure amb els ventiladors de peu, no? Creant una circulació d'aire que redueix molt més la temperatura. Que hi pugui haver-hi ventilació nocturna. Hem de també assegurar que hi hagi ombra natural al pati, fonts d'aigua i espais estratègics escolars que estiguin climatitzats, com poden ser els menjadors.
14: L'estudi mostra que totes aquestes adaptacions, que s'inclouen en un pla d'entre 5 i 10 anys, costarien un màxim de 130 milions l'any.
2: Edició migdia.
1: En 3 minuts arribarem a 3 quarts de 3. El judici del cas Pujol enfila aquesta setmana la recta final després de la compareixença dels últims 4 acusats que quedaven per declarar en la causa. La Fiscalia ha mantingut les seves peticions de pena entre els 8 i els 29 anys de presó per als 7 fills de l'expresident. La sala ha arxivat definitivament la causa per Jordi Pujol, de 95 anys, pel seu estat de salut. Enviada especial a San Fernando de Henares, Núria Alcalá. Bona tarda.
16: Bona tarda. Si la Fiscalia no modifica ni una coma les peticions de pena, entre 8 i 29 anys de presó per als 7 fills de l'expresident, la pena més alta per al primogènit Jordi Pujol Ferrusol, la demana 5 anys de presó per als empresaris acusats en la causa. L'advocacia de l'Estat manté també les seves peticions i només exculpa a l'empresari Francesc Robert Ribas. Precisament avui han declarat els darrers 4 empresaris que faltaven per comparèixer i que van fer negocis amb Pujol Ferrusol tant a Espanya com a l'estranger. Tots ells han insistit en la legalitat de les operacions i que mai van pagar comissions per obra pública. De fet, l'expresident de la constructora Isolux, Luis Delso, ha precisat que la majoria d'adjudicacions d'obra van ser amb el govern del tripartit.
17: De las adjudicaciones del gobierno Pujol bajan a 92.870. O sea, todas las adjudicaciones importantes han sido en la època del tripartito.
16: Els empresaris han insistit que les tasques de Pujol Ferrusol eren reals, defensant els pagaments milionaris per la seva mediació per implantar els seus projectes. Per exemple, posar-los en contacte amb un governador mexicà o un ministre de Gabon. Tot plegat, malgrat no s'emetien factures o es feien contractes amb conceptes genèrics, com ha admès l'empresari hoteler Alejandro García.
18: El mercado inmobiliario pagas la intermediación a quien te aporta el terreno, el edificio, el proyecto, y le pagas en rango de mercado, pues que si es de una cosa pequeña, pues va entre el 3 y el 5, y si es una cosa más grande, pues va entre el 1 y el 3.
16: La sesión reprèn demà amb l'exposició de l'informe final de la Fiscalia.
1: I a més qüestions judicials, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha sancionat l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías per una infracció molt greu relacionada amb l'ús d'informació privilegiada a Lourdes Gata.
19: Sí, Piqué haurà de pagar una multa de 200.000 euros i Elías, president d'Audax i propietari de La Sirena, una altra de 100.000. La CNMV considera aprovat que l'any 2021 José Elías va facilitar informació confidencial sobre una operació empresarial vinculada a Atris Health i Aspi Global Services i que Gerard Piqué va utilitzar aquesta informació per comprar accions i obtenir-ne un benefici econòmic.
1: En el cas Kitchen, un inspector en cap de la Policia Nacional ha negat que s'obligués a eliminar el nom de Mariano Rajoy o d'altres dirigents del PP dels informes del cas Gürtel.
19: La seva declaració a l'Audiència Nacional també ha rebutjat que es desmantellés la unitat investigadora i ha assegurat que, al contrari, es va reforçar més funcionaris per fer front al volum de feina. Segons ha explicat, mai no hi va haver ordres ni pressions i els informes es revisaven per evitar errors.
1: L'activista de la flotilla Saif Abu Kashek ha anunciat que presentarà una denúncia contra Israel pel seu arrest, seguint els passos d'altres membres de la missió com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
19: En paral·lel, només dos dies després de recuperar la llibertat i tornar a Barcelona, Abu Kashek ja prepara el retorn al mar. Demà viatjarà a Turquia amb la intenció de reincorporar-se a la missió humanitària amb destinació a Palestina, després d'haver estat empresonat per les autoritats israelianes. En una entrevista a Ràdio 4 ha fet una crida a la mobilització internacional per aturar, segons ha dit, el genocidi a Gaza i ha defensat que la flotilla continuarà navegant mentre es mantinguin el bloqueig i l'ofensiva sobre la franja.
20: Mañana mismo, sí. Mañana mismo volvemos y hago aquí un llamamiento para la manifestación de este fin de semana de Barcelona. Las movilizaciones en mar es un elemento, pero es un elemento más de muchas otras actividades que se hacen.
1: Llogar un habitatge a Espanya és avui més car que mai. Segons les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del lloguer van pujar un 3,5% durant el 2024, l'increment més elevat dels darrers 5 anys, Clara Ontanyón.
21: Amb aquesta nova pujada, els lloguers encadenen ja una dècada sencera a l'alça. Les comunitats on més s'han disparat els preus són el País Valencià, les Illes Balears i Andalusia, amb increments del 5, del 4 i del 3,8% respectivament. A l'altra banda, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya i La Rioja són els territoris on els lloguers han crescut amb menys intensitat. La fotografia dels últims 10 anys és encara més contundent. Des del 2014, el preu del lloguer s'ha encarit de mitjana més d'un 23% a tot l'Estat. Una escalada sostinguda que continua tensionant el mercat de l'habitatge i complicant l'accés a un pis, especialment per als joves i les famílies amb rendes més baixes.
1: Aquesta hora està en marxa la primera reunió entre la direcció de Nissan i els sindicats per negociar l'ERO anunciat pel gegant automobilístic japonès Climent Sabater.
22: Una reunió la que dona tret de sortida a la negociació de l'ERO que ha començat a 11:45 i que encara dura. S'espera que l'empresa concreti la xifra de sortides als tres centres de Nissan a Catalunya, el tècnic de Zona Franca i el de recanvis i àrees flexibles del Prat de Llobregat. Els sindicats són pessimistes i preveuen que els acomiadaments superin la meitat dels 569 treballadors del fabricant nipó a Catalunya i fins i tot comporti el tancament d'algun dels centres. L'ERO del gegant asiàtic s'emmarca en el pla de reducció d'un 10% de la plantilla Europa, el que representa 900 acomiadaments, un terç poden ser a Barcelona. Amb Nissan la història es repeteix. El 2021 va tancar la planta de Zona Franca i això va suposar 2.500 sortides en un dels tancaments industrials més importants dels últims anys a Catalunya.
1: Més qüestions. El govern es prepara per evitar els megaincendis a Catalunya. L'executiu de Salvador Illa treballa en un nou pla per reduir la massa forestal, creant eixos de confinament que evitin que els focs de sisena generació saltin d'un massís a un altre. Ens ho explica en Sergi Bassoles.
23: L'executiu de Salvador Illa, en col·laboració amb els bombers i d'altres experts, ja ha dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis. Es tracta d'espais ubicats entre els principals massissos catalans que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
24: 14 eixos de confinament, llavors a cada lloc doncs els experts diuen quines actuacions s'han de fer en base a la vegetació per evitar aquests grans incendis, per tal de reduir al màxim doncs el risc aquest de transmissió d'incendis d'un massís a un altre.
23: En total, aquests 14 eixos de confinament afecten més de 220.000 hectàrees. Uns treballs els necessaris per crear aquests espais oberts i sense massa forestal que comportaran anys de feina. El govern, però, ja ha definit 5 trams prioritaris on s'han començat a realitzar aquestes tasques.
24: 5 trams de prioritaris: Igualada-Martorell, D'acord? Santa Coloma, Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Salrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló.
23: A més, un dels objectius que persegueix el govern és que en aquestes zones on s'ha de retirar massa forestal s'hi instal·lin, per exemple, plaques fotovoltaiques. Una estratègia forestal que combina prevenció, extinció i transició ecològica.
1: La Casa Batlló recupera l'última vivenda original que va fer Gaudí i l'obre per primera vegada al públic com a espai reservat per a actes i experiències particulars. Una restauració que després de viure-hi d'últim descendent fins al 2019 permet fer una mirada domèstica més d'un segle després, Agnès Batllà.
0: Benvinguts a la residència de la família Batlló, un espai que hem estat restaurant durant els darrers 4 anys.
3: Gary Gauthier és el director general de la Casa Batlló.
0: La voluntat d'aquest espai és molt diferent del de la resta de la casa. Aquí la voluntat és que la gent pugui viure a la casa. Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
3: Després de viure-hi descendents de la família Batlló fins fa pocs anys, ara la tercera planta de la casa, 440 metres quadrats d'habitatge, s'obren al públic per experiències particulars i events. Salons, cuina, dormitoris, tornen al seu aspecte original de més d'un segle enrere.
0: És un espai fet per gaudir-lo, per viure-hi i per tenir un patrimoni mundial com el que tenim a Barcelona des d'una mirada molt diferent.
3: Una recuperació patrimonial amb estucats, vidres i fusteries artesanals, interiorisme de la italiana Paola Navone i direcció arquitectònica de Xavi Villanueva.
4: Va utilitzar metodologies i sistemes extremadament intel·ligents per l'època, que aportaven una qualitat de vida d'una forma directa a les persones que hi vivien, que no només era perquè era el promotor o no. És a dir, ell pensava en la gent, per reutilitzar paviments, fusteries, portes, guarnits, elements metàl·lics. Va aixecar els paviments originals per fer un reforç en l'estructura, que és una capa de compressió feta amb una metodologia molt concreta que sorprèn per l'època, perquè era atipiquíssim. Va tornar a recol·locar el paviment original en un altre format.
3: Una experiència flashback diferent, no apta per a totes les butxaques. 200 euros per estança i hora, i són 10 estances, reservable per web i no inclosa dins la ruta museística de la casa.
1: Jaume Riello, bona tarda.
6: Què tal, Eva? Bona tarda.
2: Esports.
7: Ahí va Rashford, preparado. Mira fijamente a Courtois. Va el lanzamiento Rashford. El disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Va a jugar Fermín. La mete dentro del área. Para Dani Olmo. Va a dejar para el tiburón. Por 29ª ocasión en su historia se proclama campeón de liga por primera vez en la historia en casa ante el eterno rival en un clásico.
1: Així ens explicava en Germà García, Tablero Deportivo, la victòria del Barça al clàssic contra el Madrid per 2-0 que va donar el títol de Lliga a l'equip blaugrana.
6: Amb tres jornades encara per disputar-se, és la 29ª Lliga de la història del Futbol Club Barcelona. Festa gran al Camp Nou, com explicava el Germà. Per primer cop el conjunt blaugrana assoleix la Lliga davant l'etern rival, davant el Madrid. Tot era felicitat al vestidor. Escoltarem tres futbolistes. Primer Gerard Martín, després Rafinha i finalment Ronald Araujo.
25: La verdad que no se puede pedir más eso, campeones contra el Madrid en casa, inolvidable.
26: Son dos años y cinco títulos, es algo que hay que valorarlo mucho.
27: Evidentemente dedicamos al míster, esta mañana nos informó de lo que había pasado, pero bueno, el míster también ha sido muy valiente y el equipo le debía esta victoria.
6: I és que va ser un dia de moltes emocions per a l'entrenador, per a Hansi Flick, que ell mateix explicava.
28: My mom called me and she said that my father passed away.
6: Em va trucar la meva mare i em va dir que havia mort el meu pare i vaig pensar, ho he d'amagar o ho he d'explicar al meu equip. Per a mi són com una família i vaig decidir que sí, que compartir aquesta notícia amb els jugadors. Tot el que han fet ha estat increïble, no oblidaré mai aquests moments.
28: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment.
6: Flick, que va ser mantejat pels seus homes, va agrair la feina als seus jugadors després d'haver aconseguit d'haver-se emportat dues lligues en els seus dos primers anys com a entrenador del Futbol Club Barcelona. És una fita molt complicada que només han aconseguit uns altres sis entrenadors en tota la història blaugrana i en aquest selecte club Germà García hi entra ara també Hansi Flick.
5: Exacte, només 6 entrenadors havien assolit aquesta fita al Barça i ara s'hi ha afegit Hansi Flick. Des de finals dels anys 40, que ho va fer Enrique Fernández, van haver de passar pràcticament una dècada perquè repetís l'èxit de la mà d'Elenio Herrera com a tècnic a finals dels 60. Passarien després 17 anys fins que arribés el tercer doblet a finals dels 90 amb Louis van Gaal a la banqueta. I ja en el nou segle, entre 2008 i 2011, Pep Guardiola s'encarregaria de signar l'etapa més gloriosa de la història blaugrana. Posteriorment, encara vindrien dos entrenadors més que s'hi afegirien al selecte grup de les dues lligues seguides sent els seus dues primeres temporades, Luis Enrique i Ernesto Valverde, de forma gairebé consecutiva. Curiós no trobar entre aquest requitzell el tècnic que ho va canviar tot el Barça, el creador del nou estil de vida blaugrana, Johan Cruyff. I per posar-ho encara més en context, serveixi la dada que l'últim cop que ho va fer la terra rival, el Real Madrid, va ser ara fa 40 anys, quan l'holandès Leo Benacker n'era l'entrenador.
1: Gràcies, Germà. I aquesta tarda l'equip celebrarà el títol pels carrers de Barcelona.
6: Una temporada que el Barça tanca amb la Lliga i, recordem, també amb la Supercopa d'Espanya. La Rua, Josep Capel, tindrà sortida i arribada a l'estadi del Camp Nou.
8: Doncs sí, a diferència de l'any passat, on recordem acabava a l'Arc del Triomf. En aquesta ocasió, com deies, sortida i arribada al Camp Nou. Sortida a les 5, arribada aproximadament a les 9 de la nit. Sortida al Camp Nou, accés número 13, per travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, fins a arribar a Balmes. D'allà es baixarà tot el carrer fins a Gran Via. Gran Via anirà fins a Passeig de Gràcia, pujaran fins a la Pedrera, que serà un dels punts àlgids d'aquesta rua, agafaran Provença fins a arribar a Aribau i d'allà mateix camí de tornada que el que havia estat a l'anada. París, Berlín, Numància, travessera de les Corts fins a arribada al Camp Nou. Per cert, hi haurà 3 punts d'animació durant el recorregut. A Josep Tarradellas, entre Berlín i París, el primer d'ells, el segon Balmes en Gran Via, el tercer i segurament el més interessant, entre Consell de Cent i Passeig de Gràcia. Més que interessant serà segurament el que tindrà més aficionats.
1: I mentrestant, Girona i Espanyol continuen lluitant per la permanència. Els de Mitchell tenen avui partit. Els blanquiblaus han anunciat un nou director esportiu.
6: Era un secret a veus, Eva, i ja és oficial. Monchi serà el màxim responsable de la parcel·la esportiva de l'Espanyol.
9: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto. I vengo, bueno, a intentar sumar.
6: La seva trajectòria ve marcada per la seva etapa al Sevilla, que va coincidir durant dos períodes entre l'any 2000 i el 2023. Monchi va passar també per la Roma i per l'Aston Villa. La realitat dels blanquiblaus és que estan 2 punts per sobre del descens, només un per sobre. Es troba el Girona, que visita aquesta nit al camp del Rayo Vallecano. Michel és entrenador blanquivermell.
10: Són capaços de 4 partits que queden. Són capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo.
1: I avui és el dia límit perquè Luis de la Fuente decideixi la primera llista de jugadors de cara al Mundial.
6: És el primer pas que ha de fer el seleccionador espanyol fins a donar el nom definitiu dels jugadors que viatjaran a la cita mundialista. La llista d'avui, Fran Robert, en principi no serà pública.
11: Correcte, perquè aquesta prellista d'entre 35 i 55 jugadors és només un document intern que serveix com a base de treball per al cos tècnic i la Federació Espanyola de cara a prendre una decisió definitiva. Aquesta arribarà el 22 de maig, que és quan està previst que el seleccionador Luis de la Fuente doni la llista oficial de convocats que representaran Espanya al Mundial d'Estats Units, Mèxic i el Canadà, i la FIFA permetrà fer canvis com a màxim fins al dia 30. Recordem que la Copa del Món començarà l'11 de juny i acabarà el 19 de juliol. De la Fuente, doncs, s'endurà 26 futbolistes i alguns noms propis encara no tindran l'alta mèdica, com per exemple Lamine Yamal, Nico Williams i Mikel Merino.
1: I fora del futbol, Jaume, hoquei, patins i motociclisme.
6: L'actuació arbitral va indignar els jugadors del Barça després de perdre la final de la Champions d'hoquei contra el Porto per 3-1. Sergi Fernández és el capità blaugrana.
12: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. Jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat.
6: I en motociclisme, Marc Márquez ha rebut d'alta hospitalària després d'haver estat operat al peu i a l'espatlla dreta. Ara toca la rehabilitació. Ni el pilot ni tampoc la seva escuderia Ducati es donen terminis per a tornar. Jorge Martín va guanyar ahir la cursa al Gran Premi de França. L'italià Marco Bezzecchi es manté com a líder del Mundial, però ara només té un punt de marxa sobre Martín.
1: Gràcies, Jaume.
6: Fins ara.
1: I nosaltres acabem i ho fem amb la música dels Beatles. Let it be, let it be, let it be, let it be. El grup tindrà per primera vegada un museu a Londres situat a l'edifici on van gravar Let It Be i van oferir el seu últim concert a la terrassa. El museu s'inaugurarà el 2027 i inclourà una recreació de l'estudi i del mític concert de 1969. En aquest punt, saludem el nostre company Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
13: Bona tarda, Eva.
1: Content per la victòria del Barça?
13: Molt content, molt content.
1: Va Sabem ser, va ser que és blaugrana, home, en Xavi.
13: Home. I sobretot, una miqueta el que comentava a l'inici del programa, que té un valor emocional molt, molt gran, sobretot mirant com són aquests nanos, d'on venen, i la situació tan complicada econòmicament del club, que en dos anys, quan el Real Madrid havia guanyat Champions i Lliga i acabava de fitxar el millor jugador del planeta, que era Mbappé, semblava que era la fi del món, i té molt de mèrit.
1: Doncs sí.
13: Té molt de mèrit el que ha fet aquest equip.
1: No sé si ho comentareu ara en aquesta última hora de programa o esperen altres coses.
13: També, i parlarem amb el nostre company Jorge Agüero, que ens avançarà detalls d'aquesta rua que començarà en un parell d'horetes.
1: Molt bé, doncs, Xavi, aleshores tot teu, perquè jo crec que els oients és el que esperen avui. Barça i tant, més Barça.
13: I tant, Eva.
1: Una abraçada. Bona tarda.
13: Molt forta, molt bona tarda. Les 3, família, seguim en directe al Xavi Fornia de Ràdio 4.

0: Tercera hora de programa, com dic, amb el gran Martín Noia, el control tècnic, perquè tot soni fantàstic, amb el Cristian Estanescu, que em fa molta il·lusió també saludar, ja el veig a l'altra banda de l'estudi, el control, amb el Aro Serén també, i el Joel Sevilla a la producció. Maria García Coll, que ara comentava amb l'Eva Albiol, que té un mèrit el que ha fet el Barça.
1: Home.
0: Oh, ara comentarem tot plegat amb...
1: I en parlarem també amb el Jorge Agüero, el company d'esports, sí, que ara vindrà, eh?
0: Sí, sí, sí. La Rua en un parell d'horetes comença la gran festa de la Colorada. Abans, Alberto Montes.

0: Ja no hay quien me pare.
1: El nostre galaico català més especial, Alberto, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Què tal? Com esteu?
1: Jo estic bé.
2: Gràcies. A part, jo estic a punt de viure un triplet. Deixa'm-ho dir abans de res. Sant Andreu a primera ref.
1: Ah, que també ets del Sant Andreu, és veritat.
2: Depor en ascens directe a primera divisió. I el Barça campió de Lliga. És que estic...
1: Que
2: no m'ho crec!
1: És que és una cosa espectacular. Però, bé, parlarem sobretot de...
2: Sí, sí, tranquil. No parlarem del Cádiz Depor de divendres al vespre. No pateixis.
1: Però el Depor ho té bé, llavors.
2: El Depor està... Depèn de si mateix. Frase recurrent, però que és certa. Tres partits, igual els tres partits, a primera directa. Deixant això de banda, en fi, molt content, vaig gaudir molt, moment històric. Jo estic com la canalla del Flick, jo ja sé que ja sóc un pare per ells. Si el Flick és un pare per ells, jo sóc el tiet enrotllat, saps?
1: Exacte.
2: Perquè no m'ho fent més, no hi ha cosa que m'ho fengui més que ser més jove que els meus ídols.
1: Ja.
2: Que em fot anys a sobre i em deprimeix. A la Maria Riba no li passa encara. Ja
3: no,
2: li passa.
3: Sí, és que em passa. Són més joves que jo tots.
1: Home, clar, sí, clar, ja té 28.
3: Però... Tinc 28, anava a dir 27, no 28.
1: 28.
2: Però a mi ja em passa que els entrenadors, no és a casa Flick, que en té 60, com bé sabeu, però hi ha entrenadors a primera divisió, Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano, Claudio Giralde, del Celta, ja són entrenadors més joves que jo.
4: És veritat.
2: Què passa con la penya? Que es tranquil·litzin. Però molt content, molt feliç. No sé si vols que foti la cunya de La gent no parla. La secció es diu La gent parla. Avui, evidentment, és monotema. Però porto un breu La gent no parla. Hi ha una notícia de que la gent no està parlant que m'agradaria portar perquè té una mica dos cantons la notícia, d'acord?
1: Perfecte.
2: Diu així: Omar Montes rompe la ventanilla de un cotxe per rescatar a un perrito que llevava 2 hores dentro. La pagaré con gusto, diu la finestra, no?, que trenca. 2 hores dentro, ho diu ell, a l'story seu, del seu perfil. No sabem si, a veure, si una mica de...
1: Ell va estar 2 hores davant d'aquell cotxe.
2: Ell va estar observant. Clar, es va perdre, no va poder entrar a Torrente Presidente a veure-la per 50ª vegada al cine Kinépolis, sí. I es va quedar allà esperant. Que dius, ostres, que bé, Omar Montes, no?, la bona acció del dia. Això, notícia d'aquest matí.
1: Veuràs.
2: Però, clar, un dia abans... Llegíem, la novia de Omar Montes abandona su casa al enterarse de que el cantante va a tener un hijo con otra mujer.
1: Oh,
2: el entrecomillat diu, ojo, las declaraciones de la compañía que diu, sabía la infidelidad, pero, claro, saps?
1: Claro.
2: Jo sabia una cosa, però que estan ella embarassada, que jo m'he documentat, fet els deures, estan la nòvia d'Omar Montes embarassada,
1: sí.
2: L'Omar Montes es veu que ha tingut una aventureta...
1: Sí, és molt fort perquè es veu que va ser pare, no? Jo, si no s'ha equivocat,
3: sí,
1: fa res...
3: Sí, a l'octubre, em sembla,
1: això
3: la seva dona, que per cert es porten bastants anys de diferència i es diu que van començar a ser parella quan ella era menor d'edat. Cosa que no sé si s'ha confirmat, però tothom, hi ha rumors de que la cosa és així, eh?
2: Conclusió, el gos no volia sortir del cotxe. Resumint una mica, lligant-ho tot, el gos estava bé. De fet, es veu que hi ha un dit de finestra obert, que això, si surts un moment, a mi m'ha passat alguna vegada, de sortir un moment
1: amb el Paco, cotxe, no?
2: El cotxe a l'ombra, però si vas a fer una cosa, entrar i sortir, deixes dos dits i, home, jo en una situació així, si veig la finestra tancada i és ple estiu, també reaccionaria potser així, però, a veure, en fi, situacions i situacions. I sota un pàrquing, el gos, pues, va patir la fúria d'Omar Montes.
1: Increïble, en fi.
2: Dit això, ara sí, la gent parla.
1: La gent parla.

0: No parla d'una altra cosa, la gent. I per això avui també aquí tenim el nostre company dels serveis informatius d'esports.
1: Un expert, no? Un expert.
0: De Ràdio 4, un expert.
1: Gràcies. No, per contrastar. Per contrastar.
0: Què tal, Jorge Agüero?
2: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. Com estàs? Molt bé, tenim una rua en un parell d'hores.
2: Tenim festa, 5 de la tarda, la convocatòria al Camp Nou i ens espera una tarda meravellosa al centre de Barcelona amb els campions del títol de Lliga, eh? Que déu-n'hi-do, que... quina nit, quina nit la d'ahir.
0: Sí, sí, ho hem analitzat una miqueta a la primera hora de programa, els virals, amb àudios de tot tipus, molt romàntics, més emotius, més de festa, però sobretot amb la sensació que aquests nanos són com la gent. I per això la gent s'ha enamorat d'aquest equip, no? A què fan anar amb bici a les 3 de la matinada? Pedri, Ferran, Olmo... què fa Casado i Valde enmig de la plaça
2: Casado
0: Catalunya?
2: Casado i Valde, plaça... Jo els vaig veure a plaça Catalunya.
0: Va ser-hi,
2: jo hi era,
0: no?
2: A plaça Catalunya, cobrint allà la festa, i els vaig veure passant. Va ser una estoneta molt breu, però és que l'any passat ja ho va fer també Casado a Canaletes.
1: Clar, clar, de fet es parlava, no?, a xarxes, de... no serà capaç... de tornar,
0: no
1: és que... aquest any. I, efectivament, no només va anar ell, sinó va que
2: la promesa,
1: va portar Valde amb ell.
0: Sí, suposo que no es van dur el mòbil aquella nit, però... no per res, sinó... en fi. Home, que portem una ratxa, amigo.
1: A goma, clar, a la plaça Catalunya, eh?
0: Home, clar, plaça Catalunya.
1: Quantes persones, més o menys, calcules?
2: 10.000, 10.000.
1: 10.000?
2: Els Mossos, wow. I en el punt així àlgid de la celebració, 10.000 persones.
1: Clar, ha pujat l'atur, també.
3: Deien que la previsió era de 5.
2: De 5.000.
3: La previsió, eh?
2: Bueno, aviam, és veritat que coincidia alhora, la primera part coincidia alhora amb la festa al Camp Nou, que sí. Jo crec que va ser sobretot l'epicentre a nit, no?, i el més bonic, però el jovent sobretot es va apropar a nit a plaça Catalunya, i vora de la mitjanit, una de la matinada, doncs la xifra que jo vaig consultar precisament amb Mossos i em van dir que 10.000 persones era
0: perquè,
2: el club.
0: Canaletes està tallat.
1: I dues coses, una, que llueix molt millor el plaça Catalunya.
4: Molt millor.
1: Jo, evidentment, la tradició és la tradició i aquí som molt de tradicions i no canviarem l'emplaçament, però realment lluïa fort la plaça Catalunya, sí. plena de gom a gom. I parlant de la festa del Camp Nou, ojo, perquè es va allargar, que jo vaig veure a Salvador Illa, per ser perico, vull dir, a les 12 i pico encara rondava per allà, ja dic, ostres, a veure si al final serà un canvi de xaquetes. Però no, va gaudir com a president d'un club català campió de Lliga.
0: Bé, Jorge, llavors, avui tenim festa.
2: Sí.
0: De què va tot plegat? Ho dic perquè la gent està pendent de saber si al final acaba això en el Camp Nou, si hi haurà festa i parlaments o no, com... Què passa?
2: Al Camp Nou no hi haurà festa, o sigui, tot el que s'havia de fer al Camp Nou es va fer a nit. Enguany, bueno, diguéssim, la novetat, o més aviat que la novetat, es recupera la tradició de sortida i arribada al Camp Nou, perquè en recordeu-vos que l'any passat, com que el Camp Nou estava encara en obres, es va fer el fi de festa aquí a tocar a l'Arc del Triomf. Per tant, enguany, sortida del Camp Nou a les 5 de la tarda i el recorregut Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Carrer Balmes, Plaça de Catalunya, Passeig de Gràcia, Provença, Casanova, Londres i Avenida de Sarrià abans de tornar fins al Camp Nou. Més o menys l'horari previst d'arribada de tornada... 2:45, 9 de la nit, probablement, tot depèn una mica del
1: sempre
2: retard.
1: Sempre s'allarga, que... això, eh?
2: Sí, és que sabeu què passa? Ha posat el club enmig del recorregut el que han denominat punts d'animació, que n'hi ha 3.
1: Food trucks. A dojo, ja, moment, sí. ja ho estic veient.
0: Sí. Entrepans vegans.
2: Punts d'animació amb DJs, amb actuacions, etc, on s'aturarà aquesta caravana. Efectivament, el CAT, que per suposat, bueno, jo crec que el CAT anirà enmig de l'autobús tornarà a ser el gran protagonista. Els punts d'animació, que tothom els apunti, Josep Tarradellas amb carrer Berlín, carrer Balmes amb Gran Via i el tercer en Consell de Cent amb Passeig de Gràcia.
0: Bevercio gratis, o vull dir això, pagar la porta o punt d'animació?
1: Ei, vigila.
3: No crec que és animació, no avituallament, Xavi Martínez.
2: No crec que doni per tant, però bueno, tant de bo. Almenys una aigüeta.
1: Una pregunta, sabem si va el germà de Lamine Yamal? Perquè a mi em fa patir aquest nen. Vull dir, avui ha perdut col·le, ja. I pateixo perquè demà també enllaci ja 2 dies, ve del cap de setmana, aquest nen ha d'anar al col·le i dormir les seves 8 hores, perquè està tot el dia de festa.
3: Keine.
0: Keine. És per menjar-s'ho. És una cosa, és tan mono.
2: El germà de Lamine Yamal no el tenim confirmat. Qui sí està confirmat tot...
1: Ho arribes a confirmar i flipo, eh?
2: No, no, però bueno, que en quant a la nòmina hi era, jo crec que és un dels grans dubtes, malauradament, és el Hansi Flick, que ja sabeu que ahir va morir el seu pare, doncs està en principi confirmat avui també a la Rua.
0: Sí. Jo, mira, Jorge, jo pensava que potser el Barça aplaçaria aquesta Rua, precisament per això, fins que no... es fes la cerimònia de l'acomiadament del pare del Hansi.
2: Jo crec que és una cosa que tots els periodistes, els que seguim el Barça, vam patir, perquè va sortir a les 2 de la tarda la notificació, ens vam quedar una miqueta glaçats, i bé, doncs el propi Hansi Flick, ja sabeu que des del primer moment ell va voler estar al partit, estar a seure a la banqueta, va participar després durant la celebració, però només acaba el partit, el club ja va confirmar també la Rua, per tant, doncs mira, no s'ha hagut d'alterar res del que ja havia planificat.
3: Jo també, perdó, també pensava que poder oferien amb les noies per celebrar la Lliga, i clar, i ara final de Champions, ara a finals de mes, no?
2: Sí, dissabte vinent. Aquesta possibilitat ja es va descartar des d'un principi. O sigui, es va dir que les noies tindrien, en tot cas, una Rua, una celebració pròpia.
3: Això.
2: Un cop donant per fet, quan es va especular allò, encara estava el femení en semifinals, havia de jugar contra el Bayern, però donant per fet el que havia de passar i va acabar passant, doncs es va dir que ens esperaríem a veure el que passava a Oslo per veure què es feia amb l'equip femení.
3: Per tant, seria Rua ara dels campions i Rua de les campiones, també, sí, passi el que passi, perquè celebraran la Lliga segur.
2: O com a mínim, també, si no, balconada a la plaça Sant Jaume, que també és un clàssic en les celebracions del...
0: A mi m'agrada molt que no ho facin junts, de veritat. O sigui, cadascú que tingui el seu moment... I ja està. És que com el Barça femení guanyi la Champions...
1: És que estem convençuts que celebraran més coses que no només la Lliga. Per tant.
0: I tant.
1: Sí, i tant. Sí, sí.
0: Bé, doncs, Jorge, tu has de marxar cap allà, no?
2: Jo de seguida. Jo...
0: No volem treure més temps.
2: Em trec els auriculars, agafo l'ascensor, demano el taxi i cap al Camp Nou.
0: I cap al Camp Nou.
1: Ànims.
2: I ens escoltem des d'allà.
0: Has dormit poquet avui o...?
2: No he dormit gaire, però bueno, un dia és un dia. L'ocasió em merecia la pena, home.
0: A quina hora vas sortir tu al Camp Nou?
2: No, jo vaig estar directament a plaça Catalunya i vaig plegar ja a les 2 de la matinada i doncs bueno...
1: L'hora feliç, que li diuen a la
2: no, bueno... Sí. De feliç ja no...
3: No tenia ja no gaire,
2: perquè déu-n'hi-do aquella hora també el que quedava allà a plaça Catalunya, però bueno, sense
0: GTA.
2: Incidents,
0: GTA.
2: Que això és important, sempre.
1: Molt important, molt important.
2: I no, res, ja està, i avui doncs també explica una festa que sempre és meravellosa a la Rua.
0: Doncs t'escoltarem a Ràdio 4, també a Ràdio Nacional. Jorge Agüero, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, sempre.
0: Una alegria veure't de nou aquí a casa teva.
2: Gràcies, fins ara.
3: Merci.
0: 15 i 14.
3: I seguim parlant del Barça. Eh?
1: Ara fèiem conya, però jo he seguit també en el meu passat com a... T'anava a dir periodista esportiu, però no, em nego a utilitzar aquesta paraula perquè no ho soc ni gens ni mica. Però de seguir una Rua del Barça a peu de carrer, i és un moment molt maco, molt xulo, com la gent espera... Sí, com la gent espera, la gent de totes les edats, però especialment els nens, la canalla, com esperen aquell moment, i esperem també que els jugadors estiguin a l'alçada, perquè darrerament s'ha criticat també que la festa, com que és molt dels jugadors, i que no tenien com molt present a la... Recordo l'última Rua de la temporada passada, que no es tenia com present a l'afició. Hi havia queixes de la gent del carrer que estaven com molt centrats a la... També pel fet de ser canalla, per fet de ser col·legues...
0: Entre ells, allà,
1: pel fet de ser
0: l'autocar
1: família,
0: aquest.
1: Exacte.
0: Sí,
1: i que no feien participar gaire al públic. Esperem que hagin pres nota també d'això i que sigui una festa a tope i veure el CAT obrint llaunes també pot ser un espectacle.
3: Ai, la CAT, m'encanta.
1: La CAT, perdó.
3: Jo és que li parlo en femení. Crec que és la CAT.
0: Ah, és la CAT.
3: Sí. Perquè ve de CAT de gat i de Catalunya. Jo crec que diria que és femenina, la CAT.
0: És que sempre diuen el CAT. Bé,
3: Jo li diré la CAT.
0: La CAT, em sembla fantàstic. Segurament CAT avui fumarà, si està a prop de Chesney. No.
1: Bueno,
0: és que segur. Que Chesney té ja preparat el...
1: O durant la Rua, amb Chesney, o a la nit ja, xixa, club de xixa. Que allà s'apunten tots.
0: La min, sí.
1: Que jo, lo del bicing, jo també ho he fet, eh? Agafar el bicing de nit. però...
0: Però tu no ets Pedri.
1: Però sense ser esportista d'elit.
0: És que, a veure...
1: pitjors circumstàncies. Fa una cosa molt mal feta a Pedri, que és anar enviant whatsapps.
0: És veritat, surt el vídeo.
1: Ojut amb això.
3: Ojut no ho havia vist, eh? No, que tinc resposta. El Barça va fer, quan va presentar la mascota, diu... La mascota cat no està definida per un gènere concret. És femenina i masculina i esdevé així un nou símbol de modernitat.
0: Ja
3: per
0: està,
3: tant,
0: veus?
3: No està definida
0: tothom
3: amb un
0: content,
3: gènere.
0: Tothom content, ja està. Molt bé. Perfecte.
3: Li podeu dir el cat, li podeu dir la cat, li podeu dir cat. Per tant, símbol de modernitat.
0: De fet, tu tens un conill trans, no? A casa, sí.
3: Tant com dir-li trans. No, jo tinc un conill, bueno, tinc una conilla, la Mochi.
1: La fixa per l'espanyol, Mochi, per cert.
3: La meva no, eh? La meva
0: està d'última hora. Monchi, no? Fitxajazo, eh?
1: Perdó, m'he liat.
3: No, no. Tinc una conilla a casa, la Mochi, que té 5 anys i és la meva filla meravellosa, la meva i del meu home. I què passa? Que la vam adoptar i ens van dir doncs, que era una noia, no? Que era una conilla.
1: Uh-huh.
3: Llavors, un dia ens vam adonar que no era una conilla, que era un conill. Que era, és mascle, però és igual.
0: És que no recordava bé la història.
3: Perquè nosaltres li hem parlat sempre en femení i per nosaltres és princesa preciosa.
1: Perfecte.
3: I a més, la veterinària té apuntat a la fitxa. Biològicament és mascle, però se li ha de parlar en femení.
1: Toma ja.
3: Perquè a mi no m'agrada que em diguin, no és el Mochi, és la Mochi, princesa preciosa, sí, llavors.
0: Ja està, la Mochi.
3: Com la cat, la ja cat, el cat, la Mochi, del que vulguis.
1: Jo tinc un amic que té un gat i que li diu Dolores.
3: Bueno.
1: El gat.
0: Dolores.
1: No està bé, no està bé. El col·lega dic, eh? El gat està perfecte, eh? Per sort.
0: Jo, a Madrid, quan vivia allà, sempre una senyora gran passejava un gosset, que és molt semblant al teu, el Paco, mm-hmm, que és com el de la loteria, saps?
1: El Pancho.
0: Aquest, sí, el Pancho aquest. Portava una... La corda era la bandera d'Espanya, passejava pel parc del Retiro, i era José María, el gos.
1: José María.
0: José Mari, perdó. I llavors, clar, el cridava moltes vegades, el deixaven a sol, corria, i després no tornava el gos, i la senyora, José Mari! Que jo pensava que era el marit, que era escapista.
1: Quina fantasia.
0: I era el gos, era el gos.
1: A veure, és cert, jo també tinc un nom de persona pel meu gos, i a mi també em dona problemes, eh? Que jo vaig pel carrer, jo vaig igual per l'Avinguda Borbó, i el crido i se'm giren tots els cambrers. I jo, no som vosaltres, és el gos. I clar, el teu gos és com jo?
3: Jo tinc un amic que tenia un gat que es deia Josep Maria. I el van atropellar. No, fa gràcia la història, però... I la seva mare va entrar a casa cridant, s'ha mort el Josep Maria, han atropellat el Josep Maria. I clar, els veïns es van posar com, què? I el Josep Maria era el gat. I va entrar dient, han atropellat el Josep Maria.
0: Ostres, però algun altre familiar es deia Josep
3: no,
0: Maria?
3: No, però els veïns es pensaven que era una
1: clar,
3: persona.
1: Amb un gat no relacionaven, clar.
0: No.
1: Han atropellat el Bicifús, diu, home, mala sort,
3: sí.
1: Bueno, en fi, però...
3: Doncs han atropellat el Josep Maria. Doncs sí, això va succeir a casa d'un amic meu. Sí,
1: ja no
3: sí,
1: sobta sí. Per Bicifús,
0: no.
1: Garfield...
0: No.
3: Josep
1: ara
3: Maria.
1: Estem... I ara nom compost, perquè Paco, Lola, ho hem parlat molt en aquest
3: programa.
1: Paco, Lola, però Josep Maria, José Mari...
0: És que clar.
1: José Mari, cordill de la manera d'Espanya... Vamos, això t'ho signa los morancos, aquest gag.
0: Però 100%, 100%, José Mota.
3: Total, que però... la cat és masculina i femenina alhora, era sí, la pregunta sí, que teníem. Esdevenir així un símbol de modernitat perquè tota l'afició del Barça s'hi senti definida, no?
0: Perfecte.
3: És així, comunicat del Barça.
0: Definida, ben definida la falta que va llançar ahir Marcus Rashford, de les millors
1: increïble,
0: que jo he vist en ma vida. Eh?
1: Increïble. Estem d'acord tots aquí que ningú donava un duro per aquesta falta, que ja es col·loca... Ja, però tampoc es col·locava com per sortejar la barrera per un lateral, que és l'opció més lògica, molt difícil tècnicament, però l'opció lògica, no? I de cop i volta... aquest zapatasso que tira la falta a l'escaire. Molta gent dient que des de Messi no havia vist una cosa igual. Jo crec que també que el partit feia créixer una mica la sensació de veure una cosa
0: és
1: espectacular.
0: Un
1: però és un golaç d'un jugador que jo espero que es quedi.
0: Ah, sí? Pagaries 30 quilos? Jo, aquest és el debat ara mateix, eh? Pagaríeu 30 milions... Sí. El Manchester no es baixa d'aquesta xifra,
1: Depenent també de si arriba un davanter, que entenem que sí, que arribarà un davanter centre, i és una figura que a vegades juga com a davanter i ens podríem estalviar. Però si assumeix el rol de banqueta de revulsiu, jo no li faig ascos ningunos a la bo de Marcus Rashford, que tenia com trenes ahir, no? Fantasia una mica el cabell, no?
0: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Look de champion,
1: sí, sí,
0: de guanyador de Lliga.
1: Noms propis del partit, Marcus Rashford amb aquesta falta impecable i també Ferran Torres, que acaba la temporada a un grandíssim nivell. Ell sí que serà, si marxa Lewandowski, doncs el davanter de referència a falta d'un recanvi. Sobre això, ara que parlàvem de Marcus Rashford sí, Marcus Rashford no, bueno, entenc que la resposta serà que sí, però donem-li un parell de voltes a Harry Kane.
3: Ho he dit abans.
0: Maria García Coll vol fitxar Harry Kane sí o sí. Per ella seria com una mica no, recuperar l'esperit Lewandowski. Per quan va venir,
1: sí,
0: no?
1: És el relleu.
0: La mateixa edat...
1: Sí. És el relleu.
3: Jo Rashford no me'l quedava, o sigui, a mi Rashford no m'agrada, no crec que hagi fet una bona temporada amb el Barça, i no pagaria, no 30 quilos, 30 euros no pagaria jo per Marcus Rashford, no me l'enduia a casa meva per 30 euros.
1: M'ha quedat clar.
3: Però Keynes jo sí que el fitxaria, crec que et pots fer, és molt bo, és fantàstic.
0: És un jugador que d'esquena juga molt bé, no sé si per l'estil del Barça, bé, suposo que s'adaptaria, però té una qualitat i és un currante.
1: És molt bo,
0: evidentment. És un jugador que està defensant tot el partit.
1: Ve de jugar a lligues europees a màxim nivell, un davanter centre dels 3 millors del món. Vindria també una edat pròxima a la que va venir Lewandowski i seria un fitxatge de primer nivell, perquè, evidentment, el número 1, que és Julián Álvarez, doncs es posa difícil, tot i que també els rumors diuen i apunten, i sentirem parlar tot l'estiu, de jugadors del Barça que podrien abaratir aquesta operació. Que es parla molt d'Araujo, es parla molt de Gavi... inclús de la pròpia compra de Marcus Rashford i incloure en aquesta operació, no sé, a mi també la dupla Pedri-Gavi no me la treguis mai més.
0: No, Gavi, Gavi.
1: Per l'ore, estic fent servir una paraula de generació Z, perdoneu-me, sí. Però per l'ore, perquè tenen una aura... m'estic passant ara, eh?
0: Ara, como enganches un boa literal en plan, entonces ya...
1: bro, claro. ¿Me entiendes, bro? No, però és cert, el carisma. Anem a utilitzar paraules de 40 anys, ¿vale?
0: Millor.
1: El carisma, la personalitat i la qualitat, perquè ahir van fer una exhibició, és veritat que tenien un rival davant que es va entregar una mica a en fi, fer el menys ridícul possible, perquè la segona part directament no es van presentar, diguéssim.
0: Però són grandíssims jugadors.
1: Però sí. Pedri i Gavi no perdien una pilota, a part de la màgia de Pedri, però Gavi, com genera espais per facilitar l'opció de passe als seus companys? No perd una pilota.
0: Bàsic.
1: Com lluita també aquest component que és molt poc Barça, de la garra, de la fúria de la que presumeixen altres, el Barça no ho té. Des de la marxa de Carles Puyol a fer conferències
3: de
1: masculinitat
0: fràgil,
1: que no sé, cuidao, con eso, que no sé com seguia la frase. Faltava un jugador amb personalitat, d'aquests que fan ràbia al rival, sí. No? Que dius, l'ho diu, però l'ho diria el meu equip. No? És aquest tipus de jugador.
0: Sí, home, jo crec que Luis de la Fuente, evidentment, el convocarà. Perquè a més és que li encanta.
1: Jo crec que
0: a
1: sí.
0: La mínima que es va recuperar en la primera lesió ja va anar convocat amb Espanya, es va perdre, desafortunadament, l'Eurocopa, però sí que va viatjar amb l'equip, va viure l'Eurocopa des d'allà amb tota la gent de la selecció.
1: De fet, el dubte és saber com la temporada que ve, a veure, a nivell de lesions, si aguanta, si ve realment fort de la recuperació i que el Mundial no el castigui gaire. Jo pateixo amb el Mundial, pateixo amb els jugadors que puguin jugar a Espanya amb Espanya al Mundial, Joan Garcia, Eric Garcia, veurem si entra o no a la convocatòria, perquè ha comptat així.
0: Ho mereix, eh? Quin any s'ha marcat aquest senyor?
1: Ho mereix sobradament, però
3: és que per mi també ho mereix Gerard Martín, que ha fet una temporada brutal. Sí, quina temporada ha fet Gerard Martín. Sí. Des del meu punt de vista, hi ha pocs jugadors del Barça que hagin fet millor temporada aquesta temporada que l'any passat. Gerard Martín, per mi, és un, i Lamine Yamal, per mi, és un altre, que són increïbles. Evidentment, Pedri se supera, però hi ha molts que podries estar una mica més fluixets que la temporada passada i en aquest cas, Gerard Martín, per mi, sublim. Sublim, ahir.
1: Sí, el creixement de Gerard Martín és vamos, cal saber poc de futbol per veure el creixement que ha fet aquesta temporada. I estic d'acord amb el que dius, perquè a la... posició de central la selecció espanyola viu una mica de rentes, perquè té a Aymeric, que és un central que està jugant a Aràbia, que ve l'Atlètic, però tampoc és un... Està a Huxen, també discutit Hausen. Aquest any... A Huxen, perdó, discutit, no. Aquesta, discutit aquesta temporada no sé. Moltíssim. S'esperava molt més d'ell. Lenormand, vull dir que tampoc hi ha un central... amb garanties, eh?
0: Jo, si fos Luis de la Fuente, és Cubarsí, Eric Garcia. Els seus centrals són aquests dos.
1: Veurem què acaba passant, però jo, si em donen a escollir, si em preguntes a mi, que descansin.
3: Sí, clar.
1: Que vagin a la, a la,
0: un mundial,
1: al, que vagin
0: Albert,
1: al Mundial.
0: És un Mundial.
1: És un Mundial, és un Mundial.
3: Però com seria que aquests jugadors tan joves guanyessin un Mundial? O ja no et dic guanyar, que és molt difícil, però arribar a una semifinals o tenir una bona posició en un Mundial, jugadors tan i tan joves,
1: que
3: seria increïble
1: Europa,
3: per
1: ja.
3: ells.
1: Venen a guanyar l'Eurocopa.
3: Seria increïble. Sí, són molt favorits.
0: Totalment, sí, totalment. Molt. Argentina, Espanya, França, diria, eh? Jo crec que està... Alemanya sempre has de comptar amb ella, evidentment. Anglaterra té un gran equip, però jo crec que com a bloque... Espanya.
1: Hem parlat de Pedri, de Gavi, d'Eric, sí. Ferran Torres i Olmo també, que fa un partidàs ahir, també un jugador a vegades discutit i irregular, però que també ha fet un, jo crec que ha fet un final de temporada molt i molt bo, també preparant-se de cara al Mundial, i ahir l'assistència que dona, vamos, espectacular, espectacular.
0: Araujo va parlar, no?
1: Araujo va parlar, que en fi, és el que se li dona bé, parlar. Parla prou bé, eh?
0: Vull sí.
1: Millor que al fora de joc se li dona. ¿L'escoltem?
4: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos. Pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Muchas gracias por el apoyo de todos. Cuando jugamos en el Camp Nou y también cuando jugamos en casa, fueron muy importantes. Esta liga también es de todos ustedes. Gracias a mi compañero, gracias al míster, gracias al cuerpo técnico, gracias al presidente y gracias a todos los que trabajan en este club día a día. Y también no puede faltar el agradecimiento a nuestra familia, que son los que nos bancan todos los días.
1: Hem dit que parlava bé, corregeixo, d'acord? Ha dit, gracias por el apoyo cuando jugamos en el Camp Nou y cuando jugamos en casa.
3: Clar.
1: Sí, sí. Una mica, me gusta el baloncesto y el bàsquet, eh?
0: Sí. Però espera, perquè hem jugat a Montjuïc aquest any, també, no?
1: Sí, al setembre. Jo crec que ha sigut un lapsus, ha sigut un lapsus.
3: Jo crec que també ha sigut un petit lapsus.
1: No passa res.
0: Jo crec que ell volia dir Camp Nou i Montjuïc. No?
1: Jo crec que volia dir fora i en Camp Nou, però s'ha liat. No passa res, no passa res. L'emoció del moment. Ronald. Cap problema.
0: Jo sóc un ignorant en aquest sentit, però no em sona uruguaià, l'accent. Sona més a Cuba.
3: No ho sé, jo no sóc tan...
0: Muchacho.
1: Jo el que sé és que ja podria parlar català.
3: Sí.
1: Després dels anys que porta aquí...
0: Home, si parla català Fermín...
1: Home, evidentment...
3: Però és que Fermín porta des de molt petit, eh?
0: Sí.
3: I a la Masia se'ls ensenya català.
0: Pregunta-li al Messi.
3: Araujo, bueno, clar, també tens raó. Araujo no ha passat per la Masia, també any complicat per Araujo, no? Després del retir, de la salut mental...
1: Sí, un any complicat per ell i per nosaltres, també.
0: També sí.
1: Un altre que no parla català, però que parla un anglès. Em fa gràcia, perquè parla un anglès que jo entenc.
0: Ah, sí?
1: Jo d'anglès sóc un negat, però quan sento parlar Hansi Flick, dic, home, entenc anglès. Després, clar, un nadiu i ja no pillo res. Aquest era Hansi Flick.
5: Bona nit, Gullis. I have to continue in English, okay? It's a tough day. It's a tough day. It started in the morning, and I never forget this day.
0: Wow.
5: And I want to say thank you to my staff.
1: Entenc prou bé, no?, que ha sigut un dia dur, però que recordarà aquest dia tota la vida, gràcies a l'estaff.
5: And everyone who support us, my staff and me, it's amazing. But at the end, the most important thing, I'm really proud about that, to have such a team. Thanks for everything. Thanks for really to fight.
0: L'equip, molt agraït amb l'equip.
5: Every game, 90 minutes or more, I'm really appreciate that a lot. It's like a family.
0: És com una família.
5: Yes, of course. I think they want to celebrate, so moltes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya.
3: I com ens agrada que un estranger digui visca el Barça i visca Catalunya.
0: Home, la gent es va tornar boja, home.
1: Ho va dir Araujo, això? Sí, no?
3: Sí, també.
0: Sí, ho diuen tots.
1: En fi, el curs de català...

0: ell creu que serà possible i tots ho creiem, també confiem, i que vol veure el Camp Nou acabat. Per tant, li esperen un parell de temporades més. Ell també ha dit en alguna ocasió que serà el club de la seva retirada, que es jubila al Barça. No, no és mal lloc.
1: Molt bon lloc.
0: Xamalle tonto, que diria ma mare. Vull dir, no és mal destí. A prop de Màlaga. I de Mallorca. Com a bon alemany, vol estar a prop de Mallorca i controlar el cotarro. En fi.
2: És l'expat més estimat de...
3: El Barça té això, té aquestes coses de, que es forma amb gran gent de la Masia i també amb grans entrenadors com Guardiola, i després gent de fora que ve i que, com una mica, entre cometes, com desconeguts, i que acaben sent part de la història del club, com
2: que s'enamoren de la cultura.
3: I com és Johan Cruyff, doncs, que és una figura del barcelonisme central en el joc que juga avui, com ho va ser Frank Rijkaard, o com ara és Hansi Flick, no?
2: Totalment,
3: Jo crec que això és una mica la màgia, també, del Barça. Gent de casa i gent de fora, que s'acaba fent de casa, també.
2: No? Totalment. És que ha entès molt bé la nostra filosofia.
0: Absolutament. Volem acollir més gent com Hansi Flick. Que efectivament...
2: Que per cert, perdó, és que m'ho envia el Joel, que es veu, ho acaba d'anunciar Fabrizio Romano.
3: Ai.
2: Hansi Flick i el Futbol Club Barcelona acuerdan nuevo contrato. Todo aprobado tras el acuerdo verbal establecido hace semanas. Nuevo contrato válido hasta junio de 2028, 2 anys més, amb opció fins al 2029. Doncs, gran dia per anunciar això.
0: Efectivament, anava a dir, un bon timing. Un secret a veus, diríem, però fi, si ho diu Fabrizio Romano, no discutirem. Aquest home, quin estrès ara, el que li espera aquest home ara.
2: Home, ara comença la seva
0: fills,
2: època.
0: No té fills, no? No té fills, home, que els fills fan vacances al cor i tu què fas? Fitxaje per arriba, fitxaje per baixo. Vull dir...
2: També és el que fa Fabrizio Romano és una mica perfecte per teletreballar, et dic.
0: Vull dir que home, absolutament. Vull dir... I a part, que és empresa ja,
2: Sí.
0: Un dia, si vols, parlem a foto d'això, però no sé quants treballadors en nòmina ja li fan les publicacions, vull dir que ell ja només és chequear i ok, el polze cap amunt de...
2: Here we go
0: i venga, que déjame en paz, que estoy tomando aquí unes...
2: Per si algú no sap, que ens escolta, que no sap qui és Fabrizio Romano, és un periodista italià que s'ha fet molt famós en els darrers anys per donar grans exclusives.
0: Sobre molt de fitxatges.
2: De fitxatges. S'ha especialitzat en donar notícies de fitxatges.
0: Sí.
2: I que és cert, és que no ha fallat mai. I a més amb figures molt importants, i de clubs molt importants.
3: No té fills, per cert, ho he buscat.
0: No té fills.
2: Mary Jane.
0: S'entén tot. Era o no els té o no els estima. No, i que ha trobat un nínxol, perquè realment el periodista expert en això, vull dir, evidentment els diaris a l'estiu doncs viuen d'això, de portades, de rumors...
3: Total.
0: Molt poc contrastats o gens contrastats, i aquest home sembla també la tira molts triples, i després hi ha coses que no... L'afició del Depor està molt emprenyada amb ell perquè donava per venut a Jeremà.
2: Sí,
0: ho ha dit moltes vegades, que Jeremà marxava i al final no, d'acord? Vale. Tornant a Hansi, després del dia d'ahir, muntanya russa d'emocions, doncs d'agrair la seva presència, el seu tarannà i tot el que ens ha donat i el que ens donarà. Jo crec que en aquests 2 anys ha d'entrar a la Champions. Ara sí.
2: Em veig massa pressió, en aquest cas. Amb el Barça, Molta pressió per guanyar la Champions.
0: 11 anys,
2: Sí, però és que cada any hi haurà més i més i més tensió i més pressió i unes semifinals o uns quarts complicats. Creues amb els millors equips del món.
0: Sí,
2: amb gent que té milions per regalar,
3: Però és que el Barça també ha de ser un dels millors equips del món.
2: Sí, el mèrit és que està en aquest nivell sense les injeccions d'Aràbia o de Qatar.
0: I el tema és que ens marquem objectius, però després, si la derrota és lluitada, diguéssim, després l'afició reacciona...
3: Sí.
0: Positivament.
3: Sí, però jo crec que aquí ens hem de deixar i ja està. És que jo ara sóc una mica crítica, perquè jo, evidentment, estic molt feliç, però crec que no pots perdre i que t'elimini l'Atlètic de Madrid a dues competicions.
0: Fa mal, fa mal.
3: No és un fracàs, perquè hem guanyat la Lliga i com l'hem guanyat, i contra el Madrid, i a 14 punts, però crec, a mi em va fer molt mal el 4-0. Un Barça com el d'ara no pot deixar-se guanyar 4-0 contra l'Atlètic de Madrid i que t'eliminin. Que vas lluitar a la tornada, sí, però et faltava un altre gol. Vull dir, no. I després, una altra vegada el mateix a la Champions. No pot ser. I aquestes són les cosetes que hem d'acabar d'afinar una mica.
2: A més, 2 anys, Maria. No, jo 100% amb el que acabes de dir.
3: I l'Inter.
2: 2 anys amb la part del quadre, diguéssim, més amable, no? Que et pintava bé per arribar a la final. Sí. Però bé, en fi.
0: Perquè l'Arsenal, amb la coronatòria bastant pobra.
2: Molt fluixa.
0: I,

0: si la compares amb la del Paris Saint-Germain
1: i el Bayern.
0: I el Bayern de Múnich.
1: Quina en fi,
0: no ens queda temps per parlar del Real Madrid Fight Club.
1: ja vam parlar.
0: Però sí. Jo n'he gaudit més en anys.
1: No. Era impressionant, eh? El que ha estat el cap de setmana, divendres...
0: Jo em quedo amb la trucada dels pares de Huijsen.
1: De Huijsen.
0: I Bellingham a Florentino per dir-li... mira, que mi hijo no está jugando, ¿qué está pasando ahí? Mírame este tema, ¿vale? Cuando tengas un ratico, Floren.
2: Espectacular. ¿Qui voleu que guanyi la Champions? Dubto.
1: Jo, Luis Enrique.
2: Jo no.
1: Luis Enrique.
2: Arsenal, ja estic una mica farta del PSG, em sap greu per Luis Enrique.
1: No, sumarem.
2: Prefereixo l'Arsenal.
0: Amb el PSG em passa una cosa, que m'estimo fort a l'entrenador, ho diu a l'equip. El que és el club, el que significa el club. No?
1: Sí.
0: És una mica el Real Madrid de França.
2: I Dembélé.
0: I Dembélé, per altra banda. Però l'Arsenal no el veig capacitat, vull dir, és que no... Per molt que vulgui, jo crec que en aquest cas, igual que va passar la temporada passada amb l'Inter, passarà per sobre el Paris Saint-Germain, sense cap mena de dubte. I Luis Enrique, doncs mira...
1: De veritat, és el millor equip d'Europa.
2: Sí, totalment.
1: I com pressionen, i com s'esforç, i com són tots... no hi ha cap estrelleta, eh?
0: Per cert, que... em va molt bé això, per tancar la secció amb el meu... el clickbait en el que no he caigut...
1: És veritat.
0: Que avui és, ni més ni menys que... Luis Enrique pregunta cómo quedó el clásico, le responden con el resultado y su reacción es imperdible.
1: No vas a entrar.
0: Doncs no, es perdible, perquè no he entrat i no l'he vist, que me la puc imaginar, que va dir, oh, wow, muy bien, i ja està.
1: Alberto Montes, gràcies, t'estimem.
0: A vosaltres, molt.
1: Doncs en menys d'un minut entra en aquest estudi... un artista, com l'Alberte, però el que entra canta. Té, de fet, ja 5 àlbums en menys d'un minut. El Xavi Fornia, de Ràdio 4, Luis Cepeda.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
4: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
5: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
6: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
7: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
8: Com sempre, salut i perdida.
9: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
10: La veritat per davant de tot.
11: Andy i... jo no penso dir la paraula.
12: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
13: M'he quedat esparverada.
14: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena.
3: Ràdio 4. Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Continuem pendents de la situació del creuer MV Omdius fondejat al port de Granadilla, a Tenerife. Laura Monill, bona tarda.
2: Sí, la majoria de passatgers ja han desembarcat, inclosos els 14 espanyols, 5 dels quals catalans, i ja es troben a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, passant un període de quarantena de 40 dies. A tots ells se'ls ha fet una prova PCR, però els resultats s'esperen al llarg del dia d'avui. Segons la ministra de Sanitat, Mònica García, encara queden al creuer una cinquantena de persones, 22 dels quals són els australians que seran repatriats en un avió dels Països Baixos.
3: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano.
2: L'operatiu hauria de finalitzar cap a les 7 del vespre.
1: Gràcies. Per cert, que el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha transmès el seu condol per la mort d'un guàrdia civil a causa d'un infart mentre participava en l'operació de desembarcament dels passatgers del creuer. I de l'àmbit judicial, el Tribunal Suprem ha desestimat la sol·licitud de posada en llibertat de l'exassessor ministerial Koldo García. Ho va demanar la seva defensa el darrer dia del judici del cas Mascaretas. En un comunicat, el tribunal assenyala que no s'adverteix cap modificació en les circumstàncies de la situació de Koldo García per concedir-li la llibertat. Els 7 magistrats asseguren que es troben davant una deliberació complexa que requereix un examen detallat de la causa i per això no veuen dissipat el risc de fugir, ja que en el judici oral s'han pogut afiançar els indicis contra l'exassessor. Recordem que es troba a presó provisional juntament amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, des del mes de novembre passat. I encara de tribunals, la Fiscalia manté les seves peticions a pena entre els 8 i els 29 anys de presó per als 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Toni Conde, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. I a banda, la sala ha arxivat definitivament la causa per l'excap de govern de 95 anys pel seu estat de salut. L'advocacia de l'Estat també manté les seves peticions i només exculpa l'empresari Francesc Robert Ribes. Precisament avui han declarat els darrers 4 empresaris que faltaven per comparèixer i que van fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusola, Espanya i l'estranger. Tots ells han insistit en la legalitat de les operacions i que mai van pagar comissions per obra pública. De fet, l'expresident de la constructora Isolux, Luis Delso, ha precisat que la majoria d'adjudicacions d'obra va ser amb el govern del tripartit.
5: De las adjudicaciones del gobierno Pujol bajan a 92.870. O sea, todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
4: Els empresaris han insistit que les tasques de Pujol Ferrusora eren reals. Defensen els pagaments milionaris per la seva mediació per implantar els seus projectes.
1: De l'exterior continua intensificant-se l'ofensiva sobre el Líban. Ja són 2.800 morts i gairebé 9.000 ferits des de l'inici del conflicte. Al sud del país es continuen registrant bombardejos i atacs, tot i que continua en principi en vigor l'alto el foc entre Beirut i Tel Aviv des de mitjans d'abril. Aquesta setmana és previst que Washington aculli una nova ronda de diàleg amb l'objectiu d'allargar la treva i abordar solucions a llarg termini. I encara, en clau internacional, la Unió Europea ha acordat en restablir les relacions comercials amb Síria després de 15 anys de suspensió. La decisió arriba després de la caiguda del règim sirià al desembre del 2024 i de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques per part de Brussel·les. Des de la Comissió Europea asseguren que aquest pas ha de servir per impulsar la recuperació econòmica del país i afavorir una transició pacífica després d'anys de guerra i aïllament internacional. D'aquí tot just una hora, a les 5 de la tarda, comença la celebració del títol de la Lliga del Barça, una rua que provocarà durant tota la tarda importants afectacions al trànsit. És per això que TMB recomana moure's en metro. La desfilada arrencarà a les 5 des de l'Spotify Camp Nou i passarà per punts com Balmes, Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia abans de tornar al Camp Blaugrana. Els talls de trànsit afectaran a més d'una trentena de línies de bus fins a aproximadament les 10 de la nit. Entre les estacions a metro recomanades hi ha Collblanc, Diagonal, Catalunya i Passeig de Gràcia. I pel que fa al temps, aquesta tarda continua l'estabilitat en general, tot i que durant el vespre creixeran nuvolades al Pirineu de Lleida i Girona i als ports de Tarragona amb risc de tempestes. Les temperatures es mantenen en màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida i 23 a Tarragona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
6: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
6: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
7: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
6: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
7: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
8: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: Amb Xavi Freixas.
8: Hola, Picó!
9: Estan caient ruixats molt forts.
8: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
9: Sí, però estem a Catalunya
8: bon
9: i estem en la tardor.
8: Bon dia.
9: Bon dia per algú.
10: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
11: Puc dir una cosa?
8: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Callol, director del diari de Girona, Silla Nueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
12: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
8: Doncs moltes gràcies.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
8: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Són les 4 i 7 minuts. Continuem molt pendents de l'antivirus. Els 14 ciutadans espanyols que viatjaven en aquell creuer infectat ara ja estan en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i seran fins al 17 de juny. A poc tenim informació de la resta dels passatgers, alguns del vaixell i d'altres contactes d'aquests en els avions que van agafar alguns passatgers quan van desembarcar. Un dels 5 francesos repatriats ha donat positiu pel virus. És una dona que presentava símptomes i que va empitjorar ahir a la nit. Ara mateix està ingressada en un hospital especialitzat en malalties infeccioses. Els Estats Units també han informat d'un positiu feble, no concloent, i un altre cas amb símptomes. Igualment, l'administració nord-americana volen tractar aquests casos com a positius per prudència. Al creuer encara hi ha ciutadans australians i dels Països Baixos que aniran desembarcant entre aquesta tarda i els pròxims dies. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. En el terreny de la polèmica política, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha celebrat la coordinació propera d'Espanya amb l'OMS i la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat el desembarcament a Tenerife de ràpid i eficient.
0: Ens actualitza la informació Esteve Fernández Muñoz, secretari de Salut Pública del Departament de Salut. Senyor Fernández Muñoz, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Han pogut parlar amb els 5 catalans que estan en quarantena al Gómez Ulla?
2: Hem tingut informacions d'ells, no hem parlat directament, alguna persona que ens ha fet d'intermediari, i bé, sabem que estan ingressats, acostumant-se també a la vida fora del vaixell, però al mateix temps aïllats, no? Sabem que se'ls ha fet la PCR, estem pendents dels resultats per veure com estan, però estan molt més animats que evidentment, que en el vaixell.
0: Aquestes 5 persones ara estaran sotmeses a un estricte seguiment clínic. En què consistirà?
2: Doncs consisteix en el seguiment de la sintomatologia, que no desenvolupin símptomes, o sigui, estar atents i monitoritzar la possible aparició de símptomes, que són símptomes molt inespecífics, però que són els que s'han de... que són com debut a la malaltia, no? Mal de cap, febre, tos, dificultat al respirar, vòmits, dolor muscular i diarrea, i temperatura, evidentment. I a banda d'això, el que s'ha fet és la PCR com marca el protocol, ara en sortir del vaixell, i un cop tinguem aquest resultat, doncs s'han d'esperar 7 dies més a fer una altra segona PCR, i mentrestant, doncs, controlar la sintomatologia.
0: Ja. Entenc que cadascú d'ells ara està en una habitació separada, no?, a l'hospital, per seguretat.
2: Sí. Estan en habitacions individuals.
0: Bé,
2: efectivament.
0: I al llarg d'aquesta quarantena, si estiguessin infectats, podrien donar positiu en qualsevol moment?
2: Sí, poden donar positiu. De fet, tenim l'exemple de les dues persones, per les informacions que ens han arribat, no? un de nacionalitat francesa i un altre nord-americà, que en el viatge de repatriació, doncs, han desenvolupat símptomes, amb la qual cosa és un dels problemes d'aquesta malaltia, que pot tenir un període d'incubació llarg.
0: Mm. Clar, com han estat els dies previs al desembarcament del creuer? Perquè no sabem si els passatgers estaven confinats als seus camarots. Després hem vist algunes imatges de grups de gent a coberta o fotografies d'alguns dels passatgers des de coberta. Fins i tot els hem vist en zones comunes. Com han estat abans de desembarcar?
2: A nosaltres ens van comunicar que estaven confinats, almenys els 5 catalans ens van dir això a través d'un portaveu, que estaven confinats, utilitzant mascareta. Suposo que també sortirien a coberta, perquè estar tot el dia en el camarot d'un vaixell no és una cosa que sigui el més d'allò. No sabem com van solucionar el tema dels àpats, si els hi portaven en els camarots o si per torns utilitzaven alguna instal·lació comuna. Això ho desconeixem nosaltres. Però que s'havia complert el confinament, semblava que sí.
0: Mm. A partir d'ara se'ls hi aniran practicant PCRs, oi, als passatgers, fins que acabi la quarantena?
2: Bueno, almenys la que ja s'ha fet, i una segona d'aquí 7 dies, si la mostra que van prendre ahir, que és la PCR primera, surt negativa. En cas de sortir negativa, d'aquí 7 dies se'n faria una altra. Si fos positiva, doncs serien considerats casos i llavors el protocol canvia.
0: D'altra banda, les dues dones ingressades per possible contagi per antivirus a Barcelona i Alacant, les dues han donat negatiu a les PCRs que se'ls han practicat. Entenc que el protocol és el mateix, d'aquí una setmana es tornarà a fer una PCR per veure que no desenvolupin sintomatologia.
2: No exactament, hi havia una diferència entre totes dues. La senyora d'Alacant presentava símptomes, amb la qual cosa es va repetir la PCR a les 24 hores, que és la que hem sabut ahir al vespre, que era negativa, d'acord? Llavors, aquesta és una situació, se li repetirà d'aquí 48 hores, d'aquí dos dies, i a partir d'aquí s'establirà quin és el que s'ha de fer. I, en canvi, la persona de Barcelona era asimptomàtica, igual que la d'Alacant, amb un contacte molt irrellevant, per dir-ho així, tot i que per distància sí que complia la definició de contacte estret, perquè estava a dues fileres de la persona que era un cas i que van haver de treure de l'avió, però justament la van treure de l'avió, no va volar, amb la qual cosa el temps d'exposició d'estar junts es va reduir molt, menys de 30 minuts. Això és una bona notícia, perquè tot i la proximitat, que és part de la definició de contacte, el temps d'exposició és minso, no? Aquesta persona de Barcelona havia estat catalogada com a contacte estret i la primera PCR ha sortit negativa, amb la qual cosa hem d'esperar 7 dies, igual que les persones de l'Hospital Gómez Fulla, que eren contactes perquè havien conviscut amb persones amb la malaltia, i ara els hi han fet una PCR i d'aquí 7 dies se li farà la següent.
0: I respecte a la dona de Sud-àfrica que va passar una setmana a Barcelona, què se'n sap? Està confinada, ha presentat símptomes, es va fent PCR...
2: Sí, la ciutadana de Sud-àfrica no va arribar la setmana a Barcelona, es va contactar amb ella, està bé de salut, amb una PCR negativa i sense cap problemàtica.
0: Bé, què passaria si algunes de les persones que ara estan en quarantena al Gómez Fulla donessin positiu en algun moment?
2: Doncs haurien de continuar la quarantena, el protocol de les PCRs canvia i s'hauria de continuar fent la vigilància dels símptomes. Poden positivitzar sense tenir símptomes, això pot ser així, i el protocol manté que s'ha de continuar fent aquesta vigilància i, evidentment, la quarantena.
0: Bé, abans d'anar acabant, respecte a la protecció que portaven els passatgers del creuer, un cop van arribar a Tenerife, ens ha cridat l'atenció que hem vist coses força diferents. Per exemple, els espanyols anaven coberts d'EPIs, no?, d'aquests equips de protecció individual, amb monos, etc. En canvi, la població holandesa desembarcava del vol a Holanda només amb mascareta. Ens deixen una mica sorpresos. A què es deu aquesta diferència?
2: A veure, el protocol el va establir els centres de control de malalties europeus amb uns mínims, que són el que han complert aquests passatgers que baixaven només amb la FP2, la mascareta, però que els governs nacionals podien ampliar si veien que valia la pena. En el cas de les autoritats espanyoles van decidir que volien que aquestes persones, com a més s'havien de transportar amb l'avió per anar directament cap a l'Hospital Gómez Fulla, doncs anessin amb les màximes condicions de seguretat. Si el govern holandès o algun altre, o el francès, va decidir que es cenyien estrictament a les condicions de l'ECDC, doncs estaven en la seva capacitat de fer-ho.
0: Estan vostès tranquils amb els protocols que s'han seguit? La població pot estar tranquil·la?
2: Sí, la població pot estar tranquil·la. Hi ha hagut consens en l'aprovació del protocol que estem fent entre les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, i el que és més important, un protocol també obert a evolució segons com veiem que es va fent, no? Per exemple, a la persona d'Alacant doncs se li ha fet una PCR en 24 hores perquè tenia símptomes i se li repetirà en 48 hores, que és una petita variació del protocol pactada entre el Ministeri de Sanitat i en aquest cas la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. Aquesta mateixa setmana es comença a treballar per ajustar el protocol segons com veiem l'evolució de les persones aïllades, les de Madrid i tant la d'Alacant com la de Barcelona, i doncs atents i amatents a que no hi hagi altres persones amb sintomatologia i veure com evolucionen.
0: Bé, doncs Esteve Fernández Muñoz, secretari de Salut Pública del Departament de Salut, moltes gràcies pel seu temps.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i recordar aquest missatge de calma. Estem en una situació que no comporta cap risc per a la població.
0: Moltes gràcies. Bona tarda.
3: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
4: Patxanga, jo vull només patxanga total.
0: Avui és dia d'alegria per tota l'afició culer. Ahir el Barça va guanyar la Lliga. Saludem els companys amb qui farem avui la tertúlia. Franc, Robert, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
0: No sé si felicitar-te o no sé si ets del Barça, mira.
5: Sí.
0: Ah, sí? T'has felicitat.
5: Se'n veu a la cara o no?
0: El Jordi sí.
6: Hola.
0: Felicitats, Jordi Ferrer, molt bona tarda. Com estàs?
6: Moltes gràcies, molt content. Com hem d'estar?
0: La veu és d'ahir, de celebrar?
6: Sí, sí, la veritat que vaig estar al camp i estic una mica fònic. Vaig cridar una mica.
0: Vas cridar? Molt. Vaig cridar. Quan? En quins moments?
6: Sobretot amb el gol, amb el primer gol, el de l'Esceni. Ai, el del Rashford.
0: Sí.
6: Que hòstia, que era el moment ideal, va morir allà una molt ràpid i a més el Madrid se'l veia molt tocat.
1: Tots els dilluns haurien de ser com aquest dilluns.
5: Sí, imagina't, cada dilluns una lliga.
1: No, cada dilluns sense veu, Jordi.
0: Clar, això sí, això sí. A veure si podem connectar amb els nostres companys. Jorge Agüero, molt bona tarda. No el tenim encara? Ah, vale. És que, no, aviam, és que està Ràdio 4 tota mobilitzada, eh?
1: Home, perquè a les 5...
5: És un dia complet. El que passarà a les 5, es mobilitza a Barcelona. L'any passat, si no recordo malament, 670.000 persones als carrers de Barcelona. Recordo cobrir la rua amb la tele. Uh-huh. I, clar, primer ens havien dit hi haurà unes 50.000 persones. Però, clar...
0: 50.000? De 50.000 a 600.000?
5: Anàvem fent el trajecte i dèiem com pot ser, 50.000? Sí, això és una
0: barbaritat. Aquí n'hi ha més.
5: No teníem cobertura... Era un caos, i el dia d'avui també serà
0: doncs
5: caòtic.
0: Doncs ves que no ens passi això, també, eh?
1: Franc, tu que has cobert una rua del Barça, com és això de cobrir? Perquè, pel que tinc entès, els periodistes aneu darrere caminant...
5: Sí, però ara t'explicaré una cosa. Com no hi havia cobertura, l'única manera que teníem d'entrar en directe era moure'ns quilòmetres.
0: Uau!
5: Aleshores, amb el càmera, el meu amic Martín Merino, el que fèiem era... Ens movíem cap endavant...
0: Obríeu camí.
5: Sí, obríem camí, i aleshores era com una cavalcada, perquè entrevistàvem a la canalla, que estaven ansiosos i frisosos també de veure els jugadors. Aleshores, era un contingut molt bo,
0: clar,
5: perquè els hi preguntàvem qui voleu veure, què teniu pensat, altres deien li tiraré la samarreta perquè me la signi, no sé què, i aleshores així podíem treballar, i era molt emocionant. I a part, els balcons. Als balcons hi passen moltes coses.
0: Què passa als balcons?
5: Clar,
0: dels carrers per on passa la rua?
5: Sí. Es mobilitzen famílies, pengen pancartes... És una experiència única. I, clar, la Lliga de l'any passat va ser especial, perquè era la primera de Hansi Flick, perquè la temporada anterior doncs no havien anat gaire bé les coses. I clar, es va fer història amb aquestes 670.000 persones als carrers. I tot i no guanyar la Champions, perquè va ser el triplet nacional, va ser brutal, i l'afició culer va respondre i de quina manera.
0: Clar. Bé, d'aquí 40 minuts, comença aquesta rua per celebrar la 29a Lliga de la història del club, la segona consecutiva sota les ordres de Hansi Flick, davant d'un Real Madrid clarament inferior. I, efectivament, Ràdio 4 estarà cobrint aquesta Lliga dels Campions. És que va ser una victòria històrica, perquè és la primera vegada que una Lliga es guanya en un clàssic. Sí. Quin gust, no, Jordi? És que, clar, per tu, jo m'imagino què devia ser això, no?
6: La paraula que defineix és l'hòstia,
0: sí,
6: no?
0: Sí. Perquè arrodonint-ho és així, no?
6: Bueno, és que jo crec que és un títol més, no? Guanyar, a part de la Lliga, guanyar a casa amb el Madrid és un altre títol, no? O sigui, aquest val per dos. És la primera vegada de la història que passa. I cada cop estem més a prop de igualar...
5: De les 32,
6: no?
5: No, 36. Són 36 a 29.
6: I a més ahir també va passar una altra cosa, que vam empatar amb clàssics, amb guanyar clàssics, que també és una altra...
5: I això, la xifra és 106?
6: 106.
5: 106 a 106.
6: Sí, sí. Sí, sí, però és que jo me'n recordo que ens portàvem 20 i pico, i tampoc tinc tants anys, o sigui, és no soc tan vell.
5: Des del cruifisme, el marcador està 19 a 11.
6: 11, sí.
5: 19 a favor del Barça. Clar, aleshores, aquí està una mica la gran diferència i com ha evolucionat el club gràcies a Johan Cruyff i als altres entrenadors que ho han continuat.
0: Va, deixeu-me que escoltem un moment del partit d'ahir.
7: El Barça, por 29ª ocasión en su historia, se proclama campeón de Liga por primera vez en la historia, en casa, ante el eterno rival, en un clásico. Nunca se había dado el caso. Hoy se da esos dos goles de Rashford y de Ferran Torres. Da el título de Liga al Barça. Es el quinto que consigue Hansi Flick.
0: Germà García, molt bona tarda.
8: Què tal? Molt bona tarda.
0: Benvingut a l'Entrellat, gràcies
8: bé,
0: per ser aquí.
8: Gràcies.
1: Al·lucino que tinguis veu, germà.
8: Bueno, sí.
5: Són molts anys.
8: Són molts anys, sí. Ara ho has dit, ara ho has dit.
0: Una tècnica vocal esplèndida.
8: El que s'ensenyava abans en aquesta casa.
0: Sí, projecta
8: la veu,
0: eh?
8: De fa molts anys. Aquí s'havia ensenyat, t'estic parlant de fa més de 40 anys, s'ensenyava formes de com parlar, no parlar de gola, sinó de parlar de diafragma, per exemple.
0: Com cridar i no quedar-te fònic.
8: És que, efectivament.
0: Clar.
8: I llavors, bueno...
1: Doncs, molta llet amb mel.
8: Això quan estàs refredat, sí, sempre, sempre. Era el primer que recomanaven, sí.
0: Germà, com ho vas viure, tu?
8: Doncs, aviam, des del meu punt de vista, com un títol més. Aviam, són molts ja, són molts cantats. Però, home, sempre que l'aconsegueix el Barça i de la forma que ho va fer contra l'etern rival, la primera vegada en la història que es dona aquesta circumstància, i veient que és un equip, que és una família, una autèntica família, que van treure tot el que van poder de dins per poder-li dedicar al seu entrenador que acabava de perdre el pare, tots els condicionants es van donar perquè fos una celebració molt especial. I la veritat és que jo personalment també ho vaig gaudir. El que passa és que quan arriben els títols, el que passa és que hi ha un cúmul de feina que és tremenda.
0: Sí, eh?
8: Perquè, clar, no només hem de vestir a la nostra emissora de Ràdio 4, sinó que ho hem de fer per la resta d'emissores de Ràdio Nacional.
0: Clar.
8: Llavors, clar...
0: Quantes rues has viscut tu, germà?
8: Ostres, moltes, moltes, moltes. Aviam, de les poques que vivia era quan no es guanyava pràcticament res. Es guanyava una Copa del Rei, sortia a fer la rua, i me recordo que anàvem a la plaça Sant Jaume, el Neskens que es posava a plorar, llançava la corbata perquè sabia que era l'últim partit que havia jugat amb el Barça, quan s'havia guanyat, la de Mourinho, per exemple, que va dir que us estimo i us llevaré sempre en el corazón.
5: Sí, ho va dir des de...
8: Hoy, mañana y siempre, per exemple, aquesta també hi era. Vaig estar moltes, però sempre se celebraven a la plaça Sant Jaume. Mm. I passàvem del consistori, passàvem de l'Ajuntament a la Generalitat.
0: Sí, sí.
8: I el que passa és que allò es va quedar petit, i clar, però bé, jo recordo aquella època del Núñez, de president, i se celebrava doncs, perquè guanyaves una cada 14 o 15 anys.
0: Ja,
8: i llavors allò era una eufòria. I ara sembla que, clar, tu li expliques a la gent jove i es pensen que això ha passat tota la vida.
0: Ja.
8: I que sempre ha sigut així. I que és ganes de gresca, de xerinola, de sortir al carrer, de celebrar-ho d'aquesta manera. Si no havia sigut mai així, Barça havia sigut bàsicament un equip perdedor.
5: Sí, sí.
8: I ploramiques i...
6: Però érem un equip gran sense haver guanyat, eh?
8: Ah, efectivament, sí.
6: Això
8: la grandesa del Barça sempre ha existit, eh?
6: Exacte.
8: Sempre.
6: Sí. Jo crec que és el que ha diferenciat una mica el Barça de passar-lo a ser guanyador, però de ser equip gran ho ha estat, jo crec que tota la història.
8: Va ser del canvi radical el va portar Johan Cruyff.
6: Correcte,
8: això està clar, que ja et dic que es guanyava una cada 15 anys.
6: Bueno, jo hasta que no vaig tindre 11 anys no vaig veure guanyar cap lliga.
8: Exacte.
0: O sigui, sí, clar. Estàvem acostumats a patir i perdre. Això
8: era així. El jovent d'avui en dia això no ho sap.
0: Ja s'ho trobaran, perquè això són cicles.
6: A més, són coses raríssimes.
0: Ja
6: la del Meiba que ens vam tapar, la del Quini, la de... O sigui, passaven coses surrealistes.
0: I ara l'estat enemic del vestidor, quin és? Com estan?
8: Jo ho vas veure ahir. És una eufòria total, perquè tenia moltes ganes de celebrar-ho. De fet, la rua es fa perquè ells volen.
0: Uh-huh.
8: Ells han demanat fer-la, la rua.
0: Els jugadors han demanat?
8: Sí.
5: Jo crec que això ve de l'any passat, el que us explicava abans.
8: Sí.
5: Ho van gaudir tant,
8: sí.
5: Ho van gaudir tant que van dir, ho hem de tornar a fer.
0: Però què vols dir? Es faria igualment, no?
8: No necessàriament, no. Els jugadors van ser els que van demanar a la porta. Bueno, a la porta li falta poc per encendre el misto. Ja m'ha explicat.
5: Llavors... Ve directament del Luz de Gas.
8: Exactament.
6: Encara no han dormit, no?
8: No, suposo. Ell no, el Rafa Juste sí que va anar a dormir.
6: Sí?
8: I aquest matí estava com una flor a primera hora del matí. Això sí que ho té el Rafa Juster. I em consta que, a més, fa esport i tot a primera hora del matí.
6: Hòstia.
8: L'altre l'esport l'ha fet el Luz de Gas. Però, clar, li van proposar...
5: Bueno, també es fa esport ballant,
8: home,
5: eh?
8: Sí, també, també.
0: Sí, sí. Sí.
8: Doncs van ser els mateixos jugadors. Que li vam demanar a la directiva que volem repetir això. Això és una cosa única, ho volem fer i tal. I el gest també de Hansi Flick, de voler-se quedar per retre homenatge al seu pare d'aquesta manera, perquè diu que la vida, va dir ahir, la vida continua, el camí s'ha de fer, i jo estic molt agraït a aquesta gent, són part de la meva família, i és de la forma que retreu un homenatge al meu pare també quedant-me aquí.
0: Avui no hi serà, no?
8: Sí, ahir li van preguntar i la pregunta i la resposta va ser molt d'això.
0: Que sí, que es
8: of
0: queda.
8: Course, of course. Va, of course, clar. És que es queda segur. Vale,
6: jo
8: que
6: el que he escoltat és que marxava aquesta nit cap a Alemanya.
8: Aquesta nit, sí, aquesta això ja és més probable. Però que vol estar a la rua, això segur, segur.
6: I que
8: marxarà aquesta nit i l'enterraran demà, suposo, el seu pare.
6: Havien aplaçat un dia l'enterrament per poder estar.
1: Ara comentaves, germà, que és bastant probable que Jan Laporta ha estat a Luz de Gas celebrant aquesta victòria aquesta nit.
6: Probable no, segur.
8: No, probable no,
6: segurament,
8: segur.
6: Segur, segur.
5: Però en Valde... Hi ha vídeos a les xarxes.
1: D'acord, però en Valde i en Casado van agafar i se'n van anar fins a Plaça Catalunya per celebrar amb els seguidors.
5: Sí, sí. Ja és un clàssic, això.
8: Sí, Casado ho va fer l'any passat. I ho va fer en solitari i va anar a Canaletes. I ahir va entabanar també a l'Alejandro Valde i va dir, no, jo vaig amb tu, jo vaig amb tu. I llavors van anar a Plaça Catalunya perquè no es podia fer a Canaletes i es va fer a la Plaça Catalunya.
5: Que aquest any el Casador ha decidit anar-hi amb la samarreta del Barça, el seu nom i sense cap gorra ni res, perquè l'any passat sí que hi va anar una mica d'incògnit a Canaletes.
0: No va servir de gaire.
5: No va servir de gaire, però és que aquest any ja va ser, ei, Marc Casador ja està aquí, aquí està el vostre pare i també he vingut amb Alejandro Valde que
8: també portava la samarreta posada.
5: Que també ho portava...
8: Amb el seu nom.
6: Va posar hasta un tuit ahir, que posava on ens veiem culers o alguna així.
0: Però Déu-n'hi-do, i sense seguretat ni res. No sé, jo presumiria que podria passar qualsevol cosa.
5: Alguna cosa hi deu haver que se'ns escapi, potser la seguretat hi va d'incògnit, però això el club ho sabia, i també hi ha l'equip del Bicing.
8: Sí.
5: També hi ha l'equip del Bicing.
8: Dani Olmo, Eric García
0: i Pedri. Ah,
8: per la Diagonal amb Bicing. Sí,
5: que també és un altre clàssic, perquè l'any passat hi van anar...
0: Però ho han tornat a fer?
5: Sí, l'any passat hi van anar...
8: A veure Ferran Torres, que estava a l'hospital.
5: I aquest any, doncs...
0: Ara ja és tradició.
8: I ara ho han fet una tradició, agafar el Bicing i anar a la discoteca amb Bicing.
5: És que els dona bona sort.
8: Sí, perquè diu que s'ho passen molt bé, a més pengen allà el vídeo. Suposo que això està prohibit, no ho sé, jo no tinc bici.
5: A veure, no es pot anar amb bici i amb el mòbil...
6: Però si és que per contracte no poden anar amb bici, els jugadors del Barça.
8: Amb bici no ho sé, amb moto segur que no.
6: No, amb bici tampoc.
8: Amb moto ja t'ho asseguro jo que no, perquè si no li passaria allò del pare del Busquets.
6: Exacte, que es cremaria les mans.
8: Es va cremar les mans, però amb la planxa per aguantar-la, perquè si no li hagués donat al seu fill, el Sergio Busquets...
6: I no l'haguéssim tingut, veus?
8: Efectivament. Una aterrada de moto que va fer, però escandalosa, vamos.
6: I sabeu què va fer aquell dia? Va agafar el casco i li va fotre una hòstia al cotxe i li va trencar la lluna.
0: També?
6: Sí.
0: De retruc?
6: Sí, sí.
0: Molt
6: sí.
0: Bé.
6: I, a més, aquesta anècdota la conec molt bé.
0: Va, voleu que
5: perquè el cotxe era el teu.
6: No, perquè coincidim amb un restaurant.
5: Ah, vale.
0: O sigui que sí, eh?
6: Sí.
0: Correcte. Va, repassem els gols...

0: El Ferran Torres no va a ir a un partit oficial i a més va dir, ell ho va reconèixer, que ho va fer de casualitat. Li va
1: que no volia.
0: Que no volia fer-ho.
1: I tothom li van dir, però per què ho dius?
0: Però per què ho dius, això? Diu, no, perquè és la veritat. Sí, podem dir que oficialment l'últim el va fer Leo Messi i des de Messi no s'havia marcat cap altre fins ahir. El de Rasco, que és un
2: quatre partits,
0: sí,
2: no
0: sí,
2: crec.
0: Una borrada de partits, no ho sé.
2: Sí, sí.
1: I contra Courtois, que és un
0: estem parlant possiblement del millor porter del món.
1: Segur.
3: Escolta, que puc donar pas a Josep Capel i Jorge Agüero. Molt bona tarda als dos.
4: Hola, hola.
3: Home,
5: bona tarda.
3: Per fi tenim cobertura. Jo, no sé com m'anirà, aquesta tarda. Esteu preparadíssims?
4: Serà un drama.
3: Per fi, ja veig.
4: No, ja ho sou poc.
1: Mouta, Capel, mouta.
4: 25 anys fent rues, ja sé el que és això, és a dir, que bueno, prepareu-vos, perquè per molt que dieu, busca cobertura, moveu-vos, serà impossible. Jo ja us ho puc avançar, eh? Però bueno, preparats aquí, veig que... Ui,
3: avui
4: ha portat unes bambes massa planes.
3: Mira que li hem dit, eh?
4: Però bueno, en fi, és igual, és Agüero, què hem de fer?
5: No, estava per venir amb les bambes d'estar per casa, però ja m'ha semblat excessiu.
4: Bé, has estat a punt de venir en crocs, eh? Però...
3: Escolteu, companys, quin recorregut farà la rua a partir de les 5 de la tarda?
4: Doncs mira, sortirem d'aquí al Camp Nou, accés número 13, ja està tot preparat. De fet, hi ha molta gent ja que està aquí al costat de la porta on sortiran els autocars descapotables i començarà a travessar les Corts. Carrer Numància, Berlín, París, fins a arribar a Balmes. Baixarà tot Balmes fins a baix, a Gran Via, a partir d'allà fins a Passeig de Gràcia, és a dir, al costat de plaça Catalunya, pujarà per Passeig de Gràcia, arribarà a la Pedrera i de la Pedrera agafarà el carrer Provença fins a Aribau. I des d'allà el mateix camí que he comentat abans, però de tornada. París, Berlín, Numància, travessera de les Corts i Camp Nou. Hi haurà, a més, tres punts d'animació. Un, al carrer Josep Tarradellas, amb Berlín i París, serà el primer punt d'animació, amb disjockey, bueno, no sé si es diu disjockey, DJ,
5: punxa discos.
4: Punxa discos, d'això mateix. D'això en sap el Jorge, no sé, com es diu DJ?
3: És que tu ets de l'època de Tocata, eh? Com jo.
4: Correcte, efectivament. Això, bueno, anem a dir...
0: Guateque, jo.
4: Sona d'animació. Un altre hi haurà el carrer Balmes, amb Gran Via, i l'últim, el tercer punt, serà Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, seran els tres punts on segurament hi haurà més gent agolpada. L'únic que esperem és que vagi més ràpid que d'altres rues.
1: Uf,
3: 4
1: capel,
3: hores,
1: capel.
3: No?
1: Capel.
3: 4 quants hores.
4: Al principi a les 9. Jo
1: fem porra, jo dic a les 10. Jo dic que acaba a les 10.
4: Mira, jo tinc la sensació que avui, no sé si sensació de sis, no, però jo crec que sensació de que avui no és divendres com l'última, ja venim de fer dos els últims 3 anys, jo crec que anirà més rapidet, avui a les 8 i quarts de 9 i ja estarem per aquí. Jo ja estic pensant...
3: Sí? Per què? En què et basa?
0: Aquesta és la previsió, eh? La previsió és aquesta, sí, sí.
3: 4 horetes.
4: Bueno, en principi les 9, sí. Abans, germà.
3: Abans, ell diu que 3 i mitja.
0: El problema és aviam a quina hora arrenquen, perquè diuen a les 5, però vés a saber a quina hora surt.
6: Quanta ja una cervesa porta?
1: Jo crec que serà en funció de la gent que hi hagi, que és el que va passar l'any passat, que hi havia tanta gent que al final havien d'anar més lents i també que l'any passat el dispositiu de seguretat doncs no anava acord amb la gent que hi havia i la policia, hi havia moments que li deia a l'autobús para i el bus estava parat 10-15 minuts perquè la policia que estava més amunt havia de baixar més cap avall.
3: És que perquè duri 4 hores ha de parar l'autobús en algun moment.
1: Sí, va parar
3: si no,
1: en aquests punts d'animació, però l'any passat va parar molt més,
3: ja.
1: Molt més.
6: Sí, sí. Quants quilòmetres
4: camineu? De fet, tenim preparades unes cordes que tiraran de l'autocar, preparades per la premsa, perquè anem tirant nosaltres de l'autocar.
3: El Jordi pregunta quants quilòmetres camineu, els periodistes que aneu seguint la rua.
4: Uf, a veure, el que passa és que la sensació és com allò de 18 graus de temperatura, però amb sensació tèrmica de 10 sota 0. Doncs això és el mateix, és a dir, en principi tot el recorregut té 11
3: uns 10, processó,
4: la cursa al Corte Inglés. No, el que passa és que es fa molt més llarg, perquè et vas aturant constantment, et vas movent per fer entrevistes, o sigui, al final és molt més,
3: és
4: molt, més, molt més.
3: Què esteu veient d'ambient fins ara?
5: Estem veient les hores del Camp Nou, de fet, estem aquí el Capel i jo asseguts a la passarel·la com dos iaios, però de moment aquí a travessera de les Corts, a l'Institut Major, aquí ja es nota.
0: Ells són dos iaios, jo sóc un cargamau, llavors.
4: No, germà, el problema és que jo estic agafant el micro, però el Jorge està mirant les obres amb les mans enrere,
0: val,
4: saps?
0: Llavors,
3: és l'actitud.
4: Estic ara mateix al costat d'un iaio, sí.
3: És l'actitud. Bé, doncs en 25 minutets començaran en aquestes retransmissions, tant per Ràdio 4 com per Ràdio Nacional d'Espanya, oi? Amb tot el desplegament, també per Televisió Espanyola, tot el desplegament dels equips d'esports i de la casa de Ràdio

0: Televisió Espanyola. Estàvem repassant els gols d'ahir del Barça. Anem al segon, va, perquè si el primer es marcava al minut 8...
1: Sí, 9.
0: Doncs...
1: 8-9.
0: 8-9 minuts després, oi? No va arribar ni a 10 minuts després. Ferran Torres culmina una gran jugada col·lectiva del Barça. Després d'una assistència de Dani Olmo, el davanter valencià va definir per l'escaire i va situar el 2-0 al minut 19.
2: Va a jugar Fermín, la mete dentro de l'àrea, para Dani Olmo, va a dejar para el tiburón!
0: I aquí ja vau dir, ja està sentenciat, això?
1: Sí, jo ho veia bastant.
0: Sí,
1: bastant,
0: eh?
1: Sí, més que res per l'actitud del Madrid, vale, també.
0: Perquè estaven... Ja està, sí, no, la deia... derrota ja l'assumien.
1: És que ha de ser molt difícil. Ha de ser molt, molt difícil saber que cantaràs la victòria, si no és en aquest partit, la setmana que ve o aquest dimecres, i que no tens res a fer. I, home, sí, decorosament, jo crec que fins i tot el Madrid va sortir, diguéssim, entre cometes, satisfet de que no va rebre una golejada.
0: Ja,
1: i d'aquesta manera...
0: Tant. Haguéssim no pogut ser més, no?
1: Sí, tant,
3: la millor notícia d'ahir pel Madrid, clar, era el retorn de Courtois.
1: Exacte. Sí.
3: Tinc claríssim.
1: Sí, sí.
3: Ni Mbappé ni res.
1: Bueno, em va fer dues d'aturades que haguessin estat dos gols més.
3: Sí.
4: La sensació ahir del Real Madrid, parlant amb la premsa de Madrid, era que, home, hem sortit vius d'aquí, és a dir, satisfets, sí, d'haver perdut només per 2-0, tal com la del partit. Això és com quan surts de nit i t'acabes conformant en no haver passat un control d'alcoholèmia. Ja sé... una cosa similar.
5: Bé. Abans en Germà destacava el
6: aquest
5: paper de...
6: Aquest és l'ambient, eh? I no són ni les 5 de la tarda.
5: Quines ganes de connectar amb vosaltres a final del programa, però sí, com esteu? Que destacava abans el Germà el paper de Courtois. Esteu d'acord que va ser el jugador del Madrid que més va destacar?
7: Sí.
4: Ell i Brahim, potser, no?
3: Brahim. Va ser molt estrany el canvi de Brahim.
7: Però estava sent el millor,
3: era
7: el millor del camp.
3: Però potser estava fos. El que jo vaig al·lucinar va ser Germà, Capel, Agüero, Jordi... al mig del camp del Madrid. És que no va existir.
1: No.
3: És que Camavinga, Tchouaméni...
1: És que no existeix des de la marxa de Modric, de Kroos...
3: I de Casemiro.
1: I de Casemiro. És que ja no existeix aquest mig del camp.
3: Van fer el que van voler. Pedri, Fermín... Olmo, Frenkie després, Bernal...
1: S'han despreocupat totalment d'aquest tema. Florentino Pérez l'únic que li interessa són cromos. Els cromos que ell volia eren Vinícius i Mbappé.
3: I Bellingham.
1: Bueno, i Bellingham, perquè en aquell moment sí, era el que sí, estava de moda i tota la història. Amb aquest trident ja en tenia prou. I mira que no se li havia dit per activa i per passiva tots els que tenia al voltant. Jefe, hay que...
3: Bueno, o mister, també sí, fa de mister.
1: Sí, bueno, fa de tot.
4: Però és que això ja li havia passat fa 10 anys una altra vegada amb els Galàcticos. És que no entenc com tornar a cagar-la una altra vegada amb els cromos.
1: Jo crec que pitjor encara. Pitjor que aquella època. Sí. Perquè en aquella època encara va deixar una miqueta de Madrid que encara feia por.
3: Sí.
1: Però aquesta vegada la descomposició del Madrid jo crec que no l'havien viscut mai.
4: Va haver... tres jugades que directament el Joan Garcia va passar en línia recta al davanter centre sense que ningú del mig del camp del Madrid estigués ni per allà.
3: Sí.
4: Tres vegades.
3: Per això t'ho deia, que és un 2-0, van sortir vius, però a nivell de sensacions el Madrid estava frustradíssim perquè o ara els hi ve Mourinho i ho canvia tot i passa alguna cosa diferent, o és que aquest equip no té una brúixola.
1: Necessita una remodelació important, necessita fitxatges no de cromos, sinó de jugadors que facin feina de debò, i a part d'això, compta amb el Real Madrid perquè els seus números no són els que la gent s'imagina. La gent s'imagina que el que està en fallida és el Barça i que el Real Madrid està perfecte. El Real Madrid té un problema gravíssim.
0: Ah, sí?
1: Gravíssim d'economia, de tresoreria.
0: Deute?
1: No té, no, de deute, bueno, a part que encara deu a l'estadi, pensa que no té ingressos pels concerts que havia de fer i que els hi van tirar avall. No té els ingressos pels pàrquings que s'havien dit. No té ingressos per un grapat d'espectacles que s'havien de fer, les llotges VIP que havien d'acollir no sé què, no sé quan... Tot
4: les
1: això
4: bodes.
1: No ho té.
4: Les bodes. Bodes, les bodes.
1: Tot això no ho té. No ho té. I són ingressos atípics, el que li deia el Núñez, que eren ingressos atípics, no? Doncs era això, era això. I no ho té. I és fallida. El Real Madrid està en fallida.
4: Diuen
1: però no
4: que
1: es pot dir
4: buscant...
1: perquè et diuen que no... Diuen que no, que és el Barça, és el que està en fallida.
4: Diuen que està buscant per vendre el 49% del club. Home, i, de fet, per Dubai es comenta això.
1: Ja,
4: eh?
1: Ja ho va proposar l'Assemblea de Compromissaris, però com li riuen tot, li aplaudeixen tot i els hi dona igual tot, perquè Florentino Pérez, doncs molt bé, ja s'ho trobaran.
0: Però la política de Florentino sempre ha estat valorar molt el merchandising, no? O sigui, el negoci de justament vendre...
1: Amb ell, el futbol en si...
0: estrella.
1: Amb ell no li importa res, el futbol. Ell és negoci.
0: És un gran home de negocis.
1: Ell porta el Real Madrid com ACS. Vull dir, és un home de negocis. I és que ho té claríssim. El que no entenc és que amb la seva edat, tal com està, perquè diuen que a més de salut tampoc està massa bé, i tot això, com aguanta? O sigui, quin esma has de tenir per seguir aguantant tot això?
0: Però tu creus que acabar la temporada en blanc li passarà factura a Florentino?
1: No. Que va. Amb ell no. Si marxa serà perquè voldrà ell. Entre altres coses perquè tampoc hi ha una possibilitat de fer un relleu. Perquè, clar, les bases que tenen els estatuts del Real Madrid és impossible presentar-te per president.
3: Has de portar 200 anys de soci els porta ell. Per això t'ho deia.
4: I posar la bala avant.
1: I una butxaca ben plena.
0: De quants milions? 12 milions d'euros d'aval? Quants milions eren?
4: No, era... 80 i pico.
3: Sí, bastant més. Algo així, però sí, clar...
4: Que una altra cosa és que t'avali el banc quan hi has guanyat.
0: Josep, digues.
4: Que va a tant % del pressupost del club, que clar, cada cop és més elevat el pressupost. Ara ja van per
1: 1.200.
0: Eren 12 milions, ja anem per 80.
4: Només que sigui, per exemple, un 15% del pressupost són 150 milions. Sí, a veure qui pot posar d'això. De totes maneres, Florentino hauria d'estar com està Jorge ara mateix, a dir, mirant obres amb les mans enrere. És el que tocaria per l'edat que té. I, per cert, si no us molesta...
0: No siguis edatista, Josep, per favor.
4: Em diu el Jorge que vol veure la part de les obres de l'altra part del camp, que és on ens hem de situar.
0: Vinga, va, doncs marxeu.
4: Ara mateix per poder agafar la sortida.
0: Sí, home, sí,
4: tant. Si et permeteu, anem tirant cap allà.
0: Clar que sí, companys.
6: Els cossos de fusta que estan quedant molt mal.
4: Sí, per cert, comprovem... Acostumats aquí, venir a dir del partit, sí que comprovem, hi ha molta gent treballant aquí, Jorge.
0: És brutal com s'ha aixecat l'estadi.
6: Molts conos també, sí. Estic veient. Tota la zona
3: d'obra. Però són blancs o també hi ha tocs taronges, els conos?
4: Ja saps, aquí no hi ha blanc. Aquí no, el blanc...
0: Aquest
4: no es permet el blanc, ni correcte, les botes blanques.
0: Correcte. Res. Us alliberem, companys. Connectem d'aquí 45 minuts, a veure com arrenca aquesta rua, el servei informatiu. Informatius n'informaran a partir de les 5 i l'entrellat en directe també. Josep, Jorge, sort.
4: Fins ara. No donem senyals de vida, sisplau, envieu algú a buscar-nos.
0: Sí, senyals de fum. Podeu fer senyals de fum, en un moment donat. Adéu, adéu. Bé, què farà el madridisme? Fitxen a Mou? Ho dona per fet la premsa madrilenya?
3: Jo abans us ho deia. Crec que el fitxaran i vés a saber què passarà amb Mbappé. I ho dic molt seriosament, és que ja comença a fer xup-xup això d'una possible venda d'Mbappé. Ara el germà parlava de problemes de diners... si això acaba succeint, serà un autèntic desastre. Dues temporades consecutives amb Mbappé, el jugador que havia de venir a aixecar títols, dues temporades en blanc amb ell, el PSG una Champions i va camí de la segona consecutiva contra l'Arsenal en 15 dies. Aleshores, no sé... Ara mateix, entrenadors al mercat que puguin fer un gir de guió al Madrid, veig a Mourinho, l'únic que té ganes.
1: No, però
0: perquè també és cromo.
1: Primer,
0: Mourinho també és un cromo.
1: Sí, clar, és el cromo principal que té Florentino Pérez. Però, bàsicament, el que s'ha de plantejar el Real Madrid és a què vol jugar. Què vol ser quan sigui gran? A què juguem? Quin és el teu futur? A què vol jugar? Com vols jugar? Perquè si és Mourinho, ja saps el que vindrà. Vull dir, el que va demostrar, va guanyar una Copa del Rei, amb tot el que hi ha de Mourinho, va guanyar una Copa del Rei.
3: Copa, Lliga i Supercopa.
1: Vale,
3: i prou.
1: Vull dir,
3: sí,
1: més.
3: Sí, que no va guanyar tres Champions.
1: Ah, és que, i jugant un joc que era infumable. Si ha de venir una altra Copa a fer això, però tu creus que l'aficionat del Madrid vol veritablement això? Per segona vegada? Jo recordo quan va tornar Luis Van Gaal al Barça. Va marxar de la forma que va marxar la primera vegada. I encara recordo el dia aquell de la presentació que es va fer de la segona vegada que va arribar amb Gaspar de president, que ens va reunir a tots a l'entrada principal de tribuna del Camp Nou. Allà va fer la roda de premsa. Era tot un enigma, qui vindrà, ho portava tot molt amagat, i es presenta Luis Van Gaal. I recordo que tots ho van fer. No! Deu ser una broma, això, no? Perquè va marxar de molt mala manera.
0: Sí, es va acabar.
1: Fixa't com va anar també la segona vegada que va...
4: Segundes partes...
1: Aquí està el tema. Però primerament, a què vols jugar? I a partir d'aquí fem un equip, perquè l'equip aquest està desmuntat totalment.
0: Com s'ha desmuntat? Què ha passat en aquest vestidor?
1: Però és que no està ben construït.
0: No, però a més tenen molt mala relació, no?
4: Bueno, això... Però heu vist els fitxatges d'aquest any? El Mastantuono...
3: Mastantuono...
1: I no, el que s'han gastat.
4: El Carreras...
3: Bueno, però Mastantuono havia de ser... l'alter ego de Lamine Yamal.
1: Sí, clar. Era la...
4: Però si és un tuercebotes... Però jo no l'he vist ni un partit bo. És que jo, a més, vaig preguntar a uns amics que tinc a Argentina que són de River i em van dir, bueno, uno más de los que tenemos.
1: Bueno, River encara feia alguna cosa.
4: Pues, sí, però que no el veien jugador pel Madrid i menys. Mira, per pagar 80 milions.
3: El Flick va dir a principi de temporada, te'n recordaràs, germà, quan al Barça no li anaven gaire bé les coses. Els egos maten l'èxit.
1: Ho va dir després del partit del Rayo Vallecano.
3: Efectivament.
1: Quan el Barça va perdre contra el Rayo, tercera jornada de Lliga.
3: Exacte. I després el vestidor va recapacitar i va dir, encara tindrà raó. I això és el que està passant al Madrid, que els egos maten l'èxit.
1: Totalment.
3: Ja està.
5: De totes maneres, aquest matí, el Cafè d'Idees, ara que mencionava el germà, el Joan Gaspar, ha destacat l'actitud, ha dit, de 10 dels futbolistes del Madrid.
8: Els que es mereixen un 10 van ser els jugadors del Madrid. Eh?
5: Per què?
8: Primer perquè portaven, un record amb la mort de l'entrenador. Van anar un per un a saludar el Fred i a desitjar-li un pèsam. Quan va acabar el partit, cosa que molta gent pensava que sortirien corrents i se n'anien cap al seu vestuari, es van quedar al camp, es van felicitar. O sigui, jo crec que la vida és bo que de tant en tant es critiqui el que es té que criticar, però no que es critiqui per criticar. I ahir, jo vaig dir-ho en el Xiringuito, que els jugadors un 10.
0: Esteu d'acord?
1: Sí, sí. Els jugadors es van comportar, Arbeloa també, perquè va abraçant el Flick, li va donar condol, el mateix Flick el va abraçar. Vull dir, en aquest aspecte, afortunadament, ahir no va haver cap mena de picabaralla, perquè jo em veia venint el pitjor.
0: No ho teníem tan clar,
1: No, jo és el que més temia del partit d'ahir. No que el Barça guanyés la Lliga, que ho tenia coll avall, que ho faria, sinó de la forma que es produiria i com reaccionaria el Real Madrid. En aquest aspecte, cal agrair que el Madrid es comportés com s'ha de comportar, que de fet no tampoc és res excepcional.
0: Sí, no? És com s'hauria de comportar qualsevol rival. No no? La classe i l'elegància que se li pressuposa des de sempre al Real Madrid.
1: Però ja, la veritat és que els últims esdeveniments que estan fent...
3: Posem una mica de picant, no? És que venien desfogats perquè ja s'havien barallat amb el Bebas durant la setmana, per tant van dir, deixem-ho aquí.
1: Molt bo, de tota manera, ahir, diverses coses que vaig veure, que dic, és que això és increïble. Del departament de premsa, ens van facilitar tots els mitjans, o com a mínim a les ràdios, ens van venir a donar un tiquet per poder-lo bescanviar a baix a un dels llocs que serveixen refrescos i de més.
3: Ah, molt bé.
1: Per un pot de, com es diuen, les palomites en català, de crispetes. Pot de crispetes.
0: Que us donaven un vale per crispetes.
1: Només per crispetes. I diu, bueno, per això ho podré canviar, no sé, per una aigua. No, és que només per crispetes. Dic, no m'ho puc creure. Dic, però això és una vacilada.
0: Quina lectura
1: no?
0: Fas d'això?
1: Home, una vacilada.
3: Home, no pot treballar menjant crispetes.
1: No, jo, per exemple, no el vaig anar a buscar, perquè primera, que no vaig poder, perquè no vaig poder ni aixecar, i segona, que no m'ho hagués fet, perquè això tan noega.
0: Qui ho donava, això?
1: No, el departament de premsa del Barça ens ho va donar. I l'altra cosa també que vaig flipar molt, vaig veure tants conos per barret.
3: Sí.
1: Que el primer que vaig pensar és, ostres, no em diguis que d'aquí del que s'està construint estan agafant els conos i els estan cardant al cap. I no,
0: aquesta és la nostra afició,
1: no,
0: germà.
1: No, és d'un tio que va tenir a bé, doncs diu, ostres, això podria ser un èxit tremendo. I ho va fer de tela, però a forma d'un cono.
0: M'encanta. I ara s'ha posat de moda, això?
1: I ho vèiem, no sé, però jo vèiem a la grada un grapat i estàvem des de la posició de comentaristes i Madrid em diu, clar, quan estàvem veient per la tele, diu, oye, dice, ¿es posible que hayan entrado conos en el estadio? I li vaig dir, mira... Digo, esto es un espabilado que se va a hacer, que va a hacer el agosto hoy, claro. Con el tema
3: del
1: humor.
3: I tot ve pel tema del conocido
1: del Piqué.
5: Ve d'aquí?
0: Bueno.
4: Aquest senyor ja es guanya la vida venent barretines.
1: Sí. Ahí és el barretines.
0: El conocido.
1: Va sortir del Piqué de la selecció espanyola. És un tio que no es feia pràcticament amb cap jugador del Barça.
3: A l'Arbeloa.
1: Total, que amb el Piqué era amb el que menys es feia.
0: Sí.
1: I havien tingut moltes picabaralles internes dins de la selecció i tal. I un dia se'n va aprofitar el Piqué, que li pregunten per ell i tal, diu, es que no sé, jo... Diu, yo de hecho, con él tampoco tengo ningún... Ah, li van preguntar per la relació que tenia amb ell, diu, yo es que tampoco lo sé, diu, porque lo único que sé es que es conocido. Diu, conocido.
0: És un cono. Vamos, claríssim. Bé, germà, t'hem d'alliberar, no?
1: Sí, perquè vaig fer informació pel Nacional.
0: Sí, senyor, moltíssimes gràcies per ser que l'hem ratllat, eh?
1: No, home, heu d'estar aquí amb vosaltres i explicar-vos coses. Podrien explicar tantes i d'altres que no.
0: Vals més ja pel que calles que pel que dius.
5: Us heu fixat amb la llibreta del germà?
3: Sí.
5: Un llibre tot.
0: Això és un fitxer.
1: És aquesta temporada.
3: Sí, això t'anava a dir, és tota la temporada.
1: Això és aquesta temporada, aquesta. Sí. I quanta la resta...
0: Té 100 pàgines.
1: No sé quantes fins al dia que la meva dona encardi fora de casa. Avui,
0: això val el seu pes en or. Gràcies, germà.
1: Molt bé, a vosaltres.
0: Escolteu, queden coses per resoldre en aquesta lliga, eh? Sembla que no, però sí, l'Espanyol. A veure, Requiem de Mozart hem de tocar aquí, quasi
3: sí,
0: bé.
3: Sí.
0: Quina perspectiva té?
3: A veure, l'Espanyol necessita 3 punts per salvar-se, com a mínim, Són 18 jornades consecutives sense guanyar.
0: És que és escàndol.
3: No han sumat els 3 punts en tot el 2026, però es pot donar una cosa, que això a vegades passa, i per això el futbol és tan romàntic. L'última victòria de l'Espanyol és a Sant Mamés, camp de l'Atlètic Club, propera jornada de l'Espanyol, dimecres 7 del vespre
5: a les 7,
3: Cornellà, sí, contra l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde.
7: El Valverde és perico.
3: El Valverde és perico, tot i que va entrenar al Barça.
0: Però què insinues amb això?
3: No.
0: Què insinues, Jordi?
3: No, Jordi, no crec que passi.
7: Igual que el Barça no farà 100 punts. Ja us ho dic jo.
3: No ho sé.
7: Perquè hi ha una cosa que es diu a la vez, que jo crec que...
3: Però l'Espanyol va tenir a tocar el puntuar dissabte al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Allò que passa, que els últims minuts no el sap gestionar, va perdre, i en aquest partit de dimecres... ho té tot de cara per guanyar. Home, si perd es complica moltíssim la vida i encara
0: baixaria
3: més. De fet, si perd, depèn de com vagi la jornada, podria acabar en descens. Podria acabar en descens per tal i com van els punts.
5: De fet, aquest migdia hem sabut que Ramon Rodríguez Verdejo, alias Monchi, serà el nou director general esportiu de l'Espanyol.
3: Sí, és un tros de fitxatge. Monchi l'avalen 7 Europa Leagues amb el Sevilla, després va passar per la Roma i l'Aston Villa, la Roma de la Lliga Italiana i l'Aston Villa de la Premier, i ara suposo que deu tenir ganes de gresca i d'un nou repte. Es deu portar molt bé amb la nova propietat de l'Espanyol, amb Alan Pace, i el projecte i el pressupost, etc., deu ser engrescador com per intentar portar l'Espanyol a Europa. Ara bé, clar.
7: Has nombrat primer Europa cada vegada que l'Espanyol nombra algú d'Europa.
3: Mireu la classificació. L'Espanyol va 14, 39 punts. Està 2 per damunt del descens. L'Alavés, 18è, amb 37. Si l'Alavés, per exemple, guanya el Barça, es posa amb 40, i si l'Espanyol perd contra l'Atlètic de Bilbao, ja entra en descens. És a dir, és dramàtic.
0: S'està jugant de vida.
3: Sí, sí, tal qual, i només queden 3 jornades.
0: Suposo que també l'anunci que es faci avui, aquest anunci...
3: Molt bé, jo també, no?, ho he pensat, Samantha.
0: Buscar, sí, animar, esperonar, sí, sí, a l'Espanyol,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, i de dir als jugadors i a l'entrenador, a Manolo, ei, mireu el que vindrà la temporada que ve. Aquest tio sap fitxar, que aquest tio se sap moure, que aquest tio té contactes, que portarem a gent amb cara i ulls per lluitar per coses grans.
0: Clar.
5: Motivació. Les pròximes 3 jornades que té ara en endavant l'Espanyol és, com bé deia en Frank, amb l'Atlètic... el 17 de maig contra l'Osasuna i el 24 de maig contra el Reial Societat.
3: Sí, és que jo crec que...
0: Ha passat mai en una temporada... Ha de passar mai en una temporada que un equip que abans del Nadal el vèiem a la Champions, de cop i volta estigui a punt de descendre?
7: És la pitjor segona volta de la història del futbol espanyol.
0: No, sí. No hi ha passat mai. En la història del futbol, a Espanya. Espanya.
7: És inaudit. El següent... portar 3 punts més que ells. O sigui, ells porten 5, crec que són,
3: que
7: i el que menys ha fet 8.
3: Passa de ser 5è.
0: Sí, sí,
3: us en recordeu,
0: sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí, sí.
3: A punt d'entrar a la Champions, etcètera, etcètera.
0: Si estava Manolo dient, no, anem a pensar en la Lliga, anem a dejar-nos de Champions.
3: Europa.
0: Mira, tenia raó, eh?
3: I ara s'està jugant la vida.
7: I deia d'entrenar al Barça, mai entrenar al Barça. No, ja li asseguro jo que mai entrenar al Barça.
3: Te les guardes totes, eh, Jordi? Te les guardes totes.
7: Totes les que puc.
0: I el Girona?
5: També, Aquesta nit, partit també. Important, contra el Rayo.
3: Però és que el Girona està pitjor que l'Espanyol. El Girona té 38 punts, un per sobre del descens, amb un partit menys, el d'aquesta nit a les 9 al camp del Rayo Vallecano. Són 3 derrotes consecutives dels de Mitchell i, evidentment, doncs, necessiten els 3 punts com aigua de maig, perquè Mare és que, si no, encara podrà passar un cataclisme com que baixin l'Espanyol i el Girona.
5: 17a posició al Girona.
0: Cataclisme. Per què dius cataclisme?
3: Cataclisme, perquè...
0: Políticament parlant?
3: No, els equips... O sigui, com més equips catalans de primera divisió, millor pel periodisme esportiu d'aquí.
0: Clar.
3: Sí, sí. Per nosaltres és feina i és una meravella, i també pel futbol català, jo crec.
5: Total.
3: Jo crec que és molt important.
0: Jordi, i tu deies que el Barça no arribarà als 100 punts.
7: No, jo crec que, no sé, jugaran ara amb els xavalets i això, i a camp de l'Alavés igual tenim una ensopegada, no?
3: No ho sé, el calendari és Alavés a fora, Betis a casa i València a fora. Alavés s'està jugant la vida, València s'està jugant la vida, i el Betis és la Champions, perquè el cinquè va a Champions. És complicat.
7: I està el Celta, que si no... Jo crec que si no juguem amb els titulars aquests partits patirem.
3: Però hi ha una paraula clau, mundial. Jo crec que els jugadors volien guanyar la Lliga quan abans millor.
7: Per descansar.
3: Per descansar i arribar bé al Mundial i no tenir... Tu ara imagina't, eh? Lesió el dia 24 de maig a Mestalla.
0: No,
3: un jugador que no direm el nom per no agafar-ho.
0: Ja.
3: I espera el Mundial.
0: No.
3: També seria un cataclisme.
0: Però clar, l'Espanyol també dirà amb el Barça que es deixi guanyar davant l'Alavés.
7: No,
0: gràcies, Gràcies, Molés.
7: Deixar-se guanyar tampoc crec
0: que... Bueno, clar, que tregui les escorrialles, eh? Sí. I que juguin...
3: És que això ho deuen estar pensant.
0: Home, clar.
3: Sí,
0: tindran una simpatia.
3: Segur.
7: Però és, que si juguen els titulars encara és pitjor, perquè no posarà el peu ningú, precisament per el que tu dius del Mundial. També. O sigui que normalment quan els equips han guanyat es deixen anar. I si es deixen anar amb equips que s'estan jugant la vida, doncs jo crec que no farem sempre.
0: I se'n van de vacances en 3 setmanes? Quan se'n van de vacances?
3: A veure, és que ara hi ha el Mundial, aleshores el gruix de la plantilla del Barça se'n va amb les seleccions.
0: No fan vacances abans del Mundial?
3: Fan vacances després.
0: Després del Mundial.
3: A mesura que els eliminen, van fent vacances i tot va en funció de quan comenci la pretemporada. Aleshores, si t'han eliminat tal dia, doncs crec que els hi donen uns 15 dies de vacances aproximadament per descansar. Però clar, és que la Lliga comença l'última setmana d'agost. És a dir, sempre parlem del calendari.
7: Crec això que fan 3 setmanes, 21 dies de vacances.
3: Sí, però jo no sé si els que arriben més tard per les seleccions, moltes vegades fan allò de... ja vinc una setmaneta abans o 5 dies abans perquè clar, comença la Lliga, perquè aquí al final primer que arriba, primer que seu. Si tu fas una setmana més de vacances i de sobte hi ha un jugador que a primera jornada de Lliga fa 3 gols o, vull dir, clar, és que tot és un món.
0: Cota, i d'aquí poc haurem de començar a parlar del Mundial, no? De les seleccions favorites.
3: Sí, també.
0: Quines són ara per ara les més fortes?
3: Home, jo crec que Espanya...
7: Congo-Belga. Jo el d'aquest Mundial em sembla lamentable.
0: Per què, Jordi?
7: Les seleccions, quantes n'hi ha?
3: 48.
7: Però és que n'hi ha alguns països que em costa localitzar-los al mapa, eh? O sigui... I això no és broma, ahir estava amb un amic i es fa la col·lecció de cromos d'aquest del Mundial i vam estar allà obrint sobres de cromos. N'hi havia jugadors que juguen a segona B Anglaterra, o sigui, a la tercera divisió anglesa, jugant un Mundial. O sigui, això no té ni solta ni volta. O sigui, jo crec que...
0: I per què?
7: Perquè
0: no falten jugadors de primera línia, no?
7: Sí, però clar, quin jugador congo-belga juga a una lliga? Ui,
3: no et compro la teoria. És una meravella, un Mundial de 48 seleccions. És brutal que duri de l'11 de juny al 19 de juliol. Futbol en vena.
7: Ah, no, això sí.
3: Imagina't que la selecció X, no posarem cap, guanya Irak, Argentina, a França o alguna de les favorites.
0: Ja.
3: Jo crec que serà brutal. Mèxic, Estats Units i Canadà. Esperem que no hi hagi cap problema.
7: Trinidad i Tobago, també, no?
3: També hi és, crec, sí. Extraesportiu i favorites, jo crec que Espanya ho és.
0: Sí, eh?
3: Sí, perquè al final també va guanyar l'Eurocopa del 2024 i Espanya és molt, molt favorita, però clar, és que hi ha Argentina,
0: Alemanya...
3: Tens Alemanya, Anglaterra, tens França, no, tens Anglaterra...
7: França té una plantilla de l'hòstia.
0: Itàlia, què tal?
7: No juga.
3: S'ha classificat.
0: Ah, és veritat!
3: No s'ha classificat, ja ha tornat a passar.
0: Tens raó.
7: Juga a Trinidad i Tobago i no juga a Itàlia. Sí, és que és molt bèstia.
3: Clar, l'altre dia el Jordi diu, com pot ser que una històrica... Doncs haver fet bé la feina.
7: Sí, no, va en Bòsnia, no? Va fallar un penalti al Bastoni, no?
0: Sí, escolta.
7: Aquest el tindríem que fer.
5: Anireu a la rua o no? 20 segons i comença.
0: Sí.
3: No.
0: Tu estàs aquí, tu estàs aquí. Jordi, hi vas?
7: No.
0: A la rua tampoc, no, a descansar, eh? Ahir ja va ser suficient.
7: Jo ja vaig fer la rua i mig.
0: Jordi Ferrer, Fran Robert, moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Notícies, de seguida tornem.
9: Són les 5.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona tarda. Comencem obrint plana laboral perquè Nissan ha anunciat un ERO que afecta 211 treballadors, gairebé el 40% de la plantilla que té a Catalunya. Explica'ns, Climent Sabater.
11: El centre de recanvis de Nissan al Prat de Llobregat és el més afectat, amb 110 sortides entre els 122 treballadors que té, suposa gairebé un tancament. Al centre d'àrees funcionals, també al Prat, hi haurà 15 acomiadaments i el tècnic de zona franca 86 més. En total, 211 sortides, gairebé el 40% de la plantilla de 569 persones de Nissan a Catalunya. Un ERO que els sindicats rebutgen de ple, com ha explicat el representant d'UGT, el fabricant nipó Juan Carlos Yepes.
12: Negamos rotundamente la aplicación o la presentación del ERE. No entendemos de que no hay ninguna razón de las que esgrime la empresa para presentar el expediente en los tres centros. Rechazamos desde todos los comités rotundamente la presentación del expediente.
11: La direcció de Nissan ha comunicat avui la xifra de sortides de l'expedient en la primera de les reunions per negociar l'ERO, que suposa un pas més en el desmantellament de l'empremta industrial de Nissan a Catalunya, on el 2021 va tancar tres plantes a la zona franca, Sant Andreu i Montcada, que van afectar 2.500 treballadors.
9: I en aquests moments arrenca la celebració del títol de la Lliga del Barça, una desfilada que començarà a l'Spotify Camp Nou i passarà per punts com Balmas, Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia. Seguint la rua tenim el nostre company Jorge Agüero. Bona tarda.
13: Què tal, Mira? Bona tarda. Doncs mira, esperant encara els campions, els jugadors del primer equip del Barça, que un cop estiguin ja pujats a l'autobús, encetaran aquesta rua de celebració del 29è títol de Lliga i, com tu bé deies, doncs amb un recorregut pels carrers de Barcelona, Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, Provença, Casanova, Londres i tornada per l'avinguda de Sarrià per acabar novament al Camp Nou. Durant aquest recorregut hi ha previstos diversos actes, concretament tres punts d'animació. Esperem que, com va passar l'any passat, doncs tregui molta gent al carrer. L'any passat, recordem, van ser més de mig milió de persones que es van donar cita per celebrar el títol de Lliga del Barça.
9: Doncs moltes gràcies. I més qüestions. Els 14 espanyols que viatjaven al creuer on s'ha detectat el brot d'antivirus estan en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. 5 d'ells són catalans. Les autoritats hi mantenen contacte. Esteve Fernández Muñoz és el secretari de Salut Pública del Departament de Salut en declaracions a l'entrellat de Ràdio 4.
14: Sabem que se'ls ha fet la PCR, estem pendents dels resultats per veure com estan, però estan molt més animats que evidentment, que en el vaixell.
9: Ara estan, com sentíem, a l'espera de saber el resultat de les PCRs. En cas de ser negatiu, es mantindrà la quarantena i es repetirà la mateixa prova d'aquí a 7 dies. I pel que fa a les repatriacions, aquesta tarda seran dos els avions de Països Baixos que sortiran des de Tenerife per transportar les 28 persones amb destinació també als Països Baixos. Encara estem pendents a confirmar si després de fer escala als Països Baixos un dels avions continuarà fins a Austràlia, que era una de la destinació original. I més qüestions. La Unió Europea ha acordat imposar sancions contra els colons israelians acusats de violència contra palestins a Cisjordània. Laura Monill, bona tarda.
15: Bona tarda, sí. Els ministres d'exteriors dels 27 han donat llum verda a la mesura en una reunió celebrada aquest dilluns a Brussel·les. La Unió Europea també ha aprovat noves sancions contra els càrrecs de Hamas. L'alta representant de política exterior, Kaja Kallas, ha assegurat que els extremismes i la violència tenen conseqüències i ha defensat que era moment de passar a l'acció. L'acord encara s'haurà de concretar jurídicament perquè les sancions entrin en vigor. Tot i això, els estats membres continuen dividits sobre possibles mesures comercials més dures contra Israel o contra els productes provenents dels assentaments a Cisjordània.
9: Gràcies. I un apunt de mobilitat a casa nostra, perquè ja ha quedat restablert el servei de la línia Barcelona-Vallès de ferrocarrils entre les estacions de la Floresta i Sant Cugat. Per les línies S1 Terrassa i S2 Sabadell encara circula, però amb afectacions per l'accident aquesta tarda d'un turisme que ha envaït una via entre les Planes i Valdoreix, encara que ja s'ha circulat per doble via. I pel que fa al temps, connectem amb l'EMET per conèixer la previsió meteorològica per aquesta tarda. Juan Carlos Piña, bona tarda.
16: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc nuvolat, però durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat d'evolució al Pirineu, a la província de Girona i a la zona dels ports, amb probables ruixats dispersos a l'extrem nord. Les temperatures diurnes avui baixen al litoral i prelitoral de Girona i a la Vall d'Aran, pugen al litoral nord de Tarragona i al sud de Barcelona i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida, 23 a Tarragona. És una informació d'EMET.
9: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4.
17: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
10: El Pla B, amb Toni Marín.
17: Compromesos amb la bona informació.
10: Ràdio 4.

0: Segona hora de l'entrellat, 6 minuts passen de les 5 de la tarda. Estem molt pendents d'aquesta rua del Futbol Club Barcelona que ha de sortir d'aquí a uns minuts. Estava prevista la sortida a les 5, però encara s'estan preparant. N'anirem informant puntualment a través de l'entrellat i també dels serveis informatius, però com cada dilluns hem de parlar de l'actualitat internacional. A les 5 de la tarda tocades, entra el director de la revista 5W, Agus Morales. Com estàs, Agus? Molt bona tarda.
1: Samantha, bona tarda.
0: Ets culer?
1: Sí, sí, vaig anar al partit.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: El devies gaudir, doncs?
1: La primera part, sobretot. Sí, sí, perquè notava que era un partit especial.
0: Sí,
1: no? Jo no havia estat mai en un Barça-Madrid.
0: Avui per res a robar, eh?
1: I, sí, sí, bueno, avui no sé com era la cosa, crec que no, va la cosa endarrerida a la rua.
0: Una
1: no?
0: mica, però... una mica, uns
2: 7 minuts.
0: 7 minuts
2: de moment,
0: bé,
2: sí.
0: A poc, però nosaltres hem vingut aquí a parlar d'altres coses.
1: Sí, sí,
0: de...
1: més importants, eh?
0: Bueno, totes ho són, però efectivament, del tauler geopolític global, avui comencem per una notícia que pot canviar moltes coses dins la Unió Europea, que és Hongria. Ha canviat oficialment de primer ministre, ha dit adeu a Viktor Orbán, i com s'està païnt aquest canvi, Agus.
1: Sí, la setmana passada, de fet, va ser quan oficialment ja va jurar el càrrec el nou primer ministre d'Hongria, Peter Mahar, espero haver-ho pronunciat correctament, perquè sí, efectivament. Però primer, ho va fer en el Dia d'Europa, no? Que no deixa de ser un dia simbòlic, i sabem que és un europeista conservador, de la dreta dura, diguem-ne, però lluny de les coordenades ideològiques d'Orbán. I això, doncs, ara ja és un moment, jo crec que, no sé si dir d'esperança, no? Però sí que des de Brussel·les, sobretot, s'entén que molts dels frens que posava Orbán a moltes polítiques de la Unió Europea ara no hi serà, no? Hi ha altres països que també, al final, Orbán era com el cavall de Troia rus, pràcticament, no? per simplificar, a la Unió Europea. Hi ha altres països també que tenen també altres governs que poden tenir també una simpatia amb Rússia, però diguem-ne que l'actor que era realment aquest que tenia aquest rol de cavall de Troia era la Hongria d'Orbán, i ara s'obre una nova etapa. Veurem fins a quin punt es poden desenvolupar noves polítiques més unitàries dins del sí de la Unió Europea, però és un moment interessant, no? De vegades tendim a buscar enemics per justificar la inacció política, i ara veurem si això era així o si realment, que sí que en molts casos sí que sabem de molts casos, no? Començant per la immigració, però Ucraïna, etcètera, etcètera, en els quals només un país estava bloquejant bona part de les polítiques, o alguna part de les polítiques de la Unió Europea.
2: I com pot afectar la caiguda d'Orbán a l'estratègia europea respecte a Ucraïna?
1: Doncs potser és el que tothom tenia al cap i l'impacte més immediat, no? D'una banda, ja hem vist com, de fet, com s'està executant ja aquest préstec de 90.000 milions d'euros, que estava suspès, no? Precisament perquè Hongria s'hi havia oposat, i ja veiem com aquest préstec per Ucraïna ja s'ha d'executar. I també ja s'obre la porta de forma més directa un procés que veurem que s'allargarà o veurem si arriba, però és l'adhesió d'Ucraïna a la Unió Europea, no? Però més enllà d'aquests dos detalls, sobretot dona l'oportunitat de que la Unió Europea tingui una política més agressiva a Ucraïna, de suport, no? a Kiev, no? Que la majoria de les capitals europees tenen aquesta política, però ara sí que té més llum verda per tenir doncs un rol, no sé si més important, perquè doncs, Estats Units i Rússia sempre juguen a deixar fora de joc a Europa sense que hi hagi una reacció de Brussel·les, però sí almenys a tenir les eines per poder tenir aquest rol central i sobretot aquest rol més clar encara de suport a Ucraïna.
0: Clar, això també ens fa pensar sobre quin lloc vol ocupar Europa al món, no? Quines aliances ha de tenir, perquè en aquest nou ordre ha de continuar la Unió Europea depenent tant com fins ara dels Estats Units o ha arribat el moment de mirar cap a altres socis, com la Xina?
1: Sí, jo aquesta notícia te la proposava, Samantha, no tant s'anar parlant, no?, de per què significa per la sortida d'Orbán, no?, sinó també per reflexionar sobre quin ha de ser el lloc de la Unió Europea al món i, sobretot, en primer lloc, no?, amb relació amb els Estats Units, no? A 5W, al nostre podcast vam tenir l'ocasió de parlar amb el l'eurodiputat Javi López, i ell fa aquesta anàlisi de la situació.
3: Estados Unidos, con quien Europa quiere tener las mejores relaciones posibles, solo faltaría, pero que había escrito sobre negro sobre blanco, uno, que quiere una relación de sumisión, Dos, hay un desprecio total de los intereses estratégicos de Europa, muy especialmente por donde hoy pasan sus intereses, que es por Ucrania. Y en tercer lugar, que hay una voluntad explícita de injerencia política.
1: Dels Estats Units en Europa, no? Això ja, crec que això ho entenen tots els grups polítics, no? La qüestió és què ha de fer Europa davant d'això, no? I aquí tenim d'una banda, doncs, seguir amb aquest lligam transatlàntic, no? Pensar que, bé, Trump haurà de marxar en algun moment i llavors aquesta aliança...
0: Clar, és aquesta qüestió, no?, que pensem, va, és temporal.
1: Sí.
0: Però també hauríem d'estar preparats... Primer, per si no és tan temporal, i segon, per contingències noves en el futur, que no saps si el següent president continuarà aquesta línia o no.
1: El mandat de Trump, o el temps que hi sigui al poder, sempre és temporal, per definició, jo crec. Però jo crec que sí que ja s'està fent aquesta reflexió a Brussel·les, que hi ha coses que han canviat per sempre. Mm. No només a Estats Units, sinó en la relació dels Estats Units amb Europa. És natural que hi hagi una evolució, no?, en les aliances polítiques, però en aquest cas jo penso que també hi ha coses que s'han trencat, no sé si per sempre, però sí pel mig llarg termini, no? Llavors, en aquest sentit, la gran pregunta és, hem de seguir absolutament alineats amb els Estats Clar. Units, lligats també a nivell comercial, polític, etc. És un bloc, és una aliança real en el món d'avui, o s'ha d'obrir la porta a altres aliances? Ja s'està fent, no? Però,
0: per exemple, la quarta visita de Pedro Sánchez a la Xina no és gratuïta.
1: Que en aquest sentit, la Xina, doncs, evidentment, és l'actor més important quan ateixi una nova aliança, no? I aquí Sánchez, no?, per exemple, sí que... a més, són visites que cada cop són més freqüents, no? Que és només aquesta darrera, sinó que se n'ha parlat molt, sinó... I sabem que és un país autoritari. És una cosa que s'ha criticat molt en el passat, però aquesta línia vermella abans, no sé si línia vermella, però sí que aquesta recança que abans hi havia més des d'Europa davant d'aquests règims, ara també s'està desdibuixant en bona part perquè si mirem al món, això cada cop té menys pes, no? Si hem de renunciar, no?, a relacions polítiques en determinats règims... Bueno, és una pregunta a nivell diplomàtic que sempre hi ha una resposta dolenta i una de pitjor. No hi ha... I en el món d'avui és molt Clar. Difícil operar sense aquestes contradiccions que són contínues, no? Però fins a quin punt...
0: Està clar que hi ha dues hegemonies en disputa, Estats Units i la Xina. I aquí Europa ha de saber com posicionar-se, perquè podria triomfar els Estats Units o no. Vull dir que també és una visió intel·ligent, més enllà de la conveniència de les aliances pel paper que està jugant Donald Trump, establir tant un lloc que tant si guanya l'un com l'altre, tu no en sortis perjudicat.
1: I després també hi ha qüestions de... la violació dels drets humans a la Xina és evident, sobretot en comunitats com el Tíbet, la comunitat uigur, etc. Però, clar, a nivell, per exemple, de dret internacional, els Estats Units violen molt més sistemàticament el dret internacional humanitari que la Xina, no? Mm. Llavors, hi ha totes aquestes contradiccions que, de vegades, des del prisma occidental, tendim a assenyalar a règims que ho són, i que són molt terribles, però no a mirar-nos al malic, no? Llavors, estem en aquesta cruïlla, no? I és interessant veure com Europa des d'aquí començarà a veure cap a on, i també amb les sensibilitats que hi ha a cada país membre, no? Ara parlàvem, no?, de la sortida d'Orbán, però hi ha altres països on també hi ha l'extrema dreta, hi ha altres de més conservadors, d'altres de centre-esquerra. Llavors, tot això, com es coordina aquesta política? Doncs és difícil, no? Però ha d'existir aquesta visió global. També en països com l'Índia, per exemple, en el qual es va tancar un acord comercial recentment que s'estava negociant des de fa més de 15 anys, no? Llavors, tot això en el món d'avui, sobretot jo més pensant en Àsia, crec que és Àsia en general, crec que és el continent no del futur, sinó del present.
2: I pel que fa a la seguretat, la defensa i la militarització, cap on va Europa?
1: I aquest és un altre dels grans debats d'Europa, no? Aquesta inversió en defensa, no? Aquesta voluntat de convertir... No? S'intenta lligar d'alguna manera, no? Si volem ser autònoms, no? Si no volem dependre dels Estats Units, hem de tenir el nostre propi exèrcit o, no? Hem de fer una inversió forta en defensa, etc.
0: L'exèrcit europeu, no?
1: Sí, això també molt... Fins a quin punt això és una anàlisi encertada que avui en dia és el món, no? I també tenint en compte de què és Europa, no? Amb totes aquestes aspectes que hem comentat abans, de vegades fa difícil pensar que Europa no pot competir militarment ni amb els Estats Units, ni amb la Xina, ni, no? Ja. Hauria de ser una inversió molt important i també un canvi fins i tot ja ideològic, no? I de com et vols situar al món, no? Però després tenim tot el tema de drets humans lligats a les migracions i com cada cop més doncs, s'està parlant d'aquesta Europa fortalesa en la qual bueno, ja gairebé vam parlar una setmana com cada cop no és que sembli, no és una mena d'ais europeu, però sí que cada cop més coses que s'estan fent als Estats Units es fan aquí.
0: Es repliquen.
1: O fins i tot es van fer aquí abans, no? Però sempre amb una altra retòrica, no? Que això jo crec que és molt rellevant també, no? De com se situa Europa al món, com una fortalesa a la qual no pot entrar ningú i com un lloc on sistemàticament hi haurà deportacions, etc, que això és el que obre la porta al nou pacte de migracions i de migració i asil. O hi ha una Europa alternativa a això, no? Això, de moment, aquest debat s'està tenint i la resposta, diguem-ne, en forma de lleis o la resposta parlamentària, de moment, és l'aposta per a aquesta Europa més tancada, clarament, no? Per la legislació de l'última dècada, clarament la resposta és aquesta, no? I jo crec que la reflexió que s'ha de fer també és que al llarg de tot el segle XXI el que tenim són milers de morts a la frontera més perillosa del món, que és la mar Mediterrània, i aquest és el problema de seguretat més greu d'Europa, no? Molt per sobre d'altres coses. Són milers de morts cada any, i aquestes polítiques no han fet res per arreglar aquesta situació.
0: Mm. Passem a la notícia oculta de la setmana. I hi posem el focus en altres llocs. La població afganesa està patint una situació terrible que va més enllà del règim talibà. Agus, quina és l'última hora?
1: Doncs això ja sí, m'agradaria explicar-ho bé, perquè és un pla de Washington que s'ha publicat als mitjans, no és oficial, l'execució no és oficial, però sembla que és un pla que tenen sobre la taula. I és que hi ha aproximadament un... És simbòlic, perquè el número de persones no és alt, però crec que és important destacar-ho. Són unes 1.100 persones que són a Qatar, que van sortir de l'Afganistan quan els talibans van arribar al poder, van ser evacuades, i aquestes persones ara hi ha un pla de Washington per traslladar-les o bé de tornada a l'Afganistan o bé a la República Democràtica del Congo,
0: sí,
1: que és un país, com bé sabeu, a l'est del país, que és un país en conflicte, un país amb un índex socioeconòmic baix, acord de l'Àfrica, i que és cert que té una gran població, però realment cap connexió ni cultural ni política amb l'Afganistan. Imagineu-vos aquest miler de persones que ve de l'Afganistan, de viure aquesta invasió dels Estats Units de l'Afganistan, i de cop es veu sense recursos, sense, no, a la República Democràtica del Congo. Això no sabem si s'executarà, però sí que es reflecteix el que sembla que en molts casos vol fer Washington o altres països també, que és externalitzar, no, aquests processos d'asil.
2: Què se'n sap d'aquestes 1.100 persones i com van quedar atrapades en aquest camp de Qatar durant tant de temps?
1: És important assenyalar que ara estem parlant de persones que eren col·laboradores...
0: d'Occident.
1: Sí, i en concret aquí d'Estats Units. Militars, és a dir, intèrprets, gent que va col·laborar directament amb l'esforç militar occidental i en concret dels Estats Units. Què va passar? Que el 2021, quan els talibans van tornar al poder, es va, d'alguna manera, no m'agrada dir privilegiar, es va donar prioritat a persones que havien col·laborat estretament amb les tropes dels diferents països de l'OTAN. Per què? Perquè es considerava que estaven en perill. I ells, aquest miler de persones, van entrar en aquesta categoria. Llavors va haver-hi una evacuació. En aquell moment, recordem que era l'administració Biden. Però va haver-hi una evacuació i, des de llavors, es van quedar atrapats a Qatar, sense que hi hagués una solució política. S'ha de dir que molts altres milers de persones de l'Afganistan, que col·laboraven també estretament amb les forces militars occidentals, sí que van ser reassentades, en aquest cas, als Estats Units, no? També altres països, però en aquest cas, que és el que ens toca, als Estats Units, no? Però aquesta minoria es va quedar allà i ara hi ha aquest pla per no acceptar-los als Estats Units, sinó, doncs, deportar-los gairebé, però a la República, sí, sí, Democràtica del Congo.
0: Quina és la resposta dels talibans davant d'aquest pla de Washington?
1: I aquí hi ha una gran paradoxa, és que molts països tendeixen, evidentment, a dir no volem que torni població al nostre país, etcètera, no? De rebuig, tot i que siguin nacionals del propi país. En aquest cas, els talibans diuen que sí, que tornin a l'Afganistan. Recordem que, teòricament, són 1.000 persones que havien estat a l'altre bàndol, no? O sigui que...
0: Sí, sí, sí.
1: Però, què passa? Que l'Afganistan no vol ni tan sols que hi hagi més gent que surti del país. El govern talibà no vol que passi això. Per què? Perquè ja ha perdut molts recursos humans, molts professionals
0: però
1: de diferents àmbits.
0: Però poden estar tranquils realment, aquelles persones que han col·laborat...
1: No.
0: I poden confiar en la paraula dels talibans.
1: Jo crec que de cap manera, no? Yeah. Perquè aquest, potser, quan diem que hi ha molta població que ha quedat exposada amb la tornada dels talibans al poder, la meitat de la població ja ho és, que són les dones, això és ja automàtic, però a més hi ha una part de la població que podem argumentar que estaria en aquesta situació, però clar, és que ja directament van estar donant suport a les tropes occidentals. Aquests són, diguem-ne, els casos més evidents de població que estaria directament enfrontada als talibans.
2: I què passa amb la resta de població afganesa que va marxar, que es va refugiar pel seu compte?
1: Yeah, això és interessant perquè aquí estem parlant sempre de minories. Minories que van ser reubicades a Occident, o als Estats Units, sobretot, i també minoria en aquest cas, no?, que va quedar atrapada al Qatar. Però què passa amb tota aquella població que va creure el relat d'un nou Afganistan sense els talibans i que indirectament va donar suport no?, a aquest esforç militar de l'OTAN? Doncs ha passat que s'ha quedat atrapada dins del país, que ha intentat sortir. Hi ha milers que van aconseguir sortir per les fronteres de forma irregular i després han buscat sortides de l'Iran o del Pakistan, però s'ha quedat atrapada en un país on, evidentment, hi ha una violació constant dels drets humans i hi ha una situació socioeconòmica terrible.
0: Agus Morales, un gust, com sempre. Fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Samantha, Natàlia. Salut i periodisme.
0: Això mateix, adeu. Ha sortit ja a l'autobús del Futbol Club Barcelona en aquesta rua de celebració de la 29a Lliga que ha guanyat el Barça. La va guanyar ahir 2-0 davant el Real Madrid. Jorge Agüero, hola, de nou.
4: Com estan
0: les coses, ja company?
4: Ara de l'autobús ja ha encetat aquest... Han trigat una miqueta els futbolistes a arribar-hi, perquè també, doncs, ja sabeu que tot és una mica protocolari. Hi havia la directiva en funcions del Barça encara esperant per saludar-los, ja s'han pujat a l'autobús. Bueno, com sempre, ja us podeu imaginar qui ha estat el primer en obrir-se la primera llauna de cervesa. És un que no juga gaire, que és polonès i és porter. O sigui, no us dono més pistes.
0: Tindrem dificultats, eh? A veure si
4: sí,
0: et sentim.
4: Sí, ara mateix a travessera de l'escop, per on camina tot el gruix d'aquesta rua. Vaig allunyar-me una mica perquè...
0: Sí, és que clar, ho sabíem, eh? Perquè són milers les persones que estan envoltant en aquests moments la comitiva d'autocars del Barça.
2: La imatge és impressionant. La quantitat de persones que hi ha ara mateix al voltant d'aquests autobusos de la rua del Barça. No m'estranya que tinguem problemes per escoltar el nostre estimadíssim Jorge Agüero.
0: Vinga, Jorge, a veure si et sentim. Endavant.
4: Ara sí. M'he apartat una miqueta perquè és que és veritat, bueno, ho estareu veient per la televisió, per qui no ho pugui. No s'exagero, serem un grup tranquil·lament de 150 periodistes acreditats, tots a darrere de l'autobús i, per suposat, amb les voreres d'aquesta travessera de les Corts, que és per on està ara transcorrint la rua, doncs a petar de gent.
0: Sí.
4: O sigui... Les podem comptar per milers, i us explicava, no?, una mica quina és la fotografia a dalt de l'autobús, amb tota la primera plantilla. A qui no he vist a la part de dalt de l'autobús és a Hansi Flick, però sí que s'ha pujat i, com venint explicant tot el dia, està confirmada la seva presència. I, bueno, l'hem vist abans amb el president Laporta, però de moment no vol el preparador alemany fer acte de presència en la part de dalt. I... En aquesta part, doncs, en la part de darrere, no? O sigui, en el cul de l'autobús, on hi ha les dues copes, els dos títols que s'han guanyat aquesta temporada, la Lliga i la Supercopa d'Espanya, que també doncs, queda ja una mica juny, que es va guanyar el gener contra el Real Madrid també, però aquesta rua doncs, també és per presumir de títols.
2: Estic veient moltes criatures, Jorge.
4: Sí, no, però criatures i gent, Samantha, de totes les edats, o sigui, ara mateix, mira, et diria, espera, a veure si puc agafar, que la gent està embogida amb el jugador, o sigui, mira.
2: A veure.
4: Enhorabona.
5: Hola.
4: Qui vens? Quin és el teu jugador?
0: Clar, li està preguntant quin és el seu jugador.
4: La Minyamal,
0: clar.
4: I
0: és que
4: la Samantha de Lewandowski. Bé,
0: és que la poca senyal que ens arriba...
4: Bueno, sí, efectivament, molts...
0: És molt valuosa, eh?
4: Nanos.
0: Clar, molts nanos, efectivament.
4: Molts nanos, sabíem que...
0: I un cordó de seguretat, en fi, on que no traspassa una mosca, eh? La Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra... desfilant al costat de la comitiva del Barça, format almenys per 3 vehicles, milers de persones al voltant celebrant aquesta lliga que ha conquerit el Barça.
2: Aquesta rua que ha començat tot just ara fa 20 minuts, que ha sortit de l'Spotify Camp Nou i que, com molt bé ens explicava ara el nostre company Jorge Agüero, està passant tot just ara per Travessera de les Corts. Arribarà, ho expliquem, fins al carrer Numància, continuarà pel carrer París i baixarà per Balmes, girarà per Gran Via i pujarà per Passeig de Gràcia. Llavors continuarà pels carrers Provença, Aribau i París i farà el recorregut de tornada fins a arribar una altra vegada al Camp Nou. Bueno, un dia d'emoció, ja ho dèiem abans.
0: Un dia per deixar el cotxe aparcat, eh? I agafar
2: sí,
0: el metro.
2: Sí, agafar el metro.
0: Perquè la circulació a la ciutat de Barcelona clarament es veurà compromesa per aquesta desfilada de la Rua del Barça celebrant aquesta 29ena Lliga de futbol, vaja, la Lliga. La 29ena Lliga.
2: Molt, eh?
0: Sí. Molts nens i moltes famílies.
2: Escolta, quanta emoció, eh? Clar, la gent avui ha sortit ràpid de les feines, ràpid de les escoles, per estar al costat del vestidor del Barça i celebrar sí. aquesta
0: Jorge,
2: Lliga.
0: Ens sents? Ens
4: sí,
0: reps?
4: Escolto, vosaltres a mi m'escolteu?
0: Sí, ara sí.
4: No, anava a afegir el que deia la Natàlia, no? No sé si haureu passejat aquest matí per Barcelona des de primera hora, però estava la ciutat preciosa, estava la ciutat engalanada de blaugrana, o sigui, tothom amb la samarreta, la gent també, molta gent penjant les banderes als balcons de casa, i és un dia, doncs, bueno, com una mica ha de ser quan se celebra un títol en aquesta ciutat, i en aquest cas del Barça, no?, amb la ciutat tenyida absolutament de blaugrana.
0: És un dia de festa, però és que clar, o sigui, el que estem veient també és que molts ciutadans no només s'apleguen a veure passar la rua, sinó que van caminant amb la rua. La rua va tan a poc la rua, la comitiva del Barça, eh? Els autocars amb els jugadors i equip tècnic a sobre. Va tan a poc que hi ha molta gent que es queda allà mirant que passin, però és que n'hi ha d'altres als costats que van avançant amb la pròpia rua.
2: Jo m'imagino que les persones que van caminant hi haurà un moment que de... cúmul de gent, ja no podran continuar
0: enllà,
2: caminant.
0: No?
2: El que sí que seguirà tota aquesta rua és el nostre company Agüero. Escolta una cosa, Agüero, que ens deies que de moment no has pogut veure en Hansi Flick, m'imagino que estarà a la part de baix, no?, al primer pis dels autocars.
4: Sí, entenc que sí, perquè el primer autocar en el del jugador, i ja dic, o sigui, l'hem vist el president Laporta, l'hem vist també en la fotografia grupal amb els jugadors abans de pujar a l'autobús. Així
0: està Hansi Flick.
4: Que serà...
0: Sí, sí. Recordem...
4: De veure el preparador alemany.
0: Clar, és una de les estrelles, a més Hansi Flick, però hi és, sí, sí. És que el perdrem, eh? Anirem perdent-lo al Jorge Agüero, perquè són milers les persones que estan acompanyant la comitiva del Barça per celebrar aquest títol.

0: aquests problemes de connexió.
1: Molt bon temps, molt bona temperatura. La gent s'ha llançat al carrer per rebre el Futbol Club Barcelona i celebrar amb ells el títol de Lliga. Jorge, intentem contactar amb tu després.
2: Creu els dits.
1: Vinga, ja.
2: Estic creuant els dits.
1: Però està molt bé, és molt valuós el teu testimoni. Jorge Agüero està al peu d'aquesta comitiva, caminant pas a pas amb l'equip, amb jugadors i equip tècnic del Futbol Club Barcelona. Connectem a tercera hora. Jorge, una abraçada.
2: Vinga.
1: Adéu.
3: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: mentre el Barça recorre els carrers de Barcelona, nosaltres fem parada i fonda a un dels festivals més importants de la no ficció, el Docs Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental, que està programant aquests dies el bo i millor del documental internacional i de casa.
1: Recordem que aquesta edició compta amb 42 llargmetratges documentals i 15 curts que ens parlen d'actualitat, de conflictes i de realitats poc conegudes i molt impactants.
0: I avui tenim Gerard Simó, que és coordinador del programació del festival, aquí a l'Entrellat. Gerard, molt bona tarda, com estàs? Com va el festival? El vau inaugurar dijous passat?
2: Anem a tope. No, estem contraprogramant el Barça.
0: Què et sembla?
2: Va ser molt curiós, sí. Però bueno, tenim també una audiència diferent, per sort, però vam estar veient també el Barça mentre estàvem fent una de les projeccions ahir a la nit.
0: Ho vau notar en assistència a sales o no?
2: No molt, crec que...
0: Hi ha gent per tot.
2: Hi ha gent per tot. Sí, a Barcelona, per sort, hi ha molt públic diferent.
0: I en general, les projeccions, com les ha anat rebent el públic? Està assistint a sales?
2: Sí.
0: Veieu interès?
2: Aquest any, la veritat és que estem tenint més públic. Hem tingut ja diversos sold-outs. Demà esperem una de les grans sessions, que és l'estrena de The History of Concrete del John Wilson, que seran més de 1.000 persones. I és és un dels noms més importants que portem aquest any. Però sí, també vam fer la inauguració amb A Fox Under a Pink Moon,
0: sí,
2: que vam reunir també...
0: Les mil persones. Cinema Aribau.
2: Hem tingut grans estrenes de cinema català com Les Culpables, de la Marta Duran, Plató 3... Sí, jo crec que està sent una gran edició, la veritat, sobretot com amb el cinema català.
0: Bé, doncs fem repàs de la programació que teniu per endavant aquests dies, perquè recordem, el Docs Barcelona durarà fins al dia 17, ho dic de memòria, però ho dic bé, i destacarem algunes de les pel·lícules que es poden visionar els pròxims dies. 80 ho hauria de dir en anglès, no? 80 Angry Journalists. Amb aquesta pel·lícula ens n'anem a Hongria. El 2020, 80 periodistes pleguen a la vegada per no ser les titelles del govern. Justament ara, fa uns minuts, en parlàvem amb Agus Morales de la situació de la Unió Europea arran del canvi de govern, però precisament amb Víctor Orbán la realitat és la que deixa plasmada aquesta pel·lícula. 80 Angry Journalists, que deixen l'única espurna de llibertat de premsa del país, el diari Índex, acaba asfixiat econòmicament pel govern de Víctor Orbán, que ara és l'actual expresident hongarès.
1: Llavors, el que fa aquesta redacció és dimitir en bloc per ressorgir de les seves cendres amb un diari lliure pagat per la gent anomenat Telex.
3: Hungary's Prime Minister Viktor Orbán, who once branded it a fake news factory.
4: Index was the last one standing.
5: Editor-in-chief was fired.
0: Gerard, què t'agrada de 80 Angry Journalists? Que podríem traduir-ho, no? 80 periodistes enfadats.
2: Sí. Sí, crec que per qualsevol persona molt interessant el periodisme és un accés superprivilegiat, perquè el director, que és un periodista de guerra, des que va començar a veure, no, que s'estaven movent fils darrere de la seva redacció, va estar gravant des del minut zero, i al llarg de gairebé 6 anys que ha estat fent el projecte, veus tots els moments, veus en directe quan dimiteixen, i crec que un dels valors més importants que té el documental és veure com es pot controlar un país i suprimir la premsa lliure a través de del periodisme, no?
0: Com ho fa Víctor Orbán? Com aconsegueix o pretén controlar la premsa d'Hongria?
2: Doncs en aquest cas és obligar de diferents formes a que dimiteixin

0: els caps de diferents redaccions a través també de qui finança cada mitjà. I en el cas aquest particular, el que provoca és això, no? Que salin i ressorgeixin el grup d'aquest de periodistes en una nova
1: capçalera, no?
0: Telex. Però això també, ja puc fer un mini spoiler, de no és tot és tan fàcil.
1: Clar.
0: De que funcioni i que intentar que aquest diari, no? Que on tothom eren una gran comunitat, que segueixi igual després d'haver viscut el que han passat.
2: I els 80 periodistes van en bloc o hi han certes reticències dins la pròpia redacció?
0: Hi ha gent que es queda a la redacció, però també podem dir que dimiteixen en bloc, però no tots aconsegueixen mantenir-se en la nova proposta que formen. Això és una mica com la segona part de la pel·lícula, que és molt interessant, perquè l'altre dia vam poder tindre el director fent el col·loqui i explicava, no?, com encara que tots els periodistes tinguessin la bona intenció de formar de nou una nova redacció, no es poden oblidar dels traumes que han viscut i els problemes que tenen entre ells.
1: I això pesa, no?
0: Això pesa amb tothom i res és tan bonic. I, bueno, bàsicament, el més interessant també de la pel·lícula és veure com Víctor Orbán va aconseguir tindre gairebé com una autocràcia, diguem, dins d'un país que forma part de la Unió Europea.
1: Sí, sí, efectivament, que tot això està passant o passava fins fa 4 dies, al sí de la Unió Europea. 80 Angry Journalists es projecta aquest dissabte, el 16 de maig, a 6:45, als cinemes Renoir. Es pot veure. Sense allunyar-nos gaire d'aquest terreny, parlem de discursos d'odi. En aquesta edició recolliu al Docs Barcelona l'atac racista a Hanau, a Alemanya, el 2020, i ens ho relaten al documental Das Deutsche Volk. 9 joves van ser assassinats per no semblar alemanys.
2: Durant 5 anys, aquest film documental relata el dol i la lluita pel reconeixement dels familiars i amics de les víctimes.
3: Mein Vater kam 1968 nach Deutschland, um Geld zu verdienen.
1: L'autor dels 9 assassinats, un noi alemany, Tobias Rathjen, deia que no tots els que tenen un passaport alemany són valuosos i de raça pura. Això ens fa recordar tesis que pensàvem superades. Gerard.
0: Totalment, és una de les pel·lícules preferides del comitè d'aquest any. Totes les pel·lícules ens agraden molt, però aquesta, la veritat, va ser una de les... És potser un dels documentals més brillants, perquè crec que el director el que fa és que es pren el seu temps i està molts anys, està 4 anys acompanyant aquestes famílies, així com altres vegades potser es fan reportatges o documentals molt breus exposant. Ell passa el temps amb tots els testimonis, amb les famílies, i pots veure molts estadis diferents des de les reconstruccions del cas aquest de l'assassinat fins a les primeres conseqüències, conèixer les famílies, veure com l'Ajuntament afronta això i
1: diríem que a Alemanya hi ha un racisme sistemàtic?
0: Per part... Clar, jo no sé si vull afirmar
1: això. O és una de les tesis
0: això.
1: Del documental?
0: Jo diria que veient el documental és una de les tesis que podries arribar, perquè, per exemple, hi va haver famílies que no van saber, o sigui, tot i que es va saber, no, que l'incident aquest, que van morir, es van assassinar 9 persones, hi ha familiars que fins 24 hores després no se'ls van informar que eren els seus fills. Hauria passat això si haguessin estat un altre tipus d'alemanys? Doncs segurament s'hauria gestionat d'una forma molt diferent. També hi ha una part que crec que és molt interessant on es graven les converses amb l'Ajuntament, com per exemple quan es vol fer un monument o una placa en honor, bueno, en record a aquest incident, a les víctimes, i on els deixen, on poden posar-lo, on no, què pot significar per la ciutat, i hi ha com... O sigui, és com molt interessant per tots els matisos i també crec que un dels elements claus és com veus que aquestes famílies són obligades a convertir-se en activistes, perquè el sistema no els hi posa fàcil o no els està ajudant.
1: Empara, no?
0: Llavors els pares i familiars són els que han de prendre iniciativa i de cop, o sigui, fer una associació i ser activistes i lluit.
1: I això es basa, aquests 9 assassinats, els perpetra una sola persona, no és una organització la que hi ha al darrere, diguéssim que és un, diria, un boig.
0: Sí.
1: No sé si és un boig o, o hereu del nazisme.
0: Sí, o sigui, va ser un noi que va sortir, va fer com una ruta per la ciutat en diferents punts clau, que ell sabia que hi hauria persones de, no, que ell no considerava potser suficientment alemanyes.
1: Ja.
2: Jo tinc una pregunta pel Gerard, perquè teniu tantes pel·lícules documentals tan diverses i tan impactants, que quin és el grau d'informació que hem de tenir com a espectadors abans de venir a veure els docus? Recomanes documentar-nos molt, documentar-nos poc?
0: Jo crec que pots, no fa falta que coneixis res abans de posar-te davant. Crec que també pots informar després. O sigui, crec que com a espectador el bonic és estar obert a trobar-te el que sigui, no? Sí que és veritat que dins de la nostra programació tenim alguna secció més específica. Per exemple, tenim una que es diu Visions, on sí que apostem per un cinema artísticament més o formalment més diferent, on hi ha alguna pel·lícula com Afterlives o Atlas de la desaparició, que sí que poden tindre poden ser una mica més elaborades de veure, però realment no, jo crec que és...
1: A vegades deixar-te sorprendre, no?
0: Clar,
1: també
0: totalment.
1: És l'actitud. Estem a 2 quarts de... a 2 minuts per arribar a 6:15 de la tarda. Volem tornar a connectar amb la desfilada, la rua del Barça celebrant el títol de Lliga. Nosaltres tenim els equips de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya, desplegats per tot l'itinerari que seguirà aquesta comitiva. Josep Capel, molt bona tarda. Mira, a veure si el Josep té cobertura i ens sent i el podem sentir nosaltres en ells, perquè estan fent aquest seguiment dels autocars destapats del Barça.
2: És realment complicat la connexió aquesta tarda amb aquesta rua. Ara estem veient per
1: ja
2: el senyal internacional que ens estan arribant la quantitat de mitjans que més hi han acreditats. L'Agüero ens ho deia, més de 130 mitjans acreditats en aquesta rua. De fet, sentim els crits. O no? Ah, no, tampoc.
1: L'ambient del carrer, Els jugadors estan a sobre dels autocars, van
2: no sé jo,
1: parlant
2: això sí és
1: amb els
2: molt
1: telèfons
2: segur,
1: mòbils... Sí, la veritat és que una cosa és estar a dins de l'espai per les persones, al segon pis, diguéssim, i una altra cosa està a sobre de la cabina del conductor. Això és diferent.
2: Bé,
1: molt
2: que no
1: normatiu
2: tenim,
1: no és,
2: Capel.
1: No tenim el Josep Capel. Bé,
2: ho anirem intentant.
1: Dificultats d'aquesta rua que està plegant, com diem... Bueno, és que ara ja no diríem milers, desenes de milers, òbviament, de persones que estan acostant-se fins als cèntrics carrers de Barcelona per veure els jugadors del Barça, jugadors i staff que estan en aquests autocars recorrent la ciutat de Barcelona. 29ena Lliga, el 29è títol de Lliga que ha guanyat el Barça. Tornem al Docs Barcelona. Volem parlar d'un parell de documentals més que es poden veure aquests dies. Per cert, Das Deutsche Volk, aquest documental del que parlàvem, tenim dues oportunitats per veure'l aquesta setmana. Avui mateix, a 6:45 de la tarda.
0: Amb el director.
1: Amb el director, amb el qual es podrà mantenir un diàleg,
0: sí.
1: Espero, al cinema Zumzeig, i divendres a 7:00 de la tarda a la Casa Montjuïc. Sí?
0: Sí.
1: Aquest és un espai nou, també pel Docs Barcelona, que aquest any ha obert noves sales. Anem a un altre dels documentals. Ara que sembla que la guerra a l'Iran monopolitza l'actualitat, és bon moment també de recordar Ucraïna. El Docs en continuen parlant d'aquesta realitat que encara és present i una ferida oberta.
2: I ho fan amb el documental Cuba i Alaska, que presenta la vida quotidiana de dues sanitàries i conductores d'una unitat d'emergències mèdiques al front d'Ucraïna.
4: Почали називати Куба і все. Ну, я не знаю, чому Аляска, Аляска.
5: Далёка від мороженого.
6: Это наш дом! Аляска,
1: гриш! Бе, no cal entendre l'idioma per fer-se una idea del que està passant, no? Que ja ens transmet aquest teaser. Què ens explica Cuba i Alaska?
0: Doncs amb Cuba i Alaska ens trobem amb dues millors amigues sanitàries que treballen al front, i crec que la diferència envers altres pel·lícules que estem rebent ara, per exemple, de Palestina o Iran, amb Ucraïna la guerra ja està integrada al dia a dia de milers de persones i en aquest cas de milers de joves.
1: Clar, és que ja han passat 3 anys.
0: Clar, clar. O sigui, o per exemple, o aquestes les dues protagonistes realment estan treballant d'això des del 2014, des de la primera invasió a Crimea, i és això, és una pel·lícula de guerra, però és una pel·lícula de, sobretot de l'amistat, i per entendre que la guerra és una part més del dia a dia i ja no és una novetat. O sigui, ja és, forma part de la seva vida.
1: I com de dures són les imatges que podrem veure en aquest Cuba i Alaska?
0: No, amb aquesta podeu estar...
1: Sí, eh?
0: Sí, aquesta està molt bé. Aquesta té algun moment dur, òbviament, són persones que estan a la guerra, però crec que es centra més en l'amistat, en els temps morts d'aquests joves que estan al front, però que també potser han de fer un examen d'anglès a distància.
1: Però elles estan combatent al front?
0: Elles estan de sanitàries ajudant als soldats ferits, però no hi són sempre. O sigui, després estudien, una és dissenyadora de moda, fa presentar una col·lecció a París, però al mateix temps doncs, ho combinen amb defensar el seu país en una guerra que és bastant...
1: Que és una imatge que ens pot sobtar bastant.
0: Clar, clar, clar. No? O sigui, a mi em va sobtar molt aquesta normalitat de... És una part més de la seva vida, així com podria ser, no ho sé, qualsevol altra cosa, perquè no es veu un final, no?
1: Clar.
2: Però el documental també reflexa com m'imagino que els impacta aquest escenari i aquesta situació amb elles mateixes, no?
0: Sí, o sigui, al ser joves crec que també hi ha una part bastant sorprenent, que és una mica la innocència o la... A vegades està tan normalitzat que potser no són 100% conscients de com de properes estan a la mort, i a la pel·lícula arriba la mort també, i llavors sí que hi ha com moments de realització, però clar, pensa que moltes persones que estan servint a l'exèrcit són molt joves i no tenen la mort present, clar, encara que estiguin a un camp de batalla.
1: Hi ha una imatge que pot doncs, sobtar i sorprendre a molta gent. Les dues arriben a planificar el seu propi funeral amb bombolles i confeti.
0: Sí, bueno, és que les dues protagonistes són genials, elles són superdivertides, i sí, hi ha un moment que...
1: Clar, que per nosaltres pot resultar frívol.
0: Sí,
1: però
0: o sigui,
1: entenent-ho en el context que clar, estan vivint, no?
0: Clar, veuen com el seu voltant hi ha persones que van morint, però llavors és com que li treuen valor. O sigui, és estrany, jo crec que d'aquí uns anys s'haurà d'estudiar, no? O sigui, com afecta a llarg termini a una societat que ja ho ha integrat tant, no? El viure, com viure amb la guerra.
1: Clar. Alaska i Cuba, un vincle profund, es van recolzant quan la por les envaeix, no? Una por que desapareix quan parlen amb les seves mares per telèfon.
0: Sí, en aquest cas, clar, quan hi ha guerra hi ha distància amb les famílies i hi ha distància amb els amics, i el mòbil o les trucades són l'únic enllaç que tens, no? En casa teva.
1: Clar. Veiem les protagonistes... Doncs les veiem com no lluiten per un sentiment patriòtic, no? Que és una de les coses que ens podríem imaginar. Per què no han fugit del país? Per què es queden... Serà per patriotisme? I ens fa preguntar-nos quanta gent en el front es trobarà en la mateixa situació, no? Que realment no és tant el patriotisme el que els mou.
0: Clar, hi ha un moment de la pel·lícula que una de les protagonistes ho diu, que ella lluita perquè és casa seva i és on ella vol viure. Ella no vol marxar. No vol emigrar a un altre lloc, perquè de fet una de les protagonistes té la seva mare a Espanya, però ella no vol deixar de viure a casa seva.
1: Valentes, també.
0: Sí, sí.
1: O inconscients.
0: No, jo crec que una mica de tot.
1: Una
0: però...
1: mica de tot.
0: Sí.
1: Bé, i dues dones en un front salvant vides, que aquest també és un altre tema, clar.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, doncs avui es projecta Cuba i Alaska, al cinema Renoir, a 9:15, doncs allà sí. La tindrem, Cuba i Alaska. I descobrim ara un nou format documental amb el qual doncs us arrisqueu, en aquesta 29ena edició del Docs Barcelona. Afterlives és una pel·lícula a l'estil documental d'escriptori que explora les traces de la propaganda extremista de l'ISIS.
2: Amb un artista, un activista i un investigador, Afterlives mostra com les persones es reapropien d'aquesta imatge com a eines de comprensió i resistència i com trobar sentit en l'actual flux constant de violència digital.
7: In 2014, during the civil war in Syria, the so-called Islamic State released a one-hour video. I wondered if I could analyze this video like a movie to understand how it creates fascination, how it creates terror.
8: I want to begin by talking about violent care. Care can be a blessing, but sometimes
1: bé, Afterlives, com el descriuries, aquest documental?
0: Bé, jo crec que és potser el més acadèmic, és, diria, més pròxim a un videoassaig de llarg format, no? O sigui que són 80 minuts, i crec que és perfecte per qualsevol persona que es dediqui una mica al món de l'acadèmia, encara que jo convido tothom, perquè crec que és també una experiència molt diferent anar al cinema i veure una pantalla d'ordenador projectada, ja que la gràcia del format aquest és que tot el documental està rodat gravant la pantalla de l'ordenador del director.
1: L'escriptori, no?
0: Sí,
2: l'escriptori. I això és aquest tipus de documental, que dèiem, d'escriptori, sí. Una pantalla d'ordinador gravant.
0: Sí. Crec que és un format que està treballant molt dins del món del videoassaig, i aquesta pel·lícula ho és, però curiosament és com... jo crec que s'utilitza com per el videoassaig o després com pel·lícules de terror. No entenc molt bé la relació, perquè sí que hi ha pel·lícules com Host o Searching, que són pel·lícules de terror que també són en aquest format. I, però mira, és com un format que funciona molt amb el terror o amb el videoassaig.
1: I la tesi d'aquesta pel·lícula quina és? Afterlives.
0: Clar, crec que és bastant complexa, només pel tema de definir. Però és una anàlisi sense tampoc respostes molt clares sobre un tema...
1: Perquè fa una anàlisi d'imatges de propaganda de l'ISIS.
0: Sí, o sigui, la pel·lícula s'inicia amb el director, el Kevin Billy, agafant un dels vídeos propagandistes de l'ISIS i tallant-lo en el software de muntatge per intentar veure com quin pensament hi ha hagut darrere de la intenció de cada imatge que ha utilitzat. I després parla amb un activista, un artista i una investigadora per veure els diferents punts de vista i com diferents modes de recerca que s'utilitzen dins de per entendre, no, aquestes imatges tan violentes.
1: Què vol analitzar amb l'anàlisi d'aquestes imatges? Què vol demostrar?
0: Doncs una mica... és que és bastant... crec que és una experiència bastant difícil de definir, però crec que al final també acaba parlant una mica del colonialisme digital que hi ha, de la... De com nosaltres estem acostumats a certes imatges molt violentes.
2: Per tant, té molt sentit que ens ho expliquin aquest format a través d'una pantalla, no?
0: Sí, totalment, totalment. O sigui, crec que és, o sigui, és la clau és que pots veure tots els arxius i l'anàlisi i pots seguir el seu procés mental, yeah, que va fent com cada pas en la seva investigació a través de...
1: O sigui, la narrativa d'aquest documental deu ser molt interessant, no? La manera de narrar. Sí,
0: totalment.
1: Violència, alta violència en el contingut d'aquest Afterlives?
0: No, o sigui, no. Parla d'això, però no és explícita en les imatges. O sigui,
1: perquè la cruesa de les imatges deu ser bestial.
0: Clar, clar, no hi ha, no es veuen 100% les imatges. Es parla més de les imatges que veure la cruesa.
2: 80 minuts, deies, oi?
0: Sí, crec que està sobre els 80 minuts.
2: I no es fa pesat, aquest format?
0: No, bueno, per mi no, però...
1: El cinema experimental triomfa? Gerard, què diries?
0: Jo crec que sí. O sigui, clar, és un públic molt diferent, no? Tampoc sabria si definia aquesta pel·lícula com experimental, perquè hi ha coses tan extremes. Aquí a Barcelona, per exemple, hi ha l'Excèntric, que fan sessions a molts diumenges i estan sold out. I sí, allò sí que és 100% experimental, on no hi ha ni narrativa. Afterlives jo veig més com un film de recerca, no? Perquè us feu una mica una idea, el director és professor d'universitat, i els alumnes que... O sigui, i la gent que van vindre, sobretot a la projecció de l'altre dia, eren estudiant de doctorat. I això era bastant...
1: Clar.
0: Una conversa molt interessant.
1: De les pel·lícules que queden per projectar en el Docs Barcelona, Gerard, quines serien les que destacaries tu, les teves favorites, les que més t'han impactat?
0: A veure, així que quedin per la resta de la setmana, destacaria demà The History of Concrete del John Wilson, que serà... És una, bueno, el John Wilson és el director de la sèrie d'HBO How to with John Wilson.
1: Que va ser un fenomen.
0: Sí.
1: Va causar furor.
0: Si us agrada la sèrie, la pel·lícula us encantarà. Està sold out, però esperem que pugui arribar properament. I així,
1: en presència de John Wilson.
0: En presència del John Wilson, sí, sí, sí. Podrem fer un col·loqui amb ell on la gent podrà preguntar-li el que vulgui. I després també destacaria Do You Love Me, que és una pel·lícula sobre Beirut, que està feta totalment a través de material d'arxiu, des dels anys 60 o 70 fins a l'actualitat, i és una pel·lícula que la narrativa es construeix a través de fragments d'altres pel·lícules. I així, per acabar, un dels altres grans èxits que creiem que serà d'aquest festival, que ja té les dues sessions sold out, és Corren les llebres, de Lorena Ross, que ens presenta a la Noa, que és una noia d'ètnia gitana trans del Raval, que... I les seves peripècies o tot el que ha de passar per recuperar els seus fills que estan en custòdia de l'Estat. I ja està soldat també, però serà un èxit.
1: Realment és que el Docs Barcelona és una font d'històries, no? Que no s'acaben mai. Quina més inspiradora que l'altra, quina més sorprenent que l'altra, i contents amb l'afluència de públic, no?
0: Sí, molt contents, molt contents.
1: Batreu rècords?
0: Superareu... Espero, jo sempre... Esperem que sí.
1: Superareu l'assistència de públic de l'any passat, eh? Aquesta
0: jo
1: és
0: que sí.
1: El desig.
0: Jo crec que sí. I aquest diumenge, el diumenge 17, hi haurà la projecció de la pel·lícula que guanyi millor pel·lícula del jurat i la que guanyi millor pel·lícula del Premi del Públic.
1: Quan es coneixen els premis?
0: El dissabte a la nit.
1: Dissabte a la nit.
0: Es poden comprar entrades, ara mateix és sorpresa, sinó el mateix diumenge. Podreu venir a veure al CCCB les pel·lícules que guanyin.
1: Bé, una cita que la veritat és ben interessant, i més que ho recomanem des d'aquí, des de l'Entrellat, que sap la nostra audiència que tenim un especial interès en el documental des de sempre, des del naixement de l'Entrellat, perquè realment és que és el que dic, que és una font d'històries que no s'acaben, que et colpeixen, t'enamoren, et fan feliç, no? I et deixen, et permeten transitar de vegades per les vides de les persones que els protagonitzen o dels propis directors i directores que els realitzen, no? Continua la rua del Barça, eh?
2: Estan començant les primeres ballaruques. Ara ja veia Lamin Yamal que començava a ballar al ritme d'uns joves que estan a la part de dalt d'una marquesina d'un autobús de Barcelona. I ells anaven, doncs, ballant al seu ritme. Han començat una mica més modestos, però una hora ja porten de rua i ara a poc es van deixant anar.
1: Efectivament, es va escalfant, eh? L'ambient de Barcelona, la gent que es planta a banda i banda de l'autocar, els autocars que van circulant, i d'altres ciutadans que continuen acompanyant els autocars en el seu recorregut. Estem arribant a les 6 de la tarda, fins a les 9 i més enllà es preveu que duri la rua, i n'anirem informant aquí a l'Entrellat. Ara, notícies, i de seguida continuem. Fins ara mateix. Li has dit adéu al...
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bona tarda, són les 6. Sobre la situació del creuer MAV Ondius, on s'ha detectat un brot d'antivirus, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà demà al matí amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. Laura Monill, bona tarda.
11: Bona tarda, sí. Mentrestant, ja ha començat el desembarcament dels últims passatgers del creuer al port de Granadilla de Abona, a Tenerife, abans de ser repatriats aquesta mateixa tarda als Països Baixos. Els 6 passatgers que encara quedaven a bord, juntament amb alguns membres de la tripulació, tripulació seran traslladats en una embarcació fins al moll, on pujaran a vehicles de la Unitat Militar d'Emergències, que els conduiran fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Des d'allà sortiran dos vols en destinació als Països Baixos. En el primer hi viatjaran membres de la tripulació i en el segon els passatgers. Quatre australians, un britànic resident a Austràlia i un ciutadà de Nova Zelanda. Segons les previsions, tots abandonaran el vaixell abans de les 7 de la tarda, hora canària. A partir d'aquell moment, el vaixell salparà rumb a Rotterdam, on serà desinfectat. El procés l'ha explicat Pedro Suárez, president de l'autoritat portuària de Tenerife, a Televisió Espanyola.
9: Bueno, el protocolo de desinfección es un protocolo bastante simple, es limpiar todos aquellos elementos que hayan podido tener contacto con estas personas. Es una fumigación, que es un manguerazo muy potente, que con eso limpia suficientemente según el protocolo.
11: D'aquesta manera es posarà fi a un operatiu internacional que ha implicat 23 països i que ha permès desembarcar i repatriar 143 persones, 14 de les quals espanyoles.
10: Gràcies. I en aquest punt, anem cap a la capital catalana, en marxa la rua per celebrar el títol de Lliga del Barça, una desfilada que començarà i acabarà a l'Spotify Camp Nou i que recorrerà carrers com Balmes, Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia. Seguint la desfilada, hi és el nostre company Josep Capel. Bona tarda.
12: Bona tarda. Justament ara ja acabem d'agafar el carrer Numància, acabat travessera de les Corts, una zona en la que hem estat pràcticament una hora. Recordem que la rua ha començat a les 5 de la tarda. De moment, els dos que estan animant el cotarro, com aquell que diu, són els dos polonesos, Tek Chechny i Robert Lewandowski, que podria estar vivint els seus últims moments com a jugador blaugrana. La gent s'ho està passant en gran, de moment, molta gent en aquest inici de rua. Recordem que això en principi acabarà a les 9 de la nit. Com dic, acabada ja travessera de les Corts, enllaçant amb el carrer Numància.
10: Gràcies, Josep Capel, des de Barcelona. Presó provisional i sense fiança pel presumpte assassí de la seva parella de 22 anys a Carabanchel, a Madrid. L'home de 23 anys hauria comès el crim aquest dissabte i ja presentava antecedents per violència masclista. El Ministeri d'Igualtat ja ha reconegut aquest cas com un assassinat masclista. Aquest 2026 ja han estat assassinades 19 dones en mans de les seves parelles o exparelles. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes i al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Més qüestions. A Manresa, quatre persones han estat detingudes per atemptat a l'autoritat, tot plegat després que els familiars d'un conductor sense carnet hagin apallissat els agents per impedir-ne la detenció. En total, quatre Mossos han resultat ferits. Uns fets que han tingut lloc aquesta passada matinada a 3:15 al carrer Pujada del Castell de la capital del Bages. Finalment, la policia catalana ha hagut de demanar reforços per detenir els dos ocupants del vehicle i dues persones més. I els expliquem també que el Partit Popular exigeix la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la mort de dos agents a la Guàrdia Civil mentre perseguien una narcollanxa prop de la costa de Huelva. Els populars insisteixen que no es tracta d'un cas aïllat i exigeixen a l'executiu més mitjans pel cos policial. Els socialistes, a la seva banda, rebutgen les crítiques, ironitzen amb que Núñez Feijó parli sobre el narcotràfic. Borja Semper PP, Montse Mínguez, PSOE.
13: Fueron asesinados mientras cumplían con su deber, persiguiendo al crimen organizado que cada día actúa con más violencia, con más impunidad y desafiando con más virulencia al Estado.
14: El mejor homenaje que se le puede hacer a los guardias civiles es recordar a quienes combaten contra el narcotráfico y dejarnos de lado de manifestaciones de quienes se fotografían amistosamente con los narcotraficantes.
10: I ens interessem ara per com se circula per les carreteres catalanes. En Roger Serra, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. En general no és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Hem de trobar les aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. En repassem algunes. Per exemple, autovia A2, un pèl lenta, amb aturades entre Sant Joan d'Espí, Cornellà de Llobregat. De fet, l'autovia A2 la tenim carregada tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Autopista B23, en retencions, res, un parell de quilòmetres entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, tant per enllaçar amb la Diagonal com amb la ronda de dalt des d'aquesta autopista B23. A l'extrem nord, tampoc no hi ha sorpreses. B58 ara baixa carregada entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Alguns trams de lentitud aquí a Montcada i Reixac també sortint de Barcelona en aquesta autopista C58. I acabem repassant l'autopista AP7, poca cosa, aturades puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
10: Doncs això és tot també per part nostra. Més informació al punt de les 7. Bona tarda.
16: Ràdio 4.
17: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
16: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: continuem a l'entrellat, però hem de tornar als carrers de Barcelona perquè el Barça celebra davant l'eufòria dels culers i dels veïns de la ciutat el campionat de la Lliga. Josep Capel, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Ara em sentiu o no?
0: I tant
2: que
0: sí.
2: Superbé, Capel.
1: Bueno, és que m'he hagut d'avançar 100 metres perquè hi hagi una mica de cobertura, perquè si no seria absolutament impossible.
0: És que són així milers que, les persones que estan seguint això. Al carrer.
1: Sí, mira, jo, mira, fa 30 anys acostumat a estar i corrent davant de la policia, ja estic protegit per la policia. Una sensació...
0: Què has de córrer tu? Diferent. Que tu no estaves a la transició corrent davant dels grisos.
1: Jo era dels que m'amagava. No, en sèrio, de moment molt bé. Mira, estan girant ara mateix, ja han acabat el carrer Numància i estan girant per Berlín. Uh-huh. Així que ara mateix la rua del Barça, els dos autocars, el primer d'ells, bueno, el primer va el del CAT, un petit on va el CAT, sí, que està sent un dels més aclamats, jo diria que és Chesney, després ja el CAT, i després ja venen la resta. Doncs el CAT acaba de girar per Numància, jo estic una miqueta més avançat ja, per aquí per Berlín, sí, i justament està girant ara mateix el primer dels dos autocars on van tots els jugadors i part de l'estaf tècnic. El segon autocar va la resta de l'estaf tècnic i convidats d'un dels patrocinadors d'aquesta rua. De moment jo crec que el crit que més sona pels carrers de Barcelona és el de Chesney fumador.
2: Està fumant.
1: Molt més, no, en sèrio.
0: Està papejant.
1: No, sí, T'explico, els dos grans protagonistes de moment en aquesta part inicial de la rua són els dos polonesos, Robert Lewandowski i Tek Chekny.
0: Estan pujats a sobre de la cabina.
1: Lewandowski, correcte, just davant, allà davant, són, diguéssim, on es col·locaria Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, saps què vull dir? Allà al Titanic.
0: Doncs, efectivament, aquesta és la imatge.
1: Més o menys perquè la gent es faci una idea.
0: Però anem a veure, Capel.
1: Jo crec que seria així.
0: Que no caiguin d'aquí, que no es trenquin una cama. No.
2: A mi em fan patir.
1: No, de moment jo crec que Chesney no podria protagonitzar la mateixa en les seves condicions, perquè no és només el que fuma, és el que veu.
0: També,
1: és una cosa descomunal en aquesta part inicial.
0: Avui es pot fer tot.
1: I juntament amb Robert Lewandowski. Jo crec que Lewandowski deu pensar... per lo que me queda dentro, perquè segurament serà un dels que abandoni el club en aquest final de temporada, després de 4 anys, la seva edat és la que és, i segurament marxarà del club i ho està gaudint, i de quina manera, perquè en d'altres rues, i ell en porta, aquesta és la tercera, no l'hem vist tan protagonista, i en el dia d'avui sí. I a part d'ell, evidentment, té Chesney, i clar, la gent a la que veu Chesney, doncs allò, el crit aquell del Chesney fumador, que a més aprofita cada cop que li criden per anar fumant i anar bevent. Per tant, ja et dic que de moment són els dos grans protagonistes en aquesta part inicial de rua. De moment em diuen que parlava un dels policies, anem en temps. És a dir, estava previst que arribéssim al carrer Berlín sobre aquesta hora, després d'una hora. Per tant, de moment anem en temps.
2: Teva previsió de 3 hores i mitja a mi em fa l'efecte que no, Capel?
1: No, haurem d'accelerar. No em veuen. Jo vaig molt avançat, vaig obrint via i no em veuen, però... si anem a lo previst, doncs arribarem al Camp Nou, suposo que a les 9.
0: Escolta, què li tira?
1: Espero que accelerem.
0: La gent està llançant objectes de bon rotllo, als jugadors del Barça.
1: Mira,
0: pilotes,
1: samarretes.
0: Què tiren? Samarretes?
1: No, per exemple, sí, samarretes i pilotes perquè les firmin i després els hi tornin. Mm-hmm. Una altra cosa. Vés
0: a saber a qui li cau.
1: Algú diu... No, amb el risc de que es puguin quedar sense samarreta, perquè després igual la llencen a un altre que no són els que l'han llançat, per tant és... Bueno, se la juguen, però sobretot doncs, samarretes, pilotes, objectes que volen que els jugadors puguin firmar.
0: Clar.
1: Per tant, doncs, això és el que habitualment estan llançant a l'autocar del Barça.
0: Eufòria, sí, sí.
2: Els primers minuts els hem vist una mica més continguts, però és cert que ara ja els comencem a veure ballar i tal, o sigui que això pot acabar sent, d'aquí 3 hores, una festa brutal,
1: Sí, bueno, la festa ja va començar ja a la nit,
2: Sí, ho parlàvem.
1: Avui és la continuació. Hi ha certes coses que ja comencen a ser uns clàssics, uns clàssics moderns d'aquells. Un és veure diversos jugadors del Barça en bici per anar a la festa, és a dir, van passar per casa, van deixar els cotxes i van agafar el bici. Aquest any no està Íñigo Martínez, mal que li pesi a molta gent, especialment a moltes dones, però sí que hi eren Dani Olmo, Ferran Torres, que també hi era, eren Dani Olmo, Pedri i Eric García, els tres que anaven amb Bissing a la festa que estava prevista on estaven tots els jugadors. Em diuen que qui ho va pràcticament organitzar tot va ser la Minya Mal, espero que no acabessin en una guarderia, i després Joan Laporta, un altre clàssic, aquest alut de gas, donant-lo absolutament tot. Ja et dic, hi ha diversos clàssics que estem acostumant-nos, perquè cada temporada està sent pel que veiem el mateix. Així que,
0: home, i que tindran ganes de festa, perquè a vegades també se'ns oblida que són jugadors molt joves. que són figures. Bueno, i... no tots, Lewandowski sí, no, però...
1: I els no tan joves, eh? Els també. Dos polonesos, bueno, clar, sí, sí. Per ser jugadors de futbol, 37 i 38 anys, sí, però per sí, nosaltres, sí. Diguéssim, continuen sent molt joves, eh?
0: Efectivament, per tu i per mi, sí, sí, Josep.
1: Sí, que joves, joves... Clar, és que parlem com si, no, els veterans, els grans no, tenen que... 37 o 38. Aquests no és que siguin grans, és que són molt grans, els de 37 o 38, sí, sí, eh? Sí,
2: sí. Mira, una curiositat...
1: I tinc
2: curiositat...
1: amics que pensen el mateix, també. O una Leonardo DiCaprio, què li diràs a ell, no?, de les de 37
0: home.
1: O 38. Massa grans.
0: Ai, ai.
2: Una curiositat que nosaltres hem pogut veure des d'aquí, des de la senyal internacional, que
1: ui,
2: no sé...
1: Ui, ara us perdo.
2: Que dic
1: ara sí, ara sí.
2: Hem
1: digues,
2: pogut
1: digues.
2: Veure que hi ha moltes persones en els balcons de casa seva i ens ha semblat veure l'actor Ramon Madaula sí. en el balcó de casa seva amb la bandera del Barça, que hem pensat...
0: Que deu viure al carrer Numància, no?
2: Doncs mira, allà deu viure, perquè ens ha semblat veure'l.
1: Podria ser, a tant no arribo, eh?
0: No,
1: el Ramon Madaula, evidentment, el reconeixeria.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: a tant no arribo, eh? Però sí, no, evidentment, hi ha molta gent... a les balconades, amb banderes del Barça. També hem vist alguna del Madrid.
0: Ah, sí,
1: és allò de dir, bueno... Sí, sí, bueno, hi ha una miqueta la provocació, no?
0: Ja.
1: Ara sí que sentiu, eh? Ens anem. Saps què passa? Que m'he aturat i es va apropant l'autocar i ara aneu sentint, eh? Mira, mira. Què vota el periodista?
0: El periodista!
1: Què vota el periodista? Ahí estamos.
0: Molt bé. I Josep ja, Papel saltant.
1: Quin protagonisme. Clar
2: que sí. Bueno, Papel, no votis massa, que tens fins les 9.
1: Aquest proper 6 de gener... a les carrosses dels Reis, tu.
2: Ai,
1: allà
2: mira,
1: pujaré.
2: Allà t'espero, Capel.
0: Qui és?
1: Home, i tant, allà hi seré. No, bé, jo com a paje, eh? Jo no... Els Reis els respecto massa, eh?
0: Josep, moltes gràcies per aquesta connexió. Company, ànims, només et queden 3 hores.
2: Continua
0: de
2: votant.
0: Rua.
1: Re. Aquí qui patirà és el Jorge, que mira que és que... És com qui se'n va a la platja sense la crema solar, sense la tovallola... Saps? Vull dir que hi ve amb unes bambetes sense sola, jo vaig preparat, porto les bambes de quan feia maratons, que
0: però
1: encara
0: té una il·lusió, bueno, però té una il·lusió com,
1: se li ha,
0: com
1: ja dic, Reis ja Max. Se li ha acabat la il·lusió. No, vosaltres no veieu la cara que veig jo del Jorge ara mateix, se li ha acabat la il·lusió. Només deu estar desitjant que mai més torni a guanyar un títol al Barça, ni al Barça,
0: no,
1: ni l'Espanyol, ni al Girona.
0: Feliç Catalunya amb aquest títol del Barça, títol de campió de Lliga. Josep, moltes gràcies, una abraçada.
1: Ah, fins ara, adéu.
0: Adéu. Doncs continua, el relat de l'actualitat a banda del Barça i d'haver guanyat la Lliga. També els volem parlar de moltes altres coses. Entre d'altres, una bona notícia. Ha reobert el Teatre Raval de la mà de Pep Tosà i Evelyn Arévalo, de la companyia i productora Oblideu-vos de nosaltres.
2: I el primer espectacle és Federico García, una peça sobre la vida i obra de Federico García Lorca, celebrant els 10 anys de la seva estrena al Festival Grec. L'espectacle s'estrena demà mateix i servirà com a tret de sortida d'aquest nou Teatre Raval.
0: I ens acompanya aquí l'estudi 41 de Ràdio 4, Evelyn Arévalo. Com estàs, Evelyn?
3: Hola,
0: benvinguda. I Pep Tosà, també el tenim connectat, director i dramaturg. Molt bona tarda, Pep.
4: Què tal? Bona tarda. Com
0: abans, de seguida, parlarem de l'obra, de Federico García, però abans, parlem abans d'aquest Teatre Raval, d'aquesta reobertura. Com és que us heu animat a agafar la direcció d'aquesta sala, Evelyn?
3: Doncs nosaltres feia temps que buscàvem un lloc on desenvolupar el projecte, on desenvolupar, vaja, tot el que són les nostres produccions, la nostra trajectòria, i poder crear un espai que aculli altres espectacles que siguin, per dir-ho d'alguna manera, germans, i principalment per això feia temps que ho buscàvem, i va aparèixer l'oportunitat de... Vaja, d'agafar les regnes del Raval, que ho deixava la gestora anterior, i nosaltres vam agafar la llicència d'activitat, literalment, i vam fet una obra de reforma integral i hem fet un teatre, que li podríem dir el nou Teatre Raval, i aquesta ha estat la motivació principal, vull dir, poder desenvolupar el projecte.
0: I què voleu que expressi aquest Teatre Raval? Quin objectiu teniu, Pep?
4: Tenim el mateix de sempre, és a dir, clar, nosaltres portem molts anys com a companyia i fent produccions que hem exhibit a altres teatres que no eren el nostre, no? Això implicava uns períodes molt, molt, molt poc convenients, no? T'has d'adaptar als horaris dels teatres que puguin programar-te, i per tant El nou projecte serà una evolució, una continuació del que hem vingut fent fins ara, no? Un teatre a prop de la força poètica, un teatre preocupat per la societat dels nostres dies, per la condició, diguéssim, existencial de l'home d'avui, no? de les persones d'avui. Però sobretot això, sobretot estem... continuar fent un teatre on l'objectiu principal sigui la força poètica.
2: És una gran notícia per Barcelona.
5: Gràcies.
2: Home, sempre que hi ha una reobertura, una rehabilitació, o sigui, allò de tirar endavant nous projectes culturals, fa il·lusió.
3: Home, sí, fa il·lusió. A nosaltres ens fa il·lusió i, a més, també ens fa il·lusió formar part dels teatres i de les sales de concerts que hi ha al Raval, que hi ha al centre... Vull dir, un espai, nosaltres estem, es diu Teatre Raval, perquè està al Raval, però estem al costat de Sant Antoni, del Mercat de Sant Antoni, que és una zona amb una ebullició cultural, vull dir, amb moltes possibilitats per... Sabem que es desenvolupen moltes coses, que passen moltes coses, però la cultura sempre s'ha fet molt forta des d'aquesta part del centre, des d'aquest Raval, des de... I nosaltres, i a més és que el teatre és molt bonic, és un teatre de mitjà format i no sé, sí, però tot, bueno, la sí, gent sí, suposo que està emocionada, però nosaltres estem molt també.
0: I escolliu obrir el Teatre Raval o aquesta temporada amb Federico García, per què escolliu aquesta peça?
3: L'escollim principalment perquè, no sé si principalment, però una de les raons importants és que fa 10 anys que la vam estrenar, al Grec, que dèieu vosaltres abans, i ens agrada juntar aquestes dues celebracions, no? Inaugurar el teatre amb un espectacle que ha estat un espectacle d'èxit, vull dir que va fer temporada a Barcelona, després d'estrenar el Grec, que ha anat ha fet la gira per tota Catalunya, hem estat per Espanya també, hem anat fora, hem estat a París, hem estat a Sud-amèrica, i poder inaugurar amb un espectacle que ha vist molta gent, però que encara hi ha molta gent que no l'ha vist i que crec que és un espectacle emblema, tot i que tenim altres espectacles importants, però crec que és una bona manera d'obrir el teatre i de celebrar-lo.
0: Pep, què volies dir?
4: Sí, no, que també mai és tard per reivindicar Lorca, no? Lorca, ja sigui per la projecció de la seva obra, que cada dia creix, que cada dia sembla més actual, no? El que acaba sent totalment actual és el Lorca com a representant de les víctimes del feixisme al nostre país, no? El feixisme, des de ja fa massa temps, avança a passes de gegants davant la mirada atònita dels que podríem anomenar-nos antifeixistes, no? Reivindicar Lorca és una forma de posicionar-se també, no? És una forma de reivindicar la memòria històrica, de tenir present quines són les conseqüències de no actuar davant la barbària.
0: Clar. I a Federico García proposeu una mirada que conjuga la paraula, la dansa, el documental. Per qui no hagi vist l'espectacle, com s'articula aquest col·laix de gèneres, Pep?
4: Sí, és això que se'n sol anomenar un espectacle multidisciplinar, això vol dir que es compon de diverses disciplines escèniques, no? Hi ha la música, hi ha el ball, hi ha el llenguatge documental, hi ha la interpretació, és a dir, tot això no és que hi hagi una disciplina que funcioni per separat, sinó que el conjunt de totes aquestes coses generen un fil narratiu que il·lumina o que tracta d'il·luminar el Federico el Federico més enllà del mite, diguéssim, no? que tracta de rebuscar la poesia en la persona allunyada, diguéssim, del mite, amb la persona allunyada del màrtir. Això ho hem fet amb aquesta fórmula, l'hem aplicada en altres espectacles. De fet, jo vaig començar fent això l'any 2003, quan vaig estrenar Esquena de Ganivet, sobre la vida i l'obra del poeta mallorquí Damià Huguet, però no ho vaig fer per crear un sistema nou de treball, sinó que ho vaig fer perquè en realitat estava biografiant un poeta multidisciplinar i em va semblar que era una bona idea recórrer en aquesta multidisciplinaritat per reflectir la personalitat artística d'en Damià Huguet. Va ser després que d'alguna manera me'n vaig adonar
6: que sense proposar-m'ho havia creat un, bueno, doncs un llenguatge que podia aplicar a altres poetes i d'aquesta manera va haver un dia que vam arribar a Federico García Lorca i n'estem molt contents.
0: Evelina, tu què t'agrada més d'aquest Federico García?
3: Home, t'ho dic que m'agrada tot, però de la manera amb la qual la poesia de Lorca, que en molts casos esdevé cançó, perquè hi ha alguns dels poemes musicats, com també el sentim directament amb la paraula, que recita en Pep, i com aquesta poesia, vull dir, aquest esperit lorquià, vull dir, es transmet també a través del ball, que ho va estrenar en José Maldonado, però que també ho fa en Rubén, ara m'acordo del seu cognom, però... I com la...
0: Te'l deia el Pep, dansa, el cognom, crec?
6: Rubén Molina.
3: En Rubén Molina, això. Perdoneu. I com... la paraula esdevé ball, com el ball esdevé música, com la música esdevé paraula i com tot alhora... Bueno, una part molt important, que són les imatges, una part audiovisual, que són unes entrevistes, que és un vídeo documental amb el qual hem entrevistat Antonina Rodrigo, vam entrevistar la seva neboda, vam entrevistar en Alain Josep, especialistes, estudiosos acadèmics sobre l'Orca, i com el que és el relat, podríem dir... no sé si periodístic, en tant que hi ha les entrevistes, el que és la dansa, la música, com tot alhora s'explica un a si mateix i crea un espectacle conjunt i jo crec que excel·lent, no? Tant per la qualitat dels intèrprets com... Digue'm.
7: I en aquest procés de documentació que expliques ara, parlant amb la neboda, amb especialistes sobre la figura de Lorca, has descobert alguna cosa del poeta que et sorprengués?
3: Mireu, nosaltres hem fet un espectacle ara fa poc, vull dir que ja estarà en la temporada vinent, sobre Miguel Hernández, que sí que he descobert, vull dir, allò de descobrir una vida nova, és a dir, que tens una idea del que era Miguel Hernández i és una altra, en realitat. Amb en Lorca no és tant descobrir una vida nova, perquè d'alguna manera ja la coneixes, sí, detalls, o que és potser alguna frase, com potser es dirigia a la seva mare, com la relació amb en Buñuel o amb en Dalí, que no era tan bonica com de vegades podia haver semblat, però el que he descobert és com la figura de Lorca en les persones que han estat a prop d'ell, els mateixos estudiosos que no l'han conegut, com entra dins de les persones, com fa sentir que expliqui que la seva vida sigui la nostra pròpia vida, no? Com exemplifica una ànima individual i una ànima col·lectiva, perquè crec que la vida d'en Lorca, l'obra d'en Lorca, perquè la seva vida, sens dubte, perquè quasi tu expliques la vida d'en Lorca, no?, i expliques la guerra civil i el que significa, però també la seva obra, com ell va de lo popular al culte, no?, com és apassionat però reflexiu, com catalitza les coses, no? Aquest esperit catalitzador d'en Lorca crec que és la gran força de Lorca, tràgicament també, no? Però, bueno, per mi...
0: Pep, com de vigent diries que continua el llegat de Lorca gairebé un segle després? Ara estem celebrant el 90è aniversari de la seva mort.
6: Jo crec que Lorca és el poeta del segle XXII, no? És absolutament vigent pel que he explicat fa un moment, en tant que el temps horribles que ell va haver de viure sembla que estiguin tornant de cada vegada d'una manera més evident, però també, si recordem, per exemple, el que és això que s'ha anomenat, o que ell mateix va anomenar el Teatre Impossible, no? He de tenir en compte que El Público, per exemple, és una obra que ell va escriure a l'any 1929, a l'instant farà 7 anys, i que ell mateix imaginava que era una obra difícil, però que al cap de 10 o 15 anys seria un gran èxit. En canvi, l'obra no es va estrenar fins 51 o 52 anys després, no? Se va dirigir en Lluís Pasqual, no? Amb una escenografia i vestuari en Fabià Puigcerver, un dels espectacles més bonics que mai he vist a la vida. Jo crec que El Público encara s'ha fet de foc, és a dir, allò que ha traspassat les parets del temps dins l'obra de Lorca, doncs són, òbviament, els drames rurals, no? Nardalba, Les Bodars de Sangre, etc. Però ell mateix, el mateix Federico, i això s'explica al nostre espectacle, explica en una entrevista que el seu propòsit principal és el teatre invisible, no? Són aquestes peces que s'han projectat menys, que són molt menys conegudes, no? I jo crec que són totalment vigents. O sigui, jo crec que el públic, per no parlar de les altres, no? Com ja sin título, El maleficio de la mariposa, Así que pasen 5 anys, etcètera. Crec que aquestes peces encara estan per
0: desplaçar-se, sí, sí,
6: poquíssim, i que cada vegada són més misterioses i són generen més ganes de recórrer precisament la vida i el talent.
0: Sí, sí, donen noves lectures, no?
6: Era capaç d'elevar cada moment de la seva existència a poesia culta.
0: Pep Tusà, director, dramaturg, Evelyn Arévalo, ajudant de direcció, dramaturga, tots dos al capdavant d'aquest Federico García, al Teatre Raval, que s'estrena demà mateix i que es podrà veure de dimecres a diumenge fins al 26 de juliol. Els dos, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu, Pep. Adéu. Continua la celebració del títol de campions del Barça. Josep Capel, com va la rua?
1: Bueno, molt bé, ja pel carrer París, eh? Ah. Ja veig a l'horitzó el carrer Vallmes per començar a baixar-lo. Encara queda una estoneta, però anem encara en temps i forma. De moment, tot bé, segons han comentat, sense incidents.
0: Perfecte.
1: És a dir, tret de la gentussa que som la premsa, però fora d'això, per la resta, no, és broma. Tot bé. De moment, tot està anant bé. Tot i que, també ho he de dir, en aquesta zona d'aquests carrers de Berlín, de París, menys gent del que havíem trobat, per exemple, a Travessera de les Corts o fins i tot aquest petit tram del carrer Numància. Mm-hmm. Jo intueixo que ara, a partir del carrer Balmes, i ja arribant al centre, serà quan més gent n'hi haurà. I sobretot en els punts d'animació i sobretot en els dos que hi ha un, baixant Balmes, agafant en Gran Via, o el segon, en Passeig de Gràcia, amb Consell de Cent, suposo que serà on més gent es pugui concentrar. Aquest, ja et dic, que bueno, ha estat, diguéssim, et treuen les ganes d'anar el dia 6 a cap carrossa de Reis, perquè és poca gent. Nosaltres necessitem més ambient, més ambientació per poder fer. Mira, tinc a Jorge aquí al costat.
0: Vinga.
1: L'he trobat. Estava assegut en una cadira, pobret meu.
8: Havia anat a comprar unes sabatilles. Tenies raó, Capel. Ha necessitat unes bambes noves
0: per aguantar.
8: Per poder aguantar només la primera meitat de la rua. O sigui,
1: de fet, estem al costat dels 4 cavalls blancs que porten els... Qui són aquests? Els de l'Ajuntament, no? Diguéssim, perquè porten el color, unes llances
8: amb la guàrdia
1: urbana. Sí, però és la guàrdia aquesta que va a cavall,
0: sí.
1: I estic a punt de dir-li a algú a veure si em pot deixar les botes i Jorge i jo acabem de fer el recorregut a cavall.
0: Bé, una munió de gent.
1: Bé, de moment bé, de moment
0: de
1: bé.
0: Moment
1: ja per aquí menys gent, però de moment bé.
0: Vinga, doncs gràcies, companys, una abraçada, bona feina.
1: L'any vinent fem un canvi, veniu vosaltres i nosaltres fem programa allà, si voleu.
0: Vinga. Jo, per mi, encantada, eh?
2: Jo no sé si aguantaria tan bot com estàs aguantant tu, també t'ho dic.
1: Dic una cosa, d'aquí li trauré algú a la feina d'allò d'anar a cobrir cabalgates de Reis i aquestes coses.
2: No, la compartim, però no me la treus, guapo.
1: I tant, això no podem perdre, mai!
0: Gràcies, Josep, ara, Jorge, estimat. Una abraçada. Adéu.
9: La Moraneta és sexy.
0: Mariola Dinarés, com estàs?
10: Molt bé.
0: Tu no estàs a la rua?
10: Deuen estar ressecosos, no? Perquè, clar, jo, o sigui...
0: Molts.
10: Una història que anem a les 4 de la matinada, veig que anaven amb bici.
0: Ho has vist, no?
10: Sí, sí, clar.
0: Uns quants jugadors, ho dèiem. Sí, Dani Olmo i un parell més, han agafat el bici i han baixat
10: al
0: centre.
10: Clar. Home, però és que això
3: emocionant també. Però ells són joves. Sí, jo no sé com ho porten a la porta.
0: Però escolta, que a mi
10: sorprèn. A la porta? Però si té molta...
0: Té experiència, no?
10: Sí, té experiència.
3: Posàvem en dubte, ara fa una estona, si ja la porta ha dormit aquesta nit o no, eh?
10: Jo crec que no. El que passa però... que amb la veu no se li nota, perquè sempre ja va enrogallat, diríem, sempre, quan parla. Però és divertit,
0: no l'hem vist encara,
10: eh?
0: L'any per la porta, un any excel·lent, d'una collita impressionant.
10: No.
0: Ha revalidat la presidència, han guanyat la Lliga...
10: Però és que estem enamorats de Flick, O sigui, estem tothom... Sí. O sigui, Catalunya està enamorada de Flick,
0: home,
10: sí o no?
0: És que el sacrifici que ha fet...
10: No, i a més, és que ja ho érem abans que passés avui, clar, i família, no sé què, o sigui, ha sigut tot brutal. I clar, amb les xarxes passa que, clar, veus 3 vídeos del Barça, de la celebració, i a tota la teva bombolla, i estàs enganxat a veure coses que penja la gent del Barça. I és una bola perquè cada vegada n'estan penjant més, ara s'està viralitzant.

0: Molt bé.
1: Veus?
0: He pensat al principi que era la teva veu.
2: De veritat.
0: T'ho prometo.
1: Sí, sí.
2: No, jo cantant.
1: Si no fos per la pronúncia...
0: ja. Després ja... No, i uns aguts que he pensat, home, no sé si arribaria aquí dalt la Mariola.
2: No, no, no.
1: Home, ja tu, Mariola, deus cantar bé.
2: No, és que, mira, aquesta cosa sempre haig de desmentir. La gent es pensa que si treballes a la ràdio i tens la veu de parlar a la ràdio, ja saps cantar, i no és veritat,
0: i
2: això.
0: No, eh?
2: Tu, Samantha, cantes bé?
0: Molt. La Natàlia ho sap.
2: Sí?
0: Sí.
2: I tu també ets de cantar, Natàlia?
0: Mira com calla.
2: Jo no, jo fatal. I a més, avui no, estic una mica així també.
1: Jo, jo canto, fa què? Vas anar a Iman la Porta?
2: No sé, sí. No, he anat a Vilaseca, he anat a la Fira de Música al carrer Vilaseca.
1: Molt bé.
2: I he estat bastanta
1: allà,
2: festa.
1: No, no, jo canto com un puput.
2: Sí, sí, sí, que he vist moltes actuacions, per cert, que té a veure amb el tema tecnològic també, que ara molta gent ha canviat els músics pels ballarins.
0: O sigui, ara hi ha gent que... Sí, és veritat. Això, o sigui, es veu a tots els concerts.
2: No tothom, perquè ja també hi havia molt de rock, eh? O sigui, hi havia com les dues vesants.
1: Ai,
2: també,
1: no perdem els músics a sobre l'escenari, eh, si us plau.
0: El...
1: No,
0: ei, mira, dissabte.
1: No, cos de ball molt passat. Bé, però cos de ball i músic.
2: Però s'ha de combinar.
0: Rodrigo Cuevas.
1: Sí.
0: El Sant Jordi tres Club. Tres músics, quatre ballarins. Uh-huh. Això era el que tenia sobre l'escenari.
2: Sí, no, no, jo havia una mica de tot, però és veritat que els bolos, dels que comencen, clar... portar molts músics també és car, però sí, hi ha ara com la dicotomia de portar DJ, ballarins i autotune, i d'altra banda, pop-rock i banda saco. O sigui, hi ha com les dues vessants que estan convivint, molt divertit.
1: Doncs està bé.
2: Bé, no, dèiem això de parlar de l'extrem, perquè el que moltes vegades quan us diuen això és molt segur perquè està encriptat d'extrem a extrem.
0: És que vol dir això?
2: Clar, però a més ara...
0: Però jo m'ho crec, dic, ah, vale.
2: S'obre un molt, molt interessant. D'extrem a extrem vol dir que ningú, no un tercer, no pot entrar en aquesta conversa. És a dir, només el que envia el missatge i el que el rep. I ningú pot veure aquesta conversa, ni la plataforma, ni ningú pot veure entremig. No? Llavors, clar, per exemple, el WhatsApp ara està encriptat d'extrem a extrem. Però des del 8 de maig, Instagram ha anunciat que treu l'encriptació d'extrem a extrem en els DMs, en els missatges.
0: Per què?
2: Sí, en els missatges de
0: directes. DMs.
2: De fet, hi ha diverses coses. L'extreu, de fet, o sigui, el tema és que, ara flipareu.
0: A veure.
2: Estaven encriptades d'extrem a extrem si tu ho feies, havies de fer una operació. O sigui, per defecte no estava encriptat.
0: D'acord, tu havies d'activar.
2: Havies d'activar-ho. I com que ningú feia servir, però clar, tampoc ho sabíem. O sigui, tal. Ja. I ell ha dit, com que ningú fa servir, doncs ho triem, això. Però bé, el tema és que les entitats de protecció de menors estan en contra de l'encriptació extrem a extrem.
0: Ah, per seguretat dels menors.
2: Perquè, clar, no, perquè és que després no poden, si, per exemple... Clar, no es pot rastrejar de cap manera.
0: Un
2: si,
0: abús.
2: Per exemple, la pornografia infantil. Llavors, clar, ara que estàvem acostumats a dir, val, el que està bé és que sigui d'extrem a extrem, però hi ha aquesta cosa, que, clar, que si és d'extrem a extrem, doncs no pot, els moderadors de continguts no poden veure que allà hi hagi alguna cosa que no està bé, i molta gent es comunica. Per exemple, jo moltes vegades hi ha algú que em contacta a través del DM d'Instagram i em diu... Em passes el correu? Jo sempre he tingut el dubte. O sigui, si poses el correu allà, si no està encriptat, aquell correu el pot veure moltíssima gent, o fins i tot marques publicitàries per després fer-te spam, coses d'aquestes, no? Llavors, el tema de, bueno, d'extrem a extrem és bo i dolent, diríem.
0: Clar.
2: O sigui, és bo i dolent.
0: Efectivament.
2: A WhatsApp sí que està d'extrem a extrem. Bé, de fet, és un dels temes que té a veure amb... Aquesta setmana hi haurà una primera trobada internacional de drets digitals a Barcelona.
1: Molt bé.
2: Organitza la Mobile World Capital amb el govern espanyol. Ja us aviso que ja s'anunciaran coses, perquè, de fet, jo hi seré fent allà moltes entrevistes i he estat una mica amb l'organització. El ministre de Transformació Digital té previst anunciar coses que tenen a veure amb els drets digitals.
0: Però tens alguna informació?
2: No sé exactament.
1: Sí, però no ens la donarà.
0: Ah,
1: no.
0: De donar alguna
2: cosa. No, però jo us aniré informant. Aquesta primera trobada, passa just a la setmana que acaben d'anunciar, de fet, a nivell polític, el Francesc Fajula era el director de la Mobile World Capital, ho ha deixat, i dic, què passa?
0: Per què
2: ho deixa? Doncs bé, es rumoreja que serà el màxim dirigent de la fàbrica de xips de Móra d'Ebre, que s'ha d'obrir, no? I també Hoffman, en el Mobile World Congress, John Hoffman,

0: també ha fet una passa al costat perquè s'ha jubilat ja definitivament.
1: Ja.
0: Vull dir, hi ha canvis, però això és una qüestió d'organigrama. Però a banda d'això, el govern espanyol va molt fort amb el tema dels drets digitals, com sabeu, sí. I durant dos dies hi haurà, o sigui, un munt de gent internacional, per exemple, la Yael Isensat, que és exdirectiva de Facebook, uh-huh. És experta en polítiques tecnològiques, ella va ser assessora de seguretat de Joe Biden, és la persona que va estar 6 mesos treballant a Facebook i va dir, jo me'n vaig d'aquí, ja. Perquè aquí a Facebook no van per la democràcia ni la seguretat informàtica, van pel negoci, uh-huh. I s'ha convertit una mica en una de les persones més en contra de Facebook i les xarxes socials del món, no? Llavors ja. Ella estarà en aquesta trobada.
2: Espera, una altra de les persones més en contra de les xarxes i de Facebook podria ser Maria Juan, eh? Maria Juan, bona tarda.
3: Bueno, perdona, estàs posant en la meva boca coses que jo
0: si ella és una influencer.
3: Potser he pensat, però no t'he dit.
2: Però és que jo ho veig. Jo ho veig.
3: En contra de Facebook, però perquè està desfasado, tia. Jo soc una tia moderna.
2: No t'ho pensis. Hi ha milions de persones que el fan servir al Facebook.
4: Ja, és veritat. És una qüestió d'edat.
0: I està feta d'una manera que va molt bé per la publicitat, per la segmentació, i això fa
2: veus?
0: Que
3: a mi m'he seguit moltíssima gent per Facebook. A mi hi ha gent que t'he escrit, i jo dic, pues si ho has escrit, carinyo, pues fa 3 anys que no.
0: No, i no t'ha passat que la gent et diu, ah, vas fer això. Dic, però sí. Tu com ho has vist si no estàs... Clar, jo com que tinc vinculat Instagram amb Facebook...
2: Jo també.
0: Clar, llavors, la gent que està a Facebook també t'ho està veient.
2: Però qui m'estigui escrivint a Facebook, potser fa 17 anys que no entro a Facebook.
0: A mi m'ha passat l'altre dia. Hi ha molta gent que t'està dient coses i ja t'ho dic ara.
2: Impossible que ara mateix me'n recordi de la contrasenya.
0: No.
2: Sí, no.
3: Però doncs... això tens que vincular-te i si no us te recordes, pues parlar en Zuckerberg i dir-li Zuckerberg. He perdut la contrasenya de
2: Però el compte està ahí, eh? Això sí. El compte continua sí, viu, publico coses...
3: Bé,
0: ja no, i hi ha una gran població que encara hi és. Tot i que ara es comença ja a dir que sí que va una miqueta a la baixa.
2: Home, ara.
0: Fins ara. Però clar, abans per tenir Instagram havies de tenir Facebook i per tant això li donava vidilla. I Zuckerberg anava dient, mira, hi ha molta gent.
2: Veus?
0: Bueno, la qüestió és que ja us diré què passarà, però sí que és veritat que hi haurà una jornada molt interessant el dijous a la tarda que parlarà sobre els menors amb Letícia Dolera, que sabeu que ha fet aquesta...
4: Pubertat.
0: Ha fet pubertat, que parla molt d'aquest tema a nivell del ciberassetjament, a través del mòbil.
2: De pornografia entre menors.
0: I com sabeu, ja et dic, el govern espanyol, per exemple, avui sentia declaracions del ministre de Transformació Digital, ell està en contra de l'anonimat, per exemple. Això està com una mica, s'ha de discutir també, perquè, clar, no és ni blanc ni negre, no? Sempre diem, l'anonimat, si es treu l'anonimat, igual tampoc no podrem fer activisme, segons com, no? Llavors, tampoc està tan clara les coses, per això es fan 2 dies per parlar moltíssim. El que sí que ha passat, per exemple, és que la Unió Europea està adoptant algunes coses que està aprenent, que està aprovant el govern espanyol. Per exemple, el govern espanyol proposa una verificació per edat, que això és superdifícil, no? De dir, val, els nanos no poden entrar a les webs pornogràfiques. Com ho fem, això? Perquè pots canviar i tot això.
2: Home, però quan t'obres un compte bancari o de criptomonedes o tal, et demanen el DNI.
0: El que estan fent és una cartera digital beta. Us explico una mica com anirà. És un carnet digital que permet demostrar que ets major d'edat sense ensenyar el DNI a cada web. Perquè, clar... Et registres a una aplicació que faran, verifiques la teva identitat amb certificat digital.
2: Com el certificat digital, clar. I, que vagis a la comissaria, que diguis jo sóc aquesta...
0: Però la gràcia ja és que el govern emet una credencial anònima. És a dir, que només verifica la teva edat, però no diu qui ets.
2: Ah, això està molt bé.
0: I aquesta és una mica la clau, no?
2: Ah.
0: I clar, l'objectiu una mica és impedir l'accés de menors a pàgines pornogràfiques, continguts sensibles...
2: Molt bé.
0: Però una mica de polèmica perquè es preocupa per la privacitat, la filtració
2: però
0: de dades...
2: Però serà impossible, no? Perquè vull dir, després sortiran com a bolets noves webs que no...
0: Mira, saps
2: no?
0: què va passar? Les primeres proves que s'han fet sobre això en webs porno espanyoles van provocar caigudes enormes de trànsit perquè molts usuaris abandonaven abans de verificar-se. És a dir, quan s'havia de fer la verificació, la gent ja anava a introduir la pàgina web porno, encara que sigui anònim.
3: Puc fer una aportació? Puc fer una aportació? Deixeu-se de rotllos, o sigui, deixeu-se de verificacions i de tal. A mi cada vegada que he vist una cosa d'estes de... Esta foto... ¿Cuántos semáforos aplica los que tienen semáforos o donde hay un puente? Jo no n'encerte mai i sóc major d'edat.
0: No us passa que sempre teniu el dubte de que esteu fent malament?
2: Sí, sí, sí. Aquí hi ha un trosset de moto, però no sé si compta com a moto.
3: La de Teruzo Sompo que vota a Vox i veu el porno, i tots ixos no encerten el xap-xap-xaixe ni de conya, tio. Tots ixos fora.
1: Però ara n'hi ha un de molt complicats, que veus com una figura geomètrica, sí, i llavors tu has de veure l'ombra que fa i algunes ombres que estan malparides, i les que en teoria són les que són de veritat.
0: Això va començar amb una paraula que jo mai feia bé, la paraula. Jo sempre a la tercera o la quarta.
2: Que no sabia si era una Y o una J.
1: No soc robot, però una mica rossa potser sí.
0: És que clar, m'entens? O sigui, semblava l'herda. Quanta gent creieu que està connectada a internet?
2: Ara mateix?
0: Al món.
3: Jo?
0: Quin percentatge de la població mundial?
2: De la població.
3: Quin tant per cent?
2: Un terç de la població.
0: No, més.
2: Més. La meitat.
3: 44.
0: No, jo m'he quedat sorpresa. 73%.
3: Oh,
0: això ha pujat molt, eh?
2: Ha pujat molt.
0: Sí, sí, sí. O sigui, ha sortit un estudi que diu que el 73% de la població mundial...
2: Home, és que ara Starlink tenen internet a tot el món.
0: Sí, sí. I el nivell de censura i llibertat d'internet en 171 països ha sortit un informe. Quin és, a veure, el país amb més censura a internet? Qui creieu que és?
2: Xina.
0: Segona posició per Xina.
3: Rússia.
0: Corea del Nord.
2: Ah, Corea del Nord, clar.
0: Corea del Nord primera, correcte. Xina segona, Iran tercera, Myanmar quarta, Rússia cinquena. I els països amb internet més lliure? Islàndia,
3: Espanya!
0: Estònia, Canadà i Costa Rica. I no, nosaltres estem una mica, com sempre...
2: Què vol dir més lliure? Més lliure que nosaltres?
0: No, vull dir que estem a la meitat del...
2: No, però més lliure? L'internet més lliure?
0: Mira, bueno, vols que els paràmetres han investigat? Accés a xarxes socials, ús de VPNs, accés a contingut polític i cívic, restriccions a torrents, bloqueig de contingut per adults.
2: Ja, o sigui, tot això... Bloquegen molt contingut per adults.
0: Té a veure tot això. Però no, si aquí s'està intentant legislar, per tant, no és una llibertat
2: al 100%.
0: Estem al rànquing de llibertat digital, 72 punts sobre 100.
2: De llibertat digital, un 72%, podem millorar, eh?
0: Igual que Itàlia, notable, però... Estònia, Mèxic o els Països Baixos.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Parlant de restriccions, sabeu què us explica allò de la Lliga? De la Lliga de Futbol, que passa que el cap de setmana...
2: Sí,
0: per anar en contra de la pirateria...
2: Apaguen webs.
0: Els hi va passar... Sí, ells mateixos.
2: Aquí.
0: Es va penjar la pàgina web de la Lliga de Futbol i la va tancar Telefònica. Entraves a la pàgina de la Lliga i sortia l'error 451, perquè, clar, com que estava allotjada a les web OVH, una companyia que comparteix adreces IP, clar, doncs van dir, aquí s'ha de treure coses, i ells també. Doncs, el que passa que només va durar 4 hores, i en canvi aquest cap de setmana hi ha uns quants que els hi...
2: Però escolta, que t'apaguin la web quan estan els partits en
0: marxa...
2: No,
0: i a més aquesta setmana...
3: Del
0: clàssic.
2: Mare de Déu, la de diners que han perdut aquí.
0: Però la gent ha rigut i ha fet bastanta mofa d'aquest tema.
2: Maria, i tu què expliques?
3: Ai, tia.
2: Què?
3: Ai. No sé, lo primer és que jo entra d'així de sobte i igual us he de donar l'enhorabona i tota la història, perquè sé que esteu... Jo què sé, però vosaltres sou del futbol.
2: Per la Lliga.
3: Ah, per la Lliga.
2: Home, hem guanyat, el Barça ha guanyat.
1: Per cert, ja veiem en Hansi Flick a dalt de l'autocar.
2: Ha pujat a l'autocar, ja se l'ha vist.
1: Ha pujat, ja se l'ha vist.
2: Ja l'hem vist.
3: Este home, és que ja estic lluixint-me del guió, però o té una relació molt xunga en la seva família, que podria ser...
2: Però no ho sembla, eh?
3: No, vull dir, igual...
1: Vol aquesta nit.
3: Vale, sí. Però llavors no estem tan bé... Això no és una opinió...
1: És una reflexió, no?
3: És una reflexió de que ho llance. No estem donant... O sigui, quina...
2: Quin missatge, hosti, quin missatge estem...
3: Clar, hi ha alguna cosa de... Hi ha certes professions en les que ens passa... És que estem fent ràdio, fent tele, fent... Hi ha coses que paralitzar una producció o paralitzar una so per una cosa... que atany als sentiments i allò personal, és impossible. Per tant, este home paralitza el seu sentir a esta nit.
2: Però no. Ahir en el minut de silenci estava emocionat.
0: Molt, totes les declaracions que feia estava superemocionat.
2: Home, sí. Que no ho dic només per ell. Fa pinta que això no ha estat sobtat.
3: Ja,
2: i que hi ha un moment que dius, sí, que havia de passar.
0: Saps quina cosa curiosa s'ha dit?
3: Però és només que m'ha obert la reflexió de que moltes vegades jo com a actriu pensé, si em passa alguna cosa molt greu, davant d'una estrena, davant d'un rodatge, què faig?
2: Què fas? Sí, sí, sí, sí.
0: Això és una cosa com et sentis tu, eh? Perquè jo, per exemple, vaig estar fent programa de ràdio mentre estava operant una persona molt estimada meva.
3: Molt estimada, sí, sí, sí.
0: I jo estava fent el programa i ningú m'ha notat res ni dir res, però si l'altra persona, per exemple, prefereix que no, o t'ha dit abans de morir, tu continua... O sigui, és que depèn de moltes casuístiques.
2: També diré que jo he fet el càlcul, dic, home, si l'home va morir ahir, avui estarà al tanatori, demà l'enterren.
3: I ella arriba.
2: I pues ja està, vol aquesta nit i demà està l'enterro amb la seva mare.
3: I només us ho dia, això només ho dia fora un poc de la comèdia, perquè és de deberes que crec que és una cosa que crec que tot, no tot el món té la possibilitat d'afrontar aquestes coses.
2: Però jo vaig fer una vegada una tertúlia, fèiem una tertúlia molt xula amb la Natàlia, que es deia Homes que crien.
3: Sí.
2: I vam convidar...
1: Els quatre que hi ha els convidàvem.
3: Ah, bueno.
1: Sí, teníem aquesta sort.
2: I vam convidar esportistes d'elit. Sí. Què ha passat quan han tingut al part les seves dones?
0: I un partit important, clar, per exemple.
2: No poden marxar del partit.
3: No, pues cariño, apreta, cariño apreta o no, cariño no, tira no. Pa'cà dins,
2: la dona dona llum sense el seu home
3: sense
2: allà.
3: Sense la parella. Sí,
2: perquè clar. Si li paguen una milionada és perquè estigui allà i és igual si li neix un fill o no.
3: Molt fort.
0: Bueno, doncs, no volia, però de sort,
3: no volia
0: del seu
3: entrar
0: pare,
3: jo en este merder, eh? No, per l'amor de Déu.
0: Això que sigui pues tan no emocional, que el flic és tan emocional i s'està integrant tant aquí, és precisament perquè el seu pare era tot el contrari. Ella ha explicat que el seu pare era una persona superfreda, que sempre que feia una cosa malament li deia a la cara, i ara ell el que ha fet en el seu sistema de, a l'hora d'entrenar els jugadors, que vol ser molt empàtic, vol ser completament diferent al seu pare. I si fan una cosa malament no els hi diu directament, sinó
2: pues
0: que els intenta...
2: Potser sí que té raó la Maria, aleshores. Potser sí que diu, pues mira, el meu pare ja està.
0: Això sí que s'ha dit, però...
3: Bé, no. Per això vos dic que, bueno, de tota manera, ties, és que jo avui venia futbolera. Mira que jo no soc del futbol jo, però el futbol una mica avui m'ha inspirat a mi. Volia portar-vos la reflexió de quantíssima gent sense educació hi ha avui al país.
2: Al
3: País Valencià, sí. Per què? Perquè estem en vaga. Això ho sabíeu.
2: Ah, sense educació, ara també.
3: Al País Valencià,
2: també,
3: sense educació pública.
2: Demà comença la vaga grossa.
3: Ah, doncs sí. No, nosaltres l'hem començat avui. I la nostra, per una vegada, guanyant els catalans. Esta vegada nosaltres anem a la vaga indefinida.
2: Com indefinida? Quants dies de vaga? Indefinida?
3: Ah, sorpresa! Sorpresa!
2: Però indefinida?
3: Tu saps quan comences la setmana i dius no sé ben bé la setmana com anirà, intentes fer-te un planning, intentes fer-te un batch cooking per a saber el menjar de... Pues esta setmana jo no la sé molt bé com organitzar-la.
2: Teniu serveis mínims i pots enviar la nena a l'escola o no?
3: Jo la nena puc enviar-la, però jo avui, que hi havia vaga d'estudiantat, els dels instituts feien vaga d'estudiants, així la cosa està magra. Aquí la cosa està molt fotuda. Les ràtios estan fatal, han baixat el pressupost. Si hi ha un mestre... O sigui, les substitucions tarden mil en fer-se, s'han donat diners, una milionada, per a les escoles que segreguen per sexe, i això és així. Vull dir, després dissimulen i maquillen les estadístiques, però la realitat és que col·legis que segreguen per sexe, a dia d'avui, segle XXI, concertades, perquè jo això si ho fas en una privada, em veus perfecte, tu portes a l'escola el teu fill on vulguis, però te ho pagues tu. En una escola concertada no fotem que en els diners públics tu segregues per sexe. Ja. Bé, fantàstic. Però diners per a pujar el sou dels mestres que porten congelats, el sou dels mestres, que ells es queden en el de Mariola, en el de Natàlia, en els teus i en els meus, i en tots, tot el dia, tot el dia.
2: Sí,
3: això no pot estar congelat. Des de congelar estic jo en l'estudi este, perquè avui m'ha ficat l'aire condicionat, i això ho aguante, però lo del sou, total, que la penya està hasta el pirri.
2: Ja.
3: I entonces estem sense educació. Però no som els únics que estem sense educació.
2: No,
3: Sabeu qui més està sense educació?
2: Qui?
3: Els jugadors del Real Madrid. I aquests xiquets també estan per educar. Mari, i aquests xiquets estan per educar. Perdoneu, heu fet ahir a Sau Dona Conte, la lligada que
2: boníssim.
3: He fet. Però no serà de veres que es veu que s'han atonyinat en el vestuari perquè com tenen ells una... Bueno, pues tenen la testosterona pues desbordada, perquè són tots, deuen ser molt joves tots, o estan tots per educar. I això deuen estar tots per educar. Han tingut una vaga indefinida també en la seva educació o en casa, i estan tots per educar. I s'han atonyinat. S'han atonyinat, sí, uno sí, li ha fet un trinxet a l'altre en el cap,
2: increïble.
3: No, que s'ha d'on la mesa, lo típic, lo
2: sí,
3: típic
2: claro,
1: el més normal
2: mesa,
1: del món, sí.
3: Lo típic que discutixes en el teu col·lega i li pegues una trompa i li fas un trau que s'ha pegat en una taula. O sigui, se'n recordeu del gag aquell de Martes i 13 que dia me pega i, sí. I me da colla... Uns amics meus li van fer la volta i que era, era molt bonic, com, o sigui, molt bonic, molt ben trobat, com en aquell moment dia me doy con la rodilla, yo me doy con la rodilla, jugaven al contrari. Vull dir, ja. Estan atonyinant-se. Mira molt bé la música.
5: Sí, sí.
3: Molt bé.
5: Sí, sí.
3: Pim, però pam, saps què passa? Que molt bé, perquè diuen, anem a veure, quin càstig exemplar podem donar-los? Mira, es cobrem mig milió d'euros a cadascú, sí, sí. Els el descontent del sou, sí. I després l'alcalde anava a dir l'entrenador i ja dir que està molt orgullós dels seus jugadors. Amb dos collons. Vull dir, així estem moratros.
0: El tema econòmic és una tonteria, realment.
3: Però ja. Tia, a més, a unes persones que a mi em cobres a mi 500.000 euros i no torne a fer algo, lo que siga que haja fet, no torne a fer-ho si la multa és de 500, sobretot perquè em passi la vida pagant, no. Però a unes persones a les que 500.000 euros amb un guavall els la sua, perquè... Sincerament,
5: sí, sí.
3: No crec que aquestes persones... I així estem nosaltres. Cada vegada... Se'n recordeu de la pel·li aquella de... Un dios perfecto, era? La de que són dos pares, dos matrimonis que es reuneixen,
2: sí.
3: per a intentar negociar, que els fills s'han discutit i acaben els, sí, pares arrencant-se, sí, sí. O sea, estirant-se del,
2: sí,
3: moño.
2: Sí, sí.
3: Així estem nosaltres, constantment, intentant fer que si la criança respectuosa...
2: Violència no.
3: Que si... Que no la violència...
2: Dispositius
3: que,
2: i, no...
3: De fet, hi ha una frase que diu a veces la frustració i la ràbia dan situacions que no queremos. Diu l'entrenador.
2: Ja.
3: Ja, entonces, com el xiquet està frustrat, anem a deixar-li que es pegue de hòsties amb el seu company perquè n'hi ha coses que no es poden... Això, aneu a perdonar-me, i esto tampoco es comèdia, però és el mateix argument que treballem quan estem parlant del maltractament, de la violència,
2: sí,
3: de gènere,
2: sí, sí, sí, sí,
3: és,
2: sí, sí,
3: disculpar a l'agressor perquè és que no és, o al violador perquè és que són homes i no poden controlar ixa ira.
2: Claro.
3: I, tia, no fa molta ràbia?
2: Una mica.
0: Home, això m'atreia perquè al Barça cada vegada s'estimen més. Per contra.
2: Sí, és veritat.
3: Ho he vingut absolutament en l'humor.
2: Estic
3: en l'humor.
2: Maria, no sé si fa tanta ràbia com el retorn de Maya Montero a la oreja de Van Gogh.
5: Sí. Wow. Wow. Pobreta, pobreta, pobreta, prou.
2: Brutal, eh?
3: No volem burlar-se de Amaya Montero.
2: No va d'això. No.
3: No anem a burlar-se del... No anem a fer... No
2: s'ha fet viral, no?
3: Però no va a mentar-se el body, el peto de Power Rangers. No anem a mentar-lo. No anem a mentar-lo. Amaya, tu posa't lo que tu vulguis,
5: la que sí, carinyo.
2: Es va fer viral, sí. No, Mariola?
0: No, i tant. No, clar, a més és que hi ha hagut moltíssima gent. Hi ha com una generació, no?, que ha anat en massa a veure aquests concerts. A mi m'ha passat una mica per alt. Jo vaig dir al seu moment, però ja
3: sí,
0: està.
3: Sí, és de veres.
0: Però
3: sí,
0: és veritat,
3: passar,
0: no,
3: sí.
0: Els que els de darrere meu, o sigui, ha anat... Però clar, hi ha hagut,
2: sí, sí,
0: el seu,
2: sí,
0: moment...
2: Sí. De tot Espanya, eh?
0: No, brutal. Ha sigut un fenomen. Però clar, jo crec que es pensaven que ho faria millor,
3: Mira,
5: però un
3: moment,
5: el Manel Ferrer que hi va ser deia que ella mateixa anava dient ostres, aquí, no, aquí veus, aquí patinat aquí de... És cert que diuen que el segon concert ja va estar com tot més afinadet. I el Manel al·lucinava de la quantitat de catalans que hi havia a Bilbao, sí. Perquè aquests dos primers concerts han estat a Bilbao fins al novembre. No venen a Barcelona, on tenen 4 dates i bueno, doncs allà a l'estadi tothom parla en català.
0: Sí, és el negoci de la nostàlgia, que és una cosa que ens arriba molt, realment.
2: Molt bé, tens raó, eh?
0: De la nostàlgia, però mira, jo vaig anar a l'última de la fila, o sigui, la meitat de l'estadi olímpic plorava i l'altra meitat ballava. Era com una... No, va ser brutal, eh? O sigui,
3: que... Però vols que diga per què? Vols que diga per què? La meitat plorava i la meitat ballava? Perquè, per edat... Eren totes, ahir les que estaven eren quasi totes menopàusiques o perimenopàusiques. Entonces tenien pujar d'estrogen, baixar d'estrogen, pujar d'estrogen...
0: No, perquè era en plan, torno a tenir 20 anys. Jo després d'anar a Harry Styles mai havia vist tanta gent gran en un concert.
3: Ja, però torna a tindre 20 anys, em faig un gin tònic. Pensa en la ressaca que tindré demà i em posa a plorar. Vaig a fer-me un altre gin tònic per llevar-me el mal rotllo. Pensa en demà i em torna a posar a plorar. Esta és la raó per la que aquestes persones anaven absolutament.
0: A quin concert aniries tu, Maria Juan, de la teva infantesa o joventut?
2: Ai, ai, ai, quina banda, quina banda voldries veure, Maria?
3: No, tia...
2: A veure, fem memòria.
3: La Xuxa. Jo tinc, per una banda, el primer concert que vaig veure, però això era molt xicoteta, jo crec, molt joveta, que era Luz Casal,
2: sí.
3: Que a mi sempre em flipava esta dona, com la senties parlar i després la senties cantar i dies, no la mateixa
2: persona. És veritat.
3: Ja, és perquè la veu parlada i la veu col·locada, la veu parlada i cantada. No, i això ho he sabut després a l'estudiar cant i música i tota la història en l'escola de dramàtic.
2: Sí, sí,
3: i després, jo soc d'aquella època, que no anem a recordar perquè no hi ha cap necessitat, de Macaco, Amparanoia...
5: Molt bé.
3: Manu Chao... Molt bé, si no revisen les pintes, amiga, i la quantitat de substàncies que igual no eren...
2: No eren òptimes
3: perquè donaven ressaca el dia següent, també. Digam-li ron en Coca-Cola o 43 en pinya, beguda legal, podem dir-li... Anem-se'n a la xoia de la
0: veritat. Jo també era d'Enriquiana i Coco-Bauga, eh?
3: Hòstia!
0: I per xis-xis-xis...
2: Ho deixem aquí, senyors. Maria Juan, gràcies.
3: És
2: Maria
3: que
2: la Dinarés. No, ja n'hi ha prou, ja està.
3: Un peto de guapes.
2: Què volies dir, Maria?
3: No, que un petonet, que un petonet.
2: Ah, un petó, molt bé, que vagi
3: que sí,
2: bé. Adéu,
3: que
2: bonica.
3: Si voleu a la meva filla, vos l'envie. Un besito.
2: Ah, vale, a partir de demà, sí. Sine die. Bé, doncs hem fet el programa. Gràcies a tot l'equip de Ràdio 4. Tenim encara Josep Capel i Jorge Agüero al carrer al davant d'aquesta autocar del Barça. A la part tècnica han estat Pau Robert i Genís Sabater, a producció Tomàs Gómez, a la redacció Natàlia Sánchez, Marina Fernández, Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar. Ara ve el Toni Marina amb el pla B. En fi, aquesta rua del Barça continuarà fins a les 9, probablement, molt probablement.
5: Home, té bastanta pinta, amb Lewandowski i Chesney. Chesney, que es va fumant una cigarreta rere una altra. Ells continuen aquí, plantats a dalt de la cabina d'aquest autocar.
2: Sí.
5: Ara, hi ha moltíssima gent al carrer, però jo amb ells trobo que una mica sossaines, t'he de dir.
2: És que no s'han mogut d'aquí, eh? Han trobat el seu lloc...
5: Una mica de cavall i no, però llavors quan enfoquen a la resta de l'equip,
2: sí.
5: Home, nois, doncs balleu una mica, feu una mica d'espectacle, que la gent ha sortit al carrer a abraçar-vos i a felicitar-vos.
2: A veure si passa això a Gran Via amb Passeig de Gràcia, a veure si passa això. Gràcies per escoltar-nos, fins demà.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per compartir un dia més aquesta primera passa del Pla B de Ràdio 4. A aquesta hora, ara ho escoltàvem, Barcelona continua celebrant la Gran Rua per la Lliga 2026. Un recorregut que ha començat poc després de les 5 de la tarda i que també acabarà a l'estadi, a l'Spotify Camp Nou, i per la que ha calgut mitjaturar Barcelona. De fet, s'han modificat el recorregut de més d'una trentena de línies d'autobús. Avui li dedicarem, lògicament, la primera part de el nostre programa a fer un seguiment d'aquesta rua, a comentar el que significa aquest nou títol pel Barça, que converteix la relació amb Hansi Flick gairebé d'idílica i que fa encara més dolorosa la situació per un Real Madrid que sembla haver decidit tornar als braços de Mourinho. En parlarem a partir de 2:15 sense perdre tampoc de vista la resta d'assumptes de l'actualitat d'aquest 11 de maig que ha deixat enrere ja tota l'operació, perquè des de les Canàries els passatgers del vaixell Ondius hagin pogut ser repatriats al seu respectius països. Sembla ser que s'han detectat dos casos positius, un ciutadà que ja ha estat repatriat als Estats Units i una dona francesa. Pels que fa als 14 espanyols que hi viatjaven al vaixell, avui ja estan vivint el primer dia de la quarantena que faran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'última hora és que el vaixell sembla ser que no ha pogut abandonar les aigües canàries com a conseqüència del fort vent. Ara de seguida ens ho explicarà l'Andreu. I tindrem tots els detalls en un dia en el que hem conegut que les negociacions per tenir pressupostos a Catalunya sembla ser que estan molt avançades i que la propera setmana es podria anunciar l'acord entre Partit Socialista, Comuns i Esquerra Republicana. Serien els primers pressupostos d'un govern de la Generalitat des de l'any 2023. En parlarem a partir de 2:15. Ara el que toca és obrir l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Avui cal estar atents a moltes coses, entre altres, lògicament, la rua, no?
2: Exactament. De seguida farem una aturada en directe pels carrers de Barcelona a veure quin ambient festiu s'està vivint en aquests moments.
0: Molt bé, doncs t'escoltem i a 2:15 ens retrobem. Tot teu, fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre, primera parada a les Canàries. 7 casos positius confirmats per l'Organització Mundial de la Salut. La meteorologia agafa protagonisme també a aquesta hora en aquest serial de l'antivirus amb epicentre al creuer neerlandès Ondius, que haurà de romandre de moment atracat al port de Granadilla al mínim temps segons la recomanació de Capitania Marítima. És la darrera hora. També us recordem que una part de la tripulació ha d'emprendre la travessia marítima cap a Rotterdam. El govern espanyol confia que l'operació permeti agilitzar la sortida definitiva del vaixell. Demà Pedro Sánchez es reuneix amb Tedros Adhanom, director general de l'OMS, per fer un balanç de com ha anat aquesta operació i com està anant. Us explicarem també com estan les coses en la derivada clínica i també la política. I segona parada, com dèiem, aquesta hora, més festiva, Barcelona viu una nova celebració blaugrana, la rua del Futbol Club Barcelona, que omple els carrers de la capital catalana després que l'equip de Hansi Flick s'hagi proclamat campió de Lliga per segon any consecutiu. Una celebració que està fent un recorregut que travessa diversos punts emblemàtics de Barcelona. Tenim un micròfon i un company acompanyant aquesta hora la rua del Barça. Explica'ns, Jorge Agüero, com està responent l'afició blaugrana a aquesta hora a Barcelona. Bon vespre.
3: Què tal, Andreu? Molt bon vespre. Doncs està responent força bé, està responent com l'any passat, perquè més o menys la gent que es veu al carrer, en quant a xifra encara no hi ha cap dada oficial, però és més o menys la gent que hi havia l'any passat, és a dir, està Barcelona de gom a gom amb els jugadors del Barça entregats en una comitiva formada per dos autobusos. En el primer van els jugadors amb els dos polonesos, Szczesny i Lewandowski, com els grans animadors de la festa al capdavant de l'autobús, amb Hansi Flick en un segon pla una mica més discret. Ja sabem que ahir doncs va morir el seu pare. I de moment aquesta comitiva encarant el carrer Balmes, baixant ja cap a plaça Catalunya, cap al centre de Barcelona. Aquesta serà la meitat exacta del recorregut, que després farà tornada cap a l'estadi del Barça, cap al Camp Nou.
2: Gràcies, Jorge Agüero. Aquesta és la darrera hora. Recordem també que aquesta rua implica que moltes línies de bus estiguin afectades. Per això l'Ajuntament recomana l'ús del metro en desplaçaments al centre de la ciutat. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Mañas al control central, us saludem ara els titulars més importants del dia amb Míriam Andreu. Demà s'enceta la primera de les tres jornades de vagues unitàries del sector educatiu, mentre que la consellera Esther Niubó emplaça els professionals a reconduir la situació dijous.
4: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
5: Els i les docents critiquen l'acord assolit entre Comissions Obreres, la UGT i Educació i reclamen millores laborals. En paral·lel, sobre la suposada infiltració de Mossos en una assemblea de docents, Interior obre la porta a analitzar-ne l'oportunitat i la proporcionalitat, mentre que vostè, que ja estudia, emprendre accions legals.
2: 211 treballadors de Nissan a Catalunya es veuran afectats per l'ERO plantejat per l'empresa.
5: El centre més afectat és el de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 sortides entre 122 treballadors. Un tancament encobert, segons anuncia Raúl Ocon, de Comissions Obreres.
6: En este caso estamos hablando, lógicamente, de un cierre, ¿vale? Sería la afectación más dura.
5: L'expedient forma part del pla de Nissan de reduir un 10% la plantilla a Europa.
2: PSC i Esquerra encarrilen les negociacions pels pressupostos de la Generalitat.
5: Entre els punts clau pels republicans hi ha la línia orbital, una xarxa ferroviària que connectaria la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, o la creació del Consorci d'Inversions. Isaac, Albert, Esquerra, Lluís Amoret, PSC.
7: Les converses van bé, avancen.
8: Aquesta feina està molt avançada, està, doncs, diguéssim, que progressa de forma adequada.
5: Segons fonts properes a les negociacions, l'acord podria materialitzar-se la setmana que ve.
2: Doncs precisament, primer dilluns feina amb Rodalies, de nou, de pagament.
5: Tot plegat, un cop solucionats els punts negres més greus detectats a la xarxa ferroviària, encara que els usuaris creuen que el servei no funciona com caldria.
9: Venir per la via del mar fins a Tarragona és una odissea, i tenint en compte això, que torni a ser de pagament em sembla trist.
10: No té sentit que sigui de pagament quan hauria de ser gratuït fins que tot es solucioni.
5: La gratuïtat del servei durant més de 3 mesos ha tingut un cost superior als 50 milions d'euros.
2: I en esports, més enllà de la celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, també estem pendents del Girona, que juga un partit decisiu per les seves opcions de permanència a primera divisió. Dani Esclusa, bon vespre.
11: Bon vespre, Andreu. A les 9 de la nit, al camp del Rayo Vallecano, els de Mitchell estan només un punt per sobre de les places de descens, i tot el que no sigui aconseguir avui una victòria els deixaria en una situació realment complicada de cara a les 3 últimes jornades de Lliga.
2: Doncs precisament posem l'ull a aquesta hora a les carreteres catalanes. Volem saber com se circula. Roger Serra, hola.
12: Hola, bona tarda. En general, continua aquesta tarda tirana tranquil·la a la xarxa viària, bàsicament aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Repassem l'extrem sud, per exemple, autovia 2, lentitud, aturades 2-3 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona, això a l'autovia 2. T23 aturades puntuals, d'un parell de quilòmetres, en aquest cas, d'entrada a Barcelona entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, això a l'autopista B23. Extrem nord de Barcelona, tampoc no hi ha sorpreses. Per tant, sí que hi ha lentitud, aturades, tant a l'autopista C33 com a la C58, entre Montcada i Reixac, i l'enllaç amb les rondes, sempre d'entrada a Barcelona, aquestes autopistes que baixen des del Vallès cap a la capital catalana. I a l'AP7, res, aturades puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Doncs mirem el cel també. De cara a demà, quin temps ens espera, Juan Carlos Pinya?
13: Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat durant el matí, augmentant la nuvolositat d'evolució a partir del migdia, amb ruixats localment forts i acompanyats de tempesta i calamars durant la tarda, menys probables al litoral central. De fet, als interiors de Girona, Tarragona, Barcelona i al sud de Lleida se podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures en general es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona.
2: Són les 7 i 9 del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: L'última hora sobre el brot d'antivirus condueix les mirades cap a Tenerife, on acabem de conèixer que el creuer Ondius s'haurà d'atracar al port de Granadilla. L'onatge advers és la causa, ja que està complicant l'evacuació de 28 passatgers pendents. El vaixell romandrà atracat el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat, tal com indiquen fonts del govern. Fins a una estona estava previst que a les 7 de la tarda es posés rumb als Països Baixos. Què en sabem de tot plegat? Pau Alemany, bon vespre.
14: Bon vespre. El vaixell de rescat que havia de transportar els últims 28 passatgers cap a l'aeroport ha intentat acostar-se, però les condicions climatològiques ho han impedit. Per això, Capitania Marítima ha recomanat que el creuer atraque al port de Granadilla per garantir la seguretat en el trasllat. L'avió de repatriació ja està llest a l'aeroport de Tenerife per, una vegada arriben els passatgers, poder enlairar-se cap als Països Baixos.
2: Doncs durant les últimes 48 hores el tràfic de llanxes i avions ha estat constant per aconseguir la repatriació dels 150 passatgers dels 23 països implicats. De moment, el balanç, Pau, deixa 3 morts i 4 casos positius, dos dels quals els hem conegut aquest dilluns.
14: Una ciutadana francesa i un estatunidenc són els dos nous casos confirmats. Aquest últim presenta símptomes lleus i està qualificat com a positiu dèbil, però la situació de la dona de França sí que és d'una gravetat elevada, segons la ministra del seu país. Els passatgers que han desembarcat durant els últims dies a les Canàries enfilen el camí de tornada cap als respectius països o hi són ja allí. L'últim havia sortit fa una estona, on està previst que surta d'ací una estona, i transportarà viatgers d'Austràlia i Nova Zelanda, tal com explica la ministra de Sanitat, Mònica García.
15: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que van en el vuelo australiano.
14: La ministra també ha anunciat que les primeres anàlisis genètiques de l'antivirus confirmen que es tracta de la variant dels Andes, ja coneguda, i es descarten mutacions rellevants. Amb l'operatiu de repatriació gairebé enllestit, la Unió Europea ha agraït al govern espanyol la gestió realitzada i qualifica el desembarcament de ràpid i eficient.
2: I ara movem la mirada perquè més enllà del que passa a les Canàries i les derivades d'aquests casos a altres països, a Espanya l'estat de salut dels 14 passatgers nacionals, 5 dels quals, recordem, són catalans, continua sent estable i sense casos positius. Estem pendents dels resultats de la PCR, que arribaran previsiblement aquest vespre, mentre continuen a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid.
14: Aquesta és la primera prova PCR que se'ls ha realitzat. Si la PCR surt negativa, s'haurà de repetir en 7 dies per confirmar els resultats. Si surt positiva, realitzarà un trasllat a una planta especialitzada de l'hospital. Els ànims dels catalans són positius, tal com remarca el secretari de Salut, Esteve Fernández.
16: Sabem que se'ls ha fet la PCR, estem pendents dels resultats per veure com estan, però estan molt més animats que evidentment, que en el vaixell.
14: En tot cas, els afectats hauran de fer una quarantena de gairebé 42 dies fins el 17 de juny. I més enllà dels hospitalitzats a Madrid, hi ha altres dos que estan a Barcelona i Alacant. Amb dues persones continuen sense símptomes i han donat negatiu en les respectives proves PCR.
2: Gràcies, Pau. Doncs aquesta és la situació pel que fa al brot d'aquest virus que està sent protagonista aquests dies i està generant també debat polític. Amb aquest brot d'antivirus com a punt de partida, el conflicte entre el govern de les Canàries i l'executiu central no sembla encaminat a rebaixar la tensió. Mentre que el Partit Popular i Vox també intensifiquen les crítiques contra Pedro Sánchez. Anem a la Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
17: Bona tarda, el govern celebra l'èxit de l'operació.
18: Profundamente orgullosos de un país que, bueno, pues que és capaz, ¿no?, de hacer un operativo de estas características.
17: I retreu al president canari la seva manca de col·laboració. Molt crítica, el secretari d'Estat de Sanitat aquest matí a Ràdio Nacional, Javier Padilla, lamenta que el govern canari hagi perdut l'oportunitat d'estar present en un dispositiu sense precedents.
19: Tenía la posibilidad de estar de este lado transmitiendo una imagen de solvencia, de calidad, de todos los sistemas y los servicios públicos de Canarias y ha decidido ponerse del otro lado. Cada cual tiene que responsabilizarse de sus acciones.
17: El govern canari no descarta portar el govern central davant els tribunals. El seu president, Fernando Clavijo, diu que va seguir el dispositiu a la seu de la presidència i que han estat sempre lleials.
20: Entiendo que los políticos que no tienen responsabilidades directas en operativos de tanta complejidad no debemos estar estorbando, aquello no es un plató, aquello no es un show reality, sino realmente es un operativo muy complejo en el que tienen que estar quienes tienen que tomar la decisión.
17: Clavijo es queixa que la ministra hagi fet servir una conversa privada per ridiculitzar-lo. El PP també ho lamenta. Borja Semper.
21: Intentar desacreditar al presidente Clavijo, faltando al respeto con memes, pues parece razonable que a él no le guste i que algunos pensemos que tampoco es justo y no es razonable.
17: Vox continúa parlant de cortina de fum.
22: ¿Puede ponernos en peligro solamente para tapar casos de corrupción? Estamos convencidos de...
17: I Podem lamenta que l'oposició aprofiti també aquesta vegada per fer partidisme.
2: Doncs precisament, i per tancar aquest bloc sobre la gestió de la crisi de l'antivirus, es parlarà en una reunió aquest dimarts al matí entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, a la Moncloa.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: A A casa nostra demà tindrà lloc la primera jornada de vaga educativa unitària a tot Catalunya. Prenguin nota, perquè els sindicats convocants USTEC, CGT Intersindical i professors de secundària reivindiquen millores salarials i baixada de ràtios, entre d'altres reclamacions. A 1:15 tindrà lloc una manifestació conjunta a Barcelona. Toni Condé.
0: Aquest dimarts té lloc la primera de les tres jornades de vaga unitària convocades a Catalunya d'aquí al final de curs. Els sindicats convocants rebutgen l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT i demanen una millora de salaris i ràtios, recursos per a l'alumnat i una reducció de la burocràcia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha emplaçat els sindicats a trobar una via per reconduir la situació en la mesa sectorial d'aquest dijous.
3: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: La manifestació de la vaga començarà demà 1:15 a plaça Urquinaona i el recorregut finalitzarà a plaça Sant Jaume.
2: I pel que fa a la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, la setmana passada la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert la porta ara a analitzar l'oportunitat i la proporcionalitat d'aquesta actuació policial.
4: Per tant, la confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: Des del sindicat USTEC han anunciat que estudien emprendre accions legals per l'actuació dels Mossos i han demanat la dimissió de Parlon i Yolanda Segura, portaveu USTEC.
23: Exigim la dimissió immediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè considerem responsable d'emparar una actuació que és incompatible amb els drets fonamentals i amb el respecte a l'activitat sindical i als espais assemblearis.
2: Les agents van ser atacades en una trobada, recordem, on s'estaven preparant accions vinculades a les diferents mobilitzacions convocades aquests dies. Fem un petit parèntesi perquè demà, com dèiem, vaga d'Educació a Catalunya, avui també els docents de València han sortit al carrer.
24: Volem educació pública de qualitat i en valencià.
2: La Conselleria d'Educació ha actualitzat la xifra de seguiment de la vaga aquesta tarda, una vaga indefinida convocada a l'ensenyament a València. A la una, segons la Generalitat, la participació era del 47%, els sindicats, però l'han elevat al 90%. I tornem precisament a la part política de la derivada del que està passant a Catalunya. Mentre PSC i Esquerra ultimen els tempos per aprovar uns pressupostos abans que acabi el mes de maig, s'està intentant blindar també els temes que distorsionen aquest acord definitiu, entre ells aquest escàndol dels Mossos infiltrats en l'assemblea de professors. Ens ho explica l'Helena García.
25: Ella i els socis aïllen el reclam del cap de Trapero dels pressupostos i el govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu per anunciar-lo i portar-lo al Parlament la setmana vinent després de les eleccions andaluses. Isaac Albert, Lluís Amoret i Ada Colau a Ràdio 4.
26: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
27: Creiem que és important separar temes. Una cosa és que Catalunya tingui uns pressupostos i les diferents situacions que es donen al país.
28: Potser també hi ha d'haver una dimissió política.
25: Amb el tren orbital, la Societat Mercantil d'Inversions i el nou instrument bilateral pels aeroports encara per tancar, com a claus en el pacte entre el govern i Esquerra que ratificarà la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. De fet, Esquerra ja escalfa motors amb una campanya a les xarxes socials per defensar un acord que les parts admeten molt avançat i que el PP critica que Illa condicioni els comicis a Andalusia. Santi Rodríguez.
29: Potser serien difícils d'explicar a Andalusia.
25: La CUP, Sumorena.
30: Si Esquerra i els comuns s'asseuen a negociar sense qui passi res, hauran de donar explicacions al conjunt del país.
25: Amb Illa, camí de garantir-se l'estabilitat per esgotar la legislatura fins al 2028.
2: Doncs per cert que el president de la Generalitat, Salvador Illa, també inicia demà un viatge institucional a Califòrnia amb un fort accent econòmic per reforçar aliances en tecnologia, recerca, indústria i audiovisual. Illa mantindrà trobades a Silicon Valley amb empreses i centres d'innovació per explorar noves inversions i vies de col·laboració amb l'ecosistema català. El viatge acaba a Los Angeles amb reunions amb companyies audiovisuals i una visita a la seu nord-americana de l'empresa Grifols. En l'àmbit jurídic, després de gairebé 6 mesos de judici, el cas Pujol arriba a la seva recta final. La Fiscalia Anticorrupció veu prou proves de l'origen il·lícit de la fortuna familiar. Per això també manté les peticions de pena entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. L'Audiència Nacional ha confirmat l'arxivament de la causa per Jordi Pujol pel seu estat de salut. Enviada especial a l'Audiència, Núria Alcalà.
5: Sí, el fiscal Fernando Bermejo no modifica el seu relat i veu provat que els negocis de Jordi Pujol Ferrusola haurien servit per emmascarar el pagament de comissions irregulars d'empresaris a canvi d'obra pública. Demà és previst que comenci a exposar el seu informe final, però avui ja ha avançat que manté les seves peticions de pena, les més altes per al primogènit i la seva exdona Mercè Gironès. Per part seva, l'advocacia de l'Estat ha retirat l'acusació a l'empresari Francesc Ribas, a qui la fiscalia considera testaferro de Pujol Ferrusola. Precisament avui han declarat els quatre empresaris que faltaven per comparèixer. Tots ells han negat irregularitats en els negocis amb el primogènit i mantenen que no van pagar comissions per obra pública. Els exdirectius de Copisa i Isolux, Josep Cornador i Luis Delso, asseguren que no van rebre més adjudicacions amb Convergència.
6: També estem en la Comunitat de Madrid, en la Junta d'Andalucía, estem en totes partes. Cuando tuvimos más fuerte fue con el tripartito.
7: De las adjudicaciones del gobierno Pujol bajan a 92.870.000. O sea, todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
5: El judici continua demà amb els informes finals de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.
2: De judicial també us expliquem que la Comissió Nacional del Mercat de Valors multa l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 300.000 euros per l'ús d'informació privilegiada en una compra de borsa. Clara Ontanyón.
8: Piqué haurà de pagar 200.000 euros i Elías 100.000. Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l'exfutbolista va fer servir informació privilegiada que li va filtrar l'empresari badaloní José Elías sobre l'opo hostil de dues empreses i va obtenir beneficis en la compra i venda d'accions a la borsa.
2: El judici del cas Kitchen ha interrogat aquest dilluns els últims testimonis, entre ells Álvarez Luna, un cap dels inspectors jubilat,
8: que va ser supervisor dels informes policials sobre la Caixa B del Partit Popular. Ha negat que s'obligués a la unitat que investigava la trama Gürtel a treure el nom de l'aleshores president del govern, Mariano Rajoy, i l'exsecretària general dels Populars, Maria Dolores de Cospedal, dels informes.
2: I del cas Coldo García, per l'escàndol de mascaretes, el Tribunal Suprem ha rebutjat deixar-lo en llibertat en considerar que existeix risc de fuga.
8: Els set magistrats donen la raó a la Fiscalia, que considera que encara són vigents els motius pels quals se'l va empresonar. Coldo haurà d'esperar la sentència a la presó provisional juntament amb José Luis Ábalos.
2: I la Fiscalia dona suport a la investigació indirecta a l'expresident de València, Carlos Mazón, en la causa per la Dana.
8: La magistrada de Catarroja va preguntar al Ministeri Públic si considerava pertinents o no les diligències per investigar-lo. Recordem que ara Carlos Mazón no és president i només és diputat, però continua forat. Per tant, el jutjat de Catarroja no té competències per imputar-lo.
2: Obrim pàgina internacional. Els Estats Units rebutja la resposta de l'Iran al seu pla de pau. El seu president Donald Trump l'ha qualificat literalment d'estúpida i ha afirmat que a hores d'ara l'alto el foc amb l'Iran és molt feble i que es troba en una situació crítica. Laura Monell, bon vespre.
9: Bon vespre, sí. El president Donald Trump assegura que té un pla per assolir una victòria total i ha qualificat la resposta de l'Iran de completament inacceptable.
10: It's a stupid proposal. Nobody would take it, although Obama would have taken it. Biden would.
9: I ha aixecat el to assegurant que es tracta d'una proposta estúpida que només Biden o Obama l'haurien acceptada. Des de la Casa Blanca fa tot just uns minuts, Trump també ha insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears i ha carregat durament contra les exigències del pla de pau, que inclouen el control de l'estret d'Hormuz, la fi de les hostilitats al Líban i també l'aixecament de les sancions econòmiques. Mentrestant, el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià defensa que es tracta d'una oferta responsable per garantir la seguretat a la regió.
11: بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول مسئولانه.
9: Ha explicat que tot el que demanen és raonable i amb l'objectiu de garantir també l'estabilitat al món. Mentrestant, tot i que l'alto el foc continua vigent entre Washington i Teheran, la tensió continua pujant i els enfrontaments es mantenen. I tot plegat està impactant sobre els mercats internacionals amb una nova pujada del preu del petroli i davant la por que fracassin les negociacions.
2: Aquest conflicte té altres derivades. La primera aturada la fem a la Unió Europea, que ha acordat imposar sancions contra colons israelians acusats de violència contra palestins a Cisjordània.
9: La Unió Europea també ha aprovat noves sancions contra els càrrecs de Hamas, segons ha explicat l'alta representant de política exterior, Kaja Kallas. Ha assenyalat que superen d'aquesta manera el bloqueig polític i que la violència i l'extremisme tenen conseqüències. Tot i això, els estats membres continuen dividits sobre possibles mesures comercials més dures contra Israel o contra els productes provenents dels assentaments a Cisjordània.
2: Els 27 també han acordat restablir les relacions comercials amb Síria després de 15 anys de suspensió arran la repressió del règim de Bashar al-Assad.
9: Des de la caiguda d'aquest règim, a finals del 2024, la Unió Europea ha aixecat progressivament les sancions econòmiques fins a restablir les relacions comercials, amb l'objectiu d'impulsar la recuperació econòmica del país i afavorir una transició pacífica després d'anys de guerra i aïllament internacional.
2: I l'activista Saif Aboukeshek tornarà a la flotilla humanitària cap a Gaza només 2 dies després de sortir de la presó israeliana i arribar a Barcelona.
9: Aboukeshek viatjarà demà a Turquia per reincorporar-se a la missió de la flotilla Global Summit. En una entrevista a Ràdio 4, ha fet una crida a la mobilització internacional per aturar el genocidi a Gaza.
12: Mañana mismo volvemos y hago aquí un llamamiento para la manifestación de este fin de semana de Barcelona. Las movilizaciones en mar es un elemento, pero es un elemento más de muchas otras actividades que se hacen.
2: 5 minuts i 8:15 del vespre en clau econòmica laboral. Nissan planteja 211 acomiadaments dels 3 centres que té Catalunya. Suposa gairebé el 40% de la plantilla del fabricant nipó casa nostra. Climent Sabater.
13: El centre més afectat és el de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 sortides d'entre 122 treballadors. Un tancament encobert denuncia Raúl Ocón de Comissions Obreres.
14: En aquest cas estamos hablando, lógicamente, de un cierre, ¿vale? Sería la afectación más dura.
13: El centre tècnic de Zona Franca hi haurà 86 acomiadaments i el d'àrees funcionals, també al Prat de Llobregat, 15 més. En total, 211 sortides, quasi el 40% de la plantilla de Nissan a Catalunya. L'automobilística ha comunicat aquest dilluns als sindicats la xifra de sortides en l'inici del període de consultes de l'ERO i la part social ja prepara mobilitzacions. L'expedient forma part del pla de Nissan de reduir un 10% la plantilla a Europa, el que suposa 900 acomiadaments.
2: Doncs també en clau laboral, una cinquantena de treballadors de la planta de Bascual que té a Gurb han tallat la rotonda d'accés a la C-17 durant la vaga que han convocat aquest dilluns. Els treballadors han aturat l'activitat durant tot el dia per intentar forçar una negociació col·lectiva després de la venda de la planta anunciada ara fa 10 dies a casa Tarradellas. Pedro Chueco n'és un dels treballadors afectats.
15: Pensem que ha sigut un ERE encobert, perquè, esclar, ja va haver-hi 8 prejubilacions i després, al cap de 90 dies, més o menys, va haver-hi el que és despidus de 7 companys, també.
2: Els treballadors denuncien manca de claredat per part de l'empresa Pasqual i la falta d'informació sobre el seu futur. Us ho explicàvem també en titulars. Aquest dilluns els usuaris de Rodalies han tornat a pagar per aquest servei. S'ha posat fi a la gratuïtat després de donar per solucionats els punts negres més greus detectats de la xarxa ferroviària arran de l'accident mortal de Gelida. Més detalls, Cristina Martín.
16: Normalitat en el primer dia feiner que es torna a pagar per pujar un tren de Rodalies. Davant de les màquines per comprar els abonaments, aquest dilluns s'han vist més viatgers que altres jornades. Però, com qualsevol dia a Rodalies, molts usuaris creuen que el servei no funciona com caldria.
17: Hem vingut a la màquina, hem pogut treure els 2 bitllets i ara veurem com va el tren.
18: Avui sembla que va bé, però cada dia n'hi ha enrediments dels trens.
19: Es podia haver allargat més el plaç de no pagament perquè, tot i que no estan havent les incidències que hi estaven havent fa un parell de mesos o aquests últims mesos, el servei encara no funciona bé.
20: El servicio es el mismo, no hay ninguna diferencia y esto a ver si va mejor.
16: La fi de la gratuïtat arriba després de recuperar la setmana passada la circulació en línies amb molts usuaris com la R4. Altres línies com la R3 o la R8 encara estan lluny de la situació que hi havia a finals de gener.
2: Canviem de qüestió. El govern també s'està preparant per evitar els megaincendis a Catalunya. L'executiu de Salvador Illa treballa en un nou pla per reduir la massa forestal creant eixos de confinament que evitin que els focs de sisena generació saltin d'un massís a un altre. Sergi Bassoles.
21: La nova estratègia forestal del govern inclou delimitar 14 grans franges de territori, els anomenats eixos de confinament. L'objectiu impedir que el foc salti entre massissos. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
22: 14 eixos de confinament. A cada lloc, doncs, els experts diuen quines actuacions s'han de fer en base a la vegetació per evitar aquests grans incendis, per tal de reduir al màxim doncs, el risc aquest de transmissió d'incendis d'un massís a un altre.
21: Això comportarà tales en unes 35.000 hectàrees per rebaixar la densitat de combustible vegetal, unes tasques que no seran pas immediates i que comportaran anys de feina. L'executiu de Salvador Illa, però, ha definit 5 trams prioritaris on ja han començat aquestes tasques.
22: 5 trams prioritaris, Igualada-Martorell, d'acord? Santa Coloma, Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Salrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Parelló.
21: Un total de 900 hectàrees en aquests 5 trams prioritaris que suposaran una inversió de gairebé 4 milions d'euros. Un altre dels objectius del govern és que en aquestes zones on s'ha de retirar la massa forestal s'instal·lin, per exemple, plaques fotovoltaiques.
2: Doncs una altra notícia destacada del dia, que a partir del 2030 es preveu que els centres educatius puguin viure fins a 65 dies de curs amb temperatures superiors als 27 graus. Això equival aproximadament a un quart del calendari escolar, segons un informe elaborat per la Fundació Equitat.org. Marc Esparza.
0: La meitat dels centres públics de Catalunya no estan preparats per l'actual context climàtic. No s'han reformat amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits d'aïllament, materials o ventilació. I l'informe de la Fundació Equitat.org alerta que la calor excessiva impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Des de l'informe recomanen adaptar els edificis a una major eficiència energètica i, de forma paral·lela, aplicar un pla de xoc immediat. Isabel Ruiz, professora investigadora de la UOC i coautora de l'informe.
1: Ventiladors de sostre que fan una gran diferència i que no tenen res a veure amb els ventiladors de peu, no? Creen una circulació d'aire que redueix molt més la temperatura. Que hi pugui haver-hi ventilació nocturna. Hem de també assegurar que hi hagi ombra natural al pati, fonts d'aigua i espais estratègics escolars que estiguin climatitzats, com poden ser els menjadors.
0: L'estudi mostra que totes aquestes adaptacions que s'inclouen en un pla d'entre 5 i 10 anys costarien un màxim de 130 milions l'any.
2: I en cultura, el Teatre Maldà de Barcelona presenta un musical que reflexiona sobre l'estigma de la salut mental, l'ansietat i la depressió. Montse Soto.
3: La Cris és una noia atrapada en el cercle de l'autocrítica constant i la depressió, que acaba topant amb una teràpia que l'ajuda a enfrontar-se a les seves pors a través de la música.
4: Un moment dins el meu cap, nit i dia em repeteix.
3: Aquest és el punt de partida d'Inútil, espectacle de la companyia Com un llum, on dues actrius i un actor, Clàudia Nogués, Pau Oliver i Anila Padrós, interpreten fins a 14 personatges, tot posant sobre la taula temes com la síndrome de la impostora, les malalties mentals, però també el poder guaridor de l'art, Alicia Serrat.
23: Com l'art t'ajuda amb la composició, amb l'escriptura, pintura, amb la dansa, no?
3: Un dels objectius de la peça és posar nom a aquesta veu interior que jutja la nostra existència i fer-la callar quan és necessari.
23: Batejant aquesta veu i a partir d'ara dient-li calla, Nerea Prats, calla, Marta López.
3: 280 milions de persones

0: Folk i el signa la companyia com a un llum. Nosaltres posem el punt i final, Toni.
1: Molt bé, gràcies, Andreu. Fins demà, bon vespre.
0: Adéu-siau.
1: Ara passen 2:45. És un dia important des del punt de vista informatiu, perquè la notícia ara mateix la tenim situada als carrers. Barcelona sencera, diríem, segons estem veient per les imatges, és al carrer celebrant aquest títol de Lliga, del que lògicament en parlarem avui al nostre programa, en un dia en el que hi ha altres assumptes de l'actualitat que també en requeriran, però jo els ben asseguro que tant aquí un servidor com la resta de persones que formen el programa, avui tenim ganes de parlar del Barça i una mica, si em permeten, també del Madrid. Això ho farem de seguida, perquè són 3 els minuts que passen de 8:15, i saben que sempre, també avui, el primer que fem aquí a la Pla B és parlar d'esports.
2: Esports.
1: Avui amb el Dani Esclusa. Com estàs, Dani? Bon vespre.
3: Què tal, Toni? Bon vespre. Doncs bé, content. És un dia bonic avui a Barcelona.
1: És un dia bonic. Estic veient que fins i tot hi ha gent que s'ha portat la bufanda a la tertúlia del programa. Després els descobriré de qui parlo, però el primer que lògicament hem de fer avui, Dani, és marxar fins al carrer, perquè ho dèiem, les
3: Correcte.
1: Imatges són espectaculars. Milers i milers de persones estan acompanyant el Barça des de la sortida del camp fins a la tornada al camp. És un anar i venir realment de gairebé 4 hores, en el que hi és el nostre company Josep Capel. Com estàs, Josep? Bon vespre.
4: És pràcticament habitat. Anem a explicar i anem a situar ara mateix al carrer Balmes, ara mateix aquests dos autobusos descapotables on estan els jugadors del Barça i el cos tècnic. Estan, com dic, pràcticament a la part de baix de Balmes.
1: Sembla que tenim, sembla no, és evident que tenim problemes per rebre aquest senyal. És fàcil d'entendre, entre d'altres qüestions, perquè vostès es poden imaginar la saturació tècnica que deu haver en aquests moments al centre de la ciutat de Barcelona, ja no tan sols per la quantitat de mitjans de comunicació que en aquests moments estan seguint en directe aquesta rua, sinó perquè, a més, a aquests hem d'afegir els milers i milers i milers de persones que estem veient que tenen el mòbil a la mà, que l'estan utilitzant per fer connexions en directe amb els seus familiars o amb els seus amics, i els hi envien fotografies, lògicament. Em diuen que ara podem recuperar. Ja, en Josep, m'escoltes?
4: Sí, com deia, a punt d'arribar a la part de baix de Balmes, de moment els dos grans protagonistes.
1: Doncs no sé si seria millor intentar per telèfon. Directament crec que és el que hauríem de fer, perquè és més interessant saber el que està passant que no pas quedar-nos amb un bon so. En qualsevol cas, és evident que el barcelonisme sencer, Dani, ha sortit al carrer, ho dèiem, ha sortit amb ganes per tenir aquesta nova entrega de la Lliga. Ja van unes quantes,
3: Sí, sí, ja en són dos de seguides. L'any passat ja va haver, em sembla que quasi 500.000 de persones que van sortir al carrer, i aquest any em sembla que les xifres són més o menys semblants. Home, hi ha molta il·lusió en un nou títol de Lliga, i encara més després d'aconseguir guanyar-lo davant el Real Madrid, davant el màxim rival.
1: És el que dèiem, que efectivament ja la setmana passada, quan no es va assolir el triomf, que sabia greu, però que era molt millor que les coses passessin com finalment han passat. Santi Nolla és el director del Mundo Deportivo. Santi, com estàs? Bon vespre.
5: Bon vespre, com estem?
1: Home, doncs estem contents. Quina alegria de Barça, no, Santi?
5: Sí, jo crec que sí, no? Home, a veure, ha estat el millor d'aquesta competició de llarg, perquè a més ha anat superant obstacles i ha estat el que ha jugat millor a futbol i el que s'ha mostrat superior a tots els rivals, no?
1: Certament, certament. Bé, i el que evidencia més és la màgia de Hansi Flick. Vull dir, si d'algú està enamorat del barcelonisme ara mateix és del entrenador, està tothom amb els dits creuats de cara a una nova renovació, no?
5: Sí, jo crec que hi ha un acord per renovar fins al 28, més un any opcional, i crec que és una molt bona notícia, perquè realment ha estat la peça clau, no?, d'aquest Barça, no només per donar, diguéssim, oportunitats i confiança i apretar a jugadors molt joves en un equip que té també, que tenia i que té també jugadors extraordinaris de mitja edat i ja veteranos, sinó que a més ha plantejat un model en principi arriscat, amb una defensa molt avançada, amb una pressió al camp contrari.

0: una fórmula d'atac molt vertical, corrent riscos, però ha estat una temporada, dues temporades, diria jo, sensacionals, en el sentit de que ha ofert un gran espectacle futbolístic i, a més, ha aconseguit molt bons resultats.
1: No? Santi, Barça-Real Madrid, la cara i la creu, no?
0: Sí, jo crec que la cara i la creu perquè un és un equip amb present i amb futur, i l'altre tinc la sensació de que el Madrid és un club desnortat, no? Manca com una mena de direcció en diferents aspectes, no? Perquè no hi ha una direcció de club clara. S'han trobat que els projectes que tenien, diguéssim, doncs la Superliga, el Bernabéu, amb el tema del soroll i els fitxatges que van fer abans del Mundialito de clubs, tot no els ha sortit gens bé. I he notat una obsessió malaltissa en el terreny arbitral. No? I el club crec que li manca serenor i li manca direcció.
1: Clar.
0: Cosa que, per exemple, el Barça, amb Flick, amb Laporta, amb Deco, o sigui, sí que ha tingut les coordenades precises per poder estar ben dirigit.
1: Déu-n'hi-do. Com serà la portada demà del Mundo Deportivo?
0: Bueno, amb la rua, la festa. Gran festa.
1: Gran festa, eh? Gran festa, sí senyor. I el millor de tot és que sembla que tenim festa per estona, eh? Perquè una de les coses, de les coses bones d'aquesta plantilla és la seva joventut, no? Que tenim Barça per anys, eh?
0: Sí, a més, és que el Barça que ha confiat sempre en la cantera sempre ha sigut un Barça d'èxit. Ja. O sigui, el Barça d'èxit pots dir que hi ha una fórmula, que és una base gran de jugadors de la Pedrera, un jugador que si no és el millor del món està entre els tres millors del món i tres o quatre jugadors extraordinaris. No?
1: Ja.
0: I això és el que ha funcionat sempre. I ara estem davant d'aquesta confecció de plantilla. No?
1: Clar, clar.
0: I amb un futur esplendorós, i també et diré, amb un gran repte, perquè aquests jugadors la temporada que ve sortiran amb molta fam, perquè volen la Champions.
1: Clar, normal. Santi Nolla, quin gust. M'agrada molt saludar-te sempre. Ets l'home de les grans ocasions aquí al programa del Barça. Sempre parlem molt de bones
0: bé.
1: Coses. Una abraçada, Santi, gràcies.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. El director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Estem veient les imatges, Dani, que realment els carrers estan absolutament plens de barcelonins, de barcelonines que volen sortir a celebrar, no?
2: Tanyits de blaugrana, és absolutament espectacular. Jo crec que els jugadors ho gaudeixen molt, també, i l'staff.
1: Segur, i el Josep Capel, que s'ho deu estar passant bomba allà
2: també.
1: Al mig. Josep, explica'ns on esteu.
3: Què tal? Ara ja, com tradicionalment, per telèfon, se m'escolta bé, oi?
1: Ara se t'escolta perfectament, Josep.
3: Ara sí, tot i que sigui amb so telefònic. Doncs mira, precisament és que és difícil la cobertura perquè estem en la zona on de moment més gent han trobat. Seria més o menys el que diria meitat de recorregut. Ara mateix estan girant del carrer Balmes a baix del tot, girant per Gran Via.
1: Uh-huh.
3: És un dels punts d'animació, un dels tres punts d'animació, el segon en concret, i de moment, tret del que era la part inicial, la travessera de les Corts, és on més gent acumulada n'hi ha hagut i on més han hagut de treballar els cossos i forces de seguretat de l'Estat per fer una mica d'espai perquè poguessin passar els autobusos. Ara mateix aturats allà, perquè com dic, hi ha discjòqueis punxant una miqueta de música, és el segon punt d'animació, i de moment no hem de lamentar que jo sàpiga cap mena d'incident. Quan acabi aquesta rua, coneixerem el nombre de gent que ha sortit pels carrers, però jo diria que més o menys similar al que va succeir la temporada passada. De moment, de l'autocar, els dos grans protagonistes, jo diria que els dos jugadors polonesos, per tant, Robert Lewandowski i Tek Szczęsny. Qui sap si serà l'última rua de Robert Lewandowski, que amb aquesta en porta 3, jo crec que per això també ha agafat gran part del protagonisme, i l'altre, Tek Szczęsny, un dels crits sense cap mena de dubte en aquesta rua, és allò del Szczęsny fumador. Szczęsny fumador s'ho està passant en gran al polonès, no només ell, sinó també la resta de jugadors, en un segon pla, una miqueta més timidet, Hansi Flick, que sense cap mena de dubte avui s'ho està passant bé amb els seus jugadors, però que porta unes hores força complicades amb la mort del seu pare en el dia d'ahir. Queda la meitat de la rua encara, perquè està previst que arribem sobre les 9 de la nit al Camp Nou, però de moment sense incidents la gent passant-s'ho força bé pels carrers de Barcelona.
1: Molt bé. Doncs anem parlant, Josep. Una abraçada. Seguim després.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Efectivament, Hansi Flick ha donat exemple del que és ser un bon professional, eh? Perquè, déu-n'hi-do, eh? La dificultat de tenir en compte que s'havia mort el seu pare feia poques hores, està assegut a la banqueta del Barça, no?
2: Sí, sí, un home íntegre, que segur que ho ha passat molt malament, però que creia que havia d'estar en un moment tan important pel seu equip com aquest.
1: Si hi ha persones que han d'estar en un moment quan hi ha una ocasió important, és l'home que tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic. Josep Maria Minguella. Què tal, senyor Minguella? Com està? Bon vespre.
4: Felicitats, a tots els culers.
1: El mateix. Quin moment. Que bé, no? Que bé aquest Barça, no, Josep Maria?
4: Sí, sí, això ha donat un canvi molt profund i com passava sempre, quan el Barça va bé, al centre tenen problemes i quan allà van bé els tenim aquí. Ara això s'ha quedat amb dos equips. Aquí a Espanya hi ha la Lliga és Barça-Madrid, Madrid-Barça. I, per tant, el que ha fet el Barça aquests dos anys, i sobretot amb Canalla, per dir-ho d'alguna manera, de casa, jugadors que han sortit del futbol base i tot això, això dona una satisfacció molt important.
1: Clar.
4: Molt important.
1: Però fixi's que, efectivament, hi ha dos equips, però en situacions, ara ho dèiem també amb el Santi Nolla, completament diferents, perquè al Madrid només li faltava que el Barça es proclamés campió de Lliga jugant amb ell, i al Nou Camp, quin moment estan passant els blancs, eh?
4: Sí, la veritat és que el futbol és bastant controlable, però no del tot controlable. I llavors, si se t'escapa de la mà alguna circumstància especial, pots caure en una situació difícil de recuperar. En aquests moments, jo diria que el Madrid no solament veu el Barça com està, sinó que no és fàcil recuperar-se. Vull dir, agafar bons jugadors, perquè ha anat desfent la plantilla, buscar un entrenador que li serveixi i tornar l'alegria i l'esperança a la gent. Perquè en futbol, quan guanyes, tothom t'abraça i la bandera i els colors i tal, però quan no guanyes, quasi tots són crítiques.
1: Clar,
4: i llavors, en aquest moment, és el que està vivint el madridisme.
1: Hi ha un tema que és clarament una declaració d'intencions. Mentre nosaltres veiem un Barça dirigit per Hansi Flick, que aposta per el jovent, que tira endavant un projecte de futur, veiem que la solució que el Real Madrid sembla estar posant al damunt la taula és tornar a fitxar Mourinho. Són dos maneres de veure la solució a un problema radicalment diferents, no, Josep Maria?
4: El primer que et tinc de dir és que trobar un entrenador adient, un entrenador que tingui experiència amb gent gran, vull dir, amb gent de nivell, amb una responsabilitat que té un club com el Barça o com el Madrid, això no és fàcil. Vull dir, el Barça, per unes circumstàncies, va trobar el Flick, que d'alguna manera estava pràcticament ja a punt de retirar-se, perquè ja havia estat al Bayern, havia estat a la selecció, vull dir, ja és un home amb molta experiència i amb molts coneixements. Però si ara a mi me sentes, a mi o a gent del futbol, i dius quin entrenador portaries, però no és tan fàcil, pel Madrid parlo, no és tan fàcil, sobretot perquè els bons tenen contracte.
1: Yeah.
4: Sí, ja n'hi ha d'entrenadors bons, però tenen contracte, no portaràs el Guardiola, no portaràs el Company, no portaràs el Luis Enrique, parlo al Madrid, m'entens? I llavors, si treus tots aquests, Ancelotti ja està a la selecció brasileña, no queda tants entrenadors que diguis el meu equip, el meu projecte, els diners que tinc de posar per reforçar l'equip, els poso en mans d'aquest senyor. Bueno, aquest senyor qui és?
1: Clar.
4: Aquest senyor, en aquest moment, no és fàcil trobar-lo.
1: En qualsevol cas, Josep Maria, a mi m'estranyaria molt que Pep Guardiola digués sí, o Luis Enrique, perquè hi va ser interessant veure com va preguntar com va el partit i com va veure que guanyava el Barça. Diríem que es va alegrar de manera molt òbvia.
4: Home,
1: no?
4: I tant, home, no. Dic aquests noms perquè són els entrenadors importants, els que tenen nom, els que tenen prestigi, els que surten en primera pàgina dels noticiers perquè han guanyat partits o campionats i tot això. Clar, el Madrid no intentarà buscar un entrenador que no doni garanties d'experiència, de coneixements, de control, tot això. I això avui és realment difícil. Tenen una papeleta complicada.
1: Clar. En qualsevol cas, la papereta xula la tenim ara mateix a Barcelona, la tenim a casa.
4: Totalment.
1: Amb aquesta celebració i amb aquest futur que té el Barça per davant, no? Perquè parlar del Barça del present és parlar de futur, també, no, Josep Maria?
4: Bueno, és que una de les grans alegries que diria jo que tenim els culers és que precisament aquests èxits dels últims temps s'ha aconseguit majoritàriament amb jugadors de casa, amb jugadors que molts han sortit del futbol base, que molts s'han format a Barça B, el juvenil i tot això, i per tant això ja no és solament l'èxit de guanyar, sinó amb quins jugadors guanyes, perquè si ara fas una selecció mundial que pots fitxar els millors 10 jugadors del món, llavors quasi segur que guanyaràs. Però agafar nanos que alguns venen de tornada d'altres equips i posar-los i que triomfin i que juguin i que guanyin i tot això, això dona una satisfacció extra.
1: Clar. Josep Maria Minguella, quin gust escoltar-te. Com sempre, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
4: Gràcies a vosaltres i felicitats a tots.
1: El mateix, gràcies. Ara 12 minuts arribem a les 8 del vespre. Estem veient que els autobusos on va aquesta rua tot just estan girant ara mateix cap al Passeig de Gràcia. La imatge és espectacular, la imatge que estem veient a través dels monitors que tenim aquí als estudis de Ràdio 4, és milers i milers de persones en aquests carrers. Si mirem uns altres, el que veurem seran milers i milers de cotxes amb problemes per passar, cosa que ha provocat que alguns dels contertulians del nostre programa encara avui no hagin pogut arribar. Emiliano Bermúdez, què tal, Emiliano? Bon vespre.
5: Bon vespre, perquè tu ja ho saps, que soc culer i això m'agrada moltíssim, no?
1: No, no, per això dic...
5: La rua del Barça, però...
1: No sé, però no sé si estàs enfadant o content. No acabo d'entendre.
5: No. Home, estic una mica emprenyat per la qüestió de que porto des de, en el cotxe, des del Cort Inglés de Diagonal fins a la plaça dels 5 d'Oros, doncs una hora i quasi 40 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
5: Una hora i quasi 40 minuts per arribar.
1: Bueno.
5: O sigui, això, home, és emprenyant. Però, d'altra banda... Escolta'm, hem guanyat la Lliga i la van guanyar ahir davant del màxim rival a casa nostra i fent un partit totalment esplèndid. Ara sentia el Minguella. Volia haver saludat perquè és amic meu de fa molts anys. Van coincidir en una campanya electoral del Barça. I lo deia, que és un dia de joia per tothom i tenim que disfrutar això. Aleshores, la qüestió de la del merde que s'ha muntat, que està tota Barcelona col·lapsada i la Diagonal és, de veritat, impressionant la que tenim muntada en la Diagonal de cotxes. Malgrat tot, jo estic molt content avui.
1: Doncs no saps com ho celebro. Omple't de paciència. Sincerament, veient el temps que dius que has trigat des del Cort Inglés de Diagonal fins a la plaça 5 d'Oros, sí, una hora 40 minuts, tinc la sensació que no et donarà temps d'arribar al programa.
5: No, que va, és impossible. O sigui,
1: però que sap...
5: És complicat sortir de la Diagonal.
1: Ja veus. Doncs escolta'm, en qualsevol cas, moltes gràcies, Emiliano. Ens veiem molt aviat. Faltaria més. D'acord?
5: Bueno,
1: una abraçada.
5: Una abraçada molt gran.
1: Gràcies. No, faltaria més. Ara de seguida donarem pas als contertulians que ja ens acompanyen. Tres, com a mínim, ens acompanyaran tota l'hora i tenim garantit el discurs i l'anàlisi polític abans de tancar, però la plana esportiva, Dani, hem de mirar en altres direccions, perquè mentre el Barça està celebrant el títol, el Girona clou avui aquesta 35a jornada d'un campionat en el que tant l'equip de Michel com també l'Espanyol es juguen la vida en els últims partits per salvar la categoria, no?
2: Doncs sí, és una circumstància completament oposada a la del Barça. El conjunt gironí visita avui l'estadi del Rayo Vallecano. Serà a partir de les 9 de la nit, amb una necessitat imperiosa de sumar els de Michel. Es troben només un punt per sobre de les places de descens ara mateix. Una victòria a Vallecas, això sí, els faria avançar diverses posicions i el deixaria a un pas de la salvació. I també en la lluita per aquesta permanència es troba l'Espanyol, que té una nova final el proper dimecres a casa davant l'Atlètic de Bilbao, però la notícia avui, Toni, a l'equip blanquiblau es troba als despatxos amb l'oficialització del fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'executiu gadità, una de les figures més importants de la història recent del Sevilla i que també ha passat per equips com la Roma i l'Aston Villa, agafarà les regnes de l'estructura esportiva per intentar donar un nou impuls a la primera plantilla.
1: Doncs tant de bo ho aconsegueixi. Dani Esclus, moltes gràcies.
2: Gràcies, Toni.
1: I visca el Barça, no?
2: I tant, visca el Barça,
1: i
2: sempre.
1: I visca el Barça. 8 minuts i les 8 del vespre. Està divertit. Ara els explicaré una interioritat, perquè en el moment el que hem dit que avui hi havia molta gent celebrant el tema del Barça, Jordi Manils, home, seriós, una opinió important dins el programa moderat, normalment amb les seves maneres de fer. Sí, sí. Hola, Jordi.
6: Tal qual. Bon vespre.
1: Has obert la motxilla, has obert la motxilla, has tret la bufanda.
6: És que avui tocava. I no he portat la samarreta per decòrum, però dic la bufanda per almenys me la poso.
1: Però està molt bé, no? Que bé, no?
6: Molt bé, de fet, jo ara he recuperat la veu durant el dia d'avui, aquest matí estava absolutament afònica, jo sí? Vaig tenir la sort d'estar a l'estadi veient el partit.
1: Ah.
6: I aquest matí m'he llevat absolutament afònic, va ser una nit espectacular, inoblidable, guanyar-li la Lliga a l'etern rival en directe des del nostre estadi, havent tornat al Camp Nou aquesta temporada després del Via Crucis de Montjuïc d'aquestes darreres temporades, amb l'emotivitat també de la situació personal de Flick ahir.
1: Vaja, jo és quin, que... home, quin home Hansi Flick, no?
6: Bueno, li ha donat la volta, li ha donat la volta al barcelonisme, sí, sí. No només a l'equip, sinó al... Jo fa molts anys que vaig al Camp Nou i ahir, abans de començar el partit, jo vaig arribar quasi 2 hores abans a l'estadi ahir. Abans de començar el partit, més d'una hora i mitja abans de començar el partit, la gent cantava a la cua del bar.
1: Ja veus.
6: A la cua del bar de l'estadi la gent feia càntics. Això no ha passat mai, mai. I mira que fa anys que vaig a l'estadi.
1: És espectacular les imatges que continuem veient a la televisió. No m'estranya que Barcelona estigui col·lapsada, perquè és que efectivament, lògicament, els llocs que s'han hagut de tallar, doncs estem parlant d'artèries principals de la ciutat, Gran Via, Passeig de Gràcia. Ara mateix la imatge del Passeig de Gràcia és que fa un goig. Meritxell Cabezón, hola Meritxell, bon vespre.
7: Hola, Toni, bon vespre.
1: Perquè són milers i milers i milers de persones que no abandonen en cap moment aquesta rua. Estem a la meitat, pràcticament. Parlaven de les 7. Jo no ho acabo... Parlen de les 9, dic. Jo no acabo de veure clar que les 9 estiguin arribant a l'estadi. Eh?
7: Jo, el ritme que van la gent que hi ha i els talls, jo no crec que les 9 arribin a l'estadi. O sigui, aquí hi ha moltíssima gent. Venia i Barcelona estava completament buida perquè venia de la Verneda, no hi havia ningú al carrer, amb la qual gran part de Barcelona està situada dintre de la rua del Barça, no hi ha per menys, amb la qual jo crec que això de les 9 al Camp Nou és una previsió, crec jo, molt optimista.
1: Roger Montañola, com estàs? Roger, bon vespre.
8: Bona tarda.
1: Què dius?
8: Hora 40, plaça Francesc Macià, Roc Boronat. És una cosa...
1: Hora 40 has trigat?
8: Una hora 40, he sortit de casa. Jo com... habitual dels dilluns, tinc els horaris més o menys compensats.
1: Clar.
8: He sortit una mica abans de casa i quan he anat cap al pàrquing a agafar el cotxe ja he decidit que no agafava el cotxe perquè en aquell moment ja el carrer Buenos Aires, que és un carrer petit, estava completament bloquejat.
1: Sàvia decisió, no agafar el cotxe.
8: I he dit, bueno, vaig agafar un bus i l'he agafat a Francesc Macià. I per anar de Francesc Macià fins als 5 d'Oros he trigat, doncs, una hora.
1: Ja veus.
8: És a dir, caminant hagués pogut anar a tornar 2 vegades. Ho he fet malament, perquè ho hauria d'haver fet així, però aquestes decisions... todo pasado, todos somos Manolete, no? I, per tant, doncs, des d'un punt de vista logístic, perdó pel retard, però ha sigut així. Dit això, veure Barcelona amb tanta gent, amb tants nens contents i vestits del Barça... La veritat és que feia goig i, per tant, doncs, assumim, diguem-ne, sense cap problema els problemes de mobilitat que això implica, perquè el dia s'ho val.
1: És impressionant. Jo us he de reconèixer, estava a casa, no, sentint els càntics des de fora. A mi sempre m'agrada molt això de seguir un partit per les reaccions de la gent i com, d'alguna manera, i això és bonic, en un moment, efectivament, de moltes preocupacions per moltes coses, no? Però que veus que aquest sentiment d'amor total cap al Futbol Club Barcelona provoca que hi hagi molta gent que per unes hores sigui rotundament feliç. Però jo crec que és difícilment comparable a qualsevol altra sensació, no? Sí.
9: Això és una cosa que diem moltes vegades i que es diu molt en moltes tertúlies esportives, especialment quan guanya el Barça, que és aquesta democratització de la felicitat, no? I això, avui gent que té molts i diversos problemes té un motiu per ser feliç, no? I gent que no té sovint alegries a la seva vida, doncs el Barça li dona aquestes efímeres alegries, i avui el que veiem són centenars de milers de persones i moltes altres arreu del país que no s'han desplaçat a Barcelona, doncs que estan profundament feliços, no només per guanyar la Lliga, sinó per la manera com s'ha guanyat aquesta Lliga, per les circumstàncies, perquè el Barça ve de 3 o 4 temporades en les que pràcticament no ha pogut fitxar, amb un balanç econòmic positiu, mentre els dos grans rivals, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, es gasten 200 i 300 milions d'euros, el Barça aquest any presenta un saldo positiu d'ingressos, i guanya la Lliga, i guanya la Supercopa, i l'any passat triplet... I tens un projecte molt il·lusionant a futur, que a més està fent afició, i deixa'm dir-ho, combinat amb que l'equip femení del Barça està creant també una afició i una escola brutal, ho està guanyant tot, també campiones de Lliga, i esperem que campiones de Champions en breve.
1: I era el que deia el Santi Nolla, el director del Mundo Deportivo, fa una estona, no? Que una de les coses bones que també et garanteixes és que aquesta plantilla del Barça aquesta temporada vinent sortirà amb ganes de Champions. No. I això li posarà molt les piles, no?
8: A veure, hi ha molts factors, és a dir, qualsevol títol és una alegria, però sí, recordant algunes de les rues dels darrers anys, el punt extra que em dóna la sensació que hi ha ara no hi era, és a dir, s'havien guanyat alguna Lliga, alguna Copa del Rei, és a dir, però jo crec que hi ha una combinació de factors molt positiva, ja es veia, no? Primer de tot, un equip que fa dos anys era el juvenil del Barça, el juvenil, no el Barça Atlètic, el juvenil, literalment, o l'infantil, gairebé, no? Per tant, aquesta visió de, ostres, és que ja estem guanyant, però és que aquests nanos els hi queden molts anys de carrera, clar. I a més amb un compromís important amb el club. Dos, la figura de Hansi Flick com a, no sé si dir, home perfecte, sí. Amb totes les derivades que això pugui implicar, no? Que, a més, té la virtut, dona la sensació... de que amb aquests nanos hi té una relació gairebé paterna, i es veu i es nota. Quan els nanos surten del camp, tots abracen el seu entrenador i l'admiren. En altres casos, no passa. Amb equips d'estrelles, jo hi veig el Real Madrid, i dius, bueno, sí, clar, de Madrid n'hi ha dos, però és que la resta són de no se sap on. Cosa que és legítima i està bé, però és evident que genera un menor arrelament. I, per tant, aquesta combinació de factors doncs, porta a una cosa que està molt bé, perquè el Barça sabem que des del setembre fins al mes de maig-juny, cada setmana tenim un punt a l'agenda. I a mi, us haig de reconèixer, si un dimecres hi ha un partit del Barça, ja la setmana me la miro diferent. I no crec que sigui només jo, crec que tots els culers, perquè... Bé, perquè és un moment de descompressió, de felicitat. Si a sobre juguen bé, doncs ja, doncs perfecte. I això és el que porta. I la prova és el que estem veient al carrer. És a dir, poques coses igualen més que l'afició al futbol. Gens diferents que segurament voten coses molt diferents, que tenen idees molt diferents de la vida, però que amb això s'uneixen, no? I crec que ho hem de celebrar com a element i com a qüestió positiva.
1: Clarament la qüestió positiva és aquesta. La qüestió negativa és que Barcelona està col·lapsada. Ara mateix, jo els parlava d'Emiliano Bermúdez, no serà l'únic, que no sabem si acabarà arribar. També en Max Tanyarto, d'Esquerra Republicana, està aturat ara mateix al carrer Sicília. Perdó, al carrer Sicília, no sabem si li permetrà el temps arribar fins als estudis. Si no, doncs mira, farem una tertúlia 3. Em recordo el dia de l'apagada. Ni el dia de l'apagada vam tenir tants problemes perquè la gent arribés a l'estudi. Digues, Jordi.
9: No, amic, em sap greu per la gent que està atrapada i segurament alguns ens estan sentint i no voldria, doncs, banalitzar la seva situació, eh? Però, bueno, doncs, el Bicing és una bona solució en aquests casos. Ahir la nit vèiem el... Dani Olmo, Eric, Pedri, que anaven amb bici tan tranquils per Barcelona, Casador i Valde a Plaça Catalunya celebrant, Chesney també amb uns aficionats cantant Chesney fumador al mig de l'Eixample de Barcelona. I això, per mi, també fa aquesta diferència que explicava ara el Roger d'aquest Barça. Que és que tens jugadors molt del Barça, molt culers, que viuen a Barcelona, que viuen la ciutat, que van amb bici per la ciutat sense cap problema. busca, diguéssim, Vinícius o Mbappé anant amb bici pel centre de Madrid.
1: Jo tinc ganes de parlar una mica del Madrid, eh? Després ja us ho dic ara, perquè crida l'atenció les coses que li estan passant al Madrid, els dos que es peguen al vestidor. L'Mbappé fent-se fotos de vacances i traient fotografies al seu Instagram amb el resultat contrari als interessos del seu equip. Estan passant tota una sèrie de coses que són francament molt estranyes, però com això ja és més cotilló que no pas una altra cosa, permeteu-me que primer saludem la Míriam Andreu, que la tenim esperant-nos, com sempre. Hola, Míriam, bon vespre. Hola, Míriam.
10: Bon vespre, Toni.
1: Aquí tenim la Míriam. Tenim aquí la Míriam perquè no se'n pot anar a celebrar lo del Barça, que és realment el que obre les notícies ara mateix, no, Míriam?
10: Doncs sí, perquè continua l'alegria i la celebració pels carrers de la capital catalana amb motiu del triomf del Barça a la Lliga, la segona consecutiva del conjunt blaugrana. Seguint la rua, i és el nostre company Josep Capell. Bon vespre.
11: Què tal? Bon vespre. Ja portem més de la meitat, poc més de la meitat de l'equador d'aquesta rua, perquè ara mateix ja comencen a pujar pel Passeig de Gràcia. Han passat per un dels punts d'animació, el que hi havia just baixant Balmes, giren en Gran Via, i el següent estarà justament aquí, on estan a punt d'arribar en Passeig de Gràcia, amb Consell de Cent, d'aquí fins a la Pedrera, després ja de tornada fins al Camp Nou.
10: Doncs sembla que no podem acabar de sentir aquesta crònica del nostre company Josep Capell, que acompanya el Barça durant aquesta celebració. Més qüestions. L'última hora sobre el brot d'antivirus condueix les mirades cap a Tenerife, on els últims 28 passatgers que esperaven ser evacuats ja han baixat de l'embarcació. El creuer Ondius s'ha vist obligat a atracar el port de Granadilla durant almenys una hora, perquè els passatgers en baixar en l'onatge advers han estat la causa, ja que ha impossibilitat que les llanxes de rescat realitzessin el trasllat. Els passatgers van camí ara de l'aeroport, on l'avió que els conduirà fins a Països Baixos ja està preparat per enlairar-se. De moment, el brot d'antivirus deixa un balanç de 3 morts i 4 casos positius, dos dels quals els hem conegut aquest dilluns. A Espanya, l'estat de salut dels 14 passatgers nacionals, 5 dels quals són catalans, continua sent estable i sense casos positius. Estem pendents dels resultats de la PCR, tal com explica el secretari de Salut, Esteve Fernández.
12: Sabem que se'ls ha fet la PCR, estem pendents dels resultats per veure com estan, però estan molt més animats que evidentment, que en el vaixell.
10: Declaracions a Ràdio 4. En tot cas, els afectats hauran de fer una quarantena de gairebé 42 dies fins al 17 de juny. I l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, membre de la Global Summit Flotilla, ha anunciat que utilitzaran totes les vies possibles de denúncia al carrer i als tribunals contra Israel. Denuncia que l'actuació israeliana durant el viatge de la flotilla cap a Gaza ha vulnerat multitud de lleis, com ara el segrest de 180 persones en aigües internacionals, agressions físiques, l'abandonament d'embarcacions al mig del mar i de persones també dins un altre vaixell que ja no podia navegar.
13: Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra cría en el corte europeo. Y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia, que sea por la calle o los tribunales, que no lo utilizamos.
10: Aboukeshek volarà demà cap a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Summit Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir.
1: Molt bé, gràcies, Míriam. Fins després.
10: Fins després.
1: Ara són les 8 i 5 minuts. Anem a actualitzar ràpidament informació. D'entrada, comencem pel temps. AM, Joan Carles Pinya, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda, què tal? Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc nuvolat durant el matí, augmentant la nuvolositat d'evolució a partir del migdia, amb ruixats localment forts acompanyats de tempesta i calamarsa durant la tarda, menys probables al litoral central. De fet, als interiors de Girona, Tarragona, Barcelona i al sud de Lleida se podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures en general es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona. És un informe d'AEMET.
1: Gràcies, Joan Carles. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Hem tingut una tarda tranquil·la en general en aquesta xarxa viària. Ara, durant la darrera mitja hora, ha baixat moltíssim el volum de circulació i, a més, no tenim constància ara mateix de cap gran incidència, afortunadament, accidents avariats que ens pugui complicar aquesta circulació. Per tant, a aquesta hora ja parlem de circulació fluida, també a la xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Les 8 i 7 minuts.
16: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
17: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
18: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
19: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
20: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
21: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
22: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
23: La música és una creació humana única.
22: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
23: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
22: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
16: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Són les 8 i 7 minuts. Avui tenim una tertúlia del Barça. Per entendre'ns del Barça, dic com a conseqüència del Barça, en el sentit en el que hi ha dos dels membres de la tertúlia avui del programa que no han pogut arribar, que és absolutament impossible perquè tenim Barcelona col·lapsada, amb Max Tanyarto, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i Emiliano Bermúdez, economista, especialista en habitatge i sector immobiliari. Sí que ens acompanyen Roger Muntanyola, que és politòleg, Meritxell Cabezón, coordinadora dels serveis d'atenció a les víctimes de violències masclistes de Santa Coloma de Gramenet i exmembre del grup socialista del Congrés, i Jordi Manil, membre de l'executiva nacional dels Comuns. I l'actualitat ara ens ho explicava també des dels serveis informatius continua estant centrada als carrers de la ciutat. Per si vostès s'acaben d'incorporar ara mateix, la imatge ja l'han vist en altres ocasions, però no per això és menys emocionant. Veiem dos autobusos que transporten a tota la plantilla del Futbol Club Barcelona regalant-se un autèntic bany de masses amb un recorregut que ha arribat pràcticament a la meitat, perquè en aquests moments jo crec que estan al Passeig de Gràcia, no? Estan pujant per al Passeig de Gràcia, encara tenim estona. Com dèiem, estàvem parlant sobre aquesta qüestió i estàvem parlant també del Madrid, perquè, Roger, és una cosa al·lucinant veure el moment que té el Madrid, amb tota una sèrie de... ja no de números que no els hi surten, aquest any acaben en blanc, i mai millor dit el que és la temporada, però és que, a més, tenen el cas Mbappé, que no deixa de donar titulars d'aquells que els aficionats madridistes ho notes, que els hi fan mal, que no els agrada gens el que estan passant. Els altres dos que es barallen al vestuari. Quina situació, no?
8: Bé, és que el Madrid s'ha convertit en algú molt impersonal. És a dir, pels seus seguidors, les referències que nosaltres ara estem tenint amb tota aquesta gent jove, amb l'entrenador, amb una sèrie de qüestions que ens vinculen al Barça, amb qui som, d'alguna manera, el Madrid això ho ha desatès. Ho ha desatès a cop de billetera, perquè des de la seva òptica i política sempre és millor guanyar i la teva inscripció vindrà en funció dels títols i de la força que tenim. Clar, en el moment en què falten els títols, veus que el reinava nu, perquè tens un equip absolutament indiferent al que és l'equip i els seus colors, més enllà de 3 o 4 jugadors, la resta no deixen de ser uns mercenaris del futbol que cobren molts calés, que venen, però que la seva vinculació amb el Madrid dura tant com que els arribi la nòmina a final de mes, i fins aquí. I per tant, tot això, suposo que pel seguidor del Madrid també ha de generar un cert cabreig, no? Perquè tu, tots els seguidors de tots els equips i dediquen moltes hores i vinculen moltes emocions, etc. I veure l'exemple d'ahir és important, no? És un Barça-Madrid de Lliga, on el Barça pot guanyar la Lliga. T'esperes que el Madrid, per un tema de dignitat, no? Si tingués un equip, diguem-ne, d'11 madridistes, anés a sac i intentar guanyar el partit sabent que no guanyarien la Lliga, però a donar guerra. Van baixar els braços i realment estaven només al minut 25 del partit i ja estaven demanant l'hora per marxar cap a casa, no? Per tant, clar, evidentment tot això, el madridisme hauria de fer una reflexió. Jo crec que la reflexió hauria de començar per dalt de tot. Que és que s'ha instaurat un règim florentinià que és el seu i ells l'han decidit, que durant molts anys ha funcionat molt bé, però com tota la vida té etapes, no?
1: Què, Meritxell, què dius?
7: Coincideixo plenament. Són dos models d'entendre el que és un club de futbol des d'una òptica molt diferent. El Barça ha tornat a ser el Barça tal qual estava conformat en Guardiola, no? Amb gent de la cantera, gent d'aquí, gent del club que s'ho creu, que ho viu, que està una mica més al marge del que és la nòmina a final de mes, amb gent molt jove i amb un projecte per endavant, doncs que té molt, molt, molt de temps, no? I amb un fet diferencial i que ha pujat la moral, que és la tornada al Camp Nou, no? Doncs jo crec que la radiografia seria aquesta. I el Madrid té un altre model empresarial, per dir-ho d'una altra manera. El Madrid es mou a l'àmbit de les superestrelles que ja feia temps que estava dins d'aquesta lliga, d'aquest mercat. Ha funcionat fins on ha funcionat i jo crec que això té un temps de durada molt, molt, molt, molt, molt curt.
1: Yeah.
7: Aleshores, bueno, coincideixo plenament amb el Roger que això ha de venir des de dalt perquè és un canvi de model de quin és el club que tu vols. Sí, és que vol ser de gran.
8: Un exemple molt curt, eh? Us vau fixar que era el capità del Madrid ahir al començar el partit?
2: Sí.
8: Vinícius Júnior. És a dir, un paio que segur, té una qualitat a les cames que no poso en dubte, però tota la resta és un zero a l'esquerra. I els capitans d'un equip de futbol, evidentment, a part de ser bons jugadors, han d'implicar moltes, moltes altres variables. Posem pel cap doncs, un Puyol, o capitans clàssics, un Guardiola, o altres capitans que ha tingut el Barça. Era Vinícius Júnior. I, ostres, si el capità és aquest... com serà la resta?
1: Digues, digues, Jordi, sí.
6: Jo, llarga vida a Florentino Pérez, llarga vida al model que està desenvolupant el Madrid, 2 anys absolutament en blanc, sense cap títol, i m'atreveixo a dir que o hi ha un canvi molt gran dins de la... des de la presidència fins a la direcció esportiva, fins a la plantilla del Real Madrid, o l'hegemonia blaugrana va per llarg. I jo crec que, és a dir, és surrealista, perquè el Madrid fa una aposta amb Xavi Alonso, li surten 2 o 3 partits dolents a Xavi Alonso, però hi havia una aposta. Si fas una aposta, confia en ella, dona-li temps a desenvolupar-la, i mira que jo com a blaugrana, diguéssim, vull que el Madrid perdi els entrenaments, també, eh? Però Xavi Alonso era la vostra aposta, doncs manteniu-la, tal. Però aquí hi ha un parell d'estrelles i hi ha un president que s'indignen, no?, amb la metodologia que estava fent servir l'entrenador del Madrid, i el fan fora. El resultat és que el nou entrenador del Madrid fa uns resultats el doble de pitjors, el doble de negatius que els que estava fent Xavi Alonso, i acaba enfonsant el Madrid amb una crisi reputacional i amb una crisi dins del vestuari enorme, no? Que acaba amb el... Bueno, és que ahir a l'estadi el càntic més repetit era que se peguen. Vull dir, és que clar, que tu puguis... Que el teu etern rival se'n foti de tu perquè els teus jugadors es peguen entre ells.
1: És que això és molt cutre.
6: Però no només que es peguen entre ells, perquè avui molta gent del món de l'esport deia, bueno, són coses de vestidor, això passa més del que ens pensem i tal. Però passa més del que ens pensem i no ens n'entarem. És a dir, per mi hi ha un fet greu, que és que 2 jugadors del mateix equip es peguen, però hi ha un fet molt greu, que és que hi ha algun altre jugador que ho filtra. És a dir, hi ha algú altre que agafa això que ha passat al vestidor del Madrid i ho esbomba cap a fora per acabar de que peti tot, no?
8: Sí, sí.
6: I això és una deslleialtat amb els teus companys, però és una deslleialtat amb el club. I jo, si fos seguidor del Real Madrid, estaria molt enfadat amb els dos que es peguen, però molt enfadat amb que això es filtri i se'n faci un escàndol públic.
1: I Mbappé? Perquè jo, permeteu-me que us pregunti, perquè no acabo d'entendre això d'aquest senyor. Primer que està de baix i se'n va de vacances amb la nòvia.
6: Bueno,
8: és que...
1: D'entrada.
7: Però baixa de què?
1: A continuació, baixa, no? Està de baixa.
6: Baixa per amor.
1: Baixa per amor, bueno...
6: Tu no t'ha passat mai, Toni, que t'enamores i ho perds tot de vista?
1: Tu creus?
6: Sí, home, sí.
1: No, però això, mira, això justificaria...
6: Té tot el que vol, ara s'ha enamorat...
1: Tens raó, tens raó, Jordi Manils, però això, d'alguna manera, justificaria la primera part de l'anunciat. Després ve la segona. És a dir, que mentre s'està fent el partit, tu penges a les teves xarxes socials una fotografia amb el marcador en contra, com, saps? És a dir, penja el 0-0 en un moment donat, però no pengis el moment en el qual el marcador vida que estàs perdent. No, és raro,
6: no.
1: Això.
6: A veure, no és el llapis més esmolat de les torxes.
8: No, però estic d'acord, però tampoc és el menys.
6: No, tampoc, sí.
8: Tampoc.
6: El menys era el capità.
8: Hem de mirar on està la mediana i llavors també la cosa serà com serà. Però independentment d'això, jo crec que Mbappé, que és una persona, un futbolista excepcional, amb moltes, moltes, moltes virtuts, l'única cosa que havien de fer al Madrid és saber-lo tractar com a tal. I jo crec que està clar que no s'ha integrat. Això passa a vegades. I era un jugador que va tenir una carrera al Paris Saint-Germain espectacular. Espectacular és que quan està fi és de lo millor que hi ha, i en canvi ells mateixos, aquest propi context gris que hem anat dient, ha fet que jugadors que són molt bons es vagin esfumant. I la prova última és aquesta. Ara imagina't els partits que queden de Lliga. Ara està pensant, no, el Madrid, el vestidor abans de sortir, quins ànims tindrà de fer què? És a dir, jo si fos l'entrenador, o el que poc que li queda Arbeló, convocava el segon equip i començava a veure si hi ha xavals i tinc una mica de sort i poso la primera llavor d'una masia futura, perquè és evident que la motivació que pot tenir cap d'aquests jugadors a dia de... Primer amb la Lliga acabada i sense cap títol per guanyar, però a més amb un Mbappé que jo no li veig futur al Madrid. No sé quina situació contractual té i si és fàcil que pugui marxar o no, ho dubto. Però en qualsevol cas, és evident que no s'ha integrat. I si no s'ha integrat, és una mala feina dels responsables tècnics de l'equip. I com deia el Jordi molt bé, aquí el gran error és que Xavi Alonso, que... per Madrid, però que és un senyoràs del futbol i que en sap un rato, que venia de fer bona feina com a entrenador prèviament, a la primera de canvi se'l treuen per posar un patata com Arbeloa, que el seu primer partit a l'Albacete, equip que quan eren petits al PC Futbol encara jugava primer el Carlos Belmonte, però ara ja no, a l'Albacete li fot un carro i l'elimina de la Copa del Rei. I dius, bueno, és el primer partit. No, és que no ha fet absolutament res. Res de res de res. I era difícil fer-ho tan malament.
1: Yeah.
8: Per tant, això implica moltes coses, moltes sortides, potser la de Mbappé, no sé si la de Vinícius, si és que algú el vol o no, però en qualsevol cas el Madrid s'ha reventat i també, com deia el Jordi, el que és difícil veure és el proper any què. I tant de bo que els hi vagi fatal. Vull dir, aquest és l'objectiu, no, però és evident que s'han de replantejar des del minut zero.
9: No, i tant de bo que això que avui fan córrer, diguéssim, o sigui, el Madrid és especialista en això, no? En tapar els èxits del Barça o les seves debacles, obrint debats escandalosos perquè es comenci a parlar d'allò i s'oblidi ràpid que el Barça els hi ha fotut un bany i ha guanyat la Lliga. El debat que intenten obrir, que és la tornada de Mourinho, que torni, jo que torni, ja poso jo diners també si puc per ajudar que torni, perquè Mourinho és més del mateix, és florentinismo, és això, quatre galàctics a vendre samarretes, però no és la generació d'un equip, no és la generació d'una identitat compartida, no és tot això que estàvem dient al principi de la tertúlia. Jo crec que s'equivoquen. Ahir, sorprenentment, clar, com us podeu imaginar, jo ahir fins a les 2 de la matinada vaig estar veient un programa de televisió molt madridista que els culers veiem quan guanya el Barça. El Chiringuito.
7: El Chiringuito.
9: Ahir fins a les 2 de la matinada havia enxat el Chiringuito.
1: Devien estar bons, no?
9: Clar, i fins i tot Tomás Roncero, no?, que és l'arquitecte tip del madridisme, fins i tot Tomás Roncero parlava de vendre Vinícius i Mbappé, que em va semblar el més sensat dels que hi havia en aquella taula. És a dir, el madridisme està molt tocat, necessita una recomposició absoluta, i només amb un retoc cosmètic, que és portar un entrenador mediàtic com Mourinho, jo crec que seguiran enfonsant-se, però amb menys diners.
1: Sí. Són les 8 i 20 minuts, continua, la rua, ja s'ho poden imaginar. Continuen estant al Passeig de Gràcia, perquè les faroles, efectivament, són les del Passeig de Gràcia. Ens ho explicava fa una estona el nostre company, que està cobrint en directe aquesta rua, en Josep Capel. L'hora, en principi, d'arribada són les 9 de la nit. Molt em temo que ni de bon tros arribant a les 9, perquè estem a 40 minuts i, efectivament, encara hi ha molt de tros. Per arribar, perquè insisteixo, és Passeig de Gràcia, no? On són?
7: Sí,
1: sí, és Passeig de Gràcia. En fi, què dius? Què dius?
9: A dalt de tot de Passeig de Gràcia, sembla, no?
8: Que es moguin ràpid, perquè és que trobaré el mateix merder per tornar, ja ho estic veient. Jo pensava que me l'evitaria, però ara estic fent quatre triangulacions d'espai-temps i estic veient que... No, encara estan a...
9: No, encara no és a dalt de tot.
8: Això és Aragó.
7: Sí, és la casa Batlló.
1: És Aragó, sí, és el carrer Aragó, efectivament. Doncs encara hi ha per una bona estona. Més tard, a veure si podem tornar a connectar amb el Josep Capel, perquè... Ah, sí, el tenim aquí? Doncs meravellós. Josep Capel, què tal? Bona nit de nou.
0: Què tal? Bona nit de nou. Doncs mira, ja pugem Passeig de Gràcia, eh? Estem a la zona de Passeig de Gràcia a Aragó, per tant, arribarem a la Pedrera en breu. I un cop arribem a la Pedrera, ja girarem, ja camí de tornada cap al Camp Nou, el mateix, diguéssim, tot Provença, fins a arribar a la mateixa zona on ha començat la rua per acabar travessant les Corts i arribar al Camp Nou.
1: Molt
0: jo,
1: bé.
0: Crec que anem una mica de retard. Estava previst que arribéssim al Camp Nou de tornada sobre les 9 de la nit i jo crec que tal i com va aquesta rua o acceleren o arribarem fins i tot més tard de les 9 de la nit. Mantinc el que t'he dit abans. De moment, els dos grans protagonistes d'aquesta rua són els dos polonesos, Robert Lewandowski i Tek Chetnik, tot i que darrerament hi han jugadors que també han agafat protagonisme. El mateix Lewandowski ha agafat un estelado, per exemple, han vist també a Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Jo crec que és de lo més destacadet de moment d'aquesta rua, on fins i tot et diria que he vist certs jugadors amb cara de ganes que s'acabi tot plegat. Deuen estar cansats perquè la festa d'ahir a la nit va ser llarga i, per tant, diguéssim, aquesta continuació en el dia d'avui, a alguns jo crec que els hi està esgotant una miqueta. En tot cas, fixa-t'hi que són ja les 8:22 i encara queda bastant per arribar al Camp Nou. Per tant, jo calculo que anirem amb una mitja hora de retard.
1: Molt bé. Doncs això, dèiem que veiem molt complicat que a les 9 de la nit, efectivament, com era previst, arribés a aquesta rua. Seguirem parlant i, en qualsevol cas, per aquells que estan esperant que acabi ràpid per tornar cap a casa, efectivament no tenim bones notícies. No sembla que la situació del trànsit al centre de la ciutat s'allibi de manera immediata. Josep, seguim parlant. Una abraçada. Gràcies.
0: Fins ara
1: a les 8:22 minuts. Després tornarem a parlar, lògicament, del Futbol Club Barcelona. Hi ha altres assumptes que m'agradaria també posar avui a la nostra tertúlia, sobretot perquè, si no fos per això, ara mateix estaríem parlant de l'antivirus, no? I estaríem parlant del que ha estat un cap de setmana en el que a nivell internacional s'ha aplaudit molt la manera en com s'ha fet aquesta operació, que era molt complicada, perquè recordin que estem parlant de repatriar persones a més de 23 països, a molta gent, realment. S'ha fet, sembla, tot plegat amb una cura bé que ha estat posada com a modèlica per tothom. Ara mateix el vaixell ja ha pogut sortir. Ho dic perquè la notícia amb la que obríem les 7 de la tarda era que el mal temps havia obligat a atracar el vaixell en aquesta illa de Tenerife. En qualsevol cas, ara ja, doncs ja ha tocat el dos i se'n va, a veure si d'aquesta manera es calma les aigües, i mai millor dit. No sé, Meritxell, com ho estàs veient tot plegat, com ho has seguit?
7: Doncs jo ho he seguit amb una dita italiana, que és: si plove porco governo, si fa sole porco governo, no? O sigui, realment ha sigut una crisi molt complicada d'encarar amb una malaltia infecciosa que en principi es creia que no es transmetia entre humans i després resulta que sí. S'ha aconseguit aïllar el vaixell, s'ha aconseguit portar el personal mèdic dintre del vaixell, no s'ha arribat a atracar a port, sinó que directament ha fet el que, bueno, tirar ancla al mig del mar. O sigui, s'han pres totes les precaucions, l'OMS està aplaudint com s'ha portat a terme tot el tema de la logística, de com arriba el personal mèdic, com repatriar les persones, com tenir-les aïllades, com donar un bon suport mèdic. Però, en canvi, tu sents parlar a determinats gens i tot es fa malament, inclús a Mia, no? Aleshores, jo el que he vist és que és molt trist, però ni tan sols amb una qüestió d'emergència sanitària són capaços de posar-nos d'acord, encara que sigui amb un mètode d'actuar que jo crec que tots volem el bé comú.
1: Roger,
7: és com ho he viscut.
1: Tu com ho veus?
8: Sí, més enllà de la consideració mèdica, de la que no puc aportar cap informació rellevant per la meva part, la gestió, la percepció de la gestió crec que ha estat positiva, si més no comparativament i pel que es veu. El més important de tot això, evidentment, és desitjar que això no vagi a més, perquè tots tenim molt present el que va passar fa 6 anys, tot i que sembla que fa una eternitat fa 6 anys, i simplement el que ha passat aquí és que ha despertat les pors d'aquella època. Si alguna cosa bona va tenir la pandèmia del Covid en els seus inicis és que per un temps molt curt va semblar que la responsabilitat imperava en l'àmbit de la política, i en aquest cas no ha donat la mateixa sensació, no? I crec que al final la ciutadania això ho castiga, independentment de l'adscripció ideològica que pugui tenir qualsevol ciutadà. Quan les coses es posen lletges, el que vols és que la gent s'arremangui. I encara que el govern que hi hagi pugui no ser del color que a tu t'agrada, el que vols és que els teus, si és que tens teus, s'arremangui. No, jo com no tinc cap meu, doncs... Però si ho tingués, si fos el cas, voldries, no?, aquest punt de responsabilitat, perquè realment en la tasca d'oposició no implica la tasca de fer l'imbècil. No, són dues coses que no tenen per què anar lligades necessàriament. I hi ha una sèrie de qüestions que la pròpia ciutadania, per temor, essencialment, doncs demana que els que estan en posicions de responsabilitat doncs siguin seriosos, transmetin una certa tranquil·litat, etc etc. En el moment en què veus o es vol donar aquesta imatge de que és un desmadre, home, hi ha moltes coses per dir que aquest govern pot estar desmadrat per una cosa o per l'altra, si vols fer, diguem-ne, una crítica política. Però jo crec que en aquesta circumstància concreta el que cal és dir, escolti, sóc el cap de l'oposició, senyor president del govern, el que necessiti, estem en contacte, ens anem actualitzant, i punt, i fins aquí. Perquè no guany, no, és que de veritat no crec que guanyis cap vot, però tenim el nivell polític que tenim.
1: Què dius tu, Jordi?
9: Jo, com que sí que tinc dels meus, estic molt orgullós. Jo estic molt orgullós que la ministra de Sanitat, Mònica García, que és de Sumar, i el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que és del Partit Socialista, hagin gestionat d'una manera excepcional aquesta situació. Però no excepcional a nivell d'Espanya, excepcional a nivell global. És a dir, els governs de tot el planeta que tenien ciutadans en aquest vaixell estan felicitant el govern d'Espanya per la gestió que s'ha fet. I això no ho podem donar per descomptat. És a dir, tant de bo tot es resolgués amb la professionalitat que s'ha resolt això, però no és així habitualment. I per tant estic molt orgullós de com ha gestionat aquest govern, malgrat les traves absolutament partidistes que ha intentat posar el govern canari i l'oposició nacional, diguéssim, no? Feijó i el senyor aquell de la barba feixista. Perquè em sembla com increïble que una persona que vol ser president del govern d'Espanya es pugui abstraure d'una crisi com aquesta, no? Que pugui decidir primer criticar-ho, després dir, bueno, ja, a veure què em diuen, després passar pràcticament 12 hores en plena crisi sense dir res perquè no sabia ben bé què dir, per no haver de dir que el govern ho estava fent bé, i mentrestant Abascal, diguéssim, llançant soflames absolutament, no ho sé, increïbles, per no dir una altra cosa, en contra de l'Agenda 2030, algun diputat de Vox tornant a parlar de les vacunes, de les conspiracions de la Covid, no? És bastant surrealista veure els fils de Twitter aquests dies dels diputats de Vox.
1: L'altre dia, parlant justament d'aquesta qüestió, vaig deixar anar un comentari, és què passa quan la premsa i la política, en lloc de ser la solució, són el problema. Ho dic perquè hi ha una... No, per això ho dic. I em sembla que em mereix una reflexió al respecte i potent, no? Ho dic perquè ha estat un exercici d'autèntic surrealisme el que ha estat, des del meu punt de vista, la informació sobre l'antivirus. En el sentit en el que un sentia els missatges i veia una mena com de, ostres, amenaça, fantasma, ens estan... I això que passi per Twitter, que passi per els quatre idiotes, amb perdó, que es dediquen a alimentar aquest tipus de fake news, doncs mira, tira. Però que des de determinats àmbits no s'escolti com s'ha d'escoltar a la ciència. Ho dic perquè hi ha una cosa que és claríssima. Aquesta setmana passada em sembla que han estat tres responsables d'àrees molt potents de Sanitat de Barcelona, l'Hospital Clínic, de l'Hospital del Mar, que han estat aquí al programa. En cap moment hi ha hagut ni una paraula de preocupació. O sigui, de dir, home, clar, ens ho hem de mirar, però és una situació molt tranquil·la. En canvi, tu veies les informacions, la Glòria Galeano l'altre dia ho va dir a l'arribar a la redacció, tenia la raó, diu, sembla que a la premsa hi hagi ganes que es li la tal. Sí. Perquè efectivament estàvem alimentant una cosa que no tenia cap mena de sentit. Sí. Potser hauríem de deixar de fer determinats espectacles, determinats shows, una mica la línia que tu comentaves també abans, no, Roger? Sí, sí. De temes que no hem de jugar amb això, no?
8: Que passa que amb molt pocs perfils, és a dir, l'era de les xarxes socials, com ja l'hem analitzat pel del dret i del revés, hi té virtuts i molts efectes. El problema és que uns molts pocs perfils molt incendiaris tenen una capacitat de, diguem-ne, de persuasió o d'arribada que fa que els debats intel·ligibles entre diferents es facin impossibles. Aquest és el problema. I sobretot, i ara t'agafaré la conya de la setmana passada de l'Isla de les Tentaciones.
1: Sí.
8: És a dir, si tu Veus que les xarxes socials, els perfils que tenen més seguidors o que arriben a més gent, són aquest perfil, i arriba un perfil de gent no polititzada o que li interessa ben poc i només llegeix allò, estem convertint a soldats del radicalisme, del que sigui dels radicalismes, a una part molt important de la ciutadania. Els primers en fan un negoci d'això, perquè evidentment la seva capacitat d'influència té una contrapartida econòmica, de fons, això és evident. Però el problema és que el mal que fan a la societat a l'hora d'informar o de traslladar la seva opinió és terrible. Quina és la solució a tot això? No ho tinc clar. Realment genera un conflicte ètic i moral de molts tipus. Però el que sí que és cert és que els posicionaments, diguem-ne, racionals, d'adscripció ideològica, però racionals i moderats, hi ha una part de la ciutadania que els valora molt, però que es pensa que no hi són mai.
1: Yeah.
8: És a dir, ara hi ha hagut l'exemple de Borja Semper, no? Per exemple, Borja Semper és un tio que l'estima tothom, i puto, i és així, perquè és un tio excepcional.
1: Sí.
8: I és un tio de puta mare. I a part, doncs, tinc la sort de ser bon amic seu, però quan veus que Gabriel Rufián, persones del PSOE, i la gent després diu, ostres, bueno, sí, clar, és que també, d'alguna manera, no sé com, s'hauria de potenciar, entendre que, escolta, que jo amb el Jordi puc tenir moltes diferències, però que ens en podem anar a fer unes canyes tranquil·líssimament després i ens riurem. I

0: Perquè tothom deia, no, que bueno és Julián Guita, que bien me cae. Tothom el posava com a segona opció de vot. Tothom deia, no, si no estigués al meu partit, votaria en Guita. Però ningú el votava amb ell. Molt poquets el votaven. I crec que ens passa una mica això amb els discursos més moderats o més dialogants. Ens passa això, a tothom li agrada sentir un bon diàleg polític, a tothom li agrada sentir gent que intenta entendre's o que raona, diguéssim, amb intel·ligència. Però després a l'hora de votar acabem votant amb els budells, no? Acabem votant amb la ràbia o amb la il·lusió, o votem amb les emocions més que amb el cap. I diguéssim, jo seria molt partidari de revertir això, eh? Jo crec molt en els fets i m'agrada votar en funció del que ha fet cadascú. I crec que hi ha d'haver una part d'emocionalitat a la política, però no pot ser només emocionalitat la política. I sobre el que plantejaves és que és molt pel·liculera la situació que s'ha donat, no? És que,
1: el vaixell, el creuer, milionaris...
0: Tot de senyors i senyores rics tancats en allà, no? És que s'han fet sèries i pel·lis molt semblants en això. És veritat, eh? El plantejament que tu feies, que necessàriament ha de ser crític amb alguns mitjans de comunicació, que han volgut fer d'això un show i fins i tot això que deies, que deia la Glòria, no? Sembla que estiguin volent que peti, però és que l'escenari era, ja. És que l'escenari era molt llaminer en aquesta ocasió, no?
1: Meritxell, què dius tu?
2: Jo avui no he anat a treballar perquè la nena tenia festa i he pogut veure certs programes de tele que normalment no puc veure perquè estic treballant.
1: Doncs que bé, perquè avui tenia festa i demà té vaga, no?
2: No, no fan vaga. I m'he donat compte de que amb el que és una gestió completament correcta i que des del punt de vista tècnic no es pot tenir ni un pro, s'han començat a parlar de bulo en bulo i tiro perquè me toca, sense que ningú fes cap tipus de fre ni de... No, simplement referències a bulos que anaven corrent per les xarxes com si fossin notícia. O sigui, jo crec que li hem de donar una volta entre tots perquè tots podem tenir la nostra opinió i la nostra opinió pot ser certa o equivocada. Però una cosa és una opinió i l'altra cosa és donar una opinió com si fos una notícia. Aleshores, quan tu dones la teva opinió com si aquesta fos inamovible i fos notícia, el que estàs generant és un estat d'ànim que hi ha gent que es creu purament que aquesta opinió teva és la realitat i aleshores es comencen a moure totes aquestes sentiments i emocionalitats que el que fan, crec jo, és treure foc de realment important. Sí, jo entenc la política com l'art d'entendre'ns i d'arribar a acords. A tot allò que no passi per l'acord i l'entesa no és política, és una altra cosa, és l'antipolítica o la imposició. Aleshores, coincideixo amb en Roger que aquí ha d'haver-hi tota una sèrie d'interessos que nosaltres ni estem ni estarem, però que tot això respon a algun interès que ha d'estar.
1: Diu la Meritxell que entén la política com l'art de negociar i d'arribar a acords. Doncs bé, anem a parlar d'acció política, no?
0: Perquè, molt bé.
1: Com ho veus?
0: Jo acabo de dir que vull parlar de fets. Sí, que...
1: Doncs anem a parlar de fets. Ho dic perquè tot apunta que la propera setmana assistirem a l'anunci de que hi ha fumata blanca pel que fa als pressupostos del govern de la Generalitat de Catalunya, un acord amb Esquerra Republicana, amb els comuns, això ja ho teníem, que permetrien, doncs, acabar amb aquesta ratxa de la que hem parlat moltes vegades aquí al programa des de l'any 2023. Recordem que no s'aproven pressupostos a Catalunya. Roger, què et sembla?
3: Doncs em sembla una molt bona notícia, més enllà de si em pot agradar més el que diuen o no els pressupostos, perquè crec que un país ha de tenir pressupostos i que aquesta dinàmica que s'ha agafat tant a Catalunya com a la resta de l'Estat de que podem viure prorrogant pressupostos em sembla una mala praxis política, la faci qui la faci. Per tant, és una bona notícia. Dos, ens podríem haver estalviat una mica el xou i tenir-los ja de fa un parell de mesos, perquè tots sabíem que tots els camins conduïen a Roma i que hi havia la necessitat de que això passés. Tres, crec que la consellera Romero, que és una excel·lent política, ha tirat de mà esquerra i de certa intel·ligència per aconseguir que això passi, i aquest èxit polític també se li ha de, quan el tingui, doncs se li haurà de fer mereixer. Quatre, és evident, no cal esperar que demà, quan

0: El dia que es presenti el preacord o l'acord sortirà Junts a dir que Esquerra es baixen els pantalons i que són uns botiflers i que etcètera, etcètera. Junts podria fer una reflexió i intentar veure de quina manera podia influir en política, per exemple, pactant uns pressupostos amb el govern i veient si, malgrat les diferències que pot tenir amb els comuns, hi ha elements sobre els que es poden trobar, etcètera, etcètera, per tant, una visió més constructiva, però això sabem tots que no passarà. I, per tant, cinc, la qüestió que alguna vegada hem dit d'aquest programa. És a dir, un percentatge molt important de la ciutadania no sap si hi ha pressupostos o no hi ha pressupostos aprovats. No en té ni idea. Ara bé, que hi siguin o no hi siguin, té una afectació sobre la ciutadania. I per tant, els partits polítics farien bé de fer la reflexió de que entenent que és millor tenir que no tenir pressupostos cada any, els que siguin, de qui siguin, i que la penalització pel fet d'aprovar uns pressupostos, jo, sincerament, no la veig pel carrer, és a dir, ara no veig la gent pel carrer dient oh, doncs si Esquerra vota els pressupostos ja no els votaré mai més. I segur que hi ha dos tuitaires que tenen el tuit preparat per la setmana que ve. Però a part d'aquests friquis, no hi ha ningú. Per tant, la reflexió de fons de cara a tots els partits polítics, escolti, intentin posar-se d'acord amb pressupostos. N'hi han d'haver. Si avui manen les esquerres, doncs es pacta amb les esquerres. Si demà manen les dretes, doncs es pacta amb les dretes. Però intentem que això passi, perquè la conseqüència de que no hi hagi pressupostos és important sobre la ciutadania, però políticament i electoralment, no sé vosaltres què en penseu, però jo crec que és molt baixa.
1: Deixeu-me que faci un incís molt breu, és un parèntesi molt petit, perquè acabem de veure pels monitors un plano realment preciós, que era a l'autocar girant cap al carrer Provença, abandonant ja el Passeig de Gràcia amb la pedrera de fons i amb milers de persones celebrant efectivament doncs, aquest triomf del Futbol Club Barcelona. Tanco parèntesi, que després hi tornarem, i obro en aquest cas conversa perquè li hem demanat la seva opinió, justament una mica amb això que estava dient ara mateix el Roger, no? Quines són les conseqüències? Davant de quin moment polític estem? Ell parlava que hi haurà gent que criticarà Esquerra Republicana el fet de que recolzi aquests pressupostos, però també és veritat que tenim molt a prop l'enquesta que publicava l'Ara l'altre dia, que d'alguna manera la gent aplaudiria el que és el canvi d'acció política que està duent a terme Esquerra Republicana, i sempre basant-nos en aquesta enquesta que, insisteixo, publicava l'altre dia el diari Ara, a qui estaria penalitzant de manera molt potent és a Junts per Catalunya, que passaria de la segona a la cinquena plaça, superada tant per Aliança Catalana com per Vox, com per la pròpia Esquerra Republicana. Està amb nosaltres el professor Gabriel Colomer. Professor Colomer, com està? Bon vespre.
2: Bon vespre i bona rua.
1: I bona rua. El professor Colomer, com saben, és politòleg, professor titular de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fumata blanca als pressupostos, això clarament és una molt bona notícia, no?
2: És una molt bona notícia. És a dir, estic molt d'acord amb el que deia el Roger, em sembla, que era el que parlava abans,
1: sí,
2: sobre que els pressupostos és una eina molt, molt important. És el que fixa com serà l'any següent en inversions, etc etc. I bloquejar pressupostos en lògica electoral doncs és molt poc, diríem, políticament poc sentit de partit d'estat en aquest sentit. És a dir, que cuanto peor, mejor.
1: Yeah.
2: I aquest és el problema. I jo aplicaria el criteri que fan en els ajuntaments. Yeah. És a dir, si no em vols aprovar el pressupost, doncs fes una moció de censura. I si no, queden aprovats. I amb la qual cosa ens estalviaríem, la veritat, molts, molts, molts bloquejos en intenció política i molt poc, diríem, en pensar en la ciutadania.
1: Ja.
2: I jo em sembla que hi hagi pressupostos, bueno, és una gran notícia, tant com el Barça i amb el Madrid.
1: Molt bé.
2: És a dir, més a menys, anem en aquesta línia.
1: Professor Colomer, parlem d'Esquerra Republicana, perquè efectivament sí. Ara mateix la mirada està posada en el partit d'Oriol Junqueras, que és qui desbloquejaria aquesta situació, perquè PSC i Comuns ja ho teníem, no? Com valora vostè el canvi que han fet els de Junqueras?
2: Doncs ara hauran arribat a una... diríem, ara han fet una reflexió de què és millor pel país que és tenir o no tenir pressupostos, i sobretot perquè aplicant el que estan aquests dies sentint de que no existeixen pressupostos i, per tant, la legitimitat del govern sense pressupostos obligaria aquest govern a convocar eleccions, doncs imagina't, millor ens estalviem unes eleccions perquè no hi ha pressupostos i tenim uns pressupostos i la legislatura dura 2 anys més. Sí. Amb la qual cosa, això pacifica, tranquil·litza, i qui ha de fer una reflexió de què vol ser quan sigui gran és Junts, perquè el que està fent en el Congrés de Diputats, doncs, en fi, casar-se amb Vox i amb el PP, doncs, té conseqüències. I el que està fent a Catalunya, doncs, també té conseqüències. Si un partit que ha governat tants anys Catalunya fa aquesta política de bloqueig, doncs és normal que la senyora Orriols des de Ripoll estigui fregant-se les mans pel que vindrà l'any que ve amb les municipals.
1: Anem a veure què diuen aquí l'estudi. Professor Colomer, un plaer, com sempre, tenir-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Bona tarda.
1: Una abraçada. Adéu, bona tarda. Jordi Manils, què dius?
0: Comparteixo molt la reflexió que s'ha anat fent sobre la importància de tenir pressupostos. Jo, a més, diguéssim, mirat amb una perspectiva ideològica i de classe, crec que quan no hi ha pressupostos, tota la ciutadania pateix, però especialment pateix qui menys recursos té i qui més necessitats té, és qui més nota la manca de pressupostos públics. I per tant, des d'una vessant ideològica, jo sempre estaré d'acord amb accelerar l'aprovació de pressupostos públics sempre que sigui possible. Comparteixo també el que es deia de Junts. Jo crec que Junts viu en un esperpent des de fa uns anys absolut, en el que s'ha dedicat a ser el partit del bloqueig aquí i el partit del bloqueig a Espanya, i no li està donant rèdits electorals. És a dir, l'únic que podria fer intel·ligible aquesta posició és que diguessis, no, és que ho petaré a les enquestes fent això, però tot el contrari, les enquestes a Espanya li donen entre 1 i 2 diputats, i l'última a Catalunya, doncs, li dona una baixada brutal, com s'explicava aquí. Jo celebro molt que sembla que estem encaminats cap a aquest acord amb Esquerra Republicana, però una mica per on començava el Roger. Com és allò de per este camino no hacían falta estas alforjas o tantes alforjas, jo crec que Esquerra Republicana ha fet també de la teatralització d'aquest procés de negociació una eina partidista, una eina electoral, que ha fet patir de més el país innecessàriament, només per intentar demostrar que no són uns botiflers i que li han fet suar al Partit Socialista fins a l'últim moment aquest acord. Està bé, teatralitzem, en política sempre hi ha una part de teatralització, però potser ens estem passant ja. I finalment l'acord amb els Comuns, és a dir, jo crec que hi serà, però no el donem per descomptat. Comuns també, diguéssim, està en una taula de negociació que s'ha de tancar aquest acord.
1: Per cert, aquest dijous estarà en aquest programa a les 9 de la nit Jordi Turull. Ho dic perquè serà molt interessant el poder parlar amb el senyor Turull una mica tots aquests aspectes que ara posàveu al damunt la taula. Sí, Meritxell.
3: Jo faria una reflexió sobre el que comporta no tenir pressupostos, perquè em sembla al·lucinant que sigui notícia que des del 2023 no haguem tingut un pressupost aprovat aquí a Catalunya, i a nivell de l'Estat em sembla que en fa 4 o 5 anys que no tenim pressupost. Sí. Quan això passa, el que realment s'està fent no és fastidiar el partit de govern en si, sinó que el que s'està fent és paralitzar noves inversions i noves ajudes que poden revertir sobre les persones més necessitades i també sobre les empreses. O sigui, és l'instrument bàsic que necessitem qualsevol territori perquè el dia a dia pugui funcionar, la sanitat, les escoles. Per tant, jo el que faria, perquè després dels dos companys de taula és molt complicat reproduir el mateix, perquè estic completament d'acord amb tots dos, sinó que jo el que faria és una reflexió de qui guanya aquell que bloqueja el pressupost, per què i si realment els hi dona un rèdit electoral, quan realment el que estan fent és, i perdó de la paraula, però és fotre el ciutadà, sí, aquell que diuen que van a defensar.
1: Què volies dir, Roger?
0: Mira, una proposta que segur que no té cap recorregut, però que estaria bé. A vegades fent moltes cimeres de moltes coses. Crec que s'hauria de fer una cimera política, tant a Catalunya com també a nivell de l'Estat, entre tots els partits, on pactessin que la possibilitat d'apropar pressupostos d'uns o altres fos molt més oberta i factible. És a dir, ara donem per descomptat que hi ha molts partits que és impossible que votin els pressupostos d'un partit, no? És a dir, si governa el PSC, doncs els Comuns i Esquerra, i per... No? O perquè no, PP i Junts, posant dos partits, per no anar a l'extrem total, i al nivell de l'Estat igual, és a dir, que tingués, que agafessin un compromís tots els partits, diguem-ne, de fer com a mínim un esforç per tractar de cercar acords per pressupostos, perquè, com hem dit, tenen un impacte positiu. És a dir, si ha guanyat les esquerres, doncs és el normal, fa els pressupostos d'esquerres, si ha guanyat les dretes, de dretes. Però tot i així, acceptem que qui governa és el que ha rebut més vots. Per tant, intentem buscar una certa influència en aquest sentit. Per tant, que hi hagués algun tipus de cimera o que tingués com a objecte final que tots els partits, en el cas dels pressupostos generals de l'Estat, en el cas dels pressupostos de la Generalitat, assumissin la voluntat de... Anem primer a arribar a acords. Si no ens posem d'acord, ja ho veurem. Però anem a mirar d'arribar a acords. Ara ja no cal que ens ho expliquin. Ja sembla el que passarà, si és el teatre de sempre. Esquerra, que fa una mica més del malote que els comuns, perquè resulta que no vol semblar que sigui vist com un botifler, i al final acaba caient. Escolta, doncs, he començat per aquí abans. Vull dir, ja podríem haver acabat aquí i seria més fàcil. I dos, jo crec que a Catalunya, a més a més, el procés ha deixat la política de més teatre, però un excés de teatralització. És a dir, els partits, i quan parles amb responsables de segons quins àmbits polítics, especialment dels partits més del procés, estan molt preocupats perquè una sèrie de perfils absolutament minoritaris, dic perfils d'individus que estan en xarxes, etc, etc, els puguin criticar o no, i no han entès que si bé potser en algun moment del procés aquest tipus de perfils tenien algun tipus d'influència, ara ja no la tenen, i que el que diguin li importa un bledo absolutament a tothom. I crec que farien bé de sortir de tot això, perquè per intentar agradar a un acord de perdó, ja ho he dit abans, però ho torno a dir perquè n'hi ha molt a la política i al Twitter, de friquis, paralitzem el país. I crec que Junts, veient per exemple el que està passant, no sóc jo aquí per dir-li res a Junts, però, home, tens un escenari molt negatiu. És evident que la idea de bloqueig permanent que has tingut els darrers anys no acaba de servir. Home, doncs, a Catalunya, sabent que Salvador Illa convergenteja una mica amb algunes coses, intenta, si més no, fer una reunió seriosa en la qual plantegis la possibilitat d'arribar a un acord o no. Ja ho sabem, que no, que és més lògic que acabin fent amb Esquerra i els comuns. Bueno, és normal, però intenta-ho. I tot això és que jo, a mi quasi que em fa mandra ja per als pressupostos, perquè jo, ostres, ja sé el que em diràs. És que no cal ni que ho diguis. No te'ls has llegit, però ja sé el que em diràs.
1: Ho he explicat 40 vegades, però a mi em va semblar molt eloquent el dia que va venir Núria de Sispert al programa. M'encanta, si em permeten que els expliqui l'anècdota quasi, no? Entrevistar polítics que han estat molt importants i que ara s'ho miren amb distància i amb tota la llibertat per poder dir el que els hi dona la gana, perquè són lliures, perquè ja no han de respondre a cap mena de doctrina ni cap mena d'argumentari, no? La Núria va dir, la senyora Gispert va dir que els pressupostos haurien de sortir de fora de la discussió política. Per això la benzina d'un país. I no només d'un govern, perquè a més, aquí és una de les coses que sorprenen molt, és que clar, de que no hi hagi pressupostos a Catalunya, també es perjudiquen la totalitat dels ajuntaments.
3: Correcte.
1: Amb la qual cosa, és a dir, no aprovar uns pressupostos acaba perjudicant absolutament a tots els colors polítics que en aquests moments estan governant a Catalunya. Ho dic perquè el tema és interessant, em sembla que caldria tenir-ho present. En fi, estem només a 9 minuts de les 9 de la nit. Ara reiem fa un moment, perquè com aquí es poden imaginar, tenim els monitors encesos. I qui passava, Roger? O sigui, que els arbres de la Diagonal...
0: El carrer Provença, els arbres són un pèl més baixos, i Chesney i Lewandowski, és a dir, la comitiva polonesa del Barça, des que ha començat la rua, que estan assentats a davant.
1: Sí, sí.
0: Que també... Bé, és igual. M'abstinc. Però la qüestió és que, clar, aquests...
1: Però hi veus algun problema en què seguim
0: no,
1: davant?
0: No, però que em fa por que patinin. No ho sé, és que sóc un tio amb... Però bueno, partit de la base que són atletes i no cauran. El tema és que, si us hi fixeu, aquests arbres, doncs literalment van xocant i estan tenint que fer contorsionisme per tal de no fumar les d'hòsties amb totes les fulles. Mira, aquí
1: mira,
0: ho podeu veure.
1: És veritat. Sí, podrien aprofitar per podar una mica.
0: Sí, no.
1: Perquè l'alçada és ideal, realment, eh?
0: No. I ara el vostre reporter allà a la rua feia un comentari, Sebasti, d'acord. això es fa llarg, perquè el que està al carrer i ho veu un moment li fa gràcia, però tu quan fa 4 hores que estàs aquí, recordem, per exemple, que Leo Messi, que no era un tio especialment avesat a beure, en aquests autobusos, que hi havia doncs, litres i litres de cervesa, arribava al Camp Nou que content. No sabia... que no sabia ni com se deia, que li havien de treure el micròfon, recordeu? Crec que no sé si va ser l'última Champions o com va ser, que no passa res, però que realment es fa un punt,
1: home,
0: un punt massa llarg.
1: 4 hores de recorregut d'aquestes característiques, efectivament, és un punt llarg. Deixeu-me que saludi primer el Toni Mata i després rematem en Barça fins a les 9 de la nit. Toni, com estàs? Bona nit.
4: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians de Pla B i gent que està a la rua. Jo estic serè, com esteu vosaltres?
1: Doncs també serens, faltaria més. Explica'ns coses, va, on situes avui el colofó?
4: Doncs mira, avui, evidentment, basant-me en l'actualitat, vull posar el colofó a la tertúlia parlant del Barça, perquè no sé si ho heu sentit, però el Futbol Club Barcelona ha guanyat la Lliga contra el Real Madrid de boxa i ho està celebrant fort ara mateix amb una rua, eh? Però la ciutat ja està, la festa ja ho sabem, però la festa va començar ahir i tots hem vist clips de moments èpics per les xarxes, de tot plegat. A mi hi ha unes persones que em fan patir perquè intueixo que no estan disfrutant de la festa. Vull parlar, evidentment, dels guardaespatlles de Joan Laporta. Perquè el president entrant del Barça és el diable a Tasmània de les celebracions. És l'ànima de la festa i s'ho passa pipa. Dit això, no deixa de ser, recordem-ho, un senyor de 63 anys, el perímetre abdominal del qual incrementa el risc cardíac. No ho dic jo, ho diu la ciència. Aleshores, jo he vist vídeos d'en Jan de festa, luz de gas, i els tios de seguretat del president pateixen. No ho estan passant bé, perquè l'home entra saltant al ritme de madridista qui no voti, amb les pulsacions disparades i atraient el reanimador. I quan està dins, el veus que està ballant i la gent se li vol abraonar perquè és el rei. Clar, se li volen abraonar de pura alegria i els vigilants estan allà fent un cordó humà a la multitud eufòrica i una mica bornatge mentre el president està marcant-se uns dancings. Però clar, si els vigilants no fessin de mur de contenció, la pròpia efusivitat festiva de la gent encomanada pel propi Jan Laporta podria convertir en Laporta en un smashburger de carn madurada, molt madurada en aquest cas. Això no està pagat, eh? Hi havia, com sentíeu, el Kevin Costner de guardaespatlles de la Whitney Houston, i ara hi ha aquests guardaespatlles anònims que han de salvar Laporta, literalment, de morir d'èxit. Ojo, responsabilitat, perquè la festa convida els excessos, com estem veient una altra vegada avui. Potser caldria que el Barça el patrocinés una marca de sucs en lloc d'una cervesa. I els excessos comporten la desgràcia, i això sí que no ens ho podem permetre, Toni Marín. Espero que els guardaespatlles siguin molt culers perquè estiguin conscients de la importància de la seva missió d'aquests dies. No pots permetre que el president més exitós de la història del Barça faci un fos negre per fotre's 8 ampolles de Moët Chandon o perquè la gent se li acudi a aixecar-lo i anar-lo mantejant per Barcelona fins que accidentalment els caigui dins d'un camió de brossa orgànica de Barcelona Neta que justament passava per allà. Ara mateix, la feina d'aquests senyors és dificilíssima. En aquest sentit, seria molt més fàcil, ho pensava jo avui, si fos president Víctor Font, que segurament hagués celebrat la victòria del Barça amb un mentapuniol, un missatge institucional llegit i tothom a dormir que demà és feiner. Però el Barça de Flick ens ha acostumat a patir, a acceptar que potser ens fotran 4 gols, però que potser avui som capaços de fotre'n 5. I això implica que un dia la cosa es pot torçar la porta en aquest sentit. És el màxim exponent, Toni Marín, del sistema Flick. Juga a l'atac, a passar-s'ho bé i no pensa en les conseqüències. Pot venir un susto. Per això, amic guardaespatlles, que avui tornes a casa després de 48 hores patint al costat de Jan Laporta. Descansa, recupera't, ja està, i prepara't, perquè si l'any que ve porten la Champions, això no haurà estat res.
1: És el colofó del Toni Mata. Gràcies, Toni, una abraçada. Fins demà.
4: Que vagi molt bé, visca el Barça.
1: Visca el Barça. Avui m'ha fet molta gràcia, estava escoltant amb uns bons amics, l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau, estaven aquest migdia i han dit una cosa que m'he pixat de riure. Diu, ara és un quart d'una, ens confirmen que ja la porta abandona les instal·lacions del Luz de Gas. Què passa? Escolta'm, doncs que celebri, no, Jean Laporta? O sigui, ningú no li pot retreure res, aquest home.
5: Visca, o sigui, visca l'alegria popular i visca la gent que s'ho passa bé i que
1: i
5: té
1: que
5: una nit de descontrol
1: i
5: el dia següent
1: i que tot.
5: Se'n torna a treballar i ja està.
6: No, totalment d'acord. A més, jo crec que Laporta és el... ha fet un petit canvi de xip en la catalanó, perquè aquesta contenció, que jo política saps que defenso, etcètera, sí que és veritat que en el Barça i amb les celebracions, ja des de que va ser president la primera vegada, doncs un cert desparpajo que a vegades l'encorsetament de la catalanó, que tots tenim una miqueta, els que vivim per aquestes contrades, doncs no acabem de veure. I Laporta, això, realment li és igual. És a dir, fixa't que està a dintre l'Udegas, a tope, fumant-se un puro, que no es pot fumar dintre, però...
5: ja passa, res. Bueno, Chesney està fumant ara mateix dalt de l'autocar,
6: eh? Va,
1: sí. És a l'aire lliure. Meritxell, com acabem?
3: Doncs que hi hagin moltes nits de celebració a l'Udegas i que l'Udegas torni a tenir aquell que tenia fa uns anys. O sigui, que endavant.
6: L'Aleix Ramoneda ho ha fet molt bé. Ja
5: I gent que esteu a la rua, torneu als conos, perquè per lo que sigui, avui s'ha posat de moda que la gent porti conos.
1: Ah, sí?
5: I ja n'he vist un bon grapat a les imatges de televisió. Ahir també a la sortida de l'estadi molta gent portava conos d'aquests taronges de circulació. Celebrem-ho, però torneu als conos a puestos.
1: M'agrada molt aquest.
5: Que demà punt farà falta.
1: El Jordi Manilis m'agrada molt, perquè no oblida de mai el seu...
6: civisme.
1: El seu civisme, el seu referent polític, el que ha de ser, no? Està molt bé. I visca el Barça, no?
5: I visca el Barça. Man que pierda.
1: Man que pierda.
5: Perquè si avui el Barça no hagués guanyat la Lliga, jo hagués vingut igualment amb la bufanda.
1: Ah, com ha de ser.
5: I tant.
1: Com ha de ser, sí senyor. M'has deixat sorprès, eh? De sentir-te quan has obert la motxilla i has tret la bufanda...
5: Volia portar coses pitjors, però m'he moderat.
1: Coses pitjors.
6: Una bengala. Sí, sí.
5: Una bengala, la bandera.
6: El poc aquell. Una bocina.
5: Un pot de fum.
1: Això, sí, allò, lo típic,
5: un
1: no?
5: Un cono.
1: Un altre cono. Un més, no, sisplau. Escolta'm, ha estat un plaer, de veritat. Meritxell Cabezón, Jordi Manil, Roger Montañola, el que en principi havia de ser un desastre perquè ens faltava mitja tertúlia i al final ha acabat
6: sent... Un salvat, no?
1: Una xerrada molt agradable. Ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies als tres.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
1: Fem una petita pausa. Tenim una última hora xulíssima. Lògicament seguirem pendents del Barça, però també avui ens visita Joan Estrada i Bruno Pérez parlant de les contrasenyes. Ara les notícies de les 9. Tornem de seguida.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. A aquesta hora encara continua en marxa la rua per celebrar el títol de Lliga del Barça, una desfilada que ha començat i acabarà a l'Spotify Camp Nou. Seguint-la hi és el nostre company Jorge Agüero. Bona nit.
9: Què tal? Bona nit. Doncs ara mateix pujant al carrer Aribau i això vol dir que ja queda menys de la meitat del recorregut d'aquesta rua. De fet, s'han passat els tres punts d'animació que eren els tres llocs claus d'aquesta rua perquè els aficionats, sobretot, poguessin gaudir dels jugadors, uns jugadors que segueixen encapçalant en el primer autobús la rua, tota la primera plantilla. Hem vist Hansi Flick, que durant la primera part del recorregut ha estat una mica més amagat, doncs ja hem vist el preparador alemany saludant, després també, per suposat, la dupla polonesa Chesney Lewandowski com a principals animadors, i ara, passades les 9 de la nit, s'espera que la rua per celebrar la 29a Lliga del Futbol Club Barcelona arribi de tornada al Camp Nou.
7: Ha finalitzat amb èxit el dispositiu internacional d'evacuació del creuer on dius arran el brot d'antivirus detectat a bord. Laura Monill, bona nit.
10: Bona nit, sí. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat els detalls d'aquest operatiu que ha implicat 23 països i com han estat repatriats els passatgers del creuer.
11: 94 persones desembarcaron ayer, que fueron trasladadas en 8 vuelos a sus países. Hoy la operativa se cierra con 2 vuelos más a Países Bajos. En uno de ellos irán 21 personas, tripulación más 2 médicos de la Organización Mundial de la Salud. Y otro vuelo desplazará a las 6 personas que luego, posteriormente, irán a Australia.
10: García s'ha mostrat satisfeta de l'eficàcia i la seguretat amb què diu s'ha desenvolupat l'operatiu. Recordem que el vaixell Ondius ja ha abandonat el port de Granadilla, a Tenerife, i navega ara cap a Rotterdam amb una tripulació mínima a bord. Des de l'Organització Mundial de la Salut, el seu director general, Tedros Adhanom, ha elogiat la feina, la solidaritat i la generositat d'Espanya. Ha reiterat que l'única opció era evacuar els passatgers del vaixell perquè poguessin rebre una bona atenció mèdica i ha demanat a la població mantenir la calma.
12: Nothing to fear, the risk is low, this is not another...
10: Diu que no hi ha cap motiu per patir, que el risc és baix, que això no és un nou Covid i que espera que tothom continuï mostrant compassió i solidaritat. Pel que fa als positius, la darrera hora la ciutadana francesa repatriada es troba en estat molt crític.
7: Gràcies. I de l'exterior, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha advertit que el trencament de l'alto el foc al Pròxim Orient seria catastròfic, tot plegat després que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la resposta de l'Iran al seu pla de pau i ha afirmat que a hores d'ara l'alto el foc amb l'Iran és molt feble. Ha dit que la proposta iraniana és estúpida i que només Biden o Obama l'haurien acceptada. Trump també ha insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears i ha carregat durament contra les exigències del país que inclouen el control de l'estret d'Hormuz, la fi de les hostilitats al Líban i l'aixecament de les sancions econòmiques. I encara, en clau internacional, la Unió Europea ha acordat imposar sancions contra colons israelians acusats de violència contra palestins a Cisjordània. També ha aprovat noves sancions contra els càrrecs de Hamas, segons ha explicat l'alta representant de política exterior, Kaja Kallas.
13: This means that we move from the political deadlock that was there for a long time.
7: Qui ha recordat que la violència i l'extremisme tenen conseqüències. Tot i això, els estats membres continuen dividits sobre possibles mesures comercials més dures contra Israel o contra els productes provenients dels assentaments a Cisjordània. El sindicat educatiu USTEC ha anunciat que estudia emprendre accions legals arran de la presumpta infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. També han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Escoltem Iolanda Segura, portaveu.
14: Exigim la dimissió immediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè considerem responsable d'emparar una actuació que és incompatible amb els drets fonamentals i amb el respecte a l'activitat sindical i als espais assemblearis.
7: Una acció que arriba a les portes de la primera jornada de vaga unitària del personal educatiu. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el seu executiu manté la mà estesa. Niubó reunirà la mesa sectorial aquest dijous amb tots els sindicats que tenen representació.
15: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
7: I un apunt abans de marxar, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses per a demà a la tarda a bona part de Catalunya. S'esperen precipitacions a més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es demana precaució en els desplaçaments i en les activitats a zones inundables. Doncs això és tot. Tornem amb més notícies al punt de les 10. Bona nit.
8: Ràdio 4.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Ràdio 4.
1: Són les 9 i 6 minuts. És impressionant realment veure els carrers que continuen completament plens de costat a costat, que estan omplint-se de tota aquesta gent que ha sortit al carrer avui a celebrar la victòria del Futbol Club Barcelona, i m'ha resultat molt divertit el que aquí ha dit tothom en les últimes hores, que està molt bé que sigui la victòria del Barça, si a més això coincideix amb que jugues amb el Madrid, li guanyes al Madrid i el Madrid ha de fer el passadís, com qui diu, doncs millor. Què? Una mica de tot, Joan?
17: Aquest polen, aquesta Barcelona que em matarà.
1: És el tema de moda, el polen.
17: Ah, sí?
1: No, home, és un tema de moda, allà temazo. On vagis, clar, tothom té tos, tothom té estornuts, a tothom li piquen els ulls, no tothom fa documentals.
17: Ah.
1: Això és veritat, és a dir, hi ha coses que les fem tots, hi ha coses que les feu els que sou molt bons, sobretot tenint en compte que el documental del que anem a parlar, que ens el vas avançar en el seu dia aquí al programa...
17: A l'octubre.
1: Ostres, jo crec que és un documental necessari. És a dir, perquè ens ensenya una part de la nostra història d'abans d'ahir, com qui diu, d'una Barcelona que ha de recordar també qui ha estat, no?, per decidir cap a on ha d'anar, no, Joan?
18: És una Barcelona segrestada. És una història... És segrestada. Són com els nens segrestats, igual. Aquella Barcelona que fa que mora Franco i tot passa a les Rambles.
1: Ja.
18: Manifestacions, els locals, tot es converteix en una autèntica revolució a les Rambles. Però arriba Pujol, l'heroïna i el sida, i s'acaba el rotllo.
1: Fixa't que és una cosa molt curiosa, perquè el Pepe Ribas, que saps que fa una secció en aquest programa cada dijous, ell ho explica sempre. Diu que a Espanya hi ha hagut llibertat, a Catalunya hi ha hagut llibertat des de la mort de Franco fins a l'arribada de Jordi Pujol. Ho diu tal qual ho acabes de dir ara. Però com van ser aquells anys?
18: Mira, aquells anys, amb el documental, jo n'hi ha un moment que una de les coses em diuen «I cuando muere Franco, ¿qué sentiste?» Digo, «Me sentí libre». Sentí que a partir d'entonces podia fer el que jo volgués. I això és el que vam fer. I saps el més meravellós? Que no n'hi havia diner públic.
1: Ja.
18: Això és importantíssim. Llavors... li tens que anar adonant al cocó.
1: És interessant perquè vosaltres, una de les premisses que heu situat a l'hora de fer aquest documental és que no volíeu ajuts públics de cap mena, no?
18: Bueno, és que això està fet per dos iaios, el Manuel Iborra, que té 74 anys, i jo 75, i li vaig dir, Manolo, a veure, quan ell m'ho proposa, jo li vaig dir, mira, Manolo, te hago una proposta, dice, ¿cuál? Que lo hagamos como hacíamos las cosas entonces. Dice, ¿qué quieres decir? Digo, sin dinero. Digo, ni voy a ir al ICEC, ni al ICAC, ni a su puta madre. Vamos a hacerlo. I s'ha fet.
1: Sí.
18: Ningú ha dit que no.
1: Anem a parlar una mica d'aquest documental, perquè com el Joan Estrada és a mi, que hem obert ja la conversa anant directament al tema, senyores i senyors, Joan Estrada, que és un gran per moltes coses, representant d'artistes, televisió, director de cinema, agitador cultural, en fi, tot un personatge en el millor sentit de l'expressió, ha rodat juntament, com ara mateix ens explicava en Manuel Iborra, un documental que es diu Rambles, que s'acaba d'estrenar a Madrid, dins el cicle Barcelona, la memòria sequestrada, acollit per la Sala Berlanga. Ara en parlarem una mica de tot això, i que comença exactament d'aquesta manera.
19: Als anys 70, jo tenia 20 anys, i l'època era molt efervescent. Jo estava al centre de la vida, al centre del món, i em veia en cor de canviar-lo, de conquerir-lo.
20: Rambles amunt, Rambles avall, Rambles amunt, Rambles...
1: Així comença, no?
18: Quina meravella. No, això és agafat de l'òpera prima del Manuel Iborra, que va rodar, que es deia 3x4, la va rodar a Barcelona. I això és una escena preciosa, tipus 3 de la matinada, al mig de les Rambles, el Jaume Alcisa tocant la guitarra i cantant això, i el violí, el Xavi Riba, el germà del Pau Riba. I és... ho utilitzem per acabar el documental. Això és el final.
1: Que bonic. És una fotografia, efectivament, de les Rambles. Ara ho estan... Com eren aquelles Rambles, Joan?
18: Aquelles Rambles eren meravelloses. Meravelloses. El color era diferent perquè la migració era autòctona. Vull dir, no havia arribat encara, ni havia caigut el mur, ni havien... els magrebins tampoc havien arribat, però hi havia gent de tot arreu d'Espanya. Quasi sempre deien que eren murcianos, els murcianos, però n'hi havia de tot. I era aquelles cadires. Una de les coses que hi ha és el cartell, no sé si l'has vist, que l'ha fet la Maria, la Maria Iborra, són aquelles cadires que n'hi havia tant davant del Liceu, per exemple, cap al final, a Caraletes, i allà passava tot. No n'hi havia... no s'acabava mai la història. Durava les 24 hores i tornava a començar.
1: No s'anava a dormir, aquella Barcelona.
18: No. I sobretot, jo he explicat sempre una història, que a part d'intentar recuperar una cultura, fer néixer noves tendències, tot això, com he dit abans, sense subvenció, sense diner públic, després hi havia un tema que també és important. No sabies mai ni a on dormiries ni amb qui dormiries.
1: Caram.
18: Què et sembla?
1: Que
18: T'has quedat?
1: Jo sempre dic que som d'una generació que hem arribat uns anys tard. Sí. A les coses, és a dir, perquè aquesta... Jo recordo quan vaig venir a Barcelona, jo ho explicava fa poc aquí el programa, jo soc de Premià de Dalt, i vaig venir a viure molt, molt jovenet a Barcelona, i recordo que a mi m'al·lucinava asseure'm al Cafè de l'Òpera i mirar. Sí, i mirar, perquè per mi tot el que passava per allà era brutal, i això passa uns quants anys després d'això que estàs explicant, no? Sí. Si en lloc del moment el que jo vaig fer m'hagués assegut quan ho vas fer tu, la gent que passava pel davant, qui eren? Què passava? És a dir, per tu dius, allà passava tot. Com li expliquem a un noi de 22 anys què significa tot?
18: Mira, tu parlaves del Cafè de l'Òpera. La terrassa del Cafè de l'Òpera era una mica el símbol. Tu et seies a les 4 de la tarda i a les 6 la terrassa era teva allà. L'havíem omplert. Havia vingut el Nazario, havia vingut l'Ocaña, havien vingut la gent del Degoll, havia gent de Comedians, la d'Arma... Era un punt de trobada que era màgic. I llavors deien, escolta, que n'hi ha un puesto que es fa una trobada, que no sé què... Allà van néixer les Jornades Llibertàries, van néixer el Cafè de l'Òpera.
1: Ja veus.
18: Vaja. Però és que al Cafè de l'Òpera et podies trobar a la taula entrant a l'esquerra al Federico Jiménez Los Santos.
1: Clar.
18: A l'Alberto Cardín, a l'escriptor. Era... Tot passava allà i tothom passava per allà. És una mica un mite quan es diu Barcelona era una festa. Això era mentida. Barcelona no era una festa perquè els barris es continuaven mantenint sobretot pel tema de les associacions de veïns, que estaven normalment en comunicació i connectades al PSUC.
1: Uh-huh.
18: I els barris, la vida era normal. I tampoc era una festa a Barcelona, sinó que a les Rambles el que passava era... Intentàvem guanyar tot allò que durant tants anys ens havien tret.
1: Clar. M'imagino, i una gent que sortia al carrer, que sortia gent amb ganes de llibertat, i ara estaves dient alguns dels noms, clar, és que no eren qualsevol.
18: No,
1: gent que era protagonista del moviment cultural de la ciutat en aquells moments, no?
18: Sí, perquè, a més, pensem una cosa, en aquells moments les discogràfiques estaven a Barcelona, les importants.
1: Sí, sí.
18: El tema de la música, amb Franco viu, ja neix tot el tema de les músiques laietanes, de tal, i no parlem ja dels anys 60, que és una de les coses que reivindico, mira, això ho avanço, he demanat a l'Ajuntament que es faci un homenatge, que se'ls faci, no sé si els doni una medalla o alguna cosa, ho tinc demanat, fa un mes els hi vaig dir, als grups dels anys 60, perquè van ser el caldo de cultiu de lo que després van ser el pop. Però ja et dic, amb Franco Viu, jo, per exemple, era d'un grup de teatre que era Roba Estesa, que estàvem a l'Aliança de Poblenou, que és el que ara és la Sala Beckett.
1: Ja veus.
18: Era una cooperativa anarquista, d'origen anarquista. I d'allà va néixer el grup Roba Estesa, que va ser el primer grup que va prendre el carrer.
1: Jo li deia al Joan Ferrandera, tinc moltes ganes de veure el documental, un documental que en realitat són 3 capítols.
18: Bueno, la idea en principi amb l'Iborra era fer 80 minuts i ell va començar a editar-ho, està editat amb un portàtil a Càdiz, perquè els dos som outsiders, però ell és molt més que allò. ell quan es va separar de la seva companya, de la Verónica Forqué, se'n va anar a viure a Càdiz i a vegades el truco i li digo, oye Manolo, ¿me quieres mirar? No, porque el ordenador está en casa de no sé quién. Segueix vivint igual.
1: Que bé, no?
18: O sigui, és meravellós, és meravellós. I això vol dir que el documental, que tenia que ser de 80 minuts, ha sortit de 4 hores i mitja.
1: I no m'estranya quan veus també les col·laboracions. Jo tinc la sensació, sabent com ha anat una mica la cosa, perquè el dia que vas venir ja ens vas avançar algun tema, que és que s'hi ha apuntat tothom, és la meva sensació. Javier Mariscal, Santi Arisa, Joan Fortuny, Loles León... Com ho has fet, això?
18: Bé, saps què passa? És que són gent d'aquella generació i aquella generació són molt solidaris. I a tothom li ha fet gràcia. A tothom. I de veritat, han vingut contents. A més, ha sigut molt divertit perquè els hi dèiem, escolteu, porteu material fotogràfic, si teniu gravacions... I llavors teníem outsiders, també voluntaris. Bueno, en producció hem tingut a la Mònica López.
1: Ja veus.
18: La Mònica López, venint de guanyar els premis per Rapa i tot, i a l'Ondas, pues la Mònica López. I llavors estàvem amb un escàner d'aquests que val 30 euros a l'Amazon, i llavors tu venies amb les teves fotos, i mentre se't feia l'entrevista, s'escaneixava tot i se te tornava. O sigui, que hem estat... A casa meva, que hem aconseguit fer amb un plató, hem fet 4 tiros de càmera, o amb un pis a sobre de l'òpera, que és del propietari de l'òpera, que ens l'ha deixat gratis.
1: Us heu passat bomba, eh?
18: Sí, sí. Sí, ens ho hem passat molt bé perquè, a més, no n'hi ha nostàlgia, que això és molt important, sinó n'hi ha allò de dir allò va ser, no tornarà a ser, però que sapigueu que allà va néixer tot. Allà, com allò que va dir el Piqué aquella vegada, que va dir, contigo empezó todo, pues allà va començar tot.
1: I després ho vam deixar morir?
18: Entre els tres jinetes de l'apocalipsis, l'heroïna, Jordi Pujol i el Sida, allò va ser tremendo. Pujol està clar, va voler un tema per sobre de tot identitari, no sé, que estava molt bé, que nosaltres havíem lluitat molt. És que sembla que nosaltres no, i nosaltres vam... Un dels moments que ens ho vam passar millor va ser la primera mania Sant Boi, de la primera diada. Vam anar amb les furgonetes, anàvem caminant per la carretera. M'entens? O sigui, és que sembla que nosaltres... Que estes, igual no són catalans. Pues no, són més catalans que ells. Però per sobre de les banderes, l'himne i l'agafar-se al cor, n'hi ha les persones.
1: És interessant perquè en aquest treball d'equip, anem a dir-ho d'aquesta manera, sí, perquè efectivament hi ha hagut molt, per al que ens expliques molt, l'ajuda de persones, heu arribat a trobar coses sorprenents, no? Jo, deixa'm dir-te, que no ho he vist encara, però tinc molta curiositat en aquestes imatges inèdites de concerts a l'Abadia de Montserrat... que era una mica forts, aquests
18: brutals,
1: no?
18: Brutal. Sí, mira, això és fantàstic. Perquè inclús ara parlar amb un polític i tal, quan li dius la... I els hi fa una cosa i diu, tio, però si no eres d'izquierdas. Que era allò. Això era un grup que es deia Gong, que era un grup de rock psicodèlic, que es fotien fins a les celles de pastilles i de LSD, i que estaven penjats de la Black Virgin.
1: Black Virgin? Uf!
18: Clar, la verge negra...
1: Sí, sí.
18: O sigui, estaven... Era com... Tenia com una fixació. I llavors van vindre... Ells eren anglesos, van aterrar aquí, n'hi ha imatges d'ells saltant per la muntanya amb uns cucurutxos que semblen del Ku Klux Klan, i després, clar, van demanar fer un concert, i n'hi ha un concert dins de l'abadia... amb la verge, els cristos... Uf. I tot brutal de... Bueno, allò és fantàstic.
1: Em va fer gràcia perquè fa un moment has dit... Però tu no eres d'esquerra... Has dit una cosa així, no?
18: Sí.
1: No diu massa ni l'esquerra?
18: Molt, molt, molt. Jo, mira, avui li deia al Manolo, dic, va, perquè el Manolo és el que, per exemple, ha mogut a l'Iborra, ha mogut molt el tema de Madrid, i li dic, mira, Manolo, tenemos un problema. somos dos yayos y somos outsiders. Entonces, esto da miedo. Da miedo e incomoda. Y sobre todo es un tiempo que... Es un tiempo, digo, sale Dagoll, salen comedians, el Celeste, el Diana, la Cúpula Venus, Rubianes, Loles... Todo nace, però... fa cosa. M'entens? Saps per què?
1: Per què?
18: Perquè a les Rambles n'hi havia comunistes, anarquistes, maricons, putes, la Sexta Flota, hi havia la vida. I amb aquest documental n'hi ha una cosa molt important, perquè jo, no és que sigui Bruja Lola, però jo penso que quan arribi, en un any arribi la inauguració de les Rambles, qualsevol d'aquestes grans productores que tenim aquest petit país, que són les que tu et presentes en un concurs i saps que els cinc primers puestos ja estan agafats. Vull dir, aquestes faran documentals amb tot el diner que li donaran públic, però no tindran una cosa: l'ànima, que me l'he quedat jo. L'ànima està en el nostre documental.
1: Com és que s'ha estrenat a Madrid, Joan?
18: Perquè n'hi ha una cosa, és que Madrid, a pesar de la Ayuso, Madrid té un punt... No oblidem, Madrid va ser l'última capital que va resistir a la Guerra Civil. Va ser els últims, és que aquí... Madrid té una part roja que m'enamora, i et diuen, vente a la sala, tu imagina't, sala Berlanga, i et diuen, oye, montamos un ciclo de martes a sábado. Pon título y películas. Fem el sopar de Pere Portabella, fem Canet Rock, fem poetes catalans, que ara fa poc l'ha passat el Docu 2, aquí a Sant Cugat, de Pere Portabella, i fem el 3x4, que és l'òpera prima del Manoli Borra. Diu, cada dia iremos haciendo un capítulo, i el sábado, que és el 2 de mayo, et diuen, és l'apoteosis, i et diuen, aquell dia te vienes, lo presentes, tu t'imagines? És com estrenar aquí l'11 de setembre.
1: Devia ser emocionant per tu, no?
18: Molt. Molt, sobretot perquè la gent va estar molt... Hòstia, molt carinyosa. Molt. Van entrar a les 6 i van sortir a les 11, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
18: O sigui, dos capítols, un break i el tercer capítol. I la gent deia, hòstia, aquello. I les, claro, i la CNT, però luego estava la FAI. Clar, és que el que no podem és intentar menjar-se i tapar la història. I aquí està la història.
1: Déu-n'hi-do, jo tinc moltes ganes de veure el documental. Hi ha alguna possibilitat? Sabem en quin moment a Barcelona, a Catalunya podrem veure-ho, això?
18: A veure, sí, jo ho estic intentant de totes, estic movent, estic intentant. Jo sé, crec que es tindria que veure a tota Espanya, perquè és pura història. I estic intentant trobar un distribuïdor. Clar, pensa que s'ha fet... O sigui, l'última bogeria meva va ser que jo compleixo anys a l'1 de gener. Uh-huh. I vaig dir, quin regal em faig aquest any? I vaig trencar la Guardiola i vaig treure 4.000 euros i fet els subtítols.
1: Uh-huh.
18: O sigui, per això s'ha pogut fer, està subtitulat, perquè n'hi ha molta gent que parla en català i altra en castellà. I ara, sobretot, el que estem intentant és si trobo un distribuïdor. Uh-huh. I bàsicament, m'agradaria fer una estrena. L'última conversa que he tingut ha sigut... Vaig trucar al Pep, a la gent del Teatre del Raval, que han obert tard, que obren aquesta setmana, obren. I li vaig començar, li vaig dir, com es diu, al Pep Tossà.
1: Sí.
18: Al Pep Tossà, hòstia, Joan! I li vaig explicar, i li ha fet molta gràcia i hem quedat en parlar.
1: Joan, t'he d'interrompre un moment. Però
18: no, per favor.
1: Però ara seguirem parlant. És que mira el que tenim al carrer. O sigui, tenim l'autobús del Barça recorrent la ciutat. Imagino que ja entrant en la recta final, perquè havien d'arribar a les 9. Jorge Agüero, bona nit, Jorge.
9: Bona nit, Toni. Mira, és deliciosa l'estampa, perquè ara hi ha focs d'artifici sí. al fons de travessera de les Corts, que ja és el tram final d'aquesta rua. Està encarant ja la comitiva del Barça, doncs diríem, els darrers metres abans d'arribar al Camp Nou, que era el punt d'anada, el punt de sortida i el punt de tornada d'aquesta rua, que, bueno, doncs ha anat com havia d'anar, magníficament, sense cap tipus d'incidència. Jo diria, en comparació amb l'any passat, amb una assistència molt semblant, i l'any passat recordo que la xifra oficial va estar a vora del 500.000 de persones. Per tant, jo crec que enguany, després la coneixerem, però més o menys ha anat d'una manera similar. I doncs, bueno, com us dic, doncs ara mateix ja encaran els darrers metres els aficionats, que encara em feia gràcia, perquè abans parlava una senyora, Toni, sí. que em deia, és el tercer punt que faig de la rua. O sigui, portava la dona
1: tota la
9: rua. Des de les 5 de la tarda fent la rua sencera, sí, sí. Però, bueno, ara ja el que hi ha, doncs, és la gent ja d'última hora, una mica, doncs, que ha sortit ja de la feina, que ha acabat a classe. Mira, com aquesta família, hola, bona nit, no volem parlar. Hola, bones, que has sortit ara de classe o per què has arribat aquí l'últim?
17: De casa, he sortit de casa.
9: Ah, de casa, o sigui, però és la primera, diguéssim, el primer punt que fas de la rua, que tu no estàs repetint. No.
17: He sortit abans un altre lloc i també l'he vista.
9: O sigui, tu també estàs repetint.
17: Sí. Aprofitem, doble, així es veu més.
9: Home, l'ocasió mereix la pena, clar que sí.
17: I tant que sí. El més millor. Visca el Barça i visca Catalunya i visca el gol a gol.
9: Ah, sí, senyor, gràcies.
1: Molt bé. Doncs que visqui
9: ja
1: tot,
9: Toni,
1: no? I tant, que visqui tot.
9: Tothom està repetint.
1: Clar que sí. Jorge, jo crec que no t'havia sentit mai una veu tan feliç com la d'avui. Deixa'm que et digui, eh?
9: Home, et dic una cosa, Toni, és un dia molt maco a Barcelona, eh? I us ho diu un que no és del Barça, que jo no sóc del Barça, però reconec que, ostres, que és molt emocionant el que s'està vivint avui a la ciutat.
1: Molt bé. No ets del Barça, no seràs del Madrid, no?
9: No, tampoc.
1: Ah, aleshores...
9: Sóc de l'equip de la meva ciutat. Ah. I jo sóc alacantí.
1: Ah, molt bé.
9: Per tant, sóc de l'Hèrcules.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé. Fantàstic. Jorge Agüero, a l'Hèrcules ens està bé, no t'amoïnis. Una abraçada. Gràcies, enhorabona per la feina.
9: Vinga,
1: eh?
9: Toni, una abraçadeta.
1: És interessant perquè avui veiem efectivament aquest punt que també ens hauria de portar el documental del Joan Estrada per una cosa, perquè on se'n va anar a celebrar el títol de Lliga, a les Rambles?
18: A Canaletes. Bueno,
1: a Canaletes.
18: Aquells anys van ser els anys de Cruyff.
1: Ah, sí?
18: Sí. El que passa que Cruyff va ser una mica... Cruyff és el gran...
1: Cruyff com a jugador, estic pensant, clar.
18: Cruyff
1: clar,
18: com jugador.
1: Clar.
18: En el 74, vivim Franco, és el famós 0-5 al Bernabéu.
1: Ja veus.
18: Jo és que sóc...
1: No,
18: està culer,
1: bé, home, està bé.
18: I tot passava a les Rambles, llavors, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
18: Sí.
1: I ara,
18: sí,
1: quan
18: sí.
1: vas a fer un tomb per les Rambles, com les veus?
18: Ho faig cada dia, perquè sí. jo vic... És que, a més, fixa't en un detall. Aquí, a lo millor, és un retret. Jo he viscut 50 anys a les Rambles. Entre el número 48, que era davant de l'Hotel Orient, on sí. està la Guàrdia Urbana, sí, davant, sí. l'escala de davant, i el número 15, que és davant del fronton, el que era el Frontón Color, que ara és un centre, un gimnàs.
1: Sí.
18: No m'han fet mai ramblista.
1: Ah, no?
18: Mai. I saps per què? Perquè saben que sóc ramblero. N'hi ha una diferència? Ho agafes?
1: Sí, sí, perfectament.
18: Entre ser ramblista d'honor, i ramblero.
1: El documental, jo no sé com ho veus, s'hauria d'estrenar a les Rambles. El documental s'hauria d'estrenar potser el Cafè de l'Òpera. Potser tampoc no cal, no? Estic pensant, en veu alta, de debò. Potser no cal arribar a un acord amb una gran institució i potser allò un local característic, que podria ser efectivament el Cafè de l'Òpera, però estic pensant a la Plaça Real. Hi ha molts llocs on seria molt bonic
18: veure això. Ja ho sé. Els únics que s'han interessat i que tal és el Memorial Democràtic.
1: Uh-huh.
18: I volen fer, evidentment m'han dit no els tres, dic, bueno, fem el dos. Que... Els tres estan dividits una mica, l'un és una mica de presentació, tal. El dos és molt polític, i el tres és una mica l'apoteosi i les llagrimetes.
1: Jo vull veure els tres.
18: Sí.
1: Però a mi la llagrimeta m'agrada. Eh? Jo t'he de dir que a mi, amb el temps, segons veig les coses, m'agrada emocionar-me. I tinc la sensació que aquí ho aconseguirem. No? Però és un treball molt fet... des d'una gran professionalitat, perquè la gent que el signeu sou uns megacracs de la vida, però una gran professionalitat al servei de la persona que ho signa. Jo tinc la sensació que això, tant per el Manuel Iborra com per tu, és un regal que us heu fet.
18: Sí,
1: no?
18: sí, per suposat. Amb això de l'emoció tens que dir que per mi, per exemple, pensa que fins que no vaig arribar a la Berlanga ho havia vist amb un ordinador així.
1: Ja veus, eh?
18: I quan ho veus allà... I, a més, veus les deficiències. Perquè, clar, està fet sense diners, amb la qual cosa, avui tinc a la Núria Roldós, que és la number one de directora de fotografia, i demà tinc un becari amb tota la voluntat del món. I clar, aquestes... Un dia, per exemple, tenim el Gabriel Jaraba.
1: Uf!
18: Gabriel Jaraba.
1: Ja veus, Gabriel Jaraba. Feia temps que no sentia parlar del Gabriel Jaraba.
18: És potser el que fa a l'anàlisi polític més adient, sí, el Jaraba. Sí, perquè Jaraba és com un gurú. Aquest tipus de personatge acaba sent un gurú. I té un problema que no se l'entén molt bé, però gràcies al subtitulat es pot llegir. I llavors veure-ho amb pantalla gran, n'hi ha un moment que em va saltar la llagrimeta.
1: A vegades el fet de que no hi hagi diners...
18: Buah.
1: Li dona un punt afegit. Mira, jo recordo que fa anys, i em perdonaran ara la conversa

0: No,
1: una meravella.
0: No el millor que he vist d'Almodóvar, perquè Almodóvar és molt gran, però és una història, jo diria, imprescindible per entendre realment la carrera d'Almodóvar, no?
1: Clar, clar. Però, doncs això és el que passa amb aquest documental. Cada cop dius, hòstia, la imatge no sé què, però n'hi ha vida, està l'ànima.
0: Joan, i encara si m'ha agradat molt, t'ha quedat molt bonic això de l'ànima.
1: No, però és així, és que ho tinc claríssim.
0: Però ha quedat molt bonic, si no té res a veure una cosa amb l'altra. Ja anem fora de temps, però dona'm un titular sobre aquest altre documental que estàs fent ara.
1: L'altre documental és la Barcelona preolímpica. Un personatge, tu te'n recordes, d'havies una revista que es deia Vivir en Barcelona?
0: Home, perdona. Jo havia escrit a Vivir en Barcelona fa 1000 anys.
1: Quina característica tenia a nivell fotogràfic?
0: Eren unes fotos brutals.
1: Javier Inés, el fotògraf.
0: Déu-n'hi-do.
1: Mora el 91, a l'agost del 91, de sida, tirat en una habitació a Can Ruti.
0: Ja veus.
1: I per coses de la vida he trobat a Pollença el seu arxiu. L'enigma Inés.
0: Ostres, que bo, no? Que bo, que bo. Bueno, doncs mira, seguirem parlant, no? Joan, seguirem parlant.
1: Quan vulguis. Jo aquí estic encantat. Jo sempre també. Que vinc, de veritat. És una meravella, t'agraeixo. Ets fantàstic, tio.
0: I moltes gràcies.
1: Perquè el temps et fa... Bueno, l'última vegada jo vaig estar, a part d'aquí,
0: sí.
1: a ràdio... a l'altra emissora que estaves, allà al costat de l'estació de Sants.
0: A Ràdio Estel.
1: A Ràdio Estel, si no me'n recordarà del
0: nom. Sí, home.
1: I me'n recordo amb el Ferran Renyer.
0: Sí, senyor.
1: Em va tocar... I estar amb tu és un plaer.
0: Ai, moltes gràcies.
1: Toni, de veritat.
0: Moltes gràcies, Joan. Un plaer, com sempre, insisteixo. Enhorabona, moltes ganes de veure aquesta peli, aquest documental. I seguim, no?
1: Quan vulguis.
0: Molt bé. Et portes bé amb les contrasenyes, tu? Te recordes de totes les contrasenyes? No em diguis que ets dels de 1, 2, 3, 4.
1: No. No, no, jo tinc dues contrasenyes. Una que vaig posar la primera vegada a la targeta, que era l'edat que jo tenia i l'edat que tenia la meva filla a llavors. I l'altra, l'edat, a l'any que va néixer, un símbol d'aquest petit país que es diu Catalunya. No diré qui és, perquè si no
0: tothom sabrà. Molt bé. Joan Estrada, un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Pantani.
0: Senyores i senyors, ara fem una pausa molt breu. Quan tornem de la pausa, doncs saludarem, com fem cada 15 dies, el nostre pèrit judicial informàtic forense, el Bruno Pérez, per parlar d'aquestes i també d'altres coses, perquè saben que aquests dies els estudiants de la UOC han tingut problemes per poder accedir al seu campus virtual perquè han estat víctimes d'un ciberatac. Contrasenyes, ciberatacs, darrera part interessantíssima. Tornem en un instant. Més Ràdio 4, més Pla B. Fins ara.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
3: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
4: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
5: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
6: Com sempre, salut i perdí.
7: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
8: La veritat per davant de tot.
9: Andy, i jo no penso dir la paraula.
10: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
11: M'he quedat esparverada.
12: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
13: Nena, nena, nena, nena!
14: Ràdio 4.

0: 23 minuts i arribarem a les 10 en punt de la nit. Veiem l'autocar encara del Futbol Club Barcelona, que no ha arribat, però està pràcticament a punt d'arribar a la seva destinació. Encara hi ha molta gent al carrer. Parlen d'una xifra semblant a la de l'any passat. Just que cada vegada que he mirat cap a la tele hi havia tanta gent per allà al voltant, que m'estranya que sigui només mig milió de persones. Però, en fi, mig milió de persones és molta gent, no? Les contrasenyes. Avui m'he assabentat d'una cosa que és molt curiosa, perquè això de posar les contrasenyes que tothom posa el mateix, admin 123, 1234567, aquestes contrasenyes, que són molt habituals, això no és només cosa d'aquí, és que passa a tots els països del món, i a més amb les mateixes. Bruno Pérez, què tal, Bruno? Bon vespre, bona nit.
1: Molt bon vespre, molt bon vespre.
0: Què tal, senyor?
1: Molt bé, molt bé. I aquí, doncs, com sempre, posant-te les mans al cap amb això que estàs dient, que a més és cert. O sigui, sí. No és un problema

0: d'aquí és que és un problema mundial i justament la contrasenya que més es fa servir al món,
1: sí.
0: Mira, l'any passat era 1, 2, 3, 4, 5 i aquest any és 1, 2, 3, 4, 5, 6, ole tu. Però bueno...
1: em va fer molta gràcia perquè just estic tornant a veure La Casa de Papel i a un dels... Quan entren els lladres a la fàbrica de moneda i timbre, els hi agafen a tots el telèfon i els hi demanen la contrasenya. I el que va de més llest de tots, la seva contrasenya és 1, 2, 3, 4. Em va fer molta gràcia, bueno, això.
0: Aquí recorda que hi ha un tema de contrasenyes molt, molt bèstia, que és en els atracaments que van haver-hi en el... com es diu ara? El museu aquest del Louvre.
1: Sí, sí, sí.
0: La contrasenya del sistema de càmeres del Louvre no era gaire forta, que diguéssim. Saps què te vull dir? De dir... Se sabia, eh? No sé si era Louvre 1-2-3-4, eh? O sigui...
1: En sèrio? O sigui, sembla mentida, perquè quan parles d'institucions d'aquestes característiques entens que allà deuen haver grans funcionaris, grans entesos en la història i et trobes coses que són francament cutres.
0: Sí, no, bueno, hi ha un tema cutre, que això ho veureu i ho entendreu tots, que és, hi ha, vas a molts de llocs, com t'ho diria jo ara, públics, sí?
1: Sí.
0: O que donen grans serveis, i tu mires les pantalles i veus post-its amb usuaris i contrasenyes.
1: Ja,
0: sí?
1: perquè la gent se n'oblida.
0: No, no, sí, sí, a mi em sembla molt bé que te'n descuidis, jo sóc el primer que sóc un desastre i me'n descuido de tot, però anoto, però en un lloc que no es pugui veure. També no me les poseu sota el teclat, perquè també hi ha cada crac que te posa un post-it sota el teclat i tu quan vas a lloc li aixeques el teclat i ja la tens, saps què te vull dir? Clar. De dir, aviam, mira, el tema de la contrasenya és un tema que ens en riguem, però realment la contrasenya és la que marca una mica la teva maduresa amb el tema de ciberseguretat, sí? Per què? Perquè és una cosa que tu escolleixes. I el gestionar-ho, això ho gestiones tu. I aquí es demostra una mica la teva bona o la teva mala organització o de dir, guita, jo vaig amb una mà a cada espardenya, saps què te vull dir? I això va així. I per això el tema de la contrasenya és molt important. Jo, honestament, no us demano que canvieu la contrasenya, perquè poc ho fareu pas, i si ho feu, ho fotreu malament, de dir, o sigui, no, perquè un canvi de contrasenyes és una jugada estratègica, s'ha de fer molt bé. Tu has de tenir diverses contrasenyes, una per segons el tipus de... Mira, has estat explicant d'una manera més divertida.
1: A veure.
0: Segurament, quan tu te poses la mà a la butxaca, treus un manyoc de claus, a que sí?
1: Sí.
0: Per què treus un manyoc de claus? Perquè, cony, mussol, poc aportaràs una sola clau, cobri tot, m'entens? De dir, i fixa't bé que segons el contingut que hi ha dins, la clau és més segura o menys segura. Per exemple... No és igual la clau segura d'entrar a casa, sí, una clau de seguretat ben parida, que no pas la clau, jo què sé, d'una taquilla, o la clau del candau de la moto, o la clau de... Fixa't bé que segons el contingut tu vas amb més seguretat o menys. Doncs això hem de fer exactament el mateix amb les contrasenyes. Hem de tenir contrasenyes segures per continguts importants. I contrasenyes de xixinabo, com si vols tenir l'1234 o si vols tenir l'admin, cap problema, amb coses que realment siguin allò que vas a un lloc que t'obliguen a registrar-te, doncs fotre-hi qualsevol contrasenya, total, mai més aniràs. Doncs guita, no passa res, no? Però justament això ens marca molt el nostre nivell. I com et deia, s'ha de fer amb estratègia, has de fer una mica un plano, has d'agafar un paper, apuntar-t'ho tot, de dir, fem les coses una mica ben fetes. Però ja et dic, no et demano que la canvieu, però sí que us demano, això sí, que s'activeu a tot el lloc on te pugueu, activeu el doble factor de verificació.
1: Uh-huh.
0: Per què? Perquè els fabricants ja saben que et cardaran la contrasenya, ja ho saben, i ja saben que fotràs la mateixa tot arreu. Què passa? Que quan te l'agafen un, t'aproven tot el de més. I et diuen, escolta, jo no me'n refiaré de tu si em dius l'usuari i la contrasenya, però em refiaré de tu si tinc un doble factor de verificació. Què és aquest doble factor de verificació? Doncs, guita, t'enviaré un SMS amb un codi, perquè jo sé que tu només seràs la persona que tindràs el teu telèfon mòbil, per tant, tu em pots contestar. O t'enviaré per correu electrònic un codi, o, molt millor que tots aquests sistemes, sempre que pugueu, intenteu anar amb aplicacions del tipus Authenticator, vale? L'Authenticator de Google o l'Authenticator de Microsoft. Què són aquestes aplicacions? Guita, és una aplicació que tu et descarregues, sí? Que quan tu vols entrar en un lloc, simplement entres a l'aplicació i això et va donant un codi. Doncs tu li has de contestar el codi que et dona l'aplicació. I aquesta gent verifiquen, perquè diuen, escolta, és la persona que té el seu telèfon, té la seva aplicació, a més ha pogut desbloquejar el telèfon, per tant, sí o sí, ha de ser aquesta persona. Com que no hi ha comunicacions pel mig, clar, no estan interceptant, no és com un SMS, i això funciona. Per això que et dic que la contrasenya, sisplau, activeu-me el doble factor de verificació a tot arreu. Això és un grau de seguretat més, encara que siguis un desastre, fotis el que vulguis, te n'endescuidis, però aquest doble factor de verificació és el que a l'hora de la veritat et protegirà a totes.
1: Déu-n'hi-do. Després, és veritat també que tot està evolucionant i que hi ha l'empremta digital, hi ha el reconeixement facial, per exemple, no? Sí. Estan començant a ampliar-se les maneres per les quals t'evites una contrasenya, no?
0: Mira, sí, i això t'ho explico i m'ava molt bé que me preguntis això, perquè sempre que pugueu, més que una contrasenya, feu servir sistemes biomètrics. Si el teu dispositiu permet empremta digital, millor que millor. Per què? Perquè mai saps qui t'està enregistrant. Ara mateix, no me sabria... Tu, és que ni tu ni ningú. Des de que us heu aixecat aquest dematí fins a hores d'ara, tu em sabries dir quantes càmeres de videovigilància t'han gravat?
1: Ui, és impossible. No? Moltes.
0: Impossible. Per tant, clar, tu no saps qui t'està veient i en qualsevol moment tu estàs allà aturat i guita, 5-5-4-4, saps què te vull dir? Jo estic cansat d'anar en el tren, allò que estàs mirant el paisatge i pel reflexe del vidre, de la finestra que tu estàs mirant el paisatge, tu estàs veient la pantalla de la persona de davant.
1: Clar.
0: I tu estàs veient com aquesta persona te posa 4-4-5-5, que dius, m'ho cago en nena, ja te'l tinc. Saps què t'ho vull dir? Doncs sempre que puguis, i faig la broma sempre, encara que siguis lleig, tu fes servir el reconeixement facial.
1: Clar.
0: Perquè et reconeixerà igualment. I el mateix amb l'empremta digital. O sigui, sempre que puguis, fer servir les dades biomètriques.
1: Està molt bé. Escolta'm, gestors de contrasenyes. Això què? Vull dir, com funciona això?
0: Sí, sí. No, molt, molt bé. Aviam, és una opció molt intel·ligent, que és d'agafar i dir, guita, el gestor de contrasenyes és una aplicació que guarda totes les teves contrasenyes, que saps que tu no has de posar la mateixa contrasenya, per tant, tindràs una contrasenya a cada lloc, és impossible que te'n recordis, però ell sí se'n recordarà, val? I tu, l'únic que t'has de recordar és d'una sola contrasenya, que és la que obre el que s'anomena aquesta bòveda de contrasenyes, val? Què passa? Aviam, és segur, no és segur? Sí, són molt segurs, perquè porten uns còdics d'encriptació especials, perquè realment, doncs sí, però... ho pots tenir-ho al núvol o no pots tenir-ho al núvol. T'has de refiar d'aquesta empresa que diu que ho té al núvol, saps què t'ho vull dir? Per després tu sincronitzar els teus dispositius, val? Jo, si fos una persona que tinc informació molt confidencial, doncs jo no treballaria amb un gestor de contrasenyes que m'aguarda la informació al núvol, yeah, val? Jo la guardaria amb local, perquè entén-me, si jo fos una agència d'intel·ligència, doncs jo repartiria programes d'aquests gratuïts, m'entens?
1: Clar, clar.
0: De dir, tot és depèn del tipus d'informació que tu toques. Que em dius, guita, sóc un particular, és algo normal. I tant, doncs fes-ho servir perquè realment és molt pràctic i és una gran eina que et pot ajudar. I sí que hi ha una cosa que us demano que no feu mai de la vida, que és guardar les contrasenyes al navegador. Això sí que no ho heu de fer mai de la vida. Per què? Perquè hi ha unes aplicacions, és molt senzill, aquesta bòveda no és gaire segura, per dir-ho d'alguna manera. Val? Hi ha unes aplicacions que, guita, que si jo et trobo el teu ordinador engegat, jo només t'executo aquesta ordre i ximpum, i m'emporto totes les teus contrasenyes que tinc, i ja les tinc totes, i és en un moment de descuit. Per això també sempre demanem que els ordinadors, quan tu acabes de treballar, el bloquegis, no deixis mai la sessió iniciada.
1: Ah, no,
0: perquè
1: eh?
0: És que et vinguen... No, perquè et vinc en un moment amb un USB, t'agafo, t'apunxo, t'executo aquesta aplicació, sup, i ja t'he fotut totes les contrasenyes. Clar, Per tant, guiteu, no les guardeu, no les deixeu guardades en el navegador. Oh, és que no me'n recordaré. Doncs guita tu, paper bolígraf, amagades, o si no, com molt bé tu deies, fer servir un gestor de contrasenya segur, que després, sí.
1: En qualsevol cas, anem a allò bàsic, no? Que és del que es tracta, i encara que ens sembli mentida, veient que 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuen sent les contrasenyes més utilitzades, potser seria interessant recordar com no hauria de ser una contrasenya, no, Bruno?
0: Sí, mira, hi ha un tema que és molt important, que la gent a vegades foten contrasenyes complicadíssimes. Quan el més important de la contrasenya, i permeten la broma, o sigui, el tamanyo importa. Saps què te vull dir? O sigui, aquí recordo sempre, el tamanyo importa. La longitud de la contrasenya, quan més llarga, millor. Val? Què has de fer? Doncs mira, pots fer servir, per exemple, una frase, sí? Una frase que tu, un començament d'un llibre, un començament d'una poesia, una frase, un acudit que sempre dius, algo que tu recordis. A partir d'aquí, sempre juga posant majúscules, minúscules i números. I tu diràs, oh Bruno, i com foto jo números enmig d'una frase? Doncs molt fàcil. Doncs guita, substitueix les O's per un zero, per exemple, sí? Pots substituir les lletres E, doncs ho pots substituir per un número 3, per exemple, sí? I així, les S pots substituir per un número 2, val? I a partir d'aquí tu te crees aquesta frase el més llarga possible. Recordeu, quan més llarg, més protegit estaràs. I llavors això, recordar, de dir, també tens aquests programes que te suggereixen contrasenyes, que, escolta, que si les guardes en el teu gestor de contrasenyes, doncs ves-li dient tu, ves-me-les posant, quan més complicada millor, perquè entén-me, jo només m'haig de recordar d'una a l'hora de la veritat, no?
1: Clar.
0: Doncs una mica, tot això és el que pots fer. Ara, però també no en feu mai de la vida, no en feu servir contrasenyes que siguin dades que, a més, publicau a les xarxes socials. Les dates de naixement dels nanos, sí? Les matrícules del cotxe. Aviam, PIN de 4 dígitos. Si vos t'ho explico, comença per 1900 i l'encertes ràpidament, saps?
1: Yeah, yeah.
0: Perquè tothom va així, perquè la gent busca alguna cosa que recordin. Però és que, malauradament, a xarxes socials publiquem masses coses.
1: Yeah.
0: Masses. I si algú, amb mala fe, bueno, ara mateix hi ha unes IES que es dediquen justament a intentar treure contrasenyes analitzant les xarxes socials de les persones, i això et donen uns llistats que després tu agafes i els vas provant, no?
1: Que fort!
0: I
1: sí, en funció del que tu has explicat a les xarxes, les IES busquen els fets que per tu són importants i a partir d'aquí et creen la contrasenya.
0: Efectivament. Que crea el que es diu un diccionari, tu fas un atac de diccionari, perquè tu pots fer un atac de força bruta. Un atac de força bruta és anar a tota la combinatòria. Però, esclar, has de saber la longitud de la contrasenya, perquè, si no, malament rai. Clar, és gairebé infinit, no? Però, esclar, si ho fas per un atac de diccionari, clar, el diccionari ja redueixes molt més. I és aquí quan busques les contrasenyes que s'han filtrat a tot el món, les que s'han filtrat més, i llavors, doncs, justament aquestes més personalitzades, no?, de la persona, que és això el que et dic, tothom felicita els fills, a més, que la gent ha penjat fins i tot l'ecografia del nano, per tant, ja sabem el dia que va néixer, bueno, sabem hasta el dia abans de que va néixer, però bueno. Clar, donem massa informació. Això és una cosa que jo veig que la societat ho està aprenent, i jo veig que les xarxes socials es van depurant i veig com molta gent estan començant a treure coses i no estan explicant tant, perquè la informació en males mans, quanta més informació tinguin de tu, més vulnerable ets.
1: Clar.
0: I això la gent ho està aprenent i ho estan començant a gestionar-ho més bé. I crec que hi ha una generació de mainada que són molt conscients de la seva privacitat. I pot ser una, com es diu ara, pot ser un grup de nanos que ens faran un trencament que és força important, perquè va haver uns moments que aquí tothom va publicar masses coses.
1: És que jo estava pensant ara una cosa. Si existís un lloc en el que un posés una contrasenya i desbloquegés totes les comptes pendents, o sigui, totes les comptes que tenen aquesta contrasenya, a nivell internacional marca un 1, 2, 3, 4, 5, 6...
0: Sí.
1: I estaria accedint a milions i milions de dades, no?
0: Però és que això ja ho fem, eh? Això, amb conferències que jo dono, la gent que m'ha vist en una xerrada veu com accedeixo a llocs fent servir els admin-admins i els 1-2-3-4 o 2-3-4 i et faries creus. O sigui, accedeixo a sistemes de benzineres, ¿vale? En la que tu veus l'estat del dipòsit de la benzinera i el tema, això no, però es veu com s'entra amb contrasenyes d'aquestes febles. I n'he fet alguna de més sonada, d'entrar a llocs potents amb contrasenyes d'aquestes. Però és que penseu que els cibercriminals el que fan és això. O sigui, la que té una contrasenya agafa i proven tot el que saps de tu. Clar. Perquè també sàpigues que hi ha uns aplicatius que tu posant un número de telèfon o posant un correu electrònic et diu a quants de llocs està registrat. Val? Què passa? Si ja tinc una aplicació que em diu tots els llocs que tu estàs registrat i, a més, acabo d'aconseguir la teva contrasenya, que, a més, és la que poses a tot arreu, clar, no et fot un lloc, és que te'ls foto tots. Per això, important diversificar el risc, posar una contrasenya per cada cosa i, doncs, començar a fer servir eines avançades, començar a fer servir una mica aquests gestors de contrasenyes que només m'hauré de recordar d'una.
1: És important perquè ens pot semblar una tonteria. En realitat hi ha molta gent amb ganes d'accedir a les nostres dades, als nostres arxius. Un exemple vam tenir la setmana passada, un ciberatac molt bèstia, no? L'altre dia, Bruno, que incluïa la Universitat Oberta de Catalunya, crec, no?
0: Sí, això són notícies que van sortint, que també és això, els mitjans de comunicació a vegades n'expliqueu uns, però és que el dia a dia... Tu vas veient les filtracions que s'estan venent aquí a la Dark Web de cada dia. Sí. És que està caient tothom. Però aquesta ha sigut molt sonada, realment ha sigut, però molt, molt i molt sonada. Per què? Perquè no només va caure...
1: Hola?
0: No va ser un atac dirigit, no va ser un atac dirigit a la UOC, sinó que va ser un atac dirigit al que és el seu proveïdor, el proveïdor del software d'aquestes... aules virtuals, ja, sí? I van caure 9.000 institucions educatives de cop, de tot el món.
1: 9.000?
0: I agafa't a 9.000, i agafa't a fort. Va afectar a 275 milions
1: Caram.
0: D'estudiants de tot el món.
1: Déu-n'hi-do, sí? Déu-n'hi-do.
0: Els cibercriminals van aconseguir accedir en aquesta infraestructura, es van emportar tècnicament 3,65 terabytes de dades, en la que van agafar nom, cognoms, adreces, números d'identificació, els carnets d'estudiant. En un principi, aparentment, sembla ser que contrasenyes no se les han emportades, però tenen també, fins i tot, converses que es feien dintre de les aules, vale? Entre alumnes. Tot això... ho tenen. Què passa? Que ara a partir d'aquí ho explotaran, val? I podran arribar a tota aquesta gent, a tot aquest estudiant, doncs, fent-se passar per la seva institució, fent-se passar per el Ministeri de Bé se saber què. Clar, fixa't bé que és molt llaminer, perquè t'estic parlant de 275 milions d'estudiants. Estudiants que tenen famílies, estudiants que tenen avis, que tenen gent, que si els hi suplanten l'identitat, clar, moltes vegades és el que dic, no has de procurar per tu, per la teva ciberseguretat. Tu has de procurar, justament, per, com es diu ara, pels teus. Vale?
1: Clar, clar.
0: Perquè la gent diu, jo no sóc ningú, me cago en dir, ja ho sé que no ets ningú, Mussol. Però, què passa? Que hi ha gent que t'estima, hi ha gent que t'aprecia, doncs protegeix-lo d'en ells.
1: I tant que sí. Bruno Pérez, seguim ben aviat. Una abraçada molt forta i moltes gràcies.
0: A vosaltres, fins aviat.
1: Gràcies. Estem a 2:30 de les 10 en punt de la nit. Encara hores d'ara, continua la rua. És un no parar. Abans el Jorge Guerrero ens deia que hi havia gent que portava des de les 5 sense parar de celebrar aquest triomf del Barça. Ara ja són molt a prop del Nou Camp. Spotify Nou Camp.
2: Efectivament.
1: Hola, Silvia Tarragona.
2: Com estàs, estimat?
1: Bé, content amb això del Barça.
2: Jo, a veure, jo és que no sóc de l'Espanyol.
1: Tu ets de l'Espanyol?
2: Jo sóc de l'Espanyol.
1: Què es passa?
2: Però penso que això del
1: Barça...
2: Hi ha una passa. Bueno, la meva passa ve de lluny, eh? El meu pare era supercoler, el meu avi Pepe era de l'Espanyol i vaig decidir quedar-me al cantó de l'avi Pepe.
1: Molt bé.
2: Perquè el meu pare d'aquells que si perdia el Barça no sopava,
1: saps? D'acord.
2: Anava al despatx amb...
1: Jo sopo.
2: Perdia el Barça. Nen, ha perdut el Barça.
1: Pau, posa la música, si no, no ens donarà ni cap escoltar-la, dirà. Ui! El Mother Talking, no?
2: Sí, senyor.
1: Ja, a veure, Mother Talking.
2: Louis.
1: Ui, aquesta música l'hauríem de fer. Senyores, senyors, fins aquí arribem avui. Ja hem començat la setmana, arribarà... Ja, de fet, ja la tenim aquí, la Sílvia Tarragona, que ens agafa de la mà i ens porta fins a la mitjanit o mal de nit. Escolta'm, que vagi molt bé, que tinguis un programa estupendo.
2: Gràcies, estimat.
1: Demà seguim.
2: Demà molt més, i tant.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
1: A partir de les 7 ens trobem. Que tinguin una bona nit de dilluns. Moltes gràcies, bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La darrera hora del brot d'antivirus ens porta a mirar l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, un dels passatgers espanyols aïllat ha donat positiu en la primera de les dues proves PCR que li van fer. Ara queda analitzar-ne la segona. Si coincideixen, el positiu es confirmaria i seria traslladat a la unitat de màxim aïllament. Amb tot, Sanitat ha explicat que no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. Els altres 13 espanyols, també asimptomàtics, han donat negatiu de manera provisional. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns, que també ens deixa d'altres titulars. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la resposta de l'Iran al seu pla de pau i ha afirmat que a hores d'ara l'alt el foc amb el país és molt feble.
2: És un estúpid proposal. Nobody would take it.
0: Diu que la proposta iraniana és estúpida i que només Biden o Obama l'haurien acceptada. Trump també ha insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears i ha carregat durament contra les exigències iranianes que inclouen el control de l'estret d'Hormuz, la fi de les hostilitats al Líban i l'aixecament de les sancions econòmiques. Demà s'enceta la primera de les tres jornades de vagues unitàries al sector educatiu, mentre que la consellera Esther Niubó emplaça els professionals a reconduir la situació dijous.
3: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
0: Els i les docents critiquen l'acord assolit entre Comissions Obreres, la UGT i Educació i reclamen millores laborals. En paral·lel, sobre la suposada infiltració de Mossos en una assemblea de docents, Interior obre la porta a analitzar-ne l'oportunitat i la proporcionalitat, mentre que USTEC ja estudia emprendre accions legals. 211 treballadors de Nissan a Catalunya es veuran afectats per l'ERO plantejat per l'empresa. El centre més perjudicat és el de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 sortides d'entre 122 treballadors. Un tancament encobert, segons anuncia Raúl Ocon, de Comissions Obreres.
4: En este caso estamos hablando, lógicamente, de un cierre, ¿vale? Sería la afectación más dura.
0: L'expedient forma part del pla de Nissan de reduir un 10% la plantilla a Europa. PSC i Esquerra encarrilen les negociacions per als pressupostos de la Generalitat. Entre els punts clau per als republicans hi ha la línia Orbital, una xarxa ferroviària que connectaria la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, o la creació del Consorci d'Inversions. Isaac Albert, Esquerra, Lluís Amoret, PSC.
5: Converses van bé, avancen.
6: Aquesta feina està molt avançada, està, doncs, diguéssim, que progressa de forma adequada.
0: Segons fonts properes a les negociacions, l'acord podria materialitzar-se la setmana que ve. I avui, primer dilluns, feiner amb rodalies de nou de pagament, tot plegat un cop solucionats els punts negres més greus detectats a la xarxa ferroviària arran l'accident de Gelida. Encara que els usuaris creuen que el servei no funciona com caldria.
7: Venir per la via del mar fins a Tarragona és una odissea. I tenint en compte això, que torni a ser de pagament em sembla trist.
8: No té sentit que sigui de pagament quan hauria de ser gratuït fins que tot es solucioni.
0: La gratuïtat del servei durant més de 3 mesos ha tingut un cost superior als 50 milions d'euros. Ja ens interessem ara per l'actualitat esportiva. La rua per celebrar la victòria blaugrana a la Lliga encara a la recta final després de 5 hores pels carrers de la capital catalana. Seguint la desfilada hi és el nostre company Jorge Agüero. Bona nit.
9: Què tal, Míriam? Bona nit. Doncs mira, ens estem comunicant ara mateix des de l'esplanada del Palau Blaugrana. Per tant, la rua, doncs, ha finalitzat. Acaba d'entrar l'autobús en les instal·lacions del Futbol Club Barcelona amb tots els jugadors del primer equip, amb Hansi Flick al capdavant, que ha estat una miqueta més amagat en la primera meitat de la rua. Ja sabem que ahir, doncs, va morir el seu pare. I també amb les dues copes, els dos títols aconseguits aquesta temporada, la Lliga de nit i també la Supercopa d'Europa el passat mes de gener, també davant del Real Madrid. Clou una rua també extraordinària, amb vora de mig milió de persones, molt similar a l'assistència com va ser l'any passat, sense cap tipus d'incident i sobretot reflectint l'alegria de l'afició culer als carrers de Barcelona.
0: Moltes gràcies, Jorge. I encara, en clau esportiva, en marxa la segona part d'un partit decisiu pel Girona per intentar assolir l'objectiu de la permanència. A hores d'ara, el marcador del duel contra el Rayo Vallecano és d'empat a 0. I ens interessem ara per la previsió del temps per a demà. A Emet, Juan Carlos Piña, bona nit.
10: Què tal? Bona nit. Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc nuvolat durant el matí, augmentant la nuvolositat d'evolució a partir del migdia, amb ruixats localment forts i acompanyats de tempesta i calamarsa durant la tarda, menys probables al litoral central. De fet, als interiors de Girona, Tarragona, Barcelona i al sud de Lleida se podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures en general es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Doncs així és tot. Per part nostra, poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
11: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
12: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedó Lladó.
11: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
12: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
11: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
12: Bon dia i bona sort amb Bedó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
9: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
12: Metròpoli, amb Xavi Collado.
13: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: Ràdio 4. Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi i gràcies per trobar-nos, bàsicament perquè dona la sensació que tot Barcelona i molta part dels ciutadans que viuen a Catalunya s'han trobat al llarg de 5 hores, molta estona, en aquesta rua que ha creuat la ciutat comtal, que d'alguna manera l'ha aturat en el bon sentit, per celebrar que els culers són campions de Lliga. Abans del butlletí informatiu de les 10, en Antoni Marín ja li he confessat, estimats oïdors, que jo sóc perica, que sóc de l'Espanyol, però òbviament, me n'alegro moltíssim de que el Barça hagi aconseguit aquest triomf. Home, una alegria ens va bé de tant en tant, oi? Perquè darrerament ja ho veuen, tot allò que els expliquem, tot allò que han vist a través de la televisió espanyola, que han escoltat a través de Ràdio 4 aquest cap de setmana, està relacionat amb un neguit que és lícit, que és lògic i que és legítim. Un neguit que es quedaria aquí si alguns no emboliquessin més la troca. Un neguit que es quedaria aquí si alguns no intentessin instrumentalitzar la malaltia, la por i sobretot el desconeixement d'alguna cosa que fins ara no sabien ben bé cap a on aniria, tenint en compte que, òbviament, també els he de dir, tots tenim encara la memòria molt fresca relacionada amb la Covid. Parlarem, òbviament, d'aquest brot d'antivirus i ho farem d'aquí uns segons. Però jo els hi deia que em congratulo que tantes persones avui estiguin contentes i siguin felices. Em sembla meravellós, tenint en compte que, bé, masses bones notícies no tenim. Mirin, el preu del lloguer ha accelerat a Catalunya el primer any del topall de rendes, segons un estudi, un índex que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades que han sorprès més el sector és que el preu dels lloguers es va accelerar l'any 2024, l'any en el que es va introduir el topall de rendes en aplicació de la Llei de Vivenda Estatal. Alguna cosa que, òbviament, és preocupant, perquè ja saben vostès que el mercat residencial continua sent un dels neguits de la ciutadania. La pujada va ser del 3,1% a l'any 2024, el major increment des de l'any 2019. Avui hem sabut, això sí, una flor no festiu, però ens dona una mica d'esperança, una guspira, que Barcelona ha recuperat en menys de 10 anys 6.500 pisos turístics il·legals i que l'Ajuntament ha gastat 2,5 milions d'euros l'any en combatre aquests allotjaments irregulars. Hem de parlar, òbviament, de l'antivirus. Ja saben que un dels 14 espanyols aïllats, el Gómez Ulla, ha donat positiu provisional en la primera PCR. Ho han escoltat en la veu de la Míriam, la nostra companya dels serveis informatius. Tots hem estat molt pendents de la manera impecable com han estat desallotjats del creuer, que per cert ja està surant cap als Països Baixos tots aquells que han desembarcat i que han agafat una bola última hora de la tarda. Però de tot el que hem sentit, de tota la fresa, de tot el soroll, de tot el que a mi m'ha preocupat, m'ha enrabiat i m'ha fet pensar que tenim una obligació, sobretot que posem en pràctica aquí a la ràdio pública, que és parlar del que sabem i saber del que parlem, m'han enrabiat moltes informacions que he escoltat aquest cap de setmana, no a Ràdio 4 ni a Ràdio Nacional, per suposat, que encara feien que hi haguessin dubtes no raonables. Però avui, quan he escoltat el capità del creuer Ondius, Jan Dobrogowski, parlar d'aquesta manera, he pensat, encara hi ha cavallerositat, encara hi ha sentit comú i encara hi ha decència al món. Escoltin.
1: Les últimes setmanes han estat extremadament difícils de resoldre, com segur que sabeu. El que més em va arribar, la qual cosa més em va commoure, va ser la vostra paciència, la vostra disciplina i també la vostra amabilitat. L'amabilitat que us vau mostrar els uns als altres. He estat testimoni del vostre afecte, la vostra unitat i la vostra fortalesa entre tots els hostes i professionals de bord. I haig de felicitar la meva tripulació pel valor i la determinació desinteressada que van mostrar una vegada i una altra en els moments més difícils. No puc imaginar navegar per aquestes circumstàncies amb un grup millor de persones, tant convidats com tripulació.
0: Imaginin Quantes paraules boniques que parlen de la humanitat ens ha regalat el capità. Parlava d'amabilitat, parlava de generositat, parlava de coratge, parlava de valentia, parlava de companyonia, parlava de totes i cadascuna de les paraules, dels vocables, que d'alguna manera posen damunt de la taula el millor de tots nosaltres. Així doncs que per mi, estimats oïdors de la pública, més enllà del que hagin dit, evidentment, els representants del poble, com dirien els clàssics, el que més m'ha emocionat avui ha estat escoltar a Jan Dobrogowski, el capità del creuer Ondios. Avui hem sabut més detalls de la visita del Sant Pare. D'aquí un mes, el Sant Pare ja haurà deixat Barcelona i Madrid i anirà cap a Canàries. Ja saben que el dia 9 i 10 serà la ciutat comtal, del dia 11 arribarà a Canàries i després cap a Tenerife. Sabem, per exemple, les actuacions musicals que rebran el Sant Pare Lleó 14. A Madrid, Daniel Diges, Diana Navarro i David Bustamante a l'estadi Bernabéu de Madrid. Però no seran els únics artistes que actuïn davant del papa. El dia de la seva arribada a Madrid, el 6 de juny, escoltarà també cantar a Niña Pastori al barri de Lucero, després de la seva visita al centre de Càritas Cedia 24 hores. Però pel seu pas per Barcelona, el papa també escoltarà algú altre. Un músic que ens encanta, un cantant complet i, a més, un artista molt solvent. A la vigília d'oració, prevista pel 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona, tindrem l'honor d'escoltar Sergio Dalma. Que sempre és meravellós sentir-los, clar. Aquí, una de les cançons que forma part del Via Dalma, aquell àlbum que va dedicar a la música italiana. Qui li anava a dir ell que actuaria davant del papa fent un treball d'aquestes característiques? Il mondo. No.

Continua tenint una tècnica envejable, una veu superdotada, una elegància més que evident i sobretot una capacitat infinita d'emocionar-nos. Sergio Dalma, que interpretarà una cançó davant del Sant Pare a la ciutat de Barcelona a la vigília d'oració. 1:15 d'11 de la nit. Vinga, va, som-hi, comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Amb els nostres tres cavallers sense espasa, però amb micròfon, però amb ganes de saber què és el que passa al món, amb ganes de treballar dur, perquè els asseguro que estem treballant dur des de primera hora del matí, i sobretot amb ganes d'explicar-ho a la pública. Bona nit en nom d'en Pau Robert, d'en Gerard Travé i també del nostre sotsdirector, en Julio Leal. Mirin, segur que vostès ens escoltaven, segur, perquè fa anys que ho fan, en aquells programes especials que desgraciadament vam fer en plena pandèmia, en ple Covid. Teníem la sort de que hi havia un meravellós professor universitari catedràtic que ens parlava clar i que no anava per romansos i que no s'anava per les orgues ni per les fulles. Juan José Badiola. Avui li hem demanat a aquest prestigiós investigador, bon amic, que ens expliqui tot allò que ell pensa sobre aquest brot d'antivirus. Serà amb nosaltres immediatament. D'aquí un mes, el Sant Pare ja haurà trepitjat terra catalana i volem comentar com veu aquesta visita, com veu aquesta agenda, el vaticanista i professor de la Universitat CEU Abat Oliva, Sergio Rodríguez López Ros. Parlarem amb el professor Rodríguez López Ros d'aquí una estoneta. Després, Elena Crespi. Més tard, conversarem amb Elena Mora, presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels, sobre aquest concert de la pau que no es poden perdre. És de i per la pau, atenció, eh? I el que farem serà baixar les profunditats marines, com si fóssim els protagonistes d'una novel·la de Jules Verne, amb Miguel Lozano, que és doble subcampió del món en apnea profunda. Si es queden i no s'adormen, que és el que han de fer, segur que quan acabem el programa a la mitjanit hauran arribat a algunes conclusions, que per aquesta raó som aquí, perquè nosaltres pensem en veu alta, i vostès també. Vinga, va, som-hi, comencem.

0: otros campos de la ciencia, pues otra situación parecida. Es decir que, mire, un país que se preocupa por su ciencia es un país de futuro. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? El éxito de Estados Unidos fue un éxito basado en la ciencia y en la capacidad de traer a mucho talento de fuera, hasta que llegó el señor Trump. El señor Trump me parece que está haciendo justo lo contrario. Permítame esta digresión.
1: No, por Dios. Con el señor Kennedy, pero, que es ese señor que es como su ministro de Sanidad y que odia las vacunas.
0: Este es un caso.
1: Esto es un caso clínico, doctor Badiola. Es un caso clínico, efectivamente. Es un caso clínico.
0: Este pasará a los anales, yo creo.
1: Efectivamente. Doctor Badiola, le agradezco muchísimo, como siempre, su generosidad y que siempre responda a la llamada de Radio Nacional de España en Cataluña. Y no le prometo no volver a molestarle, doctor Badiola.
0: Hombre, por favor, sabes, Silvia, que siempre estoy a su disposición.
1: Igualmente. Muy amable, doctor.
0: Un saludo.
1: Gracias. Hasta pronto, adiós.
0: Me alegro de poder hablar contigo.
1: Igualmente, hasta pronto, adiós. Julio, ja veus que el doctor Badiola ens ha posat els punts sobre les is i estem molt més tranquils.
2: Tot ben clar.
1: Clar.
2: Ha de ser.
1: Ja ho estàvem, però el doctor Badiola és un dels grans especialistes que recordaran que en plena Covid ens va ajudar i molt a entendre el que estava passant. Julio, gràcies. Vinga, 4 minuts i arribarem al punt just de 11:45. Temps per parlar del Sant Pare. Ho hem estat tot el cap de setmana, ho han estat seguint a través de l'antena de Ràdio 4. Estem, òbviament, molt pendents de tot el que està relacionat amb l'antivirus. Avui seguíem com cap a 9:15 del vespre era a punt d'acabar l'operatiu de repatriació de tots aquells passatgers que formaven part d'aquest vaixell. Però, és clar, Canàries, Tenerife, ha tingut un gran pes dins de tot el que està relacionat amb aquesta circumstància que ens ha tingut i ens té encara ara, no direm que preocupats, però sí pendents del que està passant. Ja saben que el nostre país s'està preparant per la visita del Sant Pare, que començarà el 6 de juny a la ciutat de Madrid i que farà que trepitgi terra catalana el dia 9 i el dia 10 de juny. D'aquí un mes exactament, el Sant Pare serà a Gran Canària, tindrà una trobada amb les entitats d'acollida als migrants, tindrà també una trobada diocesana i celebrarà la Santa Missa. Precisament aquest cap de setmana el Sant Pare agraïa a les Canàries, agraïa a les Illes, la seva capacitat i la seva generositat per rebre aquestes persones que, bé, teòrica i pràcticament podien estar infectades d'antivirus. Escoltem-lo.
3: Quiero agradecer la acogida que caracteriza el pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Això és el que deia el Sant Pare i la veritat és que tot plegat forma part d'una coincidència no causal i tampoc casual, que fa que, bé, haguem de parlar de l'antivirus i també haguem de parlar de la zona que visitarà el Sant Pare. Per parlar d'aquesta prèvia, per preparar-nos per la visita del Pontífex, podem conversar amb el professor Sergio Rodríguez López Ros. Ell és vaticanista i professor de la Universitat CEU Abat Oliva. Li donem la benvinguda. Professor Rodríguez López Ros, bona nit.
4: Bona nit.
1: Què tal està? Benvingut.
4: Moltes gràcies. Content d'estar aquí amb vostès.
1: I nosaltres agraïts de tenir-lo. Professor, fixi's, hem escoltat el que deia el Sant Pare. Agraïa aquest coratge a la població canària que fins aquest vespre, cap a 9:15, que ja ha estat quan tots els que eren bé en aquest operatiu de repatriació es trobaven dins el vaixell. Bé, doncs el Sant Pare ha tingut una clara identificació amb el poble canari, poble que visitarà el proper 11 de juny. Es pensava que tindria aquest detall el Sant Pare, professor?
4: No, realment no. Ha sorprès a tothom. La veritat és que és molt, com se sap, és una persona molt discreta, que escolta molt i que parla poc, i que va ser molt espontània allò que va fer, no? Per tant, ens ha sorprès a tothom.
1: Ens ha sorprès i també sorprèn moltíssim, sense cap mena de dubte, la manera com el Sant Pare, si em permet, està donant un canvi de rumb, fins i tot públic, al seu pensament, no? Steve Bannon, animador del moviment MAGA i exconseller de Donald Trump, i que està enfrontat a l'Església Catòlica, va dir: l'actual papa és més perillós que el papa Francesc. Jo, quan ho va dir, vaig quedar molt parada, però sí és veritat que el Sant Pare, Robert Prevost, està tenint una actitud molt proactiva amb tot el que està relacionat amb no només la guerra d'Israel, sinó també amb tot el que està relacionat amb l'antivirus. El sorprèn?
4: Fins a aquest punt no tant, perquè és una persona molt intel·ligent. Ell coneix perfectament els Estats Units perquè ha nascut als Estats Units. S'ha format després a Europa, ha viatjat per tot el món, ha estat a Perú, ha tornat a Roma, però és una persona nascuda als Estats Units i, per tant, coneix molt bé el tipus de nord-americà que hi ha darrere del pensament MAGA, no? Això per una banda. Per l'altra banda, és una persona que és teòleg i també és matemàtic. Per tant, és una persona molt formada que alhora és molt prudent, escolta molt i parla poc, com deia abans, no? I això desconcerta a un president com Trump i a un govern com el seu, en el qual la posada en escena, sempre una mica prepotent i activa, forma part de l'entourage, no? Per tant, el fet que hi hagi una persona reservada, analítica, i que sàpiga alhora com serà la reacció de l'altra persona, en aquest cas de Trump o d'abans, és una cosa que desconcerta aquest govern nord-americà.
1: Fixi's que avui hem sabut, professor, no sé quina lectura em pot fer vostè, que la visita del Sant Pare a la ciutat de Barcelona coincidirà amb la selectivitat a Catalunya. Lleó 14 visitarà 3 comunitats autònomes, la nostra, Madrid i Canàries, però dona la casualitat que coincidirà totalment amb la selectivitat, perquè, bé, les proves seran del 9 a l'11 de juny, que és els dies que el Sant Pare serà aquí, no? És una coincidència aquesta important, perquè, clar, el 10 de juny visitarà la presó de Brianzú, l'abadia de Montserrat, inaugurarà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. És curiós que sigui així, no?, que hagi fet la coincidència o el destí que el Sant Pare arribi i, bé, molts familiars i molts joves estiguin mobilitzats per les proves de la selectivitat.
4: Efectivament, jo diria que és la providència, més que el destí. És una qüestió que hi ha coses de la vida que són casuals i altres que són causals, no, per dir-ho així. I bé, és una qüestió que ha coincidit, però que tant de bo siguin una esperònia als nostres joves per poder continuar i formar-se, no? Estem per veure sortir dintre de poc una encíclica del Sant Pare sobre la intel·ligència artificial. Aquest és el món en el qual ells es moran. Per tant, aquestes pistes que els donarà, jo crec que seran, tant de bo sortissin inclús de l'examen, no? Però són unes pautes molt intel·ligents per poder viure amb una intel·ligència que ja no es pot aturar, amb un sistema de màquines autònomes i corporitzades i tot, que tampoc podem aturar, i ell el que vol donar és pistes perquè sempre l'ésser humà, les persones, sigui el centre de tot.
1: Fixi, si li sembla, ja que el tenim en antena, professor, m'agradaria comentar amb vostè com serà aquesta visita, no? Quan arribi el Sant Pare el dia 9 de juny, farà una pregària d'hora i mitja a la catedral, vigília d'oració, com els deia els oients de Ràdio 4, el dia 10 visitarà el centre penitenciari Brianzú, oració del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, trobada amb organitzacions de caritat i assistència diocesana i santa missa a la Basílica de la Sagrada Família. Llegir avui el diari La Vanguardia que el Sant Pare és una persona que està en plena salut i, a més, que està molt actiu, perquè, és clar, l'agenda serà frenètica. Li sembla correcta aquesta agenda tant a Madrid com a Barcelona com a Gran Canària i Tenerife?
4: Sí, jo diria que sí, perquè és, d'una banda, és molt completa i, d'altra banda, és allò que ell pot fer. No oblidem que és una persona encara jove, que juga a tenis els caps de setmana quan va a Castell Gandolfo i, per tant, està plenament en forma. Si pensem en el papa Francesc a l'última etapa, o Benet XVI o Joan Pau II, recordem sempre aquells papes que ja estaven en una certa edat i amb limitacions. Ell no, és una persona amb molta disposició, amb hàbits de l'esport, amb hàbits intel·lectuals molt intensos, i per tant ha copsat molt bé la importància que té d'una banda Montserrat a Catalunya, d'altra banda allò que té Gaudí de simbolisme a Catalunya també, i especialment a Barcelona, però sobretot a Catalunya, i també la importància bé de la catedral catedral, que és una catedral que és al centre de juntament amb la Tarragona històric de la fe a Catalunya, no? Jo crec que aquestes coses no són casuals, sí que no, efectivament formen part de la voluntat d'entendre la nostra identitat i, per tant, de compartir la fe amb nosaltres a la nostra manera.
1: Hi ha una agenda oficial, com vostè sap molt bé, però també hi ha una agenda oficiosa, no? Ell és una persona que és agustí, no és jesuïta, com era el pare Francesc, però Si llegim la seva biografia no ens hauria de sorprendre que ell tingui aquesta caritat, si m'ho permet, no? Perquè quan Prevost arriba a Perú l'any 1985, ell parla perfectament espanyol, es va caracteritzar per la defensa dels més necessitats i en les seves intervencions públiques no li importava denunciar xacres del país com la pobresa, la corrupció i el crim. I aquí arriba en un moment en el que hi ha una problemàtica amb la immigració, desgraciadament, que alguns han creat. No és tampoc casual, crec, que hagi inclòs una visita a un centre d'acollida de refugiats a les Illes Canàries i que mantingui un contacte amb alguns dels immigrants allà reclosos, no? Perquè en el moment en què arriba la regularització que ha plantejat el govern i que ha despertat tantes crítiques per l'oposició, que el papa vulgui estar amb ells i els hi doni aquest suport és alguna cosa bastant no només cristiana i religiosa, si em permet, professor, sinó també fins i tot geopolítica, no?
4: Certament, cada pas que es dona a Vaticà, com es diu allà, Nura l'aixeta al cas, no? És a dir, res no és casual. Per tant, tot forma part d'una planificació molt acurada. No oblidem que Sant Pare, la Cúria Vaticana, té una informació molt bona a través de la xarxa de parròquies, de diòcesis i de tots els religiosos, i per tant té una autoritat i una visió molt fefaent, no? Ell coneix a través dels mercedaris molt bé la realitat de les presons de Catalunya, coneix molt bé també el barri de Sant Roc, on va passar un temps de la comunitat dels agustins que porta la parròquia del propi barri, que és bàsicament la població gitana, i també de molt població maravillina. I per tant vull donar un missatge, i amb la visita de Sant Agustí, que és una parròquia que porta el nom del fundador de la seva orde, però que és una parròquia on acull la comunitat filipina i també molta gent del centre de la ciutat, ell vol donar un missatge molt clar, és que ningú està per sobre de ningú, que estem per enfortir els febles i, per tant, no podem donar prioritats nacionals entre persones que són iguals totes.
1: Fixi's que aquí a Barcelona es retrobarà a la parròquia de Sant Agustí, que visitarà, i que és una parròquia a la ciutat com tal, que, com saben els oients del de nit, es caracteritza per entendre els més necessitats, no? Es trobarà amb Faustino Milguilwa, que és el rector d'aquesta parròquia, amb el que va coincidir en un viatge a Tanzània, i a Madrid visitarà un centre d'acollida de Càritas, que assisteix a persones sense llar al barri de la Laguna, a la capital, i és un centre de referència de l'atenció social de l'Església a Madrid, no? Així doncs que, home, aquells que deien que tenia un perfil baix, jo penso que s'han equivocat molt, no, professor?
4: Certament, jo crec que el que desconcerta és que no és tan espontani, sinó que pensa molt bé allò que vol fer i allò que diu. I per tant és conscient de l'agenda que vol fer en aquests anys i ho té molt clar a cap, no? És conscient que hi ha un canvi climàtic, és conscient que hi ha una desigualtat i que cada cop hi ha gent més rica i gent més pobra, però sobretot també és conscient, i de nou torno a l'encíclica, de que hi ha un gran repte antropològic, que és el tema de que, bueno, hi ha possibilitat de que les màquines, no és que l'ésser humà complementi la màquina, sinó que pot ser substituït per la màquina, no? Per primer cop a la història. Per tant, hi té al cap aquest mapa de ruta d'aquests temps que són molt intensos.
1: Avui llegia el diari La Vanguardia que en aquesta agenda privada que jo li comentava, malgrat no està confirmada, és una agenda privada, els oients ho han d'agafar amb pinces com nosaltres mateixos, existeix la possibilitat de que el Sant Pare mantingui contactes amb víctimes de casos d'abusos sexuals comesos pel clero catòlic a Espanya, no? Ell també ha tingut una posició molt clara al respecte.
4: Certament, ja la tenia així clar jo. Quan va entomar aquest tema, va ser clarament una persona que va denunciar les acusacions, que va fer front a les responsabilitats i que va elevar-ho a Roma, no? Per tant, és una persona que està sempre destinada, doncs, bueno, ha tingut una cura molt especial sobre aquest tema, perquè és conscient que la confiança sobre la qual l'Església fa la seva feina no es pot trencar per aquest tipus de qüestions, no? I ho ha fet molt clarament, i ho ha fet també amb moviments que abusaven també de les consciències de les persones, doncs el sodalicio de Via Cristiana, alguns moviments que són de tipus molt integrista i que haurien d'alguna forma, doncs, aprofitar-se de persones més febles des del punt de vista emocional. Ell també ha tingut una actitud molt valenta i està lliurant ara mateix hi ha com una vintena d'ordres intervinguts o comissariats, no?
1: Efectivament, perquè a més fixis que hi ha alguna cosa que a mi em sembla molt interessant, i és que el Sant Pare, que ha tingut aquesta posició tan clara i tan valenta, avui mateix el diari La Vanguardia publica un papa valent davant d'un viatge del risc, no? El viatge apostòlic que fa és un viatge en el que la seva popularitat està molt alta. Professor, no sé si estarà d'acord amb mi, després de la seva posició en contra de Trump, dient allò de a mi no m'importa que em critiquin i que diguin mentides, però com a mínim que no diguin mentides el que penso, no? Que em sembla que ha estat una frase que tots en algun moment podríem copiar-li amb tot el respecte cap al Sant Pare, no? Perquè en aquesta tessitura ens hi han trobat molts i ens hi trobarem molts. Així doncs que, home, jo penso que aquest viatge és important i haurem d'estar molt atents als missatges que el Sant Pare vagi regalant-nos, no?
4: No, certament, els discursos seran molt, molt profuns, seran discursos que tocaran temes fonamentals a cada realitat. Ell va tenir molt clar que volia un viatge polièdric, no volia un viatge només religiós, sinó que volia un viatge en component polític també, i parlarà a les Corts Generals, al Congrés, parlarà també davant d'autoritats civils i eclesiàstiques. Volia també una dimensió molt social i, per tant, per això anirà a les Canàries, per això anirà a Sant Agustí, per això hi haurà aquests moments d'estar amb els més febles, i també un viatge estrictament més religiós, no? Dintre del qual hi ha una dimensió també de la cultura, com és en Gaudí, i també un viatge doncs, com Montserrat i com altres llocs, en el qual hi haurà inclús encontres multitudinaris. No vol tancar-se en un despatx, no vol parlar només amb els poderosos, amb els polítics i amb les persones que tenen el control de les empreses, sinó que vol obrir-se a tothom, no? Per això hi ha aquestes trobades multitudinàries també, pensades perquè pugui tothom això, veure el papa deixar-se emportar per allò que diu.
1: I sobretot també escoltant-lo amb els gestos, perquè jo penso que ell diu també molt amb la seva comunicació no verbal.
4: Certament ho vam veure el dia que va sortir al balcó, no? Com es va reprimir l'emoció, perquè certament és una persona... El carisma dels agustins és una carisma molt de vida interior. Ell té el seu escut un cor, no? I no és per casualitat. Sant Agustí deia que tot és un cor que parla a un altre cor, no? I aleshores davant un papa, com el Papa Francesc, que certament era molt, molt espontani, però era un jesuïta, no? Que sempre són més racionals. Aquí, en canvi, és un agustí. És una persona molt emotiva, molt d'interioritat, molt de pregària, i per tant molt de tocar, sempre diu un cor parla un altre cor, no? I per tant aquí hi haurà la base, no? És un papa que ens farà sentir molt més que inclús pensar.
1: És que ell ha dit frases d'aquelles per emmarcar, professor? Sí. Parlant de Donald Trump, no li tinc por, o el diumenge de Rams, que Crist no escolti les oracions d'aquells que tenen les mans tacades de sang. Home, escolti'm, poca broma, és que a mi em dóna la sensació que quan el pare Lleó XIV va arribar, tothom se'l va prendre una mica com un senyor tranquil, que no faria gaire res, doncs Déu-n'hi-do per no fer gaire res.
4: Pues certament és molt valent, i el senyor Trump, aquesta frase és molt valenta, i sap que el desconcerta, no? Perquè no li pot... Clar, el president Trump va inclús dir que l'havien llegit, no, que és una barbaritat, que l'havien llegit precisament americà com ell, no? Bé, jo crec que és al revés, que això servirà perquè els Estats Units recuperi aquest seny que havia tingut, i per tant que no s'hi han portat per aquestes mismes que no porten enlloc, no? Obrir una guerra i no era guerra, i aportar una bretxa social que cada cop és més gran, i una concentració de la riquesa i de la tecnologia a mans de poques corporacions és una cosa que fa mal als Estats Units i que fa mal també al món.
1: El Sant Pare, deia Luis Argüello, el president de la Conferència Episcopal, ens demanarà que el sem la mirada més enllà de les emocions o les ideologies. Estem en un moment en el que en aquest país hi ha sensibilitats molt diferents, ho acabem de veure amb tota la gestió de l'antivirus. Crec que ens hem d'elevar, diu molt bé el senyor Argüello, no el pare Argüello, és a dir, que ens hem d'elevar d'alguna manera per anar més enllà de les emocions i les ideologies.
4: Sí, certament hi ha ideologies que estan basades actualment en l'emoció, no? En despertar sentiments que són fàcils de despertar, no? Si una cosa va malament és perquè hi ha algú de fora que està aquí entre nosaltres, o sembla que perquè hi ha una persona que viu de forma diferent de nosaltres que per allò que estem malament, no? El que vol el Sant Pare és precisament el contrari, pensar en allò que ens uneix, pensar que ningú és millor que ningú, que hi ha gent que pateix i que el patiment, l'exclusió, és la raó de tots els mals. No, ningú és per com és, per el fet de ser com és, no? No hi ha cap gitano ni cap immigrant que sigui tal com és, sinó que hi ha persones que estan fora de la societat perquè no se'ls ha deixat entrar a la societat, no? I precisament la vida política de l'Estat el que vol és precisament això, no? Buscar punts en comú, superar la polarització i trencar aquest discurs de l'odi que realment porta la política amb allò que Sant Agustí precisament va dir, no? Ell parla de la ciutat de Déu i la ciutat dels homes i diu això, no? Hem d'elevar la mirada política i realment saber gestionar que és comú, allò que és comú tenint en compte tothom de la societat.
1: És que fixi's, aquests dies, la setmana passada, representants d'advocats cristians van presentar un document a la nunciatura demanant que Lleó XIV no anés a l'estadi de Montjuïc, que s'anomena Lluís Companys, i sí anés al Valle de los Caídos, no? Esclar, jo entenc que això és, com a mínim, inquietant, no? Inquietant. Per acabar, professor, què li agradaria que poguéssim dir quan hagi acabat aquesta visita del Papa a Espanya? No només serà a Madrid i Barcelona, no només anirà a Montserrat, Gran Canària i Tenerife, no ens deixem a Sant Feliu de Llobregat, que és una visita molt important també pel Sant Pare. Com podria, què li agradaria a vostè que llegíssim en els titulars?
4: Hi ha com dues frases, no? M'ha fet pensar i m'ha omplert el cor, és a dir, m'ha fet sentir, no? Jo crec que aquestes dues coses, razón y corazón, no? Com diuen els castellans, és una frase que ens hauria de portar aquests dies durant la visita, no? Ens ha de fer pensar en veure la realitat d'una forma distinta i ens ha de fer activar aquesta dimensió emocional de veure les coses no des de la cosa tova i des de la polarització, sinó pensant que davant tenim persones que pateixen i per tant que són com nosaltres i mereixen aquest ajut nostre.
1: El 267è Sant Pare de l'Església Catòlica, aquest pontífex que era discret i que s'ha transformat amb la força de l'Evangeli i sense espantar-se en líder mundial per la pau davant de Trump. Així doncs que estem encantats que ens visiti. Jo tinc moltes ganes d'escoltar-lo i moltes ganes de veure'l, així doncs que farem l'impossible per fer-ho. Moltíssimes gràcies, professor Sergio Rodríguez López Ros, vaticanista i professor de la Universitat de CEU Abat Oliba. Estarem en contacte perquè ens encantaria comptar amb la seva saviesa i la seva expertesa per entendre alguna cosa que va molt més enllà d'una visita de fe, si em permet, eh? És una visita que embolcalla moltes altres disciplines que s'han de tractar i s'han d'explicar.
4: Al contrari, molt de gust, de veritat, i celebrarem tot i veurem una visita que serà, sens dubte, única.
1: Segur. Moltes gràcies, professor. Fins aviat.
4: Gràcies, bona nit.
1: Gràcies.

0: Continuem en directe a Ràdio 4. Ja saben vostès que sempre estem pendents de tot allò que passa al món i també pendents del que veiem a través d'una de les dues pantalles que són instal·lades a l'estudi. Mirin, si jo ara fos a casa, que no sóc a casa, bé, sóc a casa meva des de fa 27 anys, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, però si fos al sofà de casa meva, estaria escoltant la ràdio i veient la 2 de Televisió Espanyola. Saben que podem veure en aquests moments Deborah Carr i el gran Cary Grant, tu i jo, que després, ja ho saben, Meg Ryan i Tom Hanks van fer l'adaptació renovada en aquell peliculón anomenat Sleepless in Seattle. Però, esclar, veig Deborah Carr i Cary Grant i penso, que bonic era l'amor en aquell moment, no? Quan ells i elles eren tan educades. També em diran curs, i sí, d'acord, però era tot tan bonic. Bé, en fi, Helena Crespi, bona nit, estimada.
1: Bona nit, com estàs?
0: Doncs mira, aquí caient-me una llagrimeta perquè, clar, he aixecat el cap perquè no estic mirant una de les dues pantalles sempre. Quan he vist a Deborah Carr i Cary Grant gairebé m'ha agafat un cobriment, perquè és que aquest senyor a mi m'agrada molt, Cary Grant, m'agrada moltíssim. Oh. M'agrada moltíssim, sí, sí.
1: Clar, i tant. A més, crec que és com la nostàlgia d'aquesta seducció, d'aquest joc, no? Que potser ara, entre tanta pantalla, s'ha perdut i que potser hem de reivindicar. Clar. Hi ha coses que no cal tornar-hi, però aquestes són les bones que potser hem oblidat en un calaix i hem de recuperar.
0: I tant que sí, les hem de recuperar. I també hem de recuperar que una senyora com Charlize Theron digui tinc 50 anys i no crec que pugui suportar viure amb ningú altre. Jo el que vull és viure a casa meva, ella a la casa del costat i ens veiem quan faci falta. Però això de viure amb algú cada vegada ho tinc més clar que no ho faré. I jo penso que reivindicar això és bo, perquè és reivindicar una intimitat personal. Ara parlarem d'un tema relacionat amb aquesta capacitat per tocar-nos i per sentir-nos, que no podem oblidar, Helena, eh? És a dir, el living apart together que van inventar els americans és alguna cosa que, de la qual jo en sóc molt fan, si vols que et digui la veritat.
1: Jo també, jo, perquè mira, jo ara estic un living together des de fa molt de temps i de moment no vull canviar, però si mai pel que sigui canvio de situació personal, uf, a mi em costarà moltíssim tornar a veure amb algú. El problema que tenim ara mateix és que per viure de manera independent sola es necessiten molts diners, però el living apart together és meravellós perquè crec que hem d'entrar en l'equació diferents maneres de viure les relacions sexoafectives més enllà de l'única que és aquest matrimoni que viuen junts i que pràcticament ho fan tots junts, no? Llavors, crec que és molt important tenir molts més recursos perquè cadascú ha de trobar el seu model relacional i el seu model de convivència o no convivència.
0: I a partir d'aquí hem de saber el que volem fer i el que no volem fer, Helena.
1: I tant.
0: Ja està.
1: I tant, i tant.
0: I no passa absolutament res.
1: Clar, com més opcions tinguem damunt de la taula i més referents, com Charlize Theron, diguin aquestes coses, més normal veurem, perquè hi ha gent que se la jutja perquè potser no vol conviure en parella, no? Llavors li poden dir, així no te l'estimes tant si no vols conviure. No, mira, és que jo estic molt bé a casa, amb mi, amb les meves rutines, amb la meva quotidianitat, i després l'altra persona potser també, i ens trobem quan ens hem de trobar. I quan no, no cal. Així no afegim problemes a l'equació.
0: Efectivament. Tampoc cal afegir problemes quan hem de donar explicacions a per què ens masturbem. Per exemple, no? Hem fet un estudi molt interessant a l'Hospital Clínic, arribant a la conclusió de que la masturbació té un impacte directament positiu en el cervell, alguna cosa que s'han observat mitjançant ressonàncies magnètiques funcionals. És a dir, és una pràctica sexual saludable amb beneficis físics, mentals i emocionals. Pensem que malgrat nosaltres visquem en parella o tinguem parella o tinguem parella ocasional, la masturbació hauria de ser alguna cosa, no sé, que hauríem de fer habitualment, estimada Helena, no?
1: I tant, mira, jo allà on vaig sempre dic que és altament recomanable, malgrat no podem fer que sigui obligatori, però és a dir, perquè en el fons cadascú ha de tenir la decisió final de què vol fer, no? Però sí que hi ha com molts elements a tenir en compte. Primera, que molta gent potser no s'atrevirà, no perquè no li vingui de gust o perquè no pugui tenir plaer, sinó perquè ho ha viscut i ho ha pres com un tabú tan gran que no s'atreveix, no? Llavors, aquí primer potser s'han de treballar aquests límits, aquests tabús, aquestes pors associades a això per poder-ho tirar endavant, eh? Però fixa't que ja no només pels, jo dic, orgasmes gratuïts que et pot proporcionar, que és meravellós, no? Sinó que per el coneixement del propi cos, per saber com funcionem, per regalar-nos una estona de plaer, perquè tot això té efectes positius a la salut. I perquè llavors, com diria la gran Mireia Grossman, si no ho toquem, és més fàcil que s'atrofiï. Llavors, no cal tampoc anar allà amb un gran desig, sinó senzillament com una part d'autocura personal, de fer que aquella part del cos es mantingui viva i la toquem, la caronem, i després, si a més volem arribar a una masturbació i tenim la possibilitat d'arribar a un orgasme, les opcions de que augmenti la nostra salut es multipliquen, no? Però clar, és molt important i precisament s'ha menys tingut la masturbació. De fet, Sílvia, és fantàstic que parlem d'això avui, perquè el dia 7 va ser el Dia Internacional de la Masturbació, que s'enmarca dins del mes de maig, que tot el mes està dedicat a la masturbació des de fa un munt d'anys, des de l'any, no sé si 94 o 95, com a pràctica que reivindicava el plaer i com a pràctica saludable i segura per evitar el contagi del VIH, quan hi va haver l'esclat del VIH. O sigui que estem en un mes fantàstic per parlar d'això.
0: Fixa't que durant molt de temps a persones d'una generació anterior, bé, persones que encara estan en una edat interessant, bé, sí. Jo recordo que el meu pare em deia que ell va estudiar en un col·legi religiós intern, als Salesians, que quan el sacerdot li preguntava Tarragona s'ha tocat, no diré el que deia el meu pare perquè queda entre secret de pare i filla, no? Però el sacerdot li deia: vostè es pot quedar sec. O, per exemple, bé, una persona que estimo molt, li deien, et pots quedar tísic, no? Sí. És a dir, que hi havia el que ara ja s'ha anomenat i que les sexòlogues com tu heu anomenat culpabilitat masturbatòria, no? És a dir, sí, aquesta vergonya de no tocar-se quan la masturbació permet descobrir les preferències sexuals i afortir l'autoestima. Perquè, clar, si hi ha algú que no et sap tocar o et menysté, menysté el teu cos, aleshores què has de fer? Has de quedar-te tancat en una bombolla sexuada només perquè la mirada de l'altre és l'equivocada? De cap de les maneres, Helena.
1: Exacte, exacte. De fet, és un gran acte d'autoamor i d'autocura, no? Que s'ha mirat sempre des d'una mirada molt perversa. S'havia relacionat sempre la masturbació a allò que no et queda més remei, que pots fer quan no et queda més remei si no tens parella, per exemple, no? Llavors, ara mateix l'estem reivindicant com quelcom més, com un joc que es pot fer tenint parella, sense tenir parella, i es pot fer en parella o de manera individual, independentment de la situació sexoafectiva. Això que tu expliques, que t'havia explicat el teu pare, clar, és una cosa que és una brutalitat, no? Perquè s'havien inventat un munt de coses sobre la masturbació masculina de manera explícita. Aquest et quedaràs sec, et quedaràs calb, et quedaràs estèril. Encara hi ha de tant en tant algú en els instituts. La setmana passada precisament em demanaven sobre si era dolent masturbar-se. Per tant, encara qualla aquest missatge, no de la mateixa manera, però estem com tenint encara les conseqüències d'aquella mala informació. I de la masturbació femenina se'n parlava molt poc, però jo que estic aquí en les meves tasques investigadores, he trobat documentacions on sí que es parlava des de la religió catòlica, doncs prohibia a les dones fer-ho perquè es tornarien boges. És a dir, mira, ells es queden secs i estèrils i en canvi nosaltres, si ens toquem, ens tornem boges. O sigui que hem de combatre aquest estigma que encara ara perdura d'una manera més descafeinada i hem de recomanar aquesta autocura, aquest autoamor per qui vingui de gust i per fer-ho de la manera més natural i plaent possible.
0: Clar, i a més, si hi ha masturbació, després no tindrem ensurts. M'explico per què dic això. Falten 4 minuts per un quart de 12 de la nit. Catalunya, ja vam comentar la setmana passada, Helena, planteja integrar l'educació sexual en el currículum de l'ESO. El nou model de lluita contra les infeccions de transmissió sexual es dirigeix a la població, atenció, des de als 12 anys. Per què? Doncs perquè, desgraciadament, la tassa de positius i infeccions de transmissió sexual és molt més gran en els adolescents. Els joves desconeixen els circuits per buscar assistència, no es fan proves si no hi ha símptomes, i, esclar, s'ha de divulgar que les malalties de transmissió sexual poden ser com infeccions respiratòries, com la grip o la Covid, perdó. Aleshores, s'ha d'explicar per no tenir joves o nois de 12 anys que ja tenen, atenció, malalties d'aquestes característiques.
1: Sí, totalment. I, de fet, nosaltres ara, jo crec que jo i moltes de les meves companyes estem en ple auge de final de curs, de fer xerrades i tallers als instituts, i veiem que tenen molt poc coneixement sobre les ITS, sobre els riscos, es menysté el preservatiu, molt poca gent coneix la banda de làtex per fer sexe oral, a les vulves o inclús els anus, i llavors això fa que quan les persones joves han de fer front a les seves primeres relacions sexuals compartides, no sàpiguen ni que es pot posar una barrera per evitar els contagis, i dos, si ho saben, no tenen les eines emocionals per poder veure com d'important és i com demanar-li a l'altre que no tinguin cap relació sexual si no és amb aquesta protecció. Llavors, les ITS se'ns estan disparant moltíssim entre el públic jove, i tot i així jo estic molt contenta de que es presenti aquest nou model d'educació sexual integral a partir dels 12 anys, però anirem tard, i això se sap, es va molt tard als 12 anys, perquè les capacitats per poder integrar això i per poder prendre decisions molt més saludables durant l'adolescència són capacitats que pot aprendre la canalla des de molt més petits, donant importància al seu cos, a l'autoestima, a les relacions socials, a veure com ens podem relacionar des del respecte, i llavors serà molt més fàcil que l'adolescència tot això es pugui dur a terme amb les decisions sexuals compartides. Però bueno, millor a partir dels 12 que no pas mai, per tant esperem que no quedi en un calaix oblidat aquest model d'atenció integral.
0: El que passa, Helena, que avui ho dèiem a la reunió, som en directe al de nit de Ràdio 4, recordant que aquest és el mes de la masturbació i que hem parlat de l'onanisme i la masturbació aquí a Ràdio 4 al de nit, perquè ja són hores i perquè malament rai si a aquestes edats ens hem d'avergonyir de la nostra pròpia sexualitat i del nostre desig i de les nostres necessitats, senyores i senyors, només faltaria. Però fixa't, Helena, a mi m'ha sorprès molt que hi hagi aquesta tendència de malalties de transmissió sexual sent tan joves, no? Perquè aleshores vol dir que les relacions són molt continuades o són molt repetitives o hi ha relacions sexuals entre persones diferents, no?
1: Sí, sí, sí. I sí que és cert que hi ha una part de la gent jove que comença abans. És a dir, en el còmput, en la mitja, més o menys les relacions sexuals van baixant l'edat d'inici molt a poc, hem de tenir en compte segurament que quan es fan enquestes sobre les primeres relacions sexuals degut a aquest model de sexualitat coitocèntric, segurament pensen més en el coit que no pas en d'altres pràctiques, però sí que ens estem trobant amb adolescents que els segons quines edats ja estan començant a tenir les seves primeres trobades compartides amb sexe oral, amb masturbació, amb les primeres penetracions. Ara comencen el que passa és que normalment ja ho comencen a fer tot de cop, diguéssim, no? Abans hi havia com certes pautes, certs tempos, no? Primer una cosa, després l'altra, ara està tot molt més barrejat. Llavors, clar, la realitat ens està dient que la canalla a partir de 12 ja s'estan contagiant. Això vol dir que la canalla a partir de 12 ja està tenint relacions sexuals. Això, a moltes famílies, a molta gent doncs que segurament viu amb molt de tabú la sexualitat, li semblarà una cosa horrible. Però és que no podem negar l'adolescència, les persones adolescents tenen sexualitat, tenen ganes de compartir-la, i el millor que podem fer és brindar-los l'oportunitat de saber realment què s'hi juguen, com gaudir-ne al màxim i quines proteccions han d'utilitzar per passar-s'ho bé i que no hagin de patir després. Perquè ja em diràs tu, Sílvia, si és bon sexe, una relació sexual que et pot fer gaudir o no durant aquella estona, però que després s'està preocupant per si has contagiat o t'han contagiat alguna ITS i a més tenir en compte doncs, aquests embarassos no desitjats, no? Per mi el bon sexe és el que et fa gaudir abans, durant i després.
0: Efectivament.
1: No el que et fa preocupar-te en algun moment, no?
0: I a més el bon sexe és el que, com dius tu molt bé, ens fa gaudir abans, durant i després, i que sempre queda en el record, eh? Perquè, evidentment, és com una pel·lícula que vostès poden tornar a visionar quan els hi vingui de gust. Avui llegia un informe molt interessant a El País, que forma part d'un article publicat a The Cut, en el que parla de com alguns homes que es van fer una operació i es van circumcidar volen tornar a recuperar el prepuci. És un informe que ha fet una prestigiosa revista d'uròlegs, eh? Vull dir que no estem parlant de res que no es pensin vostès que no sigui actualitat. Cada vegada hi ha més homes que diuen no és només sexual, és cultural e identitari. M'he quedat molt sorpresa quan he llegit aquest article, no? Helena.
1: Sí, clar, és que hem de tenir en compte que ara sí que és cert que molts professionals de la salut estan sent força conservadors a l'hora de eliminar el prepuci en casos de fimosi, sempre s'intenten, com moltes altres coses, valorar doncs, si hi ha altres alternatives i la cirurgia que sigui com l'última opció, però sí que és cert que en molts països la circumcisió és una opció que es fa a les criatures en el naixement, i aquí segurament algú estarà pensant en segons quines cultures, sí, segons quines cultures, segons quines religions, però segons quins països també. Als Estats Units, per exemple, molts homes estan circumcidats perquè creuen que això és més higiènic, no? Llavors, quan reflexionen, quan passa el temps i veuen doncs, que, clar, en el fons, s'han tret una part de la pell del seu cos per un tema que segurament no té cap mena de recolzament científic, no? És a dir, no és més higiènic un penis que té el gland descobert, senzillament doncs, s'han de tenir unes altres cures, no? I a mi també m'ha sobtat, perquè això vol dir que potser cada cop hi ha més homes que reflexionen sobre com és el seu cos, com volen que sigui la seva sexualitat i quines decisions prenen, no? És a dir, havíem sentit a parlar de la restauració de l'himen, també, que era com una absurditat, d'acord? Perquè lo lògic és que amb el temps doncs, vagi debilitant-se, però no havia sentit a parlar mai d'aquesta restauració prepucial, o sigui que aquestes ganes de voler restaurar el prepuci, doncs evidentment és un dret, però també hauríem de veure què significa, no?, el tenir o no tenir prepuci amb una cosa que clar, ja han fet, si ja s'han circumcidat, per molt que puguin, no sé, entenc que deuen potser agafar pell d'alguna altra part del cos per incorporar-la a la zona del penis, no? Llavors, no sé quins efectes pot tenir això.
0: Doncs no ho sé gaire bé, però és clar, també és una qüestió religiosa, eh? No ho oblidem.
1: Sí.
0: És una qüestió religiosa, és una qüestió identitària, és una qüestió que té molt a veure no només amb el fet de tenir una masculinitat o una sexualitat molt concreta, sinó que va molt més enllà de la masculinitat i molt més enllà de la sexualitat, Helena.
1: Sí.
0: Vull dir, no ens quedem només amb un titular que pot semblar polèmic, fins i tot ara més que mai, des d'un punt de vista geopolític, no? És una qüestió personal i íntima i no hi ha res que discutir.
1: Total, és que a més estic pensant en la quantitat de nens als que se'ls ha fet això des de petits i que de cop i volta quan han començat a tenir poder de decisió i de reflexió han vist que no havien decidit què es feia amb aquesta part del cos. Puc pensar, tot i que la comparació em pot semblar com molt exagerada de saque, aviso, val? Però en el fons, si no volem que es faci una ablació genital femenina, doncs potser també hem de defensar que no es tregui la pell del prepuci de les criatures petites, no? L'afectació, evidentment, no és la mateixa, les conseqüències, evidentment, no són les mateixes, però està clar que un home o algú que té penis té dret a decidir què es pot fer i què no es pot fer en el seu cos, i aquí hi ha moltes famílies que per aquestes creences ho estan fent quan són més petits, no? Llavors, aquí sí que potser és el punt on hauríem d'anar, no? Que a les criatures no se'ls faci això de tan petites i que decideixin més aviat elles quan siguin més grans.
0: Efectivament, perquè el cap i la fi és un òrgan que forma part de la seva anatomia física, mental i emocional. Helena Crespi, moltíssimes gràcies. Abraçada fortíssima.
1: A vosaltres, bona nit, un petonàs.
0: Bona nit, estimada, gràcies, bona
1: adeu,
0: nit, adéu,
1: adéu.
0: Només 8 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit en directe, Ràdio 4. Ja saben vostès que sempre estem escoltant el batec no només de la vida, sinó també el batec de tot allò que els hi oferim a la nit aquí, no? Avui hem estat molt pendents d'aquesta rua que ha passat per la ciutat de Barcelona. Hem estat molt pendents de tot el que ha passat, de com ha passat, d'aquest Barça exultant després d'haver guanyat la Lliga, però avui també hem de parlar-los d'alguna cosa que passarà demà. I és que demà, a partir de les 8 del vespre, l'Auditori de Barcelona acull una nova edició del Concert per la Pau en aquest any 2026, perquè s'està celebrant des de l'any 2022. Està organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Ara, en un moment en el que la pau està tan i tan compromesa, penso que és necessari que demà anem tots a l'Auditori de la Ciutat Comtal a escoltar, a sentir i a unir-nos en aquest Concert per la Pau 2026.

0: El programa inclou obres carregades de simbolisme, el cant dels ocells de Pau Casals, l'Exsultate Jubilate i el Rèquiem d'Amadeus Mozart, que estem escoltant en aquest moment en homenatge a les víctimes dels conflictes armats. A l'altra banda del fil telefònic, Elena Mora, presidenta de la Fundació Victòria de Los Ángeles. Elena Mora, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia.
0: Com està?
1: Bé, mira, acabo d'arribar de l'assaig de demà i la veritat és que és una meravella de concert.
0: Estic segura, estic segura. Un concert que serà demà a les 8 del vespre a l'Auditori de Barcelona, un concert que va començar l'any 2022 i que aquest any vostès tenen una obsessió meravellosa en el bon sentit. L'any passat es van recaptar 61.000 euros, aquest any l'objectiu és arribar als 70.000, o sigui que encara hi ha temps per poder-hi anar, veritat, senyora Mora?
1: Sí, tant de bo que arribem a aquesta quantitat, perquè és molt necessària.
0: Molt necessària, a més, amb músics que formaran part d'aquesta edició meravellosa. La Fundació Salvat, Escola Superior de Música de Catalunya, Barenboim, Seid for Music, Coral Carmina, la Fundació Pau Casals i, a part de l'Hotel Alma, també Grand Hyatt. Expliqui'm una mica com va començar a pensar l'any 2022 que, efectivament, la Pau havia de tenir un gust musical, senyora Mora.
1: Sí. El 2022 tot va començar quan va començar la guerra d'Ucraïna. Nosaltres teníem una alumna becada de la Fundació que és polonesa i que estava molt, molt preocupada per la seva família perquè vivia molt a prop de tot el conflicte. I ens va demanar que si podíem ajudar d'alguna manera. I vam pensar, bueno, és que no podem fer un concert petit, és que tenim que fer un concert ben gros, tenim que unir a totes les entitats musicals del país i fer un concert, i així va ser. En 15 dies, en un temps rècord, vam formar l'orquestra i el Cor per la Pau i vam fer un gran concert a l'Auditori de Barcelona. Després vam pensar que això, lamentablement, cada any és pitjor.
0: Cada any és pitjor i cada vegada hi ha més motius, clar.
1: Sí, en aquest moment hi ha 130 conflictes bèl·lics a tot el món. I la Creu Roja és l'única entitat que té la possibilitat d'estar als corredors humanitaris. Necessiten de la nostra ajuda. No podem... Jo em resisteixo a acostumar-me a aquesta situació. No vull.
0: No volem i, a més, estic segura que Victòria de Los Ángeles estaria i està totalment d'acord amb això. Vostè és presidenta de la Fundació d'algú que va treballar sempre per la pau i que era pau, d'alguna manera, Elena, Victòria de Los Ángeles, veritat?
1: Sí. Victòria seria la primera que estaria dient prou i que estaria cantant per en aquest concert. Estic convençuda d'això, de que la Victòria no voldria aquesta situació i que seria molt activa.
0: Seria tan activa com ho és vostè, perquè aquest 2026 té com a ambaixadora la soprano Adriana González i participen també Ofèlia Sala, Elena Resurreixau, René Barberà, Ashley Riches, amb l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, el Cor Carmina i el Cor per la Pau, sota la direcció poca broma de Pedro Pardo i Daniel Mestre. Tots ells hi col·laboren de forma altruista. És important dir-ho, això, també. Senyora Mora, en un moment en el que dona la sensació que tot té preu, hi ha coses que no entenen. En veritat?
1: No tenen preu i els músics són els primers sempre en posar el seu granet de sorra o de lo que sigui per ajudar a tothom. La música és una eina de cohesió social. La música dona pau. Penso que no pot quedar cap seient buit demà a l'Auditori.
0: No ha de quedar cap seient buit. Així doncs que, escolti'm, ara que falten 3 minuts per 11:45 de la nit, jo estic segura que els oients de Ràdio 4 ja deuen estar espavilant-se, si em permeten l'expressió malsonant i potser massa matussera, per poder demà sumar veus i sumar pau per aquest concert de la Pau. Entrades encara a la venda. Programa al web de l'Auditori. Poden anar a través de, evidentment, la web de l'Auditori per aconseguir aquestes entrades. Per aquells que no hi puguin assistir però hi volen col·laborar, hi ha una fila zero, veritat?
1: Sí, que n'hi ha la fila zero. Tot va directament a la Creu Roja de Catalunya.
0: Aquesta fila zero, que vostè diu molt bé, que no tinguem cap por, cap recança, tot va directament a la Creu Roja de Catalunya. Quan vostè va parlar amb els músics que configuren aquest concert de la Pau, recordem-ho, Ofèlia Sala, Adriana González, Elena Resurreixau, René Barberà, Ashley Riches, l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina, el Cor per la Pau i Pedro Pardo i Daniel Mestre, suposo que li van dir que sí immediatament, no?
1: Sí, de seguida. I he d'afegir a Eliasar Rodríguez, que s'ha afegit ara perquè René Barbera no ha pogut ser a Barcelona, i Eliasar ha dit que sí, però de seguida, i bueno, són tots grans músics. L'Adriana està ara assajant al Liceu, les Notes de Figaro, i de seguida, però és que cap problema per ser aquí, tot el contrari.
0: Déu-n'hi-do. Com era el que ha escoltat avui en l'auditori, Helena? Ho dic perquè els oients tinguin ganes d'anar-hi, i que sàpiguen que poden aconseguir aquestes invitacions, aquestes entrades, a través de la web de l'auditori, i que si no hi poden anar per qualsevol circumstància, però volen col·laborar i volen ajudar la Pau, doncs s'ha habilitat un landing amb la Fila Zero a Concert per la Pau 2026, Fila Zero, que això és el que han de fer, no? Com sonava avui aquest assaig general? Ens deia que sonava molt bé, però doni'ns algun detall més perquè els oients s'emocionin.
1: Sí, és un cant de la Pau, realment. Començarem amb el cant dels ocells, que no existeix un cant de la Pau més gran que aquest cant dels ocells. El resultat és Jubilate, que és com un cant de l'esperança. I després el Rèquiem, no? El Rèquiem de Mozart, que és un Rèquiem de llum i de foscor. És un Rèquiem per la situació que vivim, és un Rèquiem per tots aquests que han perdut la seva vida o han perdut la seva casa o han perdut la seva família. I també és una esperança de llum de tots aquests músics que fan tot el que poden i que nosaltres també podem fer. Demà podem anar a l'auditori i tots podem fer alguna cosa.
0: Doncs fem-ho. Senyora Mora, li agraeixo moltíssim perquè vostè té molta feina, perquè la Fundació Victòria dels Àngels no para, no para gens ni mica.
1: No, i estem a ple festival de Victòria i estem en plena temporada, però bueno, la Victòria ho faria i nosaltres també.
0: Doncs vinga, sí, com diu vostè, la jefa ho faria, nosaltres i vostès també ho fan, esclar. Helena Mora, presidenta de la Fundació Victòria de Los Ángeles, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta i fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies, Sílvia.
0: A vostè. Gràcies. Bona nit. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Bona nit. Ja ho saben, No s'ho poden perdre. Han d'anar-hi. És demà a les 8 del vespre. Encara tenen alguna possibilitat per aconseguir una entrada. Han d'entrar, evidentment, a la pàgina web de l'auditori, perquè serà l'auditori a les 8 del vespre. En un context internacional marcat per tensions i conflictes armats, aquesta trobada reivindica la música com a instrument de cohesió i esperança. L'esdeveniment compta amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i participen Ofèlia Sala, Helena Resurresao, Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. Recordin que hi ha més de 130 conflictes armats actius en tot el món i com molt bé deia l'Helena Mora, si efectivament ningú té en compte que la Creu Roja és l'únic que pot entrar en aquests corredors humanitaris, si és que pot entrar, mirin l'exemple de Gaza, però ells fins i tot allà han pogut fer feina. Si no tenen aquesta quantitat que necessiten, poca cosa podrem aconseguir sobre la Pau. L'any passat van recaptar 61.000 euros, enguany l'objectiu és arribar als 70.000, així doncs que vinga, va, entrin a la pàgina web de l'Auditori i no es perdin aquest concert demà a les 8 a l'Auditori de Barcelona, escoltar el Rèquiem de Mozart. Ja els dic jo que és una autèntica meravella, segur que vostès l'han escoltat molts cops. Però si hi ha una peça que parla de la Pau, d'aquesta Pau que és tan feble i que ara més que mai és tan necessària reivindicar, és Pau Casals. Mirin, vostès recordaran que Pau Casals va oferir, quan el dictador Franco encara era viu, un emotiu discurs davant de l'ONU, on recordava que Catalunya va ser el primer lloc d'Europa en el que va haver un Parlament. Pau Casals no només ha estat un gran músic, un gran violoncel·lista, un gran formador, un gran mentor, un gran mestre, sinó que per damunt de tot ha estat un músic excepcional, amb una sensibilitat fora de la mitjana. Pau Casals creia en la pau, lluitava per la pau, i estic segura i convençuda que si ell fos viu, igual que la senyora de Los Ángeles, aniria a l'auditori i disfrutaria d'aquest concert i d'aquesta música. Així doncs, que si els hi sembla, farem alguna cosa que només podem fer aquí a Ràdio 4, el de nit, que és Bé, escoltar el cant dels ocells. Ens ve de gust escoltar el cant dels ocells. Ens ve de gust que vostès escoltin ara que és de nit i que potser estan a les seves privacitats escoltant la ràdio. Parin al llarg de 3 minuts i 40 segons i escoltin com respira el cello de Pau Casals interpretant aquest cant dels ocells, que és un cant a la pau, un cant a la concòrdia, un cant a la transversalitat, un cant en el que no hi ha diferències ni classes socials i en tothom lluita pel mateix: tranquil·litat, pau i, com dirien els clàssics, bons aliments. El cant dels ocells, Pau Casals, 2:15 a 12 de la nit. Demà no s'ho perdin, a les 8 del vespre, l'Auditori de Barcelona, concert per la pau organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles. Escoltin-ne.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Aquí anem d'un tema a un altre amb una facilitat. 12:07 de la nit. Per cert, recordin que a la segona de Televisió Espanyola, que nosaltres volem que escoltin el programa, però a la 2 de Televisió Espanyola, Deborah Carr i Gary Grant, ja els hi diré, en aquella meravellosa pel·lícula que és An Affair to Remember, que és com es va titular als Estats Units, aquí es va traduir, encara ningú sap per què, com tu i jo. Encara no ha passat el drama de Pequín. És a dir, el drama aquell de Deborah Kerr encara no ha passat. Encara són a temps de combinar l'apnea amb Deborah Kerr. Una bona combinació. Som-hi!

0: Al llarg de les darreres hores hem mirat molt cap al mar, hem mirat molt cap al mar per saber què és el que podia passar amb aquest vaixell que, bé, transportava aquestes persones que estaven, algunes d'elles, infectades per antivirus, però també hem mirat al mar des d'un altre punt de vista. Ho hem fet tots aquells que som animalistes, patint, pensant què li podia passar a Timmy, aquesta balena que ha estat alliberada. Hi ha molta controvèrsia, perquè els ecologistes han denunciat que la manera com ha estat alliberada no ha estat la correcta i que fins i tot podria estar morta. Per què els hi estem explicant tot això relacionat amb el món marí? Doncs perquè tenim la possibilitat de conversar amb algú que és doble subcampió del món d'apnea, i la veritat és que em fa molta enveja. Miguel Lozano, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit, com estem?
0: Molt bé, com estàs?
1: Molt bé. Bueno, aquí expectant la vostra curiositat.
0: Doncs la despertes molt, la veritat, perquè tu ets un apneista, bé, absolutament consagrat, doble subcampió del món d'apnea, i la veritat és que em fas molta enveja, perquè baixar les profunditats marines, com si estiguessis dins d'un conte o d'una història de Jules Verne, ha de ser una experiència molt gratificant, no, Miguel?
1: Sí, sí, la veritat que és, bueno, un estat mental i físic que, bueno, pues, connecta una part de la teva ment, del teu cos, a la naturalesa, llavors, bueno, sí que és potent. Però, bueno, quan ensenyem a la gent també a baixar 10, 15, 20 metres, pues poden arribar a percebre aquestes sensacions també, no?
0: Miguel, explica'ns com va començar tot, perquè, és clar, tu no només has de tenir molta perseverança, molta confiança en tu mateix, molta seguretat, una fisiologia per damunt de lo normal, sinó també una manera diferent d'entendre el món i una filosofia que a mi particularment m'interessa molt, no? Perquè imagina'ns per un moment, el nostre convidat ha estat un dels pocs éssers humans capaços de baixar a més de 120 metres de profunditat amb una única possibilitat d'agafar aire. És a dir, els teus pulmons han de ser extraordinaris, Miquel.
1: Bueno, això és una mica de tot, no? Per una part hi ha la fisiologia, som mamífers pues, terrestres, però amb adaptacions fisiològiques d'aguantar la respiració durant molt de temps. Així que qualsevol persona que coneixi

0: la tècnica, que conegui una mica la fisiologia, el coneixement de medicina subaquàtica, i tingui la seguretat que no esté compromesa, que hi hagi uns protocols, a mesura que entrenem, doncs, anem millorant en profunditat i a nivell mental, a nivell adaptatiu, a tots els nivells, no? Llavors, bueno, és una qüestió més de donar-li una mica de temps, de tenir aquest coneixement, una certa metodologia, no? Al final, jo sóc d'un poble aquí del Maresme, tota la vida he aguantat la respiració buscant un pop sota una roca o intentant creuar una piscina, doncs una mica com qualsevol nen que té aquesta curiositat d'estar a l'aigua, i ho he anat tecnificant des d'aquell coneixement, doncs, basant-nos en la ciència, en la seguretat, i d'aquesta manera, pues, pues, com un alpinista s'adapta a molta altitud, nosaltres adaptem a la profunditat, no? Però és innat en la nostra espècie.
1: Innat, i a més a tu, és alguna cosa que et ve de petit. Ara anava a preguntar on va començar aquesta falera. Clar, tu vius i has nascut en una localitat a prop del mar, i ja de petit bé, doncs buscaves aquests pops, no?, sota l'aigua, però jo suposo que molts companys teus, molts amiguets teus, potser feien el mateix i no tenien aquest coneixement del cos i sobretot del control mental, perquè és clar, jo no em puc imaginar el que ha de ser baixar 120 metres. Ha d'arribar un moment que tot ha de ser foscor, no, Miquel? O m'equivoco?
0: Bueno, depèn del mar, no? Hi ha mars que tenen més visibilitat que altres, llavors penetra millor la llum i hi ha més o menys visibilitat, però bueno, nosaltres normalment anem sense ulleres, vull dir que el sentit de la vista passa a un segon pla, i nosaltres ens guiem per flotabilitat, per biomecànica, per tècnica, per les sensacions que tenim, per, bueno, els sorolls, la temperatura, són altres factors externs que ens donen informació, no? Perquè al sentir la vista, com et deia, pues, passa un segon pla, perquè per molt que mirem, pues, o hi ha oscuritat o només veiem un cap guia, no? Uh-huh. Llavors, bueno, jo crec que sí, jo crec que aquesta curiositat, si tu mires qualsevol nen a la piscina o a la platja, em sembla com una foca bebè, no? Sempre estan allà jugant i agafant aire i sortint, i al final els treus de l'aigua perquè estan pràcticament morats del fred que passen, perquè estan encantats de jugar, pues, en un entorn sense gravetat, en tres dimensions, llavors poden jugar amb el seu cos i aquesta psicomotricitat. Pues, si tu ensenyes a un nen de petit a estar tranquil, a tenir seguretat, pues, esdevé un adult, pues, que es veu còmode en aquest entorn, no? I això és el que m'ha passat a mi de petit, i després ho he tecnificat, òbviament, pues, m'he anat a viure a llocs com a Egipte, al Marroig, o a les Canàries, o al sud-est asiàtic, o a les Bahamas, llocs on hi ha comunitats d'apnea, de gent entrenant, i que si li dones certa continuïtat, pues, com et deia, per tu ara sembla, pues, 120 metres molt, si tota la vida, pues, dediques a entrenar i adaptar-te, pues, a tots els nivells és possible descendir aquestes profunditats. Però, òbviament, per fer rècords mundials, pues, has de tenir determinació i passió per aquest esport, no?
1: I sobretot molta informació, perquè jo penso que no hi ha gaires persones que sàpiguen el que és l'apnea, no? I per fer apnea s'ha de tenir un caràcter introspectiu, i també és una certa teràpia, no? Perquè és clar, és el que deies. Total. Tu estàs al mig del no-res vol dir sota l'aigua, del no-res vol dir sense ulleres, del no-res vol dir absolutament despullat, sense cap auxili, no? Així doncs que o et connectes molt amb tu mateix, o suposo que això ha de ser impossible, Miquel.
0: Clar, bueno, hi ha tots els aspectes, com et deia al principi, no? Aquesta metodologia, primer, té un coneixement profund, no? Quan un té ignorància sobre una activitat on hi ha un cert risc vital, les alarmes desperten, no? Afloren aquestes alarmes i l'instint de supervivència surt, no? Llavors et diu el teu fort intern que no t'enfrentis a aquesta situació, no? Però quan coneixes la fisiologia, la medicina hiperbàrica, i entens que fisiològicament tenim adaptacions, després, si treballes la tècnica mitjançant l'entrenament, la biomecànica, la compensació, la relaxació, tot conceptes per poder millorar l'adaptació a la profunditat, i si a tot això li donem seguretat, hi ha protocols específics on entenem com proveir la seguretat, doncs mentalment et vas adaptant, no? Òbviament hi ha una part introspectiva, que és el bonic de l'apnea, no? El joc entre amb tu mateix, no? I aquest instint de supervivència, i que actua de forma pràcticament emocional, doncs, ho aconseguim racionalitzar-lo mitjançant aquesta metodologia que et comentava, no? Però el principi actiu és aquesta passió a jugar amb l'aigua, amb el teu cos, propi cos i la teva ment, per arribar a aquest punt terapèutic també, no? De parar una mica d'aquesta societat accelerada en la que vivim, no?
1: Ha de ser meravellós. Bé, si Kevin Costner ballava entre llops, tu has ballat entre balenes, taurons, foques... Jo estic enamorada de les foques, la veritat és aquesta, i de les balenes també. Com són a prop les foques?
0: Bueno, són curioses. Vull dir, al final, viure l'experiència de tenir una interacció animal amb un dofí, amb una balena, amb un cetaci, amb una foca, amb un mamífer aquàtic, pues, traspassa a la de veure potser un tauró o un peix, no? Perquè bueno, possiblement un tauró és més instintiu, a la que et veu pues, actua de forma instintiva, normalment allunyant-se per por també, però un mamífer aquàtic pues, t'està analitzant igual que tu l'estàs analitzant, no? Aquesta mirada d'ull de, bueno, no tenim el mateix llenguatge, però sí ens estem percebent l'un a l'altre, no? Llavors, bueno, sí, són molt curioses, s'apropen molt, juguen, venen, i bueno, pues, també com les veus moure, que pràcticament no fan cap esforç, també n'aprenem d'elles, no? Dels animals aquàtics.
1: Hi ha moltes històries que podríem parlar amb en Miquel. Ell ha publicat aquesta biografia a 122 metres, El poder terapèutic de l'apnea, a 122 metres, El poder terapèutico de l'apnea, però ara que estem parlant tant d'astronautes, hi han 12 astronautes que han trepitjat la superfície lunar. Només 10 persones han aconseguit submergir-se més enllà dels 120 metres i tu ocupes la cinquena posició a només 10 metres de distància del rècord absolut, no? És una barbaritat, és a dir, tu deies en aquest llibre tan interessant que, bé, a partir de 30 metres entres en fase de caiguda lliure, no? És a dir, el cos desapareix i només hi ha consciència. És el més a prop que pots estar de Déu? Jo sóc creient, perdona la pregunta tan personal, Miquel, però penso que aquesta és una... És una manera molt especial d'estar en contacte amb alguna cosa superior, no?
0: Bueno, hi ha una certa espiritualitat, no? No et diria perquè jo no sóc creient, però bueno, pues, hi ha una certa espiritualitat i també aquesta connexió tan potent en la part, com et deia, la connexió entre el cos, la ment i la naturalesa, no? I bueno, cadascú li posa el nom que vulgui, no?, aquesta espiritualitat. Però, bueno, sí, també és una manera també d'acceptar la nostra vulnerabilitat, de no lluitar contra una força superior, com en aquest cas seria el mar i la pressió i la profunditat, no? Perquè quan tu lluites, pues, et trenques, no? La profunditat redueix el teu pulmó, pues, a 120 metres es fa 13 vegades més petita, no? El pulmó. Vull dir, si tu et tenses i no et relaxes, pues el pulmó pateix i pots tenir un edema pulmonar, no? A partir de 30 metres només hi ha 4 atmosferes, però ja el pulmó s'ha fet 4 vegades més petit, 5 vegades més petit, i no, perdona, 4 vegades, que hi ha 4 atmosferes, i per tant el teu cos guanya densitat i perd flotabilitat, llavors deixes de moure't i ja el teu cos cau pràcticament a un metre per segon, no? Vull dir, bueno, és una mica pues, jugar amb aquesta part també filosòfica, no? De l'apnea, de per què ho fem, de la nostra part animal, però també la nostra part racional, i bueno, jugar amb aquest instint de supervivència, però sempre des del coneixement, des de la tècnica i, òbviament, des de la seguretat. No?
1: Hi ha alguna cosa que tampoc podem oblidar, i és que en aquest llibre tu recordes que fa només 7 dècades, quan el metge Francesc Cabarró li van preguntar què li passaria a un home que anés més avall de 50 metres, perdona, de profunditat, ell va respondre, es trencaria, no? Home, doncs tu t'haguessis trencat moltes vegades, Miquel, no?
0: Sí, gràcies als coneixements de fisiologia, nosaltres sabem que un ser humà, antigament es creia que a partir dels 50 metres, com hi havia 6 atmosferes, doncs el pulmó es faria 6 vegades més petit, i bueno, ja és un concepte doncs, una mica tècnic, però el volum residual d'un pulmó, teòricament per sota d'un cert volum, doncs podria implosionar, no? Fins que es va conèixer que teníem el que es diu reflex d'immersió, que és una vasoconstricció perifèrica molt forta, la sang migra de zones no vitals, de zones vitals, com serien els pulmons i els alvèols pulmonars, i s'inflamen de sang, no exuden ni es trenquen, sinó que s'inflamen, i els seus líquids pues, incompressibles ens podem adaptar a la profunditat, igual que li passa a una balena o a un dofí, no? I doncs tenim aquestes adaptacions que ens ocorren als mamífers terrestres i que, òbviament, amb l'entrenament podem millorar encara molt més la profunditat.
1: Som en directe a Ràdio 4 conversant amb algú, Miquel Lozano, que sap perfectament el que significa descendir no als inferns, sinó a la profunditat del mar, no? Amb aquesta biografia que jo els recomano tant, a 122 metres, el poder terapèutico de l'apnea. Per què es sap tan poc de l'apnea? Perquè tothom, quan parla d'apnea, parla d'un esport de risc, i tu deixes clar que aquí no hi ha ni adrenalina, ni esports de risc, com un salt en puente, no? Per exemple, això és una altra cosa.
0: Clar, l'apneista l'últim que busca és adrenalina i ritme cardiacal, perquè això suposa consum. Nosaltres busquem relaxació, moure només aquells músculs que ens propulsen, això ens ajuda a prendre molta reeducació postural, a ser molt tècnics, a ser molt eficients. Al final és com un cotxe, no? Pues tens tanta gasolina i depèn del que facis arribaràs més o menys lluny. No? Pues nosaltres el mateix amb l'oxigen, aguantem la respiració i podem fer estar més temps, més distància, més profunditat, depenent com ens movem. No? I òbviament pues, això s'entrena i es millora la biomecànica per ser el més eficient possible. No?
1: A l'epíleg del llibre, tu dius que podria haver-se anomenat l'etern perdedor per haver escollit la narració d'una competició que no et va donar el rècord mundial, però que sí et serveix per resumir qui ets tu, no?
0: Sí, bueno, és que al final jo tinc certa tendència a no frustrar-me gaire perquè sempre he fet a la meva vida allò que m'ha agradat, no? I m'he guiat una mica per donar el meu esforç a coses que m'interessessin molt, no? Llavors, com tenia una curiositat infinita sobre l'apnea quan la vaig descobrir, doncs els meus entrenaments en el que normalment, òbviament, hi ha errors, com a qualsevol esport o professió del món, pues els entenia com un procés d'aprenentatge, més que si no surt que sigui un error en si mateix i que això generi frustració. Jo m'he caracteritzat una mica per aquesta filosofia de, bueno, doncs, òbviament, amb tot el coneixement, amb tota la tècnica, amb tota la determinació possible, arribar al màxim possible, però si no sorgia pel motiu que fos, pues que no em generés una insatisfacció o una frustració, perquè bueno, pues al final dones el màxim possible amb el que pots i, bueno, i el camí i el procés és el bonic de l'apnea, no? Perquè si només fos pujar i baixar un cap a 120 metres pues seria relativament avorrit, no? No pots estar dos dècades de la teva vida només pujar i baixar, és com el que et deia abans. Jo, si diguéssim, si seràs campió del món d'apnea, però li dediques 20 anys de la teva vida a estar en una piscina ficat, segurament preferiria no fer-ho, perquè a mi el que m'ha agradat el mar, la interacció animal, o sigui, entrenar l'apnea, la part mental, la part tècnica, la part adaptativa, però també en un entorn natural, no? No en una piscina. En el meu cas, altres pues, tindran la seva motivació.
1: Clar que sí. Ja gairebé per acabar, Miquel. Clar, tot el que d'alguna manera el Miquel explica en aquest llibre, A 122 metros, el poder terapèutico de l'apnea, es pot traslladar a la vida diària, m'explico. Nosaltres aquí a la ràdio tot el dia anem, pues, no et pots imaginar, no? Com esperitats. I no em puc imaginar altres professions que són molt més rellevants, un metge, algú que està bé, doncs, pilotant un avió o algú que porta un metro per la ciutat de Barcelona, no? Un dels molts vagons. És a dir, hi ha feines molt estressants, no? Clar, si poguéssim respirar millor, tot acabaria d'una manera molt més fàcil i seria tot molt més senzill. Ho dic perquè tu et dediques no només en escoles, sinó que dones moltes xerrades motivacionals a molts alts executius, a moltes empreses. Clar, millorar la concentració i gestionar les emocions és fàcil si un sap respirar, veritat, o si un respira millor.
0: Clar, bueno, al final, jo el que he tractat és transferir tot aquest coneixement de l'apnea esportiva, l'àmbit específicament esportiu, a altres àmbits que seria pues, en l'àmbit terapèutic, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'alt rendiment esportiu, i bueno, pues, són situacions on la gent pues, té estrès continuat, ansietat, i bueno, pues, òbviament l'eina principal seria la respiració, la reeducació postural, l'aigua ens ajuda una mica aquesta, a tenir aquesta ingravidez per aprendre a controlar les tensions, fer una activitat introspectiva on jugues amb una mica amb el teu cos però també amb la teva ment, i l'apnea en aquest sentit pot ser molt terapèutic. Òbviament, al principi portem a la gent en comptes del mar, que hi ha profunditat, que hi ha pressió, que hi ha temperatures diferents, doncs portem a la piscina. Primer ens ensenyem a respirar, induir a la relaxació, després anem a la piscina, a l'spa, on podem fer watsu, que són les tècniques de massatges aquàtics per aprendre aquesta reeducació, i l'apnea en aquest moment de pausa i de respiració també, aprendre a respirar per deixar, en aquest cas, de respirar, i, diguéssim, jugar amb aquests minuts que estàs sota l'aigua, amb aquest temps que estàs sota l'aigua, amb aquesta, el que li diem, una encadenació de pensaments no dirigida, no? Una espècie de divagació que et treu una mica del focus del dia a dia, no? I això ens ajuda també a ser més equànims, a no generar cortisol en situacions innecessàries, no? Perquè avui dia, pues, continuament, com deies, en situacions diàries estem generant cortisol, i això genera a mig llarg plaç, pues, somatitzar enfermetats, i bueno, pues, el control, la consciència, la respiració ens ajuda a minimitzar tots aquests moments d'estrès innecessaris. No?
1: Per acabar, Miquel, alguna vegada has passat por?
0: Sí, jo crec que la por és natural i et regula una mica, no? Jo quan he sentit situacions de por, pues, el meu instint i aquest instint de supervivència, pues, floreix, però, i noto com em puja el ritme cardíac, com recorre adrenalina per la meva sang, llavors tinc que, precisament en aquest moment, respirar, relaxar-se, concentrar-me, racionalitzar aquella situació per que actua de forma racional i no emocional. O sigui, l'instint, si entra un lleó a casa meva, pues, o vaig jo al safari, apareix un lleó, el meu instint, de forma natural, fa que el meu ritme cardíac pugi i l'adrenalina surti, però si jo sé que estic segur, la tècnica com s'ha de fer i de més, pues, puc controlar-ho. Pues, l'apnea igual. Si noto aquesta situació de por, ho racionalitzo, sé que no estic, a menys que no sigui real, que no estic comprometent la meva seguretat, que sé el que estic fent, que els protocols estan controlats, i llavors em puc tranquil·litzar i afrontar aquesta situació.
1: Respirin profundament. A vegades parar, pensar i respirar és la diferència entre estar tranquil i no estar-ho, i òbviament, prendre la decisió correcta o l'incorrecta. Miquel, ha estat un autèntic luxe i un plaer. Quan siguis allà sota el mar i vegis alguna foca o algun dofí, recorda tant de nosaltres.
0: I tant, i espero un dia que ho proveu.
1: Tant de bo.
0: Que no deixem aquesta vida sense provar amb una activitat tan potent com l'apnea.
1: Ho farem. Gràcies, Miquel. Bona nit.
0: Gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies. Ja ho veuen, hem visitat les profunditats marines gràcies al nostre convidat, en Miguel Lozano. Nosaltres demà tornarem a surar damunt de l'aigua per explicar-los l'actualitat a partir de les 10:05. Que descansin. Gràcies per l'atenció. Bona nit.

Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.

0: Bona nit, salutacions de Xavi Collado. A partir d'aquest moment comença l'edició 2374 del Metrópoli. Comença la setmana radiofònica per aquest programa i comença amb la rumba catalana, perquè volem que sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Nit de rumba i, com diu Sabor de Gràcia, nit d'esperança.
1: Cuando me piden que les toque rumba, como yo toco

0: Comença aquest espai de Rumba Catalana. Cada setmana busquem que la Rumba Catalana per fi sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. Sigus Carbonell, benvingut. Molt bona nit.
1: Molt bona nit, Xavi.
0: Com estàs?
1: Pues aquí estem.
0: Com sempre, no? una setmana més, parlant de rumba, parlant d'aquella música catalana, aquella música que és nostra, aquella música que representa tota una cultura.
1: I que no falti.
0: I que no falti. Per cert, vull recomanar l'exposició del Museu d'Història de Catalunya dels gitanos, del poble gitano. Vaig estar allà i val la pena veure l'exposició, com arriben a la península, bé, com arriben a molts països d'Europa i com s'instal·len també a la ciutat de Barcelona i a diferents ciutats de Catalunya. I a partir d'aquí, doncs, veiem la manera de treballar les costums, la música, el flamenc, la rumba catalana, tot una mica. Jo crec que fins al dia 2 d'agost es pot veure aquesta exposició al Museu d'Història de Catalunya. Has estat tu també, evidentment, perquè
1: jo
0: surts allà.
1: Participes
0: obertament.
1: Perquè hi ha també, a banda de les fotografies i objectes que hi ha, també hi ha una part de vídeo que la gent es pot posar els cascos, escoltar les entrevistes de diferents temes amb diferents persones de la cultura gitana. I, bueno, a mi em van fer l'entrevista pel tema de la rumba catalana i també pel tema de cultura gitana. No?
0: On vas gravar aquella entrevista? Perquè és un lloc maco, eh? Aquell auditori. Aquell auditori és del museu,
1: és
0: caram.
1: És del museu, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, un petit auditori, però molt guapo. Molt guapo i molt càlid.
0: Escolta, avui qui ens portes?
1: Avui porto un grup que es diu De Cantera.
0: De Cantera.
1: De Cantera.
0: La rumba catalana amb De Cantera. Una campana.

0: Rubén, Àlex, Kevin, de Cantera, benvinguts, molt bona nit.
1: Un plaer, Xavi, un plaer, Sigus. Gràcies per portar-me.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies. Per
2: venir. Merci, estar aquí.
0: Escolteu, de Cantera, d'on ve el nom?
1: Bueno, era... Explica-lo tu, Tente.
4: Sí, el nom el vaig posar jo, sí, perquè al final venim de la cantera, diguéssim, dels músics dels que hem après. Dels músics del carrer, dels que ens van fixar quan érem més petits, i per això ve el nom, pel nom de la cantera, referint-se com la cantera del Barça, pues, d'on venen, de la Masia, doncs... Pues, pues la cantera som nosaltres.
0: I feu versions, no? Versions de...
2: Versions, de tot.
0: De tot, des de pop fins a rumba, la rumba mateixa, no?
4: Bueno, de metal a un i aquesta cosa. No, no ens hem tirat a un, però...
2: Però bueno, sí, ens adaptem bastant, sí, al públic.
0: Com és el vostre show?
2: Bueno, és un show dinàmic, sobretot nosaltres fem el nostre repertori, però sempre demanem cançons al públic, vam veient si encaixa millor el pop, si encaixa millor la rumba més, una mica més flamenca, més catalana, i ens adaptem bastants.
1: És com una mica interactiu, saps? Vam veure que al final, pel tema dels events on treballem, no?, que són molts aniversaris, molt event privat i bodes i tal, la gent el que ens demanava era sapigar-se les cançons, cantar-les, saps? Sí. I llavors van començar, venga, pídem una canció, saps? I així vam anar ampliant repertori, i ara pues, com que a cada bolo pues, anem tirant, depèn com veiem.
0: Per vosaltres, la rumba catalana què és?
2: Jo crec que alegria, el primer.
0: Això sí.
2: Que n'hi ha de tot, però crec que alegria.
1: Arrel, no? Que, jo què sé, que soni...
4: Raiz.
1: Sí. Rumba catalana, ventilador, que hi hagi palmes, que hi hagi... una percussió, un bongó, el que sigui, però bueno, un ventilador i palmes ja et sona.
4: I cultura d'aquí, no? Al final també és representatiu de Catalunya.
0: I teniu referents dins de la rumba catalana?
4: Sí, clar. Home.
1: Pues sí, mira, jo escoltava... Ui, que em caigo. Escoltava molt Sabor de Gràcia abans, el disco del Sabor Parrato, d'això, la cançó i tal. I, bueno, després tot el tema del Jack, el Petete...
4: La rumba vella, tot això, ens ha entregat per un tubo.
1: Peret, i, bueno, tot el clàssic també, molt.
5: A veure, els grups que hi ha joves d'ara, doncs, clar, miren enrere, i enrere ja portem... Hi ha molta gent, vull dir, ja no només Peret, no? Vull dir, Manolos, Maya, Rumba 3... No m'agrada enumerar-me, però Sabor de Gràcia, perquè, clar... 31 anys que portem, pues, dona per molt, no? I sobretot que hi ha grups tan joves que sempre ens han vist. I llavors clar, ja formem part de les seves vides i de les seves composicions, inclús de les seus concerts, no? Perquè fan alguns... Jo a vegades he anat a concerts que m'he passat per allà o he anat a algun festival o alguna festa i tal, i he sentit grups cantant les nostres cançons i m'ha fet gràcia, no? Dius, ostres, mira, saps? I una miqueta és això, no? Vull dir, lo bo sempre amb la rumba catalana, i els que fem rumba això ho podem dir, és que no competim, sinó compartim. I això és molt important.
2: Bonic.
1: Mira, sí, que l'altre dia recordàvem, perquè bueno, vam estar preparant una mica de rapper i tal, al mes, i volíem fer un popurrí del Gato, ¿vale? I jo recordava que jo, quan era molt petit... Nosaltres som uns
5: joves. Som joves. No cal que diguis l'edat, però sou joves.
1: Jo ja coneixia el Gato, però me'n recordo d'anar a veure l'espectacle de Vente por Gato, que no, fuimos juntos,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Jo vaig anar.
1: Que era un quinteto, me sembla que ho feia...
2: Ah, bueno, cinc,
1: no, me sembla que ho feia l'Apolo, potser, a la 2.
2: Sí, era tancat.
1: Estava el, vale, estava el vale. Llum i el Rambo, vale. Tu... I...
5: Sí, perquè teníem dos formats. Teníem el format gran, que el vam fer, que està penjat a YouTube, que el vam fer a la plaça Sant Jaume, per la Mercè, i després teníem el format petitet, que érem 5. I vau veure el del format petitet, que eren 5, però no ara no em diguis on va ser, però bueno, sí que vam fer-ho aquí a Barcelona.
1: I jo molt del tema del Gato el vaig conèixer per ells. O sigui, havia escoltat els típics, no? Els Gitanitos, el tal, però...
0: Gitanitos i Morenos.
1: Feia un muntó.
5: No és que fossin els nostres 20 anys, és que feia 20 anys que no estava el Gato. I ho fem amb 20 cançons.
0: És que el Gato ha estat tot un referent, no? Molt potent.
4: Un altre, com Peret, i com els Gat Ditu, amb els Amaya, és que hi ha infinitat.
0: Però ho hem dit amb aquest programa més d'una vegada, eh? La trajectòria del Gato, professionalment parlant, va ser molt curta.
4: Ja. Yeah.
0: Va ser molt curta.
1: Nosaltres
0: i
1: també...
0: no va arribar als 40 anys, va morir amb 39 anys. Yeah.
5: El que passa que va ser molt intens.
0: Molt intens.
5: I va fer molta feina sota l'escenari, que la gent pues, li reconeix, molts, i molts, ah, molts ni ho saben, no?
1: I escolta, ja amb un pare, eh? Venir aquí cantant català, saps? Ah, cantar rumba...
5: No, no, no, i a banda, que... pues, treure Estrelles de Gràcia, sí, agafar sí. la plaça Sant Jaume amb l'últim, un dels, bueno, l'últim concert que va fer el Pescaïlla, portar el Pescaïlla, portar el Xipent, portar, saps? Vull dir, va fer coses que bueno, ja era... Ja anava més de ser un autor, compositor i artista. Era ja un dinamitzador de la rumba i un promotor, entre cometes, no? Mm. Promovia la rumba catalana.

0: Boig per tu.
1: Per què vau escollir el boig per tu?
2: Pues mira, ens agrada també, sempre l'hem cantat.
3: Bueno, a mi m'agrada i crec que també per arribar a cert tipus de públic que no arribem. Em depèn que cançons i... Fa falta una mica de cançons catalanes també per aquell sector de Girona i tot això que... I ens agrada, eh? O sigui, ens encanta, però no arribem tant, no? Com que hi ha perjudicis o de la rumba una mica, no sé. Jo crec que per això.
1: Heu portat dues guitarres. Fem algunes cançons en directe, no?
2: Vinga, vale,
1: per quina comencem?
2: Quina farem?
3: La nostra, no?
2: La versió. Sí, és una versió, vale? Que no sabem realment de qui és l'original.
3: Sí.
2: Nosaltres
4: del Manolo,
2: portat,
4: no?
2: No, de los Gypsy, no? Jo crec que... No sé.
3: Hi ha un dubte. Entre Manolo i Gypsy.
5: Bueno, jo us ho diré.
2: Solo diré. Solo.
3: Una campana suena...
2: Una campana suena, mira que bonita era. El Gypsy Kings la van treure.
5: De Gypsy Kings no és, segur.
2: L'altre dia estàvem al Milo de la Cera i ens va dir que era... Ja està, l'ensalada tropical, però no, sí. No sabem de qui
1: és. Doncs és igual.
2: La vam escoltar, ens va agradar doncs i li vam ficar el nostre toque.
1: Doncs quan vulgueu, vinga.
2: Vinga.
6: Solo diré.

0: La música en directe d'una gent que aquesta nit ve a presentar la seva música, la seva història, són de cantera. Perquè el públic pot escollir les cançons que vosaltres cantareu al concert?
1: Correcte, és el que hem dit. Fem el show molt dinàmic i molt interactiu amb el públic.
0: I com es fa? Com escolleixen aquestes
2: cançons?
0: Tenen
2: com un menú.
3: Bueno, ho hem pensat, això,
0: ara es porta molt.
1: Hi ha una idea ahir, però...
0: Es porta molt un QR, ara, eh?
2: Un QR amb un menú, no?
1: No, directament interactuant amb la gent.
0: Com es feia abans amb els DJs, no?
1: Com quan estaves a classe i aixecaves la mà per dir-li al professor qualsevol cosa, li diem el mateix. Diguem-nos cançons, artistes que s'agradin...
2: Jo ara que has dit allò dels DJs, nosaltres ho fèiem. Anem a la discoteca i tu te'n recordes que...
0: El DJ...
2: A les 8 ficaven les lentes i després posava les rumbes, no? I dèiem, quan poses la rumba, posa aquesta.
4: I fèiem el repertori al DJ.
2: El repertori amb el DJ. Allà, a la discoteca Trocadero, del barri de Gràcia.
0: Ah. Que, bueno, ara és un Travessera, no? Travessera.
2: Ara és un supermercat.
0: Sí, senyor. Sí, senyor, el Trocadero. Doncs, feia uns quants anys, el Trocadero, eh?
4: Nosaltres no ho coneixem.
0: No, ja em van donar un premi. Ja em van donar un premi.
2: Em van donar un premi.
0: Ràdio,
2: clar, és que
0: premi,
2: jo,
0: el Trocadero,
2: Xavi, som d'una edat.
0: Ja tenim una edat,
2: que hem viscut molt.
0: A l'hora d'escollir les cançons que vosaltres versioneu, com ho feu? Quina és la premissa que ha de tenir aquella cançó per ser versionada per vosaltres?
4: Mira, jo t'explico, al final de la pregunta anterior també. Nosaltres vam donar compte, tothom té punts forts, punts dèbils, no? I el nostre punt fort em va donar compte que era el tema de la improvisació i el...
0: Sí.
4: No? I tenia aquell dinamisme i, saps? Llavors vam dir, ostres, pues, bueno, vamos a provar, no? I anàvem demanant cançons al públic i... Bueno, ens anàvem tirant cançons i ens tiràvem a la piscina tal qual, saps? Si ens equivocàvem una mica la lletra, doncs ens equivocàvem.
2: Ja
4: però...
2: està.
4: I així va ser com vam anar a aprendre tot el tema del repertori, però no va ser elegimos esta... No. O sigui, va anar sortint del que el públic anava demanant, saps?
1: Sí.
4: I que nosaltres ens veiem capaços també de fer,
1: clar,
4: evidentment, saps? Hi ha coses que dèiem, hòstia, esto... A lo millor no...
1: Sí, sí.
4: Però bueno, ho intentem. Si ens agrada el que ens demanen,
3: el 90% de les vegades ho fem.
4: Ja, perquè
1: I al final que ens agrada la música. O sigui, no és que només ens encasillem en la rumba. O sigui, a nosaltres ens agrada tot tipus de música. Nosaltres fem rumba, però escoltem funky, escoltem, ens encanta Luis Miguel,
4: Bruno Mars, música latina, tot.
1: Tot.
0: Salsa. Us agrada fins i tot la música més clàssica com la música de Frank Sinatra?
4: Ens encanta.
1: Correcte, ens encanta.
4: La música d'aquella època ens encanta.
2: Aquesta música... són clàssics.
0: Sí, senyor.
2: Que no passen mai de moda.
4: I
2: tu veus, pel·lícules que, per molt antigues que siguin, no passen mai de moda.
0: Mai.
2: I hi ha artistes, hi ha cançons que són clàssiques que no passen mai de moda.
1: Whitney Houston,
2: Frank Sinatra... Hi ha tota una sèrie d'intèrprets que els pots escoltar sempre perquè no passen mai de moda.
0: I vau fer, i teniu gravada, una versió d'un tema de Frank Sinatra.
1: Correcte. Fly me to the moon.
4: Això és el meu germà tira la piscina amb l'anglès.
1: Sí, no, estic allà, estic aprenent. Encara no soc britànic.
0: Escolta, però... ja ho feia el Príncipe Gitano, no? I el Pescaia també.
4: Ja ho feia molt.
2: En anglès inventat, o anglès de la Costa Brava.
4: Sí.
3: L'important és compartir.
1: Ja t'ho dic.
0: És el més important, compartir.

0: Com veieu el futur de la rumba catalana ara mateix a casa nostra? Està passant un bon moment la rumba catalana?
1: Rumba catalana...
2: Jo crec que no.
1: Tal qual, com, o sigui, pura...
0: Sí, rumba catalana.
1: Jo crec que no. A veure, es programa una mica en festivals i tot això, sí, però sí. Nosaltres, la majoria de vents on treballem, no podem fer rumba catalana pura.
2: No. Pura no. Sí.
0: Per què? Què és el més important? Per
1: bueno,
0: no
1: crec que l'edat fa molt també, la música que escolta ara, no? Actualment la gent costa que es coneguin alguns temes de lo d'abans.
2: Sí.
1: Saps? O sigui, sí que el ritme crec que segueix funcionant i que és el que més funciona, saps?
2: Sí,
1: el bombo, el, saps? El ventilador funciona. Però nosaltres fiquem tot ventiladors i de, fem rumba flamenca amb ventilador, fem els boleros també ventilats i, bueno, una mica, no? Però el que són les cançons d'abans crec que s'estan perdent. Jo, eh? No sé, Robert...
3: Jo crec que la gent a casa no escolta. Si està en directe, li agrada. Però no es posa a casa, tot això no sona...
1: El xanxo, saps?
3: No sona en llocs, en bars, en discoteques, no sona. Llavors, costa. Però si estan en directe, jo veig que agrada. O sigui, la gent s'ho passa bé, balla, ostres, sou molt bons... Però a casa, jo crec que és el que falta.
1: Hay mucha contratación de lo que es rumba catalana, que era un bolo de... ¿Sabes?
3: Sí, sí, però no esperen rumba catalana pura, crec.
1: Clar, esperen una versió...
4: A vegades, versió de... sí. A vegades el que hi ha és molta desconeixença de què és la rumba
3: sí.
4: catalana.
3: La rumbeta.
4: O sí. Bueno, rumbeta la fan sí. petita.
0: Sí. A mi no m'agrada,
3: sí, sí.
1: Jo
3: però
1: no
3: dic, ho diuen
1: no
3: així.
1: Per què rumbeta,
4: ni,
1: saps?
4: Ni sardaneta, clar, no? Clar. El problema que hi ha també és que quan dius rumba catalana, la gent de fora de Catalunya o alguns d'aquí a Catalunya ho associen amb bàsicament amb l'idioma i amb gitxiquins. Eh? Vull dir, els que hi ha paret ja no el coneixen perquè sent jove, sí coneixen els gitxiquins pel bamboleo, pel volare i, per, saps? I una mica es pensen que tot és així. I després, doncs clar, vulguis o no, les generacions joves el que han de fer és evolucionar, no? I sobretot evolucionar aquest gènere, perquè sí que hi ha unes cançons que, vulguis o no, La làgrima caió en l'arena sempre es cantarà.
1: Clar,
4: sí.
2: Vale? Sí, sí.
4: Però bueno, s'ha d'evolucionar. No podem estar anclats.
1: Sí, però jo soy gitano per... senyor, no... La no. Canta, no, en un no. tardeo d'ara, no, tu cantes això i la gent...
4: Clar, com, perquè hòstia, és que...
1: Hi haurà tres que li agradi, saps?
4: Sí, però vull dir que hi ha cançons que tampoc han sigut èxits. I, per dir alguna cosa, jo la vaig gravar aquesta de Soy un gitano senyor amb el disc del Paret, però... Sincerament, poder-li cantar dues vegades en un directe,
1: clar,
4: saps?
1: Clar.
4: Perquè, bueno, són cançons que no la gent, el públic no te les coneix, no. Inclús es pensen que són teves.
2: Sí.
1: també.
4: A vegades tens que anar una mica... És lleig dir-ho, no? Però al gust del consumidor.
1: Correcte.
3: Sí, sí, sí.
1: Correcte. Ah. És veritat, perquè hi ha temes, no? Hi ha hits que funcionen i dius, otra vez el Sarandonga.
2: No, otra vez el Volare.
1: No, en marxa
4: però
1: funciona,
4: vegades,
1: saps?
4: Però és que a vegades te'ls demanen, també.
1: Ah, i tant, per això...
3: Nosaltres, sempre.
4: Nosaltres, ja et dic, últimament no l'hem fet, però sempre ens demanen el que volen aquesta gent.
1: Clar. És guapíssim.
4: Vale? I el Bela Chao. I l'has de fer. Perquè inclús se t'enfaden.
0: I el Madrecita.
4: Bueno, aquest me'l demanes tu sempre.
1: Hi ha temes que nosaltres li diem el botó rojo, saps?
2: Rojo.
1: Que tu sí, cliques és... i fas volar i fa tot
4: sí,
1: bo,
4: sí. Ja
1: saps?
4: Està.
1: I tens...
4: Sí.
1: Llavors...
4: Clar, mira, fa uns dies vaig estar amb un sopar de la Fundació ESI.
0: Sí, del Maldonado.
4: Del Maldonado, del nostre amic el Josep Maldonado. I vam participar desinteressadament i allà estaven sopant i mentre estaven sopant em van dir ¿por qué no hacéis el muerto vivo? I no l'anàvem a fer, eh? Però bueno, si me la demanes, pues fem el muerto vivo.
1: Claro.
4: Què vols fer? I era una mexicana, saps? I una noia de Mèxic. Va dir, hòstia, rumba catalana, Peret, no sé què, el muerto vivo. És el que la gent coneix.
0: Clar, és el que la gent coneix. Vol, no? Escolta, toquem un altre, o toqueu, en aquest cas,
1: que
0: un altre tema directe.
1: Eh? Rubén, vols tocar? Vols tocar,
0: vols tocar no?
3: Anem a tocar, anem a tocar. Qual toquem?
0: Quin?
2: Què fem, no sé.
1: Si voleu que fem alguna cosa de rumba flamenca així, però mesclada amb rumba catalana?
0: Vinga.
1: Vinga.
2: Una xilipú, ni més ni menys.
3: Va.
0: Vinga, va.

0: La música, la rumba en directe als estudis de Rock Boronat 127 aquesta nit amb un grup que jo crec que té futur, si gust té futur.
1: Gràcies, home.
0: Canten bé, toquen bé, animen una festa.
2: I són joves.
0: I és el més important, no?
2: I tenen molta vida per endavant.
3: El Rubén és com el Benjamin Button.
4: Jo sembla que tingui 20, però tinc 34 ja.
0: Caram.
4: Però em poso crema per la nit.
1: Escolta, Skinker.
2: 34.
0: Tens un pacte,
2: vale?
0: Segur, amb algú.
2: Podia ser fill meu. Jo em faré ara 52. Entén-me. Clar, és que quan em diuen 34, no res 34.
4: Jo em sento vell.
2: Quan comences i el Xavi t'ho pot dir que passes dels 45, la curva ja baixa,
0: sí,
2: no?
0: Sí, comença a baixar.
2: Tot baixa ja. No diem el què, però tot baixa.
0: És important per un grup com ells que tinguin una bona promoció, no? De quina manera us doneu a conèixer?
1: Al final això ens encarguem nosaltres totalment autodidacte tot. Perquè al final el meu germà Rubén i jo portem tant les xarxes socials com el tema de promoció, el tema de mails, tot el portem nosaltres. L'edició, les camisetes, el disseny de les camisetes, tot ho fem autogestionat i tot persuadit per als tres.
2: Això m'agrada, però també m'enfada.
0: Sí, no?
2: No per res, M'agrada perquè ho fan i ho fan bé, i millor que tu ningú et posarà a la teva empresa, però m'enfada perquè gent amb talent, ostres, els hi costa
0: molt,
2: perquè ja no és només tocar. És tocar, és arranjar,
1: editar,
2: és editar,
1: gravar,
2: fer les xarxes, fer...
0: Tot,
2: no? I aquí hi ha una mancança. No em diguis com, ni quan, ni què es té que fer, però sí que hi ha, ostres, les discogràfiques estan en un plan molt còmode. M'ho portes, t'ho trec, me quedo un tant per cent, i ja s'ho faràs.
0: I a sobre els drets passen a la companyia discogràfica. No?
2: Hi ha moltes que gran majoria sí, no? Llavors dius, ostres, noi, i algunes reben ajuts... Per tirar endavant artistes, i dius, quins artistes estàs tirant endavant si t'ho porten tot fet?
0: Sí,
2: saps?
3: Sí, mira, ara que has dit això, Secus, molta gent ens diu, i vosaltres entre setmana, claro, el fin de tocáis mucho y tal, entre setmana como tocáis menos, ¿qué hacéis? Saps? Pues tot això, saps? Fem, sí, perquè al final hi ha molta feina darrere de lo que...
2: Feina,
3: sí, al final lo que és l'actuació per lo que són músics és lo més fàcil, saps?
2: Sí. És quan disfrutes.
3: És quan disfrutes, claro. Però... I per sort nosaltres que tenim, mira, al meu germà li encanta el disseny gràfic, doncs ell s'encarrega de tots els dissenys de carteleria, de publi, de l'Insta. Al Rubén li encanta el vídeo, pues, saps?
1: La càmera,
3: el tema del color. I a mi m'encanta el tema del so, d'editar, de gravar, de produir.
2: Vosaltres que sou els tres que esteu fent diferents tasques.
3: Però si és un?
2: Si és un i no ho feu, encara costa més, no? Vull dir que aquí hi ha un buit que, bueno... És allò, ja... La música està així, d'aquesta manera, no? I la rumba catalana el que hem de fer és intentar aglutinar tot això i, per lo menys, donar-li sortida, no?
0: Perquè la gent encara pensa que la música és gratis. El gran públic, Encara pensa que això és gratis.
2: La música no. Es pensen que la rumba és gratis. Es toca a la plaça,
0: No, ho dic perquè molta gent ja no compra discos o ho fa a través de plataformes, escolta la música... I clar, no té un valor, llavors, no? Bueno, un valor econòmic.
4: Crec que no valora, Per desconeixement, no a propòsit, però crec que no...
3: Ja només, no es valora no, no tot el, la rumba, ja, tot, la música sí, en general. Ja.
4: Tot el treball de darrere és... Bueno, vosotros venís aquí, ponéis la guitarra, tocáis i ja està.
0: I ja està, no? Clar, però hi ha una afinada
4: crec
0: darrere.
4: Que, sí.
0: Jo afinada crec que... molta gent, no? La gent que munta l'escenari, la gent que posa les llums, que és el promotor... La gent que busca els bolos, la gent que desmunta doncs, els trus...
3: Tot.
0: I aquí hi ha molta gent, no?
4: O el que recull.
0: El que recull, el que porta el camió amb tot, no? Hi ha molta gent darrere d'un concert. I la gent es pensa que no, que allò són quatre persones, les que estan allà dalt de l'escenari, que foten música.
3: Tenim l'etiqueta aquesta, el músic, no sé... Canta-te algo, no? Saps? Estàs allà un...
2: Bueno, sí, a veure, això és com dir, no sé, amb un forner, fes-me un...
3: Sí, un croissant
2: que tinc gana.
3: Ho faré si jo vull, no? Clar, i si estic a gust amb la meva gent... Sí,
2: I si me'l pagues.
3: Clar.
2: Vale. O anar amb un oculista i dir, mira, escolta, em tinc cataratas, opera'm i, sí. I ja trobarem.
4: Però crec que és desconeixement, eh?
0: Sí, desconeixement. Sí, però després estan les administracions, perquè... A la fi, la música és cultura. Mm-hmm. Un país sense cultura ja deixa de ser un país, ja no és res, no? Sense cultura no tirem endavant. Les administracions recolzen prou la música, i en aquest cas, si estem parlant la rumba catalana, recolzen les administracions, les diferents administracions, no parlem d'una.
1: A què et refereixes per administracions?
3: De tema de festes majors, ajuntaments,
0: clar,
3: no?
0: Clar,
3: i...
0: clar.
3: No ho sé, no t'ho sé dir, perquè nosaltres, ajuntaments i això, fem alguna cosa, però no és el nostre mitjó.
0: No us atreviu, no, allà, no?
3: Sí que ens atreviu. Però que nosaltres treballem molt a l'element privat de casaments, de cumplers, i, bueno, fem, però no sé... Sí. No sé si recordes, potser no, perquè...

0: de la rumba a cada ajuntament quan hi ha la Diada Castellera o quan hi ha les Havaneres, que totes les programacions hi són. No hi ha una... De dir, aquest dia, o aquesta nit, o aquest migdia, el dediquem a la rumba. No hi és. Llavors, les administracions, bueno, és allò de dir sí, però...
1: Clar. Clar. Però...
0: És
1: però
0: la meva, no, és la meva opinió.
1: No contractem.
0: I el que deies abans, està tornant... Vaig veure un article l'altre dia, no diré el diari, però sí que està tornant la gent que està escoltant la música en calma, que es diu.
1: Mm.
0: I això vol dir que torna al format CD, al format
2: vinil,
0: inclús els iPods. Perquè hi ha vegades que la gent, com ho escolta amb el mòbil, els truquen i es queden a mitja cançó. Saps què t'ho vull dir? Mm. I això, clar, com tot va tan ràpid, doncs ho escolten amb el mòbil. Però la gent que ens agrada escoltar la música en calma, que n'hi ha molta, estem tornant a consumir, diguéssim, vinils, CDs i els iPods que els teníem per allà amagats, no?
1: Doncs música en directe.
0: Home, i tant. Eh?
1: Continuem amb la música en directe. Quin és el tema que canteu ara?
3: Solo se vive una vez, no? Algo así...
0: Venga, aquesta és guapa.
3: Fem un medley, farem
1: un medley.
3: Solo se vive una vez i...
0: Això és de la Sucre Moreno.
1: Sí. Doncs vinga, va, quan vulgueu.

0: Magnífica la música en directe, no pot faltar mai. No, no guardeu la guitarra, no, no, no. Fem una altra, no, no, no. Va, ja que estem, una altra, va.
1: Aquí fem? Es ve a treballar.
0: A treballar, eh?
2: Mira, pues, ja que parlàvem abans de l'època antiga, farem una de la Rocío Dúrcal, va.
0: Rocío Dúrcal, doncs vinga, quan vulgueu. Ja.

0: Què és el que ha de tenir una bona guitarra per tocar rumba?
1: Això va molt a gustos, eh?
0: Sí?
1: Clar. Però bueno, no sé.
2: Bon compàs.
0: Bon compàs.
2: És important. I després, a la rumba catalana, pues, jo diria que dinàmiques.
0: Dinàmiques?
2: Molt important.
3: Cos?
2: Sí. I un bon ventilador.
0: Com són les teves guitarres, Sikus?
3: Què vols dir, la marca?
0: No,
3: li faré publicitat.
0: No, sense fer publicitat.
1: Tampoc.
3: No em paga per...
1: Si em volen patrocinar...
0: Jo sé que portes més d'una guitarra, per això t'ho dic.
3: Sí. Bueno, és que clar, cada guitarra és diferent. Tu compta que cada guitarra, inclús del mateix constructor, jo m'agrada portar les flamenques, perquè són de xiprer i tenen un so més brillant, no? Però tu compta que si tenen una miqueta més de capa de vernís, el so ja canvia.
0: Sí.
3: I la fusta, el poden tallar del mateix tros de fusta i canviar.
1: Surten diferents. O sigui, de la mateixa tirada surten diferents, sí, les guitarres.
3: Mai n'hi ha una guitarra igual que l'altra. Saps?
0: Jo recordo ja fa temps, eh? Però jo vaig veure un grup que treia una guitarra que l'havien pintat. L'havien pintat, però...
3: A mà. Ai, Déu meu.
0: No sonava malament, el que passa que no era un so que jo relacionés molt amb el so d'una guitarra.
3: Ah, bueno, perquè és que clar, el que vam fer, més que pintar-la, vam fer un atemptat aquí. Atemptar contra una guitarra.
1: Té la seva història, eh? La construcció de guitarra, que sí? Sembla que hi ha gent que es posa a construir guitarra i després dius, hòstia, saps? Que té la seva... I igual que els caixons i tot, que no és fàcil, o sigui...
3: No.
1: De veritat, eh? No.
3: No.
1: I
3: els bons constructors, clar, quan et demanen un preu de la guitarra, quan les fan a mà, té un preu.
0: Clar.
3: Quan les fan a màquina, té un altre. I es nota,
4: massa, clar.
3: I es nota.
0: Com teniu a l'estiu? Professionalment parlant, eh?
2: Professionalment parlant, bastant bé. Bastant apretat, sí, de calendari, però... molt bé. La veritat que no ens podem queixar i molt agraïts de poder treballar molt. I res, amb molta ganes d'afrontar un any més junts i treballar del que ens agrada.

0: estem escoltant la bilirrubina. Per què vau escollir la bilirrubina per fer aquesta versió?
1: Pues mira, vam dir... Jo t'explico, vale? No teníem material pel tema de les històries de l'Instagram.
0: Sí.
1: Ni a l'Spotify pujades. Sí, sí, és veritat.
2: Sí, sí,
1: que ara, és que veritat.
2: Ve per això, ve per això. Som sincers.
3: És el que parlàvem abans.
1: Estàvem... Pujàvem històries nostres i teníem que posar la música d'altres, saps? I vam dir, bueno, pues, en comptes de treure un disco, traiem singles petits i li diem cachitos. I fem cachitos de temes, saps? Sí. De un minut i mig, per poder pujar a la història.
3: Càpsules.
1: Mira, una mica relacionat amb el que parlaves tu. La gent li costa un montón escoltar un tema de 5 minuts o de 4.
4: I un disco
1: preferim
4: ja...
1: escoltar l'estribillo, un minut i venga, siguiente, saps? Ah. I vam dir, per què matar-nos a fer una mega producció d'un tema de 4 minuts i mig?
0: Clar.
1: Si podem fer un que per la història ja ens val i perquè la gent ens escolti també ens val.
4: Inclús les composicions han canviat.
0: Molt.
4: Abans... tu explicaves una història i venia sí. L'estribet. Ara és al revés. Ara tens que començar amb l'estribet per enganxar la gent. Si sí. No, la gent no l'escolta i dius...
1: Sí,
4: mare meva.
1: No,
4: hasta amb això ha canviat. Ganxo.
0: Però és per aquesta rapidesa, no?, que la gent vol, no?, de,
1: dopamina,
0: de la música,
1: ràpida.
0: No?
4: Sí, no,
0: si no,
4: vull dir, no hi ha
0: el mòbil amb un dit és molt fàcil canviar.
4: No hi ha paciència i s'ha perdut molta cultura musical en aquest país per culpa d'anar ràpid.
1: Mm.
4: Saps? Perquè, no sé, imagineu-se que el Pedro Navaja... entréssim la vida, te da sorpreses, sorpreses, te da la vida... I no escoltéssim
1: la història.
4: Tota la història. Sí, quan sí. T'explica la història no té sentit.
2: Crec que n'hi ha menys cançons amb històries ara, també, eh?
1: Menys, no?
4: Ja, sí, ja, sí, però sí. És que ja... o sigui, el públic, la gent que composem, no?, ens coacciona amb el sentit de que dius he de començar amb l'estribet.
0: Clar.
4: O sigui...
1: Si no em passen i no, ni m'escolten.
4: Si no, ni m'escolten. Saps?
0: Doncs és la música d'una formació rumbera que es diu De Cantera Rumba.
4: I ho fan molt
0: gràcies,
4: bé.
0: Eh? Però molt bé,
4: molt
0: Rubén,
4: bé.
0: Àlex, aquí, Kevin.
4: Aquí no tenim ni trampa ni cartó.
0: No.
4: Vull dir, toquen
0: és
4: en directe. I aquí surt el que un sap.
0: Gràcies als tres per venir aquesta nit a Ràdio 4.
2: Moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Sí, que us d'aquí una setmana més en Rumba Catalana, al Metrópoli.
4: Si Déu vol, aquí estarem.
0: Gràcies. Marxa!

Nit de rumba catalana al Metrópoli, a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Demà, a partir de les 12 de la nit, Lizán Llunas. Que tingueu molt bona nit i que passeu un bon dia. Ara...

0: Ens agrada escoltar com es construeixen les cançons. Sons, potser alguns quasi imperceptibles o minimalistes, però que acaben construint un paisatge de melodia i ritme que ens sedueix. Cada dissabte, l'Acústicament, dins de la barrera del so, ens proposa nous sons i també noves maneres d'escoltar. Potser una mica més atentes, o almenys això és el que intentem. La cura, el detall, l'atenció al detall. Avui també, tot gràcies també a la feina tècnica de l'Alejandro Pacho i de l'Aro Seré. Som-hi ja, amb un nou Acústicament.
1: Per mi la música és un trencaclosques.

Sons que floten en un raig de sol. Un lo-fi dolç que amaga una paraula que crema. El pop urbà brillant celebrant la fragilitat quotidiana. Ho fa en els xiu-xiuets de Clara Vinyals. Renaldo i Clara publiquen el seu cinquè llarga durada, L'Encant, i certament són nou cançons d'encís en un idili entre instruments orgànics i electrònics. Avui, a l'Acústicament, la ment acústica de Renaldo i Clara.

0: Clara Vinyals, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Com esteu, hauria de dir, eh? Perquè has vingut amb el Peque?
1: Sí, sí, sí.
0: Suposo que...
1: Som un pack, de moment.
0: Ara som un pack, sí, sí. Quan heu entrat, el Pacho, el nostre tècnic, l'Alejandro, em diu... Sí que és petit el Renaldo, no? Suposo que ara la broma, diguéssim, ha passat de qui és el Renaldo a ara el Renaldo és el petit.
1: Sí, sí,
0: no?
1: M'han dit que li posarà Renaldo, jo no.
0: Broma recurrent, però bé, avui ha vingut la Clara Vinyals de Renaldo i Clara per presentar aquest nou treball discogràfic, ara acompanyada, com dèiem, d'un membre més, en aquest cas de la família. Què tal la maternitat?
1: Bé, molt contenta. És exigent, però bueno, ja m'ho esperava que fos així. A vegades és complicat gestionar tot o descansar la nit, però bueno, es fa el que es pot.
0: Més exigent que la música, no? Suposo.
1: Sí, bueno, en diferents coses. Diguéssim que la música és una exigència com més professional, més mental, no? O inclús d'altibaixos, però bueno, la maternitat també té altibaixos. I la maternitat és que és una cosa ja purament física.
0: Avui vens a presentar l'Encant, i realment tot el disc té un cert encant, té aquest lo-fi dolç, no?, que deia jo, aquest pop urbà lluminós, que també et caracteritza, no? Mm-hmm. Però alhora també deia jo, doncs potser una paraula que crema, o... És a dir, que... No tot és assolellat, també hi ha inseguretat, fugacitat, potser recel, anhel...
1: Sí, també hi ha sentiments com més negatius, per dir alguna cosa. No m'agrada que un disc sigui només d'un estat d'ànim, m'agrada anar parlant de diferents moments al llarg de les cançons, i de fet intento sempre buscar una mica l'equilibri entre cançons més positives i potser no tant. Tot i que aquest disc és bastant positiu, en general, jo crec.
0: De fet, a la portada, què és? O sigui, es veu la paraula encant i hi ha com una... A mi em sembla
1: una serp,
0: no?
1: Sí, és una serp. L'únic que al ficar-la de color blau també pot semblar un riu, però és una serp, sí. Sí, és com una imatge que a mi em recorda, no?, aquesta cosa encantadora de les serps, o de aquesta cosa així que misteriosa també. I com que hi ha una cançó nombro... lo de la serp, on també apareix la paraula encant, doncs és com que tenia sentit ficar-ho a la portada.
0: Quina cançó és?
1: És la de Repartit. A la tornada vaig dient enredem el teu encant, i això, és com una imatge que m'imagino, no? Com l'encant, una cosa que t'atrape. Repartit por ahí.

0: Ara ho acabes de dir, eh? I m'agrada molt aquesta cançó perquè em permet doncs, parlar amb tu d'una cosa que m'interessa molt, de com vas construint les cançons, no? I d'aquest joc que a tu t'agrada molt jugar en molts aspectes, també en les lletres, però en la instrumentació, aquest joc d'allò electrònic i allò orgànic. I, per exemple, puja una mica el volum. Aquest... Hi ha uns moments que fa... O el tu-tum-tum. Això entenc que és un baix, el tu-tum-tum-tum.
1: És un cinte de baix, sí.
0: És un cinte de baix.
1: Però hi ha un piano, també, que fa com la melodia principal a tota la cançó.

0: Potser una nota de piano. Sí, potser hi ha una nota de piano que és per acabar una frase. I sí, només fa servir una nota, no?
1: Però... sí, aquesta justament, aquesta cançó, per mi és potser una de les que més resumeix el que buscava en aquest disc. I aquesta en concret és que la vaig fer al mil·límetre. És a dir, tant els patrons de bateria... els vaig anar programant gairebé frase per frase. És un, a la cançó canvia molt el patró, però tampoc notes que canvi. És a dir, t'entra de manera suau, vull dir, a l'orella, és com una... fa que sigui agradable. I vaig provar, de fet, de simplificar els patrons per fer-ho com més estàndard i per dir la cançó. Llavors, vale, doncs ho vam deixar això, com ho havia fet jo, tallant una mica els per samplers, no?, la bateria. I això, que acompanyés molt aquest piano, que també té com una roda harmònica una mica irregular, i la veu a sobre, no?, que va creant una mica de tensió fins que a la tornada és com que tot esclate. Sí, aquesta cançó per mi és molt fet d'aquest equilibri, això d'un so molt, que em recorda molt algo molt orgànic, és un piano clàssic, no?, i després tot l'altre és com electrònic.
0: Clar, és que jo m'imagino la Clara composant una cançó, tu deies al principi, la música és un trencaclosques, i sí que m'ho sembla quan escolto la teva música, perquè veig això un detall, veig per exemple la cançó tan brillant que hi ha bateria, però és una, o sigui, una bateria per en una cançó fer un redoble.
1: Exacte.
0: Només.
1: Sí, tal qual. He jugat molt amb això, em diverteix el dir, i per què no? Quan sembla que hagi d'arrencar la bateria, no? Sí. Després d'un break... no hi és. I també, no et pensis, vaig provar d'afegir-ne alguna, vaig provar molts patrons i llavors també la cançó és com que em perdia i dic, pues ho deixo així. És més original, més raro, però em funciona millor.
0: A vegades has hagut d'anar a fer algun bolo en el qual tens la participació només d'una cançó o dos i dir-li al bateria, mira, vine que faràs un redoble.
1: Pues mira, amb aquesta la veritat és que l'anava a fer jo acústica, la de tan brillant, però crec que li demanaré el bateriet que és el redoble, sisplau, encara no li he dit, li he de dir.
0: Patxo, posa-me-la una mica per sota i l'anem escoltant i ja veuràs que hi ha un moment, bueno, la va introduint, clar, o sigui, l'absència de pressa a l'hora de construir una cançó, no? O sigui, això també ho trobo destacable.
1: Sí, és com que m'he fixat molt amb els elements que necessitava cada cançó per separat, és a dir, cada una l'he treballat com un univers diferent, i això demanant molt, i em venia molt de gust amb aquest disc explorar això, la falta de ritme, la falta de... perquè venia de fer dos discos bastant rítmics, com més ballables, buscant justament això, com un ritme més expansiu, més gran, i aquí em venia de gust això, veure què passava quan anava traient ritme i a vegades deixar-lo, pues això, en l'essència més pura. I és com que m'he entretingut bastant amb això.
0: I aleshores hi ha, per exemple, aquesta tan brillant. I efectivament, aquí era just el punt on feia el redoble de bateria.
1: Exacte.
0: Ara hi ha vents i ara el bateria ja descansa.
1: Sí. Sí, aquesta cançó van apareixent elements, després hi ha un moment que apareix com una flauta, com un moment que hi ha un cello i un contrabaix, i també no tornen a aparèixer, després entra un piano, sí, és com que els elements van apareixent, sí.
0: És molt maco i trobo que és molt encisador també, i connecta molt amb el concepte del disc, aquest encant, no?
1: Sí, per això vaig al final, és a dir, vaig acabar el disc sense tenir títol, i al final em vaig decantar per titular-lo Encant perquè em quadrava amb el disc.
0: És Encant, també hi ha una mica la voluntat potser de jugar una mica als oposats, és a dir, hi ha un so sofisticat però a vegades per parlar d'incomoditats, a les lletres a vegades hi ha eufòria però també hi ha moments de recel, i aquest xiu-xiueig també tan doncs, identificatiu teu, però a vegades amb paraules que també mosseguen, no?, com la cançó aquella de Tinc paraula.
1: Sí, clar, jo crec que això és un recurs que et dona molt joc quan fas cançons, que és no anar a lo evident, no? Llavors, a la que comences a jugar amb els matisos, també jugues amb el llenguatge. A mi sí que totes les cançons utilitzo paraules molt d'ús quotidià, i això em permet també trobar aquests matisos, no?, de dir, vale, a veure, sembla una tonteria, però jo esborro molt, és a dir, abans de deixar, no?, és com que ho penso molt, perquè cada paraula té el seu matís, és a dir, dins els sinònims, no?, que pots utilitzar, una és més destralera, i a vegades m'agrada això, dir la destralera, perquè és com no sé, no busquen lo reconfortant o no fugir del preciosisme, no? Que potser l'estic buscant musicalment, però sí, que llavors que la lletra no ho sigui per no quedar massa pastelós. Sí, és com anar jugant amb aquests elements que és el que et permet una cançó.
0: I deies lletres o paraules d'ús quotidià. Un dels recursos que em sembla que també utilitzes és com la repetició, no? Me'n vaig por ahí, me'n vaig por ahí, amunt i avall, amunt i avall.
1: Sí, crec que el pop et permet molt utilitzar la repetició i de cop repeteixes paraules i primer, té la gràcia que rimen i llavors a nivell de l'orella, quan rime, sempre és com a que li fa que tot encaixi i també perquè és part d'això del llenguatge del pop, no? De poder repetir una tornada. En aquest cas no és un disc que hi hagi moltes tornades repetides, però sí que això, jugar molt amb repeticions, és com a que de cop li dona un més valor a el que has dit, no? El repetir-ho dues vegades o almenys fas que la gent s'hi fixi més i que cridi l'atenció.
0: I també és rítmic, no?
1: Exacte.
0: Et permet jugar amb el ritme.
1: Exacte, sí, sí.
0: L'Encant arriba després de l'anterior La boca aigua, que va ser premi a millor disc parlant de rock, també a millor àlbum en català dels MIN, dels Premis de la Música Independent Espanyols. No sé com també et feia sentir això després de venir de força amunt, no?
1: Sí, clar, em va fer tanta il·lusió i a part no m'ho esperava gens, de que guanyés tants premis. Llavors, clar, hi ha un punt que dius, certa pressió la tens. És impossible fer un disc sense pensar en com la gent l'escoltarà, perquè és part del procés. Tu fas unes cançons, després les cantes, la gent, és a dir, a la que les cantes, no, ja són una mica de la gent. Llavors, és inevitable pensar una mica en com la gent ho rebrà i sempre estàs com una mica nerviosa, però alhora també és com que té els premis tenen un punt de validació del que has fet, de la trajectòria, llavors també et dona una mica més de, almenys a mi, de llibertat, de dir, mira, ara em ve de gust tirar cap aquí, pues tiro cap aquí, res m'ho impedeix. Llavors, bueno, és aquesta barreja de sí que una mica de pressió, però alhora també de dir, bueno, puc fer el que vulgui, en realitat, tampoc ningú està esperant aquí, saps?
0: Clar, i t'imaginaves tu quan vas començar? Perquè, clar, començar a construir, diguéssim, tot aquest paisatge sonor en el qual, doncs, aquesta part d'intimitat hi té una presència tan important, no?, que és aquest enfoc de la veu, no?, que mm-hmm. potser estaves, doncs, tu en la teva intimitat començant a composar cançons, t'imaginaves que la trajectòria seria... Perquè ara el grup ja porta 12, no més, no?
1: Sí, jo, clar, si contem el primer disc és del 2014, però si contem el primer EP és del 2009, vull dir, perquè abans de treure el primer disc llarg, diguéssim, vam treure un parell d'EPs i entre discos un altre EP. I no sé si m'ho imaginava, la veritat és que tampoc et sé dir que no ni que sí, perquè no he pensat molt a llarg pla, sempre he fet una mica al immediat. Sí que és veritat que a la que vaig començar a fer cançons em vaig adonar que m'hi sentia molt còmode. Llavors és com a que se t'obre allà una porteta de fantasia, no? Que és difícil deixar-la, perquè és molt divertit fer cançons. Llavors això... No sé, mai m'he plantejat molt a llarg plaç i sempre això, he anat fent els discos una mica el que em sortia a cada moment.
0: I aquest compleix una mica la regla dels 3 anys, no?
1: Sí, sí, que això, clar, fa temps m'ho van dir per primer cop, que jo no m'hi havia fixat, i sí, ara és veritat que ja penso, no, cada 3 anys...
0: Ai, jo ho faig expressament, no?
1: A veure, precisament, la veritat és que coincideix amb el temps que necessito per reunir les cançons, gravar-les, poder-les publicar amb la discogràfica. Coincideix, però sí, és com que ja ara m'ha fet gràcia mantenir aquest patró de 3 anys.
0: Anem a escoltar una mica més de música. És la primera referència d'aquest Encant. Es diu Amb tu podria estar. I l'escoltem i continuem parlant.

0: Fins que caiguem rendits, està sent divertit. La música, ho comentàvem abans, però la música també és, sempre és així o sempre ha estat així, en el sentit de... sempre ha sigut divertida la carrera musical. Hi ha moments on ja no agrada tant, diguéssim, estar junts fins a caure rendits?
1: Mira, és una pregunta difícil, perquè sí que hi ha moments durs fent música i, jo què sé, penso en el propi grup i hi ha hagut moments de, ostres, de drames interns i coses. El que passa és que sempre he intentat que de cara en fora no es notessin, és a dir, intentar tirar endavant, perquè hi ha una cosa que trobo dels artistes, a vegades, que trobo que si es queixen massa és injustificat. És a dir, al final és molt pitjor anar a treballar a segons què, saps? Que fer música. Llavors, sempre intento que, tot i que m'afecte molt, perquè per mi és molt important el grup i la meva vida, intento sempre relativitzar una mica, perquè al final estàs de recordar que ho fas perquè vols, vull dir, ningú t'obliga. Sí que tens pressions, tens nervis, vols que tot surti bé i no tot sempre surt bé, però intento sempre això, quedar-me amb que al final és una cosa que faig perquè vull i ningú m'hi obliga.
0: Quan potser hi ha alguna cosa que no surt com vols, i és una feina pública, com ho vius?
1: Doncs si és una cosa que m'afecta, que sóc jo, per exemple, qui s'ha equivocat o que s'ha, no, en un concert, jo què sé, o que has cantat pitjor, que estàs, sí, coses més meves, puc estar ratllada, jo què sé, el dia següent perfectament. Si són coses que no depenen més de mi, perquè és més d'un treball en equip, no? O d'algo que has fet que potser no et representa tant, que això també passa, també em sap greu, perquè... però té un punt també que és que no ho pots controlar tot. Llavors jo crec que és fer recordar-me això una mica, l'exercici, és que no ho pots controlar tot, vull dir, tens els recursos que tens, al final som un grup petit, dins de petit o mitjà, clar, depèn d'on fiques l'escala, no? Però a vegades voldries fer moltes més coses i no les pots fer perquè no tens ni temps, ni els diners, ni... Llavors, bueno, és recordar-se això, que no és gaire bo comparar-se, perquè avui en dia és molt fàcil comparar-se, i intentar això, seguir fent el teu camí.
0: Aquesta cançó que estàvem escoltant, Amb tu podria estar, és potser de les més vitalistes, no? del disc, les que dèiem que té un ritme més marcat, no? Potser com en el disc anterior. Després n'hi ha d'altres, per exemple, parles de L'estiu se'n va volant, no? Cançons que parlen d'una certa fugacitat, estius que s'escapen, trens doncs, que potser marxen, també amors que no es concreten, no? Tens una certa sensació de fugacitat del temps?
1: No m'ho he parat a pensar, però potser sí. Sí que penso que, clar, les cançons al final el bo que tenen és que poden capturar un moment fugaç, i llavors és com que potser és certa atracció a deixar constància, no? De algo que és volàtil. Potser sí. No m'havia parat a pensar, però crec que sí, que té part d'això, de voler, sí, capturar el moment.
0: I com veus cançons anteriors teves, realment? Perquè, clar, les teves lletres tampoc parlen de lo que li passa a la Clara Vinyals. O sigui...
1: Una barreja, sí. Té part que sí, i té part que és escriptura, no? Més, sí.
0: Exacte, però vull dir que es poden fer diverses interpretacions,
1: exacte,
0: no?
1: Sí,
0: de les lletres.
1: Sí. Sí, perquè sobretot, clar, no és una... no és autobiogràfica en el sentit d'explicar una història, sinó que és més explicar un sentiment, i els sentiments són universals. Sí, és més, li pot passar a tothom i tothom fer-s'ho seu.
0: Avui la Clara Vinyals ha vingut a presentar aquest nou treball discogràfic, L'Encant, i ha vingut també amb una cosa que a mi sí que m'encanta, que és el Omnicord.
1: Sí, sí, sí.
0: Va, expliquem això per qui no sàpiga què és un omnicord.
1: Mira, l'omnicord és un instrument japonès, si no m'equivoco, dels anys 80, que, bueno, costava molt de trobar i fa poc vam fer una reedició. Llavors, Me'l vaig comprar d'autoregal el Nadal passat.
2: Molt bé.
1: Sí, sí. De fet, estàvem acabant de gravar el disc, ja quedava molt poquet, només alguns retocs, i a la cançó m'hauria agradat. Notava que li faltava alguna cosa, tot i que és molt senzilla la producció, no? És només teclat i veu. Necessitava que passés algo més i vaig dir, ostres, és que quedaria genial que aparegués un omnicord al final de la cançó.
0: O sigui, que tu ja estaves pensant en clau d'omnicord, que això, no hi ha gaires músics que ja, ho facin.
1: Mira, segurament m'havia aparegut en algun lloc i llavors vaig lligar caps, vull dir, no et pensis. I sí, vaig dir, buah, tinc l'excusa perfecta per comprar-me'l, que no deixi de ser un capritxo, i tenia l'excusa de que aparegués a la cançó i el vam afegir, sí, sí.
0: Fem una cosa, perquè sempre a les entrevistes, ja ho sabeu, també doncs, ho captem en vídeo, i ara mateix tens un mòbil enfocant-te. Sí. Ensenya una mica l'omnicord al
1: sí,
0: mòbil.
1: És
0: que, clar, és que... Quina forma podem dir... És com una raqueta de tennis.
1: Sí, exacte. No? Sí, sí, com una autoarpa, sí. I, bueno, exacte, el funcionament seria que té com els acords. De fet, es pot tocar sense saber música. Té uns acords, té uns patrons rítmics... I es toca, tu apretes, diguéssim, la tecla i pots tocar amb l'altra mà com si fos una guitarra. Sí.
0: Per fer-nos una idea, hi ha una sèrie de tecles molt petitonetes, no?, que hi deuen haver-hi com una trentena, bé? O...
1: Sí, hi ha com els acords majors, menors i setenes. Ah, i llavors clar. Tu apretes, depèn si això, si quin acord et
0: cada interessa. Cada botonet és un acord.
1: Exacte.
0: I després tenim com una espècie de pantalleta en la qual això seria com una mica l'arpa, no?
1: Exacte,
0: com una mica de...
1: sí.
0: Doncs sí, m'encanta. Sí. Fem una cosa. Mira, tenim el set preparat. Uh-huh. T'escoltem a la Clara Vinyals a la veu i també a l'Omnicord amb la cançó M'hauria agradat.
1: Perfecte.
0: I continuem parlant.

0: M'hauria agradat aquí amb l'unicord i la Clara. I ara que estàvem escoltant aquest tronin, tronin, aquesta part és la que estaves tocant, que és la part de la pantalla.
1: Exacte, sí. Els arrastres així són, ens fan... Sí.
0: Llavors tens una base rítmica i li vas adjudicant acords.
1: Exacte.
0: Fascinant, eh? M'hauria agradat no fer cap trampa, haver marxat amb tota l'elegància, haver-me esperat una venjança i que arribés quan jo estigués resguardada. Una vegada més, també, com aquest xiu-xiueig amb aquí venjança, sí, no sé què, saps, resguardada, ups.
1: Sí, bueno, aquesta cançó no deixa de tenir una mica d'autoparòdia, de dir de quan has fet alguna cosa malament i no tens més que acceptar-ho, dir ai, ai, ai, l'he liat, i bueno, pues, tant de bo no haver-ho fet, però està fet.
0: Quants instruments tens a casa on composes? M'imagino un
1: zoo. No, tinc... Faig molt amb l'ordinador, perquè avui en dia, com que amb MIDI pots programar moltes coses, jo sobretot soc guitarrista, i llavors pues, tinc guitarra i teclats i això, però no tinc moltíssim. Qui té molts instruments és l'Hugo Alarcón, que amb qui he gravat el disc. Ell sí que té, ell toca molts instruments i té una habitació que fa goig amb un cello, bueno, té de tot.
0: Però anem a fer una nova prova, perquè també hi ha una de les cançons que m'ha cridat moltíssim l'atenció a nivell de sons. Això és una moneda.

0: que m'encanta, perquè hi ha com uns... O sigui, com desafinats, aquestes coses sí. que a vegades també passaven... No sé si és una cosa del 8 bits o què és, però...
1: Bueno, és buscar, pues això, sorollets per a una mica que quedi tot plenet de fantasiós.

0: I aquesta cançó, la idea va sortir perquè al final de Tan Brillant hi ha un moment que accelera la guitarra, està accelerat amb una cinta. Llavors, sobre aquesta cosa accelerada és com neix una
1: és
0: moneda.
1: És que t'anava a dir, al final de Tan Brillant també acaba com...
0: Exacte.
1: Tarana, un altre to, que te'n vas fora, no?
0: Sí, i... perquè és com accelerat que... i llavors puja, va més ràpid de velocitat i, per tant, més agut.
1: Per tant, és a dir, veu construir una cançó amb un sample d'una cançó vostra.
0: Sí.
1: Uah, és meravellós, això.
0: Sí.
1: O sigui, realment, quan vas llegir la nota de premsa i deia, hi ha samples d'instruments orgànics,
0: sí,
1: que fet servir com a samples. Dic,
0: sí.
1: Uau!
0: Sí, i clar, l'haver-les posat no seguides al disc, potser fa que no es noti tant, però sí, va sortir per això, sí.
1: Quin encant, Clara? Mm-hmm. Molt fascinant. Escolta, on podrem veure això en directe i com es tradueix també això al directe?
0: Doncs, mira, per exemple, el 29 de maig toquem al Recòndit, al Festival Recòndit, i el 4 de juny al Primavera Sound. Mm-hmm. Són així les coses més properes. I...
1: quan l'envieu al Rider, al tècnic, a veure, portem una bateria per fer un redoble, un omnicord, uns vents...
0: No, clar, no. Se simplifica i a vegades disparem samplers. Uh-huh. Vull dir, portem un Akai que disparem samplers. No, anem amb un format quartet bastant estàndard, diguéssim, de grup de pop, que és bateria, baix, teclat i guitarra. L'únic que tothom porta, però això, el bateria porta la versió de bateria acústica, però també uns pads de bateria electrònica, el mateix el baixista porta baix elèctric, però porta un cinte de baix, el mateix el teclista, no? Porta cintes i el sampler.
1: Mm-hmm. Doncs això ho podrem veure, com deies, el 29 de maig, i mm-hmm. el 29 de maig has dit a...
0: Festival Recòndit.
1: Ah, Recòndit, sí.
0: I el 4 de juny al Primavera Sound.
1: Molt bé, doncs allà estarem.
0: I 28 de novembre a la Sala Apolo, que
1: és
0: falta
1: veritat?
0: Molt, però bueno, ja es poden agafar les entrades.
1: És veritat, amb el Festival Empremtes, pot
0: ser? Sí,
1: correcte, sí. Doncs, Clara, ha estat realment un plaer de rebre't, de que vinguessis aquí, que encara no ens coneixíem, i em feia il·lusió.
0: I, igualment.
1: I d'escoltar també tots els sons que han anat construint aquest paisatge, que és l'encant.
0: Un plaer.
1: Ens veiem en els directes.
0: Perfecte.

Estàvem escoltant les xeremies al principi d'aquesta cançó, que és aquest instrument, aquesta espècie de gaita mallorquina típica de les Illes Balears. De fet, de ses illes, i concretament de la festa del seu poble, és doncs, des d'on treu la inspiració per al seu nou treball discogràfic, la Maria Jaume. El disc es diu Sant Domingo Forever i el seu poble, Lloret de Vistalegre.

La mallorquina Maria Jaume, que publica el seu quart treball discogràfic aquest Sant Domingo Forever, inspirat en aquest cas en les tradicions i la festa major del seu poble. De fet, converteix la festa major del seu poble en l'eix narratiu d'aquest nou treball discogràfic i en reivindica d'aquesta manera doncs, la seva força d'aquestes festes transformadora com una mica de parèntesi de la quotidianitat.

I dos discos xerra de les festes de Sant Domingo, que són les festes del meu poble, Lloret de Vistalegre, i m'ha permès xerrar de molts moments de la meva vida, de la meva relació amb el poble, de com més anys passen, cada vegada ho enyor més, i enyor també la gent que hi tenc allà, i tot el que significa ser d'un poble petit, no? aquest sentiment de comunitat i de col·lectivitat que te dona, que potser quan era adolescent no valorava tant o m'agobiava molt més, no? que tots mos coneguéssim, però ara que cada vegada ho enyor més, pues cada vegada ho poso més en valor.

0: I així és com d'aquesta manera la Maria Jaume fusiona els sintetitzadors amb, com estem escoltant, doncs, castanyoles o a vegades potser fins i tot samples de veus que semblen doncs, del poble o de la seva terra. Com sempre, la Maria Jaume unint tradició i modernitat.
1: Idò, jo en aquest disc ho he volgut transmetre així, que crec que la tradició i la modernitat poden conviure perfectament, ho fan a dia d'avui, no?, precisament, i crec que és molt important saber mantenir la cultura i la tradició i la llengua, però crec que també és molt important tenir la ment oberta i saber que la cultura és una cosa viva, així com és el llenguatge, i perquè se mantengui viva ha de canviar, no? I s'ha d'adaptar als nous temps, a les noves maneres de comunicar-se. I per això el disc és bastant això, és com se troben aquests dos mons, perquè una festa major se troben, no? I comença amb unes xeremies i un fabiol d'un tamborino tocant, però després te'n vas a la verbena i sona música de per tot el món i de tot tipus, però després podeu fer perfectament una ballada popular a la plaça mateixa on estaves ballant reggaeton ahir vespre, no? I crec que això és lo guapo de saber conservar la tradició, que no mos quedem estancats en el passat, perquè hi ha moltes coses que ja està molt bé que canviïn, i saber juntar-ho i adaptar-ho en els moments que mos toca.

0: L'àlbum parteix d'una sonoritat pop contemporània, lluminosa, directa, emocionalment precisa, que brolla d'un espai íntim i biogràfic i que acaba doncs, projectant-se cap a una dimensió col·lectiva. I com s'havia de traduir tot això al so?
1: I de precisament era com un dels elements claus del disc, com traslladar tot això a la sonoritat del disco, no? I la veritat és que ha estat com molt divertit, perquè vàrem poder gravar amb la Maria Drové, que és una lota de Mallorca que toca les xeramies, fluviades, tamborinos, les castanyetes, una mica de tot. I a partir d'aquestes gravacions com hem anat provant i hem anat jugant i hem adaptat el que són aquests sons a la nostra manera de fer música. I, per exemple, hi ha xeramies que acaben sent teclats o tamborinos que acaben sent caixes, castanyetes, les castanyetes surten a moltes cançons també com a element percussiu. I tot això, però, conviu molt amb el pop i amb una veu amb autotune, vull dir que en el final s'ajunta molt bé i te sona una cosa pop i familiar, però amb sons més tradicionals d'alguna manera.

0: La repicada de campanes, el so de la xeremia, la cercavila de gegants, la sortida dels dimonis, el correfoc, el sopar a la fresca, les ballades de jotes i boleros, la revetlla amb grups de versions o DJs o la contemplació dels focs artificials en família. De fet, doncs són molts dels actes d'aquest ritual col·lectiu que es poden extrapolar a moltíssims altres pobles. Potser perquè la repicada de campanes emmarca l'inici d'aquestes festes ha estat la cançó que Maria Jaume ha volgut destacar.
1: Avançarem tots els que hi som ara.
2: I doncs molt complicat retirar-ne una perquè, bueno, totes tenen algo especial per jo, evidentment, però a lo millor destacaria sonen ses campanes perquè m'agrada molt de lo que xerra, no? Que xerra del pas del temps, de com hi ha coses que inevitablement van canviant, no? I ja està així. Però com n'hi ha d'altres que també, menys mal, que persisteixen. I són aquestes coses com que mos fan ser una mica així com som, no? Com tot el que mos han ensenyat els nostres predins i els nostres pares, la tradició que mos han traspassat, la cultura, la llengua, i tot això mos fa ser així com som i això va passant generació rere generació, no? I és una mica, també la cançó xerra una mica d'aquest dubte de si la pròxima generació encara podrà tenir aquesta penyora o ja s'hauran esfumat moltes coses pel camí.

San Domingo Forever és el títol del single que dona títol també al treball discogràfic, aquest treball discogràfic basat en les festes major del poble de la Maria Jaume, però que lluny d'una mirada costumista i descriptiva, el disc s'articula des de l'experiència íntima. No és una postal folklòrica, sinó més aviat un relat en primera persona construït a partir de vivències, memòries i sobretot emocions. Que

0: I si aquest és l'homenatge que la Maria Jaume li fa a la seva terra, de quina manera ha reaccionat també doncs, la família i els amics?
1: Sí que m'ha fet molta il·lusió per Nadal, que li vaig mostrar a la meva família Sant Domingo Forever, la cançó, i va ser molt divertit perquè, clar, a mi me sona ja normal lo de dir Sant Domingo Forever i tal, però, clar, per lloritans, que som 1.600 habitants, Sant Domingo és una cosa com molt concreta, molt nostra, que no estem acostumats a sentir a cap cançó, no? I clar, quan varen sentir aquest tros de la cançó, va ser un moment com molt divertit, però també superemotiu de vegades.

0: I estem escoltant el nou single de la banda The Crab Apples, que enceten una nova etapa amb 30, així es diu aquesta referència, al primer tast del que serà el seu quart treball discogràfic i que veurà la llum aquesta tardor. Després d'una trajectòria compartida des de l'adolescència, el grup afronta ara una nova dècada vital, doncs que també esdevé matèria creativa. Així ens ho explica la seva baixista, la Laia.
1: Hola, sóc la Laia, baixista de The Crab Apples, i res, acabem de publicar una cançó nova que es diu 30 i és el primer avançament del que serà el nostre quart disc que tenim previst treure aquesta tardor. I 30 parla una mica de la crisi entre cometes i amb interrogants que estem passant dels 30, justament. I fa com un paral·lelisme entre els diumenges a la tarda i aquesta entrada a una nova dècada. I parla una mica de l'ansietat que suposa la pressió que sents quan fas 30 i les expectatives que hi poses en aquesta edat i les coses que se suposa que has de fer. I com de difícil és en el context actual tenir 30 anys i pues, tenir una casa, tenir una bona feina i estabilitat econòmica, i com et compares amb gent de la teva edat i veus, hosti, que t'ho he aconseguit, jo potser no ho estic fent bé. O també et compares amb els teus pares i dius, jolín, com ha canviat la situació, no? I res, va una mica d'això.

0: Tot això, doncs, narrat sonorament a través de la línia estilística de la banda, que és aquesta essencialitat instrumental del pop-rock que ens agrada tant, que és aquest baix, bateria, guitarres i veu. Però amb una producció, doncs, que experimenta també amb la construcció i deconstrucció d'aquests elements, doncs, per generar noves textures.
1: En aquesta cançó són molt protagonistes els chops de veu, que li donen un punt més electrònic a la producció, tot i que en el fons és una cançó pop-rock, com sempre hem fet, amb base de guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria i veus. Però sí que és veritat que hem treballat, com en aquest cas, molt amb la producció vocal, de la mà de la productora Ariana Becasis i també del productor Víctor Valiente. I ha quedat com una cosa així una mica més electrònica pop al final, i la veritat que és molt xulo poder treballar amb chops, que és algo que ja havíem fet en el nostre EP anterior, Un volantazo, i dona moltes possibilitats i ens sentim com molt còmodes samplejant-nos a nosaltres mateixes, no? I així aconseguint sons que no són tan obvis, perquè al final la base del sampler som, pues, nosaltres mateixes, en aquest cas la veu de la Carla, però també ho hem fet en altres cançons amb guitarres i amb baixos i amb bateries.

Ojalá te vieras como te veo yo, cantaven les Crab Apples en el seu anterior EP, Un volantazo, i tant de bo vosaltres, els oients, ens veiéssiu a nosaltres igual com us veiem nosaltres, és a dir, curiosos, entusiastes i interessats dels sons fascinants. Nosaltres hi tornarem demà, al punt horari de les 11, a la Barrera del So.

0: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.
2: Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.